0: Però bueno, no, aquesta no deixa de ser una temporada de redefinició del programa, no? De nou, de repensar les portes de Troia, i què millor al començar, no, aquesta temporada tornant back to basic, no? Tornant a lo bàsic, que en un programa que es diu A les portes de Troia, dedicar un programa precisament a situar-nos a les portes de la ciutat de Troia, en el món d'Homer, i també posar una mica d'ordre en el gran guirigall que suposa precisament la figura d'Homer, les seves obres, no? Intentarem explicar una mica quins grans temes es tracten a l'Ilíada i a l'Odissea, i com ens permeten apropar-nos tant a l'època que descriuen com a l'època en què aquestes històries van adoptar la seva forma definitiva, no? Llavors, la idea és una mica aquesta, aproximar-nos una mica al món d'Homer persona i al món d'Homer creador.
1: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
2: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast i YouTube.

0: Alberto Reche, bona música per començar la temporada, no?
1: Home, si és el món de Homer, què millor que la cinta del Simpson.
0: Quins records, Homer i Homer.
1: Sí, jo, de fet, he posat la cinta de la primera, com el Simpson els hi passa una mica com el Troia, que és que ningú s'ha passat també per quina temporada va.
0: Hòstia.
1: Doncs he posat la cinta de la primera temporada, he assegurat, he tirat a taulell.
0: Està
1: he dit,
0: bé.
1: Poso la primera temporada, que més si us fixeu, si tireu enrere, el cor diu Los Simpsons, no? Llavors allà...
0: Quins records?
1: Tu no devies estar ni viu, no?, quan va començar el Simpson a metres.
0: Quin any va començar el Simpson?
1: No sé, però molt... Ara
0: l'Adrià
1: que ho busca. Però bueno, estem en el món d'Homer, de Homer pels amics... I per tant, era una música jo crec que...
0: Que es presenta sola, no?
1: Està
0: bé. Molt bé, abans de començar el programa avui...
1: Mira.
0: A veure.
1: 1989. Los Simpsons salieron al aire por primera vez el 17 de diciembre de 1989.
0: Mare de Déu.
1: A Estats Units. Tot i que ja havien aparegut en curts el 19 d'abril del 1987. Li agraïm a l'Adri i a la intel·ligència artificial de Google.
0: Gràcies, Gemini.
1: Que, bueno, doncs no.
0: No estava viu. És un fet. Una altra notícia que tenim per aquesta temporada, entre altres que aniran sortint, és que les Portes de Troia estrena una pàgina de merchandatge. Per tant, si mai voleu agafar una samarreta, una tote bag, una tassa, no?, que van triomfar bastant quan van fer els directes, no?, que la gent els agrada, etc., doncs només heu d'accedir a la pàgina web de merxa.com i allà buscar-nos a la botiga. Sí, i allà trobareu tot aquest merchandatge per gaudir, no?, encara més de l'experiència troiana al vostre dia a dia.
1: Molt bé.
0: Hem d'assajar aquesta promo. En fi, comencem a lo important, que és el programa d'avui, i és que et vaig a tirar ja la pregunta inicial que donaria ja per no sé quantes pàgines, que és qui és Homer?
1: Bueno, doncs aquesta pregunta aparentment senzilla és, de fet, la gran pregunta, no? No només perquè no podem donar una resposta, sinó perquè, de fet, es poden donar moltes respostes possibles, ja que la seva figura es mou en un món de boira i suposicions, no? Un exemple. En la història de la identitat d'Homer té un lloc destacat el bust que conservem a la Gliptoteca de Múnich, que és una còpia romana d'un original grec, i on surt, que segur que l'heu vist moltes vegades, perquè és el típic que es posa d'imatge en el llibre, el vostre llibre d'història de la filo i en altres llibres sobre Homer, no? I que surt constantment reproduït quan volem posar cara al personatge. Un home sec, gran, de cabell i barba abundants, i que ha servit com a model per retrats posteriors, no? Doncs bé, aquest bust, no?, que conforma la imatge física d'Homer quan pensem en ell, l'original és de mitjans del segle V abans de Crist, és a dir, d'uns 300 anys després de la seva vida, i per tant una idealització. Llavors, això tampoc ens serveix.
0: Llavors, a veure, ens acabes de donar una pista, però entre quines dates hauríem de situar Homer?
1: Clar, aquí de nou hi ha poc acord, no? El consens de situar Homer, si és que va existir mai un personatge dit així, després això ja...
0: Un altre meló.
1: Obrirem aquest meló. O bé durant finals del segle IX abans de Crist, o durant el segle VIII abans de Crist, no? Any 800, 700 i molt. Tot i que hi ha comentaristes clàssics que el situen més aviat a inicis del segle IX, o fins i tot al segle X, és a més proper als fets de la Guerra de Troia, i crítics posteriors que han situat la redacció original de les seves obres més aviat al segle VII o fins i tot al segle VI. Vull dir, és un personatge que, segons a quin facis cas, està o a l'any 1000, pràcticament, o a l'any 500. Llavors, bueno, ja ens indica molt de la gran confusió que hi ha sobre aquest personatge.
0: Bueno, és el que t'anava a dir, no? M'estàs presentant aquí una forquilla superàmplia de dates.
1: Sí,
0: no...
1: sí, és més que una forquilla, és un trident.
0: Un
1: no?
0: Trident, exacte. No podem agafar i filar una miqueta més prim.
1: Bueno, el consens general és situar les seves obres al segle VII, no? Que va entre el segle VIII, el segle VII. Aquest consens no sorgeix del no-res, no? És just l'època on es consolida a l'antiga Grècia, és a dir, la suma de la Grècia continental, la Grècia insular i la Grècia asiàtica, una nova forma de vida social, la ciutat, la polis, que comporta canvis fonamentals a tots nivells, no? S'està sortint d'aquesta època fosca després del col·lapse del bronze, no? S'està recuperant l'escriptura, s'estan creant noves formes de societat, de gestió del poder, no? Per exemple, ja ho anirem veient al llarg del programa, el sorgiment d'un concepte polític que qüestiona la reialesa anterior i posa el poder en mans de l'aristocràcia de les polis és un tema que es veu a les obres d'Homer, no? Per això és temptador situar Homer justament en aquest moment, no? Frontissa de finals del segle IX, segle VIII... I a més, a nivell arqueològic, tenim pel segle VIII una troballa que, ja veurem, si o si no, aporta informació sobre la difusió dels textos homèrics. Sabem que, com a mínim, ja des de finals del segle VIII, els textos homèrics circulen per Grècia.
0: I quina serà aquesta troballa que se suposa que ens dona informació?
1: Bueno, i per Grècia, però es va trobar a Nàpols, així que, bueno...
0: Bueno, Grècia, Magna Grècia, no? Grècia.
1: Doncs aquesta troballa és de l'any 1255 i es troba dins d'una tromba... D'una tomba.
0: Una tromba.
1: No, d'una tromba. A l'illa d'Ischia, a prop de Nàpols, que és una copa que es va datar aproximadament del 720 abans de Crist.
0: I què tenia d'especial aquesta copa del 720 abans de Crist, de la tromba?
1: De la tromba.
0: De Nàpols.
1: Doncs lluïa en el seu interior una inscripció en vers, en hexàmetres, relativa a Néstor, que és el rei de Pilos, un dels herois aqueus de la Ilíada, a qui, precisament en el text d'Homer, en un dels passatges de la Ilíada, es relaciona precisament amb una copa, no? I brinda amb una copa i tal i qual. Així els partidaris, no? La copa, una inscripció que diu així, com Néstor, aixeco la copa, no sé què. Els partidaris de l'Homer del segle VIII tenen un exemple d'un objecte que feia referència al text homèric, no? I per tant ens demostrava ja la seva circulació fins i tot a la zona de Nàpols. Pels detractors d'aquesta teoria, ells consideren que simplement és una copa d'un senyor que es deia Néstor, no? Aquesta és la copa de Néstor, que l'aixeco per veure, tal i qual. I que, per tant, és una casualitat afortunada i no és una referència homèrica.
0: A veure, és una casualitat grossa.
1: Que tu tens a Néstor, a la Ilíada, aixecant una copa. Sí que és cert que la copa, físicament, la copa que es descriu a la Ilíada no té res a veure amb la copa que trobes. No? La Ilíada és una copa micènica, d'aquelles d'or, amb dues nanses, no sé. Però va, el context és molt clar, no? Tens una copa per brindar i amb una inscripció que fa referència a un moment i un personatge relacionats amb una copa que brinden a la Ilíada, no? Llavors, clar, és molt tentador assumir que aquesta escena, no, ja circulava. També penseu que bona part de l'Homer més antic no el trobem en textos escrits, sinó en decoracions de ceràmica. No? Bona part de les escenes més significatives de l'Odissea o de la Ilíada, de fet, nosaltres sempre tirem de la figura aquella d'Aquiles...
0: amb Patroclo, bueno, suposadament Patroclo, no?
1: Patroclo. És en tota la decoració ceràmica grega, no? Llavors, clar, aquesta vinculació dels textos homèrics i de representacions en ceràmica també és una cosa molt evident, no? Però vaja,
0: que sigui,
1: tenim
0: sigui,
1: una casualitat
0: una
1: que ens sembla
0: casualitat.
1: Dir que, no, que ja a finals del segle VIII les escenes homèriques o les escenes que trobem en Homer les trobem en el registre arqueològic.
0: Molt bé. I ara, tornant una miqueta a Homer, que ja hem vist que no sabem ben bé qui era, en principi, però sí que és cert que sovint se'l representa com un cec. Per què?
1: Sí, normalment hi ha molts motius, no? Ja ara els enumerarem, però ja veureu que cap d'ells tampoc té un pes super, super concret, no? Llavors, podria ser cec, podria no ser sec... Ja.
0: Em veig a venir que aquest programa anirà una miqueta així, no?
1: Bueno... Oh.
0: Veurem.
1: Però això és el que permet que Nolan faci el que li donin ara.
0: Sí, sí, sí.
1: Per exemple, en un himne homèric, en un dels himnes... Nosaltres coneixem la Ilíada i l'Odissea, però també s'atribueixen a Homer els coneguts com els himnes homèrics. Són uns himnes en honor a diferents déus. Doncs en l'himne homèric a Apolo, Homer diu d'ell mateix, no?, que era natural de l'illa de Quios i que era sec. Llavors dius, vale, perfecte, doncs és sec, Alberto. Quin és el problema? Doncs que els himnes homèrics no són una obra d'Homer. S'atribueixen falsament a Homer, són obres segurament del segle VI abans de Crist, és a dir, entre 100 i 200 anys després d'Homer, que es fan passar per obres d'Homer, no? Perquè com Homer és un dels primers que escriu sobre els déus, que personalitza els déus grecs, quan es fan aquests himnes sobre diferents déus, es posen aquests himnes en boca d'Homer. Llavors, clar, que en un himne del segle VI, falsament atribuït a Homer, es digui que Homer és de Quios i que Homer és sec, doncs, bueno, pot ser veritat o pot no ser veritat.
0: Vale, el primer motiu no m'acaba de convèncer.
1: Un segon motiu que donen alguns lingüistes és per la similitud del nom d'Homer amb una expressió grega que és homeoron, no? Que vol dir simplement aquell que no veu. no? Llavors vol dir Homero, Homeron, vol dir simplement aquell que no veu. Mm-hmm. Llavors, clar, és com dir, si tens un senyor que es diu Homer i Homer significa sec, pues aquella persona serà cega. Bueno, això és sí. Pensar, no? Pues que Cicero era un cigró, no? O que Calígula era una sabata. Bueno, o que si tu et dius Jaume Ferrer, ets Ferrer, no? I si tu et dius Jordi, pues mates dracs. Bueno, podria ser. Un tercer motiu és la creença simbòlica de que els aedes, els rapsodes, les persones que utilitzaven la memòria, penseu que aquesta literatura en un principi és oral, aquesta gent que té una visió interior molt, molt forta, una visió creativa molt forta, havia de ser sec, no? Perquè la visió interior creativa es contraposa a la visió normal i, per tant, no? La que tens per una... És com Messi, no? El que tens per una banda, t'ho treuen per l'altra. Es creia que ser sec estimulava la memòria i, per tant, s'atribuïa als aedes, als poetes, aquesta característica, no? Mm-hmm. I, per tant, si Homer era el més gran dels poetes, Homer havia de ser sec. Bueno.
0: Està bé. Aquí,
1: a veure, penseu que no hi ha sanitat pública en aquell moment. Quan tothom acabava... Ser sec tampoc era una cosa que...
0: No era raro, no?
1: O sea, no t'operaves de catarates. No sé si la gent moria de catarates, suposo que només si t'empenyien, no? Bueno, en qualsevol...
0: Crec que això ni un metge ho podia salvar.
1: No ho sé. No, clar, bueno, depèn.
0: Quart motiu.
1: I quart motiu... A l'Odissea, o sigui, a l'obra d'Homer apareixen diferents aedes, diferents poetes. A la Ilíada potser no tants, potser apareix més Aquil·les tocant la lira i tal i qual, però a l'Odissea apareixen diferents poetes. De fet, el propi Odisseu fa de poeta de si mateix. I apareix una aeda de Mòduc que és sec. Llavors es va voler veure també en aquest personatge, no?, que és sec perquè, no?, perquè els aedes han de ser secs, perquè aquest visió interior, perquè no sé què. Es va voler veure la tradició posterior. Ja veurem que les obres homèriques han estat molt comentades, no? Ja tot com seran la base de l'educació grecoromana. S'aprenia a llegir, a escriure, a redactar amb els textos homèrics. Són textos molt comentats, no? I, per tant, es va voler veure en aquest personatge una mena de trasunta del mateix Homer. I, per tant, va collar aquesta idea, no? Si de Mòduc, que és l'aeda de l'Odissea, és Homer, i de Mòduc és sec, Homer és sec, no? Però, clar, no tenim cap dada biogràfica que ens digui que és així. Podria ser-ho o podria no ser-ho.
0: Molt bé. Per tant, no sabem si era sec, no sabem exactament de quan era, però llavors, Alberto, hem d'entendre que va existir o no?
1: Clar, no ens aturarem ara a desgranar en profunditat el tema i totes i cadascun dels arguments que s'han donat en favor i en contra en els darrers 2.000 i pico anys.
0: No cal.
1: Sobre si Homer va existir o no. Tots sabem que sí i que va viure a Springfield. Només mencionarem alguna de les hipòtesis més elaborades sobre la seva identitat, per si algú vol que tiri del fil. Per exemple, hi ha una que vincula a Homer amb la paraula jònica homaros, que vindria a significar hostatge, presoner, no? I parla dels homèridae, que és una mena com de societat de descendents de presoners de guerra que hi havia a la Jònia, que formaven una mena de casta allunyada de la guerra i que, per tant, se'ls utilitzava com a, ens diu aquesta teoria, no hi ha gaires proves, com a receptacles de la memòria èpica, no? És aquella gent que és sospitosa de ser descendents dels nostres enemics, mm-hmm, dels presoners de guerra. No ens podem refiar que aquesta gent vagi a la guerra amb nosaltres. Llavors, com no van a la guerra, tenen la mala educació de no morir-se, joves, doncs permet que siguin els receptacles de la memòria. I, per tant, se'ls assigna aquesta tasca de memòria èpica, no? Per tant, que diu aquesta teoria que Homer no és tant una persona, sinó una mena d'escola d'escriptors, no? Hi ha com una casta dels homèrides, dels homers, i que, per tant, Homer simplement fa referència a algun d'aquests, no?, descendents de presoners de guerra anònims que cantava. També hi ha qui diu que Homer en realitat no era grec, sinó que era, no és broma, un presoner de guerra babilònic.
0: Com un advocat.
1: Sí. O que fins i tot era descendent dels troians. I que, clar, com els comentaristes veuen que a la Ilíada Homer humanitza molt els troians, no? I al final acabes empatitzant amb ells, i aquí pensa que Homer potser és un descendent dels troians, uh-huh, i no, per aquesta humanitat amb el que es perfila. Hi ha una anècdota divertida atribuïda a l'emperador Adrià, gran amic del programa, que diu que l'emperador, no, que era, també era culte i estava ja pensant, no dormia avió amb la, amb, no pensava en l'imperi romà un cop al dia, perquè ja era la seva realitat.
0: Era ell.
1: Era ell. No pensava en els pobles del mar, no, tampoc, però estava com intrigat de qui era Homer, és una cosa que no que es desconeix. Llavors, com
0: pensava
1: emperador,
0: un cop al dia en això.
1: No sé si un cop al dia, però, bueno.
0: Pensava en molt pensava, en qui era Homer, no?
1: No ho sé. I llavors, resulta, ens diu una anècdota que ens diu que va anar a l'oracle de la Pítia, no?, a preguntar, anaves a un oracle a preguntar coses importants, i ell va anar com a emperador a preguntar a l'oracle qui era Homer, no? Se respon, qui és Homer, no? I es veu que a la Pítia, que li devien agradar les telenovel·les, no?, ja que li va dir, em sembla fantàstic, que Homer era, li va com a mostrar la realitat, i li va dir que Homer era ni més ni menys que el fill de Telèmac.
0: Hòstia!
1: I que, per tant, no, Homer era el net d'Odisseu, i per això va saber explicar tantes coses de primera mà, no, i que Homer, en el fons, és un personatge del segle X, no, més proper a la Guerra de Troia, i que per això sap tant, no, de la Guerra de Troia, per això sap tant dels personatges de la Guerra de Troia, perquè era el net, no, d'Odisseu. A veure, això és una patillada de Copón, però, a veure, és com quan consultes a les vidents ara mateix.
0: Sí, sí, sí,
1: que truques. O quan consultes al teu Piscis ascendente Aquario. Mm-hmm. Bueno, no sabem si l'Adrià s'ho va creure, l'emperador Adrià no sabem si s'ho va creure, el nostre Adrià no sé si s'ho creu, aquesta teoria, home, però en qualsevol cas la Pítia ho va deixar anar i...
0: És temptador pensar que Homer és fill de Tom Holland.
1: Sí?
0: Sí.
1: Bueno... No sé.
0: I quina seria la seva pàtria més probable?
1: Clar, moltes ciutats gregues s'han disputat i encara es disputen l'honor de ser la pàtria d'Homer, amb més o menys fortuna. No? Fos, realment és igual, fos quina fos, el més segur és que hauria de ser un enclau jònic, mm-hmm, és a dir, de la Grècia asiàtica, no? L'actualment...
0: Turquia...
1: La part turca de l'antiga Grècia. Mm-hmm. No sabem en quina exacta d'aquestes ciutats, o d'aquests enclaus, o d'aquestes illes, però si hem d'apostar, apostaríem, per moltes evidències del llenguatge, de les coses que explica, que era un oriund d'un enclau de la joia.
0: Ei, com bé saps, volem portar el Portes de Troia al següent nivell i ens agradaria fer-ho amb tu.
1: Hem creat una comunitat a Patreon ja i...

0: Molt bé, comencem el bloc central del programa amb una peça de la banda sonora de Troia.
1: Sí, sí. A veure, aquesta pel·li del 2004, una pel·li de la que tothom parlava malament fins que Nolan ha tret l'Odissea, que llavors ara de cop i volta hi ha un atac de retrocontinuïtat d'una pel·li que mola. Jo recordo anar, quan estava fent la carrera, anar al cine a riure'm d'aquesta pel·li. O sigui, més enllà de Brad Pitt en biquini, que és una cosa que tots coincidirem, que ens fa qüestionar la nostra sexualitat. Mm-hmm. Vull dir, d'entrada sí.
0: Sí, sí, sí.
1: Fora d'això, la pel·li és un despropòsit enorme. Simplement que ara, per comparació, no? Sembla que hem idealitzat una pel·li de masculinitat normativa i ara tots són làgrimes de
0: faig. No, de faig no, pobra, no.
1: No.
0: És que estic massa acostumat a dir làgrimes de faig tota l'estona, saps? No.
1: Tots sabem que els faig no ploren.
0: Perdó.
1: Facturant.
0: Vinga. No ploren, facturen, vale. Jo he de dir que a mi em va... O sigui, a mi em va agradar molt. Potser també em va agafar en una altra època.
1: Clar, quan bueno, sortir, clar, això és del 2004.
0: Jo tenia 10 anys.
1: Clar, tot va flipar, em jo va era flipar. Un Hyperman.
0: Clar, tio, és exèrcits antics i clar. Coses, no?
1: Però és una... Té moltes decisions de guió qüestionables, no, té moltes... patillades, i en el seu moment va quedar com una pel·li, bueno, Hollywood, es va entendre que era una pel·li de Hollywood, que versionava sí. Una cosa sense cap mena de credibilitat. Però ara ha passat a ser com l'estàndard de com s'han de fer les coses. Llavors, bueno, al final, la roda del món gira i ens torna... i ens posa cap per avall.
0: Molt bé, el que ens està posant cap per avall també és descobrir qui cony era Homer.
1: Bueno.
0: Però bueno, és la màgia, no?, d'aquest programa. Ja hem vist una miqueta, no?, la complicació de tot el que envolta la identitat d'aquest personatge, o personatges, però quina serà la hipòtesi a la que ens agafarem nosaltres?
1: Bé, com hem vist, saber qui és Homer és una fita impossible, sobretot amb l'estat actual dels coneixements. Potser demà passat apareix, jo què sé, alguna dada arqueològica, apareix la tomba d'Homer i ens hem de... o una biblioteca, jo què sé, del segle VII o VI, i ens hem de menjar amb patates el que diem. Però actualment, amb l'estat actual dels coneixements, el que... no podem saber qui és Homer. Però el que sí que podem saber és que algú va ser responsable de la creació artística que hi ha darrere de les seves dues obres. No, no importa tant qui és, per mi, qui és Homer, o si va ser d'allà, o d'aquí, o d'on era, o de no sé quan, mm-hmm. sinó el fet de que la Ilíada i l'Odissea no són producte, com s'ha dit alguna vegada, d'una mera transmissió de sigles mitològics tradicionals. Perquè, de fet, quan un observa l'obra d'Homer, veu la mà d'un autor. En la manera de tractar els temes, en la simetria dels capítols, en la introducció de personatges nous, en el gust per temes concrets. Llavors, és evident que, fos qui fos, m'és igual, la Ilíada i l'Odissea no són obres tradicionals transmeses oralment per costum, sinó que aquí hi ha hagut un autor, digue-li Homer, digue-li Patata, que ha volgut crear una obra literària i explicar-nos una cosa d'alguna manera, no? I per tant, el debat no és tant si Homer o no existeix o qui era, sinó el fet d'això, que estem potser davant del primer autor occidental al que podem posar nom, no cara, sinó nom. Per posar un exemple, no? Aquiles, el protagonista de la Ilíada, en principi, i fins a Homer, no estava vinculat al cicle troià. Que Aquiles sigui el protagonista de la Ilíada és una decisió d'autor d'Homer. Aquiles era un personatge folclòric. De fet, ell no és dels herois troians tradicionals que van en primer moment a la guerra. De fet, no és dels que fa aquell jurament de defensa. No? És un personatge que és introduït més tard, és un personatge del folclore. No? És fill d'una ninfa, que si no sé què, que si la immortalitat, que si el no sé quan, que si és un personatge travestit, no? Quan el porten a la guerra, el van a buscar a la guerra de Troia, es disfressa de dona perquè no vol anar. És com un personatge de conte, de tradició folklòrica, que Homer decideix convertir en personatge èpic. És com si agafes a Peter Pan i el fas un heroi èpic, no?
0: Hòstia.
1: Ja, bueno,
0: interessant.
1: O, per exemple, altres personatges que considerem fonamentals en la guerra de Troia, com són Patrocle o Héctor, són invencions d'Homer. No existeixen abans en la tradició èpica del cicle troià. I això són decisions d'autor. És algú que ha decidit crear uns personatges per explicar una cosa concreta.
0: I per tant...

0: Tot això és possible dins l'oralitat o no?
1: Sí, absolutament sí. Abans, no, la teoria filològica deia que semblava impossible, no, que pogués haver autors i obres concretes amb una autoria circulant de manera oral, no? Perquè es considera que l'oralitat transmet, no, pues, faules compartides. Però quan s'han estudiat les èpiques tradicionals, no, les històriques i les contemporànies, quan a partir del segle XIX hi ha aquesta dèria, no, per retrobar les èpiques orals, perquè es veu en elles el folklore, o es veu en elles les èpiques nacionals, no? Això passa en totes les èpiques, des del romanç Cero espanyol, fins al Kalevala, fins a l'invenció dels bards irlandesos que s'inventen els literats del segle XIX. S'ha trobat que existeixen repertoris èpics que subsisteixen durant generacions d'insularitat sense modificacions substancials, no? Pot haver-hi una obra creada per algú que es transmet durant generacions sense que canviï substancialment, no? Una cosa es transmeti oralment no vol dir que hi hagi una autoria difusa. Amb tot, les obres homèriques apareixen just en el moment en què Grècia recupera l'ús de l'escriptura, no? Llavors, aquesta vegada a través de l'adaptació de l'escriptura alfabètica fenícia. Ni l'Odissea ni la Ilíada hi ha cap referència a l'escriptura. Només hi ha una molt, molt fosca. Que penseu que a la Guerra de Troia els herois grecs i els grecs troians escrivien. Estaríem fotint de tauletes micèniques. Però els herois de la Grècia homèrica no escriuen. De fet, només hi ha una referència a quan un del personatge es fa referència a un avantpassat seu, a Bel·lerofonte, que diu que l'envien de misèria a un lloc amb unes tauletes amb signes mortals, no? Com dient, l'escriptura és una cosa malèfica, no? Com aquest record.
0: Rúniques,
1: això no té res més a veure amb el fet de la tradició de l'època fosca on s'ha perdut l'escriptura, més que no passen en que l'època micènica no hi hagués, no? Però, clar, després també, i amb això faig un excurs, moltes vegades l'error és intentar veure a Homer com una mena de cronista històric, no? Creure que podem parlar de la religiositat grega o la mitologia grega a través del que diu Homer, quan Homer no és un teòleg, és un escriptor, que podem parlar de la societat grega quan Homer no té cap intenció de recrear, d'explicar la ciutat grega, no? Per exemple, els herois aqueus es passen 10 anys davant de Troia i no es parla de cap dona, més que les esclaves. No neix ningú, en 10 anys de campament allà no apareix cap nadó, ni cap nen, ni cap iaio. Els únics nens són dos o tres nens a Troia, no? No apareixen camperols, més que quan els has utilitzat com a comparació respectiva, no apareixen... Llavors, que qualsevol intent d'intentar utilitzar Homer com a font històrica, pues, xoca amb el mateix que xoca qualsevol intent d'utilitzar una obra de ficció per intentar explicar coses, no?
0: Molt bé. I quan prenen les obres homèriques la seva forma escrita definitiva?
1: Bé, hi ha qui pensa que ben aviat, no? Que el segle VII... hi ha qui considera que no abans del 560 abans de Crist, no? Que és una data que tenim molt clara perquè Pisístrat, no, tirà d'Atenes, ordena preparar com la primera edició oficial dels textos homèrics, no? I, de fet, hi ha una certa tradició que vincula Homer amb Atenes, no? com Cristóbal Colón, tothom vol tenir la pàtria, doncs els atenencs es sentien a Homer com els seus, i, per tant, la primera vegada que es fa com una edició oficial i posada per escrit del text homèric, o la gran edició, és el 560 amb Pisístrat. Llavors, bueno, amb tot no us feu il·lusions, perquè haurem d'esperar fins al segle X després de Crist i els tallers bizantins per tenir còpies íntegres dels textos homèrics. És a dir, les primeres còpies, els primers manuscrits que tenen la Ilíada o l'Odissea sencera són textos de l'any 1000, després de Crist. Penseu que les tauletes d'argila, els papirs, tot això ha desaparegut. Es conserven alguns petits fragments, per exemple, de l'Egipte del segle III després de Crist, però no deixa de ser curiós que els textos homèrics haurem d'esperar fins a uns 1.700 anys després, no, de que Homer creés l'Odissea o l'Ilíada per tenir algun llibre, avui en dia, clar, abans circulaven, però el llibre més antic que conservem íntegre de l'Ilíada o l'Odissea és de fa 1.000 anys. Això també ens indica, no, que la sort de... material bibliogràfica de les obres antigues és molt, molt atzarosa, no? Sí, com sigui, serà divertit, perquè un cop que el text es fixa i es posa per escrit, no? I s'utilitza en l'educació, comencen els comentaris erudits sobre el mateix. La gent comença a comentar la Ilíada, a comentar l'Odissea. I comencen a sorgir debats erudits sobre si algun vers és verídic o no, si Homer, aquest vers és massa barroer, segur que Homer mai hauria escrit això. Aquest personatge es comporta, jo què sé, Agamèmnon al principi de la Ilíada es comporta com un gilipolles. No? I llavors hi ha qui diu, no, és impossible que Agamèmnon sigui tan mal educat, no? quan ha de ser així perquè es contraposa a Aquiles, no? O per exemple hi ha debats, a mi em semblen fantàstics, no? Ja sabeu que Patrocle es disfressa d'Aquiles, agafa l'armadura d'Aquiles, se'n va lluita amb Héctor i mor, no? I Héctor es queda l'armadura, no? Agafen i li treuen l'armadura, i llavors Tetis, la mare d'Aquiles, ha d'anar a veure Efes, a dir-li fes bona cuirassa, no sé què. Clar, llavors els comentaristes hel·lenístics deien, a veure, si Patrocle era un guerrer, no? Un mirmidor i era un guerrer i agafa l'armadura d'Aquiles i la perd, per què Aquiles no agafa l'armadura de Patrocle, se la posa i va lluitar? Això de, perquè a més, en el funeral de Patrocle tampoc diuen que el cremin amb l'armadura posada. Llavors comença a haver-hi tota una sèrie de comentaris dient, clar, és que Patrocle potser era un servent i no era un company d'armes. No? Perquè si és un que està allà sempre ajudant, netejant Aquiles, que si me quieres yo también, no sé què, i no té armadura, potser no era... Potser quan li diuen que és company d'Aquiles, no és company d'Aquiles, és un company d'armes, perquè si no té armes pròpies ja demana... Les... No, fixeu-vos que comença a fer tota una sèrie de comentaris, no? Erudits sobre l'obra. No tenim temps per aprofundir-hi, però hi ha anècdotes divertidíssimes sobre aquesta reflexió d'intentar prendre's en sèrio un text.
0: Molt bé. Com van ser compostes, no, les obres homèriques?
1: Bueno, és interessant perquè van ser realitzades en una mena de llengua artificial, no, creada a partir de diferents dialectes jònics i eòlics. Estan composats també en hexàmetres dactili. No entrarem ara a explicar poesia grega antiga, però bàsicament són versos compostos no per... O sigui, la poesia homèrica no es mesura per síl·labes, sinó es conserva per mesures, no? Un hexàmetre són 6 mesures. Cadascuna d'aquestes mesures està formada per una síl·laba llarga i 2 breus. El grec antic és una llengua tonal, l'accent no és un accent d'intensitat, sinó és un accent de musical, no? Una mica com el castellà, tu passes de la a sol, no? Bueno, no entrarem. Però bàsicament recullen a la seva composició evidents recursos d'oralitat, no? Els epítets, les repetacions formulàries, cosa que fan pensar que la primera transmissió de l'obra va ser oral.
0: Molt bé, a veure, estic llegint la pregunta... I també avui és programa de melonazos, eh? Està bé. A veure, Alberto, anem al lío. Hem parlat ja molt de l'obra, d'Homer, no sé què, no sé quantos, però jo, el que ens interessa aquí, als oients, segur que també, és entrar en el contingut de les obres homèriques. Va ser real la guerra de Troia? I fins a quin punt el que ens explica Homer sobre aquesta guerra és real o no?
1: Vale, siguem categòrics. La guerra de Troia va succeir com la relata Homer i la tradició grega? Rotundament no. Aquest relat té una base històrica, tot i que sigui deformada? Sí.
0: Perfecte. Però
1: aquesta seria com el titular, no? No és el primer programa que dediquem a les obres d'Homer. N'hem dedicat 3. Així de memòria, potser em ballen els números, però el programa 2 vam dedicar a la guerra de Troia. És molt antic. Si us el voleu mirar, però érem joves inexperts i confusos. El programa 200... que vam dedicar a la modernitat de la Ilíada, a parlar del contingut de la Ilíada, i el programa 307, diria, un dels primers que tu vas estar, el vam dedicar no a l'Odissea, però sí a la figura d'Ulisses, no? L'evolució de la figura d'Ulisses en la cultura occidental.
0: És veritat.
1: No? Des de l'antiguitat, l'edat mitjana... Llavors, bueno, són 2 programes... En aquell programa crec que vam prometre que faríem algun programa sobre l'Odissea.
0: Doncs mira, 300 programes.
1: Aquest tampoc és sobre l'Odissea exactament, però bueno, ja ho ha fet Nolan, què farem nosaltres? Però vaja, podeu reescoltar o escoltar per primer cop aquests programes, el 2, el 200 i el 307, i per tenir més dades, no? Així a grans trets. La Ilíada recull, d'una manera molt sui generis, el record del context geopolític del Mediterrani Oriental de finals del bronze, no? Aquesta època, no? en què els estats palacials micènics, no? El món hitita, la Wilusas hitita, i l'Odissea parla una mica dels efectes del col·lapse d'aquest bronze, no? La desfeta, no? La tornada a casa d'aquests herois homèrics i la desfeta d'aquesta societat de palaus que han viscut una sèrie de revoltes. No? De fet, Odisseu, quan torna a casa, el gran leitmotiv de la seva obra és la venjança, no? La venjança contra els pretendents que volen usurpar el palau, no? Existeixen mencions, per exemple, a les tauletes hitites de conflictes entre els aqueus, els habitants de la Grècia continental micènica, i la ciutat d'Auilusas, la Ilion homèrica, no? No? És quan el rei hitita li diu a un rei micènic i d'aquella cosa d'Auilusas que ens havia enfadat molt, va, ja està perdonada. No sabem exactament què va passar, però Auilusas és una ciutat satèl·lit del món hitita, no? Un centre comercial important, i els aqueus, que a més de comerciants eren pirates, doncs, bueno, doncs havien tingut les seves colletes. Aquesta Auilusas era una ciutat, les runes de la qual encara es podien veure ben a prop d'on vivien els habitants de la Jònia, no? On vivia aquest suposat Homer, encara hi havia el record d'aquelles grans muralles monumentals d'una de les iteracions de la ciutat de Troia. A més, molts d'aquests habitants de la Jònia eren migrants de la Grècia continental micènica. Després de la desfeta dels estats palacials micènics al bronze final, molts d'aquests habitants de la Grècia continental migren cap a les illes, no? Cau la societat, cau la jerarquia política, hi ha moviments de població. Se'n recordeu quan parlàvem d'aquell despoblament de la Grècia continental, que potser no calia vincular uns invasors dòrics, sinó unes migracions internes, no? Doncs molta aquesta gent que havia viscut sota, no, el domini dels micènics, dels tabans, de no sé què, ara vivien a la Jònia. Llavors, bueno, ja, també tenim, hi havia aquest record, no, d'aquests conflictes del bronze final. També tenim evidències d'un lucratiu comerç d'esclaus en les tauletes hitites, no, on el rapte de dones era una constant. I fins, no, botins de guerra on els aqueus tenen, pues, i tantes dones, no sé què, i tantes dones no sé quan. I fins i tot s'ha pogut vincular onomàstica present a la Ilíada en tauletes micèniques o hitites, no? Algun Alexandros, no? Hi ha una sèrie de noms que utilitza Homer, que quan tu mires tauletes al bronze final són noms de l'època. Llavors, bueno, hi ha coses que sí que ens indiquen que hi ha un record, no? Hi ha una oralitat que perviu, que Homer agafa i deforma com vol, no? Ja ho anirem veient si dona temps. Hi ha moltes coses que Homer no entén d'allò que explica i s'ho ha d'inventar.
0: Llavors estem davant d'uns relats que cal vincular a la de bronze?
1: Primer sí, no de la temporada. Sí en alguns detalls, en el marc general, no en la resta, no? Per exemple, els herois de la Ilíada corresponen a un tipus de lideratge antic, el rei dels palaus, aquests guànecs micènics, els capdills d'homes, però Homer introdueix a la Ilíada un qüestionament constant d'aquest tipus de sistema polític.
0: I com ho fa això ell?
1: Per exemple, amb la introducció d'Aquiles. Aquiles i les seves crítiques al lideratge antic d'Agamemnon, no? En el recurs a les assemblees, el qüestionament del repartiment del botí, no? Per l'audiència original d'Homer, el lideratge dels aqueus, el lideratge explicat a la Ilíada, és arcaic. No és el que ells viuen, és el que tenen en el record. Propi d'una societat que ja no és la seva. Estem en el moment del sorgiment de les polis, d'una nova elit terratinent que es pensa d'una manera diferent a la dels governants militaritzats dels palaus micènics, que ja quedaven en el record. Nosaltres ens hem tret de sobre aquesta gent. Per això el nostre protagonista és Aquiles, que és el que critica aquesta gent, no? I els aqueus són tots una panda desgraciats. Vull dir, no hi ha cap ningú que sigui guai. O sigui, Odisseu, per exemple, que ara cau molt bé a Nolan i tal. O sigui, hi ha un moment que hi ha... L'únic personatge de la plebe que apareix a la Ilíada és Tersites, que és aquell... és l'únic aqueu que no té cognom, és a dir, que no es diu el nom del seu pare, perquè és un soldat ras, no té llinatge, i és el que, juntament amb Aquiles, critica la gestió d'Agamemnon, no? Aquiles se'n va i tal i qual, però a Tersites... que és el que diu, no? Desertem en massa, deixem aquí els dirigents, repartim-nos el botí, tornem a casa, no sé què. Està a punt de generar una revolta i el tio que agafa, i davant de tothom l'agafa i la pallissa de mort, és Odisseu, que després ens agrada molt perquè és un senyor com cara molt seriós, però és el tio que, saps? El que està allà fent de policia del poble. Bueno... Clar, el Guanax, el rei micènic, que era el governant absolut i controlava tots els recursos agrícoles i ramaders de la regió, no? Ja es veu a la Ilíada que regalen ramats, regalen camperols, regalen... que controla les armes, que controla la construcció dels carros de guerra, ja no hi és. De fet, els carros de guerra són molt divertits, perquè podem veure com Homer no sap què fer amb els carros. O sigui, vull dir, ell ja el recorda que els carros de guerra eren una arma de guerra... No? Ja sabeu que la guerra, els hitites, penseu Ramsès III, allà, la batalla de Cadeix, els carros, no? Els carros eren un actiu molt important en les batalles del bronze final. Però en l'època d'Homer no hi havia carros. No s'utilitzaven en carros. Llavors,
0: es posa per allà.
1: Ell sap que els guerrers micènics anaven en carros, però no té ni puta idea de per què s'utilitzen els carros.
0: Bueno.
1: Llavors, només hi ha un personatge que de tant en tant tira algú. Néstor, que és el personatge més... el vell, l'únic vell dels aqueus, el que és com de la generació anterior, és l'únic que mai baixa del carro per combatre. Però tothom el que fa és... vaig en carro! Freno el carro.
0: Baixo
1: a peu, agafo l'escut, agafo la llança i em parteixo la cara amb el del costat, no? Clar, llavors, Homer no sap què fer amb els carros, no? El que ja és una vocació d'un passat que es pressuposa antic, però que ja només queda en el record, no? Il·lustrat, això sí, a vegades amb objectes d'un passat remot. Per exemple, quan es descriu el cas que un personatge cretenc, no? Per tant, molt antic, de la civilització minoica, Meriones dona un casc a Odisseu, dona un casc de folrat en cuir, amb les astes d'un porc senglar, no? Un casc que ni tan sols és metàl·lic. Quadra perfectament amb els cascos trobats en època micènica, no? Hi ha el record d'aquests objectes antics, hi ha un decorat antic, no? En algunes armes, en alguns estris de lluita, però que no se sap bé com funcionen.
0: I l'Odissea té el mateix problema?
1: Bé, la Ilíada i l'Odissea són dues obres ben diferents, no? Hi ha un consens en considerar la segona posterior en diverses dècades a la primera i responen a tipologies narratives diferents. La primera és un poema èpic sobre la corona d'Aquiles, la segona és una mena de literatura de viatges, per una banda, o ha quedat com una mena de literatura de viatges, tot i que aquests viatges d'Odisseu ocupen una part molt petita de l'obra que es centra sobretot en el retorn a casa i en la venjança. De fet, Odisseu s'inscriu, l'Odissea s'inscriu en el gènere dels nostoi. Un nostos és el viatge de retorn, d'aquí ve la paraula nostàlgia. Relats sobre el retorn dels herois homèrics que tornen a casa seva després de la guerra de Troia i es troben que allò s'ha anat a la merda. Llavors, si la Ilíada s'ha examinat per treure informacions sobre la guerra micènica, l'Odissea s'ha escorcollat des de fa segles amb un altre interès ben diferent.
0: I quin serà aquest interès?
1: Doncs, bàsicament, la geografia. No? El gran debat al voltant dels viatges d'Odisseu no és altre que el de saber per quina geografia s'està movent. No? Pels historiadors, si la Ilíada és el canal a guerra, l'Odissea és el canal a navegació, per tant, al comerç. Tot i que Odisseu no comercia mai. No? Odisseu, el gran navegant, el gran explorador. No, Odisseu no explora mai. El seu viatge mai és un viatge d'anada, sempre és un viatge de tornada. Però bueno, ha quedat en l'imaginari del personatge, repasseu aquell programa 307, com un personatge vinculat a l'exploració. Per tant, es vinculaven els viatges d'Ulisses amb els navegants grecs que comencen a fer-se la mar, no?, des de les metròpolis gregues i comencen a fundar colònies. Repeteixo, no importa que Odisseu ni comerci ni colonitzi, però vaja, tots sabem que mai has de deixar que la realitat desmunti un bon argument.
0: I quins intents d'identificació geogràfica s'han proposat?
1: De tota mena. Des dels més modestos, que intenten vincular els viatges d'Odisseu amb la geografia del Mediterrani Oriental, no? L'illa del Ciclo que tira pedres és una illa volcànica, Sile Caribdis és l'estat de Messina, fins als que creuen que l'Odissea amaga el relat d'un viatge oceànic, no? I que està explicant un viatge per l'Atlàntic. En el fons dona igual, perquè la intenció de l'obra no és la de ser una guia geogràfica.
0: I llavors què busca l'Odissea?
1: De fet, l'Odissea és un joc de miralls, no? Amb moltes històries dins la història principal i molts narradors, alguns verídics, alguns falsos. Si Aquil·les és un heroi folclòric trasplantat a un poema èpic, Odisseu és al revés, és un heroi èpic trasplantat a un relat folclòric. No? És un relat d'engany, on la petita part que tothom recorda, els cants 9 o 12, i que creu que és el nucli de l'Odissea, és només un detall. No? Es navega entre la realitat i la ficció, entre els espais civilitzats i els espais salvatges. No, la distinció és molt evident. Homer distingeix molt, o Odisseu distingeix molt, entre els que conreen la terra i produeixen pa i aquells que no. Tu saps que estàs en una illa fantàstica o que et trobes uns personatges fantàstics perquè no tenen blat, no conreen. Alguns poden tenir vi i emborratxar-se perquè el vi et fa salvatge, però és una primera aproximació molt divertida a la distinció grega entre helens i bàrbars. No és una distinció racial, sinó simplement una distinció cultural, no? La paideia, la cultura que et porta a tenir agricultura o i per tant educació, i la que et porta a no tenir-lo. O sigui, Telèmac, els altres herois troians, que expliquen els viatges que fan a l'Odissea, sempre es mouen pel món real. Odisseu, no, que té com a característica la supèrbia, ho fa pel món imaginari, no, l'engany a través de la disfressa, perquè en el fons és un falsari, un narrador d'històries més semblant a un Homer, a una Eda, a un Rapsoda, que no un heroi tradicional. I fins i tot la seva arma, l'arc, és una arma indigna.
0: Però si l'arc i l'escena del palau i tot això mola moltíssim.
1: Clar, sí, clar, el gènere dels éssers homèrics, de fet, qui combat a distància és indigne. I això ho marquen tots els exemples que tenim a la Ilíada. L'arc és l'arma d'Apolo. I per Homer, Apolo era un déu no gaire recomanable, perquè Apolo és un déu asiàtic, que arriba, que és dels que més tard arriba al panteó grec. I, per tant, l'arma d'Apolo és una arma sospitosa. Des de que Paris acaba amb Aquiles, no?, amb l'engany i un arc, fins a que l'arquer troià Pàndar, instigat per Apolo, intenta matar Menelau, acabant amb la treva que hi havia, l'arc és una arma sospitosa. Entre els aqueus, Teucre, que és el germà d'Àjax, és l'únic que utilitza l'arc sota la protecció de l'escut del seu germà. No? Jo m'amago en l'escut del meu germà, que Àjax, a més, porta un aquells escuts de torre i tal. Doncs bé, més tard, Sòfocles convertirà Teucre no en el germà d'Àjax, sinó en el seu germà bastard. No? Perquè, clar, utilitzava l'arc, llavors no podia ser... No? Llavors és molt divertit, perquè és bastard perquè empra l'arc o empra l'arc perquè és bastard. No? És una arma indigna, com la de Paris, que és l'heroi afeminat. No? L'arc és l'arma d'Apolo. Clar, en el cas de l'arc d'Odisseu hi ha un punt d'element de sobirania, no? L'arc que només pot emprar ell, que això també és una cosa de conte de fades, d'aquest heroi folclòric, no? L'element reconeixible. Però no deixa de ser curiosa l'elecció de l'arma.
2: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
3: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: Molaria moltíssim aturar-nos a comentar la música.
1: L'he posat per tu.
0: Gràcies, Alberto.
1: Que sé que t'agrada.
0: Hi ha més diferències entre la Ilíada i l'Odissea?
1: Sí, sí, de fet.
0: Ah, no, podem tirar endavant, és que conquerem justets.
1: Sí. Bueno, hi ha moltes diferències, no? Tradicionalment s'ha considerat la primera un monument a la guerra i la segona un monument a la pau. Però tot i que al final és al revés. La Ilíada acaba amb uns funerals en la reconciliació entre Príam i Aquiles, i l'Odissea acaba amb la matança dels pretendents, amb degullant i penjant a totes les serventes que han ajudat els... Bueno, llavors, aquestes distincions que es fan des de la posterioritat a les obres, a vegades no sempre en cert.
0: I la presència constant de déus?
1: Bueno, d'aquí venia la música, no? De fet, presència de déus és una de les constants dels textos homèrics, no? De fet, podem considerar Homer el pare de la mitologia grega, ja que és el primer en posar per escrit o en posar de veu i tracta de manera colorida i ordenada els déus grecs en la seva forma humana que tant ens fascina, no? Ell i Hesíode poc després, ja que de fet considera que Hesíode és parent d'Homer, posen les bases del que serà la mitologia grega posterior.
0: Déu-n'hi-do la responsabilitat.
1: Bueno, sí. Això sí, a més, no hem d'oblidar que Homer no és teòleg, no? Com deia, ni és historiador, és un poeta. I per tant, la caracterització dels déus està feta per seduir a l'audiència, per agradar els oients. I a voltes introdueix elements còmics o directament irònics dins el comportament dels déus, no? No hem d'esperar una guia de religió grega quan parlem dels déus homèrics, no? Perquè fa broma constant amb els déus. Un exemple molt ràpid, el del cant quart de la Ilíada, quan era, munta tota una estratagema per ajudar els aqueus, consistent en distreure a Zeus. Zeus ha dit que ningú ajudi els aqueus perquè me'ls vull que pateixin. Llavors, era, agafa d'Afrodita filtres amorosos, pòssimes i no sé què, se'n va a buscar a Zeus, sap el que li agrada, i llavors l'enganya per tenir sexe durant molt de temps dalt del món Ida per tenir-lo distret, no? És allò de dir, Zeus tot poderós, però ja sabem, no?, què fer. Per tant, avís, tampoc cal prendre's massa seriosament a Homer si volem conèixer la realitat religiosa de l'època arcaica.
0: Molt breument, Alberto, i quin serà l'element més reconeixible del tractament homèric dels déus?
1: Clar, l'element més reconeixible és que intervenen constant i activament a la trama. No són déus llunyans o ritualitzats, sinó que actuen. I també s'ha dit molt que el tractament de la jerarquia divina dins d'Homer hi ha una mena de metàfora de la ciutat grega. No? Això es veu durant el cant 15, quan Zeus ordena a Posidó que no intervingui en el conflicte. Posidó es queixa i diu que recorda, no?, com els tres germans, Hades, Posidó i Zeus, es van repartir el món entre els tres. No? Zeus al cel, Hades l'inframón, ell al mar... sent els tres de la mateixa jerarquia i triant a sorts que es quedava cada cosa, no? Aquesta cosa de... Llavors, aquest passatge marca diferents idees. La d'assignar càrrecs mitjançant la sort, la del domini en comú i també la de la relegació de la resta de déus, com Cronos, al Tàrtar, a la part inferior. I no s'ha volgut veure en aquesta reflexió les tres idees sobre les quals es sustenten les ciutats gregues. L'elecció dels càrrecs, el repartiment de funcions, el govern conjunt, el fet de que part de la població no té representació i s'expulsa, no?, aquesta stasis grega, i per tant, no?, veiem, no?, en els textos homèrics ja el germen d'una nova societat grega.
0: Molt bé, Alberto Reche, moltíssimes gràcies per aquest repàs tan intens i tan interessant sobre el món homèric. A Adrià Tirado, el control tècnic, us ha parlat l'Albert Abril i us esperem a la propera setmana amb un nou episodi de Les Portes de Troia.
2: A Les Portes de Troia, amb Alberto Reche i Albert Abril.
3: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Marina Antúnez.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: És dilluns, dia 14 de setembre. Comencem una nova edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Avui a l'InfoSap, ampli reportatge sobre la celebració de la Diada a Sant Andreu de la Barca. El passat divendres, 11 de setembre, es va celebrar l'acte central de la Diada. Avui recollirem les opinions de les diferents formacions polítiques que hi van ser presents i també les valoracions de l'alcalde Marc Giribet. I també parlarem de les diferents actuacions que s'hi van dur a terme a motiu de la Diada a la ciutat. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu. Comencem una nova edició de l'InfoSap.
2: L'InfoSap, l'actualitat de Sant Andreu de la Barca amb Jordi Milian. Ràdio Sant Andreu, serveis informatius.
1: L'atur ha pujat a l'agost a Sant Andreu de la Barca, però baixa un 4,3% respecte fa un any. El municipi tanca el mes amb 1.111 persones aturades, 64 més que el juliol. La taxa d'atur es situa en el 8,2%, mentre que les dones i els majors de 44 anys continuen concentrant les xifres més elevades. Són dades publicades per l'Observatori Comarcal del Baix Llobregat. Si es compara Sant Andreu de la Barca amb d'altres municipis de l'entorn i poblacions importants de la comarca, Martorell registra una taxa d'atur del 9,1%, Sant Vicenç dels Horts del 9,3% i Sant Boi de Llobregat el 8,8%. També presenten una taxa superior Cornellà i Esparreguera, totes dues amb 8,5%. En canvi, Sant Andreu de la Barca presenta una taxa superior a municipis com Olesa de Montserrat amb un 7,9%, Viladecans un 7,8% o Molins de Rei amb un 6,7% de l'atur. Les dades de l'Observatori Comarcal del Baix Llobregat també mostren una diferència significativa entre homes i dones. De les 1.111 persones aturades a Sant Andreu de la Barca, 685 són dones i 426 són homes. La taxa d'atur femenina arriba al 10,8%, davant del 6% entre els homes. Durant el mes d'agost, l'atur ha augmentat un 6,8% entre els homes i un 5,7% entre les dones. Per edats, el col·lectiu amb més persones sense feina continua sent els majors de 44 anys, amb 682 persones aturades i una taxa del 9,4%. Entre els 30 i els 44 anys hi ha 260 persones a l'atur, i mentre que els menors de 30 anys s'han comptabilitzen 169, amb una taxa del 6,7%. Són dades de l'Observatori del Baix Llobregat. Les dades d'atur del mes d'agost i l'increment registrat a Sant Andreu de la Barca també coincideix amb l'evolució comarcal. El Baix Llobregat ha tancat l'agost amb 32.809 persones aturades, 1.497 al mes que el juliol, i un augment del 4,8%. Malgrat aquest repunt, hi ha 282 persones aturades menys que a l'agost del 2025, un descens interanual del 0,9%. La taxa d'atur comarcal és del 7,7%, per sota dels 8,2% de Sant Andreu de la Barca.

0: Com sabeu, l'11 de setembre commemora la caiguda de Barcelona l'any 1714. Aquella derrota va significar la pèrdua de les llibertats i les institucions pròpies de Catalunya, l'abolició de les nostres lleis i la prohibició del català tant a l'administració com a l'ensenyament. Tot i les dificultats, la Diada s'ha mantingut viva al llarg de la història, primer de forma clandestina i reprimida, després com a símbol d'oposició al franquisme i, finalment, des de 1979, oficialment com a Festa Nacional de Catalunya.
1: Sant Andreu de la Barca ha commemorat la Diada reivindicant la cohesió i una Catalunya oberta a tothom. Una quarantena d'entitats han participat a l'ofrena floral de l'11 de setembre en un acte marcat pel discurs de l'alcalde Marc Girbet, l'actuació del tenor Ferran Mitjans i el relat visual en directe de la il·lustradora Clara Tani Tarquer. Sant Andreu de la Barca ha commemorat aquest divendres l'11 de setembre la Diada Nacional de Catalunya amb el tradicional acte institucional a la plaça 11 de setembre. Una quarantena d'entitats, associacions i formacions polítiques locals han participat a l'ofrena floral, una celebració que ha combinat els elements més solemnes de la jornada amb música, cultura i participació ciutadana. L'acte ha estat conduït per la fotògrafa santandreuenca Neus Vendrell. Ha comptat també amb la participació institucional de l'alcalde Marc Girbet, la vicealcaldessa Maria Antònia Borbón i representants dels grups polítics de FEM Sant Andreu, PSC, Som Sant Andreu i En Comú Podem. Representants de Vox i el Partit Popular, com és habitual, no han assistit a l'acte de la Diada. Un dels moments més solemnes de la jornada també s'ha produït amb el lliurament de la senyera a la policia local per part de l'alcalde abans de ser hissada a la plaça. La commemoració ha combinat amb el cant dels segadors i la tradicional ofrena floral d'entitats, associacions i partits polítics.

0: Una de les novetats d'enguany és que la música ha tingut un protagonisme especial amb la participació del tenor de Sant Andreu de la Barca, Ferran Mitjans, que ha interpretat A vocació al Pirineu, una de les peces més emblemàtiques de la sarsuela catalana de cançó d'amor i de guerra. Mitjans, format des de ben petit a l'Escolania de Montserrat i posteriorment al Conservatori del Liceu, ha desenvolupat una trajectòria professional vinculada especialment a la música antiga, barroca i clàssica. També ha format part del cor jove de l'Orfeó Català i actualment actua en escenaris internacionals i col·labora també en formacions de prestigi, com la Capella Reial de Catalunya, dirigida per Jordi Savall. Ràdio Sant Andreu ha pogut parlar amb Ferran Mitjans i del que ha suposat tornar a Sant Andreu de la Barca per participar a l'acte de la Diada.
1: Doncs la veritat és que és tot un honor, doncs, perquè és una peça que ja fa bastant de temps que la tinc com, doncs, dins del meu repertori. És una peça clarament catalana i de la nostra terra i molt coneguda també per tot el públic, i és una d'aquestes peces, doncs, que sempre donen una festivitat molt, molt plena a qualsevol acte que es faci, i més avui, el dia de la Diada, aquí a Sant Andreu, al meu poble. És tot un honor, un orgull, molt, molt feliç, la veritat.
0: El fet de tornar a casa, no? Tornar a Sant Andreu de la Barca després de que amb la teva carrera, doncs, et porta a fer actuacions arreu del món.
1: Sí, des que vaig començar ja a cantar professionalment he estat bastant voltant, sobretot per Europa, però també per Amèrica, i és un honor, doncs, també de tant en tant poder tornar al poble on he crescut i aportar, doncs, aquest granet de sorra aquí a la cultura del poble, que sempre és una alegria.
0: De fet, Ferran, la teva trajectòria està molt vinculada al fet de la recuperació, la interpretació del patrimoni musical. Quin paper creus que pot tenir la música a l'hora de preservar o transmetre la cultura i la identitat d'un país?
1: Jo penso que la música és el vehicle, doncs, més potent que tenim com a societat, doncs, per transmetre valors, per transmetre la pau, per transmetre, doncs, una societat com crec que la catalana és bastant pionera, i això, doncs, és un orgull, doncs, amb molts dels grups en els que treballo, doncs, que apostem, doncs, per recuperar patrimoni de compositors catalans que estan bastant oblidats i que hi ha música, molta música en arxius que no s'ha fet mai, que s'està recuperant ara a poc a poc, i, doncs, tant amb grups com el grup Cor Cererols, com que és música ja de compositors ja morts, com també ara estem gravant uns salms del Bernat Vivancos, que és un compositor plenament actual, i, doncs, també amb el Jordi Savall, sobretot, que és amb qui més treballo, que ell té aquesta vocació incansable de recuperar el patrimoni català, però també patrimoni mundial, sobretot, doncs, per vincular la música amb la pau.
0: Suposo que ha de ser un luxe, no?, treballar amb el mestre Savall.
1: És un luxe perquè, sí, sempre et dona tant ensenyament, tantes maneres de veure la música diferent, però sempre amb un esperit molt, doncs, molt com ho diria, com molt vinculat en la matèria primera. Llavors, sempre músiques tan antigues, però amb un rigor tan veraç i tan important, penso que és el personatge més important que tenim a la nostra cultura musical en el tema de la recuperació del patrimoni de català.
0: Vas començar a l'Escolania de Montserrat i d'aquí una llarga trajectòria.
1: Exacte, vaig tenir la sort de poder anar a l'Escolania de Montserrat, un lloc on, sí, doncs, m'ha ensenyat tot el que sé a nivell musical, m'ha ensenyat aquesta regularitat de cantar diàriament, d'aquest ofici que és el món del cantant solista de vegades, però també del cantant de cor, com faig moltes vegades, i això, doncs, sí, em va despertar aquesta vocació pel cant, doncs, que he tingut la sort de poder-la seguir i poder-m'hi dedicar i fer allò que més m'agrada.
0: El teu instrument és la veu, com la cuides? No sé si tens allà una disciplina, suposo que sí, no?
1: Sí, la veritat és que la veu és un instrument, doncs, que és complex, perquè va molt lligat al nostre cos, a la nostra emocionalitat, i tot allò que et passa a la vida extra musical també t'hi pot afectar, però sí, jo diria que el més important és el descans, intentar descansar i molta hidratació també. Ara, a més, amb aquestes calors, important beure molta aigua.
0: Quins són els propers projectes, Ferran?
1: Doncs mira, ara aquest setembre tenim uns projectes també amb el Jordi, principalment. Estem fent un programa justament de recuperació del patrimoni de Montserrat, en aquest cas, uns concerts sobre la música del Llibre Vermell, que anirem a fer per França i també a Romania, ara pròximament. Així que molt content.
0: Felicitats.
1: Moltes gràcies.
0: Una altra de les singularitats de la commemoració d'aquest any ha estat la participació de la il·lustradora Clara Tanit Arquer, encarregada de plasmar en directe els diferents moments de l'acte institucional i convertir-los en un relat visual construït a mesura que avançava la celebració. Arquer ha anat traslladant el paper, els discursos, la música, els símbols i algun dels moments més representatius de la jornada, oferint, això sí, una manera diferent de deixar testimoni de la Diada Sant Andreu de la Barca. Formada en il·lustració a l'Escola Massana i amb una trajectòria vinculada al món del còmic, Clara Tanit Arquer ha convertit el desenvolupament de l'acte en una particular crònica dibuixada de l'11 de setembre.
2: Sí, sempre és un repte aquesta feina en general, però avui especialment perquè quan els actes són curts i així enèrgics i tinc un espai tan gran per dibuixar, sempre hi ha una certa... hi ha nervis.
0: A més, anaves agafant els inputs, no?, que es anaven donant entre els discursos o el que anava succeint aquí, no?
2: Sí, això és, vull dir, que on fem relatories gràfiques, això en diuen graphic recording en anglès, i es tracta, doncs, de copsar amb il·lustracions o agafant al vol els punts forts d'un discurs. I una mica això és el que he volgut captar aquí, doncs, el que, sobretot les paraules de l'alcalde, però una mica tot el que ha anat passant, no?, que tot el que ha cantat el Ferran, coses que deia la Neus...
0: Aquí veiem des de Compartim amb Orgull qui som i convidem a tothom a formar-ne part. Visca Sant Andreu de la Barca, visca Catalunya, a sumar les ofrenes de les entitats, no?, que també apareix aquí, l'alcalde també, i també el tenor Ferran Mitjans, que ha estat l'encarregat de posar les notes musicals, o la presentadora, en aquest cas, la fotògrafa Neus Vendrell. Tot això copsat en un quadre.
2: En un moment, sí. Bé, jo ja tinc la informació, tinc els noms, per exemple, imagina't que no tinguis...
0: Tens una mica d'avantatge.
2: Clar, tinc una mica d'informació. Com a mínim, si se m'escapa el nom d'una persona, doncs ja me l'han passat.
0: Suposo que t'ho deus passar molt bé, no?
2: Sí, m'agrada molt la meva feina, la veritat. Sí, sí.
0: En el teu àmbit, com a il·lustradora, has fet de tot. Has publicat un còmic...
2: Sí, jo en realitat de formació vaig estudiar disseny d'interiors, o sigui, imagina't que una mica allunyat, però després sí que vaig fer il·lustració i sobretot la meva escola va ser fer còmic. Amb el còmic és on vaig aprendre més a dibuixar, vaig fer més mà dibuixant d'una forma àgil, a imaginar mons, a narrar amb imatges, i després d'uns anys d'estar una mica parada, quan vaig tornar a intentar trobar feina, vaig decidir que em volia dedicar sobretot a això, a les relatories gràfiques, al dibuix en directe, perquè sobretot així és com no estàs mai sol dibuixant, que és una de les coses que no m'agradava de l'ofici, diguéssim, que ja estàs molt sol amb els teus pensaments i les teves inseguretats, i aquí encara que és difícil perquè tinc com tot el públic a darrere i ho haig de fer el moment, però m'acompanya que hi hagi gent i és molt més divertit.
0: Bueno, també és més pressió perquè tens el públic al costat, no?, que va mirant l'evolució del quadre. No sé si algú et va comentant coses.
2: Sí, hi ha gent que em diu coses i de vegades...
0: Avui a Sant Andreu t'han dit alguna cosa o t'han deixat fer avui?
2: A Sant Andreu sempre és... Bueno, jo soc de Martorell, llavors ja...
0: A prop.
2: Soc de molt a prop, però sí que sé una mica com és la gent de Sant Andreu, que és molt ditxaratxera i molt fiesteros i molt d'estar al carrer i molt de xerrar, i sí que em deien coses, la veritat sí que em deien coses i res, no, m'ho s'agraeix molt que la gent m'anima i tenim una senyora al costat sobretot que em deia molt bé, maca.
0: Com et podem seguir? A veure, a Instagram?
2: Sí, a Instagram. Soc Clara Tanit Illustration, tinc una web que és Clara Tanit i si em cerques, doncs sí, amb Clara Tanit podràs veure part de la meva feina.
0: Doncs ara et seguirem, eh?
2: Ah, doncs això espero.
0: Abans de finalitzar l'entrevista, com la il·lustradora, com definiries el quadre que has fet amb tres paraules?
2: Jo crec que hi ha molta catalanó en aquesta pintura d'avui, sobretot, perquè és el que requeria el dia d'avui. Molt la idea de diversitat, de persones que sumen i està, he dit tres coses, oi, em sembla?
0: Si no, ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies i felicitats.
2: A vosaltres, que vagi bé.
0: L'alcalde de Sant Andreu de la Barca, Marc Giribet, ha centrat el seu discurs institucional a la necessitat de reforçar la cohesió social i construir una identitat compartida en una societat cada vegada més diversa. Davant del que ha qualificat maximalismes i discursos d'odi, Giribet ha reivindicat una Catalunya oberta a totes les persones que vulguin formar-ne part, independentment del seu origen, cognom o de la llengua que parli a casa. Vull una Catalunya on hi càpiga tothom qui s'esforça i treballa, ha afirmat l'alcalde Marc Girbet en el seu discurs, que alhora ha defensat també un país orgullós de la seva llengua i de les seves tradicions i capaç de compartir-les amb les persones que hi arriben. Un discurs on l'alcalde ha parlat de diversitat, convivència i sentiment de pertinença com algun dels principals reptes del present i de futur, amb la voluntat de preservar la identitat, la llengua i les tradicions catalanes sense convertir-les en elements d'exclusió.
3: Doncs com deien en el discurs, la Diada sempre és un moment doncs, per reivindicar la nostra cultura, la nostra llengua, també la nostra història, les nostres institucions, però que a la vegada també és una oportunitat per poder reflexionar cap a on volem que Catalunya vagi i, com deia avui, no, qui volem que ens acompanyi en aquest camí de continuar fent història. I en aquest sentit, el que he volgut transmetre és que Catalunya històricament ha estat una terra de moltes civilitzacions, de moltes generacions que han vingut a fer la seva vida aquí, perquè viure a Catalunya és viure en un entorn privilegiat, xulo. La cultura catalana és una cultura, diguéssim, doncs, oberta a tothom i que, per tant, és molt fàcil sentir-se còmode i sentir-se català, i hi ha moltes maneres de sentir-s'hi, i precisament el que avui he volgut transmetre amb aquest missatge és que davant d'aquests discursos, doncs, que el que fan és intentar que ens enfrontem uns als altres, jo reivindico que aquest punt de trobada continuï sent un baluard d'aquesta terra d'acollida i que, per tant, ser català i viure a Catalunya el que vol dir precisament és això, no? És intentar cuidar, vetllar i tenir en compte tothom.
0: De fet, vostè en el seu discurs ha posat Sant Andreu de la Barca com un exemple de diversitat i convivència. Què creu que aporta aquesta diversitat a la ciutat i quins reptes planteja, en aquest cas, per garantir la cohesió social?
3: La diversitat ha construït Sant Andreu de la Barca amb persones vingudes d'arreu. I, per tant, jo crec que el Sant Andreu de la Barca que tenim ara és el clar exemple, la resposta a la pregunta que em fas. Llavors, aquest Sant Andreu de la Barca és millorable, evidentment. Hi ha molts reptes per poder, diguéssim, treballar en la convivència, en el civisme de tothom, no? En compartir espai. Però això no li passa a Sant Andreu de la Barca, no li passa a altres ciutats catalanes, li passa al conjunt de la societat i del món. I, per tant, en aquest sentit, tots hem de seguir millorant aquestes realitats que actualment tenim. Per tant, jo crec que tenim una molt bona base, no? La realitat així ens ho confirma, i jo crec que un bon precepte per continuar en aquesta, diguéssim, bona dinàmica i bon funcionament és que tots tinguem clars que els drets i els deures són la base fonamental perquè les societats democràtiques s'aguantin.
0: Avui es commemoren també 50 anys de la Diada de l'any 76, que va simbolitzar la recuperació de les llibertats després del franquisme. Mig segle després, quines reivindicacions considera que encara avui en dia continuen vigents?
3: No hem de permetre involucionar, que precisament és el que per alguns discursos polítics pretenen. Involucionar no només és involucionar en els drets i llibertats de les institucions catalanes, és també involucionar en els drets individuals de les persones. Les mateixes persones que a vegades poden donar recolzament a aquestes opinions polítiques, que sàpiguen que potser ara no se'n donen compte, però que els seus drets també poden arribar a ser vulnerats si tornem en aquelles històries. I, per tant, aquest reflex que va ser Sant Boi fa ara 50 anys, tinguem-lo ben present quan sentim o algú pretengui distorsionar la nostra convivència, el nostre bon saber fer, i per tant en aquest sentit siguem sempre molt conscients que cal que totes i tots treballem i garantim que no involucionem ni en drets ni en llibertats. I això és importantíssim, i no parlo drets i llibertats només de països, parlo sinó drets i llibertats individuals de les persones.
0: Parlem ara de Sant Andreu de la Barca. L'acte que es va celebrar el dijous, al vespre, a la plaça de l'Església, aquest acte tradicional, l'alliarament de la Senyera, amb la participació de diferents entitats de la ciutat. Després tenim aquí l'acte de la plaça 11 de setembre, que sí que en els darrers anys ha anat canviant i ha anat evolucionant. No sé si aquest any s'ha posat un esglaó més, tenint en compte que teníem el tenor Ferran Mitjans avui actuant aquí a Sant Andreu de la Barca. També una il·lustradora ha estat il·lustrant tot el que passava durant tot aquest matí. Presentadora, en aquest cas, sempre ho presenta una persona vinculada amb Sant Andreu de la Barca, avui la fotògrafa Neus Vendrell. En aquest acte, concretament del dia 11 de setembre, hagut en els darrers anys aquesta evolució?
3: Per mi, per la meva administració, comptar amb artistes i comptar amb les entitats és l'espina dorsal de les nostres actuacions. I per tant, l'11 de setembre, en aquest sentit, hem volgut que, a part de l'acte institucional i formal i el que és més seriós, diguéssim, hem volgut incorporar doncs aquestes notes o traços d'això, dels artistes, molts d'ells de Sant Andreu de la Barca, la gran majoria, i sobretot avui també vull posar en valor que gairebé han estat 40 entitats i associacions que han participat d'aquesta ofrena floral. Això és un rècord a la nostra ciutat, igual que ahir la plaça de l'Església estava també plena, i per tant jo crec que Sant Andreu la Barca, i com deia abans, reforça aquest sentiment de catalanitat, però sobretot obert, que cadascú es senti català de la manera que se senti més còmode, però sobretot, com deia, sentir-se català és quelcom guai, quelcom que ens representa i que, a més, ens ajuda també a ser molt conscients i a tenir molta consciència del que vol dir els drets i les llibertats a Catalunya, però també de les persones.
0: Ràdio Sant Andreu també ha copsat l'opinió dels diferents portaveus i coportaveus dels partits polítics presents en la celebració de l'acte central de la Diada. Anna Serra, coportaveu de Fem Sant Andreu.
4: Doncs una diada molt participativa aquí a Sant Andreu de la Barca. Hem vist l'alcalde, que ha fet unes paraules que posaven un especial incís en una Catalunya oberta, en un Sant Andreu inclusiu que acull a tothom, i en un context històric on els discursos d'odi estan a peu de carrer i l'extrema dreta procura sempre que pot posar la falca per crear odi, por i separació entre veïns i veïnes i barris. Penso que és molt important que aquests moments, avui però cada dia, es tingui en compte que Sant Andreu de la Barca és una ciutat diversa, inclusiva, que acull a tothom, que tenim ganes de sumar i que això representa perfectament el que també és Catalunya, que doncs un país inclusiu, obert i amb ganes d'acollir sense pors, i orgullosos de la nostra cultura, de la nostra identitat, i així procurarem també demostrar-ho cada dia a la nostra ciutat.
0: La valoració també del portaveu socialista Juan Pablo Beas, que també ha assistit en l'acte central de la Diada a Sant Andreu de la Barca.
5: Avui és un dia important per a tots els catalans i les catalanes. És un dia d'unitat, de futur, de convivència. Catalunya sempre ha estat i és una terra doncs de lluita, de treball, i sobretot una terra d'oportunitats on tothom hi té cabuda, on no sobra ningú, on no importa procedències, religions, races. Aquí l'important és sumar i fer que Sant Andreu de la Barca, en l'àmbit local, i Catalunya, en l'àmbit general, doncs tingui nous espais de prosperitat, i sobretot en èpoques de discursos que volen separar, que volen doncs conrear l'odi, no? Jo crec que és més important que mai que tots els demòcrates estiguem junts i diguem amb una única veu que Catalunya és una terra fantàstica, plena de gent que treballa, que lluita cada dia i que ha d'estar unida, i on tothom té absolutament cabuda.
0: I a continuació, la valoració sobre la

0: uns anys d'estar una mica parada, quan vaig tornar a intentar trobar feina, vaig decidir que em volia dedicar sobretot a això, a les relatories gràfiques, al dibuix en directe, perquè sobretot així és com no estàs mai sol dibuixant, que és una de les coses que no m'agradava de l'ofici, diguéssim, que ja estàs molt sol amb els teus pensaments i les teves inseguretats, i aquí encara que és difícil perquè tinc com tot el públic a darrere i ho haig de fer al moment, però m'acompanya que hi hagi gent i és molt més divertit.
1: Bueno, també és més pressió, perquè tens el públic al costat, no?, que va mirant l'evolució del quadre. No sé si algú et va comentant coses.
0: Sí, sí, hi ha gent que em diu coses, i de vegades...
1: Avui a Sant Andreu t'han dit alguna cosa o t'han deixat fer?
0: Jo, a Sant Andreu sempre és... Bueno, soc de Martorell, llavors ja...
1: A prop, a prop.
0: Sí, soc de molt a prop, però sí que sé una mica com és la gent de Sant Andreu, que és molt ditxaratxera i molt fiesteros, i molt d'estar al carrer i molt de xerrar, i sí que em deien coses, la veritat sí que em deien coses, i res, no, us agraeix molt que la gent m'anima, i tenim una senyora al costat, sobretot, que em deia molt bé, maca, molt bé, maca.
1: Com et podem seguir? A veure, a Instagram?
0: Sí, a Instagram. Soc Clara Tanit Illustration, tinc una web que és Clara Tanit i si em cerques, doncs sí, amb Clara Tanit podràs veure part de la meva feina.
1: Doncs ara et seguirem, eh?
0: Ah, doncs això espero.
1: Abans de finalitzar l'entrevista, com la il·lustradora, com definiries el quadre que has fet amb tres paraules?
0: Jo crec que hi ha molta catalanor en aquesta pintura d'avui, sobretot, perquè és el que requeria el dia d'avui. Molt la idea de diversitat, de persones que sumen, i està, he dit tres coses, oi, em sembla?
1: Si no, ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies i felicitats.
0: A vosaltres, que vagi bé.
1: L'alcalde de Sant Andreu de la Barca, Marc Giribet, ha centrat el seu discurs institucional a la necessitat de reforçar la cohesió social i construir una identitat compartida en una societat cada vegada més diversa. Davant del que ha qualificat maximalismes i discursos d'odi, Giribet ha reivindicat una Catalunya oberta a totes les persones que vulguin formar-ne part, independentment del seu origen, cognom o de la llengua que parli a casa. Vull una Catalunya on hi càpiga tothom que s'esforça i treballa, ha afirmat l'alcalde Marc Giribet en el seu discurs, que alhora ha defensat també un país orgullós de la seva llengua i de les seves tradicions i capaç de compartir-les amb les persones que hi arriben. Un discurs on l'alcalde ha parlat de diversitat, convivència i sentiment de pertinença com algun dels principals reptes del present i de futur, amb la voluntat de preservar la identitat, la llengua i les tradicions catalanes sense convertir-les en elements d'exclusió.
2: Doncs com deien el discurs, la Diada sempre és un moment, doncs, per reivindicar la nostra cultura, la nostra llengua, també la nostra història, les nostres institucions, però que a la vegada també és una oportunitat per poder reflexionar cap a on volem que Catalunya vagi i, com deia avui, no?, qui volem que ens acompanyi en aquest camí de continuar fent història. I en aquest sentit, el que he volgut transmetre és que Catalunya històricament ha estat una terra de moltes civilitzacions, de moltes generacions que han vingut a fer la seva vida aquí, perquè viure a Catalunya és viure en un entorn privilegiat, xulo. La cultura catalana és una cultura, diguéssim, doncs, oberta a tothom i que, per tant, és molt fàcil sentir-se còmode i sentir-se català, i hi ha moltes maneres de sentir-s'hi, i precisament el que avui he volgut transmetre amb aquest missatge és que davant d'aquests discursos, doncs, que el que fan és intentar que ens enfrontem uns als altres, jo reivindico que aquest punt de trobada continuï sent un baluard d'aquesta terra d'acollida i que, per tant, ser català i viure a Catalunya el que vol dir precisament és això, no? És intentar cuidar, vetllar i tenir en compte tothom.
1: De fet, vostè en el seu discurs ha posat Sant Andreu de la Barca com un exemple de diversitat i convivència. Què creu que aporta aquesta diversitat a la ciutat i quins reptes planteja, en aquest cas, per garantir la cohesió social?
2: La diversitat ha construït Sant Andreu de la Barca amb persones vingudes d'arreu. I, per tant, jo crec que el Sant Andreu de la Barca que tenim ara és el clar exemple, la resposta a la pregunta que em fas. Llavors, aquest Sant Andreu de la Barca és millorable, evidentment. Hi ha molts reptes per poder, diguéssim, treballar en la convivència, en el civisme de tothom, no?, en compartir espai. Però això no li passa a Sant Andreu de la Barca, no li passa a altres ciutats catalanes, li passa al conjunt de la societat i del món. I, per tant, en aquest sentit, tots hem de seguir millorant aquestes realitats que actualment tenim. Per tant, jo crec que tenim una molt bona base, no? La realitat així ens ho confirma, i jo crec que un bon precepte per continuar en aquesta, diguéssim, bona dinàmica i bon funcionament és que tots tinguem clars que els drets i els deures són la base fonamental perquè les societats democràtiques s'aguantin.
1: Avui es commemoren

0: També 50 anys de la Diada de l'any 76, que va simbolitzar la recuperació de les llibertats després del franquisme. Mig segle després, quines reivindicacions considera que encara avui en dia continuen vigents?
1: No hem de permetre involucionar, que precisament és el que per alguns discursos polítics pretenen. Involucionar no només és involucionar en els drets i llibertats de les institucions catalanes, és també involucionar en els drets individuals de les persones. Les mateixes persones que a vegades poden donar recolzament a aquestes opinions polítiques, que sàpiguen que potser ara no se'n donen compte, però que els seus drets també poden arribar a ser vulnerats si tornem en aquelles històries. I per tant, aquest reflex que va ser Sant Boi fa ara 50 anys, tinguem-lo ben present quan sentim o algú pretengui distorsionar la nostra convivència, el nostre bon saber fer, i per tant en aquest sentit siguem sempre molt conscients que cal que totes i tots treballem i garantim que no involucionem ni en drets ni en llibertats. I això és importantíssim, i no parlo drets i llibertats només de països, parlo sinó drets i llibertats individuals de les persones.
0: Parlem ara de Sant Andreu de la Barca. L'acte que es va celebrar el dijous, al vespre, a la plaça de l'Església, aquest acte tradicional, l'alegrament de la Senyera, amb la participació de diferents entitats de la ciutat. Després tenim aquí l'acte de la plaça 11 de setembre, que sí que en els darrers anys ha anat canviant i ha anat evolucionant. No sé si aquest any s'ha posat un esglaó més, tenint en compte que teníem el tenor Ferran Mitjans avui actuant aquí a Sant Andreu de la Barca. També una il·lustradora ha estat il·lustrant tot el que passava durant tot aquest matí. Presentadora, en aquest cas, sempre ho presenta una persona vinculada amb Sant Andreu de la Barca, avui la fotògrafa Neus Vendrell. En aquest acte, concretament del dia 11 de setembre, ha hagut en els darrers anys aquesta evolució?
1: Per mi, per la meva administració, comptar amb artistes i comptar amb les entitats és l'espina dorsal de les nostres actuacions. I, per tant, l'11 de setembre, en aquest sentit, hem volgut que, a part de l'acte institucional i formal i el que és més seriós, diguéssim, hem volgut incorporar doncs aquestes notes o traços d'això, dels artistes, molts d'ells de Sant Andreu de la Barca, la gran majoria, i sobretot avui també vull posar en valor que gairebé han estat 40 entitats i associacions que han participat d'aquesta ofrena floral. Això és un rècord a la nostra ciutat, igual que ahir la plaça de l'Església estava també plena, i per tant jo crec que Sant Andreu a la Barca, i com deia abans, reforça aquest sentiment de catalanitat, però sobretot obert, que cadascú senti català de la manera que se senti més còmode, però sobretot, com deia, sentir-se català és quelcom guai, com que ens representa, i que a més ens ajuda també a ser molt conscients i a tenir molta consciència del que vol dir els drets i les llibertats a Catalunya, però també de les persones.
0: Ràdio Sant Andreu també ha copsat l'opinió dels diferents portaveus i coportaveus dels partits polítics presents en la celebració de l'acte central de la Diada. Anna Serra, coportaveu de Fem Sant Andreu.
2: Doncs una diada molt participativa aquí a Sant Andreu de la Barca. Hem vist l'alcalde, que ha fet unes paraules que posaven un especial incís en una Catalunya oberta, en un Sant Andreu inclusiu que acull a tothom, i en un context històric on els discursos d'odi estan a peu de carrer i l'extrema dreta procura sempre que pot posar la falca per crear odi, por i separació entre veïns i veïnes i barris. Penso que és molt important que aquests moments, avui però cada dia, es tingui en compte que Sant Andreu de la Barca és una ciutat diversa, inclusiva, que acull a tothom, que tenim ganes de sumar, i que això representa perfectament el que també és Catalunya, que doncs un país inclusiu, obert i amb ganes d'acollir sense pors, i orgullosos de la nostra cultura, de la nostra identitat, i així procurarem també demostrar-ho cada dia a la nostra ciutat.
0: La valoració també del portaveu socialista Juan Pablo Beas, que també ha assistit en l'acte central de la Diada a Sant Andreu de la Barca.
3: Avui és un dia important per a tots els catalans i les catalanes. És un dia d'unitat, de futur, de convivència. Catalunya sempre ha estat i és una terra doncs de lluita, de treball, i sobretot una terra d'oportunitats on tothom hi té cabuda, on no sobra ningú, on no importa procedències, religions, races. Aquí l'important és sumar i fer que Sant Andreu de la Barca, en l'àmbit local, i Catalunya en l'àmbit general doncs, tingui nous espais de prosperitat i sobretot en èpoques de discursos que volen separar, que volen doncs, conrear l'odi, no? Jo crec que és més important que mai que tots els demòcrates estiguem junts i diguem amb una única veu que Catalunya és una terra fantàstica, plena de gent que treballa, que lluita cada dia i que ha d'estar unida i on tothom té absolutament cabuda.
0: I a continuació, la valoració sobre la diada del portaveu de Som Sant Andreu, Felipe del Val.
4: Pues voy a hablarte específicamente de San Andreu de la Barca, que nos emociona. Este es un reconocimiento a la historia, a la tradición, a la lengua catalana, a las costumbres. Desde Son siempre vamos a poner en el centro de todo las personas, que es lo más importante. No importa dónde vengan, no importa de dónde son, su nombre, su apellido, sino lo que quieran a Cataluña, lo que amen a nuestra San Andreu de la Barca, que es lo más importante. Y nosotros como municipalistas es lo que queremos valorar, sobre todo la gran labor que se hace y a nivel de ayuntamiento para reconocer la diada y mantener la cultura. Amamos a Cataluña, también esa Cataluña abierta, plural, una Cataluña integradora, y esto es lo más importante. En el discurso del señor alcalde estuvo todo muy bien, pero sí me faltó cuando dijo San Andreu de la Barca, Cataluña, y saltó a Europa, me faltó decir también a España, porque San Andreu de la Barca, Catalunya i Espanya estamos todos unidos.
0: Finalment, la valoració per part d'En Comú Podem, per part de la seva portaveu, Isabel Marcos.
5: Pues hoy es un día muy importante, es un día para recordar nuestra historia, para recordar de dónde venimos, a cap on anem, i sobretot per defensar els nostres drets i llibertat com a poble. I En Comú Podem pensem que defensar Catalunya és defensar una vida digna per tothom, defensar vivenda, defensar feina digna i defensar serveis públics per tothom. Catalunya pensem que és un país que s'ha de construir des de la inclusió, des de la pertenença, des de que tothom es senti orgullós de si d'on sigui, parli la llengua que parli, la gent que tingui, que es senti orgullós de viure i de treballar a Catalunya. I penso que San Andreu de la Barca és precisament aquest exemple, l'exemple d'una ciutat on conviven molts accents, moltes cultures, i on ens sentim orgullosos de que aquesta diversitat sume. I nada, solo decir que feliz diada, que visca San Andreu de la Barca i que visca Catalunya.
0: Les opinions dels diferents portaveus i coportaveus dels partits polítics en presència en l'acte central de la Diada de Catalunya a Sant Andreu de la Barca. Un any més, el Partit Popular i Vox no hi han assistit.

0: últims actes de la Diada, que van començar el dijous 10 de setembre amb la tradicional celebració de la vigília a la plaça de l'Església. La música del grup de veneres Mestre d'Aixa i el tradicional rom cremat van donar tret de sortida una nit marcada per la cultura popular. A mitjanit va arribar un dels moments més simbòlics, l'alliberament de la Senyera, acompanyat pel ball de l'Andreu i de la Quimeta i un pilar dels castells de la Droc. La ballada va comptar amb la col·laboració del centre excursionista Pitallat, que van enlairar la Senyera, l'agrupació cultural Aigües Toses i els castellers de la Droc, que van aportar el component tradicional i participatiu d'aquesta celebració. Amb l'ofrena floral del dia 11 de setembre es tancaven dos dies de commemoració de la Diada a Sant Andreu de la Barca amb les entitats, la cultura popular i la participació ciutadana com a protagonistes i amb una crida institucional a reforçar la cohesió i construir una identitat compartida.
1: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca a l'InfoSap.
0: Amb aquesta informació posem punt i final d'aquesta edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu. Més informació a través de radiosantandreu.com i xarxes socials Facebook, X, Instagram, i també més informació a través del nostre canal d'informació al WhatsApp.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Ruta 66.
2: Aquí arriba la Ruta 66, la nostra cita setmanal per les novetats discogràfiques i els hits d'ahir, d'avui i de sempre del gènere rock. Un espai radiofònic amb 17 anys d'història que realitza un servidor, en Pito dos Santos. Sigueu benvinguts i rebeu una cordial salutació. Vinga, comencem amb noves propostes. Som-hi, endavant! Endavant!

On the Run, hard rock i tocs de metal des d'Itàlia. Aquest és el projecte de Daniel Gazzoli, guitarrista i compositor. Va debutar ara fa 10 anys i ara, aquest 2026, ens presenta Stranger in My Own Town. Després d'escoltar tot el disc, he triat una segona per punxar aquí a la Ruta 66. Aquesta, The Place of My Heart.

Somewhere in this Universe. Ara viatgem a Alemanya amb el projecte de Gene Faber, Alive in Hell. És un tribut a l'estil operístic de Gene Stenman, famós per el seu treball amb Meatloaf i Bonnie Tyler. Compta amb el vocalista italià Mario Pastorino. Per cert, la banda s'anomena Neverland Train, i aquesta és una d'ells, Not Alone.

Lord, aquesta és una de les noves de Michael Sweet. És tot un referent del hard rock i glam metal cristià. Líder de la coneguda banda Strepa. The Master Plan és el seu 11è àlbum d'estudi en solitari. Balades i mig temps, amb tocs de rock and roll, soul, funk i jazz, sempre amb continguts de gospel. Aquí tens una altra mostra, Eternally.

Running Out of Love és una de les destacades composicions d'ara fa 40 anys dels The Moody Blues. L'any 1986, la banda de Birmingham editava el seu 12è àlbum d'estudi titulat The Other Side of Life. Al capdavant, és a dir, el frontman Judge Hayward. 9 cançons de pop-rock amb sintetitzadors. La cançó més destacable la punxarem a continuació, la que porta per títol Your Wildest Dreams.

If This Is It, Get Ready. Pertany a la banda britànica White Skies, formada l'any 2020 per músics veterans d'estil Aury Hard Rock Melòdic. Shooting at the Hurricane va sortir ara fa unes setmanes. I amb una més dels White Skies, tanquem la paradeta d'avui. Amb la cançó Money to Burn, marxem. La ruta 66 tornarà d'aquí a 7 dies en aquest mateix punt del dial. Salutacions ben cordials. Soc en Pitu Dos Santos. Siau!

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: És dilluns, dia 14 de setembre. Comencem una nova edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, qui us estarà acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa. Un Via Directa on avui recordarem com es va celebrar la Diada a Sant Andreu de la Barca. Escoltarem les valoracions de les diferents formacions polítiques que hi van ser presents, també les declaracions de l'alcalde Marc Giribet i el discurs que ho oferia motiu de la Diada. Però avui també ens remuntarem a la Diada de fa 25 anys amb un programa especial del programa de la Terra no és plana, on recordaran què va succeir fa 25 anys, l'11 de setembre del 2001, amb l'atemptat a les Torres Bessones. Comencem, doncs, una nova edició del Via Directa, la d'avui dilluns, dia 14 de setembre.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
2: Com sabeu, l'11 de setembre commemora la caiguda de Barcelona l'any 1714. Aquella derrota va significar la pèrdua de les llibertats i les institucions pròpies de Catalunya. L'abolició de les nostres lleis i la prohibició del català tant a l'administració com a l'ensenyament. Tot i les dificultats, la Diada s'ha mantingut viva al llarg de la història. Primer de forma clandestina i reprimida, després com a símbol d'oposició al franquisme i finalment, des de 1979, oficialment com a Festa Nacional de Catalunya.
1: Sant Andreu de la Barca ha commemorat la Diada reivindicant la cohesió i una Catalunya oberta a tothom. Una quarantena d'entitats han participat a l'ofrena floral de l'11 de setembre en un acte marcat pel discurs de l'alcalde Marc Giribet, l'actuació del tenor Ferran Mitjans i el relat visual en directe de la il·lustradora Clara Tani Tarquer. Sant Andreu de la Barca ha commemorat aquest divendres l'11 de setembre la Diada Nacional de Catalunya amb el tradicional acte institucional a la plaça 11 de setembre. Una quarantena d'entitats, associacions i formacions polítiques locals han participat a l'ofrena floral, una celebració que ha combinat els elements més solemnes de la jornada amb música, cultura i participació ciutadana. L'acte ha estat conduït per la fotògrafa santandreuenca Neus Vendrell. Ha comptat també amb la participació institucional de l'alcalde Marc Giribet, la vicealcaldessa Maria Antònia Borbón i representants dels grups polítics de FEM Sant Andreu, PSC, Som Sant Andreu i En Comú Podem. Representants de Vox i el Partit Popular, com és habitual, no han assistit a l'acte de la Diada. Un dels moments més solemnes de la jornada també s'ha produït amb el lliurament de la senyera a la policia local per part de l'alcalde abans de ser hissada a la plaça. La commemoració ha combinat amb el cant dels segadors i la tradicional ofrena floral d'entitats, associacions i partits polítics. Sí.

0: Una de les novetats d'enguany és que la música ha tingut un protagonisme especial amb la participació del tenor de Sant Andreu de la Barca, Ferran Mitjans, que ha interpretat A vocació al Pirineu, una de les peces més emblemàtiques de la sarsuela catalana de cançó d'amor i de guerra. Mitjans, format des de ben petit a l'Escolania de Montserrat i posteriorment al Conservatori del Liceu, ha desenvolupat una trajectòria professional vinculada especialment a la música antiga, barroca i clàssica. També ha format part del cor jove de l'Orfeó Català i actualment actua en escenaris internacionals i col·labora també en formacions de prestigi, com la Capella Reial de Catalunya, dirigida per Jordi Savall. Ràdio Sant Andreu ha pogut parlar amb Ferran Mitjans i del que ha suposat tornar a Sant Andreu de la Barca per participar a l'acte de la Diada.
1: Doncs la veritat és que és tot un honor, doncs, perquè és una peça que ja fa bastant de temps que la tinc com, doncs, dins del meu repertori. És una peça clarament catalana i de la nostra terra i molt coneguda també per tot el públic, i és una d'aquestes peces, doncs, que sempre donen una festivitat molt, molt plena a qualsevol acte que es faci, i més avui, el dia de la Diada, aquí a Sant Andreu, al meu poble. És tot un honor, un orgull, molt, molt feliç, la veritat.
0: El fet de tornar a casa, no? Tornar a Sant Andreu de la Barca després de que amb la teva carrera, doncs, et porta a fer actuacions arreu del món.
1: Sí, des que vaig començar ja a cantar professionalment he estat bastant voltant, sobretot per Europa, però també per Amèrica, i és un honor, doncs, també de tant en tant poder tornar al poble on he crescut i aportar, doncs, aquest granet de sorra aquí a la cultura del poble, que sempre és una alegria.
0: De fet, Ferran, la teva trajectòria està molt vinculada al fet de la recuperació, la interpretació del patrimoni musical. Quin paper creus que pot tenir la música a l'hora de preservar o transmetre la cultura i la identitat d'un país?
1: Jo penso que la música és el vehicle, doncs, més potent que tenim com a societat, doncs, per transmetre valors, per transmetre la pau, per transmetre, doncs, una societat com crec que la catalana és bastant pionera, i això, doncs, és un orgull, doncs, amb molts dels grups en els que treballo, doncs, que apostem, doncs, per recuperar patrimoni de compositors catalans que estan bastant oblidats i que hi ha música, molta música en arxius que no s'ha fet mai, que s'està recuperant ara a poc a poc, i, doncs, tant amb grups com el grup Cor Cererols, com que és música ja de compositors ja morts, com també ara estem gravant uns salms del Bernat Vivancos, que és un compositor plenament actual, i, doncs, també amb el Jordi Savall, sobretot, que és amb qui més treballo, que ell té aquesta vocació incansable de recuperar el patrimoni català, però també patrimoni mundial, sobretot, doncs, per vincular la música amb la pau.
0: Suposo que ha de ser un luxe, no?, treballar amb el mestre Savall.
1: És un luxe perquè, sí, et sempre et dona tant ensenyament, tantes maneres de veure la música diferent, però sempre amb un esperit molt, doncs, molt com ho diria, com molt vinculat en la matèria primera. Llavors, sempre músiques tan antigues, però amb un rigor tan veraç i tan important, penso que és el personatge més important que tenim a la nostra cultura musical en el tema de la recuperació del patrimoni de català.
0: Vaig començar a l'Escolania de Montserrat, i d'aquí una llarga trajectòria.
1: Exacte. Vaig tenir la sort de poder anar a l'Escolania de Montserrat, un lloc on, sí, doncs, m'ha ensenyat tot el que sé a nivell musical, m'ha ensenyat aquesta regularitat de cantar diàriament, d'aquest ofici que és el món del cantant solista de vegades, però també del cantant de cor, com faig moltes vegades. I això, doncs, sí, em va despertar aquesta vocació pel cant, doncs, que he tingut la sort de poder-la seguir i poder-m'hi dedicar i fer allò que més m'agrada.
0: El teu instrument és la veu, com la cuides? No sé si tens allà una disciplina, suposo que sí, no?
1: Sí, la veritat és que la veu és un instrument, doncs, que és complex, perquè va molt lligat al nostre cos, a la nostra emocionalitat, i tot allò que et passa a la vida extra musical també t'hi pot afectar, però sí, jo diria que el més important és el descans, intentar descansar i molta hidratació també. Ara, a més, amb aquestes calors, important beure molta aigua.
0: Quins són els propers projectes, Ferran?
1: Doncs mira, ara aquest setembre tenim uns projectes també amb el Jordi, principalment. Estem fent un programa justament de recuperació del patrimoni de Montserrat, en aquest cas, uns concerts sobre la música del Llibre Vermell, que anirem a fer per França i també a Romania, ara pròximament. Així que molt content.
0: Felicitats.
1: Moltes gràcies.
0: Una altra de les singularitats de la commemoració d'aquest any ha estat la participació de la il·lustradora Clara Tanit Arquer, encarregada de plasmar en directe els diferents moments de l'acte institucional i convertir-los en un relat visual construït a mesura que avançava la celebració. Arquer ha anat traslladant el paper, els discursos, la música, els símbols i algun dels moments més representatius de la jornada, oferint, això sí, una manera diferent de deixar testimoni de la Diada Sant Andreu de la Barca. Formada en il·lustració a l'Escola Massana i amb una trajectòria vinculada al món del còmic, Clara Tanit Arquer ha convertit el desenvolupament de l'acte en una particular crònica dibuixada de l'11 de setembre.
2: Sí, sempre és un repte aquesta feina en general, però avui especialment perquè quan els actes són curts i així enèrgics i tinc un espai tan gran per dibuixar, sempre hi ha una certa... hi ha nervis.
0: A més, anaves agafant els inputs, no?, que es anaven donant entre els discursos o el que anava succeint aquí, no?
2: Sí, això és, vull dir, que on fem relatories gràfiques, això en diuen graphic recording en anglès, i es tracta, doncs, de copsar amb il·lustracions o agafant al vol els punts forts d'un discurs. I una mica és el que he volgut captar aquí, doncs, el que, sobretot les paraules de l'alcalde, però una mica tot el que ha anat passant, no?, que tot el que ha cantat el Ferran, coses que deia la Neus...
0: Aquí veiem des de Compartim amb Orgull qui som i convidem a tothom a formar-ne part. Visca Sant Andreu de la Barca, visca Catalunya, a sumar les ofrenes de les entitats, no?, que també apareix aquí, l'alcalde també, i també el tenor Ferran Mitjans, que ha estat l'encarregat de posar les notes musicals, o la presentadora, en aquest cas, la fotògrafa Neus Vendrell. Tot això copsat en un quadre.
2: En un moment, sí. Bé, jo ja tinc la informació, tinc els noms, per exemple, imagina't que no tinguis...
0: Tens una mica d'avantatge.
2: Clar, tinc una mica d'informació. Com a mínim, si se m'escapa el nom d'una persona, doncs ja me l'han passat.
0: Suposo que t'ho deus passar molt bé, no?
2: Sí, m'agrada molt la meva feina, la veritat.
0: En el teu àmbit, com a il·lustradora, has fet de tot. Has publicat un còmic...
2: Sí, jo en realitat de formació vaig estudiar disseny d'interiors, o sigui, imagina't que una mica allunyat, però després sí que vaig fer il·lustració i sobretot la meva escola va ser fer còmic. Amb el còmic és on vaig aprendre més a dibuixar, vaig fer més mà dibuixant d'una forma àgil, a imaginar mons, a narrar amb imatges, i després d'uns anys d'estar una mica parada, quan vaig tornar a intentar trobar feina, vaig decidir que em volia dedicar sobretot a això, a les relatories gràfiques, al dibuix en directe, perquè sobretot així és com no estàs mai sol dibuixant, que és una de les coses que no m'agradava de l'ofici, diguéssim, que ja estàs molt sol amb els teus pensaments i les teves inseguretats, i aquí encara que és difícil perquè tinc com tot el públic a darrere i ho haig de fer al moment, però m'acompanya que hi hagi gent i és molt més divertit.
0: Bueno, també és més pressió perquè tens el públic al costat, no?, que va mirant l'evolució del quadre. No sé si algú et va comentant coses.
2: Sí, hi ha gent que em diu coses i de vegades...
0: Avui a Sant Andreu t'han dit alguna cosa o t'han deixat fer?
2: Jo, a Sant Andreu sempre és... Bueno, jo soc de Martorell, llavors ja...
0: A prop.
2: Soc de molt a prop, però sí que sé una mica com és la gent de Sant Andreu, que és molt ditxaratxera i molt fiesteros i molt d'estar al carrer i molt de xerrar, i sí que em deien coses, la veritat sí que em deien coses i res, no, us agraeix molt que la gent m'anima i tenim una senyora al costat sobretot que em deia molt bé maca.
0: Com et podem seguir? A veure, a Instagram?
2: Sí, a Instagram soc Clara Tanit Illustration, tinc una web que és Clara Tanit i si em cerques, doncs sí, amb Clara Tanit podràs veure part de la meva feina.
0: Doncs ara et seguirem, eh?
2: Ah, doncs això espero.
0: Abans de finalitzar l'entrevista, com la il·lustradora, com definiries el quadre que has fet amb tres paraules?
2: Jo crec que hi ha molta catalanor en aquesta pintura d'avui, sobretot, perquè és el que requeria el dia d'avui. Molt la idea de diversitat, de persones que sumen i està, he dit tres coses, oi, em sembla?
0: Si no, ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies i felicitats.
2: A vosaltres, que vagi bé.
0: L'alcalde de Sant Andreu de la Barca, Marc Giribet, ha centrat el seu discurs institucional a la necessitat de reforçar la cohesió social i construir una identitat compartida en una societat cada vegada més diversa. Davant del que ha qualificat maximalismes i discursos d'odi, Giribet ha reivindicat una Catalunya oberta a totes les persones que vulguin formar-ne part, independentment del seu origen, cognom o de la llengua que parli a casa. Vull una Catalunya on hi càpiga tothom que s'esforça i treballa, ha afirmat l'alcalde Marc Giribet en el seu discurs, que alhora ha defensat també un país orgullós de la seva llengua i de les seves tradicions i capaç de compartir-les amb les persones que hi arriben. Un discurs on l'alcalde ha parlat de diversitat, convivència i sentiment de pertinença com algun dels principals reptes del present i de futur, amb la voluntat de preservar la identitat, la llengua i les tradicions catalanes sense convertir-les en elements d'exclusió.
3: Doncs com deien en el discurs, la Diada sempre és un moment doncs, per reivindicar la nostra cultura, la nostra llengua, també la nostra història, les nostres institucions, però que a la vegada també és una oportunitat per poder reflexionar cap a on volem que Catalunya vagi i, com deia avui, no, qui volem que ens acompanyi en aquest camí de continuar fent història. I en aquest sentit, el que he volgut transmetre és que Catalunya històricament ha estat una terra de moltes civilitzacions, de moltes generacions que han vingut a fer la seva vida aquí, perquè viure a Catalunya és viure en un entorn privilegiat, xulo. La cultura catalana és una cultura, diguéssim, doncs, oberta a tothom i que, per tant, és molt fàcil sentir-se còmode i sentir-se català, i hi ha moltes maneres de sentir-s'hi, i precisament el que avui he volgut transmetre amb aquest missatge és que davant d'aquests discursos doncs, que el que fan és intentar que ens enfrontem uns als altres, jo reivindico que aquest punt de trobada continuï sent un baluard d'aquesta terra d'acollida i que, per tant, ser català i viure a Catalunya el que vol dir precisament és això, no? És intentar cuidar, vetllar i tenir en compte tothom.
0: De fet, vostè en el seu discurs ha posat Sant Andreu de la Barca com un exemple de diversitat i convivència. Què creu que aporta aquesta diversitat a la ciutat i quins reptes planteja, en aquest cas, per garantir la cohesió social?
3: La diversitat ha construït Sant Andreu de la Barca amb persones vingudes d'arreu. I, per tant, jo crec que el Sant Andreu de la Barca que tenim ara és el clar exemple a la resposta a la pregunta que em fas. Llavors, aquest Sant Andreu de la Barca és millorable, evidentment. Hi ha molts reptes per poder, diguéssim, treballar en la convivència, en el civisme de tothom, no? En compartir espai. Però això no li passa a Sant Andreu de la Barca, no li passa a altres ciutats catalanes, li passa al conjunt de la societat i del món. I, per tant, en aquest sentit, tots hem de seguir millorant aquestes realitats que actualment tenim. Per tant, jo crec que tenim una molt bona base, no? La realitat així ens ho confirma, i jo crec que un bon precepte per continuar en aquesta, diguéssim, bona dinàmica i bon funcionament és que tots tinguem clars que els drets i els deures són la base fonamental perquè les societats democràtiques s'aguantin.
0: Avui es commemoren també 50 anys de la Diada de l'any 76, que va simbolitzar la recuperació de les llibertats després del franquisme. Mig segle després, quines reivindicacions considera que encara avui en dia continuen vigents?
3: No hem de permetre involucionar, que precisament és el que per alguns discursos polítics pretenen. Involucionar no només és involucionar en els drets i llibertats de les institucions catalanes, és també involucionar en els drets individuals de les persones. Les mateixes persones que a vegades poden donar recolzament a aquestes opinions polítiques, que sàpiguen que potser ara no se'n donen compte, però que els seus drets també poden arribar a ser vulnerats si tornem en aquelles històries. I, per tant, aquest reflex que va ser Sant Boi fa ara 50 anys, tinguem-lo ben present quan sentim o algú pretengui distorsionar la nostra convivència, el nostre bon saber fer, i per tant en aquest sentit siguem sempre molt conscients que cal que totes i tots treballem i garantim que no involucionem ni en drets ni en llibertats. I això és importantíssim, i no parlo drets i llibertats només de països, parlo sinó drets i llibertats individuals de les persones.
0: Parlem ara de Sant Andreu de la Barca. L'acte que es va celebrar el dijous, al vespre, a la plaça de l'Església, aquest acte tradicional, l'alliarament de la Senyera, amb la participació de diferents entitats de la ciutat. Després tenim aquí l'acte de la plaça 11 de setembre, que sí que en els darrers anys ha anat canviant i ha anat evolucionant. No sé si aquest any s'ha posat un esglaó més, tenint en compte que teníem el tenor Ferran Mitjans avui actuant aquí a Sant Andreu de la Barca. També una il·lustradora ha estat il·lustrant tot del que passava durant tot aquest matí, presentadora, en aquest cas, sempre ho presenta una persona vinculada amb Sant Andreu de Barca, avui la fotògrafa Neus Vendrell, en aquest acte, concretament del dia 11 de setembre, ha hagut en els darrers anys aquesta evolució.
3: Per mi, per la meva administració, comptar amb artistes i comptar amb les entitats és l'espina dorsal de les nostres actuacions, i per tant l'11 de setembre, en aquest sentit, hem volgut que, a part de l'acte institucional i formal i el que és més seriós, diguéssim, hem volgut incorporar doncs aquestes notes o traços d'això, dels artistes, molts d'ells de Sant Andreu de la Barca, la gran majoria, i sobretot avui també vull posar en valor que gairebé han estat 40 entitats i associacions que han participat d'aquesta ofrena floral. Això és un rècord a la nostra ciutat, igual que ahir la plaça de l'Església estava també plena, i per tant jo crec que Sant Andreu la Barca, i com deia abans, reforça aquest sentiment de catalanitat, però sobretot obert, que cadascú es senti català de la manera que se senti més còmode, però sobretot, com deia, sentir-se català és quelcom guai, quelcom que ens representa i que, a més, ens ajuda també a ser molt conscients i a tenir molta consciència del que vol dir els drets i les llibertats a Catalunya, però també de les persones.
0: Ràdio Sant Andreu també ha copsat l'opinió dels diferents portaveus i coportaveus dels partits polítics presents en la celebració de l'acte central de la Diada. Anna Serra, coportaveu de Fem Sant Andreu.
4: Doncs una diada molt participativa aquí a Sant Andreu de la Barca. Hem vist l'alcalde, que ha fet unes paraules que posaven un especial incís en una Catalunya oberta, en un Sant Andreu inclusiu que acull a tothom, i en un context històric on els discursos d'odi estan a peu de carrer i l'extrema dreta procura sempre que pot posar la falca per crear odi, por i separació entre veïns i veïnes i barris. Penso que és molt important que aquests moments, avui però cada dia, es tingui en compte que Sant Andreu de la Barca és una ciutat diversa, inclusiva, que acull a tothom, que tenim ganes de sumar, i que això representa perfectament el que també és Catalunya, que doncs un país inclusiu, obert i amb ganes d'acollir sense pors, i orgullosos de la nostra cultura, de la nostra identitat, i així procurarem també demostrar-ho cada dia a la nostra ciutat.
0: La valoració també del portaveu socialista Juan Pablo Beas, que també ha assistit en l'acte central de la Diada a Sant Andreu de la Barca.
5: Avui és un dia important per a tots els catalans i les catalanes. És un dia d'unitat, de futur, de convivència. Catalunya sempre ha estat i és una terra doncs de lluita, de treball, i sobretot una terra d'oportunitats on tothom hi té cabuda, on no sobra ningú, on no importa procedències, religions, races. Aquí l'important és sumar i fer que Sant Andreu de la Barca, en l'àmbit local, i Catalunya, en l'àmbit general, doncs tingui nous espais de prosperitat, i sobretot en èpoques de discursos que volen separar, que volen doncs conrear l'odi, no? Jo crec que és més important que mai que tots els demòcrates estiguem junts i diguem amb una única veu que Catalunya és una terra fantàstica, plena de gent que treballa, que lluita cada dia i que ha d'estar unida, i on tothom té absolutament cabuda.
0: I a continuació, la valoració sobre la diada del portaveu de Som Sant Andreu, Felipe del Val.
6: Pues voy a hablarte específicamente de San Andreu de la Barca, que nos emociona. Este es un reconocimiento a la historia, a la tradición, a la lengua catalana, a las costumbres. Desde Son siempre vamos a poner en el centro de todo las personas, que es lo más importante. No importa dónde vengan, no importa de dónde son, su nombre, su apellido, sino lo que quieran a Cataluña, lo que amen a nuestra San Andreu de la Barca, que es lo más importante. Y nosotros como municipalistas es lo que queremos valorar, sobre todo la gran labor que se hace y a nivel de ayuntamiento para reconocer la diada y mantener la cultura. Amamos a Cataluña, también esa Cataluña abierta, plural, una Cataluña integradora, y esto es lo más importante. En el discurso del señor alcalde estuvo todo muy bien, pero sí me faltó cuando dijo San Andreu de la Barca, Cataluña, y saltó a Europa, me faltó decir también España, porque San Andreu de la Barca, Cataluña y España estamos todos unidos.
0: Finalment, la valoració per part d'En Comú Podem, per part de la seva portaveu, Isabel Marcos.
7: Pues hoy es un día muy importante, es un día para recordar nuestra historia, para recordar de dónde venimos, a cap on anem, i sobretot per defensar els nostres drets i llibertat com a poble. I En Comú Podem pensem que defensar Catalunya és defensar una vida digna per tothom, defensar vivenda, defensar feina digna i defensar serveis públics per tothom. Catalunya pensem que és un país que s'ha de construir des de la inclusió, des de la pertenença, des de que tothom es senti orgullós de si d'on sigui, parli la llengua que parli, la gent que tingui, que es senti orgullós de viure i de treballar a Catalunya. I penso que Sant Andreu de la Barca és precisament aquest exemple, l'exemple d'una ciutat donde conviven muchos acentos, muchas culturas, i donde nos sentimos orgullosos de que esa diversidad sume. I nada, solo decir que feliz diada, que visca Sant Andreu de la Barca i que visca Catalunya.
0: Les opinions dels diferents portaveus i coportaveus dels partits polítics en presència en l'acte central de la Diada de Catalunya a Sant Andreu de la Barca. Un any més, el Partit Popular i Vox no hi han assistit.

uns actes de la Diada que van començar el dijous 10 de setembre amb la tradicional celebració de la vigília a la plaça de l'Església. La música del grup de veneres Mestre d'Aixa i el tradicional rom cremat van donar tret de sortida una nit marcada per la cultura popular. A mitjanit va arribar un dels moments més simbòlics, l'alliberament de la senyera, acompanyat pel ball de l'Andreu i de la Quimeta i un pilar dels castells de l'Adroc. La ballada va comptar amb la col·laboració del centre excursionista Pitallat, que van enlairar la senyera, l'agrupació cultural Aigüestoses i els castellers de l'Adroc, que van aportar el component tradicional i participatiu d'aquesta celebració. Amb l'ofrena floral del dia 11 de setembre es tancaven dos dies de commemoració de la Diada a Sant Andreu de la Barca amb les entitats, la cultura popular i la participació ciutadana com a protagonistes i amb una crida institucional a reforçar la cohesió i construir una identitat compartida.

la nostra cultura i també la nostra llengua. Però crec que una diada també ha de servir, sobretot, per preguntar-nos cap a on volem anar. Quina és la Catalunya que volem construir? I en especial, i a més en els temps que corren, qui volem que formi part d'aquesta Catalunya, d'aquest camí? I jo ho tinc clar. Vull una Catalunya on hi càpiga tothom que s'esforça i que treballa. Una Catalunya orgullosa de la seva llengua, de les seves tradicions, i que les vulgui compartir amb tothom que arribi a casa nostra. Una Catalunya que no pregunti a ningú d'on ve, ni tampoc quin és el seu cognom, ni a quina llengua parla a casa seva. Una Catalunya que simplement pregunti: vols formar part de nosaltres? I Sant Andreu de la Barca n'és un magnífic exemple. Som un poble, som una ciutat construïda per moltes generacions i persones vingudes de llocs ben diferents. Persones nascudes a Sant Andreu de la Barca, persones arribades d'altres indrets de Catalunya o d'Espanya i persones que han vingut de l'altra punta del món buscant un futur millor. I deixeu-me que us posi alguns exemples que potser us sorprenen. A Sant Andreu de la Barca hi han 130 persones peruanes que són santandreuencs i santandreuenques. A Sant Andreu de la Barca hi han 199 persones que es diuen Montserrat. A Sant Andreu de la Barca tenim 251 xinesos catalans que viuen a la nostra ciutat i que són veïns nostres. També tenim 378 persones, homes, que es diuen Antonio. I tenim també 365 veïns i veïnes nascuts a Ghana. Parlem llengües diferents. Tenim històries familiars diferents. I segurament també, en moltes coses, pensem diferent. Però jo avui reivindico que és possible que, per exemple, la Sònia, una mare colombiana que fa 10 anys que viu a la nostra ciutat, es pugui sentir catalana i colombiana al mateix temps. O l'Admet, un jove nascut a Catalunya, fill de Sant Andreu de la Barca, però amb pares d'orígens marroquí, pugui sentir-se a la vegada santandreuenc, català o europeu. Penso que és important recordar-ho en els temps en el que el maximalisme i els discursos d'odi volen enfrontar-nos els uns als altres. Discursos que ho redueixen tot al més simple de les reflexions, el que és el blanc o el negre, a l'estar amb mi o contra mi, i que no representen la realitat que vivim a Sant Andreu de la Barca, la nostra realitat quotidiana. Cadascú de nosaltres tenim neguits i alegries, com qualsevol altra persona que comparteix carrers, places, associacions, amb total normalitat. Aquesta normalitat és millorable? Sí, sempre. Sempre hem de mirar com ho podem millorar. Però tenim una base ben sòlida, perquè tots som diferents, però totes i tots tenim els mateixos drets i els mateixos deures. I deixeu-me que ara m'aturi en els drets i en els deures. Drets que ens protegeixen, que garanteixen la igualtat d'oportunitats i que ens permeten progressar i viure amb dignitat. Però, sobretot, també tenim deures, perquè formar part d'una societat significa assumir responsabilitats, respectar les normes de convivència i civisme del lloc on vius, de la cultura en la que vius, i respectar els drets dels altres. Drets per progressar col·lectivament, drets, deures, perquè ningú pugui passar per sobre d'altres persones. Aquesta és la base de les societats democràtiques que, encara que ens diguin que no funcionen, sí, funcionen. I penso, com deia abans, que aquí sí que tenim marge de millora. Perquè aquest nosaltres, del que parlo, estigui més unit i que podem garantir
millor.

0: tots drets, perquè totes les famílies puguin arribar a final de mes i tirar endavant amb dignitat, perquè tinguem bons serveis públics i perquè donem l'oportunitat a joves i a infants. O que una persona que acaba d'arribar a la nostra ciutat també, per exemple, se li garanteixi el dret a aprendre català, una llengua que li obrirà portes. I també hem de poder complir millor els nostres deures, respectar les normes de convivència o els descans dels veïns, aportar amb l'esforç del que treballa per la societat i per la comunitat, apreciar la cultura que t'acull, cuidar l'espai públic i allò que és de tothom. També reciclar millor, respectar la igualtat entre homes i dones o implicar-nos més socialment cadascú de nosaltres i sota les nostres possibilitats. Aquests compromisos compartits, independentment d'on haguem nascut, quina sigui la llengua que ens parlen a casa nostra, és el que ens permet construir Sant Andreu de la Barca i Catalunya amb un nosaltres més unit, més just i més fort. Perquè Sant Andreu i Catalunya han avançat quan han sabut sumar, quan hem estat capaços de construir aquest nosaltres més gran que cadascun dels nostres jos. Hi ha un proverbi de Gonja, Ghana, que diu: «Essa kangwa va a sumla, amni tia ata», que significa: la força d'una sola persona no pot aixecar un pes pesat. I amb aquest mateix esperit us convido a continuar construint, i sobretot, avui més que mai, aquest nosaltres compartit. Santandreuencs i santandreuenques, compartim amb orgull qui som. Convidem a tothom a formar-hi part, garantint els drets i complint els deures. I amb ambició fem avançar Sant Andreu i Catalunya, perquè quan estem units podem aixecar tot el que ens proposem. Molt bona Diada Nacional i, si us plau, crideu amb mi: visca Sant Andreu de la Barca i visca Catalunya!
1: El discurs íntegre de l'alcalde Marc Giribet a motiu de la Diada de Catalunya del passat 11 de setembre. Fotografies i també vídeos disponibles a través de la pàgina web de radiosantandreu.com, com també disponible a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram, i també informacions a través del nostre canal del WhatsApp.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I parlant de l'11 de setembre, volem recordar l'11 de setembre d'ara fa 25 anys, amb motiu de l'atemptat a les Torres Bessones. El programa de La Terra no és plana han dedicat un capítol especial.
3: La Terra n'és fosca. Un viatge per la crònica negra
4: on orbiten els mites.
5: Deia Virgili a l'Eneida: cap dia no us esborrarà de la memòria del temps. Hi ha dies que queden fixats a la memòria col·lectiva, dies en què gairebé tothom recorda on era i què estava fent. 11 de setembre de 2001, 8:46 del matí, Nova York. Un avió impacta contra la torre nord del World Trade Center. 17 minuts després, un segon avió impacta contra la torre sud. A partir d'aquell moment ja no hi ha cap dubte. Els Estats Units estan sent atacats. Durant les hores següents, gairebé 3.000 persones moriran i el món canviarà. De fet, la frase de Virgili presideix el pavelló del Museu Commemoratiu de les Torres Bessones a Nova York. Però aquell dia també començarà una altra cosa: preguntes, dubtes i, molt aviat, conspiracions. Que si les torres van ser demolides, que si el Pentàgon no hi va impactar cap avió, que si el govern ho sabia, que si l'edifici 7... Perquè si hi ha una cosa que agrada als nord-americans gairebé tant com explicar la seva història, és sospitar que la història oficial no és tota la història. I per parlar d'això hem pensat que era bona idea aplegar dos equips, dos programes cosins germans. Un d'exitosíssim dedicat al true crime, als crims i a les històries més fosques. I un altre dedicat a la pseudociència, a les conspiracions i a demanar proves quan algú diu allò de «és que no ens ho expliquen tot». A més, compartim en Xavi Gorro. Els dos presentadors ens diem Sergi de nom i els nostres cognoms comencen per T. Està clar que sembla sospitós. Però de moment ho atribuirem a la casualitat. 25 anys després de l'11S, La nit més fosca i La terra no és plana s'ajunten en un especial per disseccionar aquella tràgica i històrica jornada. Benvinguts a La terra més fosca.
3: La terra més fosca.
4: Bones, benvinguts a La Terra Més Fosca, aquest programa especial que en fem entre, com ja ho ha dit el meu company Sergi T., l'altre, el que no és l'original, diguem-ne. Fusionem aquests dos programes per parlar d'un cas que segur que ens va esparverar més o menys a tots. No sé l'edat dels nostres oients, tot i que calculo que la majoria van viure aquell moment, com també el van viure tots nosaltres els que estem aquí. Jo concretament el vaig viure després, bueno, mentre menjava la botifarra en seques tradicional que fèiem a casa per l'11 de setembre, quan a l'obrir el televisor vaig veure una torre que fumejava. I automàticament després vaig veure un avió que xocava i vaig pensar, buita, la repetició del que ha passat. Però esclar, llavors vaig pensar, no, però ja sortia fum abans. Estava veient en directe com col·lisionava el segon avió. Jo en aquell moment tenia 16 anys, no entenia res del que passava, ni molt menys el que estava per venir, perquè el món d'avui en dia veu molt d'aquell 11 de setembre de l'any 2001. Per desengranar tot el que va suposar aquest atemptat i descobrir, doncs, si efectivament darrere hi havia conspiració o no hi havia conspiració, o va ser realment un atemptat, o va ser alguna cosa, doncs, potser més preparada amb alguna excusa o algun interès ocult, tenim, com sempre, el nostre historiador habitual, en Joan Plana, a qui saludem tot seguit. Bona, Joan.
6: Molt bona, Sergi.
4: Què tal, com estàs?
6: Doncs molt bé, molt bé, molt content avui d'estar aquí fent el programa acompanyat de bona gent, i a més avui és un programa d'aquells que combinen molt bé la crònica negra amb la història, i per tant és un d'aquells programes que gaudeixo especialment.
4: És d'aquells amb els que fa salivera, eh, Joan?
6: Clar, home, perquè al final la gràcia de la crònica negra és poder explicar el context històric que l'envolta, saps? Vull dir, passa que la idea és combinar les dues coses, una bona crònica negra amb una bona crònica històrica, i avui, hòstia, de fet tenim un cas d'aquells que és sorprenent que hàgim arribat fins aquí gairebé 10 anys de programa sense haver-lo fet. Jo crec que estàvem esperant.
4: Sí, de fet, jo estava seguríssim que l'havíem fet quan algú m'ha descobert que no, que portem 10 anys sense fer aquest programa, i que millor que aquest any, que es compleixen 25 anys d'aquest 11 de setembre del 2001, per fer aquest programa i fer-lo amb la companyia dels nostres companys de La Terra No és Plana, que poden anar intervinguent, perquè aquí avui estem en comunitat en aquest programa especial. De totes maneres, Joan, com sempre, hauríem de començar a explicar una mica el context històric, que és especialment rellevant en aquest cas, ja que parlarem d'uns Estats Units, d'un conflicte que ve de molt antic, amb aquest grup terrorista, amb Al-Qaeda, que ja havia perpetrat altres atemptats, no en territori estatunitenc, però sí contra interessos dels Estats Units.
6: Bueno, i Estats Units, de fet, també havien fet alguna coseta ja.
4: Sí, de fet, sí, perquè crec que havien fet alguna cosa precisament a les Torres Bessones molts anys abans.
6: Sí, sí, sí. Sí.
4: Però bé, evidentment, aquest atemptat, jo per mi, de veritat, és una obra d'art del terrorisme. És a dir, és magnífic com a atemptat terrorista, evidentment. No vanagloriarem un atac terrorista, però hem de reconèixer que segurament aquest atemptat i el de Carrero Blanco són obres d'art del mal. Doncs bé, Joan, endavant.
6: A veure, bàsicament, si parlem de l'atemptat de les Torres Bessones, el primer que hem de tenir present és que, excepte aquells oients més joves que en aquell moment o no havien nascut o eren realment molt i molt joves, és un d'aquells moments que els que vam tenir la sort de viure-ho amb coneixement de causa, per molt petits que fóssim, si n'érem conscients, som encara avui perfectament conscients de què fèiem en aquell moment. Jo recordo perfectament, aquell dia havíem anat a la Cua Brava amb la meva família i tornant a casa, la Cua Brava és un parc aquàtic de roses, doncs tornant a casa vam obrir les notícies i vam veure tot el parcal. Això no és casual, i és que l'11 de setembre marca un abans i un després realment en el món contemporani. Per això és important explicar bé quines són les conseqüències, però també és molt important entendre quines van ser les causes, quins són els orígens de l'11 de setembre. Si parlem d'aquest episodi, jo crec que a la gent li venen al cap dues coses. El primer és un nom propi, Osama Bin Laden, el gran cervell, el gran líder al darrere d'aquests atemptats. Però també acostuma a venir al cap un país, no només Estats Units, que també, sinó un altre país, que és Afganistan. Això porta, erròniament, a molta gent a creure que va ser Afganistan qui va cometre aquest atemptat. També ho relacionem amb un altre grup integrista religiós, que són els talibans. Els talibans també anaven molt relacionats amb l'11 de setembre. I també, erròniament, molta gent pensa, clar, van ser els talibans que van tombar les torres bessones. I això no és cert. És a dir, ni va ser Afganistan, ni van ser estrictament els talibans. Però sí és cert que gran part de la nostra història té lloc a Afganistan. De fet, per conèixer els orígens, ens anem d'anar ni més ni menys que als anys 80. Per tant, molt abans de que les torres caiguessin aquell 2001. En aquell moment, el món estava immers en un altre context geopolític de gran transcendència històrica, que és l'anomenada Guerra Freda. N'hem parlat en diferents programes. Hi havia dos grans sistemes polítics i econòmics que s'enfrontaven pel control del món, el capitalista liderat pels Estats Units i el comunista liderat per la Unió Soviètica. En aquest context, Afganistan era un país que queia habitualment, per entendre'ns, del cantó soviètic. El que passa és que els successius governs comunistes o protocomunistes que havia tingut Afganistan no acabaven de caure del tot sota la xarxa de control de Moscú. Vale? I resumint-ho molt, i per tant anant molt a la idea, això provoca que en un moment determinat la Unió Soviètica decideix que Afganistan és un país clau, és un país fronterer, recordem-ho. Avui en dia Afganistan i Rússia no tenen frontera perquè Afganistan fa frontera amb el Tajikistan, però en aquell moment sí que feia frontera amb la Unió Soviètica, i per tant la Unió Soviètica deixés tirar pel dret i envair el país. Això, doncs, en fi, col·loca un govern titella, i la principal oposició que troba dins del propi país són, també resumint-ho una mica, alguns grups religiosos molt conservadors que veuen en la invasió soviètica, en la imposició de les tesis comunistes, doncs un atac en contra de la forma de vida i de la religió tradicional de l'Afganistan. Això dona lloc a una guerra entre aquests grups religiosos i els soviètics. Els americans, recordem que eren els grans enemics dels soviètics, i a més tenien una factura pendent amb el que havia passat a Vietnam. A Vietnam els americans s'havien enfrescat en una guerra que havia durat una quantitat d'anys espectacular, despilfarrant allà recursos, homes i temps. I li volien tornar la pilota als soviètics. Per tant, van decidir que Afganistan seria el Vietnam dels soviètics. Van començar, doncs, a armar aquests grups religiosos afganesos que lluitaven contra els soviètics a l'espera que la guerra s'anés allargant a eternum i els anés debilitant, com efectivament va passar. En aquest context és on apareix per primera vegada el nom del nostre protagonista d'avui, el nom de Osama Bin Laden, que no era afganès, sinó que era d'Aràbia Saudita, però que viatja fins a l'Afganistan amb aquesta idea de participar en la Guerra Santa, la guerra religiosa, que lliuraven en contra dels ocupants russos o soviètics. I, per tant, primer contacte, la primera notícia que tenim d'Osama Bin Laden és lluitant en una guerra amb el suport d'Estats Units. Aquest és un element que la gent normalment desconeix. El primer que arma, entrena i prepara per a la guerra a Osama Bin Laden són els propis Estats Units per tal de lluitar contra el seu arxienemic. Per tant, comencem situant-nos en aquest moment històric, als anys 80, i en aquest context que trenca alguns de, en fi, doncs, dels relats habituals al voltant de l'11 de setembre.
5: I no és l'únic, Joan, que això als Estats Units els hi ha passat en altres ocasions.
6: Els hi ha passat en altres
5: ocasions. Els hi ha passat amb Gaddafi, els hi ha passat amb Saddam Hussein, que després han acabat sent enemics.
6: Sí, sí. Per tant, vigilem, sisplau, a qui armeu. Doncs bé, ara seguim endavant i ens en anem a finals dels anys 80. A finals dels anys 80 s'acaba la guerra a l'Afganistan, però tenim a un Bin Laden, que per cert és d'una família rica, una família multimilionària, per tant algú a qui no falten ni molt menys els recursos, que això de la Guerra Santa li ha agradat bastant. Per tant, lluny de desarmar-se, de tornar a casa seva i viure una vida de multimilionari, decideix que amb un grup de col·legues, d'acord, alguns dels quals eren veterans de la guerra d'Afganistan, d'altres eren de grups integristes religiosos de diferents llocs del món, sobretot Egipte, això tindrà unes conseqüències també amb l'11 de setembre, doncs decideixen formar aquest grup terrorista, reconegut per tothom com a grup terrorista avui en dia, que és Al-Qaeda. Que Al-Qaeda, bàsicament, el que vol fer és el mateix que han fet a Afganistan, d'alguna manera aplicar-ho a tot el món islàmic. És a dir, intentar expulsar, foragitar tota influència infidel, sobretot occidental, dels països islàmics d'arreu del món, sobretot el Pròxim Orient i el nord d'Àfrica. Clar, això coincideix més o menys amb el final de la Guerra Freda. L'any 91 col·lapsa la Unió Soviètica, s'acaba la Unió Soviètica, per tant els Estats Units queden com la gran potència imperant, que evidentment volen fer valdre la seva autoritat a tot arreu, també a aquests mateixos països musulmans. l'exemple que posava en Sergi és molt adient. Saddam Hussein. Saddam Hussein era una persona, líder d'Iraq, armada pels propis americans per lluitar, sobretot, contra Iran, però que en un moment determinat se'ls gira en contra i, per tant, acaben envaint l'Iraq en la primera guerra del Golf. Clar, per tant, en aquest moment, Estats Units passa de ser un aliat a la guerra d'Afganistan a ser el gran enemic, perquè és, finalment, la principal influència occidental que s'exerceix sobre els països musulmans. I, per tant, passa a ser el gran enemic d'Al-Qaeda. El monstre que ells mateixos, que els americans, havien creat a Afganistan, ara se'ls gira en contra.
7: Avui tenim aquí també a altres dos membres de la Terra no és plana, que són en Jordi Vilà, geòleg, i en l'Albert Palou, biòleg. Dos professions que ens poden il·lustrar molt avui en el cas que parlem. Si volen afegir alguna cosa, tenen els micros oberts també per poder aportar alguna idea interessant, sobretot el biòleg, explicar-nos una mica quina espècie de biologia té en Bin Laden, una persona capaç d'idear aquest atemptat terrorista del que ara parlarem. I bé, voleu afegir alguna cosa o s'ho guardeu per després?
8: De moment és molt interessant el que diu en Joan. Jo sí que volia afegir que es nota que remeneu fama i calés, perquè el camerino, aquí el camerino de l'estudi de gravació, heu demanat coses molt, molt rares. Ha costat, trobar-ho. En Joan va demanar...
5: Ara, clar, si ara tu has de dir, no? No tens altra cosa a la vida que explicar-ho, no?
8: Sí, perquè en Joan ja ha demanat meló tallat. Adaus iguals.
6: Adaus iguals i, a més, en una safata de color verd. Si no és la safata de color verd, em genera inseguretat, em genera malestar.
8: Sí, en Sergi Trinidad ha demanat pa de camut. Pa de camut, eh?
5: Pa de camut.
7: I coca de folgueroles.
8: Sí. No, i coca de folgueroles, però amb pa amb tomàquet. I el tomàquet fregat només en una direcció.
7: Bo,
8: li provoca malestar.
7: Sí, és que tinc una mica de toc. I a mi, si està a contrapèl, sóc com els gats, jo. No m'entusiasma, no m'ho menjo.
8: I en Xavi ha demanat patates chips, però s'ha fet treure les que estan massa plegades. I després un platet amb 5 maduixes que s'han de poder aguantar dretes per si soles. A mi només se m'ha donat aigua de boca.
5: Aigua de la
7: gent. Bueno, és que... Com ara, el programa d'èxit, se'ns puja.
9: O de la xeta, eh?
8: Sí,
5: però jo constato que també el Jordi és el més torracollons de tots, eh? També us aviso. Vull dir, veieu? Que ara aquesta exposició ens ha d'esbudellar aquí davant de tots. No passa res.
7: La gent ja coneix els nostres gustos, ja saben que que ens agraden les botes Segarra, que ens agrada el cacaulà. Nosaltres fem propaganda gratuïta aquí, tal qual. Clar. Com si estiguéssim en família.
8: I l'hoquei de vainilla.
7: Res gens complicats, cap problema.
9: Jo volia demanar, a mi sempre, en el nostre programa, sempre em presenten com a convidat resident. És un concepte que no he entès. Vosaltres en teniu, de convidat resident? O...
7: No, nosaltres som vull dir, aviam, en Gorro. Sí, en Gorro és el Dembélé, diguem-ne, el que traiem després per intentar arreglar el programa, si no ha anat bé. Bueno, en Dembélé, això era abans, ara no sé qui seria. Llavors, tenim com a molt aquesta figura, no? La d'en Gorro. En Gorro està aquí, per cert, que no l'hem presentat, perquè ningú l'ha presentat, perquè mai ningú el presenta. En Gorro està aquí. Gorro, bones.
10: A veure, jo venia aquí a queixar-me, perquè això heu presentat aquí a tothom, a 25 persones que hi ha aquí a l'estudi.
7: Però això no t'hauria d'estranyar, aquestes alçades.
10: Però això. Ningú ha dit res de mi, per tant, bueno, jo segueixo jugant...
5: Jo t'he citat. Sí, veig que avui aquí, què passa? Us heu fet... Ara sou tots...
10: Jo segueixo jugant al Candy Crush.
5: Vau fer vaga, alguna cosa, no sé.
7: És estiu, encara estem en moda vacances, jo crec, i no m'he arrencat encara, jo crec.
5: Ja ho veig.
7: Venim directes de la platja.
10: Perdó un moment, he detectat que tots... O sigui, en Joan ha explicat el que estava fent l'11 de setembre del 2001. Els altres interpreto que cap de vosaltres estava a la mani d'aquesta de l'11 de setembre.
9: Jo estava a casa, al sofà.
5: Jo també.
8: Jo, de fet, feia dues setmanes estava a dalt de la torre.
10: Ah, alerta.
7: Què dius, ara?
8: Vaig pujar a dalt de la torre dues setmanes abans que caigués.
10: I em vaig deixar una motxilla...
5: L'equip de la Terra no és plana va viure aquell dia pràcticament junts, perquè després ens vam veure aquell dia i vam estar-ho gairebé seguint les retransmissions.
9: En un bar de la plaça de Vic.
5: Sí, senyor.
8: Exacte.
5: Sí, senyor.
9: On toca viure les coses.
5: 25 anys.
7: Vosaltres teníeu una edat en la que fèieu aquestes coses.
10: Però una cosa, vosaltres us veieu fora del programa?
5: Bueno, de vegades.
8: Jo sé que es veuen ells.
5: O sigui, ets tu, que no surts.
6: Jo amb en Sergi quedo per veure la memòria dels cargols.
7: Sí, és veritat.
10: Us doneu compte perquè no quedo amb aquells dos.
7: Perquè som normals.
5: A mi el que m'ha deixat més astorat és que Joan Plana, ara ens l'imaginem tots a un parc aquàtic.
10: Sí, un banyador.
6: Sí, sí, era molt jove.
7: Jo crec que va ser la primera i única vegada que hi ha anat,
5: És molt probable. Jo crec que és una cosa que el va marcar, no hi ha tornat més.
6: Vaig anar quan era alcalde a inaugurar una atracció.
5: Imagina't.
6: però no vaig saltar, o sigui, no vaig...
7: Tornem a la línia
6: ens hem quedat aquí, ens hem quedat amb Bin Laden jurant odi etern als Estats Units com a gran enemic, com a gran invasor del món islàmic. Llavors, a partir d'aquí, quan comença aquest desafiament de Bin Laden cap als Estats Units, que a més ho fa públic, perquè a part de diferents comunicats, fins i tot, participa en diferents entrevistes amb periodistes, evidentment, en llocs clandestins, però donant la cara, explicant obertament els seus plans, doncs comença tota una sèrie d'atemptats contra els Estats Units que són arreu del món. Els més sagnants, podríem dir, tindran lloc a les ambaixades dels Estats Units a països africans, per exemple, doncs una de Tanzània o Kènia, que van ser especialment crues, per així dir-ho. Hi ha també algun atemptat contra aliats dels Estats Units. Per exemple, hi ha un intent d'assassinat del president egipci, que en aquell moment era Mubarak, Hosni Mubarak. Recordeu que gran part dels fundadors d'Al-Qaeda eren d'origen egipci, per tant, li tenien unes ganes especials. Hi ha algun atemptat també en territori americà. Aquí destacar, com s'ha apuntat abans, l'any 93, que hi ha un primer intent d'atemptat a les Torres Bessones, perquè bàsicament el que fa és carregar una furgoneta plena d'explosius, portar-la al pàrquing soterrani de sota de les torres i fer-lo detonar. El que passa és que l'explosió no va ser prou forta i, per tant, van morir diverses persones, hi havia molts ferits, però l'estructura va aguantar. Però
7: algun vaixell també, no? Crec que van atemptar contra algun vaixell.
6: Van atemptar contra un vaixell, van enviar una mena de llanxa-bomba contra un destructor que també patrullava les costes africanes. Al final tampoc van aconseguir enfonsar-lo, tot i que van morir una quinzena de soldats americans en l'acció. Bueno, en fi, diguem-ne que van anar fent tot un seguit d'actuacions per tal d'anar doncs, atacant als Estats Units. Però, esclar, evidentment, tot això, tot i que per desgràcia morien persones, i evidentment això sempre és un drama, doncs és evident també que no era una cosa que fes trontollar estrictament, estructuralment, el país. I, per tant, ja feia temps que tenien al cap que els hi barrinava la idea d'escolta, hem de fer alguna cosa ben parida, hem de fer un atemptat d'aquells que
5: sèria.
6: Fan història i que facin trontollar l'imperi. Com que ja tenien al cap aquesta idea de les Torres Bessones, escolta, doncs què podem fer? I se'ls va acudir aquest tipus d'atemptat absolutament doncs, innovador, que és el de segrestar avions comercials per tal d'estavellar-los en contra de doncs, estructures vitals dels Estats Units.
7: Clar, ningú havia pensat que algú podria un dia agafar un avió comercial i fer-lo servir com a míssil, perquè això requeria...
5: No?
7: Exacte, requeria una gran requeria persones que sabien sin pilotar-lo, requeria tota una infraestructura. També és veritat que la seguretat en aquell moment dels avions no era la mateixa que avui en dia, tot i que ja hi era.
6: La seguretat que avui coneixem als avions, que és gairebé psicòpata, que te fan treure hasta les sabates i te miren hasta els calçotets i tot, és herència de l'11 de setembre, directament. Sí, sí. És a dir, van descobrir que els avions es poden convertir en míssils en contra d'estructures especialment crítiques.
7: Us diré que jo vaig anar amb avió fa dos o tres dies vaig anar amb avió i em van remenar el nen de dalt a baix, no fos cas que portés un bebè bomba o algo i no portés amagat alguna cosa en la criatura, que vaig pensar, dic, hòstia. Però, esclar, veient això, qualsevol cosa pot ser. Però a mi em va sorprendre, no? Vaig pensar, el nen m'has de tocar, però si el nen que vols que porti el nen. Però, bueno.
5: És a dir, que ja en la porta va acabar amb pilotes en un aeroport per culpa de l'11S, eh?
6: Sí, sí.
8: És veritat.
6: I Ignasi Guardans, que va tenir un episodi també.
7: Sí, en Melendi sí. També crec que la va liar en un avió. I
6: tornant al fet... Clar, en Sergi apuntava, efectivament, per fer això, per segrestar avions comercials i estavellar-los contra elements simbòlics o importants del funcionament dels Estats Units, cal una gran estructura. Cal molta gent, cal gent que sàpiga pilotar i cal un pla molt ben elaborat. De fet, van trigar anys a trobar les persones, entrenar-les i, sobretot, a elaborar el pla. Deixeu-me dir que, com no pot ser d'altra manera, i això és una cosa que perd l'orgull patri, doncs Catalunya, el nostre bonic país, també forma part, d'alguna manera, d'aquests preparatius. És a dir, els catalans ens encanta buscar la relació de Catalunya amb tot, doncs també en això tenim alguna relació.
5: I és que aquest cas és veritat,
6: No és veritat. No sempre és veritat, però en aquest cas sí. Un dels terroristes, diguéssim, més destacats, un dels pilots, de fet, que, per cert, protagonitzaria una anècdota bastant divertida que després explicarem, que era Mohamed Atta, un egipci, recordem que dèiem, molta influència d'Egipte en aquell moment, de persones egípcies a Al-Qaeda, doncs es reuneix amb un dels líders d'Al-Qaeda per planejar part de la logística del pla a Salou. Per tant, Catalunya va ser escenari d'una part de tots aquests preparatius de l'11 de setembre. Vale? Ja està, només van fer d'escenari, diguem-ne. No va tenir gaire més transcendència, però no està de més explicar-ho. Llavors, la data fixada per poder desenvolupar aquesta actuació va ser l'11 de setembre de l'any 2001. Uns dies abans, en alguns casos uns mesos abans, perquè es va planejar amb molt de temps, la vintena de terroristes que havien de segrestar els avions, doncs van començar a desplaçar-se cap als Estats Units. Alguns entrant en visat de turista, d'altres en visat de treball, per tant establint-se allà un cert temps abans, intentant evitar doncs, aixecar sospites, i per tant, mica a mica, doncs, van anar desenvolupant els preparatius. No cal dir que tots aquests terroristes, doncs, evidentment, eren suïcides, per tant, sabien perfectament que aquest pla els havia de portar a la mort. Per tant, aquí entraríem doncs, en un altre dels elements destacats d'Al-Qaeda, que és que utilitza molt aquest concepte del martiri.
5: És que, si em permets, jo crec que el que a ningú se li acut justament és això. Més enllà de la infraestructura que necessites, d'haver-ho d'ensenyar i tal, és aquest punt disruptiu per molts de dir, bueno, és que t'hi jugues... O sigui, no és que t'hi juguis la vida, és que vas a palmar, no? Llavors, això és el que crec que ningú es podia esperar que això passés precisament per aquest fet. Per mi és el que marca l'abans i el després, no?
6: Doncs, en tot cas, escolta, arriba el dia 11 de setembre, al matí, i molta gent visualitza només dos avions. Visualitza els dos avions que es van estavellar en contra de les dues torres bessones. Però en realitat, els avions segrestats aquell dia van ser quatre. Els dos més coneguts, els dos que s'estavellen contra les torres bessones. Hi ha un tercer estavellament que és menys conegut, que és l'avió que s'estavella aquell mateix dia contra el Pentàgon. El Pentàgon és la seu de defensa dels Estats Units, diguem-ne. Per tant, hi ha un avió que s'estavella allà. I encara hi ha un quart avió, que és el menys conegut de tots, en el qual els passatgers van amotinar-se, van aconseguir entrar dins la cabina on els segrestadors s'havien fet amb el control de l'avió, i en vista d'això, en vista que corrien el risc de perdre el control de l'avió, els segrestadors d'aquest vol van executar el pla alternatiu que teníem pensat, que és, escolta, si no podem arribar a estavellar-nos contra el nostre objectiu, doncs estavellem l'avió contra el terra. I efectivament, doncs van inclinar l'avió tant com van poder, fins que l'avió va caure en picat i va acabar estavellant-se en el terra. Aquest quart avió, hi ha diverses teories sobre on havia d'anar. La més sòlida que jo he trobat, o almenys la major part de fons el que apunten, és el Capitoli, d'acord? Que és el símbol del poder legislatiu dels Estats Units. Clar, els més coneguts són les Torres Bessones, primer, perquè és el que hi ha més imatges, segon, perquè segurament és el més simbòlic, i tercer, perquè és de llarg on hi va haver el major nombre de víctimes. Al Pentàgon hi va haver un nombre de víctimes substantiu, però no tan gran, i en el cas del quart avió doncs, només van morir les persones que estaven pròpiament dins de l'avió. Clar, el càlcul total de tot aquest atemptat, poca broma, estem parlant de prop de 3.000 persones, és a dir, 2.977. Clar, això sí que és un cop brutal contra l'estructura dels Estats Units, contra fins i tot la seva imatge internacional, contra el seu prestigi. I per tant, en aquest sentit, les conseqüències d'això van ser molt dures. Penseu que s'activa per primera vegada l'article 5è de l'OTAN. L'OTAN és aquesta aliança militar que té els Estats Units. L'article 5è diu que quan ataquen un país és com si els ataquessin a tots. L'única vegada que s'ha activat en tota la història és en aquest cas, i la conseqüència directa va ser la guerra d'Afganistan. Per què la guerra d'Afganistan? Perquè els talibans, que eren els que controlaven en aquell moment Afganistan, els Estats Units els acusava, amb raó, val a dir, de ser els que donaven empara, els que donaven aixopluc, els que donaven refugi a Osama Bin Laden i al quarter general d'Al-Qaeda. Per això, la guerra d'Afganistan és la conseqüència directa de l'atemptat de l'11 de setembre. Però no perquè fossin els talibans i els afganesos qui fessin l'atemptat, sinó perquè qui custodiava, qui protegia a Osama Bin Laden. Aquesta seria la història de trets generals. A partir d'aquí hi ha molts elements concrets interessants d'entendre, sobretot respecte a per què l'atemptat va ser tan bèstia, per què les torres bessones van caure, per què no van aguantar. Això tenim en Jordi Vilà, que ens ho explicarà, vale? És a dir, els detalls tècnics de tot aquest atemptat. Però abans, deixeu-me només explicar una anècdota que jo trobo que és magnífica i que a mi, diguem-ne, és una de les meves anècdotes preferides de tot aquest cas, que és que les autoritats nord-americanes s'assabenten del segrest dels avions abans del primer impacte, pocs minuts abans, però abans, per un error que comet aquell que hem comentat abans, el Mohamed Atta, aquell que havia estat a Catalunya. Doncs aquest senyor, després de segrestar l'avió, quan redirigeix l'avió per tal d'anar-se a estavellar, llença un missatge per megafonia als passatgers i els diu, escolteu, som un grup armat, hem pres el control de l'avió, no patiu, tot anirà bé, no passarà res, no feu cap bogeria perquè us hi jugueu la vida. I el tio, en lloc d'activar el botó de l'altaveu de l'avió, toca el botó de la ràdio. Amb la qual cosa, aquest missatge arriba a la torre de control, que s'assabenta per la veu del propi segrestador, que l'avió ha estat segrestat. El que passa és que, per desgràcia, doncs, no van tenir temps de reacció, perquè tot va passar en molt pocs minuts, és a dir, tot plegat passa en menys d'una hora, és a dir, entre el segrest i l'estavellament passa molt poca estona, i per tant doncs, no va ser possible reaccionar. I de fet, després d'aquest descuit, hi ha una altra via per la qual s'assabenten del que ha passat, i és que molts passatgers, tot i que estem al 2001, ja tenien telefonia mòbil, ja tenien mòbils, i per tant ja han registrades les veus de molts d'ells que truquen a les seves famílies.
9: Jo no he aconseguit mai trucar des d'un avió, eh?
6: Pues en aquell moment es podia.
5: No s'ha de fer, no s'ha de fer. Però
6: no s'ha de fer,
9: però... No, però és que encara que ho intentis, és a dir, és que no hi ha senyal. Bueno, i suposo que el 2001 poder encara menys.
5: Però el 2001 no devia ser el mateix tipus de cobertura, tampoc.
9: No ho sé,
6: suposo.
9: No ho sé.
8: Jo, Joan, treien del telèfon, ja.
9: Abans de donar pas a en Jordi Vilà, tinc un parell de preguntes que m'he apuntat aquí. Te les faré així totes de cop i tu contestes el que bonament et plagui, eh? La primera és si la data és random o està escollida amb algun significat, és a dir, per protegir els catalans o alguna cosa així. La segona és si hi havia previsió de que podia passar això. Algun atemptat d'aquests, d'aquesta magnitud, doncs la FBI tenia alguna idea, alguna sospita. I l'altra és els passatgers de l'avió que es va estavellar en el camp de vaques de Pensilvània. Sabien que hi havia hagut allò abans o simplement, doncs mira, es van il·luminar?
6: Bueno, relació amb Catalunya no em consta, diguem-ne, tot i que, bueno, escolta'm, més enllà de la trobada de Salou no em consta. La segona, ho deixaré per després perquè crec que hi ha un apartat de conspiranoies. Sí que és cert que els Estats Units tenien la sospita de que Al-Qaeda podia atemptar en contra d'interessos nord-americans. Bé, això està bastant provat. Però a partir d'aquí la resta ho deixem per l'apartat de conspiranoia perquè segur que tindrà molt més suc.
5: Jordi, si ho deia abans d'en Joan, és a dir, és veritat que tothom té al cap com aquells avions impacten contra les torres, la Torre Nord i la Sud, però fins i tot des del primer moment ningú es creu que cauran aquelles torres.
8: Exacte.
5: De fet, a les cròniques que tots més o menys hem vist, els documentals, tothom diu no cauran, és impossible, el disseny que tenen no poden, no hi ha manera. No sé exactament com estan dissenyades, no ho recordo, però al final cauen, i cauen bastant aviat. De fet, és tan impactant com que una hora abans allà hi havia les dues torres més altes del món, i de cop ja no hi són.
8: Exacte.
5: Tu has mirat exactament per què va passar això? Quines són les causes tècniques?
8: Mira, t'explicaré una mica tècnicament com era l'edifici, com eren aquests dos edificis. Eren germans, eren bessons, eren tots dos iguals, i després t'explicaré una mica la seqüència dels esdeveniments perquè caiguessin. Però fixa't en una cosa, l'impacte dels avions és el que deies, no les va fer caure. Per tant, van ser les conseqüències posteriors. Aquí també diu, ostres, clar, tot el combustible que portava un avió que acabava de despegar, que eren 38.000 litres de querosè, més poc, doncs, d'alguna manera va fondre el ferro i el fondre aquest ferro va perdre sustentació, l'edifici va caure. No és ben bé així, de por. Mirem, posem d'entrada un context de com eren aquestes torres. Si estem aquí a Catalunya, unes torres d'aquestes fan basar, de quan jo vaig estar sota, la miraves de dalt i no s'acabava mai. De fet, aquí, perquè la gent de Catalunya ens entengui, eren uns edificis que tenien més de 15 plantes. De fet, en tenien 110. No?
5: 110, eh?
8: Més de 15 plantes aquí a Catalunya ja és moltíssim.
5: 110 plantes, ja no te'ls acabes.
8: 110 plantes. 417 metres la Torre Nord i 415 a la Sud. Sense comptar l'antena, eh? Que aquella antena també media bastant.
5: I
8: a la coberta.
5: Es van estavellar aproximadament a la planta 80, més o menys, eh?
8: Sí, exacte, van afectar bastants pisos, diguem així. Mira, una planta, també tenien una planteta, eren quadradets, 64 per 64 metres. Bé, recórre-les, donar una volta al seu perímetre, doncs t'hi estaves una estoneta.
10: Una pregunta.
8: I tenia, sí, digues,
10: això,
8: digues, Xavi.
10: Perquè fem una idea als catalans, això en camps nous, quants camps nous són?
8: Ostres, no ho he calculat.
9: Que difícil és ficar un camp nou a dintre d'una torre bessona, perquè les mesures
10: podríem dir que és un Tibidabo gairebé, no?
8: Doncs una mica més, segurament. Sí, hi ha alguna cosa així. Potser una mica més.
9: Més altes que el Tibidabo?
8: Ara no t'ho sabria dir. Ara és que no sé quan mesurarà el Tibidabo.
10: Fins 500 metres, suposo.
8: Ho puc buscar més, mentrestant.
9: 512 metres.
8: 512, doncs li falten... És que has quedat a 100 metres del Tibidabo, aquestes torres. Imagina't, quina bestiesa.
9: Sí, una nit d'hivern pot nevar l'última planta.
8: Sí, de fet, pot caure neu i a baix ploure.
9: I a baix ploure, déu-n'hi-do.
8: Sí, sí. Era un edifici que estava dissenyat, de fet, per aguantar vents, per aguantar... Diuen que fins i tot per aguantar l'impacte d'un avió que es va dissenyar. El que passa és que no havien previst tota una sèrie de coses. Us heu d'imaginar l'esquelet d'aquestes torres? com un cilindre al mig, vale? Que era una ànima, vale? Un nucli central, i després el perímetre exterior, que seria un segon nucli. I tots aquests dos nuclis s'aguantaven per l'estructura dels pisos, vale? Anaven lligats, estaven lligats amb els pisos. Imaginem-nos això, dos tubs resistents, una dins de l'altra, i aquesta redundància és la que va permetre que inicialment sobrevisquessin. I a més tenien 10.000 amortidors per reduir les oscil·lacions. O sigui que...
11: Una cosa ben parida, o sigui, estava feta a consciència, fet, eh?
8: Sí. Però, esclar, els avions van impactar a una velocitat a la Torre 1 de 713 km per hora i a la Torre 2 de 872 km per hora. El que deia Sergi, que van afectar a la Torre 1 les plantes de la 93 a la 99 i a la Torre Sud de la 77 a la 85. Ai, diguéssim, aquí l'impacte sí que és veritat que va tallar bona part de l'estructura d'una façana, vale? Però no va arribar més enllà l'avió. L'avió es va quedar dins. Sí que és veritat que a la Torre 2 un dels motors de l'avió va sortir volant i el van trobar a uns quants centenars de metres al carrer.
11: Clar, devia tenir una temperatura espectacular, també, perquè es va cremar el combustible, va explotar, de fet, no?
8: Exacte, però el combustible no és tant el problema, perquè el combustible que portava, aquests 38.000 litres de combustible, es van cremar molt ràpidament, en minuts. En pocs minuts ja estava tot cremat, el combustible. Dona? Què passa aquí? Que es va arribar a unes temperatures d'uns 1.000 graus a dins, a les zones més calentes, diguem-ho així. Però la Sierra es fon a 1.500. Per tant, no li passa res a la Sierra.
11: Clar, per això, com, per què cauen, no?
8: Per què cauen? Perquè la Sierra, tal com estaven construïdes les torres, tenia un revestiment ignífug. Si aquest revestiment ignífug hagués aguantat, que no ho va fer, pot aguantar tranquil·lament els 1.500 graus durant desenes d'hores, sense que li passi res. Què passa? Que la metralla, que l'impacte, va trencar aquest revestiment i va deixar l'acer exposat. Vale? El fet d'escalfar-lo a 1.000 graus fa que l'acer no es fongui, però sí que agafi una certa ductilitat i es comenci a doblegar. Quan es va doblegar, algunes de les columnes van doblegar-se cap a dins de l'estructura, fent que les façanes, ens hem d'imaginar que les façanes també van entrar cap a dins, o sigui, es van deformar i van entrar cap a dins.
11: Van col·lapsar, no?, cap a dins.
8: Van col·lapsar, exacte.
7: Clar, perquè tinc entès, perdoneu, que ja l'atemptat estava preparat per fer el més mal possible, inclús que l'avió, en el moment de xocar, es posava així com mig vertical per agafar més plantes, no?,
8: més pisos, sí.
7: Exacte, ja estava pensat per anar-les a tirar a terra, tot i ser difícil, però per fer el major mal possible a l'estructura, no?
8: Sí, sí, exacte. Però aquí el problema van ser els incendis que es van generar després. A partir d'aquest querosè que es va cremar, tota aquesta temperatura, les oficines i les diverses plantes que hi havia van entrar en flames. I aquests incendis que hi havia a moltes de les plantes van fer que l'edifici en si agafés moltíssima temperatura, fins al punt del col·lapse.
11: Sí, van debilitar l'estructura fins al punt que no, del pes de sobre no va poder suportar...
8: Sí,
11: no va suportar,
8: més o menys, perquè us feu la idea, una oficina sencera pot cremar bé, en flama viva, durant una mitja horeta. Que és també, a veure, les torres van caure, la Torre 1 al cap de 100 minuts, 102 minuts, de fet, de l'impacte, i la Torre 2 al cap de 56 minuts, just quasi...
11: Amb gent allà dins, eh? És que, ojo, realment la història és bèstia. Amb gent allà dins cremant-se i volent sortir desesperadament.
8: Sí. Els que estaven a les plantes de sota de l'impacte, el 99% de les persones van poder ser evacuades gràcies al temps que va estar resistint la torre dreta. Els de sobre, evidentment, ja és una altra història. La seqüència va ser això, eh? Els avions tallen les columnes, es distribueixen les càrregues per les columnes que queden suportant l'edifici, els incendis escalfen l'acer, que ha perdut aquesta protecció, els pisos es comencen a dilatar, es deformen i es comencen a enfonsar, col·lapsen els pisos. I després sí que passa, doncs, que si col·lapsen els pisos de sobre de l'impacte, amb un efecte dominó, comencen a fer col·lapsar els pisos de sota. I aquesta càrrega dinàmica, que estava calculada també, podia arribar a suportar un edifici, que eren, o sigui, el que podia suportar un pis... pis de les torres bessones podia suportar 6 pisos a sobre plegats, sense caure. El que passa és que el càlcul no incluïa el pis que ve amb, diguéssim, amb velocitat, vale? Que ve amb caiguda lliure. I aquests 6 pisos van transformar, doncs, en uns 3 pisos, algo així. Vale? O sigui que si et cauen 3 pisos a sobre, enfonsen el següent, van enfonsant el següent, i és el que va acabar passant amb les torres. aquí també s'ha de dir que a part de les torres bessones també es van enfonsar tota una sèrie d'altres blocs, vale? Entre ells el World Trade Center 7, que és una altra història.
11: Sí, home.
8: Que es va enfonsar també un edifici molt alt.
11: Després en parlem, d'això.
8: Ah, exacte. Doncs, bé, també perquè feu una idea de la quantitat de gent que hi havia allà, dels 3.000, gairebé 3.000 morts que ha dit en Joan que hi va haver-hi en aquell atemptat, sumant tant els de les torres com tots els altres avions, s'estima que en aquell moment, al moment dels impactes, dins de les torres hi havia unes 17.400 persones. Això és molta gent.
9: És tot, tot sí, roses a dintre d'aquestes torres bessones, pràcticament, eh?
8: Exactament, exactament. I això, el 87% va aconseguir sortir.
11: Quina gentada.
8: Déu-n'hi-do, eh?
7: Val. Sí, sí, sí. Tot això està molt bé perquè és la part, diguem-ne, científica, no? La part que la gent... Bueno, que molta part de la gent te comprarà, però hi ha molta part de la gent també que diu, nah, tot això, hi-hi, ha-ha, però aquí hi ha alguna cosa que no ens expliquen. Què és això que potser no ens expliquen? Aviam si ens ho explica l'Albert.
9: Ho podem intentar. O sigui, que jo sempre m'agrada... És molt divertit trobar conspiranoies. És molt més graciós quan trobes científics de veritat, o sigui, gent amb carrera científica suposadament seriosa, treballadors acadèmics d'universitat, que compren aquestes conspiracions i que intenten invertir el seu... diria prestigi en això.
11: I el seu temps.
7: Perdó, hi ha gent, sí. Hi ha científics que compren la versió conspiranoica, entenc?
9: Mira, et diria que et van crear una associació d'acadèmics del 9-11, de l'11-9 per la veritat.
11: Imagina't.
7: Conspiranoicos Unidos,
9: sí, sí, per la veritat. No només es van dedicar a crear estudis i a intentar publicar estudis, sinó que van crear una revista científica, la van registrar, la podeu buscar, i allà es van dedicar a publicar-hi articles científics.
11: O sigui, donava per fer una revista més o menys periòdica, l'assumpto.
9: Sí, sí, no, revista que va estar publicant articles durant anys amb totes les conspiracions.
11: Tios amb estudis, eh?
9: Sí, sí, gent acadèmica, eh? O sigui, gent... professors universitaris. Si vols, mica de context, o sigui, conspiració. La gran conspiració, diguem-ne, la mare de tot, és que hi ha molta gent que va decidir que això no era una cosa que... no era un atac d'Al-Qaeda normal. Si aquí hi havia sectors del propi govern dels Estats Units que els interessava que això passés. I aquí es van generar ja molts pensaments conspiranoics que els podem agrupar en dues grans famílies. I als americans els encanta posar noms a tot. Els dos blocs de conspiranoics són els LIHOP i els MIHOP.
11: Ah. Quin és un i què és l'altre? De què va, a veure?
9: Els LIHOP són els que tenen la teoria que ells tenien tota la informació, però van deixar que passés. I els MIHOP són els que defensen que va ser el propi govern dels Estats Units qui va organitzar l'atac.
11: O sigui, un és la light i l'altre és la hard, diguem-ne, eh? Més aviat.
9: Sí.
7: Jo tinc que dir que jo personalment sóc zero conspiranoic. És a dir, no crec que en cap conspiranoia, crec que les coses passen i punt, però us tinc que dir que si hi ha una conspiranoia que em puc arribar a creure és aquesta, la de l'11S, perquè és tan creïble que realment el que explicarà, que no ho sé, però suposo, ho trobo molt creïble. Llavors, m'interessa especialment perquè és poder l'única conspiranoia que no la crec, però la podria arribar a comprar. El que no sé si són LIHFO o FIFO o LIHFO, això no ho sé. Ara ho veurem.
9: El que la fa creïble és que realment, o sigui, la base de la teoria és deixen que això passi o provoquen que passi perquè després en van treure un gran profit. Jo crec que realment, com que sí que en van treure un gran profit, molta gent pot acabar pensant que això realment és tal com va anar. Bueno,
7: de totes maneres, sense... no calia, eh? El 2003 vam veure que només diguent aquí hi ha armes d'extorsió massiva, sí, i trobant pallàs un bigoti, n'hi havia prou per trobar una excusa. No calia liar-la.
9: Sí.
7: Però bé.
11: No calia matar 3.000
7: persones. No calia liar-la per trobar una excusa per atacar un altre país.
11: Però això ho van descobrir després. Això...
9: Sí, sí, bueno.
11: El primer cop, no? Doctrina del xoc, una mica allò de la Naomi Klein, etcètera.
9: Bueno, si voleu, podem desgranar una mica els quatre grans blocs de conspiració. Clar. És què va fer caure les torres, què va passar amb el World Trade Center 7, amb aquesta torre 7 que va caure misteriosament, què va passar al Pentàgon i què va passar, abans ho apuntava en Joan, amb el vol United 93 que es va estavellar a Pensilvània. Al voltant d'això hi ha els quatre grans grups de treball de la conspiració de l'11S. M'agrada fixar-me en casos concrets. He trobat un senyor que m'ha fet molta gràcia, passa que no sé pronunciar el seu nom. Es diu Frank Ledger. És un senyor...
11: Has fet prou bé, trobo.
7: Sí, exacte.
9: Bueno, no sé, és que no... Bueno, és igual. És un professor d'aquí...
8: Seria més difícil si fos francès.
9: Va, no, els francesos costen molt de pronunciar, hosti.
11: En Jordi pronuncia noms japonesos, anglès, ho fa, sí. Excel·lent, eh?
8: Sí,
11: acostumats
8: sí.
11: A un despliegue.
8: Una dicció, sí.
11: Sí, tremendo. Davant, perdó.
9: El bo de Frank Ledger era un senyor professor de química orgànica a la Universitat de Western Australia, o sigui, un senyor en plaça allà, que, confessat per ell mateix, un dia estava mirant les imatges de la caiguda de les torres, va pensar que allò havia caigut massa ràpid i li semblava sospitós, es va baixar un software gratis que es diu Frameshots, va desmuntar tot el vídeo frame a frame, se'ls va revisar un per un i va concloure que allò era una demolició controlada.
11: És essencial que es digui que el software era gratis. Això sí. És el que m'ha semblat més significatiu.
9: He fet l'exercici de buscar el currículum científic de Frank Ledger i realment tota la seva vida va estar publicant articles de química inorgànica molt friquis, molt, molt raros, i de cop tots els seus articles passen a ser sobre la nanotermita.
11: Ah, ep.
8: Bre, la nanotermita.
11: Què és la nanotermita?
9: Sí. La nanotermita és, segons Frank Ledger i tots els seus correligionaris, és la substància que van fer servir per fer la demolició de les Torres Bessones aquell dia. Hi ha una variant que va causar conflicte entre conspiranoics, que és si realment hi havia avions. Això va semblar important.
10: Bueno, però a veure, aquesta la van veure tots, no? Jo crec.
9: No.
10: O era IA. Allò.
9: Hi ha un grup de conspiranoics liderat per un senyor que es deia Aidan Monahan, que diu que això eren recreacions hologràfiques que es van afegir a la televisió perquè nosaltres creiéssim que hi havia avions.
11: Era IA, pràcticament, efectivament.
9: Quan en realitat allò es va fer explotar nanotermita que estava integrada a moltes parts de l'edifici.
8: Penso una cosa, la nanotermita fon 475-640 graus, arriba a aquestes temperatures. Igualment és molt més la temperatura que et va donar el querosè que no pas la nanotermita. Però bueno, sí, deixo passar.
10: Vale, la nanotermita existeix, eh?
8: Sí. És un compost d'alumini i ferro, diguéssim. Es fa servir, per exemple, per soldar les vies del tren, la termita. Vale? Es fa servir...
10: Que jo m'he imaginat com una espècie de termites d'aquelles de la fusta robòtiques, no? Creades així per un laboratori de l'exèrcit de la cinta vermella. Vale? I m'he imaginat
11: no
10: això.
11: No té res a veure amb l'insecte. No té res a veure amb l'insecte.
8: Però el que passa...
11: No?
8: Val. Per fondre una columna necessitaries unes quantes tonelades de termita. No? Un tren bueno, és bueno. Una altra cosa.
11: Detalls. Bueno. Detalls.
9: És la teva, detalls, és la teva opinió. Detalls. He de dir que la teoria dels avions hologràfics, però articles publicats a la revista del moviment conspiranoic deien que era poc creïble. O sigui, la descartaven. Que era molt més probable creure que els avions estaven conduïts per GPS.
11: Ah.
10: Que eren sí, que el 2001, això? Sí.
9: Hi ha algunes publicacions en aquesta revista on es defensa que els avions estaven portats per control remot i l'única justificació que hi ha en aquests articles és que la tecnologia existia. No hi ha cap més prova.
6: Imagina't, jo en solidaritat amb el tio de la nanotermita, m'imagino haver elaborat una teoria sobre això. Me'n vaig a un congrés de penya que van tots amb paper de plat al cap i en allà ho explico i em diuen no és massa creïble.
9: No, he de dir que el tema de la nanotermita sí. És de les teories més acceptades per aquesta gent. O sigui, el bo de Frank Ledger, abans de tenir la seva revista, perquè he de dir que a part d'un dels autors que més publicava a la revista de conspiranoics era un dels editors, cosa que és una mica...
8: Bueno, s'ho revisava ell, veia.
9: Sí, ell va aconseguir colar un article científic en una revista científica seriosa, en el que demostrava que a les mostres de pols recuperades del World Trade Center hi havia restes de nanotermita. Ah, ja. I això ho va colar en una revista seriosa que es deia The Open Chemical Physics Journal. La directora va dimitir després de veure que s'havia publicat això. És un detall així aquí.
10: Bueno, que estaria bé que ho controlés abans, no poder.
11: Però això sí. És perquè ho amaguen, no fotis. Això és perquè el govern no vol que se sàpiga.
9: He de dir que m'he mirat l'article. Basa tota la conclusió en l'anàlisi de 4 mostres de pols. 4, eh? De les quals no explica la procedència ni demostra que tingui cap cadena de custòdia.
11: Ah.
9: I l'única observació que fa és que quan s'ho mira al microscopi hi ha unes partícules vermelles i que aquestes partícules contenen ferro i alumini. I les escalfa i veu que fan una petita reacció. Això és tota la base...
10: Doncs nanotermita, clarament nanotermita.
11: Nanotermita a les vigues del World Trade Center.
9: Això és tota la base...
11: No hi ha cap dubte.
8: És que el màxim que et pot fer és soldar-te la viga.
11: Va dimitir la directora de la Chemical
9: Journal. La directora va dimitir. La resta d'articles sobre l'ús de nanotermita estan publicats a la revista que ells mateixos van fundar per publicar-se. Hi ha algun altre article interessant d'ús de sismògrafs per detectar moviments sísmics abans de l'estavellament dels avions que demostrarien que l'explosió havia començat ja. Tot molt boig.
11: I llavors, el del Pentàgon, perdona, per on va? Perquè clar, aquí no hi ha termita.
9: El tema del Pentàgon és més curiós. O sigui, la teoria que ells defensen és que el que va impactar aquell dia contra el Pentàgon no era el vol American Airlines 77, com es va dir, sinó que era un míssil.
11: Ah, sí, això ho he sentit, no?
9: Sí, llavors les pistes és que el forat era massa petit, que no hi havia les restes de l'avió enlloc, que no hi havia cap vídeo on es veiés l'avió, i que la maniobra que va fer per estavellar-se en aquell punt concret era massa difícil de fer per un pilot amateur. He de dir que per cada una d'aquestes teories hi ha una pobra gent seriosa d'una associació que es diu NIST, National Institute of Science and Technology, que van haver de fer milers d'informes per anar-ho rebatent. Però, bueno, el tema del forat, sí, clar, ens hem d'imaginar, jo crec que molta gent s'imagina que quan un avió s'estavell en un lloc, queda, passa com els dibuixos animats, i et queda la silueta amb les ales.
11: Sí, clar, home.
9: Perfectament. Clar,
11: el de fet, a les Torres Bessones es veia una mica això. No?
9: Sí, el que va passar al Pentàgon és que només va deixar la marca al cos de l'avió i les ales es van destruir sense generar un forat.
10: Sí, les ales són de plàstic, de fet, les ales sí. no tenen força. De fet, sí. Quan voles es veu que fan així, perquè...
11: Que es pleguen fàcilment, diguem,
10: S'han de moure, no es pleguen, perquè si no volaria, però s'han de moure,
11: vull dir que quan impactes...
10: Sí.
11: Aquestes seguides deuen tirar enrere.
10: Destruïdes, no tenen força, allò.
8: Bé, són les que van carregades de carusè, allà és el dipòsit de l'avió, diguéssim.
9: L'altre punt és que sí que hi ha restes de fuselatge recuperats de l'avió.
11: De fet, hi ha vídeos i fotos, no?, de gent...
9: Hi ha fotografies, hi ha restes de fuselatge. El que passa amb el Pentàgon és que els americans no els hi vas fer especialment gràcia que ataquessin el Pentàgon, bàsicament perquè es vantaven que era el lloc més segur, i crec que aquí ho van tapar. El tema dels vídeos també va donar per conspiració, perquè així com de Nova York hi ha molta imatge del Pentàgon, només hi ha una imatge d'una gasolinera en el que es veu una cosa blanca. La cosa és que totes les càmeres que van gravar l'avió que es va estavellar a Washington contra el Pentàgon eren càmeres molt barates, amb molts pocs frames per segon, i van captar imatges molt. I l'altra cosa és que el terrorista que pilotava l'avió tenia realment molta experiència com a pilot, pel que sembla. Llavors, el gir que va fer tampoc era tan complicat, es veu. Hi ha una gent que defensa que sí que hi havia un avió, que van fer passar un avió sobre el Pentàgon, i que just quan estava a sobre van fer explotar el Pentàgon.
11: Ah,
9: això també hi ha gent que...
10: Mateixos,
11: Però molt complicat, trobo, no? Sí. O sigui, molta
9: passes
11: feina.
9: Passes l'avió i quan el tens l'avió a sobre es fas explotar perquè sembli que ha sigut l'avió. També ho van.
11: Un espessó, trobo.
10: És que a vegades el moment navaja de oca amb la gent el té molt...
11: Sí.
10: Molt desdigat, sí. Perquè és que és més fàcil creure que uns llampats van tirar l'avió allà a sobre que començar a pensar que si no termites, que si d'això...
9: He de dir que una persona molt rellevant del moviment conspiranoic es va alçar contra aquesta teoria. Estem parlant de Frank Leche, el senyor australià que es baixava el frameshot. Es va queixar que aquest tipus de conspiracions feien mal al moviment, i ell, però, va haver de posar la seva cullerada, i en el mateix article que fa per rebatre les teories del Pentàgon es queixa de per què el govern va deixar arribar l'avió fins al Pentàgon, agafant una mica les teories del Lee Hobbs, i demana que es jutgi Dick Cheney com a gran traïdor.
11: Obre,
9: això era un article científic,
10: ja
9: és poc habitual.
11: Tanca el cercle. Això que has dit d'aquesta teoria de l'avió que passa i en aquell moment algú fa rebentar allò, m'ha fet recordar en Rebollo llançant la fletxa al 92. Sí. Algú allà fotent el gas, pum, en el moment, perquè no fallés el sondo.
10: Llavors... Això sí que crec que va passar de veritat,
11: Sí, sí, per això, que dic que igual era el mateix tio, i saps? Estava allà amb el... Allò.
10: Tu, i, mira, llavors, mira, més connexions Catalunya 11S de Nova York.
11: I tu, Albert, et quedes amb alguna dels dos grups de teories o no? O descartes tot?
9: Home, jo sóc molt fan dels Mihop. Clar, hi ha teories que no van tenir cap científic donant-hi voltes, o sigui, hi ha conspiracions que no van tenir cap científic donant-hi voltes perquè no era interessant, diguem, des del seu punt de vista. Però, com apuntava abans en Joan, també el tema del vol United 93 dona per què parlar. Aquest és un vol que sortia de Newark i anava cap a San Francisco, els segrestadors els segresten, els redirigeixen cap a Washington, pel que sembla cap al Capitoli, tot que alguns diuen que també cap a la Casa Blanca, i a les 10:03 del matí s'estavella en un camp de Pensilvània. Molts conspiranoics deien que les restes estaven molt lluny del cràter, que volia dir que l'avió havia explotat en ple vol, que hi havia testimonis que havien vist un altre avió, que el cràter era molt petit, i sobretot una de les coses que va alimentar és que existia l'autorització per part del govern dels Estats Units d'abatre avions que poguessin estar potencialment segrestats. O sigui, la teoria és si es va estavellar o si algun caça americà el va abatre. Disparar. Molta gent defensa que el va abatre. Va passar el que ha narrat abans en Joan, els passatgers, que molts d'ells quan veuen que comença el segrest, truquen amb els seus telèfons i són informats del que ha passat a Nova York, o sigui, els passatgers del vol United 93 sabien què havia passat a Nova York, es revolten i la situació porta els terroristes a estavellar l'avió en aquell moment perquè no podien controlar les situacions. Existeix...
11: Hi ha una pel·lícula que està molt bé, aquesta del United 93.
9: Sí, no s'ha fet mai públic, però existeix els últims 30 minuts de gravació del so de la cabina. en el que tot està gravat, les baralles i tots els conflictes que hi havia entre els passatgers i els terroristes.
10: Espero poder-ho escoltar algun dia, això, eh?
9: Sí, estaria bé que ho desclassifiquessin.
11: Però això, no, a la pel·lícula, bé. Crec que hi ha trossos que són literals, eh? És molt interessant, és una pel·lícula del 2006 i crec que és, bueno, intenta ser molt fidedigna, però és en plan gairebé semidocumental i està superbé. Sergi, t'ha convençut o no? Ah, però sí. No està d'Albert, encara?
9: Hi ha la guinda del pastís, que és el World Trade Center 7.
11: Home, ho hem dit abans.
10: Aquest és l'edifici extra que va caure sí. Sense venir a cuento, eh? Així,
9: és un edifici de 47 pisos que sobre un quart de 6, o sigui, 7 hores més tard, va caure, cau de forma uniforme i passa una cosa estranya, que és que durant 2 segons cau en caiguda lliure. Això sembla tonteria, però un edifici només cau en caiguda lliure si li exploten els pilars de suport en un moment donat.
11: Els fonaments.
9: Això va fer que gent com Frank Leggi publiqués que, evidentment, havia sigut una demolició més per nanotermita. Aquí ho van vestir una mica més, i és que, segons molta gent, el World Trade Center 7 és on hi havia la seu de comandament del govern dels Estats Units que va organitzar l'atemptat.
11: Estava allà, i per això 7 hores després la van fotre sí. A terra perquè s'oblidessin les proves, diguem.
9: Ah, exacte. Va passar una cosa, que és que la BBC va anunciar el col·lapse d'aquest edifici 20 minuts abans de que passés.
8: Home, però és que ja havia mig col·lapsat. De fet, aquest edifici sí. Portava una bona estona...
11: Estava allà ja tremolant.
8: Sí, el plàtic ja havia col·lapsat feia estona.
9: La BBC va dir que el reporter s'havia equivocat, que volia dir està a punt de caure, i va dir ha caigut. Hi ha periodistes de TV3 que van dir coses perquè allò dels nervis i tot. La cosa és... Aquí,
11: quin periodista? Què dius? Que això ha passat com molt de... Què dius? Un periodista que va dir què?
9: Jo recordo que a les 2 de la nit...

0: matrat per tempos i que...
1: Però si ho hem seguit, bueno, fil per randa. Sí, el que passa és que tu no
0: clar,
1: no
0: serà això. Jo anava a ser breu, però bueno, veient com ha anat el programa, no ho seré.
2: No, tira. Pren-te el temps que vulguis.
0: Explicaré totes les xorrades que tenia...
1: Les escaletes són llegendes urbanes.
0: Ja. Va, si us sembla, fem com sempre, no? Comencem, fem l'apartat cultural, comencem parlant de llibres, i jo us destacaré tres llibres que són, bueno, no parlen de conspiracions, sinó que parlen dels fets reals. El primer parla dels fets reals i oficials, perquè el primer llibre que es va publicar, bueno, dels primers llibres que es va publicar, o el llibre que s'ha seguit més, és un, que és l'informe de la comissió que es va fer sobre els fets de l'11S. I, bàsicament, allà el que es detalla és minuciosament les errades que van haver en intel·ligència, la cronologia com es van produir els atacs i la planificació que Al-Qaeda va dur a terme per dur a terme aquests atemptats i fer caure les torres. Per tant, diguem que és la versió oficial que dona el govern dels Estats Units, la que ens hauríem de creure, tot i que hem vist que, bueno, que hi ha altres teories que potser són més divertides que l'oficial, no? Un altre llibre sobre el cas és La Torre Elevada, Al-Qaeda i el camí cap a l'11S, d'un senyor que es diu Lawrence Wright, que a més aquest senyor és guanyador d'un premi Pulitzer, i aquest llibre doncs és considerat doncs un llibre de referència que ens explica doncs com funciona el tema del jihadisme modern, explica de manera molt rigorosa com era la vida i qui eren els membres fundadors d'Al-Qaeda i quina era la feina de l'FBI per intentar aturar aquesta gent, que ja vam veure que com a mínim a l'11S no els hi va funcionar gaire. I el tercer llibre sobre el cas es diu 11 de setembre, el dia que va canviar el món, que bàsicament això és una recopilació de cròniques periodístiques i també d'anàlisis polítics que es va editar sobretot per al món hispanoparlant, o sigui, està editat en els altres dos també, però aquest es va editar especialment en castellà, i el que fa és bastant interessant perquè el que fa és narrar l'impacte geopolític immediat i les guerres que es van derivar posteriorment com a conseqüència ja no només de l'atemptat, sinó de les psicosis sobre altres atemptats, perquè si us en recordeu, en els mesos posteriors, qualsevol cosa que sortia de la normalitat ja era un altre atemptat que s'estava produint, o que estava planejant. I aquest llibre el que fa és això, és intentar explicar la psicosi que es va viure doncs arran de l'11 de setembre de l'any 2001. Però el que és interessant d'aquest cas, hi ha moltes coses interessants, eh? I després parlarem la que a mi m'ha agradat més, però també són el que és el tema audiovisual, les pel·lis, documentals i tal. Hi ha milions de documentals que parlen sobre el tema, si fiqueu ara ja la televisió i mireu, aneu als canals de història, i als canals de documentals en general, trobareu milers de documentals que expliquen el cas. Alguns són més rigorosos o altres no són menys. Jo que el que ho portaré són tres pel·lis, dos de les quals ja les heu citats. Una és United 93, una pel·lícula de Paul Greengrass que es va estrenar l'any 2006, té un 6,7 de Film Affinity i, com ja heu dit vosaltres, està considerada com la pel·li més rigorosa que parla sobre aquests atemptats, ja que, a més o menys, ens explica en temps real què va passar dins d'aquell quart avió de passatgers que s'havia d'estavellar contra el Capitoli, que va acabar caient a Pensilvània per una rebel·lió dels passatgers contra els terroristes, i per tant podem dir que és la pel·lícula més aclamada sobre aquests fets. L'altra és la que a mi m'agrada més, perquè bàsicament està dirigida per Oliver Stone, però està protagonitzada per l'immens Nicolas Cage, que no ha fet mai una pel·lícula dolenta a la seva vida, i qui en digui el contrari, doncs no té la raó. La pel·lícula es diu World Trade Center, també és del 2006. Té un 4,6 de Film Affinity, però això no vol dir res. No us ho creieu? No vol dir res. De gran pel·lícula. Bàsicament el que fa aquesta pel·li és...
1: Una cosa, Xavi, perdona. Sí. Has dit que Nicolas Cage no té cap pel·lícula dolenta?
0: Cap ni una.
2: Sí, deixa'l.
0: Cap ni una.
3: Bueno, i per què no va fer Superman?
2: Això s'ha dit i això es diu constantment en aquest programa.
1: Quant temps fa que fem el programa i aquí no... O sigui, a la Terra...
2: I llavors pretén que la gent se'l prengui en sèrio.
0: Cap ni una.
1: Ja està. Vale. Davant.
3: Va faltar Superman.
2: Jo recordo haver vist al cine en una de les pitjors nits de la meva vida anar a veure Ghost Rider.
0: Boníssim.
2: Obra mestra.
0: I si hagués fet de Superman, és que això, com diu l'Albert, això hauria estat ja un Oscar.
2: No tens cap tipus de credibilitat i... Va, seguim.
0: Nicolas Cage... No sé, jo crec que és el millor actor de la història de Hollywood. Però bueno, aquesta és una...
4: Jo de Nicolas Cage, l'única cosa que diria és que, sisplau, la gent recordi que un tio que no era Nicolas Cage, que ni tan sols s'assemblava a Nicolas Cage, un bon dia va anar al Bernabéu i va ser rebut amb tots els honors perquè va dir que era Nicolas Cage, fins i tot pel president del Madrid d'aquell moment, que era Ramon Calderón. Sisplau, busqueu les imatges perquè són...
1: Això no sé si diu gaire res bo de Nicolas Cage, en realitat. Perquè aquest és un tio que ni se li assemblava. No, exacte.
0: Nicolas Cage, per cert... que suposo que ja ho sabeu, però si no ho sabeu, aquest senyor és família, és el nebot de Francis Ford Coppola. I ell, dintre de la seva humilitat, es va canviar el nom, perquè en veritat ell es diu Nicolas Kim Coppola, es va canviar el nom perquè la gent no el contractés per ser família de qui és, sinó pel seu talent. I el tio carda dues o tres pel·lícules l'any, per tant, per algú serà.
1: I també em va fer una de fent de Dràcula i, en fi, no cal,

0: Boníssima, sí, també. Boníssima.
1: No crec que és...
0: Com totes. Però bueno, en aquesta pel·li...
1: Parlàvem de cultura, no?
0: Sí. En aquesta pel·li, Nicolas Cage no fa de Dràcula, sinó que bàsicament explica la història real dels dos últims policies que van quedar atrapats vius sobre les Torres Bessones i l'esforç que els heroics equips de rescat, perquè sabem que els Estats Units tot ho venen amb molta èpica, doncs van la tasca d'aquesta gent va tenir per alliberar aquestes persones. I acabem amb una pel·li que... no parla dels atemptats, sinó que parla de les conseqüències, que és una pel·lícula, aquesta és una pel·lícula molt bona, i ara parlant en sèrio, que potser ja heu vist. Es diu, com el nostre programa, com la nit més fosca en castellà, La noche más oscura. És una pel·lícula d'any 2012, té un 6,8 de Film Affinity, i explica, arrel dels atemptats de l'11S, el que fa és seguir a la història real d'un equip d'investigació de la CIA, que al llarg d'una dècada intenta trobar i eliminar el líder d'Al-Qaeda, Osama Bin Laden. I el que fa aquesta pel·lícula és explicar com va ser operatiu per, primer, localitzar Bin Laden, segon, com es va fer tota la trama per capturar-lo, i després, què va passar? Que van entrar allà, se'l van carregar i van marxar. Però...
2: Perquè no ho hem explicat, però això va passar, eh?
0: Sí, sí, això és real.
2: Suposo
0: això és real.
2: Que
0: sí, sí.
2: Qui més qui menys ho sap, no? Que sí. El 2011 van atrapar, teòricament, perquè llavors aquí hi havia una conspiració extra que dona per un altre programa, van atrapar en Bin Laden i sí. El van...
0: Van tirar al mar.
2: En principi.
0: Sí, sí.
2: Que a Pakistan, cert, a Pakistan, no Afganistan, clar,
0: Pakistan.
3: Anava a dir, per fer això van violar la sobirania d'un tercer país, així
0: bueno,
3: pel...
0: clar, perquè a Venezuela no van violar res.
1: Clar, Donald Trump, això és una
3: no,
1: cosa...
3: No, a Venezuela, però el fort d'això és que les memòries de l'Obama, que era el president dels Estats Units en el moment que capturen a Bin Laden, explica aquest episodi. I explica que clar, que va rebre una trucada del president o del primer ministre de Pakistan d'aquell moment.
2: Sí.
3: I que el tio va despenjar el telèfon pensant, bueno, ara em foto una bronca, bueno, veiem que tampoc, però bueno, ara passarem un mal rato, saps? I el tio, el president de Pakistan, bueno, no pateixis, ara tindré una mica de liu aquí al Parlament, perquè vulguis que no, però ja ho gestionarem, no patiu. Vull dir que...
1: O sigui, que se li va disculpar gairebé el president de Pakistan.
3: Sí, sí, sí.
1: Li
3: sí.
0: Va donar les gràcies bueno, per venir a ocupar-lo al meu país.
1: Gràcies sí, per treure'm sí, aquest sí, marrón de sobre, sí. També t'ho diré. Perquè tenia aquest senyor a casa, no sé si és gaire bona idea.
0: Bueno, a casa, que no sortia de la casa on la que estava, era una mena de búnquer on estava tancat i, clar, no es movia perquè no el localitzessin. I presumptament el van acabar localitzant. Però... segurament tots coneixereu una pel·lícula que es diu Rambo 3. I segurament espero que l'hagueu vist.
4: Boníssima.
0: Aquesta pel·lícula bastant bona. Bueno, una pel·lícula, diguem. No sé. Pel·lícula de Rambo.
1: Va, Nicolas Cage, boníssim. Vale, va.
0: Bueno, i Rambo també, eh?
1: Que... Sí,
0: Rambo també.
5: Estem parlant de Sylvester Stallone, eh? Respecte.
0: Exacte. Doncs bé, en aquesta pel·lícula, John Rambo va a l'Afganistan a ajudar els mujahidins que estan, diguem, en guerra contra l'invasor soviètic. Doncs bé, aquesta pel·li... té un mite sobre seu, un mite que és conegut com una mena d'efecte Mandela, que és aquell fenomen psicològic, podem dir-li així, on un grup de persones recorda exactament que ha viscut un fet o que una cosa ha passat i que és mentida, que en veritat no ha passat, però que ells estan convençuts que això ha estat així. I el cas de Rambo 3 és un d'aquests exemples que, diguem, és un dels més importants dintre de la cultura pop, perquè... aquesta pel·lícula és de l'any 1988, per tant, estem en plena Guerra Freda, ja a finals de la Guerra Freda, però en aquell moment on, diguem, hi ha una tensió entre el que és el bloc capitalista, liderat per Estats Units, el bloc comunista, el bloc soviètic, liderat per la URSS, i diferents, diguem, països satèl·lits que estaven a l'òrbita d'uns i dels altres. I el cas de l'Afganistan, diguem que estava sota l'òrbita soviètica, vale? En aquell moment. I en aquesta pel·lícula s'explica com John Rambo se'n va a l'Afganistan, s'alia amb els mujahidins, que eren els guerrers islàmics que estaven lluitant contra aquella invasió soviètica, i que rebien, això és verídic, finançament, armes i sobretot suport logístic dels Estats Units, i ho fa, diem, doncs, per expulsar l'enemic soviètic, no? Aquesta pel·lícula, clarament, és una pel·lícula de propaganda anticomunista i pro-Estats Units. I, diguem, en el context geopolític d'aquell moment, doncs, bueno, s'entenia que qui lluitava contra el comunisme eren els meus aliats, i, per tant, els mujahidins eren els aliats dels Estats Units. Però, clar, què passa? L'11 de setembre del 2001 hi ha un atemptat contra els Estats Units. I aquella gent que en algun moment, aquests grups extremistes, que en algun moment, i sobretot grups extremistes de l'Afganistan, que en algun moment els veies com aliats, doncs clar, ara són els teus enemics. I què passa? Doncs bé, que aquí és on va aparèixer aquest rumor. Perquè cap a l'any 2003 va començar a circular que a la pel·lícula de John Rambo, de Rambo 3, al final, hi havia una frase que acabava la pel·lícula que deia «Els valents guerrers mujahidins de l'Afganistan». Sí, que la pel·lícula lluava a la lluita d'aquesta gent.
1: En realitat, no era de propaganda americana, sinó al revés.
0: Bueno, era una, o sigui, era per donar les gràcies als, diguem, als mujahidins per la feina que estaven fent per eliminar el comunisme. Clar, bueno, això,
1: sí, d'acord, sí, sí.
0: Això, bueno, no passa res. En el context de l'any 1988, doncs no passa res. Però què passa? A partir del 2001, la cosa, hòstia, no, molta gent això no ho veuria bé. Però clar, va començar a córrer el rumor de que aquest missatge havia sortit a la pel·lícula, sortia en els crèdits finals de la pel·lícula, i molta gent, doncs, estava enfadada. Però què passa? Que clar, la productora va dir, a veure, no, que això és mentida, que la frase que surt a la pel·lícula no és aquesta, sinó que el missatge final que es dona és, literalment, diu, el valor de la gent de l'Afganistan. Vale? O sigui, fan un homenatge no als mujahidins, sinó a la gent, al ciutadà de l'Afganistan. Però es veu que es va començar a córrer l'efecte Mandela de que no, que això era fals, i que el missatge aquest d'homenatge als mujahidins era la versió correcta, i l'altra, doncs, va ser un afegit que a correcuita Hollywood va ficar després. Però em sap greu trencar-vos el mite, perquè aquesta frase dels valents guerrers mujahidins de l'Afganistan mai ha aparegut a la pel·lícula de Rambo 3. La frase original sempre ha estat que està dedicada al valor de la gent de l'Afganistan, i que, per tant, doncs, un efecte Mandela que corre dins de la cultura popular i de les pel·lícules de Rambo, que és, bueno, una pel·lícula que es va veure en aquest entremig de la polèmica en aquell moment.
1: Però si parlem... Mandela com il faut.
0: Sí, però si parlem de polèmica, l'11S va tenir molta polèmica en el terreny musical, que a mi és el que m'agrada. I és que la corporació d'emissores del Clean Channel Communications, que ara es coneix com iHeartMedia, vindria a ser com Radio Associació de Catalunya, per dir-ho d'alguna manera, però a lo bèstia, no? O sigui, un conglomerat de moltes emissores per arreu del país, en concret aquesta gent tenen 1.100 emissores de ràdio a tots els Estats Units, arrel d'aquests atemptats de l'11 de setembre, van fer una llista, podem dir una llista negra, que consideraven, literalment, com a líricament qüestionables. És més, després dels atacs, aquesta gent va censurar una sèrie de cançons. Van dir que les seves emissores no podien sonar, doncs, una sèrie de cançons relacionades amb temes controvertits. Si voleu, us dic així per sobre els grups, perquè veieu la bajanada que van arribar a censurar. Primer de tot, van censurar totes les cançons de Rage Against the Machine. O sigui, totes. O sigui, no podia sonar ni una.
1: Directament, eh?
0: Sí,
1: parlessin totes. O no parlessin de Torres, ni de tot. Res, ni d'Afganistan, ni
4: van
1: res.
4: Van aprofitar, van passar el rodillo.
0: Exacte, s'ha de dir que Rage Against the Machine és un grup que ataca clarament sempre totes les seves cançons al sistema de vida americà, procomunista, per totes les lluites socials del món, menys les lluites americanes, tot i ser dels Estats Units. Per tant, les van prohibir totes. Dels ACF en van prohibir 6. Totes són cançons que parlaven d'infern, de foc, de, bueno, i de coses, d'explosions i tal. Van prohibir...
1: Hi havia un censor que es dedicava...
0: Sí. Van prohibir l'Irònic de l'Alanis Morissette. No sé si coneixeu la cançó, però que en un moment de la cançó, una estrofa de la cançó, parla de que un avió s'estavella. I clar, això no m'agrada. Van censurar una cançó dels Bangles que es diu Walk Like an Egyptian. No sé si us sona.
1: Sí, home,
2: i tant. És un temazo.
0: Pues aquesta...
1: Bangles té dues cançons, no?
0: Ui,
1: aquesta és la segona.
0: Era perjudicial. Van censurar l'Obladí Oblada dels Beatles.
2: Home.
0: I tres cançons més, eh? També el Lucy in the Sky of Diamonds, el Ticket to Ride i A Day in a Life. Per què? No se sap. Dos cançons dels Black Sabbath, que dius, bueno... Okay.
1: Perquè no li devien agradar els censors. Sí,
0: ja pot ser, ja pot ser. No? També va censurar Bruce Springsteen, perquè...
4: Bueno, això ho trobo bé.
0: Sí? No t'agrada Bruce Springsteen?
1: En Sergi hagués censurat a Nicolas Cage. Està...
2: Bueno, totalment.
0: Mala gent. Per resumir, van també censurar Buddy Holly, la Creedence Clearwater Revival, a Dio, a la cançó, la mítica cançó, diguem que explica la història de la música americana, que és American Pie, del Don McLean, bàsicament perquè aquesta cançó parla de... Bueno, és un homenatge a tres músics que van morir en un accident d'avió. Van censurar el dient dels The Doors i una cançó que en principi és un homenatge a Nova York, que és el New York del Frank Sinatra, però també a l'imagen de John Lennon, també censurades. També el Knockin' on Heaven's Door, tant en la versió dels Guns N' Roses com la del Bob Dylan, Lynyrd Skynyrd, Metallica, Nine Inch Nails, Korn, Limp Bizkit, The Hot Chili Peppers, Queen, els Rem...
1: Saps si van censurar It Raining Men?
0: Van censurar It Raining Men, exacte.
1: També
0: van censurar It Raining Men. O sigui, el criteri bàsicament era censurar qualsevol cosa que parles d'avions, de foc o de caure. Ja està. Per exemple, hi ha una cançó dels Van Halen, que és el Jam, que salta, també va ser censurada. Però el més fort és que van censurar una cançó d'un grup espanyol. Un grup que es deia Los Bravos. No sé si us sona, jo crec que els més vells de la casa els sonarà. Una cançó es diu Black is Black. Doncs aquesta cançó també va ser censurada. I clar, aquí ja va haver... Sí, res. Los Bravos, fora. No sé si algú als Estats Units hauria escoltat aquesta cançó mai, però per si de cas. Però clar, aquí hi ha la resposta dels músics, no? Alguns van respondre amb indignació, altres amb resignació i alguns amb ironia, bàsicament van dir que això era ridícul. Per exemple, Tom Morello, el guitarrista del Rage Against the Machine, va ser un dels més crítics amb això i va dir que, a veure, bàsicament, si el govern o una ràdio dels Estats Units s'ha dedicat a censurar totes les seves cançons que bàsicament parlen de llibertat i de crítica al sistema, vol dir que ells estan fent bé la feina i que la ràdio nord-americana el que es dedica és a retallar llibertats i a defensar i anar en contra de la defensa del país. Neil Young, per exemple, que també va rebre el veto amb una cançó, amb el Rockin' in the Free World, irònicament, no es va enfadar, sinó que va agafar i va compondre una cançó poques setmanes després, que es diu Let's Roll, que és un honor als passatgers del vol 93 de United Airlines, i aquesta cançó es va convertir, irònicament, en una de les més reproduïdes en totes aquestes emissores. Per tant, un tio que el pogués censurar et crea una cançó que va ser estrella. En
1: aquest encara hi va ser algun caler, diguem.
0: Sí, segurament. Un grup que són els The New York Dolls, un grup dels anys 70, un grup que feia, diguem, feia glam punk, també van tenir censurada una cançó que es deia Subway Train. I aquesta gent, bàsicament, van relacionar, diguem que van sortir amb humor i van dir que semblava increïble que els executius d'aquesta emissora, del Clean Channel, haguessin perdut el temps en buscar la seva cançó, una cançó dels anys 70, i ficar-la a la llista negra, que, per tant, bueno, els hi feia fins i tot il·lusió. I Bruce Springsteen va sortir arreu dels atemptats com a protesta a aquesta censura i el que va fer va ser no composar una cançó, sinó composar un disc sencer, que és el The Rising, l'any 2002, un disc que parla, sobretot, de recuperació i de superar el dol que patia la ciutat de Nova York, i les emissores del Clear Channel van haver de promocionar-lo massivament per nassos, perquè aquest disc doncs, va ser un èxit de ventes i de públic. I ara, després d'això, tot això que us he explicat, acabem amb la cançó, acabem habitualment el programa. I com heu vist, hi ha moltes cançons, no?, per acabar, i moltes cançons censurades que podríem tancar el programa. Però avui ho farem amb un senyor que, no sé si a l'any 2006 vosaltres us connectàveu per internet. Sí, no?
2: Sí. Aviam. És que ho estic veient,
0: Jo sé, Sergi,
2: sé que m'entens. Ho estic veient i això és una fantasia.
0: Avui parlarem d'un senyor...
2: El que estem a punt de viure és història de la nit més fosca.
1: Tot el programa d'avui ha estat una fantasia, home.
0: Sí.
2: No, escolta això.
1: La cirereta del pastís és aquesta.
5: Avui escolta, sí, superarem els hermanos Calatrava?
0: Sí.
2: Sí. De
0: l'hermano Calatrava latino, podríem dir. Avui acabarem... Més que amb una cançó, però sobretot amb un videoclip. Una cançó que es recordava per la seva lletra, però també pel seu videoclip, que ho va petar fortíssim, sobretot a YouTube. Bueno, bàsicament només a YouTube, perquè només es va distribuir per YouTube, on apareixia un senyor amb barret, amb un barret de cowboy.
2: ¡No puede ser!
0: Exacte. Un vestit brillant, una mena de bigoti, no sé si portava bigoti o alguna cosa així. I l'home aquest es dedicava a plorar davant d'una tele que projectava la imatge de les Torres Bessones caient, però que ho feia a ritme d'una mena de cúmbia electrònica, mentre deia una frase molt coneguda, que ja he dit en Sergi, que és no puede ser, no puede ser.
2: Dios mío, no puede ser.
0: Estem parlant del senyor Delfín hasta el fin, un home que ell volia ser cantant de veritat, però en veritat es va convertir en un dels, podem dir, primers memes d'internet, i que, atenció, aquest home va acabar governant la seva ciutat. Però va acabar governant.
2: No, era?
0: Era un senyor, era d'Equador, sí, va acabar ser alcalde de la seva ciutat i va acabar condemnat per la justícia. Però anem per parts. Aquest senyor, el seu nom real, era Delfín Quispe, i abans de fer-se viral, doncs era un músic ambulant. Ell era d'una ciutat que es diu Chimborazo, d'una zona que es diu Chimborazo, a l'Equador, i que, bueno, es guanyava la vida bàsicament fusionant el que és el folclore andí, la música andina, amb sintetitzadors, amb música més moderna, i feia una cosa que ell li deia tecnofolclore. Cúmbia electrònica, val? Però què passa? Que
1: un invent.
0: Sí, un invent seu. Però què passa? Que l'any 2000...
1: Com la terra més fosca, diguem, un invent.
4: Sí, un més plana.
0: Sí, però sense tanta vergonya aliena. Perquè aquest senyor en 2006, podem dir que va crear la seva obra mestra bizarra, la cançó Torres Gemelas. I la lletra, bàsicament, el que fa és narrar com aquest home perdia el seu gran amor, la dona o l'home, no queda clar, que estimava, perquè aquesta persona estava dins de les Torres Bessones l'11 de setembre a Nova York. Però el que és important, a part de la lletra, és el videoclip, perquè el videoclip és una locura visual, és una cosa molt barata, o sigui, perquè us feu una idea, a l'estil Letizia Sabater, amb l'home fent balls estranys, plorant, tot molt exagerat, molt dramàtic, no sabem si riu o plora, no sabem si s'encarda o no, i mentre ell va cantant la seva lletra, que bàsicament narra els fets que van passar aquell 11 de setembre del 2001, doncs, de fons, anem veient doncs, les imatges d'avions estavellant-se, la gent corrents pels carrers de Nova York, les torres enfonsant-se, o sigui, tot és molt creepy.
1: Caos.
0: Però clar, això què passa? Que internet, doncs això va tenir un èxit massiu, ja no per la qualitat, sinó per el friquisme de la història. I que podem dir, bueno, després d'aquest èxit, el senyor Delfín, doncs, no, quedaria vivint de la fama d'aquesta cançó o faria més cançons, no? Doncs no. Es va dedicar a la política. I l'any 2019 es va presentar a les eleccions per ser alcalde d'Aguamonte, que era la seva terra natal, amb l'eslògan, atenció, sí puede ser. La seva cançó deia no puede ser, ell va dir sí puede ser. I què va passar?
2: Quin geni.
0: Va guanyar. Sí, per tant, tenim un meme d'internet, un tio vestit de cowboy i tal, que tenia un videoclip friki sobre les Torres Bessones, que va acabar, doncs, bueno, sent alcalde de la seva ciutat, bueno, de la seva regió. I el senyor Delfín, tot i ser un home viral, va acabar malament la seva trajectòria política. Perquè què va passar? L'any 2021, la Fiscalia d'Equador va començar a investigar-lo. I sabeu per què? Una cosa que també ha passat aquí, eh? Aquí no estic dient a Roses, però estic dient a l'estat espanyol, perquè aquest home va ser culpat per un presumpte tràfic d'influències durant la pandèmia de la Covid-19. Bàsicament se'l va acusar de comprar mascaretes i desinfectants. Ostres. A sobrecost per afavorir amics seus. A mi me sona això, eh?
1: Tot
0: a diferència...
1: Tot té connexions.
0: Tot té connexions. Però què passa? Aquest senyor va ser condemnat. O sigui, demanava una condemna a 5 anys de presó. Els seus advocats podem dir que van fer la feina. Es van començar a apel·lar totes les resolucions i el van mantenir fora de la presó. Aquest senyor encara no ha entrat a la presó i no fa pinta que entri a la presó. Però què passa? Doncs que la seva carrera política doncs, no va acabar gaire bé. I avui en dia el senyor Delfín Quispe doncs, continua en llibertat. No pot dedicar-se més a la política perquè, bueno... No ho va fer gaire bé. De tant en tant apareix i fa algun espectacle, canta alguna de les seves cançons, però clar, diguem que ja no és el mateix. I ha passat de ser, diguem, el rei de YouTube a un polític amb comptes pendents de la justícia i això, doncs, no agrada. I avui, doncs, bueno, per acabar amb una mica d'humor, perquè el programa... A veure, ho hem fet així distès, però el programa, el cas d'avui és xungo. Doncs per acabar amb una miqueta d'humor, doncs, no podia ser d'una altra manera que acabar amb la cançó aquesta del senyor Delfín Quispe o el senyor Delfín hasta el fin i la cançó Torres Gemeles, que espero que escolteu, però sobretot que mireu el videoclip.
2: És una fantasia acabar amb aquesta cançó que no esperava mai viure-ho, això. Has deixat el llistó molt alt per tota la que queda de temporada, Gorro.
0: Sí, sí, sí, sí.
2: Però espero que en siguis conscient.
1: Hem seguit l'escaleta perfectament, eh?
2: Bé, o sigui, doncs és sorpresiu, perquè nosaltres no en seguim mai cap escaleta, eh?
0: No, ja tampoc.
1: Doncs mira, ha hagut d'intervenir la Terra no és plana perquè sí. A la nit més fosca segueixi una escaleta.
2: No, però ja el següent programa ja torna a ser com sempre, eh? No pateixis.
1: Com es diu en biguetà normatiu, arrajatable. L'heu seguit molt bé.
2: Bé, doncs escolta'm, jo crec que ens ho hem passat molt bé, que hem fet un programa distès, educatiu... Bueno, educatiu no ho sé, però... En fi, no crec que haguem explicat res que la gent no sàpiga, però almenys, mira, hem passat una estoneta, hem debatut cosetes, i crec que potser el gran descobriment del programa és aquesta cançó, qui no la conegués, d'en Delfín Sin Fin. Us recomano també veure un cover que té amb la Tigressa de l'Oriente i la Wendy Sulca, personatges èpics on te'ls hi hagi. Remeneu una mica, veieu una mica els vídeos d'aquest senyor. Doncs bé, escolta, jo crec que ho podem deixar aquí perquè ja portem una bona estona en aquest programa especial l'11 de setembre. Per part nostra, per part de la nit més fosca, la temporada comença d'aquí re, amb la desena temporada, amb nous casos de crònica negra, de true crime, i també, per la part de La Terra no és plana, el seu presentador, l'altre Sergi T, el menys físicament agraciat, ja us explicarà també què podeu trobar-hi.
1: També, Sergi, això de que menys físicament agraciat, en tot cas, que ho diguin les nostres oients i els nostres oients. Jo crec que el repto a fer una enquesta i a veure què passa.
2: No facis... doncs... perdràs.
1: Podem fer-ho, cap problema, jo no tinc por. Doncs sí, també ben aviat començarem la segona temporada amb infinitat de històries i de col·laboradors i de mites que intentarem desmuntar i que ens ho passarem molt bé. Res, escolteu, gràcies per haver volgut participar també en aquesta aventura. Jordi, Albert, Xavi, Sergi, Joan, i escolta, seguiu-nos a les xarxes, a La Terra no és plana, a Instagram, La nit més fosca, i no sé, ens anem veient a veure si en fem alguna altra ben aviat. Això ha estat La Terra més fosca.
6: Un capítol dedicat al que va succeir el 11 de setembre de l'any 2001 amb l'atemptat de les Torres Bessones, programa que hem escoltat avui en aquesta via directa. Nosaltres posem punt i final. Més informació a través de radiosantandreu.com i més informació a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram i també més informació a través del nostre canal d'informació al WhatsApp. Tornem aquest dimarts.
7: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: És dilluns, dia 14 de setembre. Comencem una nova edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Avui a l'InfoSap, ampli reportatge sobre la celebració de la Diada a Sant Andreu de la Barca. El passat divendres, 11 de setembre, es va celebrar l'acte central de la Diada. Avui recollirem les opinions de les diferents formacions polítiques que hi van ser presents i també les valoracions de l'alcalde Marc Girbet. I també parlarem de les diferents actuacions que s'hi van dur a terme a motiu de la Diada a la ciutat. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu. Comencem una nova edició de l'InfoSap.
2: L'InfoSap, l'actualitat de Sant Andreu de la Barca amb Jordi Milian. Ràdio Sant Andreu, serveis informatius.
1: L'atur ha pujat a l'agost a Sant Andreu de la Barca, però baixa un 4,3% respecte fa un any. El municipi tanca el mes amb 1.111 persones aturades, 64 més que el juliol. La taxa d'atur es situa en el 8,2%, mentre que les dones i els majors de 44 anys continuen concentrant les xifres més elevades. Són dades publicades per l'Observatori Comarcal del Baix Llobregat. Si es compara Sant Andreu de la Barca amb d'altres municipis de l'entorn i poblacions importants de la comarca, Martorell registra una taxa d'atur del 9,1%, Sant Vicenç dels Horts del 9,3% i Sant Boi de Llobregat el 8,8%. També presenten una taxa superior Cornellà i Esparreguera, totes dues amb 8,5%. En canvi, Sant Andreu de la Barca presenta una taxa superior a municipis com Olesa de Montserrat amb un 7,9%, Viladecans un 7,8% o Molins de Rei amb un 6,7% de l'atur. Les dades de l'Observatori Comarcal del Baix Llobregat també mostren una diferència significativa entre homes i dones. De les 1.111 persones aturades a Sant Andreu de la Barca, 685 són dones i 426 són homes. La taxa d'atur femenina arriba al 10,8%, davant del 6% entre els homes. Durant el mes d'agost, l'atur ha augmentat un 6,8% entre els homes i un 5,7% entre les dones. Per edats, el col·lectiu amb més persones sense feina continua sent els majors de 44 anys, amb 682 persones aturades i una taxa del 9,4%. Entre els 30 i els 44 anys hi ha 260 persones a l'atur, i mentre que els menors de 30 anys s'han comptabilitzen 169, amb una taxa del 6,7%. Són dades de l'Observatori del Baix Llobregat. Les dades d'atur del mes d'agost i l'increment registrat a Sant Andreu de la Barca també coincideix amb l'evolució comarcal. El Baix Llobregat ha tancat l'agost amb 32.809 persones aturades, 1.497 al mes que el juliol i un augment del 4,8%. Malgrat aquest repunt, hi ha 282 persones aturades menys que a l'agost del 2025, un descens interanual del 0,9%. La taxa d'atur comarcal és del 7,7%, per sota dels 8,2% de Sant Andreu de la Barca.

0: Com sabeu, l'11 de setembre commemora la caiguda de Barcelona l'any 1714. Aquella derrota va significar la pèrdua de les llibertats i les institucions pròpies de Catalunya. L'abolició de les nostres lleis i la prohibició del català tant a l'administració com a l'ensenyament. Tot i les dificultats, la Diada s'ha mantingut viva al llarg de la història. Primer de forma clandestina i reprimida, després com a símbol d'oposició al franquisme i finalment, des de 1979, oficialment com a Festa Nacional de Catalunya.
1: Sant Andreu de la Barca ha commemorat la Diada reivindicant la cohesió i una Catalunya oberta a tothom. Una quarantena d'entitats han participat a l'ofrena floral de l'11 de setembre en un acte marcat pel discurs de l'alcalde Marc Girbet, l'actuació del tenor Ferran Mitjans i el relat visual en directe de la il·lustradora Clara Tani Tarquer. Sant Andreu de la Barca ha commemorat aquest divendres l'11 de setembre la Diada Nacional de Catalunya amb el tradicional acte institucional a la plaça 11 de setembre. Una quarantena d'entitats, associacions i formacions polítiques locals han participat a l'ofrena floral, una celebració que ha combinat els elements més solemnes de la jornada amb música, cultura i participació ciutadana. L'acte ha estat conduït per la fotògrafa santandreuenca Neus Vendrell. Ha comptat també amb la participació institucional de l'alcalde Marc Girbet, la vicealcaldessa Maria Antònia Borbón i representants dels grups polítics de FEM Sant Andreu, PSC, Som Sant Andreu i En Comú Podem. Representants de Vox i el Partit Popular, com és habitual, no han assistit a l'acte de la Diada. Un dels moments més solemnes de la jornada també s'ha produït amb el lliurament de la senyera a la policia local per part de l'alcalde abans de ser hissada a la plaça. La commemoració ha combinat amb el cant dels segadors i la tradicional ofrena floral d'entitats, associacions i partits polítics.

0: Una de les novetats d'enguany és que la música ha tingut un protagonisme especial amb la participació del tenor de Sant Andreu de la Barca, Ferran Mitjans, que ha interpretat A vocació al Pirineu, una de les peces més emblemàtiques de la sarsuela catalana de cançó d'amor i de guerra. Mitjans, format des de ben petit a l'Escolania de Montserrat i posteriorment al Conservatori del Liceu, ha desenvolupat una trajectòria professional vinculada especialment a la música antiga, barroca i clàssica. També ha format part del cor jove de l'Orfeó Català i actualment actua en escenaris internacionals i col·labora també en formacions de prestigi, com la Capella Reial de Catalunya, dirigida per Jordi Savall. Ràdio Sant Andreu ha pogut parlar amb Ferran Mitjans i del que ha suposat tornar a Sant Andreu de la Barca per participar a l'acte de la Diada.
1: Doncs la veritat és que és tot un honor, doncs, perquè és una peça que ja fa bastant de temps que la tinc com, doncs, dins del meu repertori. És una peça clarament catalana i de la nostra terra i molt coneguda també per tot el públic, i és una d'aquestes peces, doncs, que sempre donen una festivitat molt, molt plena a qualsevol acte que es faci, i més avui, el dia de la Diada, aquí a Sant Andreu, al meu poble. És tot un honor, un orgull, molt, molt feliç, la veritat.
0: El fet de tornar a casa, no? Tornar a Sant Andreu de la Barca després de que amb la teva carrera, doncs, et porta a fer actuacions arreu del món.
1: Sí, des que vaig començar ja a cantar professionalment he estat bastant voltant, sobretot per Europa, però també per Amèrica, i és un honor, doncs, també de tant en tant poder tornar al poble on he crescut i aportar, doncs, aquest granet de sorra aquí a la cultura del poble, que sempre és una alegria.
0: De fet, Ferran, la teva trajectòria està molt vinculada al fet de la recuperació, la interpretació del patrimoni musical. Quin paper creus que pot tenir la música a l'hora de preservar o transmetre la cultura i la identitat d'un país?
1: Jo penso que la música és el vehicle, doncs, més potent que tenim com a societat, doncs, per transmetre valors, per transmetre la pau, per transmetre, doncs, una societat... com crec que la catalana és bastant pionera, i això, doncs, és un orgull, doncs, amb molts dels grups en els que treballo, doncs, que apostem, doncs, per recuperar patrimoni de compositors catalans que estan bastant oblidats i que hi ha música, molta música en arxius que no s'ha fet mai, que s'està recuperant ara a poc a poc, i, doncs, tant amb grups com el grup Cor Cererols, com que és música ja de compositors ja morts, com també ara estem gravant uns salms del Bernat Vivancos, que és un compositor plenament actual, i, doncs, també amb el Jordi Savall, sobretot, que és amb qui més treballo, que ell té aquesta vocació incansable de recuperar el patrimoni català, però també patrimoni mundial, sobretot, doncs, per vincular la música amb la pau.
0: Suposo que ha de ser un luxe, no?, treballar amb el mestre Savall.
1: És un luxe perquè, sí, sempre et dona tant ensenyament, tantes maneres de veure la música diferent, però sempre amb un esperit molt, doncs, molt com ho diria, com molt vinculat en la matèria primera. Llavors, sempre músiques tan antigues, però amb un rigor tan veraç i tan important. Penso que és un el personatge més important que tenim a la nostra cultura musical en el tema de la recuperació del patrimoni de català.
0: Vas començar a l'Escolania de Montserrat. I d'aquí una llarga trajectòria.
1: Exacte.
2: La seva portaveu, Iolanda Segura, en declaracions fa uns instants aquí, al Notícies en Xarxa.
3: Un gran consens de país per pensar quin és el model d'escola pública que necessita el nostre país, perquè nosaltres reiterem que defensarem que sigui creant una única xarxa pública reforçada, amb totes les necessitats cobertes, perquè és l'única que realment, doncs, és universal i garanteix el dret de tot l'alumnat a tenir una educació en igualtat de condicions.
2: Doncs a aquesta hora seguim sumant reaccions a la conferència sobre els reptes de país del president Salvador Illa. Busquem ara la veu de les entitats del tercer sector social de Catalunya. El seu president, el president d'aquesta taula, és Xavier Trabado. Parlem amb ell tot seguit. Bon dia i gràcies per atendre'ns, senyor Trabado.
4: Bon dia, gràcies a vosaltres, bon dia.
2: Com valoreu la conferència del president Illa? Pel tercer sector, què hauria estat imprescindible reconèixer sobre l'estat real de la vulnerabilitat social a casa nostra?
4: Bé, la veritat és que des del sector social ens hagués agradat més ambició pel que fa als grans objectius que tenim en aquest àmbit, no? I la mateixa ambició que s'ha posat en el sistema educatiu, que compartim i que evidentment és un repte de país, ens hagués agradat tenir-la també en aspectes com la pobresa infantil o resoldre les múltiples necessitats que hi ha en l'àmbit de l'atenció a la gent gran, a la discapacitat, a la salut mental, etc. No? Si bé és cert que el govern està treballant en tots aquests àmbits, considerem que l'èmfasi i la intensitat amb la que s'està fent no ens permetrà realment reduir aquests problemes tan greus que tenim en l'àmbit de la cohesió social. No? El lema del govern de prosperitat compartida, doncs en l'àmbit aquest de compartir, doncs la veritat és que no anem bé. Per recordar algunes xifres vinculades a aquest fenomen, doncs som una de les regions d'Europa amb més pobresa infantil, no? I per tant, bueno, ens hagués agradat un anunci amb un esforç pressupostari més important, per no parlar, per exemple, de tots els professionals del tercer sector i les entitats diguéssim, que aglutinen aquests professionals, on tenim unes diferències salarials en respecte als servidors públics de més del 40%, i on les subvencions d'aquest any que permeten a les entitats acompanyar les persones, doncs a data de setembre encara no les hem cobrat. No? Per tant, tenim uns reptes ingents i estem treballant conjuntament amb el govern, però ens agradaria més ambició i ens hagués agradat que el president hagués fet algun anunci més contundent en aquest àmbit.
2: Sí que va anunciar tirar endavant el Pla Cura, ajuts a la dependència de l'actual any. Ara mateix s'ha d'esperar, com aquell qui diu, un any a obtenir aquest ajut, i ell deia que en només 60 dies es podria obtenir aquest ajut a finals de l'any vinent. I per tot el conjunt del país també insistia. És un canvi de ritme real o encara falta, segons el vostre parer, un pla operatiu clar? Quin és el diagnòstic que en feu?
4: A veure, ho haurem d'anar seguint més a més, clar que ja ho estem fent. És evident que el fet d'haver incorporat o haver coordinat el sistema sanitari i el sistema social per poder fer les valoracions, doncs està permetent accelerar aquestes valoracions, que és una bona notícia i que creiem que s'ha de continuar treballant en aquest àmbit. Aquesta coordinació entre l'àmbit sanitari i social no només s'hauria de donar en l'àmbit de la gent gran, sinó en molts altres dels àmbits de l'atenció a la ciutadania, ja sigui infància, discapacitat, salut mental, etc. Àmbits on queda molt recorregut per fer en aquest sentit. No? Per tant, valorem el Pla Cura com una iniciativa positiva, en farem seguiment per veure si aquests objectius que apunta el president pues, realment s'executen i es porten a terme amb les xifres que ell ha apuntat. No?
2: I acabo perquè, de fet, una altra de les poques concrecions en determinats aspectes, sobretot del sector social o del sector del que vostè representa, és el pla aquest de climatització, tampoc en va fer gaires més, de la cinquantena en concret de residències públiques que s'assumiria en 5 anys. Què n'heu de dir d'aquest pla?
4: Bé, que és una bona notícia, no hi ha cap dubte. Vull dir, l'impacte climàtic s'està posant en unes temperatures a qualsevol local. Aquí també dir que no només la gent és atesa en residències de gent gran, que em sembla fantàstic que això es pugui posar a una temperatura raonable, sinó hi ha molts altres centres, centenars, potser i milers de centres on estem atenent persones de totes les tipologies i que molts d'aquests espais físics tampoc tenen una climatització adequada. Per tant, esperem que aquesta iniciativa anunciada en l'àmbit de la gent gran es pugui ampliar també al conjunt d'espais on atenem les persones des del tercer sector social.
2: Queda clar, doncs, Xavier Trabado, que els reptes de cara a futur que té el govern per endavant, per aquests 2 anys encara que li queden de legislatura, són força grans. Gràcies per haver-nos atès aquest matí, que vagi bé.
4: Gràcies a vosaltres.
5: Notícies en xarxa. Informació al detall.
2: Un quart de nou, el PSOE guanyaria les eleccions si es celebressin ara. però el PP retalla distància i Vox guanya més suports. Són els resultats del baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques, el CIS, del mes de setembre. És a dir, els primers, o el primer sondeig després de la crisi migratòria de Ceuta. Segons aquesta estimació, els socialistes obtindrien el 31% dels vots, que són 2 punts menys respecte al sondeig del juliol, que en treia un 33%. El PP n'obtindria el 25%, guanyant 4 dècimes respecte de l'anterior. Vox puja al 16,6%, creix, per tant, 1,3 punts. Sumar cau lleugerament fins al 5,7 i Podem guanya 1,2 punts. Els socis d'investidura d'Esquerra Republicana perden 2 dècimes i se situen en el 2,5% dels suports, mentre que Junts es manté invariable, o sigui que es queda al 0,7% respecte del juliol. Pedro Sánchez continua sent, segons el CIS, el dirigent preferit pels entrevistats per ocupar la presidència del govern espanyol. El cita un 25% dels enquestats, gairebé el doble que qui cita Alberto Núñez Feijóo, que obté un 13,2% del suport. Els Mossos d'Esquadra investiguen la violació d'una noia de 22 anys en una zona forestal de Vidreres, a la Selva. Dissabte al migdia, la víctima va sortir a córrer quan un home la va abordar prop de la urbanització Aigua Viva Park. La va amenaçar amb algun objecte i la va agredir sexualment. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec de la investigació i treballa ara per identificar i detenir els sospitosos. I avui es fan efectius els canvis al capdavant dels Mossos d'Esquadra després de la dimissió de Josep Lluís Trapero com a director general de la policia. Li prendrà el relleu al comissari Ferran López, fins ara al capdavant de la delegació de la policia catalana a Madrid. Sílvia Catà passa a ser la nova comissària en cap, ocupant el lloc de Miquel Esquius, que es jubila. Catà ha estat fins ara màxima responsable de la regió policial de Girona. La consellera d'Interior, Núria Parlon, va comunicar els canvis la setmana passada arran de la crisi que va provocar la dimissió de Trapero. Les biblioteques de Barcelona continuaran en vaga indefinida. Aquest dilluns s'ha fet una assemblea que ha decidit continuar amb la lluita fins que l'Ajuntament i el Consorci presentin un acord que pugui ser assumit per la plantilla. Ens en dona més detalls el David Navarro.
6: Els treballadors reunits a la sala d'actes de la Biblioteca Can Fabra Sant Andreu han decidit continuar amb la vaga indefinida iniciada el 26 de maig. Els bibliotecaris reclamen la incorporació de més personal, el que els permetria conciliar la vida laboral i familiar, a banda de retribucions econòmiques justes. També denuncien mala gestió. Des del comitè d'empresa recorda que la darrera reunió amb l'Ajuntament i el Consorci va ser el passat 16 de juny.
7: Estan fent servir una estratègia de dilació i de desgast i és una mica, doncs, A veure fins on s'arriba. Nosaltres continuem reivindicant. És que, de fet, cada cop això s'està fent més gran. El proper 18 de setembre hi ha vaga i manifestació del personal de biblioteques de tota Catalunya, perquè moltes de les reivindicacions que tenim és que són històriques i endèmiques.
6: Mentrestant, el Consorci de Biblioteques assegura que la negociació continua oberta i que està disposat a continuar treballant per assolir un acord.
2: I per protestes també la de la plataforma SOS Socorristes. I és que avui acaba la temporada de bany que va arrencar ara fa 3 mesos a Catalunya i ho fa amb un balanç negre de 43 morts, 17 més que l'any passat. D'aquests 43 ofegaments, 27 han mort a les platges catalanes. En aquest sentit, Protecció Civil té en marxa un pla per homogeneïtzar el servei, però els professionals reclamen anar més enllà. Una llei de socorrisme. Per això, la plataforma SOS Socorristes i UGT han convocat una manifestació demà dimecres a la plaça Sant Jaume de Barcelona. Nacho Ibáñez, portaveu de la plataforma i delegat d'aquest sindicat, denuncia un mal endèmic, estius més llargs, més afluència de banyistes i un sistema de vigilància desigual i obsolet. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
8: La principal falla es la falta de servicios de salvamento y socorrismo acordes a la necesidad del litoral catalán. Hoy por hoy hace muchísimo calor, hoy por hoy cada vez más gente se baña en el litoral catalán, tanto de turismo como personas locales, y en este contexto tenemos un mosaico de servicios de salvamento y socorrismo muy desigual. El principal problema es la falta de servicios con una buena temporalidad. Después, más recursos, porque tenemos compañeros y compañeras trabajando de forma muy precaria, en una silla pequeña, perdida en el medio de un arenal de quizás un kilómetro o dos kilómetros. No se puede hacer ningún tipo de prevención, que es nuestra principal tarea, y cualquier tiempo de reacción frente a una emergencia ya llega tarde.
2: I no deixem l'àmbit de les emergències encara, perquè a primers d'aquest mes hauria d'haver començat la formació a l'Escola de Bombers, però per ara tot està aturat. Els bombers que imparteixen les classes exigeixen que s'apliqui l'acord que es va signar fa 3 anys amb la Generalitat. Els sindicats reclamen millors condicions laborals, com la revisió de complements, i altres punts a reforçar, com la prevenció de riscos laborals i contaminants. Aquest divendres és prevista una reunió entre el Departament de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament de la Generalitat i els sindicats. L'aturada temporal de la formació, però, no afecta per ara la decisió de la Generalitat d'obrir una nova convocatòria per a 300 bombers. En parla Tamara García, directora general de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments.
9: Ara cal baixar totes les actuacions que requereixen, estan planificades. Nosaltres hem plantejat 3 fases d'aquest pla de contaminants i ara estem en la primera fase. I, per tant, esperem que això es pugui desbloquejar i puguem començar a fer les contractacions i les actuacions pertinents per posar-hi velocitat a aquest pla de contaminants i que, per tant, puguem veure el més aviat possible les mesures necessàries per començar a treballar això de la forma que ens agradaria a tots, no?
2: L'Espanyol obre avui a les 7 d'aquesta tarda la 6a jornada de Lliga a Primera. Visita el Rayo en un duel que es disputarà a Butarque, ja que el camp de Vallecas es manté clausurat. Els blanquiblaus, 8ens a la taula, volen donar continuïtat al triomf aconseguit sobre l'Osasuna i sumar la segona victòria consecutiva contra un rival que només ha guanyat un partit. Mentrestant, el Barça rebrà demà al Camp Nou el Racing de Santander. Els de Flick compten els partits per victòries i buscaran mantenir el liderat en solitari davant d'un conjunt que acaba de pujar de segona divisió. El bon inici de curs, també a les Champions, ha disparat l'eufòria a l'entorn de l'equip que somia en tornar a aixecar el trofeu continental. Un dels únics jugadors de la plantilla que sap què és guanyar-la, Rodri, ha rebaixat les expectatives i refusa el cartell de favorits en unes declaracions al grup Godó.
10: Entendemos que nos queda ese pasito para poder conseguirla. Tenemos el potencial para hacerlo, no me cabe la menor duda. A partir de ahí, creo que debemos ser inteligentes, saber que no somos los favoritos para conseguirla, por lo que hemos demostrado hace más de 12 años que no se gana en este club. Y tenemos que ir con la misma sensación que íbamos con la selección. No hemos hecho nada, vamos a ir construyendo y vamos a demostrarle al mundo que podemos hacerlo, ¿no?
2: Qui no es cohibeix gens a l'hora de mostrar la seva ambició és Lamine Yamal. En una entrevista al programa Universo Valdano, el de Rocafonda ha entrat de ple en la campanya per guanyar la pilota d'or. Assenyala el madridista Kylian Mbappé com a gran rival, però considera que ell es mereix més el guardó.
11: Como mejor del mundo, a lo mejor somos dos, y yo creo que este año me lo merecería yo por lo que he ganado, porque para mí somos yo y Mbappé los dos mejores del mundo. Y
12: así de claro lo tienes, ¿no?
11: Sí, para mí es muy claro y todo el mundo que ve los partidos lo sabe.
2: La Lliga Catalana ACB ha deixat lesions a les plantilles de l'Ilerna Lleida i el Barça. La més greu és la del jugador del conjunt del Segrià, Atuman Dianyé. S'ha trencat el lligament encreuat anterior del genoll esquerre i es perdrà el que resta de temporada. Per contra, el conjunt blaugrana, les proves mèdiques han descartat una lesió greu de Darío Brizuela. L'ensurt a la final de diumenge ha quedat només en una contusió a la cama dreta.

0: En 5 minuts arribarem a 8:45. Us ho destacàvem en els titulars. El futur Museu Thyssen de Sant Feliu de Guíxols va prenent forma i podria obrir portes a mitjans del 2028. Aquesta és la previsió que fa l'Ajuntament de la localitat empordanesa, que avui ha d'aprovar la primera fase de reforma del Monestir de les Arts, l'espai que ha d'acollir aquest museu. En té tots els detalls l'Alba Peiret, de Televisió Costa Brava.
1: El projecte del Museu Thyssen de Sant Feliu de Guíxols continua avançant. L'Ajuntament traurà a licitació la primera fase de les obres, centrada en la rehabilitació interior de l'edifici del monestir, amb un pressupost de 9,1 milions d'euros. D'aquesta quantitat, l'Ajuntament n'aportarà prop de 2 milions, mentre que la resta provindrà d'altres administracions i entitats. Les obres està previst que comencin a finals d'aquest any o a principis del vinent i tindran una durada d'aproximadament 18 mesos. Aquesta primera fase representa prop del 70% de l'actuació total i permetrà posar en funcionament el monestir tant com a centre cultural de les arts com a museu Carmen Thyssen.
2: La primera fase, que representa el 70% del total del projecte, és un projecte de la reforma del monestir de 9,1 milions d'euros i que sortim a licitar les obres.
1: La segona fase, que inclourà la rehabilitació exterior de l'edifici, encara no té una data d'execució, ja que no disposa del finançament necessari. En tot cas, l'Ajuntament preveu que el centre cultural pugui obrir les portes a mitjans del 2028.
0: La popular banda britànica Oasis ha anunciat que actuarà el 10 i 11 de juliol de l'any vinent a Barcelona a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Oasis Live portarà els germans Gallagher a oferir 38 concerts a Escòcia, Anglaterra, Alemanya, Espanya, els Països Baixos, França, Itàlia, els Estats Units i Irlanda. Excepte els concerts de retorn a casa a Manchester, la gira portarà la banda a llocs completament nous respecte a la gira anterior. Les actuacions arrencaran el 21 de maig a Glasgow i acabaran el 19 de setembre al Regne Unit.

0: El president Illa no s'hagi fet l'anunci d'un esforç pressupostari més gran i es posi fil a l'agulla per resoldre grans qüestions com la pobresa infantil o les necessitats de la gent gran.
1: Ens hagués agradat tenir-la també en aspectes com la pobresa infantil o resoldre les múltiples necessitats que hi ha en l'àmbit de l'atenció a la gent gran, a la discapacitat, a la salut mental, etc. No? El lema del govern de prosperitat compartida, doncs en l'àmbit aquest de compartir, doncs la veritat és que no anem bé. Per recordar algunes xifres vinculades a aquest fenomen, doncs som una de les regions d'Europa amb més pobresa infantil.
0: El PP treu profit de la crisi de Ceuta i, en cas d'unes hipotètiques eleccions, retallaria la distància amb el PSOE, que es mantindria com a guanyador però que pateix un desgast i cau 2 punts respecte del sondeig del 6 del mes de juliol. Qui també trauria rèdit de la crisi migratòria és Vox. Esquerra Republicana cauria 2 dècimes i Junts es mantindria igual que abans de l'estiu. Avui acaba la temporada de bany que va arrencar ara fa 3 mesos a Catalunya. I ho fa amb un balanç de 43 morts, 17 més que l'any passat. D'aquests 43 ofegaments, 27 han mort a la platja. Feia 3 anys que no se superava la xifra dels 40 morts per ofegaments durant la campanya d'estiu. Davant d'aquesta situació, la plataforma SOS Socorristes reclama una llei específica per al sector que s'adapti a la realitat actual de les platges catalanes. Ho ha explicat al Notícies en Xarxa el seu portaveu, Nacho Ibáñez.
2: Hoy por hoy hace muchísimo calor. Hoy por hoy cada vez más gente se baña en el litoral catalán, tanto de turismo como personas locales. El principal problema es la falta de servicios con una buena temporalidad. Después, más recursos. No se puede hacer ningún tipo de prevención, que es nuestra principal tarea. Y cualquier tiempo de reacción frente a una emergencia ya llega tarde.
0: I atenció als usuaris de Rodalies, perquè una incidència a la infraestructura de Barcelona Estació de França provoca endarreriments que poden superar els 20 minuts a la línia R2 Sud, segons informa Adif. I continuem amb més titulars, ara dels esports, perquè l'Espanyol obre avui a les 7 d'aquesta tarda la 6ª jornada de Lliga a Primera. Visita el Rayo en un duel que es disputarà a Butarque. Els blanquiblaus, 8ens a la taula, volen donar continuïtat al triomf aconseguit sobre l'Osasuna i es marquen el repte de signar una setmana perfecta. I en cultura, el futur Museu Thyssen de Sant Feliu de Guíxols va prenent forma i podria obrir portes a mitjans del 2028. Avui s'ha d'aprovar la primera fase de reforma del Monestir de les Arts per 9,1 milions d'euros. Les obres començaran en 3 o 4 mesos i s'allargaran durant un any i mig.
3: Notícies en Xarxa, edició matí.
0: És la nostra notícia de portada. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat un debat de país sobre l'educació a Catalunya, on hi seran alumnes, docents i famílies. Illa, que també s'ha compromès a arribar al 6% d'inversió pública en educació, obrirà ben aviat una ronda de trobades amb els representants polítics per encetar aquest debat educatiu. El president del govern ho ha explicat en una conferència a Barcelona sobre els principals reptes de la segona meitat del seu mandat. Ens ho explica tot plegat el David Amador.
4: El president Salvador Illa ha anunciat que, per tal d'articular el debat de país sobre el model d'educació, demanarà al Consell d'Educació de Catalunya que sigui la institució que s'encarregui de donar-li forma. A més, el responsable de l'executiu s'ha compromès a assolir el 6% d'inversió pública en aquest àmbit. Això sí, Illa ha reiterat la crida al diàleg per donar solució als problemes del sector.
5: Per això, com a president de la Generalitat, convoco des d'ara mateix el conjunt del país a un debat sobre l'educació que Catalunya necessita. No un enèsim debat de diagnòstic. Un debat per activar els compromisos de totes les parts interessades i implicades en l'educació. Debat obert al conjunt de la societat i de les forces polítiques. Un debat per passar a l'acció.
4: El president de la Generalitat ha fet aquest anunci en una conferència al Museu Marítim de Barcelona, que ha fet coincidir amb l'equador de la seva legislatura. Salvador Illa també ha anunciat la posada en marxa del Pla Actualitza Clima per condicionar, en els pròxims 5 anys, tots els centres educatius públics i totes les residències de gent gran públiques de Catalunya.
5: Parlem de 2.530 centres educatius i de 51 residències públiques.

0: ens hem trobat un parc de centres educatius envellits, impropi de la Catalunya que volem. Més d'un de cada quatre centres són anteriors al 1965 i pateixen anys de desinversió que les han deixat sense les condicions que mestres i alumnes mereixen.
1: Entre altres assumptes, el president de la Generalitat també ha demanat que s'implanti un codi ètic compartit, consensuat i universal sobre la IA. Per això ha anunciat que el Consell Executiu d'aquest dimarts també aprovarà un pla per aprofitar l'impacte de la intel·ligència artificial en el mercat laboral, amb la voluntat, segons ha dit, de formar els treballadors amb més risc de ser reemplaçats per a aquesta tecnologia.
2: Sobre el pla de climatització dels centres educatius, el sindicat majoritari al sector de l'educació, l'USTEC, ha dit que fa moltíssima falta, que calen actuacions immediates i urgeix a accelerar la instal·lació de dispositius per pal·liar la calor. A més, l'USTEC ha celebrat la intenció de l'executiu català d'arribar a invertir el 6% del PIB en educació. Tot i veure amb bons ulls la proposta del president Illa de fer un gran consens de país, el sindicat es mostra cautelós amb aquestes promeses i demana concrecions. Ho ha dit la seva portaveu, Yolanda Segura, en declaracions al Notícies en Xarxa.
3: Un gran consens de país per pensar quin és el model d'escola que pública que necessita el nostre país, perquè nosaltres reiterem que defensarem que sigui creant una única xarxa pública reforçada amb totes les necessitats cobertes, perquè és l'única que realment doncs és universal i garanteix el dret de tot l'alumnat a tenir una educació en igualtat de condicions.
2: I més reaccions encara a la conferència del president Salvador Illa d'aquest dilluns. Des de les entitats del tercer sector social lamenten que no s'hagi fet l'anunci d'un esforç pressupostari més gran i reclamen més ambició pel que fa als grans objectius. Demanen que es faci incís en resoldre la pobresa infantil o les necessitats de la gent gran i les persones discapacitades. Ho ha dit fa uns minuts al Notícies en Xarxa Xavier Trabado, president de la taula del tercer sector.
4: Ens hagués agradat tenir-la també en aspectes com la pobresa infantil o resoldre les múltiples necessitats que hi ha en l'àmbit de l'atenció a la gent gran, a la discapacitat, a la salut mental, etc. No? El lema del govern de prosperitat compartida, doncs en l'àmbit aquest de compartir, doncs la veritat és que no anem bé. Per recordar algunes xifres vinculades a aquest fenomen, doncs som una de les regions d'Europa amb més pobresa infantil, no?
2: Encara en clau política, el PSOE guanyaria les eleccions si es celebressin ara, però el PP retalla distància i Vox guanya més suports. Són els resultats del baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques el 6 del mes de setembre, és a dir, el primer després de la crisi migratòria de Ceuta. Segons aquesta estimació, els socialistes obtindrien el 31% dels vots, que són 2 punts menys respecte al sondeig del juliol, que en treia un 33%. El PP n'obtindria el 25%, guanyant 4 dècimes respecte de l'anterior. Vox puja al 16,6%, creix, per tant, 1,3 punts. Sumar cau lleugerament fins al 5,7 i Podem guanya 1,2 punts. Els socis d'investidura d'Esquerra Republicana perden 2 dècimes i se situen en el 2,5% dels suports, mentre que Junts es manté invariable, o sigui, el 0,7% respecte del juliol. Pedro Sánchez continua sent, segons el CIS, el dirigent preferit pels entrevistats per ocupar la presidència del govern espanyol. El cita un 25% dels enquestats, gairebé el doble que Alberto Núñez Feijóo, que obté un 13,2% dels suports. Minuts i arribarem a 9:15. Les entitats socials i ambientals contràries a l'ampliació de l'aeroport del Prat es preparen per a la gran mobilització prevista diumenge a Barcelona. Una protesta que arriba 5 anys després de la gran manifestació, també de rebuig, que aleshores ja va aplegar milers de persones. Ens ho explica tot plegat el Lluís Rodríguez del Prat TV.
5: L'aeroport confia que la manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat de diumenge sigui tan multitudinària com la de fa 5 anys. Aleshores, milers de persones van mostrar al carrer el seu rebuig al creixement de la infraestructura. Tot plegat quan el govern espanyol encara ha d'aprovar el document de regulació aeroportuària, el Dorat 2027-2031, amb les inversions previstes pel conjunt de la xarxa.
6: Aspirem a la mobilització, com ja vam fer 5 anys enrere, d'una mostra representativa de la societat catalana, que en aquella ocasió va reunir milers de persones que ens vam concentrar al carrer Tarragona i, tot i que ja sabíem que l'ampliació en aquell moment estava aturada, vam expressar que segurament caldria tornar a mobilitzar-nos més endavant. Aquest moment ha arribat i tornarem a mobilitzar-nos i tornarem a fer-ho perquè no s'ampliï l'aeroport ni ara ni mai.
5: La protesta compta amb el suport de més de 210 entitats i col·lectius adherits, així com unes 130 personalitats del món acadèmic. La protesta tindrà diverses columnes que es traslladaran en tren fins a Barcelona. La del Baix Llobregat arrencarà a Castelldefels, passarà per Gavà i Viladecans, així com al Prat. L'hora prevista és quan faltin 2 minuts per 3:15 del matí de diumenge.
2: L'Ajuntament de Barcelona cedirà sòl municipal a Comissions Obreres i a la UGT per promoure 1.500 pisos assequibles en 10 anys. Mitjançant un conveni, els sindicats tindran el dret de superfície per un període de 75 anys i cadascú tindrà el seu model i probablement en cada promoció hi haurà una estratègia de finançament i de promoció pròpia. De moment, l'Ajuntament atorgarà 3 solars a Sant Andreu i Horta-Guinardó abans d'acabar aquest any, el 2026, per construir-hi 179 pisos. Al seu torn, els sindicats també faran convenis amb cooperatives interessades en construir els edificis. L'alcalde Jaume Collboni ha destacat la importància que els sindicats recuperin el seu paper en la producció d'habitatge protegit.
7: Recuperem aquesta tradició. Volem convidar i volem que els sindicats de classe també formin part de la solució del repte que tenim en matèria d'habitatge, com, evidentment, a més, el seu paper, com tenen d'agent social.
2: I és que llogar un pis a Barcelona a un preu assequible és una missió gairebé impossible. I quan un immoble surt al mercat, rep, a més, una allau de peticions. És el cas, fixeu-vos bé, recent, d'un pis de lloguer de 1.000 euros que va rebre gairebé 2.000 sol·licituds en una hora. La parella que va aconseguir el contracte, a més, va patir un frau, ja que l'intermediari els va cobrar 242 euros de despeses de gestió. Ens ho explica la Cristina Brutons, de BTV.
8: El Joaquim i la Selen diuen que sembla que els hagi tocat la loteria per aconseguir un pis de 3 habitacions del lloguer residencial per 5 anys per 1.000 euros al mes.
9: El propietari ens va dir que aquest pis havia tingut 1.800 sol·licituds a través de via mail, tot i que hi havia la via telèfon i vam ser uns pocs que vam poder concertar la visita.
8: La professional que va seleccionar el Joaquim i la Selen els va demanar les nòmines, la vida laboral i una carta de presentació, i ells hi van afegir una carta de recomanació de l'antiga propietària del pis de lloguer on estaven. Quan van tenir les claus del pis, l'API els va demanar 242 euros en concepte de canvi de nom dels subministraments, un cost que després han sabut que és del tot injustificable.
10: Ara és obligatori que l'assumeixi el propietari i no hi ha cap manera de fer trampes o repercutir-li, o qui faci això estarà fent un frau.
8: El Col·legi d'Administradors de Finques viu de primera mà la tensió que hi ha actualment en el mercat de lloguer i considera que s'obren normatives. A més, malgrat que tot està molt regulat, asseguren que hi ha aspectes que encara tenen diverses interpretacions, com, per exemple, qui ha de pagar l'IBI i les despeses de comunitat.
2: Avui acaba la temporada de bany que va arrencar ara fa 3 mesos a Catalunya i ho fa amb un balanç negre de 43 morts, 17 més que l'any passat. D'aquests 43 ofegaments, 27 han mort a les platges. En aquest sentit, Protecció Civil té en marxa un pla per homogeneïtzar el servei, però els professionals reclamen anar més enllà. Una llei de socorrisme. Per això, SOS Socorristes i UGT han convocat una manifestació demà dimecres a la plaça Sant Jaume de Barcelona. Nacho Ibáñez, portaveu de la plataforma i delegat d'aquest sindicat, denuncia un mal endèmic, estius més llargs, més afluència de banyistes i un sistema de vigilància desigual i obsolet. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
11: La principal falla és la falta de servicios de salvamento y socorrismo acordes a la necesidad del litoral catalán. Hoy por hoy hace muchísimo calor, hoy por hoy cada vez más gente se baña en el litoral catalán, tanto de turismo como personas locales, y en este contexto tenemos un mosaico de servicios de salvamento y socorrismo muy desigual. El principal problema es la falta de servicios con una buena temporalidad, después más recursos, porque tenemos compañeros y compañeras trabajando de forma muy precaria, en una silla pequeña, perdida en el medio de un arenal de quizás 1 kilómetro, 2 kilómetros. No se puede hacer ningún tipo de prevención, que es nuestra principal tarea, y cualquier tiempo de reacción frente a una emergencia ya llega tarde.

0: I de la platja a la muntanya ens traslladem ara al Ripollès, que està de dol per la mort de la Marina Vilalta, considerada la pastora de gana de Catalunya i que ha mort als 99 anys. Nascuda a Ogassa i arrelada durant bona part de la seva vida a Bruguera, a Ribes de Freser, Vilalta es va convertir en un referent del món ramader i en una de les veus que millor representaven una manera de viure estretament vinculada a la terra. La Paula Sayago, de Televisió del Ripollès, ens dona més detalls d'aquesta vida llargament lligada a la ramaderia.
1: Tenia només 5 anys quan ja acompanyava el seu pare a pasturar i l'ofici pràcticament no la va abandonar mai. A tocar dels 100 anys, Marina Vilalta encara sortia cada tarda amb el seu ramat d'ovelles i cabres pels entorns de Bruguera. Aquest dilluns ha mort als 99 anys. Nascuda a Ogassa i arrelada durant bona part de la seva vida a Bruguera, a Ribes de Freser, era considerada la pastora de gana de Catalunya. Més de 9 dècades vinculada al bestiar i a la terra la van convertir en una figura emblemàtica del sector primari i en testimoni d'una manera de viure que anava canviant amb el pas dels anys.
2: Meva filla de Ripoll se me'n diu, meu mare, diu, per què no us les veneu, aquestes ovelles? Diu, per què no us les veneu? I que, escolta, si m'hagués vengut les ovelles, segurament no seria viva, perquè jo estic criada amb les ovelles i ja tenia la d'allò de les ovelles. Jo tinc l'il·lusió d'aquestes 4 ovelles.
1: La seva trajectòria va ser reconeguda amb la Creu de Sant Jordi per tota una vida dedicada a la ramaderia, però també per contribuir a preservar un ofici i les tradicions orals del Ripollès. Una història que ha quedat recollida en publicacions i produccions audiovisuals, com el documental La Pubilla, de Televisió del Ripollès. També va ser la primera persona a rebre el premi Arrelats dels Premis Ripollès Líders, un reconeixement a tota una vida lligada al sector primari i a la comarca. Bruguera ja havia volgut homenatjar-la en vida. Des del 2022, la plaça del poble porta el nom de Marina Vilalta.
0: I abans dels esports us expliquem que Barcelona obre avui el termini per demanar un ajut de 600 euros per a la compra d'una moto elèctrica. Aquesta subvenció està disponible per a persones i empreses censades a la capital catalana i es podrà sol·licitar fins al 30 de setembre del 2028. Connectem doncs ara amb en Lluís Sánchez i amb l'Anna Ruiz, que són precisament al barri del Guinardó de la capital catalana. Bon dia, Anna. Quina és la condició prèvia que s'ha de complir per poder demanar aquests 600 euros?
3: Hola, Elena. La condició prèvia és desfer-te abans de la moto de combustió, però parlem ja amb l'Albert Segarrell. Pertany a l'Associació d'Usuaris de Vehicles Elèctrics. Albert, bon dia.
4: Hola, molt bon dia.
3: Aquesta és la condició. Per accedir a la convocatòria d'ajuts que s'obre avui a Barcelona, són 600 euros destinats a la compra d'una moto elèctrica. Abans has de desfer-te de l'anterior.
4: Sí, són 600 euros màxim, perquè és com a mínim, o sigui, màxim és la meitat del cost del nou vehicle, i si t'has de desfer, no? El que es pretén sobretot és tenir una ciutat més neta, més lliure de soroll i per tant contribuir també al benestar de tot el veïnat.
3: Albert, l'objectiu és clar, ampliar el parc de motos elèctriques aquí a la ciutat de Barcelona, però quins són els inconvenients, els obstacles per poder ampliar aquest parc?
4: Amb els inconvenients, primer és, bueno, suposo que per accedir a l'ajuda que tinc, primer de tot, que només és en els empadronats a Barcelona, per tant tots els veïns, tota l'àrea metropolitana no se'n poden beneficiar. Esperem que amb això encoratgi a la resta de la província i de les més ciutats de Catalunya a prendre aquestes ajudes, i després el tema de desfer-se un vehicle, no? També és veritat que el fet de tenir un ciclomotor amb vehicle, vull dir, amb elèctric, a part de contribuir a una mobilitat més neta, més sostenible, també és un vehicle més segur que no pas les alternatives que estem veient ara dels patinets elèctrics i de més.
3: Ja per acabar, trobeu a faltar doncs aquesta mirada metropolitana?
4: Sí, sobretot el tema. Pensa que per accedir a Barcelona, bueno, jo mateix avui he triat més d'una hora per entrar dins de la ciutat, estan accedint molta gent de l'àrea metropolitana. Sí, faltaria ampliar-ho aquí.
3: Albert Segarra, moltes gràcies per atendre'ns aquests minuts el mateix dia que s'obre aquesta convocatòria d'ajuts per a la compra de la moto elèctrica i un objectiu a llarg termini, i és que a la ciutat de Barcelona només circulin motos elèctriques l'any 2030.
0: Temps ara per als esports. Marta Casas, molt bon dia.
5: Hola, bon dia.
0: Avui arrenca la sisena jornada de Lliga a primera.
5: Sí, i l'encarregat d'encetar-la és l'Espanyol. Visitarà el Rayo Vallecano en un duel que començarà a les 7 de la tarda i que es disputarà a Butarque, ja que el camp de Vallecas continua clausurat. Els blanquiblaus, vuitens a la taula, volen donar continuïtat al triomf aconseguit sobre l'Osasuna i sumar la segona victòria consecutiva. Manolo González, que té la baixa de Jofre per aquest partit, es marca el repte de signar una setmana perfecta.
6: És molt difícil guanyar tres partits seguits a primera edició, tenint en compte que dos són fora de casa. És el nostre objectiu, és el que volem, fer 9 de 9, sabent que és complicadíssim i que és molt difícil, però és l'ambició que tenim. I no mirem més enllà de demà, ara mateix, i després del dia l'eix. No crec que no és el moment de mirar més enllà, és el moment de mirar el partit que ve demà, que és complicadíssim, i donar el màxim nivell que puguem.
5: I el Barça rebrà demà al Camp Nou el Racing de Santander. Els de Flick compten els partits per victòries i buscaran mantenir el liderat en solitari. El bon inici de curs, també a la Champions, ha disparat l'eufòria a l'entorn de l'equip que somia amb tornar a aixecar el trofeu continental. Un dels únics jugadors de la plantilla que sap què és guanyar la Champions, Rodri, rebaixa les expectatives i refusa el cartell de favorits en unes declaracions al grup Udo.
7: Entendemos que nos queda ese pasito para poder conseguirla. Tenemos el potencial para hacerlo, no me cabe la menor duda. A partir de ahí, creo que debemos ser inteligentes, saber que no somos los favoritos para conseguirla, por lo que hemos demostrado hace más de 12 años que no se gana en este club. Y tenemos que ir con la misma sensación que íbamos con la selección. No hemos hecho nada, vamos a ir construyendo y vamos a demostrarle al mundo que podemos hacerlo, ¿no?
5: Qui no es talla a l'hora de mostrar la seva ambició és Lamine Yamal. En una entrevista al programa Universo Valdano, el de Rocafonda, ha entrat de ple en la campanya per guanyar la pilota d'or. Assenyala el madridista Kylian Mbappé com a gran rival, però considera que ell es mereix més el guardó, que s'entregarà el 26 d'octubre.
8: Como mejor del mundo, a lo mejor somos dos, y yo creo que este año me lo merecería yo. Por lo que he ganado, porque para mí somos yo y Mbappé los dos mejores del mundo. Y
9: así de claro lo tienes, ¿no?
8: Sí, para mí es muy claro y todo el mundo que ve los partidos lo sabe.
5: La Lliga Catalana CB de Bàsquet ha deixat lesions a les plantilles de l'Ilerna Lleida i també del Barça. La més greu és la que afecta el jugador del conjunt del Segrià, Atuman Dianyé. Pateix un trencament del lligament encreuat anterior del genoll esquerre i es perdrà el que resta de temporada. Per contra, el conjunt blaugrana, les proves mèdiques han descartat una lesió greu de Darío Brizuela. Malgrat els mals pronòstics inicials, l'ensurt a la final de diumenge ha quedat només en una contusió a la cama dreta. I els alpinistes Bru Bosom, Marc Toralles i Rubén Sant Martín han guanyat el Piolet d'Or del 2026, el premi més important del món de l'alpinisme. El guardó reconeix la gesta aconseguida a l'expedició al Yerupajá, als Andes peruans, on van obrir una via de 3.000 metres. És el primer cop que una ascensió catalana aconsegueix aquest títol. La gala dels premis es farà el mes vinent a França. Doncs déu-n'hi-do aquesta gesta dels alpinistes catalans i les imatges precioses que ens ha deixat.
0: Exacte, impressionants. Gràcies, Marta, que vagi bé.
5: Adéu.
0: Adéu, adéu. Doncs seguim ara amb la cultura, perquè el futur Museu Thyssen de Sant Feliu de Guíxols va prenent forma i podria obrir portes a mitjans del 2028. Aquesta és la previsió que fa l'Ajuntament de la localitat empordanesa, que avui aprovarà la primera fase de reforma del Monestir de les Arts, espai que acollirà el museu. El projecte es licitarà per 9,1 milions d'euros. Les obres començaran en 3 o 4 mesos i s'allargaran durant un any i mig. I la popular banda britànica Oasis ha anunciat que actuarà el 10 i 11 de juliol de l'any vinent a Barcelona, a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, en el marc d'una gira que els durà per Europa i els Estats Units. Excepte els concerts de retorn a casa a Manchester, la gira portarà la banda a llocs completament nous respecte a la gira anterior. Les actuacions dels germans Gallagher arrencaran el 21 de maig a Glasgow i acabaran el 19 de setembre al Regne Unit. Amb els Oasis acabem el Notícies en Xarxa d'avui. Ens retrobem demà a partir de les 7 del matí. Bon dimarts, gràcies per ser-hi.

Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast. La xarxa de comunicació local.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: És dimarts, dia 15 de setembre. Comencem una nova edició del Via Directe. Salutacions de Jordi Milian, qui us estarà acompanyant al llarg de les dues properes hores de programa. Avui en el Via Directe donarem les dades d'atur del darrer mes. Parlarem també avui de la Romeria de Sant Andreu de la Barca a Montserrat, que celebra aquest cap de setmana i que enguany celebra 100 edicions. Avui ens acompanyarà mossèn Jaume Graner i també ens acompanyarà Anna Maria Miquel per parlar de la darrera hora d'aquesta romeria centenària de Sant Andreu de la Barca a Montserrat i també repassarem una mica la seva història. Avui també recordarem la temporada del Teatre Núria Espert que arrenca el proper 25 de setembre amb Sergio Barroso a dalt de l'escenari. L'artista santandreuenc iniciarà la nova temporada del Teatre Núria Espert. També comptarem amb l'espai del Dial Interior, amb els companys de la xarxa ràdio, i també avui estrenem un nou espai, Drets de Butxaca. Tot això en dues hores de programa aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu. Comencem.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: L'atur ha pujat a l'agost a Sant Andreu de la Barca, però baixa un 4,3% respecte fa un any. El municipi tanca el mes amb 1.111 persones aturades, 64 més que el juliol. La taxa d'atur es situa en el 8,2%, mentre que les dones i els majors de 44 anys continuen concentrant les xifres més elevades. Són dades publicades per l'Observatori Comarcal del Baix Llobregat. Si es compara Sant Andreu de la Barca amb d'altres municipis de l'entorn i poblacions importants de la comarca, Martorell registra una taxa d'atur del 9,1%, Sant Vicenç dels Horts del 9,3% i Sant Boi de Llobregat el 8,8%. També presenten una taxa superior Cornellà i Esparreguera, totes dues amb 8,5%. En canvi, Sant Andreu de la Barca presenta una taxa superior a municipis com Olesa de Montserrat amb un 7,9%, Viladecans un 7,8% o Molins de Rei amb un 6,7% de l'atur. Les dades de l'Observatori Comarcal del Baix Llobregat també mostren una diferència significativa entre homes i dones. De les 1.111 persones aturades a Sant Andreu de la Barca, 685 són dones i 426 són homes. La taxa d'atur femenina arriba al 10,8%, davant del 6% entre els homes. Durant el mes d'agost, l'atur ha augmentat un 6,8% entre els homes i un 5,7% entre les dones. Per edats, el col·lectiu amb més persones sense feina continua sent els majors de 44 anys, amb 682 persones aturades i una taxa del 9,4%. Entre els 30 i els 44 anys hi ha 260 persones a l'atur i mentre que els menors de 30 anys s'han comptabilitzat 169 amb una taxa del 6,7%. Són dades de l'Observatori del Baix Llobregat. Les dades d'atur del mes d'agost i l'increment registrat a Sant Andreu de la Barca també coincideix amb l'evolució comarcal. El Baix Llobregat ha tancat l'agost amb 32.809 persones aturades, 1.497 al més que el juliol i un augment del 4,8%. Malgrat aquest repunt, hi ha 282 persones aturades menys que a l'agost del 2025, un descens interanual del 0,9%. La taxa d'atur comarcal és del 7,7%, per sota dels 8,2% de Sant Andreu de la Barca.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La romeria de Sant Andreu de la Barca a Montserrat celebra aquest any el seu centenari. 100 romeries de Sant Andreu de la Barca a Montserrat, una tradició que ha plegat a diverses generacions de santandreuencs i santandreuenques i que manté viu el vincle del municipi amb Montserrat. Coincidint amb aquesta efemèride, volem conèixer una mica de com es viurà la romeria aquest any, quins actes s'han preparat i, sobretot, repassar una mica la història d'aquesta romeria. Avui ens acompanya als estudis de Ràdio Sant Andreu mossèn Jaume Graner. Molt bon dia.
1: Bon dia a tots plegats.
0: També ens acompanya Anna Maria Miquel, que és la responsable de l'organització d'aquesta romeria. Molt bon dia.
2: Bon dia a tots.
0: Primer de tot, 100 romeries, per tant, és una efemèride prou important. Mossèn, què significa arribar a aquest centenari de romeries?
1: Home, això marca la vida de tots plegats, no? Perquè vol dir que som fruit d'una tradició que està ben arrelada, una tradició que ha anat variant al llarg del temps, però que és sòlida i es manté cada any, no?
0: No sé si tenim documentacions d'aquelles primeres romeries.
1: A la parròquia, que a mi em consti, no hi ha documentació del passat, eh? Penseu que a la parròquia costa molt trobar persones que puguin seure, escriure, guardar, perquè la vida de cada dia ja se'ns menja, no? Segons com, la gent té una mentalitat de que la parròquia és el capellà i que ell ho ha de fer tot, i el capellà dona pel que dona i no més, i costa molt trobar col·laboradors que en aquest sentit puguin ser eficaços, no?
0: Si busquem els orígens, tot i que no tinguem aquesta documentació, sí que podem fer un exercici d'imaginació de què podria motivar, no, a un grup de persones d'iniciar aquesta romeria.
1: Sempre la motivació és espiritual, trobar-se amb el Senyor als peus de la Mare de Déu. I això motivava el anar-hi, pujar, el trobar-se, compartir, però aquesta motivació més fonda espiritual és la que sempre ha dirigit la romeria.
0: Una romeria que comentava vostè abans, de què ha anat canviant, no?, al llarg de la història.
1: Ha anat canviant perquè ha canviat tot. Ha canviat el poble, ha canviat l'església, ha canviat la manera d'entendre la vida, i per tant això ho ha anat fent cada vegada més diferent, no?
0: Però Montserrat continua sent un lloc molt especial, no?
1: Montserrat és un punt d'atracció important pels cristians de Catalunya i atreu a tots els que formem part de les parròquies catalanes. Tots, una hora o altra, passem per Montserrat. Nosaltres hi anem a la parròquia nostra aquests 3 dies, però, per exemple, totes les parròquies d'aquí de l'arxiprestat de Montserrat pugen un cop l'any, també cada any, un dia sencer, tots plegats.
0: Aquí són 3 dies, serà del 18 al 20 de setembre. Les dates, més o menys, sobretot en els darrers anys, han estat per aquestes dates, no?
1: Sí, sempre es fa coincidir amb el tercer diumenge de... L'últim dia sempre és el tercer diumenge de setembre. El primer és la festa major, que celebrem Sant Llop, i el tercer, la romeria. Per tant, divendres, dissabte i diumenge.
0: Entremig tindríem la diada, per tant, tindríem aquestes 3 celebracions pràcticament seguides.
1: La diada la celebrem allà a la plaça de l'Església intensament, a la vigília o vespre, com farem avui.
0: També ens acompanya avui Anna Maria Miquel, que és responsable d'organització de la romeria. Suposo que aquests 3 dies, diem que la romeria són 3 dies, divendres, dissabte i diumenge, el tema organitzatiu, setmanes abans o fins i tot mesos abans ja comença la preparació, no?
2: I tant que sí, bastants mesos abans, perquè a Montserrat cada vegada se'ls acumula més gent i necessiten les coses saber-les en temps. No podem dir d'avui per demà, sigui la trobada primera els divendres quan arribem, que ens ve un monjo, ens troba allà a l'entrada, tenim una trobada amb ell. Després l'endemà, que també a primera hora tenim una xerrada amb el monjo, el mossèn tot això ho prepara ja d'un any a l'altre, aquesta part. Però jo, per exemple, a nivell pues, de, el dissabte que fem una trobada, ai, un dinar tots junts, això el demanem d'un any a un altre al restaurant, si no, no tenim puesto. Això vol dir una feinada, has d'apuntar també la gent amb temps, perquè ells volen saber quan serem, els menús. Si anem a missa el diumenge, per descomptat que anem quasi bé tothom, han de saber totes les persones amb molt de temps per demanar-hi plaça. Si no, dintre l'església són limitades, no es pot anar així, arribar i anar-hi. I tot això dona feina, dona molta feina, has de tenir-ho tot ben controlat. La gent els hi costa a vegades una mica, bueno, ja esperaré els últims dies, però no és així. Els últims dies se'ns atrapen i no podem llavors fer-ho tot. Però bueno, fem el que podem i amb molta, molta il·lusió i moltes ganes, perquè Montserrat és algo molt especial.
0: Després, evidentment, també s'ha d'afegir doncs, aquelles persones que durant aquests 3 dies es queden a dormir a Montserrat, a les cel·les de Montserrat, això sí. També s'organitza des de la parròquia.
2: Sí, sí, també. I això també les demanem d'un any a l'altre, perquè, clar, aquell dia també coincidim amb altres parròquies que també van a la Romeria i les celdes hi ha les que hi ha, no podem més. Llavors també les hem de tenir, han de venir uns dies abans, nosaltres ja les demanem d'un any a l'altre i llavors la gent ja venen abans a apuntar-s'hi. Generalment fa una colla d'anys que ja és una rutina, hi ha molta gent que ja sempre venen. Bueno, recorda que jo també vindré, ja vindrem temps a apuntar, que ja anem seguint les mateixes persones. Aquest any hem tingut sort, ens han donat alguna més i ja les tenim totes plenes.
0: Bueno, aquest any que és el centenari de la Romeria, doncs una mica més de cel·les també ha anat bé, eh?
2: Sí, oi tant que sí. Encara ens en feien falta més, però ja no n'hi ha més, hi ha el que hi ha.
0: No sé si heu notat que aquest any, al ser el centenari de la Romeria, ha hagut més demanda, o més persones s'han acostat, en aquest cas, a la parròquia, doncs demanant informació, que volen participar. Estem parlant, clar, d'una efemèride important.
2: Sí, sí, hi ha més gent que s'ha animat i es porta i s'apunta i té ganes de fer. El diumenge, per exemple, pujaran pues, els diables allà fora a la plaça, una vegada acabada la missa faran una mica de demostració. No poden fer-ho res amb foc perquè no deixen, però bueno, mira, faran una ballada. I també pugen els gegants, pujarà també el drac, i no sabem si potser algú altre, el pitallat també pugen, ja que ells sempre pujaven un altre cap de setmana, perquè com que coincidim sempre amb lo de Matagalls, ells pujaven un altre cap de setmana, però aquest any també s'hi han afegit. Llavors vol dir que també hi ha més gent que ens han demanat les celdes, d'algú del pitallat. Bueno, serà una cosa més festiva, així ens ho esperem i tenim molta il·lusió.
0: Important, mossèn, també aquesta participació de les entitats, no?, de Sant Andreu de la Barca, que també s'afegeixen doncs, a aquesta celebració de la Romeria i aquesta participació.
1: Sí, ajudaran a expressar la festa, no? Nosaltres hi posem el contingut que vol ser... La Romeria la vivim ja des de fa molts anys com el començament del curs i té un sentit cada dia propi, no? El divendres quan ens reunim, el que fem a la pregària de la nit en processó cap al cambril és donar gràcies a Déu per tot el que hem viscut durant l'estiu, per les relacions que hem creat, per allò que ha anat bé. En donem gràcies als peus de la Mare de Déu. El dissabte, en canvi, el dediquem més a la reflexió. Ho fem en una pregària al matí allà a la porteria del monestir i després fem la foto i continuem encara allà al cambril celebrant el sagrament del perdó. Tenim ganes de començar el curs renovats interiorment, amb ganes de ser fidels a l'Evangeli. I el diumenge, a la missa, amb els monjos, preguem pel curs que comença. Demana al Senyor que tots aquests plans que hem fet es puguin fer veritat, es puguin fer realitat amb el compromís de tots plegats. I això és el que dona sentit pròpiament a la nostra Romeria. Després es complementa amb la relació, el dinar, però fonamentalment hi anem per això.
0: Ara que vostè està parlant d'aquest nou curs, li puc preguntar com es presenta aquest nou curs a la parròquia?
1: Un nou curs es presenta a veure, amb aspectes que són de continuïtat amb el que ja anàvem fent i aspectes de novetat. Ens trobem en situacions que són noves actualment. Adults que demanen ser batejats, altres adults que volen ser confirmats. En el treball amb els infants estem fent ara un replantejament total de la feina per adaptar-nos més a una... Volem, per dir-ho així, que la gent vingui no perquè ha de fer la comunió, sinó que vingui perquè vol conèixer i estimar Jesús. Llavors, en aquest procés, començarà a combregar o es confirmarà, però que lo fonamental sigui la descoberta de la persona de Jesús, conèixer-lo, estimar-lo, compartir amb ell i compartir amb ell fonamentalment el diumenge a la missa.
0: Doncs d'aquesta romeria de Montserrat, 100 edicions de la romeria de Montserrat, de Sant Andreu de la Barca a Montserrat. Abans, Anna Maria apuntava el fet de que és molt especial a Montserrat. En el seu cas, Anna Maria, molt especial, per què?
2: Sí, Montserrat, jo penso que per molta gent, o per molts catalans i no catalans, Montserrat és algo molt especial. Un cop puges allà, sembla, no ho sé, és una cosa, trobar-te amb la Moreneta és molt, t'entra molt a dintre aquesta emoció. I jo també afegiria una altra cosa. El mossèn ha dit la trobada de la romeria, la part espiritual, resar, i això és el que hauríem de fer sempre tots. Però també, doncs, hi ha la part festiva, no? El divendres, un cop hem entrat a dintre l'església, hem pregat, hem estat allà amb la Mare de Déu, pugem a una sala a dalt de tot, i llavors és una trobada més festiva, que també és important, no? Jesús suposo que també ho feia, de trobar-se amb els amics i xerrar i riure un rato. I llavors allà, doncs, mengem coca i riem i ens trobem, que també és important. Ens trobem tota la gent de la comunitat, tota la gent que hi ha pujat, i és una manera molt bonica de trobar-te. I això a Montserrat és algo especial, mira, no sé, Tobo, que ens ho estimem molt.
0: L'escenari ja s'ho val, eh?
2: No? I tant, com el dinar del dissabte, també tots, és la part festiva, hi ha les dues parts molt importants, jo penso, eh? L'espiritual i la festiva, que també és important.
0: Viure en comunitat.
2: Sí, i tant.
0: Com ha comentat ara. Mossèn, per vostè, Montserrat, què representa? A més, fa poc hem viscut el mil·lenari del Montserrat. Aquí fem el centenari de la romeria, encara es queden 900 anys més, però com viu... Home, d'aquí 900 anys ja en farem una altra entrevista. Què representa per vostè, Montserrat?
1: Home, per mi, capellà, representa tenir uns companys monjos que ens fan una aportació extraordinària de pregària, però també de reflexió, de comunicació. Rebem moltíssim d'ells i tenim relació tot l'any en molts moments, no? I alguns d'ells també participen habitualment a la vida de la diòcesi, perquè hi tenen responsabilitats també, sobretot des de que hi ha la diòcesi a Sant Feliu. Ells se'n senten del tot, i el nostre bisbe se sent molt el bisbe de Montserrat.
0: Anna Maria, quants anys fa que participes a la romeria? No com a organització, eh? Si sumem organització i anys que pujaves a la romeria?
2: Mira, jo ja hi vaig començar a pujar de petiteta, amb els meus pares, molt petita.
0: Per tant, això és tradició familiar.
2: Sí. Després vaig anar-me fent gran i vaig continuar, em vaig casar, vaig pujar amb el casada, amb els meus fills, i continuo anant-hi. I si puc, doncs mira, el que tu dius, igual faig 100 anys més, no ho sé.
0: I d'aquesta romeria de la pujada de Montserrat, alguna ocasió pujar de peu?
2: Sí. Jo hi he pujat moltes vegades, des d'aquí Sant Andreu o només la muntanya. Ara no, fa uns quants anys que ja no.
0: Fins i tot fa anys que es pujava en carro.
2: I tant, en carro els meus pares hi havien pujat en carro, i el meu pare, per exemple, és un dels que havia portat la creu d'aquí allà a Montserrat, no que la vagin pujar des d'aquí, van fer el Via Crucis a Montserrat portant ell la creu. Jo això sí que no ho recordo, perquè el meu pare era jove, jo no havia nascut.
0: Per tant, aquesta evolució, que abans també parlava mossèn Jaume de la romeria de Montserrat, ara, pel que es desprèn de les paraules que en aquesta entrevista, hi ha molta gent a Montserrat, no? Hi ha molta aglomeració.
2: Sí, hi ha molta gent. I és clar, ells també han de controlar-ho i vigilar-ho tot, perquè no hi pot haver una disbauxa. Anys enrere a les celdes fèiem bogeries, que ara ja no les podem fer. Jo les havia fet també, de jove. I suposo que altres persones que escolten la ràdio també en devien fer, potser més que el que havia fet jo de joveneta.
0: La romeria, aquesta part festiva, aquesta part més espiritual, aquesta combinació dona resultat a la romeria i dona el resultat perquè hem arribat a 100 edicions, no?
2: Sí. Bueno, això potser ho també ho dirà,
1: sí,
2: mossèn.
1: Sí. No, és així.
0: Mossèn, com tenim la fe avui en dia, en l'any 2026? Tenint en compte que després de l'elecció del nou papa se n'ha parlat molt de l'Església, del paper de l'Església, de la fe, del nou papa al Lleó XIV, què li sembla aquest nou papa?
1: Estem en una situació en què hem d'assegurar que el creient hagi madurat per dintre i pugui viure la fe d'una manera conscient, responsable a totes. No un ser creient perquè ho és per tradició, perquè ho eren els pares, però que no sap ben bé el que viu i el que fa, no? I en aquest sentit demana un treball de reflexió, d'aprofundiment, que suposa moltes hores de reunió, de feina, d'acompanyar persones, sobretot aquells que, per les raons que sigui, no s'havien acostat mai a l'Església i ara hi venen, no? Aquest és un fenomen que ens sorprèn als que ja hi som, no? I que no és fàcil d'acompanyar, perquè persones que puguin fer aquesta feina d'acompanyament tampoc en aquest moment són tantes, tot i que ens dediquem a la formació de persones que puguin fer aquest servei.
0: Mossèn Jaume Graner, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui als estudis de la ràdio, per haver parlat de la romeria, per aquest centenari d'aquests, no 100 anys, sinó 100 edicions de la romeria, bueno, sí, una cada any, són 100 anys de romeria de Montserrat, de Sant Andreu a Barca Montserrat. Si li sembla, en una propera ocasió el convidem de nou aquí a la ràdio i parlem d'aquesta qüestió que ara doncs, n'ha parlat sobre el tema de la fe. I de totes aquestes qüestions, si li sembla, un dia el convidem aquí a la ràdio, vindria?
1: Molt bé, sí.
0: I Anna Maria Miquel, que és la responsable, com dèiem, d'organització de la romeria, gràcies també per acompanyar-nos, per haver aportat el testimoni i per haver explicat tot el que comporta la romeria. No només són aquests 3 dies, 18, 19 i 20, sinó que darrere hi ha molta feina.
2: I tant, moltes gràcies.
0: I l'important és que hi ha molta feina, però hi ha un interès també de moltes persones de voler assistir, de voler participar. Identitats també.
2: I tant que sí. Jo animo que encara avui a la tarda, si és que algú ens escolta ara, de 6:45 a 7, encara apuntem per qui se vulgui animar, doncs el dissabte, a pujar i compartir, doncs, un dia o diumenge, quan ells creguin.
0: Doncs Anna Maria Miquel, mossèn Jaume Graner, gràcies per acompanyar-nos i, sobretot, molt bona romeria en el seu centenari.
2: Moltes gràcies.
1: Gràcies a la ràdio per parlar-ne.
2: Moltes gràcies.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I aquesta temporada, en el Via Directe, estrenem un nou espai, Drets de Butxaca, un espai dels companys de la xarxa ràdio.
2: Continguts en xarxa.

0: Descobreix els drets que no sabies que tenies amb Jan Botí.
1: Sigueu benvinguts de nou a Drets de Butxaca, aquest espai on descobrim els drets que potser no sabíem que teníem amb el nostre advocat de capçalera, en Jan Botí. Jan, bon dia.
2: Molt bon dia, Ona.
1: Jan, ben tornat. Com ha anat aquesta aturada que hem fet d'estiu?
2: Calorosa, però content de ser aquí de nou.
1: I tant, amb moltes ganes de començar nova temporada.
2: Moltes. Després de més de quasi 30 capítols de l'anterior, jo crec que ara tenim el repte de mantenir el nivell.
1: Doncs som-hi, anem per feina. Quin tema ens has portat avui?
2: Avui parlarem d'una qüestió extraordinària i a vegades posada en seriosos dubtes, la presumpció d'innocència. La veritat és que és un tema apassionant i que a vegades, com que té tecnicismes en la cosa, com tot en el dret, doncs costa d'aterrar-hi. Però jo crec que a través de casos reals, que és aquest enfocament que també li volem donar en aquesta segona temporada, basar-ho tot en realitats, en coses que han passat, jo crec que la gent empatitzarà i potser a partir d'ara s'ho pren d'una altra manera.
1: Doncs som-hi, anem a veure aquests casos reals que ens deies. Què ens has portat?
2: Jo convido els oients a que s'imaginin que són les 8 del matí, que es troben en una habitació d'una casa qualsevol del Puerto de Santa María, i un home està dret, immòbil, davant la porta, molt ferm. La seva família el mira sense acabar d'entendre massa res. Què fas, papa? Li pregunten. Ell reacciona com si tornés d'una mena d'estat de trànsit. No s'havia adonat que ja no era a la presó.
1: Carai.
2: Durant 4.630 dies, poca broma, gairebé 13 anys, cada matí a les 8, un funcionari de presons colpejava la porta de la seva cel·la el crit de «Recuento». I aquest home és Rafael Ricardi. Potser molts dels que ens escolten recorden aquest nom. Va entrar a la presó l'any 1995 acusat d'una violació que després es va demostrar que no havia comès. Ricardi era un home d'entrada vulnerable, analfabet, amb una edat mental justeta, d'un nen petit, i un defecte físic a l'ull que el faria un blanc molt fàcil d'una descripció precipitada. Quan finalment va sortir en llibertat, l'any 2008, després que unes proves d'ADN, perquè havia avançat doncs, la criminalística, van assenyalar quins eren els veritables culpables d'aquella violació. Era un home absolutament trencat. Havia perdut els fills, la salut i fins i tot els propis sentits. A taula es mirava el plat i els coberts de metall amb sorpresa, acostumat a menjar durant 13 anys en safates de plàstic compartimentades. L'Estat el va indemnitzar amb 1 milió d'euros, la xifra més alta fins aleshores a l'Estat espanyol per un error judicial. Però, Ona, jo pregunto als qui ens escolten, es pot posar preu a 13 anys de vida tancat?
1: Clar, és una bona pregunta, no? Aquí ja aniríem al cas de les indemnitzacions, no? Fins a quin punt són reparadores?
2: Econòmicament potser sí, psicològicament.

0: Queta, i vam passar els combats per duel. Acusat i acusador es batien, i si hi havia algun dels dos que sobrevivia és perquè Déu els havia salvat i per tant també era innocent. Vam continuar avançant i qui no se sotmetia i no es declarava culpable sota turment, sota tortura. Però per sort vam acabar el 1789 amb la Revolució Francesa, on apareix per primera vegada aquest concepte, la presumpció d'innocència, que recull la Declaració dels Drets de l'Home i el Ciutadà.
1: De fet, està clar que no ho podíem deixar tot al judici de Déu, no? Hi havíem de posar una mica de fets probables aquí.
0: Exacte, perquè si no, la justícia divina era una cosa absolutament, no?, basada en la creença i en l'arbitrarietat, fins i tot, no? Per tant, de viure en una pràctica inquisició, això no garantia absolutament res. De fet, la presumpció d'innocència és la garantia principal dels nostres sistemes judicials i, com deia, és amb la Revolució Francesa que s'incorpora aquest dret. I què diu la Declaració del Dret de l'Home i el Ciutadà? Escolta'm, es presumeix innocent qualsevol home fins que no es demostri el contrari. Aquesta frase l'hem escoltada moltes vegades i és així i ens l'hem de creure, perquè si no podem produir situacions no gaire agradables com les de Rafael Ricardi. Per tant, una sentència que jo sí que faria és, escolti'm, qui acusa, demostra. Perquè si no, estaríem en una presumpció de culpabilitat, i aquest no és el nostre sistema, ni el dels sistemes garantistes com el nostre. Perquè presumim que la gent és innocent. Si hi ha tot un seguit de proves que ens acusen, tot un seguit d'evidències que apunten a nosaltres, i la nostra única resposta és el silenci, aleshores aquí potser podríem tenir un problema. Però en el moment en el que tu ets capaç de refutar i de veure que tot allò que es diu no se sustenta, la presumpció d'innocència no la podem manllevar, no?
1: I això avui en dia com està recollit, no?, la legislació que tenim?
0: De fet, l'any 2015 hi va haver una reforma de la llei d'enjudiciament criminal, que no és el Codi Penal, sinó que és la llei, doncs, que ens diu exactament com ho hem de fer anar tot plegat, per canviar el terme imputat per investigat. Això ens sonarà dels delictes de corrupció, principalment, no?, perquè ho tenim en els mitjans de manera sovint. Per què es va fer? Es va fer per evitar l'estigmatització, perquè aquesta paraula imputat sonava d'entrada a una culpabilitat expressa davant de l'opinió pública. Això ens va permetre aclarir en quina fase processal, en quin moment del procediment es trobava la persona a la qual se l'estava investigant, no? I, per tant, reflectir d'una manera més neutral quin era el paper de la persona, està sent investigada, sense prejutjar que hagi comès un delicte. Hi ha indicis, però cal comprovar-los. Ens permetia fer servir un llenguatge més correcte, més garantista, més a favor de la presumpció d'innocència, no?
1: Per tant, les paraules són molt importants, eh? La manera com qualifiquem aquestes persones que estan sent investigades.
0: Sí, per això els mitjans de comunicació, i m'hi referiré diverses vegades, tenen una especial responsabilitat en fer-ho bé.
1: Jana, aquesta nova temporada ens vols desmuntar alguns mites. Quin ens has portat avui?
0: Doncs avui començarem amb una frase feta en català, que també la direm en castellà per si algú se'ns despista, que és que quan els gossos borden és que alguna cosa senten. Allò de, si el riu suena és que agua lleva. Jo crec que és un dels refranys que enverina més la presumpció d'innocència. I l'enverina més perquè ens genera el que en psicologia es coneix com un biaix cognitiu. Ens col·loca en una mena d'orelleres de ruc que no ens permeten veure-hi més enllà. I que, per tant, a partir d'aquí ens dediquem a etiquetar a les persones una mica pel diuen, pel sembla que, pel vols dir que no hi ha alguna cosa. I fins i tot quan ens demostren el contrari, nosaltres hi hem col·locat aquesta etiqueta i sortir-hi és molt complicat. I això ho podem relacionar amb la teoria de l'etiquetatge, el que en l'àmbit de la sociologia es va començar a desenvolupar i posteriorment en l'àmbit psicològic i en l'àmbit social doncs s'ha fet servir. La idea fonamental d'aquesta teoria és que les etiquetes el que fan és que en el moment en el que les posem en una persona, és problemàtica, és perillosa, és conflictiva, aquestes etiquetes no són neutrals. Ens l'estan qualificant i una vegada que hem atribuït aquesta categorització, ostres, tendim a interpretar tot allò que fa aquesta persona d'acord amb aquesta etiqueta que li hem posat. Per tant, això és perillós. És perillós perquè deixem de mirar què fa aquella persona, com actua, amb una visió objectiva, podríem dir, per començar a fer i començar a mirar qui pensem que és aquesta persona d'acord amb l'etiqueta que li hem posat. Per tant, quan una persona l'hem etiquetat com a sospitosa, qualsevol conducta que sigui ambigua, que no tinguem clar si podria ser delictiva o no, què farem? doncs considerarem que és una prova més d'aquesta culpabilitat que nosaltres ja li hem atribuït. Per tant, hem de ser molt curosos. Imagina't algú, si ha arribat

0: part, segurament és que amaga alguna cosa. Si es posa nerviós, és perquè sap que és culpable. Si no respon, té alguna cosa a amagar. Això no ho podem fer. Perquè quan aquestes mateixes conductes les atribuïm a una persona que considerem innocent, en comptes de dir tot el que us acabo d'explicar, segurament direm està nerviosa perquè és una situació que no és agradable, o no sap què dir, o simplement ha arribat tard perquè hi havia trànsit.
1: Per tant, tenim un biaix condicionat, no? Ja pensem d'una manera o d'una altra en funció de si sabem que aquesta persona és conflictiva o no, o ens imaginem, perquè a vegades no ho sabem, simplement ens ho imaginem.
0: És exactament així. I aquí ens apareix un altre mecanisme en l'àmbit psicològic, que és justament el biaix de confirmació. Una vegada tenim aquesta hipòtesi establerta, és culpable, resulta que tendim a buscar i a recordar i a donar-li més importància a tots aquells elements que fan que jo confirmi allò que crec. Uh-huh. Malgrat que a vegades tingui evidències clares de que allò no és així, el meu cap ja ha assumit que ho és. I, per tant, buscarà tots aquells detalls que, per insignificant que sigui, davant de la generalitat que em diu el contrari, doncs jo faré una interpretació en aquest sentit, no? I, per tant, clar, acabem generant que aquest rumor, aquesta sensació inicial que es podia produir en el nostre cap, en una mena de veritat que mai ha acabat d'estar corroborada del tot, no? Tant, com deia, això és bastant perillós. Perquè aquest etiquetatge ens pot generar una mena de professió autocomplerta, mm-hmm. que he volgut anomenar. Quan tractem una persona com si fos culpable, com si fos conflictiva, com si fos poc fiable, és possible que aquesta persona acabi reaccionant a aquest tracte amb desconfiança, mm-hmm. amb ràbia, o fins i tot amb por i distanciament. Aquesta reacció pot ser interpretada posteriorment com una confirmació d'aquella etiqueta que li havíem posat. I, per tant, creem un cercle viciós. Sospito, etiqueto, tracto diferent, la persona reacciona, interpreto la reacció com una prova i confirmo i reforço l'etiqueta.
1: Mm-hmm. Per tant, entrem aquí en una espiral que no ens deixa veure la realitat d'una altra manera, no? Només la veiem com nosaltres ens pensem que és i no sortim d'aquí.
0: Sí, perquè ho hem col·locat i d'allà no en sortim. I aquí et deia, parlarem dels mitjans de comunicació.
1: Som-hi, ens toca el rebre.
0: Us toca el rebre. No a tots, no a tots. Jo sé que aquí sou molt curosos. Però n'hi ha d'altres que els agrada allò que li diem groguisme, mm-hmm. o el clickbait, que està també molt de moda. Els mitjans de comunicació tenen un paper molt important en aquesta garantia. Perquè quan fem servir el llenguatge, condicionem de la manera en què les persones, els oients, els espectadors, veuran aquella notícia. Per què? Doncs perquè no tots tenim coneixement de tots els àmbits, com mm-hmm. és natural. Per tant, jo pressuposo que el mitjà de comunicació m'ho explicarà amb la rigorositat, veracitat i contrast que correspon. Però hem vist, i en casos mediàtics sobretot, que això moltes vegades no és així. Per tant, quan la informació la presentem d'una manera espectacularitzada, el que hauria de ser una informació sobre un procediment judicial, i jo amb això sóc molt crític, es converteix en una mena de judici públic.
1: Una mena de circ, a vegades, no? Segons com. També.
0: Sense la mena, en un circ directament. Per què? Doncs pel que dèiem, perquè obre molts telediaris, obre moltes tertúlies, dona moltes hores d'audiència, i això a vegades doncs prima a l'interès. Per tant, clar, una persona pot acabar sent socialment condemnada abans fins i tot de que hi hagués hagut una condemna judicial, mm-hmm. que és la que compta, perquè si no viuríem a la Inquisició. I jo crec que ningú dels que ens escolta voldria viure a la Inquisició. Per tant, ostres, fins que no una persona o un procediment judicial no ha quedat tancat, jo crec que els mitjans de comunicació en cert àmbit o són especialment rigorosos o s'han d'abstenir de certa teatralització, perquè si no el que fem és justament manllevar aquest dret a la presumpció d'innocència.
1: Mm-hmm. De fet, tenim una responsabilitat molt important, no? Perquè a vegades és la primera porta que tenen els espectadors al públic per arribar en aquest cas, no? És la primera vegada que el coneixen a través dels mitjans.
0: Correcte, i en tenim molts exemples aquest estiu, n'hem tingut molts.
1: I tant. Ja n'anem tancant, ens queden 3 minutets. Tens Vinga. Alguns consells que ens puguem endur cap a casa?
0: Sí, jo crec que pot ser útil. La pregunta és què puc fer jo per no formar part d'aquesta injustícia i de, per tant, garantir que la gent té aquest dret a la presumpció d'innocència. Punt número 1, ho hem dit, el llenguatge. Uh-huh. Siguem curosos. I em dirigeixo aquí a tota la gent que ens escolta, a tota la ciutadania, però, com deia, especialment als mitjans de comunicació i els que fan contingut a xarxes, cada vegada més en auge, no? En lloc de dir el violador de tal lloc, d'entrada, el detingut per presumpta violació. Si no, el linxament és gratuït perquè parlem d'una cosa molt seriosa. Per tant, és molt senzill, no?, posar-nos en l'esfera de la revenja i de la venjança. Per tant, no siguis tu qui tiri la primera pedra sense sentències, sense posicionaments judicials, i sense haver llegit sentències, perquè jo sento gent que és opinòloga de tot i resulta que en sa punyetera vida, disculpeu-me l'expressió, han llegit una sentència. Per tant, jo crec que això és important. I sobretot, que la veritat no espatlli un bon titular, també fa molta mal.
1: Això és important, això és important.
0: Segona recomanació. Exigiu proves, no rumors. Quan ho dèiem, quan sentiu aquest diuen, recordeu a Rafael Ricardi, en parlàvem a l'inici, o a Dolores Vázquez, del cas Vaninkoff. També se'n recordarà molta gent que ens escolta i de finals dels 90. Ell encaixava amb la descripció d'una persona baixeta, grassoneta i en un ull guerxo. I això va ser suficient per robar-li 13 anys de la seva vida. I ella, Dolores Vázquez, encara ara, per cert, sense haver estat indemnitzada després de pràcticament 2 anys a la presó, ella encaixava amb el perfil d'una dona seca, poc agraciada i lesbiana, en una Espanya homòfoba a finals dels anys 90, fet que li va costar 519 dies a la presó, com deia, sense indemnització. Per tant, després es va demostrar que era innocent. Abans de jutjar algú doncs, del nostre entorn i de replicar aquests titulars, preguntem-nos, tinc alguna certesa del que passa o només rumorologia?
1: Si és només rumorologia, val més que ho deixem al calaix dels rumors i no ho escapem gaire.
0: I la boca tancadeta.
1: Exacte.
0: I el tercer consell és no mediatitzar aquests processos judicials que en dret diem que estan sub judice, pendents de judici, pendents de resolució. Perquè quan un cas la tenim en mans dels tribunals, el fet de convertir-lo en un judici paral·lel, els jutges són persones. I els jutges no tenen per què, perquè són gent professional, són gent preparada i que tenen la capacitat d'abstreure's. Però hi ha temes, i ho hem vist amb temes molt mediàtics, doncs que la pressió social a vegades fa que hi hagi decisions poc justificables en l'àmbit del dret, fins i tot per alguns jutges, per sort no per la majoria. Per tant, escolteu, jo respectaria els temps de la justícia i vigilaria molt en aquest àmbit.
1: Doncs Jan, moltes gràcies per aquests consells d'avui, que hem estat parlant de la presumpció d'innocència, un tema molt interessant i molt necessari també, perquè bueno, és el que dèiem, que surten molts casos i hi ha moltes coses i a vegades el linxament públic és previ a decidir si és culpable o no realment aquesta persona.
0: És així. Si em permets, acabo amb un exercici molt senzill que convido els nostres oients a que tanquin els ulls i que pensin en algú que s'estimen molt. Demà acusaran el teu germà. Oi que voldràs que la presumpció d'innocència sigui el que vetlli per davant de tot? Doncs escolteu, no fem que un error de descripció, que una rumorologia mal portada facin que un dret així es pugui manllevar. Perquè després imaginem-nos que aquesta persona passa no 13, no 2, ni que sigui uns mesos a la presó. Com dèiem abans, per tancar el cercle, una indemnització econòmica no sempre és la reparació total. És una reparació que és el que ens permet la norma, perquè la vida no ens la torna ningú i el temps és inamovible. Per tant, escolteu, la presumpció d'innocència, jo diria que no és cap refugi per culpables, sinó que és l'escut que tenim els innocents. I quan la debilitem pels demés, la debilitem per nosaltres, perquè mai se sap. Tots som potencials criminals.
1: Doncs amb aquests potencials criminals que som tots, ens quedem amb aquest exercici que ens has posat de deures i ens retrobem al proper Drets de Butxaca.
0: Fins al proper.
2: Continguts en xarxa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: El Servei Local de Català de Sant Andreu de la Barca torna a obrir el període de matriculació de cara al curs 2026-2027. Volem saber quins són els cursos que s'ofereixen en aquesta edició i quan comencen aquests cursos. Ens acompanya Rosa Monforte, responsable del Servei Local de Català de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia, Rosa.
1: Hola, molt bon dia.
0: Doncs ja tornem a ser-hi, amb aquestes inscripcions als cursos de català i en aquesta ocasió de cara al nou curs 2026-2027. Les inscripcions, les dates, Rosa?
1: Sí, doncs en aquests moments estem preparant les inscripcions. Les dates són entre el 16 i el 21 de setembre i les classes començaran l'última setmana de setembre, els dies 28 i 29 de setembre, segons el curs.
0: Els cursos, 28 i 29 de setembre és quan s'inicien, per tant, queda poc.
1: Sí, queda poc. Ara això, estem preparant la inscripció i la inscripció, com ja acostuma a ser habitual, a fi doncs de facilitar la continuïtat dels alumnes que ja han començat a aprendre català, doncs s'organitza amb dos torns diferents. Per una banda, hi ha un torn d'inscripció preferent, que és els dies 14 i 15 de setembre, i en aquests dies doncs s'hi poden matricular els alumnes que han fet cursos amb nosaltres durant els últims 12 mesos, a fi doncs de poder garantir, no?, que tinguin la plaça garantida. I un cop passa aquesta inscripció preferent, a partir del dia 16 es poden inscriure la resta de persones que no han estudiat mai català amb nosaltres.
0: Per aquest curs 2026-2027, quins són els cursos que s'ofereixen?
1: Doncs mira, s'ofereixen cursos des de la U.1, que és aquest curs inicial, fins al C2. Hi ha diferents modalitats. Es poden fer cursos en línia, es poden fer cursos semipresencials. Hi ha també cursos en format en línia, amb semiconnexió. Hi ha diferents formats, eh? Cada nivell doncs té els seus formats i la seva oferta. I si et sembla, doncs comentem l'oferta presencial dels cursos que es faran a Sant Andreu. Mira, a Sant Andreu s'ofereixen 6 cursos presencials de diferents nivells. Amb aquests 6 cursos doncs oferim 150 places i l'oferta que hi ha és la U.1, que és aquest curs més inicial per persones doncs que no han estudiat mai català però que tenen potser una llengua inicial, una llengua materna molt diferent del català, o que tenen un grau d'instrucció més aviat baix, llavors haurien de fer aquest A1.1. Després s'ofereixen 2 bàsic uns, que ja seria doncs per persones que no han fet mai català però que parlen doncs una llengua més propera al català, no?, una llengua romànica. I aquest bàsic 1 s'ofereix un en horari de matí i un en horari de tarda. Després s'ofereix un bàsic 2, a fi doncs que les persones que van fer el bàsic 1 a l'estiu i el bàsic 1 al tercer trimestre del curs passat puguin continuar estudiant i puguin ja inscriure's directament al bàsic 2. Després tenim l'elemental 1, que és també un curs destinat a fomentar, no?, o a centrar-se en l'expressió oral per les persones que ja han fet el bàsic, i aleshores doncs el curs de continuïtat és l'elemental 1. I després tenim el suficiència 1. Volia remarcar aquest suficiència 1 perquè és un curs, diríem, de nivell estrella, en un horari estrella, i que no sempre es fa a Sant Andreu de la Barca. El suficiència 1 és el primer mòdul del curs C1, o sigui, el C1 té 3 mòduls, no?, el suficiència 1, que s'ofereix ara, el 2, que s'oferirà el segon trimestre, i el 3, que s'oferirà en el tercer trimestre, i que a final de curs, si se supera l'examen, es tindrà o s'obtindrà la titulació de nivell C1, que és una titulació que moltes vegades doncs hi ha persones que se la volen treure. Llavors, per això deia, el curs estrella, perquè a la millor hi ha persones doncs que estan buscant aquest curs, que sàpiguen que el poden fer a Sant Andreu de la Barca de manera presencial, en horari de dilluns i dimecres de 18:45 a 20:45, que no necessàriament s'han de fer tots els mòduls, perquè a la millor hi ha persones que ja han estudiat aquest curs o ja han començat a fer algun mòdul i a la millor no cal que facin l'1, però a la millor el gener es poden incorporar el 2 per continuar, no?, amb els seus estudis i després al juny treure's la titulació. Per això deia que era, doncs, aquest curs estrella, perquè no sempre s'ofereix. Aquest any, doncs, tenim la sort que l'hem pogut organitzar i aleshores, doncs, és això, en aquest bon horari, no?, de tarda a vespre. Per tant, doncs, persones que estan treballant o que tenen activitats durant el dia, que estan ocupades durant el dia, doncs a la tarda a vespre, doncs potser els va bé aquest horari, no?, per seguir estudiant i per treure's aquesta titulació.
0: Persones interessades a realitzar aquests cursos que s'organitzen des del Servei Local de Català, aquests cursos de català per adults, inscripcions, telèfons de contacte, correu electrònic...
1: Sí, a veure, durant els dies de matrícula, o sigui, ja a partir del dia 14, que hi ha inscripció preferent, doncs l'horari del Servei de Català, l'horari d'atenció al públic, serà de 9 a 1 al matí i de 5 a 8 de la tarda, tots els dies de matrícula, eh? O sigui, des del dia 14 fins al dia 21, excepte el dia 18, que és divendres, i aquest dia només hi haurà atenció al públic al matí en horari de 9 a 13. Aleshores, ens podeu trobar a les escoles velles. El telèfon de contacte amb servei de WhatsApp és el 634-75-72-31 i també ens podeu contactar a través del correu electrònic santandreubarca@cpnl.cat.
0: Doncs aquestes són les dades de contacte per a les persones interessades a realitzar algun dels cursos del Servei Local de Català. Sobre, ho preguntem sempre, però el perfil dels alumnes que s'hi apunten a aquests cursos, i com sempre diem, molt divers.
1: Sí, sí, molt divers. Bé, són persones, doncs, que d'alguna manera volen tenir aquesta formació en català. Els cursos, aquesta formació mínima, llavors, per aquesta raó, els cursos de nivell inicial i bàsic són gratuïts, per poder garantir o per poder donar l'oportunitat de tenir aquests coneixements bàsics de català a les persones nouvingudes. I després, doncs, ja de cara a l'elemental i altres cursos, doncs aquí tindríem de tot, o sigui, hi ha persones, doncs, que han anat progressant, diríem, no?, al llarg del temps en la seva formació i han anat avançant fins que arriben, doncs, continuen i arriben al nivell elemental o al nivell intermedi o fins i tot al nivell de suficiència, perquè tenim alumnes en els cursos de suficiència, potser hi ha majoria d'alumnes d'origen catalanoparlant o doncs nascuts aquí, però que a la millor van començar un curs de nivell bàsic i han anat seguint, han anat progressant fins a arribar al nivell de suficiència, o sigui que hi ha com una mica de tot,
0: Sí que heu notat, Rosa, suposo que en els darrers anys, que hi ha més demanda, no?, dels cursos de català.
1: Bé, podríem dir que sí, clar, ja diguem en diferents àmbits, no?, és important tenir una mínima formació de català, no? Per exemple, ara m'està venint al cap els taxistes, no? Per tenir una llicència de taxi també, doncs, han de complir tota una sèrie de requisits i un d'aquests requisits, doncs, és tenir uns coneixements mínims de català. Per tant, les persones que viuen aquí, ja sigui perquè hi han nascut o perquè han vingut d'un altre lloc, és necessari, no?, o és important que tinguin una formació bàsica de català. Ja sigui, doncs, per obtenir una feina, per millorar, per estar més integrats, i aleshores, doncs, bé, potser hi ha persones que quan acaben d'arribar no en són conscients, però després, doncs, ja quan porten un temps veuen que han de fer aquest pas, no?, de tenir aquesta formació de llengua catalana.
0: Doncs els cursos del Servei Local de Català, doncs, que inicien el curs els dies 28 i 29 de setembre, depèn del curs 2026-2027, i del 16 al 21 de setembre, període d'inscripció per aquests cursos, àmplia oferta aquest any, i finalment, Rosa, animar a la gent que ens escolti que s'hi apuntin, no?
1: Sí, que s'hi apuntin, que contactin amb el Servei de Català si tenen dubtes. Després també des de la web del Consorci es pot consultar l'oferta a tot Catalunya. Per tant, doncs, si hi ha una persona que vol fer un curs en línia o un curs en una altra població diferent, pot consultar a través del cercador tota aquesta oferta.
0: Rosa Monforte, responsable del Servei Local de Català de Sant Andreu de Barca, gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: El 25 de setembre arrenca en el Teatre Núria Espert la nova temporada d'arts escèniques en el Teatre Núria Espert. Ho farà, doncs, en aquesta ocasió amb un artista de Sant Andreu de la Barca, amb Sergio Barroso i la seva companyia, amb l'espectacle Ensayos. Tot seguit, repassem la temporada de teatre al Núria Espert.

0: La programació del Teatre Núria Espert de setembre a desembre reunirà diferents espectacles de teatre, música, dansa, òpera, humor, amb diferents protagonistes destacats. Avui volem repassar aquesta programació i per això ens acompanya als estudis de Ràdio Sant Andreu el regidor de Cultura, Andreu Mitjans. Molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia, Jordi.
0: I també ens acompanya Ramon Ferrer, tècnic de Cultura a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
2: Hola, molt bon dia, Jordi.
0: Bé, la programació d'arts escèniques de setembre a desembre, que també inclou els petits grans espectadors, és a dir, el teatre familiar. Com es presenta aquest any? Quins són els punts destacats d'aquesta temporada? Després ja anirem repassant obra a obra.
1: Doncs sí, serà una temporada, crec que magnífica. Com magnífic també és el moment actual d'assistència al Teatre Núria Espert, al qual doncs estem molt orgullosos. La gent cada vegada quan acaben els espectacles, doncs la veritat és que ens fan arribar les seves molt bones sensacions, que veuen que els espectacles cada vegada són de més qualitat, cada vegada omplim més, cada vegada tenim més assistència, i clar, això és molt important també pel moment doncs cultural de Sant Andreu. I en quant a la temporada, doncs, bueno, en principi també tenim unes novetats que ens fa també molta il·lusió. Aquest any, en aquesta temporada, posarem en marxa per primera vegada el segell Sant Andreu Clàssic, que també aprofitant que farem tres obres més o menys destinades dedicades a la música clàssica, com serà una gala lírica, la sarsuela de la cançó d'amor i de guerra, i l'Orquestra Simfònica de Calella, que ens farà el concert de Nadal. Doncs hem volgut acunyar aquest segell, que després també més endavant ens agradaria doncs poder també portar una mica de dansa clàssica i doncs utilitzar aquest segell, que crec que també és una manera de promocionar la cultura en majúscules, diguéssim.
0: Què s'ha tingut en compte a l'hora d'elaborar aquest programa de la nova temporada de teatre, on també tenim presència local d'artistes de Sant Andreu de la Barca, de companyies de Sant Andreu de la Barca i de veïns, en aquest cas d'una veïna de Sant Andreu de la Barca, que també participa en aquesta temporada de teatre?
1: Exacte, sí, aquesta temporada tindrem tres obres amb actors, bueno, amb protagonistes locals. Ja sabeu també que doncs, també arrel de la creació de la web d'artistes locals volem potenciar molt tot el talent que tenim a Sant Andreu, i començarem la temporada amb el Sergio Barroso, també veí nostre d'aquí a Sant Andreu, que hem conegut per tots. Tindrem també una actuació d'una gala lírica, d'arts líric, que la seva directora és Aitana Torrijo, és una noia jove de Madrid, però que ha vingut a Barcelona a estudiar a l'ESMUC, a Cant, i que viu aquí a Sant Andreu, i que també doncs ja hem parlat amb ella, i també està a la web d'artistes locals, i també li fa molta il·lusió poder participar a la nostra temporada del teatre. I també tindrem doncs la coral Ferran Sors, que també ens farà un gran espectacle de la cançó d'amor i de guerra, d'una sarsuela catalana, amb la qual doncs molt protagonisme també del talent local. La companyia de teatre Andreu, la nostra companyia, que també doncs no cada temporada té preparada una obra, que aquesta vegada es diu Invisibles, que ja ho parlarem. O sigui que tenim aquí quatre dels vuit, tenim la meitat, diguéssim, que són d'artistes locals, vull dir que estem molt satisfets.
0: A més, hi ha actes que es faran en el Teatre Núria Espert, i tenim un acte que es farà en el casino.
1: Ah, exacte, aprofitant també doncs el centenari que estem tot l'any celebrant, que es celebra en el casino, nosaltres també hi estem participant activament, doncs també ens fa molta il·lusió poder fer una obra de teatre allà en el teatre del casino, doncs també això per donar doncs una miqueta més d'acte de celebració d'aquest molt important centenari.
0: Doncs, si us sembla, anem repassant els diferents actes que tindrem en aquesta temporada d'arts escèniques de setembre a desembre del Teatre Núria Espert. Comencem el dia 25 de setembre, un divendres, 8 de la tarda, tindrem la companyia de Sergio Barroso amb l'espectacle Ensayos, un Sergio Barroso que ja l'hem vist actuar a més d'una ocasió en el Teatre Núria Espert. Bé, un de Sant Andreu de la Barca i amb una àmplia experiència artística.
2: Exacte, Sergio Barroso, un artista local de Sant Andreu de la Barca, ja coneix el nostre teatre, ha vingut diverses vegades, en aquest cas ve amb la seva companyia, farà un espectacle doncs, com ja ens té acostumats, de dansa, amb aquest punt contemporani, aquest punt clarament flamenc, amb un seguit de dansaires doncs, que evidentment doncs, ens impactarà i ens agradarà dintre del seu estil de ball. És un espectacle doncs, que té la singularitat doncs, que doncs, intueix coses que passen moltes vegades al darrere de l'escenari i ens portarà diversos elements a la reflexió. no ens deixarà indiferents. Aquella gent que li agradi la dansa ha de venir a veure aquest espectacle.
0: Doncs serà el 25 de setembre, anem al 4 d'octubre, un diumenge, 6 de la tarda, tindrem la gala lírica amb la companyia Arts Líric, en aquesta ocasió, com apuntava abans el regidor Andreu Mitjans, sota la direcció d'una veïna de Sant Andreu de la Barca, en aquest cas, doncs que farà la seva primera representació a la ciutat, no?
1: Ah, exacte, sí, sí, ens fa molta il·lusió i ens farà, doncs, això, un recull d'òperes i sarsueles clàssiques, de les més conegudes. Seran quatre cantants i un pianista, i la veritat és això, que estem molt contents. Ella també li fa molta il·lusió. Fa poc temps, que, bueno, fa ja potser un parell d'anys que viu aquí a Sant Andreu, però que està molt integrada, i això, li fa molta il·lusió, doncs, poder participar i estrenar-se aquí en el nostre teatre. Ja ha vingut alguna vegada a veure les representacions, i la veritat és que segur que serà un espectacle molt xulo, de música clàssica, d'òpera, de sarsuela, vull dir que segur que confiem d'omplir.
2: Penseu que aquelles persones que els agradi la música han de venir. Aquelles persones que els agradi la música clàssica han de venir. I aquelles persones que no coneixen gaire la música clàssica han de venir, perquè farem tots els èxits, farem un recorregut musical per la música clàssica, i per tant seran cançons que la gent, a l'escoltar-les, ben segur que els hi sonarà i ben segur que gaudiran molt.
0: Doncs jo crec que queda clara aquesta falca publicitària per poder veure la gala lírica amb la companyia Arts Líric, òpera i sarsuela, i on tindrem aquesta representació de Sant Andreu de la Barca, la veïna de Sant Andreu de la Barca, que és l'Aitana Torrijo, i que la podrem veure en directe. Passem al divendres 16 d'octubre, 8 de la tarda, tindrem a un d'aquells actors que ja l'hem tingut aquí a Sant Andreu de la Barca, a un dels grans sectors catalans, Ramon Madaula, amb Loop.
2: Exacte. Ens plantem el 16 d'octubre, ja haurem passat per dansa el setembre, ja haurem passat per música clàssica a l'octubre, ara toca un teatre. Un teatre que el protagonitza la Júlia Genís i el Ramon Madaula, un espectacle, doncs, que el protagonitzen un pare i una filla, i amb un clar diàleg intens, singular, divertit, irònic i àcid, com pot haver-hi en qualsevol relació entre un pare i una filla, i que desperta, doncs, moltes curiositats, moltes reflexions, i on s'insinuen totes aquelles relacions que moltes vegades, doncs, tenim els pares amb els nostres fills o filles. Una obra singular, una obra amb un punt divertit que ens agradarà molt. No us deixarà indiferents. Heu de venir.
0: Doncs Ramon Madaula i Júlia Genís amb Loop, a divendres 16 d'octubre. Ara ens traslladem al casino, perquè el dissabte 7 de novembre a les 8 tindrem a Pep Plaza en el casino amb l'espectacle Autoficció. Per tant, aquí podrem veure en directe i en acció al Pep Plaza amb tot un seguit de personatges convidats.
1: Exacte, sí, sí, és com portar aquí el Polònia Sant Andreu, és un magnífic actor, tothom ja el coneixem, i també ens fa això molta il·lusió, doncs, poder col·laborar també amb el Centenari del Casino i poder omplir tot el casino amb aquest magnífic actor que ens farà, doncs, un tou de personatges. Segur que ens ho farà passar molt bé. És també una de les apostes també que parlàvem de la temporada, a part, doncs, això, sobretot potenciar molt el talent local, la música clàssica, doncs també potenciar els grans autors que tenim aquí a Catalunya. Doncs hem parlat de Ramon Madaula, Pep Plaza, també després parlem del Pep Tosà, vull dir que estem portant autors de molt nivell, i amb la qual, doncs, això, que volem, doncs, potenciar que el teatre nostre de Núria Espert, doncs, sigui referència a tota la comarca.
0: Després tenim la companyia local Teatre Andreu, que torna amb una nova representació, doble representació, dissabte 14 de novembre a les 8 i diumenge 15 de novembre a les 6 de la tarda, amb l'espectacle Invisibles. Per tant, la companyia Teatre Andreu no falla i torna a estar dins de la programació de teatre del Teatre Núria Espert.
2: Tornem a tenir a la nostra companyia local de Sant Andreu de la Barca amb dues funcions, 14 i 15, tal com comentaves, Jordi. Una obra singular que, evidentment, doncs, els actors i actrius de Sant Andreu de la Barca, vinculats a Sant Andreu de la Barca, doncs faran un espectacle que ja porten temps assajant i que ben segur que donaran, com sempre, doncs, molt bons fruits. És un espectacle singular, amb punts de creació pròpia, i que ben segur que ens agradarà molt.
0: Doncs seguim. El 27 de novembre, divendres, 8 de la tarda, tindrem un espectacle que combina teatre, música, dansa, també elements audiovisuals, amb Pep Tussart, Ambientos del Pueblo. Ja el vam tenir.
2: Ja el vam tenir, sí,
0: amb
2: sí.
0: Amb un espectacle dedicat a Lorca, en aquesta ocasió, a Miguel Hernández.
2: Exacte, mira, aquest espectacle que el vam tenir amb el Pep Tussart, precisament, que era un homenatge a Federico García Lorca, va ser un espectacle sensible, bonic, entranyable, que no ens va deixar indiferents, i és el que ens ha animat a portar aquest espectacle, que té un format semblant, donant un homenatge doncs, a Miguel Hernández. La música, la poesia, la paraula, la reivindicació seran elements que estaran a sobre de l'escenari i que no ens deixaran indiferents. Ben segur que se'ns posaran més d'un cop la pell de gallina i que sortirem del teatre doncs, amb molts elements com per donar-li voltes al cap.
0: Tindrem Sarsuela amb la coral Ferran Sors, per tant, des de Sant Andreu de la Barca, tot un clàssic, cançó d'amor i de guerra, i també és aquells espectacles que té aquest segell, que és novetat d'aquest any, que és Sant Andreu Clàssic.
1: Exacte, sí, sí, com us comentava, ens fa molta il·lusió poder doncs, presentar aquest segell amb aquesta nova incorporació de la música clàssica en el nostre teatre, i la coral Ferran Sors, juntament amb altres corals, doncs ens farà una magnífica representació de la cançó d'amor i de guerra, que diguéssim que és la sarsuela per antonomàcia de la cultura catalana i que, bueno, que tot molta gent doncs, ja coneixem, moltes cançons, la cançó típica del Pirineu, totes aquestes cançons que són uns clàssics ja de la música catalana, i això, que esperem doncs, també omplir el teatre amb aquesta música i amb aquesta sarsuela tan nostra.
0: Dissabte 12 de desembre, 8 de la tarda, tindrem el concert de Nadal amb la màgia d'Strauss.
1: Sí, doncs això també és una miqueta el que ens va animar, ens ha animat a fer aquest segell clàssic. L'any passat va ser la primera vegada que vam fer el concert de Nadal amb la Simfònica de Sant Cugat i va ser un èxit, tothom va sortir encantat del teatre i ens va dir, sisplau, porteu-nos una altra vegada un concert d'aquests de Nadal perquè van quedar encantats, de fet era la primera vegada que es feia, i aquest any doncs hem apostat per una altra orquestra simfònica també, la ciutat de Calella, i que ens farà també doncs, això, el concert de típic que també es fa normalment a les televisions per any nou, de l'1 de gener, del concert de sobretot que estarà destinat a Strauss, tota la màgia d'Strauss, i que serà una manera doncs, d'inaugurar doncs, el Nadal amb música clàssica, música d'Strauss, valsos i també amb humor, i també serà un espectacle que no us podeu perdre, que serà indispensable per finalitzar la temporada de teatre.
0: Doncs analitzant la temporada d'arts escèniques del Teatre Núria Espert de setembre a desembre, ens queda parlar del teatre familiar. Tenim tres propostes. Una serà el dia 30 de novembre amb la nova edició de la Festa dels Petits Grans Espectadors, però abans tindrem, tant a l'octubre com al novembre, dos espectacles, podem dir que clàssics. Un és El fil invisible i l'altre El peix irisat. Dos espectacles, en aquest cas, familiar, i que ja tenen una vàlua demostrada, no?
1: Sí, això també, doncs, hem fet una molt important aposta del teatre pel teatre familiar i portarem aquí a Sant Andreu El fil invisible, que ara ens comentarà el Ramon, però que és un espectacle que està triomfant a tot arreu, ha estat molt de temps omplint els teatres a Barcelona, ara està de gira per tot Catalunya, en els grans teatres de Catalunya, i també està omplint a tot arreu. És tant l'èxit que ara ja han fet la traducció al castellà i està a Madrid també, vull dir que és una aposta molt important que fem, i aquí sí que també hem d'animar a tothom perquè hem d'omplir el teatre. El teatre familiar normalment costa una mica més d'omplir, passa que això, moltes vegades programem obres molt bones, però que si no tenen una mica de renom, que la canalla això no els hi soni una miqueta, doncs a vegades costa d'arrossegar, i aquesta vegada doncs, tant el fil invisible de l'autora Míriam Tirado, com també El peix irisat, també, que és un conte molt famós, que de fet jo doncs, també explico i llegeixo a les meves netes. Això suposo que també amb aquests noms que ja són una miqueta més coneguts, doncs puguem omplir el teatre amb el teatre familiar.
2: Exacte. És una aposta important que fem, sempre la fem, no? Però aquesta vegada encara més, amb El peix irisat i El fil invisible. Dos espectacles basats en contes molt coneguts que han tingut recorregut a tots els nens i nenes que a tard o d'hora l'han llegit i que ara fins i tot sent grans se'ls poden llegir als seus fills. I concretament amb aquest fil invisible doncs, que ha corregut doncs, per tot arreu, doncs, és una aposta important com per poder-lo portar a Sant Andreu i que vinguin doncs, el públic familiar a gaudir dels dos espectacles. Un peix irisat que, doncs, com sabeu, doncs, parla de la importància de compartir, un clàssic conte que ben segur que quan el veiem a l'escenari doncs, recordarem el conte, i El fil invisible de la Míriam Tirado. un espectacle que compta amb un protagonisme important d'actors i actrius, doncs, que fan una història molt bonica entre una mare i una filla, on la cançó, doncs, és protagonista i on el públic quasi doncs, és convidat a participar.
0: Doncs, per tant, èxit assegurat, tant del Peix Irisat com també del Fil Invisible.
2: Exacte, sí. Vull dir, són dos espectacles que pensem que agradaran molt. No els hem triat per casualitat, perquè pensem que poden interessar molt als nens i nenes i als seus pares i mares i tutors i tutores de Sant Andreu de la Barca i d'arreu d'on vinguin, i que, per tant, doncs, pensem que contribuirà doncs, a que l'habitual programació del teatre doncs, sigui una programació d'èxit variada amb les seves disciplines, ja sigui la música, ja sigui la dansa, ja sigui el teatre, ja sigui els monòlegs, ja sigui els musicals. Per tant, doncs, esperem doncs, que aquesta nova temporada no sigui un èxit, com han estat les darreres.
0: 30 de novembre, festa dels petits grans espectadors, coincidint amb la festa de major d'hivern, la festa de Sant Andreu, una activitat que també ha funcionat prou bé, que permet als més petits conèixer l'interior del teatre.
1: Exacte, ja és un clàssic per Sant Andreu, doncs, que convidar a tots els nens i nenes, i pares i mares i tietes i avis, a visitar el Teatre Núria Espert, per dintre, per fora, per dalt, per baix, camarins, tot el que és l'edifici, i poder fer diferents tallers, diferents activitats a tots els espais, perquè això, doncs, que tothom pugui conèixer, no només el pati de butaques, sinó tots els interiors del Teatre Núria Espert.
2: Exacte, veurem i descobrirem aquelles parts del teatre que habitualment no es veuen, que el regidor ja ho ha comentat, i també és una manera de conèixer el teatre. Si coneixes el teatre, estimes el teatre, i si estimes el teatre, vens al teatre. Per tant, esperem que nens i nenes, amb els seus pares i mares, i tutors i tutores, vinguin aquest dia doncs, a descobrir el Teatre Núria Espert.
0: Finalment, parlem de la venda d'entrades, abonaments.
2: Exacte, doncs aquesta vegada doncs, tenim els habituals abonaments, l'abonament premium, a la carta, al duo, i aquesta vegada, tal com avançava el regidor, doncs, tenim l'abonament clàssic. Els abonaments, evidentment, contra més entrades compris, doncs, millor et surt de preu. La idea és doncs, que la gent doncs, doncs, pugui venir al teatre, doncs, que tingui un hàbit de venir al teatre per un preu més que ajustat. I per tant, doncs, els abonaments surten a la venda a partir d'aquest dilluns, a la qual doncs, d'aquest dilluns és 6 de juliol, i per tant, doncs, podeu comprar les entrades a un preu molt, molt, molt mòdic.
1: Sí, com podreu comprovar, doncs, uns preus molt assequibles, que més o menys estem parlant del voltant d'uns 10, 11, 12 euros cada obra, vull dir que tenir espectacles que a Barcelona valen 4 vegades més i tenir-los aquí a casa, doncs crec que val la pena poder aprofitar-ho i omplir el teatre totes les funcions que fem.
0: I com diu la programació del Teatre Núria Espert, sobretot el díptic que heu publicat, hi ha coses que només passen aquí.
2: Exacte. Penseu que el teatre és un espai doncs, que de descoberta. Tu pots anar amb una idea al teatre i sortir content, molt content o no tan content, però sempre et sorprendrà. Per tant, al teatre, tal com tu dius, Jordi, solament passen coses al teatre.
0: Andreu Mitjans, regidor de Cultura, Ramon Ferrer, tècnic de Cultura a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, gràcies per acompanyar-nos, per haver-nos parlat d'aquesta programació del Teatre Núria Espert, i esperem que vagi molt bé.
1: I això, desitjar-vos molt bon estiu, i a partir del setembre us esperem veure cada vegada tots els espectacles del Teatre Núria Espert.
2: I moltes gràcies, Jordi, tant als nostres oients i oientes i també a aquesta ràdio doncs, que sempre ens dona veu per dir tot el que fem a la ciutat.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Aquesta temporada, també en el Via Directa, comptarem amb l'espai del Dial Interior, també amb els companys de la xarxa ràdio.
2: Dial Interior, l'emissora que busques és dins teu.
3: Sigueu benvingudes i benvinguts a Dial Interior, l'espai setmanal que et convida a tornar a casa. Des de la Vila de l'Esquerda i el Bac de Roda, qui us parla, Sergi Pérez, acompanyat pel tècnic de la casa, en Ramon Franc. Ramon, avui estrenem temporada.
4: Avui hi tornem.
3: Sant Tornem-hi, com estàs?
4: Bé, bé, bé.
3: L'estiu bé?
4: Sí, tenia ganes de tornar a la rutina, eh?
3: Que sí, tenies mono de Dial Interior, digues la veritat.
4: Sí. És addictiu, això.
3: És molt addictiu. Sí. Escolta'm, Ramon, i explica'ns una mica, expliquem una mica a l'audiència en què consistirà aquesta nova temporada. Hi ha hagut un canvi de format aquí.
4: Sí, mira, aquesta temporada ja no hi ha el format entrevista i seccions, tot i que potser algun dia varia segons ens convingui, per dir-ho així.
3: Total qual.
4: El format a partir d'ara serà tertúlia conversa amb diversos convidats. I el tema d'avui, bueno, no sé si el vols presentar tu, perquè...
3: No, presenta, presenta.
4: Igual ens dona tota la temporada ja,
3: És probable.
4: Som realment lliures?
3: Buah, això és començar fort, això, sí. I amb nosaltres tenim tres convidats, tres persones convidades, dues a l'estudi, en presencial, i una online. Comencem per la gent que està a l'estudi. Tenim a l'Anna Serra Dolcet. Anna, benvinguda.
5: Moltes gràcies, un plaer ser aquí.
3: L'Anna és psicopedagoga, terapeuta, formadora, es dedica a portar consciència al món de l'educació, però no només al món de l'educació, sinó a diferents àmbits, i també fa un treball extraordinari amb equips, en la comunicació entre equips, en fi. L'Anna també la coneixereu, la gent que ens seguiu habitualment, perquè ja ha estat entrevistada un parell de vegades.
5: Sí.
3: I és una persona molt coneguda aquí a casa nostra. També tenim amb nosaltres a l'estudi el Joan Casas. Joan, benvingut.
6: Hola, Sergi, què tal?
3: Pues superbé. De fet, l'últim programa de la temporada passada el vam fer plegats.
6: Sí, amb molt divertit.
3: Que encara tinc el record, va ser preciós.
6: Molt maco.
3: Va ser molt maco. I en Joan el coneixereu perquè conduïa una secció de música la temporada passada. Ell és músic, compositor, practicant de Reiki i també és professor de la UBIC. Benvingut, Joan.
6: Benvingut.
3: I tenim també en línia el Ricard Vidal. Ricard, benvingut.
7: Hola, bona tarda, Sergi. Com anem?
3: Pues superbé, amb ganes de programa. El Ricard també el coneixereu, els oients habituals del Dial Interior, també l'hem entrevistat un parell o tres de vegades. El Ricard és un antic alumne deixeble de l'Antoni Blai Fontcoberta, que a més des de fa 30-40 anys es dedica a fer formació sobre la pedagogia d'Antoni Blai, que és una pedagogia d'autorealització. Bé, ladies and gentlemen, això ja sabeu com funciona, això és barra lliure. El tema és, com deia ara el Ramon, és si som realment lliures, que és una pregunta potent, i jo gairebé donaria l'inici amb una pregunta que llenço, i el primer que l'agafa el vol pot començar, i és si realment som lliures, si creieu que som lliures... També, evidentment, això es dona la peu de reflexionar sobre què significa la paraula llibertat, però d'entrada, si som realment lliures o simplement creieu que fem allò que els nostres condicionaments ens deixen fer.
5: Totalment, Sergi. L'altre dia algú em deia, però som lliures o no? I em va sortir una paraula de dos lletres que és no ho som. O sigui, d'entrada, si no ens ho treballem, no som lliures, perquè he buscat l'etimologia de lliure i diu aquell que no està sotmès al domini d'un altre. Mm-hmm. Llavors, i també parla, no?, de no ser esclau d'un altre, i això sempre ho fem amb referència a l'exterior. No ser esclau de ningú i poder fer el que jo vulgui. La societat està plena d'aquesta expressió: faré el que em dongui la santa gana, menjaré el que vulgui, em compraré el que vulgui, parlaré quan jo vulgui, ningú em farà callar. ningú m'ha de dir el que he de fer, i llavors és com una bandera que et portem tots de llibertat, que sembla que aquesta autorrealització és més gran com més llibertat i més fem, vivim on volem viure, tenim la persona al costat que compleix les nostres expectatives, vivim a la casa que volem, guanyem el sou que volem, i sembla que això és la llibertat. Però crec que per aquí no va, no va per fora, ni de per dintre. No, com ho veieu?
6: Jo penso que totalment, totalment veritat. I quasi bé m'agradaria afegir que no només... O sigui, estic completament d'acord, no som lliures respecte, respecte a la resta de persones, diguem, o respecte al fet de viure en societat, sinó... O sigui, m'agrada molt la definició que has dit de llibertat, de no estar sotmès al domini d'algú altre. I jo fins i tot hi afegiria que llibertat hauria de ser no estar sotmès al domini d'un mateix, aquí, de les pròpies pors, expectatives
5: aquí.
6: I fins i tot desitjos que tenim, no? Que al final són una de les coses que en realitat menys lliures ens deixa ser.
5: Sí, sí, sí, i tant.
3: Uh-huh. Ricard, com ho veus tu?
7: Sí, jo, com que anem ampliant la noció de llibertat, primer ha parlat l'Anna dels altres, ell vers a nosaltres mateixos, que estic totalment d'acord, també ampliaria llibertat respecte al món, al nostre cos, les necessitats corporals, les necessitats de tot tipus. Llavors, sempre estem sotmesos a una situació exterior. Però, de totes maneres, la més important per mi és el que deia el Joan. Estem sotmesos, sobretot, als nostres pensaments i les nostres emocions, que venim condicionats des de la infància. I llavors cada una de nosaltres ha sigut modelat d'alguna manera determinada, i adquirir llibertat significa anar-se traient aquests models de la infància que tenim, sobretot. Llavors, per mi és això. Mm-hmm.
3: Els amants del debat, en el sentit de discussió, crec que no estaran gaire contents avui, perquè jo crec que estem tots molt en la mateixa línia. Com no podia ser d'una altra manera en un programa de creixement personal, jo estic molt amb vosaltres, evidentment. Sí que hi ha una sèrie de cadenes externes que a les quals no podem fer res. Tots respirem l'aire que respirem, que estigui contaminat o no, mengem el que mengem, tenim unes normes, unes lleis que ens regulen, però, evidentment, com esteu apuntant, per mi les grans cadenes són internes. Són internes. Tu, Ricard, ara apuntaves la del pensament, no? Des del mateix moment en el qual estem plenament identificats amb el pensament, amb tot el que passa pel nostre cap, no tenim alternativa. No tenim alternativa de no acompanyar qualsevol pensament. A qualsevol pensament hi diem jo, i aquell pensament ens porta cap on vol. Moltes vegades estareu d'acord, m'imagino, a barris xinos del nostre món interior, de la nostra ciutat interna, no? I, evidentment, hi ha una sèrie de coses internes que no controlem ni podem controlar de cap manera. No sé si algú dels aquí presents ha decidit en algun moment estar trist, o ha decidit estar content, o ha decidit respirar. Vull dir que les cadenes són molt clares. Us llanço una pregunta. Una persona que pot fer el que vulgui, però necessita constantment l'aprovació dels altres, seria lliure? Ho dic perquè començant a entrar en aquestes cadenes internes, perquè molta gent crec que té la idea de que llibertat és el que deies tu, Anna, fer el que em roti, fer el que vulgui. Jo crec que això no va per aquí, perquè posem el cas d'una persona que no, jo faig el que vull, i està convençuda que fa el que vull, però llavors necessita constantment l'aprovació dels altres. Aquí hi hauria llibertat.
5: Clar, si m'enfado i sóc esclau de la meva ira i de la meva ràbia, el que faré quan m'enfadi serà atacar. Si m'espanto, la cadena diu que voldré fugir d'allò que em fa por i que no podré afrontar-ho. Si tinc inseguretat, farà que m'hagi de demostrar contínuament la meva vàlua. Llavors, això és una esclavitud molt gran, perquè quan alguna cosa palpiti molt fort emocionalment i mentalment hi hagi una creença sota que em digui no sóc prou vàlid, no ets prou, els altres no tenen en compte, aquesta creença despertarà una emoció i tot això desenvoluparà un seguit d'actuacions, no? Per exemple, algú no ens respon al WhatsApp, saps? I clar, aquí ja comença a obrir-se tot un munt de mecanismes. Què vol dir això? Que passa de mi? Ha vist uns altres que han passat davant, amb ells els haurà contestat i a mi no? Clar, això és com imperdonable. Imperdonable perquè hi ha aquesta palpitació interna que diu no sóc important i als altres això no els importo, no? Per tant, aquí no hi ha llibertat. I a l'hora de respondre, a vegades ens farem com trampes. Faré veure que no m'afecte, quan en el fons sí que m'afecte. Llavors ens comencem a fer un munt de trampes al solitari, explicant-nos una cosa, però fent-ne una altra, i aquí ve aquest programa i tot el que fem pel creixement personal, que ens puguem veure amb claredat i no ens avergonyim de tot això que estem vivint, sinó que ho aprofitem. Com ho veieu?
7: Sí, sí. Jo... No, és correcte. Jo estic completament d'acord. A mi el que m'agradaria afegir, perquè es tingui en compte, és la mateixa noció de llibertat. És a dir, què vol dir llibertat? En principi, tots sabem el que és llibertat. Llibertat vol dir poder escollir entre una cosa i una altra. Però sempre... quan parlem de llibertat, parlem amb el del món exterior. És a dir, jo envers el món exterior. I per què tots busquem la llibertat? Per què ens agrada? Per què disfrutem de la llibertat? I quan se sentim esclaus, ens sentim malament. En el fons, la llibertat és un estat de consciència interior, que no té res a veure amb el món exterior. Com passa amb tots els mecanismes interiors. L'amor sempre el busquem a fora, quan l'amor està dintre. La intel·ligència està dintre, la busquem a fora. Pues la llibertat és a l'estat de consciència de ser, i a l'estat de consciència de ser no té que veure amb l'estat de consciència amb el fer. I la llibertat l'associem amb el fer. Fer, puc fer, no puc fer. Però per què ens agrada fer les coses que volem? Perquè ens desperta un aspecte interior molt profund que ens agrada ser lliures. Ens preferim no estar a la presó perquè ens sentim malament, preferim estar fora perquè escollim. Però, en el fons, el que estem buscant no és escollir, sinó el que tots estem buscant és l'estat de consciència interior que representa la llibertat. Llavors, per mi, llibertat no és, en realitat, escollir, sinó per mi és descobrir aquesta consciència interna de ser jo profundament. Però com que estem identificats amb un ego, amb una estructura mental, estem lligats amb el món exterior. I llavors l'autorealització consisteix en descobrir aquesta profunditat interior més enllà de tots els condicionaments. Llavors, aquest, per mi és aquest el tema de la llibertat. Per això molta gent ha dit, he descobert la llibertat a la presó, he descobert la llibertat. Què vol dir? Que ha descobert una consciència de ser més profunda que no depèn del món exterior.
6: Jo vaig absorbint totes les coses que anem dient perquè realment estan sortint idees potentíssimes. M'he quedat amb l'últim que ha comentat l'Anna sobre la dependència i que tenim a l'aprovació dels demés i la falta de llibertat que això suposa, i jo mateix m'he apuntat que és una pregunta que em faig a mi, que m'agradaria resoldre pel meu propi benestar, diguem, com a camí de creixement, que és com vèncer aquesta dependència, com podem vèncer això, no? Com podem... Al final som animals socials i ens agradi o no, i segurament perquè també condicionaments que hem rebut quan érem petits eren com d'aprovació de la figura paterna, materna, de tot això, segurament és molt difícil de trencar, però com evidentment sense voler anar a decepcionar ningú, però com podríem no dependre d'aquesta aprovació fins al punt en què limita i determina la manera com actuem. I llanço ja també la idea en paral·lel i en tot cas en recollim alguna si sembla a l'últim que ha comentat en Ricard del per què volem ser lliures, i també si m'ha vingut al cap la idea de que llibertat també és responsabilitat. Llavors, potser a vegades, o sigui, en certes coses, hi han decisions en les que realment no volem ser lliures i volem que algú la prengui per nosaltres. Deleguem una decisió potser perquè no ens sentim preparats o ens sentim insegurs, o perquè volem evadir la responsabilitat que ve amb aquesta llibertat, no? De, si jo decideixo per totes les conseqüències que venen després, no? I a vegades potser és molt gruixut. Llavors, simplement he apuntat aquella llibertat, responsabilitat, i com això a vegades també ens pesa, no?

0: electricitat, són molt mecànics. Darrere, evidentment, per mi hi ha moltes creences errònies. Si jo crec qualsevol cosa, per exemple, crec que sense tu no puc ser feliç, aquesta creença jo dono per sentada, ja fa que jo depengui de tu. Perquè si tu te'n vas, jo em quedo sense la felicitat, perquè la tens tu. Llavors aquesta creença farà que jo depengui, estigui aferrat a tu, i jo, aquí hi ha unes cadenes que, mare, que faran una por bestial. El concepte de llibertat que plantejava el Ricard a mi m'emociona molt, perquè des d'aquesta perspectiva de llibertat com un estat de consciència de ser i no de fer, t'adones que la llibertat, tal com l'entenem, és una il·lusió de l'ego. És una fantasia absoluta del nostre personatge que es creu que és lliure, quan en realitat la llibertat no està tant en el fer A o fer B o fer C, sinó en ser, independentment de si fas A, B o C, no? I el Joan ara preguntava com vèncer aquesta dependència, aquestes cadenes. Jo crec que en la definició del Ricard hi ha una via, hi ha un camí molt, molt, molt il·lusionant, que és el camí del ser. És a dir, jo tinc la impressió de que les cadenes es van desmuntant soles a la mesura en què ens reconeixem de manera progressiva en el que som. Perquè per mi és el que som és l'espai de màxima llibertat. És l'espai de màxima o d'absència de condicionants en el que sóc. Ara, quan jo hi afegeixo adjectius, jo sóc així, jo sóc aixà, jo sóc aquest, jo sóc català, jo sóc de no sé què, jo sóc una persona bona, jo no sé què, bueno, aquí ja l'hem liada. Però en aquest espai infinit, incondicional, que ho abraça tot de ser, aquí n'hi ha límits. A la mesura que jo em reconec en això, faci A, faci C, que jo també tinc els meus dubtes, si vol, llavors obrirem aquest meló, de si realment podem decidir fer alguna cosa o no. Uh-huh. Independentment de que jo decideixi fer una cosa o fer una altra, jo sóc qui per mi hi ha la màxima llibertat. I aprofito ja per llançar aquesta pregunta. Uh-huh. Creieu que tenim la capacitat de decidir alguna cosa? Llenço aquesta pregunta.
1: Bueno, hi ha micro, no? Microdecisions, de que quan l'automàtic apretaria, que és com una força de la gravetat que et xucle, no? Aquell impuls de que dius, ara em menjaria tota la bossa de patates. Mm-hmm. I aquell impuls gairebé irrefrenable, no? I tu estàs allà i dius, però hi puc fer alguna altra cosa a part d'això? O quan aquella persona, el teu fill, per exemple, t'està, entre cometes, desafiant, simplement t'està dient algo diferent del que tu penses, i en aquell moment te puja aquella ira i dius, ara faria un crit. En aquell petit moment hi ha algo que dius, podria, tinc alternativa a cridar? O també puc anar al lavabo i rentar-me les mans i aviam si jo em puc baixar, no? Amb el que tu deies, Joan, aquesta responsabilitat, jo crec que les persones ens podem entrenar en moltes coses. D'aquí, quan anem als centres i al centre i fem aquestes formacions i llegim llibres. I un dels reptes que veig urgent, no? Urgent, important en la societat, és que aprenguem a assumir coses. Perquè moltes vegades veiem en el que falla l'altre. I quan tu dius, i tu? Jo bé, què m'has d'explicar a mi? La cosa és dels altres que s'equivoquen, no? Llavors, jo què puc assumir? Puc assumir la meva impaciència, puc assumir que les coses vulguin, que hagin de ser dintre d'un marc que jo crec que és el correcte, i puc assumir moltes coses, que m'he posat nerviosa, que m'he atabalat, que he perdut els nervis. Llavors, aquesta pràctica d'assumir crec que ens ajuda a augmentar, no sé si 0,001, aquest grau de llibertat, però crec que anem fent passos cap aquí, no? I llavors també veig com molt important que tot això que moltes vegades llegim i que ens omple el cor, l'ànima i el coneixement, que ho puguem portar a davant d'un sogre, a davant de la mare, sobretot conduint, perquè compte que ens surt un personatge a tots conduint quan l'altre va a poc, i que veig que aquesta eixamplamenta del ser ha d'anar unida a la vida diària, perquè si no anem per mons paral·lels, no? Jo en el moment de meditar sóc una, i en el moment d'estar a la cuina o quan estic a la feina i no m'entenc amb algú, sóc una altra. Llavors hauríem d'unificar-nos i veure que en aquell moment que les coses no són com jo voldria, allà és on puc fer molt exercici intern i fer múscul, no? Perquè, com una pregunta que us faria, no? Com veure el meu grau del 0,0 o algo de llibertat? Observant què passa quan la vida no passa a la vida allò que jo voldria. En el terreny, quan em presentava Sergi, que parlàvem d'educació, jo parlo molt de com gestionar la frustració els infants i adolescents, però que

0: cada vegada veig més que com gestionem la frustració als adults. I d'aquí tirem molt de separacions i d'això no ho aguanto, i d'etiquetar relacions tòxiques quan és una trampa al solitari, és jo m'he frustrat perquè l'altre o el que està passant no és com voldria. Llavors, aquí podem veure com anem de lliures, no? I segurament, pues, molt just. Com ho veieu?
1: Jo estic totalment d'acord amb el que dius tu, Anna, i sobretot la part aquesta, en els exemples que posaves al principi, de quan, no, de quan un teu fill com et fa enfadar i respondries amb un crit, però tens aquest com moment d'alternativa, i o sigui, m'han agradat molt aquests exemples perquè han connectat amb la idea com que som lliures a vegades per aturar-nos. O sigui, és que quan anem a l'automàtic i això, anem reaccionant als estímuls que ens arriben, a més, Sergi, abans, no, que has parlat de reacció, quan parlem de dependència, això, anem com reaccionant de manera quasi bé mecànica als estímuls que ens arriben i a les pors, precondicionaments, desitjos, expectatives que puguem tenir, i a vegades és precisament en el moment de dir no, o en el moment de decidir canviar de direcció o resistir un d'aquests estímuls, quan realment expressem la llibertat, el dir no. No seguiré això, que potser he estat seguint sempre, però ara ja no, ara decideixo aturar-ho.
0: Ara no agafaré el mòbil. Només aquest exercici, ara ha sonat un clinc i no agafo el mòbil, allà hi ha llibertat.
1: Sí.
0: A que sí, pot ser?
1: Sí, i fins i tot amb aquest exemple concret, desafiament amb la manera com estan en el món ara mateix, que és com que tot sembla que et crida i tot sembla que t'obliga automàticament a prestar la teva atenció a tot el que te la demana. Totalment.
0: Sí, sí.
2: Què diria en Ricard a aquesta pregunta que es llança a l'Anna?
3: Sí, per mi hi ha un punt important cap al camí aquest de descobriment de la llibertat, que és la distinció fonamental entre el que és pensar i veure. Són dos fets completament diferents. El ser humà, en principi, diu que és un ser racional, un ser que pensa, un ser que té emocions, que té sentiments, que té sensacions, que té experiències, però hi ha en nosaltres una capacitat de veure. Veure no és pensar. Veure és donar-se compte, sense judici, sense crítica, de les coses que estan passant. I per mi aquest és l'únic camí cap a la llibertat interior, que insisteixo que la llibertat interior no és decidir una cosa o l'altra, sinó és cap al ser que som. Evidentment, amb la mesura que nosaltres anem vivint amb més profunditat i més dintre el ser, tindrem un abanico de possibilitats que se'ns obren que abans no teníem, i això també és veritat. Però per mi l'important, l'eina principal del treball interior i de descobriment, és la distinció fonamental entre veure ara el que està passant, sense judici, sense crítica, deixant que les coses passin, però que hi ha un observador que està mirant el que està passant. I això és l'únic que ens dona la possibilitat de desprendre'ns de la identificació amb les idees i les emocions corresponents a les idees. I si un es cabreja, o si un té la tendència a agafar el mòbil perquè hi ha un clic o el que sigui, veure com hi ha aquesta dependència, veure-ho. Veure, i si tu ho veus, tindràs la capacitat d'agafar-ho o no agafar-ho, però primer veure. I per mi aquest és el camí fonamental de lo que jo diria el treball interior, no és fàcil, donar-se compte, perquè de seguida posem pensaments a tot el que fem, posem pensaments. És a dir, tu vas pel carrer, veus una persona, veus, però després poses judici, aquesta persona no ho ha fet bé, això ho ha fet malament, aquest això, a tu mateix. Tens un pensament agressiu, per exemple, et dones compte, però et critiques perquè has tingut un pensament agressiu, tal, tal, tal. Llavors, sempre estem immersos en un món de pensaments i d'emocions. Deslliurar-se d'això, és a dir, ser lliures, és mirar, veure independent. I llavors un es descobreix en el veure un ser interior que observa, l'observador, el testimoni.
2: Aquesta distinció entre donar-se i pensar la trobo també molt, molt, molt fonamental, Ricard. Una persona podria estar pensant tot el dia sobre si mateix i no adonar-se de res. Que és el que sol passar habitualment.
3: I quan més llegim i més filosofia llegim i més cultura tenim, pitjor.
2: Estem d'acord, estem d'acord. Sí, perquè si no hi ha aquest observador, aquest espai de consciència neutra, no tens alternativa. Estàs plenament identificat amb el pensament i tot el que passa pel cap, com deia abans, li dius jo. Llavors no hi ha distinció entre el jo i el pensament. Jo sóc el pensament i aquí no pot haver-hi llibertat de cap de les maneres.
3: Exacte.
2: M'ha agradat molt el concepte de microdecisions, Anna. M'ha encantat. Microdecisions. Per mi, la microdecisió, tinc la impressió, de que més que una decisió, és una sensació de llibertat que tinc quan jo he despertat una mica, quan jo he guanyat una mica de consciència. Ho dic perquè, dèieu, això ho podem entrenar-ho fent treball interior, però jo tinc els meus dubtes profuns de si realment jo en el seu dia vaig decidir fer treball interior. Jo crec que va respondre més a un impuls, a una demanda interna, a un anhel, a una inquietud que jo no vaig decidir que aparegués. Però el fet de que jo em comencés a mirar dintre, vés a saber per quin motiu, va fer que prengués consciència de coses que abans no veia, i això em va donar la sensació de llibertat que em va permetre dir no, que em va permetre... perquè aquest augment de consciència ja portava en el PAC inclòs tot el que és propi de la consciència, que és un espai d'amor, un espai de comprensió, un espai de visió. I en aquest PAC és on realment tu pots canviar coses de la teva vida. Però m'agrada molt el concepte, perquè precisament crec que respon més a una sensació de llibertat fruit d'un despertar que fa que puguem fer canvis, però no pas una decisió concreta. Però això implica per mi un procés d'evolució brutal. És brutal com passa el temps. Ara estava mirant el rellotge i gairebé ens hem menjat els 30 minuts, però no tenim pressa. Què més? Temes en relació a llibertat que no hagin sortit.
3: I jo simplement ara voldria afegir una cosa que has dit, Sergi.
2: Sí.
3: Que diu, no sé per què va haver un moment que jo vaig decidir fer un treball interior. A mi m'agrada molt això. Això que has dit m'ha agradat molt, perquè nosaltres ens pensem, jo em penso que faig un treball interior des de fa anys i que no sóc jo el que faig. Hi ha algo a mi, la vida a mi ha aparegut amb un anhel de descobrir una realitat interna que no és el jo exterior. Però el que passa és que el jo exterior, que és l'ego, s'apodera de tot. I si faig un treball interior, és que jo sóc una persona molt treballada, és que jo sóc una persona que he fet moltes coses, que sóc molt madura, que he fet molt... I sempre ens atribuïm una quantitat de coses i és la vida amb nosaltres, la realitat profunda que apareix a través nostre com un arbre, com un animal, de forma natural, i sorgeix amb el nostre interior. I llavors no has sigut tu que ha decidit fer un treball interior. Hi ha alguna cosa amb tu que t'empeny des de dintre a fer-ho.
2: Absolutament. Això... Lo qual és, perdoneu, és una patacada als pebrots, perdoneu, a l'ego, perquè clar, l'ego es pensava que era l'amo que portava el timó i ara t'adones que ets un grumete més del maco. Que no... Claro, però això és molt maco, això és molt maco, i per mi aquí hi ha la porta d'entrada, l'acceptació de les coses, el fluir, la confiança en la vida, quan t'adones que tu no portes el timó del teu vaixell, que simplement la vida s'expressa a través teu. O bé s'expressa una part mecànica plena de programes, per tant no t'expresses tu, o bé quan et vas desfent d'aquests programes o van caient sols perquè et vas adonant d'una amplitud molt més gran, és aquesta amplitud, la vida, el ser, l'energia, digue-li com vulguis, s'expressa a través teu. Per tant, l'ego és un simple recipient des d'aquesta mirada. Com ho veieu? Això és una patacada pel jo brutal. No sé com ho veieu.
0: Això que deies, Ricard, no? La diferència entre pensar, veure, aquest testimoni, aquest observador, també vosaltres dèieu, no? D'observar el personatge. Quan jo em crec molt que sóc una persona, una bona persona, compte la que lie, perquè la lie parda, el de la bona persona. Llavors, una bona persona, per exemple, són esclaus de no poder dir no. Una persona responsable no es permet equivocar-se i se m'aixaca molt quan alguna cosa no surt perfecta. Una persona, quan el personatge diu que sóc forta, igual li costa molt demanar ajuda o acceptar que també hi ha vulnerabilitats pel camí, no? Llavors aquests personatges ens tenen com molt encorsetats i com vosaltres dèieu, hi ha un moment que es fa petit, però es pot fer petit i pot caure en aquest, això que també deia en Ricard, ens n'hem d'adonar. I ens n'hem d'adonar i ens hem de pillar no una ni tres vegades, perquè la ment de vegades pot ser molt ràpida. Hi ha persones que es posen nervioses de dir, ja m'ho han explicat això. Sí, ja ho he sentit. Però una cosa és ja ho he sentit i ja ho he entès. I l'altra, que jo me n'hagi adonat i m'hagi vist, perquè això és 1.000 vegades, 2.000 vegades, i cada vegada ho podem veure'ns d'una manera més profunda. Llavors, no amb 3 vegades que ens haguem adonat de que tinc aquest jo que dic les coses a la cara i això em justifica la manera com jo les pugui dir, amb una vegada no n'hi ha prou, ni amb 100 vegades n'hi ha prou. És avui i demà i quan torni a passar, i amb molt carinyo atrapar-nos, veure'ns i dir, d'acord. Llavors, una altra cosa que us voldria dir és observar el nostre pensar, però també observar el nostre sentir. I més que observar, jo el que estic vivint com a pràctica és sentir el meu sentir i sostenir-ho fins que ho transiti. Perquè de vegades aquest del cap diu, no vull que estigui, que m'estigui passant això, i veus que el cos m'estic posant vermella, igual em tremole la veu, igual m'enfado i se'm contrau o tinc una punxada a l'estómac. Llavors, moltes vegades fugim d'això, no? I ens sentim atrapats en l'emoció i en volem escapar. I jo crec que la llibertat també és aprendre a què fem amb tots aquelles sensacions físiques, que la ment, hi ha un moment que ens podem dir respira-ho, però n'estem viure-ho. I això també és un punt d'aquesta microllibertat, no? Quan no escapo i em quedo amb aquella sensació que d'entrada és incòmoda i que com més la vivim, bueno, pues igual les coses van canviant. Com ho veieu?
3: A mi m'ha agradat molt el que parles dels petits detalls i fer-ho no una vegada sinó 1 milió de vegades.
0: 1 milió de vegades.
3: Perquè moltes vegades passa que una persona llegeix un llibre, entén la filosofia a nivell genèric i tens un esquema mental molt maco de lo que és l'autorrealització, lo que és la llibertat interior, lo que és el jo profund i tot això, però res de res, tot ha quedat amb la superfície mental. Per tant, el treball interior es tracta de com deies, micro, no sé com deies, microgestos o microvisions, mil vegades i 1 milió de vegades, perquè a poc a poc, molt a poc, amb molta paciència, es vagi desmoronant tota l'estructura mental. I llavors va apareixent una realitat neutra, una realitat profunda, una realitat més viva, fora dels nostres esquemes. Una mica com deia el Blai, deia, llavors les coses es van posant al seu lloc, perquè nosaltres tenim unes neurosis de que el que vol ser important només mira els importants i els altres no, els desprecia, el que vol ser famós desprecia els que no ho són. I llavors, amb la mesura que un va entrant i va veient tot el que hi ha dintre, les coses es posen al seu lloc i llavors tot es normalitza i vius d'una naturalitat, senzillesa que és molt maca, que és, entres en una pròpia llibertat. Això és la pròpia llibertat de ser. Però això és el que insisteixo, milions de vegades de veure, milions de visions, de sentiments, i entrar també dintre del sentiment, veure i sentir, veure i sentir, les dues coses.
1: És fantàstic, les idees que estan com transitant per aquí. O sigui, tinc un full que pensava no n'ompliria ni mig i ja me'n falta un altre de coses que m'estic apuntant. I ara pensava, en funció de l'últim que ha comentat l'Anna i en Ricard, que és com curiós, no? Perquè no fa pas gaire estona hem començat parlant de com en certa manera som esclaus, direm entre cometes, o reaccionem d'alguna manera a certs patrons que ens venen o expectatives que tenim de nosaltres i ens trobem com reaccionant quasi bé mecànicament o automàticament a certs estímuls que ens venen. Però llavors això que ha comentat l'Anna de sostenir una emoció fins a transitar-la del tot és una mica com el mateix tipus d'estímul, el que passa que aquest tendim a ignorar-lo, quan en realitat penso que quan sostenim quan hi ha aquesta mena d'emoció interna o aquesta part interna que ens crida, que ens demana presència, que ens demana que l'escoltem i que la transitem, és aquí on, en realitat, si seguim això, crec que podem generar canvi, podem generar aquest tipus de posar un granet de sorra més en tot aquest treball de coneixement, de ser, de com entendre'ns a nosaltres mateixos que hem comentat aquí. I quasi bé anecdòticament m'ha connectat això amb una cosa que havia llegit fa temps d'un dels assajos d'un escriptor, Byung-Chul Han, que té així assajos petitonets molt interessants, i no recordo en quin, però que parlava que fa com bastant una anàlisi bastant crítica com de la societat o la manera de funcionar de la societat d'avui en dia, i parlava com molt de que s'evita el conflicte perquè el conflicte produeix canvi. El conflicte porta a canvi. Al final, aquestes emocions que ens demanen que les sostinguem, el que fan és generar-nos conflicte intern. Per què? Perquè ens demanen canvi. I quan ens hi resistim, precisament, és quan potser estem autosabotejant aquest canvi que tan bé ens vindria. I, en fi, que ja dic, tinc el paper ple de coses.
2: Que maco.
3: Parlant d'això de les emocions, que deia el Joan, totes les emocions venen, encara que som grans i anem tenint emocions, totes venen de quan érem petits. I totes es van repetint. Primer era amb els germans, amb els pares, quan jugàvem i tot això. Però tot això, quan ens fem grans, es van reproduint de la mateixa manera. I encara que ens pensem que és una situació nova, és una situació sempre antiga. Llavors, el que fa perdurar les emocions és justament el rebuig de les emocions. Quan un accepta profundament una emoció, la vida canvia completament. És que les coses... És com una onada. Si tu deixes anar la onada passa i s'ha acabat. Però com que estem reprimint, torna l'emoció, i torna l'emoció, i torna l'emoció, fins que arriba un dia que et submergeixes plenament dintre l'emoció, l'acceptes, la vius, i llavors allò ha desaparegut per sempre.
2: Sí, i aquí és molt clau des de la meva perspectiva, anem a dir, l'entrenament de l'observador, perquè si no hi ha aquesta part observadora que és capaç de sostenir una consciència neutra, un testimoni neutre, mentre jo visc una emoció incòmoda, si l'emoció incòmoda m'atrapa l'atenció i m'identifico amb l'emoció incòmoda, sóc l'emoció incòmoda, i allà estic incòmoda. Però si sóc capaç de sostenir aquesta presència, aquesta observació neutra amb l'emoció, l'emoció va fent el seu procés. Totes les emocions són hipernaturals, totes són boníssimes, hi ha que tenen mala premsa, la tristesa, la ira... Però tenen mala premsa, tenen un això de màrqueting una mica justet. Però l'emoció en si és molt intel·ligent. Si fóssim capaços de viure amb consciència, amb presència, l'emoció, deixar-nos-la viure, de sostenir-la amorosament i conscientment, totes les emocions serien amigues i companyes de viatge formidables. El problema està quan l'emoció l'acompanya un pensament ignorant, que això no pot ser, perquè ja està bé, perquè mira què m'han dit, no hi ha dret, això no és just, el bé i el mal que apuntaves tu, Anna, això està bé, això... Aquí tenim un pollastre. En canvi, si fóssim capaços de sostenir l'observador, jo crec que aquí començaríem a intuir el que és la paraula llibertat. Abans tu, Anna, has fet una pregunta que me l'he apuntada. Has preguntat, que algú ja li ha donat resposta, com veus el món... com veure el meu grau de llibertat, no? Jo tinc la sensació de que el grau de llibertat d'un mateix es pot veure l'abans, l'evolució, a la mesura en què un, a la vida quotidiana, no a nivell intel·lectual, s'adona de que cada vegada es queixa menys, perquè, mira tu per on, comprenc més, perquè veig més on abans no veia, entenc més l'altre, comprenc més l'altre, estic més present, estic més aquí, no m'identifico tant amb el pensament del que vindrà, del que no vindrà, gaudeixo més de la vida, visc amb més plenitud, menys conflicte. Jo crec que és un indicador molt, molt clau el fet de viure cada vegada amb més plenitud. No sé si esteu d'acord. Mm-hmm. Mm. Companyes, ens hem menjat el programa. No sé si per acabar voleu llançar a cada un una idea final del que us emporteu avui, d'alguna idea clau que potser ens hem deixat al tinter.
0: Jo m'agradaria aportar una cosa.
2: I tant.
0: A tots els pares i mares que ens estan escoltant, a tots els educadors mestres, que puguem, en això que deies, no, Joan, de sostenir les emocions, si us plau, deixem plorar els nostres fills, deixem, sostinguem aquest plor, que al final és una emoció, perquè si li tenim molta por, li donarem el mòbil, quedarem enganxats, ens faran pena i els farem esclaus de tenir allò que volen tenir perquè no plorin i no visquin. Llavors, que nosaltres aprenguem a sostenir les nostres emocions per poder sostenir les seves i que no siguem aquí esclaus de les seves emocions, i que deixem de tenir mica en mica, no? Aquesta por a que els nostres fills i alumnes es frustrin, i sembla que aquesta frustració els portarà pel camí del patiment i de la vida miserable, i no. En la mesura que puguin viure una frustració i veguin que no s'enfonsa el món, sinó torna a sortir el sol, i veuen que hi ha altres oportunitats, és aquí on seran més lliures.
3: I a mi m'agradaria afegir això que ha dit l'Anna, que igual que hem d'acceptar les emocions i el sofriment i els plors dels nens, hauríem de començar per acceptar les nostres emocions, els nostres plors i les nostres emocions, i amb la mesura que un accepti les emocions sent pare o sent educador, acceptarà els fills d'una forma automàtica, sense ser una cosa forçada.
0: Sí.
1: Jo m'he apuntat així com una frase, una mica resum d'algunes de les idees que han sortit aquí, que realment m'han agradat molt i que segueix molt la línia d'aquest corol·lari final de l'Anna i en Ricard, que seria això, no? La llibertat s'expressa en l'adversitat, que potser més pensant com en un mateix, però que moltes vegades quan evitem el conflicte, quan evitem alguna cosa que ens incomoda, això ens incomoda precisament perquè està intentant enderrocar murs d'aquestes parets o d'aquestes preconcepcions que encara portem de la infància, que han sortit aquí, que ha comentat en Ricard o que ha comentat l'Anna. Doncs segurament és precisament aquest conflicte i aquesta incomoditat la que ens demana que ens atrevim a llançar-nos al buit, que al final no és el buit, encara que ho sembli, sinó que és aquest motor de canvi i de creixement.
2: Doncs, ladies and gentlemen, hem arribat al final del primer programa de la temporada 3. Dius que és un tema que ja intuïem que donaria molt joc, i per aquesta raó la setmana que ve seguirem amb la llibertat. I dedicarem un programa més amb tertulians, amb nous tertulians, a veure què ens expliquen. I res, fins aquí el programa d'avui. Agraïu-vos moltíssim haver estat aquí, Anna, Joan, Ricard, Ramon, moltíssimes gràcies. I a tots vosaltres per escoltar-nos. Tornem la setmana vinent, sens falta, i sobretot, no oblidis el més important: la mesura que busques és dins teu.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Posem punt final d'aquesta edició del Via Directa. Salutacions a Jordi Milian, al capdavant del Via Directa. Més informació a través de radiosantandreu.com i més informació a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram i també més informació a través del nostre canal d'informació al WhatsApp.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Hola, bon dia. La veritat és que em fa por fer-te un àudio perquè no em treguis al programa. Que et volia felicitar. La veritat és que és molt xulo, m'ha agradat molt, m'agrada molt la conversa que feu amb l'Ivan, és molt fresca. I un besito. I no em treguis al programa.
2: Hola, Pili. Veig que no ha arribat fins amunt, que no li pots dir a l'Anna que no faci una cosa, oi? Em sap greu, potser us hauria d'haver trucat. Gràcies pel comentari. La veritat és que ho porto molt millor del que em semblava.
3: Ui, no vull sortir. Veus com jo tenia raó i ara estàs encantat?
2: Bé, no puc dir que no.
3: No.
2: Doncs això, comencem.
3: Quan t'ho diguis.
2: Doncs, va, comencem ja.
4: Puc fer una altra mil gràcies?
3: Vinga, fes.
4: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local. Caem a la Rambla 54. Mil gràcies.

0: Estàs escoltant Rambla 54 a Ona Malgrat.
1: Hola, Anna. El meu nom és Antoni Ubanell. Soc matemàtic, ara jubilat, però continuo implicat en la formació del professorat i en la divulgació matemàtica. M'apassiona. Us proposo un repte. Una ampolla i el seu tap valen conjuntament 1 euro i 10 cèntims. Si sabem que l'ampolla val 1 euro més que el tap, volem saber quant val l'ampolla i quant val el tap. En l'entrevista propera solucionarem aquest repte.
2: A veure, si l'ampolla val 1 euro més que el tap, i l'ampolla i el tap valen 1 euro amb 10 cèntims, doncs he d'assumir que l'euro és de l'ampolla i que la resta, que són 10 cèntims, s'han de repartir entre el tap, que costarà 5 cèntims, i l'ampolla, que en valdrà, doncs, 1 euro amb 5 cèntims. Sembla molt fàcil, però he tingut molts dies per pensar-hi. 3 dies, i els he fet servir, eh? I ara hem de saber si aquesta resposta és correcta o no. I això ens ho han de dir la Laura Espanyol i l'Anton Aubanell. Ivan, els tenim a punt?
3: Sí, sí, ja els tenim a punt.
2: Doncs vinga, Laura i Anton, benvinguts al Rambla 54.
4: Hola, moltes gràcies.
5: Hola, bona tarda. Moltes gràcies.
2: Anton, ho he fet bé, això? 1 euro amb 5 cèntims? És correcte, aquest raonament?
5: I tant. I no només l'has fet bé, sinó que l'has explicat molt bé. De manera molt, molt didàctica. Se pot entendre molt bé. La gràcia d'aquest repte era que, a vegades, la primera idea és dir que l'ampolla val 1 euro i que el tap val els 10 cèntims. Uh-huh. Però, clar, la diferència serien només 90 cèntims. Clar, te n'has adonat compte d'aquest tema i he sabut dividir la diferència d'una manera molt maca.
2: Perfecte. He tingut 3 dies, per fer-ho, per pensar-hi, per donar-hi voltes. Vull dir, ja em va passar, això que dius tu.
5: Bueno, els reptes són per lluitar-hi i, evidentment, per assegurir el triomf. Anna, felicitats, eh?
2: Moltes gràcies. Anton, de seguida parlem de reptes numèrics i matemàtics. Abans, però, si em permets, com que és el primer dia que la Laura passa pel programa, volem demanar-li que ens faci 5 cèntims d'Ona Malgrat i d'ella mateixa, Laura.
4: Doncs, bueno, sóc la Laura Espanyol, redactora d'Ona Malgrat, com has dit, un mitjà que s'emet al 107.4 i que porta 45 anys de trajectòria. Sobre mi t'afegiré que m'agrada explicar històries i conèixer tota la gent interessantíssima que aquesta feina em permet conèixer, tot i que, com a curiositat, sempre he sigut molt tímida i aquesta feina va ser un xoc per tot el meu entorn.
2: Doncs algun dia haurem d'entrevistar a Punt Arnau la mare de la Laura, a veure aquesta timidesa. Gràcies, Laura. I ara només ens queda, doncs, que la vencis una mica i ens presentis a l'Anton.
4: Doncs l'Anton Aubanell és un matemàtic de Malgrat que ha trobat una manera diferent d'ensenyar les matemàtiques. I, de fet, que ens expliqui ell, Anton, d'on sorgeix el teu mètode, com vas començar a explicar les matemàtiques així, amb bombolles i de maneres més entretingudes.
5: Bé, jo realment procedeixo d'una formació matemàtica, de la Facultat de Matemàtiques, doncs molt formal, molt rigorosa, no? I vaig arribar a l'institut i llavors, doncs, jo continuava, siguent formal, allò, però em vaig començar a donar compte de que es havia d'usar recursos diversos, llenguatges diversos, per arribar a diversos estils d'aprenentatge. Si volíem arribar a tots els alumnes, calia intentar utilitzar eines de comunicació diversos, que us haig d'explicar a vosaltres, que primer us dediqueu a la comunicació, no? I a partir d'aquí vaig començar a pensar sobretot en recursos materials, perquè les coses materials, les coses que es toquen, que es veuen, que es viuen, que s'experimenten, són les més properes als sentits i, per tant, no exclouen a ningú pràcticament, no? Són molt inclusives, no? I es pot fer matemàtiques molt serioses i molt sòlides, no? A través també de l'experiència, no? Jo la veritat és que he intentat conjugar una solidesa en el coneixement matemàtic que intentes impartir amb recursos de tipus material, pot ser informàtic, pot ser en roleplays, jocs, etc, que alhora comuniquin i motivin.
2: Antoni,
5: així vaig començar.
2: I com és el procés de decidir-te per un objecte o per un altre? Per exemple, com vas optar per les bombolles o vas decidir que les bombolles et servien per explicar geometria?
5: Sí, és un procés llarg, que jo em va costar anys anar fent aquest camí. Però sí, en general, una pregunta que de mica en mica te'n vas en compte que t'has de fer i que crec que tots els mestres o els professors de matemàtiques ens fem és, davant de qualsevol objecte, de qualsevol context, preguntar-nos, això què em pot ajudar a mi? Com me pot ajudar a mi ensenyar matemàtiques, no? Això que tinc ara davant, aquest context, no sé, el que sigui, no? Aquesta pregunta és mirar els objectes, mirar el que ens envolta amb ulls de professor de matemàtiques, no? Amb què es va sempre preocupant, igual que vosaltres probablement busqueu sempre aquella notícia que pugui ser interessant de portar als micròfonos, doncs el professor de matemàtiques, el mestre de matemàtiques, busca recursos que li permetin ensenyar millor les matemàtiques. I quasi sempre, davant del recurs, es produeix un diàleg, no? Un diàleg entre la mirada del mestre i l'objecte, no? D'un possible recurs, vull dir. I en aquest diàleg potser s'exploren dos aspectes. Per un costat, el contingut matemàtic que allò te pot ajudar a treballar. I per l'altre, el poder motivador que té allò. Jo a vegades ho comparo amb un camió, no? Un recurs, perdona l'exemple, però és com un camió. Que té per un costat caixa i per l'altre té rodes i motors, etc. Un recurs ha de tenir caixa, perquè ha de tenir contingut. Si no, són fer focs artificials, però no fem matemàtiques, d'acord? Per tant, ens convé que el nostre camió tingui caixa, que transporti coses, no? Que ens permet fer arribar coses a l'alumne. Després, també cal, això sí, motor i rodes, perquè si tenim molta caixa, però no entrem, no comuniquem, no ho transportem, doncs no aconseguim el que volem, que és transmetre coneixement matemàtic. Per tant, també necessitem el motor i les rodes, que són, diguem, la motivació. Aquestes dos aspectes han d'estar presents en tots els recursos. A vegades es havien fet classes potser molt, molt tradicionals, que tenen molt de caixa, però costa transmetre, no arriba, avorreix, potser, perquè no hi ha l'efecte motivador. O al revés, poden haver-hi recursos molt brillants, aparentment, però que no continguin matemàtiques. I aquí, anant una mica, ja el que tu comentaves, el de les bombolles, doncs aquí va ser un descobriment, de mica en mica, a través d'unes publicacions que havia llegit a Anglaterra, que era una cosa d'Anglaterra, doncs vaig anar veient que les bombolles tenien molta matemàtica. Però a la vegada, les bombolles són com uns objectes màgics que sembla que juguin entre la matèria i la no matèria. De fet, probablement la pel·lícula d'una bombolla és de les coses més petites que podem veure, perquè és finíssima, molt fina. Mil·lèsimes de mil·límetre, vull dir que és molt fina. Llavors, esclar, són figures màgiques que sembla que desafien a la gravetat, no? Uh-huh. Llavors això és molt motivador. Però a la vegada tenen molta matemàtica. Per exemple, si volem fer passar una bombolla entre tres punts que estan entre dues plaques, no? Doncs sempre utilitzarà la superfície de sabó mínima. És a dir, el sabó estalvia sempre, intenta gastar la menor superfície possible. I els angles que formen les bombolles entre elles són angles de 120 graus, sempre. I això és magnífic. És a dir, comences a descobrir poliedres fets per bombolles. Si ho fas en pla i els ho projectes amb una paret, tens polígons, pots mirar els angles. És molt divertit, de veritat. I hi ha molta, molta matemàtica. I llavors això ho vam començar a fer amb una companya de Cassà de la Selva i finalment doncs, vam participar amb aquesta experiència amb una amb una trobada de recursos de divulgació matemàtica que es feia a Norwich, a Holanda, a la seu de la European Spatial Agency, que allà i realment doncs bé, li van donar un premi en l'activitat, i va ser molt divertit. I a partir d'aquí la vaig anar fent ja fora de l'institut, activitats de divulgació, etc. No? I bueno, ara ja no ho faig perquè comporta moure molt de material, però sí que a vegades bueno, ho fan exalumnes meus i persones que ho fan molt millor que jo, i a vegades l'honor que tinc és acompanyar-los i col·laborar una mica amb ells. Però sí, totes aquestes coses ajuden a transmetre idees i alhora a motivar a l'alumne. Jo crec que aquest binomi és l'important.
4: I hi ha alguna matèria o disciplina dins les matemàtiques que sigui més fàcil o més difícil d'ensenyar?
5: Amb els materials, potser la part més fàcil d'ensenyar seria la geometria, no? I que perquè clar, la geometria la toquem, de manera i la podem transformar, etc, no? Potser l'aritmètica li costa més, i sobretot l'àlgebra a vegades li costa més. En determinats moments, diguem, d'aquesta evolució personal, em va interessar molt buscar materials per treballar, per exemple, aritmètica i àlgebra, no? Perquè a vegades sembla que no n'hi ha, i sí que n'hi ha, i n'hi ha de molt bonics, hi ha algun roleplay molt, molt bonic. És a dir que sí, però potser l'aritmètica i l'àlgebra costen més, i en canvi la geometria, o inclús l'atzar, no? La probabilitat no costa tant, perquè bueno, hi poden haver jocs d'atzar que pots anar experimentant repetidament. Sí, n'hi ha.
2: Antoni, suposo que de tant en tant topes amb algú o has topat amb algú que ha tingut una mala experiència amb les matemàtiques, que les ha conegudes feixugues i les viu com un calvari, llavors davant d'això què s'ha de fer?
5: Sí, malauradament hi ha persones que han tingut pues, les experiències escolars en matemàtiques que pues, podrien haver sigut millors. No? Davant d'això, mira, si és una persona jove, se l'ha d'animar a que s'oblida les males experiències i tingui autoconfiança en ell mateix, perquè a vegades de males experiències en males experiències, d'error en error, un va pensant que no serveix per les matemàtiques, no? I llavors te trobes persones relativament joves, que n'hi ha de molt joves que et diuen no, jo no serveixo per les matemàtiques, no? I a vegades diuen, és que a casa meu ja els meus pares diuen que ells tampoc els agradaven. Home, no.
2: Llavors, com si fos hereditari, no?
5: Com si fos hereditari, no? I a vegades ho és per els comentaris que fem, no? Llavors, una persona jove, bueno, i una gran igual, la millor manera de sortir d'aquesta espiral de dir jo no serveixo, se n'ha de sortir, primer, permetem que et digui, ni personalment ni socialment ens podem permetre que hi hagi gent que digui no, jo les matemàtiques no serveixo. Tothom serveix per les matemàtiques, tothom. Poden haver-hi les seves limitacions? Potser sí, en algun sentit, clar que sí, hi haurà qui profunditzarà moltíssim, i hi haurà qui podrà gaudir de les matemàtiques des d'una perspectiva potser més superficial. Cap problema, però tothom pot gaudir de les matemàtiques, i això és molt, molt important. Llavors, potser la millor manera de revertir aquesta espiral, diguem-ne, descendent sobre les matemàtiques, és proporcionar petits èxits, perquè no hi ha res més motivador que l'èxit. És a dir, proporcionar petits reptes matemàtics que per un costat siguin una mica, un punt difícils, no? Per un costat, però per l'altre no siguin tan difícils com que desanimin, com que diguin no, jo ja no m'hi poso. M'explico, no? Buscar aquest equilibri forma part de l'ofici de mestre de matemàtiques, no? I anar proporcionant a l'alumne aquests exercicis que li requereixin un cert esforç, perquè si no, no hi donarà importància, i que a la vegada li permetin tenir èxit. No? Successius exercicis d'aquests van refent l'autoestima matemàtica, i això és molt important. I deia, si ets més gran i tens aquesta mateixa sensació de que jo no serveixo per les matemàtiques, doncs primer, no ho diguis a la gent jove, deixa que ells tinguin les seves experiències positives, i segon, pensa que mai és tard per tenir una experiència matemàtica feliç, i que sempre te poden agradar les matemàtiques, no? Nosaltres en el Museu de Matemàtiques de Catalunya diem que hi ha dos tipus de persones. Les que els agraden les matemàtiques i les que encara no saben que els agraden, però que els agradaran, segur.
4: I, Anton, aquesta pregunta potser és un pèl compromesa, però actualment les ensenyem bé les matemàtiques a les escoles i als instituts? Els hi donem prou importància?
5: Bé, jo crec que són dues preguntes, de fet. Jo, si he de contestar a la primera part, que les ensenyem bé, jo penso que hi ha molts de moviments de professorat que estan lluitant cada dia per fer bé les seves classes. I penseu que tenim a Catalunya 5 associacions de professors de matemàtiques, a part d'algunes d'específiques, també, vull dir, per algun aspecte concret de l'ensenyament matemàtic, com el GeoGebra, i a part d'institucions inclús més generals dintre les matemàtiques. Per tant, tenim molt d'associacionisme matemàtic. El professorat de matemàtiques, en general, és molt militant, molt, deixa'm dir, molt friqui. Estem molt entregats, no? I lluita per fer-ho bé. Podrem encertar més o menys, però ja lluitem per fer-ho bé. Ara bé, hi ha una segona part que dius si les matemàtiques, deies, estan ben tractades o alguna cosa així, no deies?
4: Sí, s'ensenyen bé.
5: Sí, s'ensenyen bé, que això és la primera part, no? Però hi havia una segona part...
2: Si se'ls dona prou importància.
5: Exacte, si se'ls dona prou importància. Aquí sí que jo seria un punt més crític, no? Perquè jo crec que hi ha un aspecte important, que és el temps escolar. Però això és que és fàcil de deduir. Quan una cosa l'has de fer en poc temps, normalment intentes mecanitzar-la, automatitzar-la. No, ja t'ho explicaré, però ara fes-ho així, això, no? M'explico. I llavors no es fan les coses en profunditat, no? I a Catalunya, durant molt de temps, tots els cursos... Ara no, ara ja hem anat millorant. Ja hi ha cursos que hem passat a 4 hores. Però hem tingut durant bastant de temps els cursos a 3 hores. Tots els quatre anys d'ESO. Després ja hi ha hagut dos cursos que ja tenen 4 hores, però bé, és un procés i
2: mica en mica,
5: és no homogènic. En mica en mica, no?
2: Anton,
5: i llavors què passa?
2: Digues.
5: Perdona, és que la resta, per exemple, de l'Estat, tenen 4 hores. Llavors, és clar, nosaltres en tenim una mica menys.
2: I ens quedem
5: a darrere. Tu has dit. Jo crec que miracles no n'hi han. I això a vegades no es diu prou, perquè diem, bueno, és que també fem matemàtiques dins de projectes, etc. Els projectes estan molt bé, però a vegades les matemàtiques que hi ha a projectes no són prou significatives.
2: Doncs, Anton, explico, no? Nosaltres volem intentar posar-hi remei i volíem fer-te una proposta des d'aquí, des de Rambla 54, no t'espantis, no demanem calés ni compromisos d'aquells que t'encadenen. Tenim un seguit de gent que són els nostres ramblers i que de tant en tant, sense cap compromís, ens envien àudios explicant-nos doncs, com els va la vida o si han vist alguna cosa que els fa gràcia. En el teu cas podria ser perfectament un repte matemàtic com el que vam escoltar el darrer dia. I així ens ensenyes números, com ho veus?
5: Accepto encantat, seré rambler. Doncs... Vull dir, segur que a les rambles dels nostres pobles hi ha multitud d'elements que ens ajudarien a fer matemàtiques, segur. Però sí, accepto encantat.
2: Doncs et llancem el repte de que la primera nota de veu que ens enviïs sigui un repte amb una rambla com a protagonista.
5: Home, això, si me deixes en un mercat, que potser serà més fàcil?
2: Sí, i tant.
5: Si me permets un mercat, segur que hi ha alguna rambla que porta un mercat, te'l puc dir ara mateix, un repte.
2: Vinga, doncs molt ràpid.
5: Què et sembla?
2: Vinga.
5: Quan val, t'ho dic així, quan val una dotzena i mitja de quilos de sardines si el preu és d'un euro i mig al quilo i mig de sardines?
2: Doncs,
5: Oriol... Repeteixo?
2: Sí, vinga, digues.
5: Quan val una dotzena i mitja de quilos de sardines si el preu és d'un euro i mig al quilo i mig de sardines?
2: Doncs queda apuntat. Oient, a pensar-hi. Anton, Laura, moltíssimes gràcies per aquest passeig i parlem aviat.
5: Molt bé, gràcies.
0: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
3: Hola, jefa, sóc el Toni de Ràdio La Selva. T'explico una cosa. Estic fent un reportatge perquè d'aquí a final d'any tanquen les tres carnisseries d'aquí de la Selva del Camp. I no estem parlant només de que baixen les persianes, no, no, estem parlant de que desapareix un món. Ja ningú podrà comprar la famosa llangonissa de la Selva. De fet, l'Ajuntament documenta que ja des del 1286 hi havia carnisseries a la vila i que el mateix espai va funcionar on estava l'escorxador, va funcionar durant segles. Estic parlant amb els carnissers. Està molt interessant el tema perquè hi ha una barreja entre l'home aquell que diu és que ja no hi ha relleu i tal, i que la gent compra d'una altra manera, vol supermercat, i després apareix el fantasma que és, com t'he dit, el del súper, no? És molt interessant preguntar-nos per què dimonis està passant això, perquè una carnisseria que ha estat allà durant dècades ja no tingui continuïtat. Total, que estic fent encara molta feina, però crec que aquí tenim xitxa, mai més ben dit, i una història molt bona per explicar. I per això el Rambla 54 crec que pot quedar molt, molt guapot. I, bueno, ja t'aniré informant. Vinga, jefe, una abraçada.
6: Jo escolto Rambla 54 a delta.cat.
7: Lo carrile de la cava fa uns quants anys...
2: Si ets de les Terres de l'Ebre, segurament ja hagis reconegut aquesta música. Però pels que som de més amunt, doncs costa una mica més. Com que a mi la Nerea Alzo m'ho ha explicat abans d'engegar aquest programa, doncs jugo amb avantatge. Es tracta de Lo carrilet de la cava, de Josep Bo, una cançó sorgida de l'any 90 que ha acabat convertint-se en tot un himne, l'himne d'un trenet que ja té 100 anys.
7: Sempre me'n recordaré.
2: Nerea, benvinguda al Rambla 54.
8: Hola, bon dia. Bona tarda.
2: Bona tarda. De seguida pugem en aquest carrilet que avui circula per la nostra Rambla, passa per davant del número 54... Però abans, una cosa. Com que és la primera vegada que connectem amb vosaltres amb Ràdio Delta, ens pots fer 5 cèntims de qui sou, la ràdio i tu, si us plau?
8: Sí, clar, DeltaCat som la plataforma informativa de comunicació local i multimèdia al Delta de l'Ebre. Som uns enamorats del territori i donem cobertura informativa a l'actualitat, la cultura, els esports, tot, en definitiva tot el que passa aquí a les Terres de l'Ebre, sobretot a Deltebre, Sant Jaume d'Enveja, l'Ampolla i Camarles. I ho fem en diferents formats, en diferents suports.
2: I de la Nerea Alzo, què n'hauríem de saber?
8: Jo he vingut a far aquí perquè, com he dit, sóc una enamorada del territori i de les tradicions i de la música com esta que estem escoltant. De fet, jo ja l'estava cantant ja quan ha començat a sonar, de veritat. No sé, sóc una enamorada d'aquestes coses. Potser sembla una mica per algunes persones... No sé com dir-ho, però per mi és que és com natural. No?
2: Està molt bé, eh? Està molt bé. S'ha de tenir orgull d'on és un. Nerea, fetes aquestes presentacions, parlem d'aquesta cançó, de Lo carrilet de la cava. El Delta, com ens deies, és una melodia que pràcticament forma part de la vida de tota la gent que viviu allà, no?
8: Sí, de fet és una cançó que s'ha escoltat a casa, que sona moltíssim a les festes, a les escoles, també en els moments de reivindicació col·lectiva. Però al final tot comença a partir d'una experiència molt personal de Josep Bo, que és un compositor d'aquí a Deltebre, o era un compositor perquè malauradament ens va deixar fa uns anys. I són els records, és a partir dels records que ell feia a Tortosa per anar a estudiar. I així ens ho explica la seva filla Gemma Bo.
9: Anava molt en lo carrilet perquè anava a estudiar comptabilitat a Tortosa, i quan va arribar la data de la despedida, que van fer una festa... Ell va anar a la despedida i tot normal, però en acabat d'uns dies li va agafar com molt d'enllor, no? De pensar en lo carrilet i molta nostàlgia, i després com un agraïment perquè va ser conscient de lo que va arribar a simbolitzar lo carrilet per al progrés del poble. I llavors pues, se li va ocorrir fer la cançó del carrilet, com una espècie de d'homenatge al carrilet, diguéssim.
2: És a dir, que primer va arribar aquesta enyorança i després la consciència de tot el que havia representat aquell tren.
8: Sí, exacte. Josep Bo descobreix que no troba a faltar només els viatges, sinó un tren, no?, que ha contribuït al progrés del poble i d'aquell sentiment que fa una cançó sense imaginar tot el recorregut que tindria i que ha acabat tenint posteriorment.
9: Ell sempre diu que aquesta cançó jo la vaig fer com per a mi, per a casa. Era algo molt, molt casolà. I bueno, després va passar el temps i la gent del poble la va començar a conèixer i els de l'orquestra Telstar li van demanar permís per a poder-la cantar en l'orquestra. I sí, la cantaven ells i llavors, clar, això va fer més famosa. I quan ja va ser que es va fer famosa del tot va ser quan van fer la versió Els Quicos, que poc després vam a començar tot el tema de la lluita antitransvasament. I, clar, a totes les manifestacions que anàvem, això sempre es cantava aquesta cançó. I va ser, bueno, que se va convertir com un himne de les Terres de l'Ebre.
2: Així es va convertir, com escoltàvem, en un hit ebrenc, quan tot el territori se la fa seva, no?
8: Sí, és clar, és que el Carrilet de la Cava parla d'un tren, d'un trenet, però també expressa les arrels, la identitat, i també parla molt, no?, de la defensa de l'Ebre.
2: I hi ha una escena familiar, m'has explicat, que mostra molt bé fins on havia arribat aquella composició, oi?
8: Sí, és una escena que va passar al Palau de la Música.
2: Déu-n'hi-do.
9: Uns pares tenien botiga de roba. I quan anaven a Barcelona a buscar roba, moltes vegades se quedaven i anaven al Palau de la Música, al Liceu, perquè, claro, a mon pare li encantava la música i ma mare també. I ma mare m'explicava que ma mare era molt bromista, no? I sempre quan anaven així, al Palau de la Música, quan comença el director, no?, i es fa aquell silenci, ma mare li deia a mon pare... T'imagines que ara toqués el Carrilet? De broma, no? I se'n rien molt els dos. Això és una animalada, no? Resulta que Quico el Cel i el Nail Mut de Ferreries, quan van celebrar el seu 10 anys, van fer un concert al Palau de la Música. Bueno, van fer un concert d'ells, però van preparar una sorpresa per a mon pare. I aquesta sorpresa va ser que van fer una formació musical entre diferents membres de les bandes de música de Terres de l'Ebre per a tocar el Carrilet. Però, claro, jo sabia esta sorpresa, però mons pares no. I, clar, estàvem dins el Palau de la Música i, de repent, entren per la part de detrás, cap a l'escenari, los músics tocant el pom, pom, pom. Imagina't, vull dir, va ser un moment d'emoció. Un pare, jo dic, ai, l'agafarà algo, l'agafarà un atac, perquè, clar, és molt fort. Entens sentir-te el Carrilet allí al Palau de la Música i va ser un moment super, super emotiu.
2: I tant, quina escena. Josep Bo escoltant la seva pròpia cançó al mateix Palau de la Música.
8: I a més, interpretada per músics de diferents bandes de les Terres de l'Ebre, d'alguna manera era una manera... El territori, no? D'alguna manera el territori li retornava aquesta cançó. I és un llegat que encara ara continua arribant als més menuts.
9: Una cosa que em sorprèn molt, molt, molt, molt, és que els crios els encanta. Hi ha un munt de mares que em diuen, mare... Quin munt de vegades li canto el Carrilet a mon fill o a ma filla per a poder-la dormir. I és veritat, no ho van conèixer, però els encanta. Ara l'any passat va ser el centenari del mon pare. Ho dic jo perquè les escoles també, els professors fan un paper molt important, no?, d'ensenyar-los aquesta cançó, no?, i mantindre aquesta història viva. També suposo que és que la cançó enganxa molt, no?, i...

0: deixes altres composicions de Josep Bo en segon pla.
1: Claro, és que són moltes cançons, n'hi tinc 19 en total. Llavors, per exemple, jo, de més jovenita, sempre... El Carrilet està clar que és una cançó que és molt bona, no? I ho explica tot molt bé, però a mi hi ha cançons de mon pare que m'agraden molt més que el Carrilet. I llavors, jo sempre pensava que era una llàstima que no es coneguessin aquestes altres cançons. Se coneixia una mica la de Terra d'Arròs, també de Delta de l'Ebro, però n'hi havia que quasi la gent no coneixia. I llavors doncs, vaig tenir una idea de fer com un recull de totes les cançons.
2: I aquí la Gemma deixa de ser només la filla del compositor i es converteix en la persona que recupera i ordena tot aquest llegat.
0: Sí, clar, i ho pot fer perquè durant molts anys havia preguntat a son pare què hi havia darrere de cada cançó.
1: La meva tasca doncs, va ser la de recollir totes les partitures. En això he de donar gràcies a ma mare, que era superordenada, i gràcies a això vaig poder trobar-ho tot, encara que avui en dia encara he tingut alguna sorpresa, eh? Algo m'he trobat per escrit allí. Però vull dir que això em va ajudar molt. I el que vaig fer va ser... Jo, el que vaig fer va ser explicar el motiu que l'havia portat a escriure cada cançó. Perquè això li ho preguntava molt a mon pare, no? Així com si jugués a ser una periodista. I li feia moltes preguntes. I aquesta cançó per què? I quan va ser? I gràcies a això doncs, vam poder fer tot este recull. I també gràcies a que els grups musicals van col·laborar desinteressadament. Cada un doncs, va ficar lo... No es pot dir granet de sorra, perquè és molt, molt més...
2: Nerea, doncs queda clar que el llegat de Josep Bo, d'aquest compositor ebrenc, va molt més enllà que la cançó del Carrilet.
0: Sí, són 19 composicions que expliquen una manera de viure i de mirar el Delta, però el que està clar és que el Carrilet de la Cava és la que ha aconseguit unir totes les generacions.

0: Nerea, moltíssimes gràcies per compartir al Rambla 54 aquest trosset d'història de l'Ebre, aquesta història tan bonica. Gràcies també a la Gemma Bo per les seves paraules i la seva generositat a l'hora d'obrir-nos també la història de la seva família. Xerrem aviat.
1: Gràcies a vosaltres. Jo me'n vaig a la música, en lo carrilet, perquè la cançó de Josep Bo crec que queda clar, que continua fent viatjar en la seva memòria. Fins aviat.
2: Vale, el primer que has de dir és Rambla 54 a la meva ràdio local.
3: Rambla 53 a la meva ràdio local.
2: 54.
3: Ah, 54, has dit 54. Crec que has dit 53.
2: No sé com hagi equivocat.
3: Rambla 53 a la meva ràdio local.
2: 54.
3: Crec que ho hem de tornar a fer.
2: Vale, va, un altre cop.
3: Rambla 54 a la meva ràdio local.
2: Perfecte.
4: Mira, escolta, Anna, que m'ha comentat l'Edu, l'Eduard Morell, que ell és musicòleg, que al Macelles hi ha una qüestió molt interessant i força peculiar vinculada amb una sirena que té molta importància per la gent del poble. No sé si us interessaria que ho portéssim al programa, però la veritat és que si em dius que sí, vinc i amb ell i en parlem.
5: Hola, Maria. Doncs, escolta, sembla una història molt xula. Digue-li a veure si aquesta setmana pot passar per aquí i us espero. Vinga, una abraçada, fins aviat.
6: Escolta'm una cosa. Jo, normalment, quan vaig a un restaurant i el que fan m'agrada, me'n recordo dels plats. Però la Paloma Fondita, no sé si li he de dir la Paloma Fondita, Fondita Paloma, com li he de dir?
7: Paloma Fondita Mexicana, jo crec que és el nom que volem donar-li, perquè sobretot jo crec que la segona paraula, no, Paloma Fondita, li dona aquest sentiment de ser un lloc diferent, no? I també perquè tenim la sala Paloma. I n'hi ha gent que es confon, sap? Que pensen que aquí és per ballar o així, o que vindran grups, música, però bueno... Fondita mexicana o mexicana, millor, que m'agrada a mi també.
6: Doncs la Paloma Fondita Mexicana, yeah. Me'n recordo del pescador zarandeado, però també me'n recordo del Ricardón. Sortir d'un restaurant i recordar-se'n després del cap de sala, que és una cosa que no només em passa a mi, els hi passa a molts clients d'aquest restaurant, quin és el secret per aconseguir això?
7: Jo crec que...

0: Primerament, el que sempre dic jo de la meva feina és que no podem mirar-la, però sí que podem sentir-la. És una cosa diferent al que fan els cuiners, per exemple, no? O el bartender en un restaurant, en un lloc on el fan servir coses, no? Que tu pots tastar, pots veure, pots com tocar, no? La textura, però de vegades jo crec que també és molt important tot allò que no es veu, que no es mira, però que nosaltres fem amb el cor i que se transmet, no? Hacia l'altra gent. A mi m'agrada molt posar-me també al nivell de la gent, no? I és per això que moltes vegades miraran també que estic amb la cadira i amb la gent al costadet del sofà per donar-li aquesta com... ser una mica més proper, perquè n'hi ha molta gent que arriben aquí pensant que tot és picant, que tot és... bueno, que no trobareu les coses que esteu acostumats a menjar, però bueno, jo crec que amb la informació que tenim, no?, de la cuina mexicana, de la història i tot allò que tenim en comú nosaltres, la península ibèrica, diguéssim, i Mèxic amb gastronomia, m'agrada molt ser el vincle amb allò, perquè n'hi ha molta feina darrere, no?, per fer tots els plats que són art per mi, però art que se'n va perquè te'l menges, no?, te'l veues, però després el que queda del cap, jo crec que més que el sabor, no?, per exemple, d'un taco governadora, també és aquest sentiment de ser com acollit, no?, amb una cultura, amb una música, amb un sentiment i amb aquesta calidesa que tenim, jo crec, tots els mexicans, perquè sí, ho tenim, jo crec.
1: I el nom ajuda? Perquè una vegada, em sembla que jo vaig dir una vegada Ricardo i em vas dir, no, Ricardo, no, Ricardón, per què hi posem aquest èmfasi, aquest on a darrere?
0: Em descriu com una persona que s'agafa el món amb la paraula. És per allò que crec que les paraules importen, no? Des de molt petit, el meu pare m'ha fet aprendre, no?, com que si li dius a algú tonto, no?, a un nen, per exemple, aquest nen es creurà que és tonto. Llavors, per mi, va començar des de molt petit saber com utilitzar les paraules per poder descriure certes coses, però també per donar-li un sentiment o donar-li un significat. La primera vegada que vaig anar per Brasil, és una mica més llarga aquesta història, en el 2008, i crec... vaig trobar que alamant, no?, de, bueno, col·loquialment, alamant d'una parella, no?, d'alguna de les dues persones o així, els diuen Ricardão, no?, amb la A i la O al final i amb l'accent circumflex que ten i que sona així, Ricardão. Ja m'ha agradat, no?, perquè jo també tinc un tatuatge, que tinc la flor que es diu No me olvides, o no, Forget me no, no me n'oblides, no?, que és aquesta petita flor que és la flor dels amants, també. I, bueno, era una mica cap allí. Després, quan m'he adonat que la música té molta influència en mi, no?, i que tot el son i tot... I si li sumem que les paraules importen, per mi Ricardón és bueno, un joc de paraules que fa que el nom sigui una mica més gran, que es fiqui, perquè fonèticament quan tu parles de Ricardo, Ricardo amb la O al final, se'n va de la teva boca, no? Però quan dius Ricardón, Ricardón fica, no? Es queda, omple la boca. I això m'agrada molt, això fa que la gent també se'n recorda del meu nom i que no em diguin Richie, que no em diguin Ricky, Richie, Rick, perquè els diminutius jo crec que fan una mica com que més petita la cosa o més petita la persona, i jo no em crec petit, jo em crec una persona que, bueno, que ocupa l'espai que habita, no? I de vegades quan comença el show al restaurant i la gent pregunta el nom, o de vegades jo també me'n presento amb allò, és perquè faig que el nom agafi tot el sentiment que jo tinc i també en el core, no? Com el cor, per dins meu, també la manera en la que em mou, no?, al restaurant, és una mica com que hi soc aquí, soc el Ricardo i estic aquí per ajudar-te, no?, per fer el vincle, com hem parlat abans, de la cuina, del coneixement, perquè tinguis una bona experiència en realitat.
1: I imagino que acostar-se al client no ha de ser fàcil, perquè clar, cadascun de nosaltres som diferents i això s'ha de tenir una mica de psicologia, no? Per veure amb aquest puc arribar fins aquí, amb l'altre puc o no. O...
0: Sí, s'ha d'aprendre. Bueno, vaig aprendre fa molt de temps a llegir, no? Llegir una mica la gent, no? Com arriben, perquè des del moment en què obren la porta, per exemple, tu pots adonar-te si aquestes persones diuen bon dia, no? O si diuen good morning, o... jo sé pas, no? Paraules en altres idiomes, o si només entren i volen entrar al lavabo i estàs com una mica... Pues, llegir una mica aquesta gent. Però més que només mirar-les, també sentir, no?, aquesta energia que també porta la gent, no?, pot ser amb por, no?, una mica amb curiositat, una mica com més excitats, no?, o gent que ja venen i que arriben aquí com orgullosos, no?, de ser, de que nosaltres els coneixem i que porten més gent. Allò, jo crec que fer aquest tipus d'anàlisis amb la gent tan aviat quan arriben, si s'ha de treballar, no? Hem de mirar, hem de saber què roba tenen també. Sembla una mica com molt... com materialista.
1: Com un escàner, gairebé, eh?
0: Sí, però sí, és una mica així. És com un escàner, sí, no? Materialista pot ser perquè vols mirar també què tipologia de roba tenen, no? Si venen molt perfumats o no. Tot allò et diu algo d'aquesta gent. I llavors, quan arribes a la taula, ja allò em dona com pistes, no? Em dona com consells a mi, de veritat, de com arribar, no? Per exemple, com arribar amb l'idioma, no? Perquè si escolto que a mi em parlen en castellà i després jo veig que a la taula parleu en català o en anglès o en francès, ja també allò faig l'intent, no?, de fer aquest vincle amb l'idioma també, perquè transmetre, jo crec que és el més important en un restaurant, bueno, en la vida en general, també.
1: T'he de dir que jo ja porto unes quantes visites. Jo, com ens deia el Sergi López fa alguns programes, ell és un assidu de la carpeta moderna, jo sóc una assídua de la Paloma Fondita, i el teu català va ser una de les coses que més em va sorprendre. No només el teu català, sinó totes les vegades que he tornat, l'interès que tens, fins i tot en paraules que ni tan sols jo conec.
0: Jo crec que, bueno, conèixer la llengua és conèixer la cultura. Llavors, fa 12, aquest any vaig... el meu aniversari número 12 des de que vaig arribar a Barcelona per viure... I jo crec que el més important que podem fer quan arribem a un lloc és conèixer la cultura i, per tant, la llengua. I el català, que és una llengua que es defen, no?, molt, moltíssim, jo crec, i que pots trobar tot al carrer, sí, és el mateix a Galícia, i és el mateix potser al País Basc, però és com el sentiment és diferent, perquè aquesta és casa meva, i a casa meva jo vull ser com inclòs, també, i per ser inclòs, jo crec, també n'has de parar... De tenir la força, no?, i el coneixement de les paraules que s'utilitzen per poder trobar i explicar el que vols. Perquè fer una traducció jo crec que no és el mateix, no? Perquè has de trobar la paraula exacta que vols dir en aquest idioma perquè la gent també sàpiga que tu tens aquest interès, així com ells venen aquí per tastar coses noves, jo també estic interessant en trobar paraules noves per poder escriure, per poder dir, o per fer també aquesta com relació entre certs plats, no?, certs plats i certs bueno, preparacions que nosaltres tenim, perquè pues, tan nourrit la cultura mexicana, de la cultura de la península ibèrica, és a dir, també del català. Tanmateix que l'himne nacional de Catalunya va ser escrit per un català, no? Sant Joan de les Abadesses, jo crec que
1: sí, era... Sí, sí, sí. L'himne de Mèxic, vols dir?
0: L'himne de Mèxic, del país, com tal. Llavors, jo crec que també jo fa un vincle, i per mi, per exemple, trobar que les postres sempre són femenines i plurals va ser un descobriment que m'agrada molt dir-ho, perquè n'hi ha molta gent que no ho saben i que quan t'ho dius, quan obren els ulls, no?, com diu, diguéssim, és com que estic... no?, sorprendido, perquè aquesta persona que no és aquí o sembla que no és aquí, que també això és una mica complicat, no?, perquè la gent quan parles català et diuen, però quan portes tu aquí o coses, no?, i quan vas arribar a tu, jo crec que n'hi ha molta gent a Catalunya, molta gent, per exemple, quan vaig anar a Sant Sadurní d'Anoia, no?, per visitar caves o així, vaig trobar que n'hi ha molta gent catalana racialitzada asiàtics o gent afrodescendents que tenen un català però envidiable per mi. Per exemple, que jo soc mexicà, visc aquí fa 12 anys, però després quan arribo en aquests pobles i que pot trobar que tenen paraules o menjar que són molt d'aquí, em trobo una mica com enveja, no? Com diguéssim, jo vull saber tot allò que ells saben o com expressar amb les paraules que ells ho fan més familiar. I bueno, vaig fer els estudis de català des de que vaig arribar, des del primer dia. Jo me recordo que va dir com que sí, tota la gent diuen, no? Quan aprens un idioma, el primer que tu t'apenses són les paraulotes. Sí, les paraulotes, no? Diguéssim, va. Pues jo crec que no, o sea, per mi merci, que ja era una paraula que jo ja més havia en francès, és una paraula que jo he après el primer cop que vaig arribar, i merci, per favor, o saps com, o bon dia, n'hi ha moltes altres paraules que les paraulotes, jo crec, i el merci és una d'aquestes, o mercès o gràcies, no, també, i amb aquestes esses sonores, perquè bueno, com he dit abans, com que el son, no, la música fan per mi la vida, i jo crec que en adonar-se de totes aquestes cosetes que tenen l'idioma, el català, el lloc en el que visc, no, a casa meva, pues, prenent en compte la cultura també, com avui, no, el dia de Diana, el Diada, per ser.
1: És fantàstic sentir-te parlar així de la llengua. Pensava que en realitat la meva feina i la teva s'assemblen molt, perquè tu quan vas a tots aquests clients escanejats, quan passen per la porta i tal, expliques històries. És a dir, no només dius aquest plat és això i porta això, això i això, i pica o no pica. I a més les situes en geogràficament, històricament, no?
0: Sí.
1: Si ara m'haguessis d'explicar un plat, què m'explicaries? Va, pescado zarandeado, hem dit al principi que...
0: El pescado zarandeado, que és una història que m'agrada moltíssim, perquè també és una paraula que dona molt de joc, no? Zarandeado. En realitat, nosaltres allà a Mèxic, bueno, jo me'n recordo que ho escrivia amb Z, no? És a dir, que aquí en català seria zarandeado, normal, no? Amb la S normal, bueno, el son, però en castellà seria zarandeado. Uh-huh. Per tota la gent, quan llegeixen això, pensen que és zarandeado de moure,
1: sí,
0: no?
1: Com de sacsejar.
0: D'agitar, no? Sí. D'agitar alguna cosa així. Però en realitat és una paraula que a mi m'agrada molt, bueno, una paraula i una preparació que m'agrada molt explicar, perquè és molt del meu poble, d'aquesta regió de Mèxic, que és el nord-oest de Mèxic. És una preparació que es fa amb peix, no? Del Pacífic, que és molt rica en tots els productes del mar. Tant el lloc que Sinaloa té la flota pesquera més gran de Mèxic, i que és conegut també com el granero de Mèxic, entre altres coses, no? Que no sí, volem sí. parlar avui.
1: No cal anar a les sèries de Netflix, no?
0: Sí. El diumenge, per exemple, jo me'n recordo que a l'estiu, no? Els meus tiets, no? Que anaven a pescar o així, portaven els peixos i tres ties. I aquestes tres ties deien que elles feien a l'original. Jo me recordo mi tia Leti, mi tia Elsa i mi tia Muñeca. I aquestes, bueno, sí, obrien, no, el peix a la meitat, no? Elles no le treuen, no le quitaven, no? No le treuen
1: les, no li treien?
0: No le treien les espines, però quan le posaven alguna, no sé, all i orengà i cel i pebre i a la brasa, vale? Després l'altra li feia una barreja d'una salsa amb maonesa, amb mostassa, amb orengà, amb una pasta de xiles, amb suc de llima i bla, bla, bla, i el posava per damunt i a la brasa. I l'altra ho feia molt més tranquil·let, no? Era com que mantega, orengà, cel, pebre i una mica de llimona també. Tot allò amb tortilles. Llavors, no és un plat que es descriu per la paraula de zarandeado, no? D'agitar, si no és zarandeado de zarandes, que és la fusta, no? La fusta que s'utilitzava per fer-ho a la brasa, perquè és un pla que té un arrel històric d'abans de la colonització, bueno, de l'arribada, no? De la península ibèrica a Mèxic. És un plat que ha vingut de zaranda, ho fèiem amb aquesta fusta a la brasa i va devenir zarandeado, no per la salsa sinó per la tècnica que s'utilitzava originalment per fer-ho. Ara mateix podem descriure que és un peix a la brasa en realitat, però que n'hi ha moltes varietats perquè tot és enriquit depenent del lloc on tu siguis, no? Per exemple, a Sinaloa, com dic, i a casa meva n'hi havia tres versions, però bueno, a Nayarit, que va ser originalment on han trobat que ve aquest nom, bueno, ho fan diferent. diferent, no? I a Sonora també, i a Tijuana, i a Califòrnia. Llavors estem com parlant d'una preparació que es comparteix en tota una regió de Mèxic, que no té res a veure amb només els ingredients, sinó amb la paraula, perquè aquesta descriu també una tècnica que nosaltres utilitzem. És a dir, per exemple, podem descriure aquí com fer una comparació, escalivar. No? N'hi ha escalivats que són dobles escalivats, que són molt més caramelitzats, no? I n'hi ha altres que són només que li treuen la pell una mica i està una mica mig, diguéssim, mig fet, no?, al pebrot. Diguéssim, no? Escalivar no, pot ser que no sigui el mateix, la mateixa tècnica igual aquí en Barcelona que a Girona o que a València, no? I, però que ho fan, ho fem, la veritat.
1: Ens passa una mica igual, t'ho explico, amb el xató, que tothom diu que si el Vendrell, que si Vilafranca, que si Barcelona, que si Sitges... Et dic un secret, el xató és de Vilanova i la Geltrú, que és el meu poble.
0: Mira, però el poble està molt a prop de Sitges, no? També en comparteixen moltes
1: sí,
0: coses.
1: Sí, sí, però el xató és nostre. Ricardon, moltíssimes gràcies i permeta'm agafar la teva filosofia i dir-te que això ha estat un entrevistón i un gust. I si em deixes tornar un altre dia, que m'expliquis bueno, més coses de Sinaloa, de la cuina mexicana i d'aquesta passió per estar amb la gent i explicar-los aquesta cultura.
0: I cert, no? Com he dit abans, jo crec que és molt bon moment. I cert, no? I és estar present sempre en el lloc, amb les persones, i fer atenció, mirar als ulls, realment comprendre que la gent que és que el que volen, no? Perquè hi ha gent que venen aquí per veure, per menjar, n'hi ha altra gent que venen només a divertir-se, no? a trobar coses diferents, i jo crec que allò és el que nosaltres hem de trobar, no? Com persones en general, a la feina jo ho faig tots els dies, no? Però en general, no? Quan trobes algú, què volen aquesta gent, no? Volen estar aquí presents amb mi, no? Conèixer o parlar o conversa, i en aquest cas aquesta entrevista per mi va ser una sorpresa perquè, bueno, de vegades la gent sí que s'interessen en mi, no? Per exemple, però una cosa més gran és que s'interessen per tot un país i tota una cultura que ve representada per un equip, que és un restaurant on hi ha més mexicans que res, no? Una cosa que estic molt orgullós de ser aquí és allò, però també d'altres llocs que també en senten Mèxic com seu, i allò jo dic a la gent que està, bueno, arreu meu, no?, o que treballen, o que van a la feina amb mi, que és com tu ets mexicà, tant mateix que si tu vas néixer a Vilanova la Geltrú, si tu dius que tu ets mexicà, perquè els mexicans nacem doncs ens de la xingada gana.
2: I ara a veure, anem a escoltar la ràdio, no?
3: Vinga. Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
2: Molt bé.
4: Ei, Anna, què tal? Soc l'Anna Clarà de Ràdio Sabadell. A Ràdio Sabadell, que és on jo treballo, és la ràdio municipal de la ciutat, doncs, que es va començar a emetre el 2001 i que des d'aleshores doncs, ha explicat l'actualitat i la vida de Sabadell. El meu hobby, personalment, m'encanta escoltar música, sobretot tot el tema de descobrir artistes, estils diferents, i justament com que l'altre dia vaig sentir que sonava la Traviata de Verdi, doncs he pensat, a veure si us sembla bé, si us porto un reportatge sobre la Mirna Lacambra per explicar-vos una miqueta doncs, la seva trajectòria, des dels seus inicis, la seva infància, fins a acabar sent un referent de l'òpera aquí a Sabadell.
5: Hola, sóc Sergi de la Ràdio Municipal de Terrassa. Com que veig que els de Sabadell també sortiran, doncs podríem parlar, ja que estem al Rambla 54, de la Rambla d'Ègara, aquest dimarts també, amb un historiador local que ens explicarà detallets sobre aquesta important via de la ciutat.
6: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Continguts en xarxa.

0: comencem una nova entrega de la Xova en Sèrie, l'espai de sèries d'Ua Olida a Ràdio. Ivan Osson, bon dia.
1: Bon dia.
0: Teniu actualitat?
1: Pues la veritat és que, bueno, a veure... No, és que saps el que passa? Que s'han estrenat, s'han donat els Emmys aquests artístics. Que són com una mica, entre cometes, els Emmys de mentida, no? O els Emmys de categories menys rellevants, que llavors els donen com una mica abans i tal, però bueno. Jo te diria que l'única actualitat que puc destacar de tot això...
0: Sí?
1: A banda de que The Pit ha guanyat un altre, és que Pluribus, la sèrie del creador de Breaking Bad, n'ha rebut... ara no sé si són 4 o 5 per qüestions artístiques, eh? Encara estan les qüestions actorals i d'escriptura i de direcció i totes aquestes històries pendents sobre la taula per la següent convocatòria aquesta. Però bueno, trencant així, per cert, la maledicció que va començar amb Better Call Saul, que és la sèrie que té el rècord de nominacions sense guanyar, que són entre uns 40 i 50, ara no recordo quants eren, però podien ser 46, 47 nominacions en tota la seva història, 0 premis guanyats.
0: Correcte.
1: Sí, sí, és la sèrie que té el rècord de més nominacions.
0: I no li poden donar un premi per tenir aquest rècord? Perquè, tio, és com, no sé, algo falli.
1: Sí, i
0: o
1: a més...
0: hi ha una manera al darrere.
1: I a més era una sèrie d'una qualitat extrema en tots els aspectes. Un era el spin-off de Breaking Bad, que s'ha de dir, no?, de tot això, però vamos. Jo encara segueixo amb aquesta espineta clavada, eh? Des d'aquí.
0: Doncs jo tampoc tinc actualitat, la veritat, perquè continuo mirant Friends, vull dir que aquí que acaba. I no t'ho perdis, que aquests dos dies estava... me n'anava a dormir i pensava... i si torno a mirar les xiques i Gilmore?
1: És que...
0: però és que no
1: surts, eh? No surts del bucle.
0: Però llavors no miro de noves. Llavors és, oh, per favor, no ho sé. No sé què faré. No sé
1: jo,
0: què faré.
1: Jo estic mirant els capítols nous, les temporades noves de Beavis and Butthead. No sabràs ni el que és, que no? Eren uns dibuixets que feien a MTV, eren uns dibuixos per adults, on bàsicament els dos protagonistes eren tremendament estúpids. D'una manera una mica intel·ligent, m'explico. Té un concepte tan estúpid i ells són tan estúpids que l'escriptura de la sèrie és genial en aquest sentit.
0: Vale.
1: Perquè consisteix en... és que no sé exactament com explicar-ho, però no és el com de tontos siguin ells, sinó la situació a la que arriben per com de tontos en són.
0: Sí, t'entenc.
1: És molt divertida i els capítols nous estan molt bé. M'he deixat de sentir, eh? No sé si això és una cosa que m'ha passat només a mi o a tu també.
0: Sí, o sigui, te sento, però no te sento pels auriculars.
1: A veure, anem a canviar de micròfon?
0: A veure, anem a fer proves perquè et serà de la transparència amb tothom. A veure, Anna.
2: Hola, hola.
0: No te sento pels auriculars.
2: No me sento els auriculars.
0: Però entre bé l'àudio, o sigui, la gent està sentint.
2: Perfecte, doncs
0: ja està. Ja està, ens fallen no sé què passa aquesta setmana. avui el que farem és continuem amb aquesta entrega de què se n'ha fet de... En aquest cas, ens centrarem en una sèrie que crec que... els que voltem als 30 ens va marcar en certa manera. Estem parlant del Barco, una sèrie que es va emetre entre el 2011 i el 2013 i que ha preparat l'Ivan, que és on han acabat els seus actors.
1: Així és, eh? Un dels grans fenòmens juvenils d'Antena 3, eh?
0: Sí.
1: Doncs això, és una altra sèrie que va juntar una cantera d'actors que després es van consolidar com a grans noms del cinema i la televisió, juntament amb intèrprets veterans amb llargues trajectòries. Per tant, si et sembla, com comencem? Comencem amb sintonia?
0: No, comencem amb el nou.
1: A pelo. Pues sí. Venga, jo crec que el protagonista pot ser més destacat d'aquesta sèrie o com a mínim un dels que més lluny...
0: Co-protagonista.
1: Correcte, co-protagonista. La part masculina del protagonisme, diguéssim.
0: Estic d'acord.
1: Mario Casas, que interpretava a Ulises Garmendia.
0: Sí.
1: És probablement l'actor que més ha evolucionat professionalment des del Barco. I donem molta fe amb això, amb aquesta afirmació.
0: Sí.
1: Quan interpretava a l'Ulises era un jove ídol juvenil gràcies a 3 metres sobre el cielo. Molt pesats, amb aquesta pel·lícula del seu dia.
0: Sí.
1: Mentiras y gordas, pel·lícula que a mi sempre m'ha de recordar.
0: Sí.
1: I també sortia a Los Hombres de Paco.
0: Sí, és que li feia la rivalitat al Lucas.
1: Correcte. Després es va esforçar per trencar amb aquesta etiqueta de noi guapo de pel·lis adolescents.
0: Sí.
1: I ho va aconseguir, de fet, perquè va protagonitzar thrillers com Contratiempo.
0: Molt bona.
1: El fotògrafo de Mauthausen, No mataràs. Pel·lícula per la qual va guanyar un premi Goya al millor actor protagonista. I també ha protagonitzat èxits com Palmeres en la nieve i va fer el salt a la direcció, fins i tot, amb Mi soledad tiene alas.
0: Això no ho sabia.
1: Pues mira... continua treballant Sí, evidentment està bastant sí. actiu, és una de les sí, grans sí, sí. estrelles del cinema espanyol. L'Ulisses va començar com a ídol adolescent i va acabar guanyant un Goya i dirigint les seves pròpies pel·lis.
0: Aquí el titular radiofònic havia de ser l'Ulisses acaba fent l'Odissea. Però bon, ja, ho tenia a huevo, però no ho ha fet. Recordem una de les escenes que ha fet, que feia, en aquest cas, Mario Casas.

0: Mira, chivata, estamos encima de un volcán. Así que deja de decir gilipolleces. Lárgate, porque si no te vas a achicharrar, Ainhoa.
1: Me voy a achicharrar, pero no voy a ir de aquí hasta que me digas cómo has sido tan gilipollas de autoinculparte de un asesinato. ¿Eh? ¿Por qué?
2: ¡Marineros! Vamos a sacar este barco de aquí. Vete al barco a otro lado, si a la tres. ¡Abre la uno un poco! ¡La dos! ¡Tome la presión!
0: Ainhoa, sal ya de aquí, por favor.
1: No, hasta que me digas por qué.
2: Vale. A mi señal cerramos todos de golpe. ¡Que vino! ¡Atentos!
1: ¡Que me digas por qué!
0: Ainhoa, vete ya, por favor.
2: ¡Ahora! Julián, inténtalo otra vez, rápido.
0: Vete de aquí, por favor.
1: No, hasta que me digas por qué.
0: Sube a la cubierta superior.
1: No.
0: Coges un chaleco. Te subes a un bote, Ainhoa, por favor.
1: No, no, dime por qué.
0: Déjame solo.
1: No.
0: Sube.
1: No, dime por qué.
2: ¡Que me dejes solo!
1: ¡Me digas por qué!
0: Que te quiero.
3: Qué bonito, qué bonito, qué bonito. Aquí está una de las escenas de... Espera, que no se va a sentir. De Mario Casas. Es que...
4: No, pero porque...
3: ¿Sabes qué pasa?
4: No,
3: que no me agraden a que te estudi. No me agrade tenerlo aquí a la izquierda. Sergi, que buen día.
5: Home, ¿qué tal?
3: Home, ¿qué? Perquè portes una temporada de tabaixó en sèrie.
5: No trobarem ara els plats bruts
3: no?
5: d'aquesta casa. Mai però... millor dit, no? En això van sèrie.
4: Fixa't que el Sergi no sento. Com són les coses, eh?
3: Coses, sí. La màgia de la ràdio.
4: Siguem amb la part femenina.
3: Venga.
4: De...
5: Perdó, estàveu parlant de Mario Casas?
4: Sí.
3: Perquè estem top, fent el barco.
5: Top, mira, et diré... Top 4 de millors actors espanyols a mitjans de setembre, en què estem.
6: Per sí? Mi,
5: top
6: sí.
5: 4
6: parlat,
5: o top 5.
6: N'hem parlat, d'això, eh?
5: I sempre infravalorat.
6: Sempre, bueno, a veure, infravalorat. Bueno, sí. La gent té la imatge de Mario Casas que va fer el barco i ara Mario Casas ja no és aquest Mario Casas.
5: Però
6: perquè ha evolucionat de... moltíssim com a actor.
5: Però més que el barco, jo crec que encara no s'ha pogut treure el de les motos. Com és d'ello,
3: de
5: del cielo. Que...
6: Sí, sí, també n'hem parlat, també n'hem parlat.
5: Que, però, vaja. Top 5 millors actors espanyols a dia d'avui.
6: Vinga, va, la propera, a veure si la fiques tu en un top de millors actrius. Blanca Suárez.
5: Doncs sí.
6: Pues mira, Blanca Suárez, que interpretava a Ainhoa Montero al barco, eh? Prèviament havia triomfat amb El Internado, però aquesta sèrie la va consolidar definitivament com una de les grans estrelles joves d'Espanya. Va treballar amb Pedro Almodóvar a La piel que habito, interpretació per la qual va guanyar un Goya a millor actriu revelació. Mira, els dos actors protagonistes de la sèrie, dos Goyes revelacions per diferents pel·lícules, però vamos, en fin... casualitats, eh? També va aparèixer a Los Amantes Pasajeros, va protagonitzar Las Chicas del Cable, una de les primeres grans produccions espanyoles de Netflix, i al cinema destaquen títols com Perdiendo el Norte, El Verano que Vivimos i El Cuarto Pasajero. Bueno, Perdiendo
3: sí,
6: el Norte...
3: Sí, que li passa amb els pasajeros, tio.
5: No li agrada conduir.
3: No ho sé, jo no sé si és tan bona, eh?
5: Jo no, la ficaria en un top 10. A dia d'avui, eh? Ah.
6: Top 10, eh?
5: A dia d'avui, top...
3: És la que... Crec que això ho vaig dir, o no sé qui li vaig dir.
5: Top 10 no ho sé, top...
3: És la que més cobre.
6: De què?
3: És la millor... L'actriu que millor cobre de tota Espanya. Doncs
6: pues molt bé.
5: Home, felicitats. Home, però Penélope Cruz estarà més ben pagada que Blanca Suárez.
3: Però jo no sé si Penélope
6: Cruz, Cruz està a Hollywood.
5: Ah, però més ben pagada que a final d'any ha fet un mes més gran que un menys.
6: Recordem que
5: pot
6: això
5: ser,
6: tampoc...
5: que fa molta publicitat. A més és habitual en marques de roba molt reconegudes.
3: Intimíssim.
5: I de fet, per exemple, fa relativament poc estaven a Venècia, estan fent un dels festivals més glamurosos de Venècia, i Blanca Suárez surt en una foto amb grans estrelles de Hollywood com a cara visible, no sé si d'Armani o d'alguna marca d'aquestes. Ara
3: no
5: ho confirmo.
3: És el lloc on van tornar a coincidir amb el Miguel Ángel Silvestre?
5: Que també...
3: Que han sortit la foto junts tant...
5: Sí. De
6: que
5: fet,
6: van ser parella o què?
3: Sí.
5: Miguel Ángel Silvestre...
3: Van discutir públicament.
5: Ah, sí?
3: Sí, és que veure, al final sabré més coses.
6: Mira, la crònica groga com la té, eh? La que no li agrada el cor.
3: Això es va...
5: Doncs, de fet, Miguel Ángel Silvestre sobre aquesta època, aquesta setmana a Venècia, també ha penjat alguna foto amb la Cini Ciruini Mini, aquesta que és famosa ara, i també amb d'altres de la Jet Set.
3: Perfecte.
5: Doncs... Mira, aquí ho tinc. Perdona, te canto algun dels noms que veig, eh?
3: Canta.
5: Mira, la Sweeney Siriwiriwini, J Balvin, veig també a la Kendall Jenner, crec que és la Kendall Jenner aquesta, veig amb aquest, el prota de Wicked i de Los Bridgerton a la primera temporada.
6: Ui, no és el nom, no me preguntis.
3: No ho sé, a mi no m'ho entenc.
5: Ja me sortirà. I és de... Sì, Armani Beauty. Giorgio Armani, doncs és una de les cares de Giorgio Armani.
6: Pues quina sort, perquè d'on paga bé aquestos?
5: Home, i tant.
3: Doncs sí, recuperem una de les escenes de la Blanca fent d'Ainhoa Montero.

0: Bueno, pensava que parlava
1: dels dents.
0: Els dents tota l'estona, pensava que parlava.
2: Sí, se neteja molt bé a la ficció, les dents.
0: Tensió entre Ainhoa i Ulisses, però si no, menys en lloc, atenció.
1: Bueno, una ASMR fantàstica, per això.
0: Sí.
1: Ha estat fantàstic.
0: Vinga, va.
1: Vinga, va, seguim amb Juanjo Artero, que interpretava Ricardo Montero. Era probablement l'actor amb la trajectòria més llarga del repartiment, perquè abans del Barco havia estat fenomen gràcies a Verano Azul, on interpretava a Javi. No sé si el teniu localitzat.
2: Aquí, això?
1: Juanjo Artero, que interpretava Ricardo.
2: Ah, ja no estem amb Blanca Suárez, eh?
1: No, és que, és que anem passant d'actor a actor, eh? Doncs això, i posteriorment, a Verano Azul, també havia triomfat amb El Comissario. Mira, una sèrie de la que també podríem fer...
0: Sí. És que aquesta entrega serà com el procés, s'allargarà molt.
1: Després de l'Estrella Polar va continuar treballant de manera constant i va tenir un paper molt important a Servir i Proteger. Al cinema també ha desenvolupat una trajectòria destacada i va ser nominat al Goya com a millor actor de repartiment. 3 de 3, tu. Per no haver paz para los malvados.
2: Molt bé, bona pel·lícula.
0: Molt bé, sí, sí.
1: Per tant,
0: titular radiofònic.
1: El capità de l'Estrella Polar ja era una llegenda des de Verano Azul i continua navegant per la televisió espanyola.
2: Bueno, ara fa temps que...
1: Pel cinema, no? Vull dir...
2: Fa temps que no el veig jo amb aquest...
0: És veritat, és veritat. Doncs mira, a veure què ens surt ara, recupereu un dels seus moments.

0: Bueno, deixaven respirar molt els diàlegs, sí, aquesta sèrie, és... aquí no...
1: Sí, sí, sí que és veritat que havien d'omplir l'hora i 20 de capítol.
0: Sí. Home, i, sí, sí, i, bueno, i amb les pauses d'Antena 3 aquesta sèrie se devia quedar en una hora 45, quasi dues hores, molt a prop, eh?
2: Jo recordo anar a dormir tard.
0: Bueno, sí, clar, però, en fin. Vinga, va, parlem de...
2: Irene Montalà,
0: correcte, que interpretava a Julia Wilson. És un d'aquells casos que de vegades s'obliden quan es parla del Barco, tot i tenir una carrera molt sòlida. Abans de l'Estrella Polar hi havia treballat a Cuéntame Cómo Pasó, o en produccions de TV3, i també havia aparegut a El Internado.
2: Ah, és veritat.
0: Sí, us en recordeu? Sí.
1: Feia de... Era parella del cambrer, no? Del cambrer, del cuiner del...
2: Sí, em sembla, no? Que sí. És que no la ubico, sincerament.
1: A veure, me pots repetir el nom de la...
2: Irene Montalà.
1: Sí, sí, sí.
2: A més, és filla d'una de les grans actrius d'aquí a Catalunya, que no recordo el nom, però...
0: Bé. Va continuar treballant al cinema i a la televisió amb títols com Carlos, Rei Emperador, La Verdad i Presunto Culpable. La seva carrera ha estat menys mediàtica que la de Mario Casas o Blanca Suárez, però mai no ha abandonat la professió. Sí, continua actuant, encara que amb un perfil més discret. I el titular és la Júlia mai va buscar convertir-se en una superestrella, ha construït una carrera llarga i sòlida lluny del soroll.
2: A més, si no m'equivoco, la Irene i la Blanca són molt amigues arran de fer la sèrie.
0: Mira,
2: s'han conservat l'amistat, saps? Arran de la sèrie.
1: Molt bé.
0: És bonic, això, eh?
2: Sí.
1: Ho celebrem.
0: Vinga, va, Luis Callejo, que interpretava Julián de la Quadra, és un dels actors la carrera dels quals ha guanyat més prestigi des de la sèrie. Després d'interpretar de la Quadra, es va convertir en un dels secundaris més sol·licitats al cinema espanyol. Destaquen pel·lícules com Tarde para la ira, per la qual va ser nominat al Goya com a millor actor protagonista, i Intemperie, que li va donar una altra nominació. La seva carrera demostra que, encara que no sigui sempre el protagonista, és un dels intèrprets més respectats del panorama espanyol. Bueno, aquest cas és de secundari d'or,
1: I bastant dolent.
0: No, dolent com a personatge dolent,
1: Exacte, sí, no, és bastant bo.
2: Sí.
1: És bastant bo.
2: Però sempre li toquen personatges
1: dolents. Però és veritat que acostuma a ser un dolent.
0: Bueno, podria ser una mica un símil a nivell de registre amb... ara no me'n recordo del nom. El que sempre està amb el Coronado.
1: No, Luis Zahera no.
0: No,
1: Perquè Luis Zahera no fa de dolent.
0: Bueno,
1: fa de cerebral,
0: fa de desalmat, però, una mica sempre.
1: Però no, fa de dolent. Fa de el típic bo...
0: És veritat que són aquells personatges que estimes, tot i que no siguin moralment correctes.
1: No, ell és el dolent de moltes de les coses on ha sortit. Luis Zahera.
0: Pues molt bé,
2: doncs recuperem un dels moments.
3: Ulises. Que Salomé està embarazada. Que vas a tener un hermano. Chico, no pongas esa cara. El primero que tuve no me quedó mal, ¿no? Y me dije, bueno, pues ya está. Es un par de biberones, unos pañales comparado con pasar el Cabo de Hornos.
4: Joder, papá. Enhorabuena. Enhorabuena, de verdad. Voy a tener un hermano. Pues tendré que ponerme las pilas, que yo nunca he tenido un hermano, ¿sabes?
3: Ya, y yo nunca he tenido un crío en brazos. Que a mí los hijos ya vienen con pelos en los huevos. Pues tendremos que aprender juntos, ¿no?
4: Claro que sí.
2: ¿Qué ves? Neus Sanz.
0: Vinga, sentíem parlar amb aquest tall de la Salomé, pues la interpretava la Neus Sanz.
2: No, a la Salomé no l'hem sentit en aquest tall.
0: No, parlaven de que la Salomé estava embarassada.
2: Vale.
1: Hosti, Neus Sanz és la de Los Hombres de Paco, no?
2: Sí.
1: Molt bé, doncs amb Neus Sanz ben mai. Adéu.
2: Molt bé, adéu.
0: Adéu. Vinga, va, ella era coneguda abans del Barco, i després va continuar construint una carrera estable a la televisió i al teatre. És una d'aquelles cares habituals de la ficció espanyola que potser no ocupa grans titulars, però manté una trajectòria constant. El seu cas representa perfectament l'actor d'ofici. No va necessitar un gran fenomen posterior per continuar treballant regularment.
2: Ostres, doncs jo t'he de dir que no em pensava que hagués continuat treballant. És a dir... Sabia que feia alguna obra de teatre o sabia que feia alguna petita col·laboració, però l'havia com perdut bastant d'escena. I, de fet, crec que ella es va posar com més a la pan a la part més social, més, uh-huh. de, més de, com es diu, bueno, de...
0: Relacions entitats, públiques i coses
2: no, entitats solidàries uh-huh. i això. I jo, no sé, vaig com interpretar com que havia deixat aparcat una miqueta la interpretació i es dedicava a això, saps? Uh-huh. No ho sé, no ho sé. Per mi era de les millors al Barco, crec que tothom, tota Espanya se l'estimava moltíssim, i algun dels moments són, per exemple, aquests.
5: ¿Dices? Unas galletitas para ti. Llevas una semana en esa bodega y mira cómo te has quedado.
6: Muchas gracias.
5: ¿Se te ocurre que le puedo regalar a tu padre? Él me ha regalado el anillo del Corebe. Yo no le he regalado nada.
6: Pues no lo sé, la verdad. Hombre, él ayer me regaló el reloj de su padre. Igual podrías ir a un centro comercial y comprarle uno. Que sea bonito.
5: Qué tontería, ¿verdad? Que le voy a regalar yo a mitad del fin del mundo. Si ya no queda nada.
6: Salomé. Hay una cosa. Mi padre siempre dice que comer sin pan es comida de tontos. ¿Ya lo conoces?
5: No.
6: ¿Y hace días que el pan se acabó?
2: A veure. Oh, molt bé.
0: Bé, perfecte. Parlant de Neus Sàdar, he estat buscant una mica. Mira, va sortir a Les Tresines
2: no,
0: interpretant diversos personatges secundaris al llarg dels episodis de la sèrie, que crec que eren 13, vull dir, tampoc era una barbaritat.
2: Carai.
0: Bé, passem a un altre actor també molt estimat, Ivan Massaguer,
2: sí.
0: que feia de Burbuja.
2: Sí.
0: És un dels personatges més estimats de tota la sèrie, després del Barco, Ivan Massaguer, va protagonitzar, al tanto, un dels fenòmens internacionals més grans del cinema espanyol recent, El Hoyo. No has vist aquesta pel·lícula, és una exclusiva de Netflix, és molt xula de veure.
2: És aquella que
0: baixa... Sí, que estan, diguéssim, endreçats, és com una mena de crítica a la... ja t'ho diré ara. A les diferents posicions socials en quant a lo econòmic. No? És aquella pel·lícula en la que és una mena de presó vertical... en la que va, hi ha un ascensor al mig que va baixant amb el menjar. Què passa? Si tu estàs a dalt de tot, perfecte, perquè tens 2 minuts per fotre-te tot el que tu vulguis. Ara, si estàs al pis 63, la quantitat de menjar que t'arribarà serà molt poca.
2: Exacte. Ah,
0: d'això anava aquesta pel·lícula. És una de les pel·lícules més fastigoses que jo he vist en la meva vida, i t'ho dic perquè la vaig veure menjant una pizza.
2: És que...
0: La pel·lícula es va convertir en un enorme èxit mundial gràcies a Netflix, i el contrast és curiós, va passar d'interpretar l'entranyable Burbuja a protagonitzar una història brutal i claustrofòbica ambientada en una presó vertical. També va sortir a les dues últimes temporades de 7 vides, fent de, ara no recordo com es deia el seu personatge, però sí que era un fumeta, el típic, sí, el típic empanat. Vale? Va continuar actuant, evidentment sí, la Burbuja va sortir de l'Estrella Polar i va acabar atrapat en un dels forats més famosos de Netflix.
2: Aquest titular no està mal, eh?
0: Mira,
2: no està malament.
0: Poc destaquem, vull dir que quan un està bé ja cal que ho diguem.
2: Sí.
0: Vinga, va, parlem de Marina Salas, que interpretava
2: la Vilma.
0: Uh-huh. Uh-huh. Ha construït una carrera interessant alternant cinema comercial, televisió i projectes més prestigiosos. Després del Barco va participar a Carlos, Rei Emperador. Havíem repassat amb algú que també
2: sí.
0: havia participat aquí.
2: A la Irene Montalà.
0: Correcte. I ha continuat treballant en produccions espanyoles i catalanes. Ha evitat quedar encasillada com a actriu juvenil i ha buscat registres diferents, mantenint una carrera constant, encara que menys mediàtica que alguns dels seus companys. El titular va: la Vilma va... en el paper d'adolescent i ha construït una carrera molt diversa.
2: Estic
0: d'acord. Alguns quants, Es veu que en aquesta sèrie hi sortia fins i tot l'apuntador.
2: Deu vist el mare, sí. A veure, també t'he dit que crec que... Ah, bueno, no, després... Clar, n'has agafat, és a dir, els tres últims, per exemple, apareixen en moments concrets... saps, no surten a tota la sèrie.
0: Uh-huh.
2: Però sí, doni. Qui més tenim? El Bernabé Fernández.
0: Correcte, el sacerdot de l'Estrella Polar. Va continuar treballant després de la sèrie en televisió, cinema i especialment en teatre. No va tenir un únic gran èxit posterior que eclipsés la resta de la seva carrera, però s'ha mantingut dins de la professió. Vale, bien.
2: Sí.
0: Anem amb Javier Hernández, que feia de Piti. Piti va ser un dels personatges juvenils més populars del Barco. Javier Hernández va continuar treballant en diferents projectes audiovisuals després de la sèrie, encara que no va tornar a aconseguir un personatge tan popular com aquell.
2: Uh-huh.
0: El seu és el cas d'un actor que no va desaparèixer completament, però la gran popularitat del qual continua estant molt vinculada a l'Estrella Polar.
2: Sí.
0: Giselle Calderón, que interpretava a Estela. L'Estela va ser un dels personatges més excèntrics i còmics de la sèrie. Després del Barco, Giselle Calderón va continuar vinculada a la interpretació i a diferents projectes audiovisuals, encara que la seva trajectòria posterior va ser força més discreta. Sí. Bueno, trobem una mica...
2: No la recordo, si t'he de ser sincera.
0: Trobem una mica similituds amb aquests dos últims noms. Sí. Anem amb Juan Pablo Xuc.
2: Gamboa. Vaya criminal.
0: Sí?
2: Sí.
0: Vinga, va. És un dels grans dolents d'aquesta sèrie. Després del Barco, Juan Pablo Xuc va participar desenvolupant una carrera internacional, especialment en produccions llatinoamericanes i nord-americanes. Un dels seus treballs més coneguts va arribar amb Narcos, una altra sèrie de Netflix. La seva carrera és especialment interessant perquè ha treballat molt fora del circuit exclusivament espanyol. David Seijo, que feia de Ramiro.
2: No tinc ni idea de qui és. Ah, ja sé qui és, el Coix. Em sembla que és el Coix.
0: Després del Barco, David Seijo va continuar treballant especialment en produccions gallegues. Ha aparegut en títols com Cuéntame cómo pasó, Vivir sin permiso, Neboa i diverses produccions a la televisió gallega. Claro. És un bon exemple d'actor que potser es va allunyar del gran prime time nacional, però que ha mantingut la seva carrera activa. És que també aquestes coses, perquè es diu d'una manera com si fos negativa?
2: No, al contrari.
0: Clar, o sigui, Francesc Orella és un actor que no ha triomfat tant perquè està més centrat en Catalunya que en l'estat espanyol.
2: Clar, és que es depèn d'on tu miris. Emma Vilarasau, que no ha fet res a l'estat espanyol, vol dir que no ha triomfat.
0: Correcte.
2: És una de les grans de Catalunya. Clar, és que es depèn. Sí, sí, estic d'acord.
0: Bé,
2: la millor de totes, bé, ara.
0: Patricia Arbués,
2: sí,
0: que feia de Valeria.
2: Sí.
0: Era la nena, si no m'equivoco.
2: Era la nena, més maca.
0: Vinga, va. La petita de la família Montero. El Barco va ser el seu paper més conegut i la seva trajectòria pública posterior ha estat molt més discreta que la resta del repartiment adult. És un dels casos d'actriu infantil que va créixer lluny de l'enorme exposició mediàtica d'algun dels seus companys. Això és una cosa que sempre comentem amb els actors infantils, no? Com que ja van triomfar de nens, és com una espineta que ja tenen, que ja se l'han tret de sobre.
2: Sí, però també crec que és que potser alguns descobreixin que tampoc és lo seu.
0: Bueno, clar, això podria ser perquè potser va molt lligada als teus pares,
2: per exemple,
0: que porten un cas.
2: Penso en Carlos Cuevas, que va començar des de molt petit i mira on ha arribat, saps?
0: Sí, correcte, Úrsula Corberó.
2: Exacte. Però no sé, depèn de qui diu, pues mira, això no és per mi.
0: Vinga, pues re, Alba Ribas interpretava Sol, el seu personatge va tenir una presència important a les últimes temporades.
2: Sí.
0: Després va continuar treballant a cinema i a televisió i va participar en produccions com El Ministeri del Tiempo, a més de diversos projectes catalans. Ha mantingut una trajectòria discreta però constant dins de la professió.
2: Uh-huh.
0: Tenim els dos últims, Jean Cornet, un nom especialment interessant. És conegut per haver treballat amb Pedro Almodóvar a La piel que habito, la pel·lícula per la qual va guanyar Premi Goya al millor actor revelació. Déu-n'hi-do, uns quants han sortit d'aquest cast.
2: Sí, sí, sí, sí.
0: En Max va estar molt poc temps al vaixell, però Jean Cornet pot presumir d'haver guanyat un Goya treballant amb Almodóvar.
2: Sí.
0: Bueno, vale, sí. Te comprem el titular, va.
2: Sí.
0: I l'última, ja n'havíem parlat a l'episodi de Lo Serrano, és Belén Rueda. La seva aparició va ser molt puntual, però mereix una menció especial. Belén Rueda ja era una de les grans actrius de cinema espanyol i havia guanyat el Goya per Mar Adentro. Després va continuar consolidant-se com una de les grans reines del thriller espanyol en pel·lícules com El Orfanato, Los Ojos de Julia i El Cuerpo.
2: A més, crec que és de les poques actrius de thriller que segueixo i he vist totes les pel·lis i la veritat és que actua molt bé. I el Barco, és veritat, ella surt dos o tres capítols, representa que ella arriba... no, representa que no hi ha ningú, que estan sols a la terra, però apareix un barco amb ella i tenen el dubte de si l'han d'agafar o no, les malalties que pugui tenir, i resulta que no està bé allà per atzar, diguéssim, que, no, que té una part més dolenta. Ho deixem aquí, continuarem amb moltes més sèries espanyoles i catalanes, perquè n'hi ha per donar i per vendre.
0: I tant.
2: Ho deixem aquí, gràcies, Ivan, que vagi bé.
0: Adeu.
2: Fins aquí, això van ser l'espai de sèries d'Ulida Ràdio.

Hola, amics. Això és Cinema a la Xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. Aquesta preciosa obertura, d'aquelles que només amb les primeres notes ja transporten immediatament al cinema, a una pantalla gran que et promet un viatge a l'oest, on t'hi esperen grans emocions i grans espais oberts, la va compondre el músic nord-americà Jerome Morrose per a la pel·lícula The Big Country, Grans Horitzons, de William Wyler, l'any 1958, amb un repartiment de luxe. Gregory Peck, Gene Simmons, Carole Baker i Charlton Heston. Avui parlarem de Jerome Morrose perquè ell serà qui tancarà aquest petit cicle d'estiu que hem dedicat als compositors cinematogràfics. Això no vol dir que no en parlem en altres ocasions, per descomptat que ho fem, però en aquest cicle han tingut tot el protagonisme els músics. Jerome Morrose, que va estar nominat a l'Oscar per Grans Horitzons, era novaiorquès, va néixer a Brooklyn, Nova York, l'any 1913, i va destacar de seguida com un nen prodigi perquè amb només 5 anys ja tocava el piano, com si fos un complement de la seva personalitat. I quan en tenia 8 ja componia música. No és estrany que 30 anys després el gran Elmer Bernstein, el dels Set Magnífics, el considerés un dels seus referents. I és que Jerome Morrose era un creador de música nord-americana genuïna, sense les influències dels compositors europeus emigrants que venien d'Europa i que havien anat als Estats Units. Les dues primeres bandes sonores de Jerome Morrose són dels anys 1940. Scotland Yard, que era un remake d'un film policíac del 1930, i Close Up, una història de cinema negre. Són les dècades següents, les de 1950 i 60, les que recullen el gros de la seva producció creativa. Un dels films d'aquesta etapa és El rebel orgullós, de Michael Curtis, amb Alan Ladd, Olivia de Havilland i John Carradine.

El rebel orgullós, una partitura de Gerald Morrow per a una història centrada en la guerra de secessió nord-americana sobre un nen que es torna mut arran de ser testimoni de l'assassinat de la seva mare i de l'incendi de casa seva. Però si, com he dit abans, Gerald Morrow va ser un referent per a Elmer

Bernstein, ell també va tenir els seus referents personals. I un d'especial va ser Bernard Herrmann, un compositor gegantí, un compositor dels que podem dir que són a dalt de tot. Perquè Herrmann va ser durant molts anys el músic de les pel·lícules d'Alfred Hitchcock. De fet, podríem dir que l'obra de Hitchcock no seria la mateixa sense la música de Bernard Herrmann. Hi ha persones que han descobert la música cinematogràfica a partir de John Williams, que és un compositor formidable, extraordinari, però cal que tinguin en compte, cal que tinguin present, que abans de Williams hi ha hagut Bernard Herrmann, Aaron Copland, Max Steiner, Alfred Newman, Miklos Rotze, Franz Waxman, Dimitri Tiomkin o Victor Young. És a dir, compositors als quals devem moltíssimes de les emocions que hem experimentat davant d'una pantalla. Ells són els grans clàssics, són història viva del cinema. Us confesso que va ser un d'ells, que escoltant la música de les pel·lícules d'aquesta gent, pel·lícules de grans mestres com John Ford, Howard Hawks, Fritz Lang, Billy Wilder o William Wyler, Orson Welles o Nicholas Ray, que va néixer el meu amor incondicional pel cinema. No cal que us digui que el dia que vaig poder entrevistar Elmer Bernstein per a TV3 i demanar-li que em signés els molts discos que tenia seus, va ser un dia molt especial per a mi. Pel que fa a Jerome Moros, la seva carrera va continuar avançant en films com Les Set Meravelles del Món, un dels primers estrenats en format cinerama, el film d'aventures Costa de Taurons, amb Victor Mature, el film bèl·lic Camí de muntanya, amb James Stewart, el thriller La ciutat captiva, els westerns Caravana i Els rebels de Kansas, o el drama El cardenal d'Otto Preminger, de 3 hores de metratge, amb Tom Tryon, John Huston i Romy Schneider, sobre un capellà que va fent camí a la jerarquia de l'Església. Potser recordeu el seu tema principal.

La música que Gerard Morrow va compondre per al film El Cardenal, nominat a l'Oscar en 6 apartats. Gerard Morrow, de tota manera, no era només compositor cinematogràfic. També va compondre per espectacles de Broadway, per a ballets, 5 ballets concretament, per a films de televisió, per a orquestres de cambra i per a òpera. A Hollywood, Morrow va escriure 19 bandes sonores, i entre les més destacades, que no he nomenat, hi ha Exercici per a 5 dits, amb Rosalind Russell, El senyor de la guerra, amb Charlton Heston, Raquel, Raquel, de Paul Newman, amb Joan Woodward, i Herois, amb Michael Douglas. El 1969, que va ser l'última, aquesta va ser, no en va fer cap més, de pel·lícula. Gerard Morrow va ser un home d'una única parella. Es va casar de molt jove amb Hazel Abrams, una noia que va conèixer a una llibreria de Los Angeles, i van viure junts 44 anys, fins a la mort d'ella. Es dona el cas que, abans que es coneguessin, Hazel Abrams havia fet de doble de l'actriu Sylvia Sidney en algunes escenes de la pel·lícula Fúria, de Fritz Lang. Hazel Abrams i Gerard Morrow tenien una filla, Susanna, que va créixer entre genis perquè Aaron Copland i Bernard Herrmann eren amics de la família i corrien sempre per casa seva. I ha estat ella, la filla, qui s'ha dedicat a gestionar els drets de l'obra del seu pare. Gerard Morrow estava molt unit a la seva dona i no va assimilar gens bé la seva mort. Ella va morir el març de 1983 i ell la va seguir 4 mesos després amb un vessament cerebral. Tenia 69 anys. Nosaltres, per tancar aquest cinema a la xarxa que ha tingut Aimé Andriqui a les vies de so i que hem dedicat a Gerard Morrow, escoltarem la banda sonora que ell va compondre per a un film basat en el llibre de Mark Twain, Les aventures de Huckleberry Finn. Fins la setmana vinent, amics.

0: Continguts en xarxa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: En sèrie.
2: Totes les novetats 2.0 a la teva plataforma digital.
1: Les millors ficcions.
2: Els millors relats.
1: Les estrenes més espectaculars.
2: El retorn de les sèries més esperades.
1: Un repàs setmanal de la cartellera digital.
2: En sèrie, amb l'Ali Giné.
3: Molt benvinguts a aquest inici de temporada de l'En sèrie, que comença amb vagues al sector educatiu, però la bona notícia és que les cartelleres venen plenes. Així que comencem, com sempre, el repàs setmanal.
4: Single them to open the door, they'll not shoot you. Understand?
3: I ho fem des d'aquest dimarts amb la cinquena temporada de Fauda a Netflix.
5: Everybody on the ground, now.
6: Over there, go down, now, now, you too.
5: On the ground.
6: Go over there.
5: Go over there.
7: Llévame hasta tu jefe.
6: Sit, sit, don't worry.
7: Está abajo, abajo.
6: Okay?
3: Torna aquesta sèrie descarnada de suspens on un agent israelià d'elit va darrere la pista d'un combatent palestí a qui donava per mort.
8: No he cogido chaqueta.
9: ¿No hace fresco?
8: Pero no quiero tener calor.
9: Eres un aburrido.
8: ¿Hemos perdido la magia?
9: Te has vuelto un aburrido.
3: També aquest dimarts a Filmin s'estrena Babies.
9: ¿Ese es el bebé?
10: Un segundo, por favor.
3: L'esperança d'una parella als seus 30 es posa a prova al patir múltiples avortaments espontanis. Mentre s'enfronten a un dolor inimaginable, el seu vincle creix amb humor, calidesa i amor inquebrantable.
11: 26 d'octubre de 1979. Esperé años este preciso momento.
12: Desde este momento, lo nombro director interino de la Agencia Central de Inteligencia de Corea.
3: Des de dimecres a Disney Plus arriba la segona temporada de Made in Korea.
11: ¿Qué le parece si usted y yo cruzamos el río Han juntos?
3: Torna aquest drama criminal coreà que s'ambienta en la turbulenta dècada de 1970. La sèrie segueix un oficial de l'Agència Central d'Intel·ligència de Corea durant el dia i narcotraficant per la nit, i a un fiscal dedicat a combatre la corrupció.
13: Has llamado a 000. ¿Puedes contarme qué emergencia tienes?
14: Decía que había que llamar para pedir ayuda. Estoy perdida y no sé cómo voy a volver a casa.
13: No pasa nada, has hecho bien.
3: A Apple TV y arriba Causa Abierta.
13: Me llamo Ian. ¿Cómo te llamas? ¿Me lo dices?
14: Sara.
13: Sara.
14: O tal vez Max. No lo sé.
13: ¿Has dicho Max? ¿Lo repites, por favor?
14: No lo sé.
13: ¿Otra vez?
14: No lo sé. No lo sé. Quizás sea Max.
3: La vida d'un detectiu de policia es va esmoronar fa 10 anys quan la seva filla desapareix sense deixar rastre. De sobte, però, rep una trucada demanant ajuda d'una jove que ell creu que és la seva filla. Davant aquest fet, no s'aturarà davant de res per trobar-la i reunir la seva família, costi el que costi.
15: My husband and I, we take turns supporting each other. So he supported me through my first book, now it's my turn.
16: My turn is... yet to win me the Nobel.
15: The Nobel. Are you joking? Honey.
16: Not at all.
3: També des d'aquest dimecres trobem a Movistar Plus La Mujer Miniatura.
15: This is the top secret project you've been working on.
16: Oh, oh no, Lindy. Lindy!
3: La ficció examina els equilibris de poder d'una parella després d'un accident tecnològic que provoca la crisi definitiva en la seva relació. La protagonista s'encongeix per un experiment del seu marit.
17: Oh,
10: ¿Qué es lo que quería contarnos?
15: Todo.
3: Aquest dijous a Netflix hi arriba El Club Gastronómico.
10: A veces conoces a gente y esa nueva amistad es como estar enamorada. Vivíamos en nuestra burbuja. Nos gustaba todo de los demás. Nos sentíamos seguros.
17: Creo que es la hora de un fiestorro.
3: Quan un dels membres d'aquest club mor en un incendi, quatre parelles aparentment perfectes es veuen obligades a qüestionar tot el que creien saber l'un de l'altre. I també aquest dijous trobem a Sky Showtime la segona temporada de Lazos Mortales. En aquesta segona entrega, la sèrie narra la història d'una jove antropòloga i un periodista. L'assassinat d'un estudiant d'arquitectura destapa un modus operandi amb inquietants similituds amb els crims d'un assassí en sèrie que actualment compleix condemna.
18: Soy Tegan Tao. Remar, como la vida, se basa en realizar reajustes constantes. Y cuando lo consigues...
19: Debe acompañarnos.
18: La decisión inesperada de otra persona.
20: Queremos hacerle unas preguntas sobre su marido.
18: Te lo arrebata todo.
3: Encara aquest dijous, a Netflix s'hi estrena La Timonel.
21: ¡Eres nueva! Sé que este instituto puede asustar, pero la gente es bastante maja.
22: ¿Sabes qué es?
21: Ilústrame.
22: Es para chicas que buscan diversión.
21: Tú evítalo, a toda costa.
3: Una jove esportista de 16 anys, amb un prometedor futur, el veu truncat per un escàndol familiar. Obligada a mudar-se a la costa est, espera poder començar de zero, però l'arribada descobreix que no tan sols és la noia nova, sinó que també està condemnada a quedar-se a terra ferma.
23: Mi amor, ¿estás 100% segura que quieres hacer esto?
3: Arribem a divendres, a Amazon Prime s'hi estrena El Juicio.
24: Abusaron de mí. Carlos Huerta, sí se llama.
25: Su papá tiene toda la lana del mundo.
23: Me apena mucho molestarlo, pero hubo un problema entre mi hija Andrea y Carlos, su hijo.
26: Quiero ofrecerte una disculpa.
23: Lo que pasó fue algo grave.
3: Es tracta d'una sèrie judicial inspirada en fets reals en la que un pare i la seva filla busquen justícia contra un sistema fallit després que la jove hagi estat abusada sexualment.
27: Felicitaciones, nos enteramos de la nominación.
28: Lástima que no, todo es perfecto.
29: No tiene pulso. Entra en paro.
28: Se va. Vamos.
3: A Netflix també divendres hi arriba En Coma.
30: Hoy mismo esa paciente dona su corazón.
31: Yo sé que usted me está escuchando. Yo soy Anabel, la paciente que está en UCI.
32: Usted no está loco.
33: Por favor, ayúdeme.
34: Hay alguien que quiere sacarme el corazón.
35: ¿Es usted o soy yo?
3: Una jove entra en coma després de patir un violent incident. Un infermer que, sent els esperits, haurà d'intentar mantenir-la en vida abans que els seus enemics la trobin.
36: She will plot how to take the new season by storm. I have schemed.
3: I finalment, la última proposta de la setmana ens situa Movistar Plus amb la segona temporada de Los Forcit. En aquesta entrega, la família protagonista haurà d'enfrontar-se a un món on el desig, el deure i l'ambició topen de forma cada cop més perillosa.
37: Son tiempos convulsos.
3: Arribem ara sí a la recomanació de la sèrie i en aquest inici de temporada toca fer un repàs de la tercera temporada de La Casa del Dragón.
38: Aquí no estàs a salvo.
39: Su derrota está escrita. Tomaremos la ciudad.
3: A grans trets, la tercera entrega de la prequela de Joc de Trons ha superat, sens dubte, la segona temporada, però tampoc ho tenia difícil. Ens expliquem. Si bé és cert que millora pel que fa a les dosis d'acció, enfrontaments i el desplegament visual dels dracs, la sèrie continua deixant-nos aquella amarga sensació que s'està allargant el xiclet de manera innecessària.
38: El peso de la corona te aplastará. Tus decisiones nos traerán la muerte a todos.
37: Poco a poco. Abocado, abocado. Está
0: acabes demostrando que es incapaz de gobernar.
3: I és que, després d'un inici molt prometedor, tornem a episodis de calma tediosa i on les trames de conspiracions i traïcions no li arriben ni a la sola de la sabata a la seva predecessora. És cert que analitzant Joc de Trons tampoc són tot flors i violes, deixant de banda el polèmic final, en general, el magnetisme dels seus personatges aconseguia suplir els episodis més fluixos.
0: Has llegado lejos, pero sigues sin saber quién eres.
3: Però no tot és avorrit en aquesta nova entrega de La caça del dragón, ni molt menys. Els últims capítols de la temporada aconsegueixen recuperar el to i, com ja ens tenen acostumats, els seus creadors ens auguren una quarta i darrera temporada espectacular.
1: No te advertí que acabaries así.
3: Diríem que, en definitiva, aquesta tercera entrega té com a punts forts seqüències visuals impressionants, més que en cap altra temporada, gràcies en gran part a una major presència dels dracs en pantalla. I sí, insistim, la sèrie recupera força tràgica i tensió política en la seva pugna pel tro de ferro, però el problema continua sent la manca de ritme en els seus episodis intermitjos, amb subtrames denses i amb diàlegs massa pesats.
0: Aunque la reina tenga dragones... El pueblo no se siente a salvo, y no debería.
3: L'única esperança que ens queda ara, després d'un final immillorable, és pensar que quan torni la sèrie amb la seva quarta temporada el 2028, ja no tindrem la sensació d'estar esperant les grans seqüències d'aquesta trama.
1: Se ha permitido que mis enemigos reúnan fuerzas.
3: I és que, per bé o per mal, la batalla del darrer capítol, de la que no en farem cap spoiler, marca, sens dubte, l'inici del descens de la casa Targaryen, on cada nou episodi haurà de costar-nos per força el desenllaç de la dansa de dragones. Això sí, haurem d'esperar 2 anys per comprovar-ho. Mentrestant, aquí us deixem un fragment d'aquesta tercera entrega.
2: ¿Quiénes sois?
0: Unos pobres servidores de la ciudadela,
2: ¿eh?
0: Llevamos estos cuervos a Puerto Blanco.
2: Estáis en tierras de la reina. Si queréis pasar, tendréis que abjurar del usurpador, hincar la rodilla y jurar lealtad a su alteza, la verdadera reina, Rhaenyra Targaryen.
0: Abjuramos del usurpador y juramos lealtad a Rhaenyra Targaryen. Vamos, amigo. Así podremos retomar nuestro camino.
2: Te ha dicho que te arrodilles.
0: ¡Que os follen!
2: Solo basura.
0: Disculpadle, es muy testarudo.
2: ¡Están con Aegon! ¡Pasadlos por la espada!
0: ¡No! Es vuestro día de suerte.
1: ¡Por favor!
0: La razón por la que no quiere jurar lealtad a Rhaenyra... Es porque es Aegon Targaryen.
4: ¿Qué? No, no. Esa es... ¿A qué estás jugando? Siempre de chanta.
2: ¿Es cierto?
4: No, no. Claro que no es. Es mentira.
0: Lo purificó el dragón de Rhaenys con fuego de su dragón en reposo del grajo.
4: Mi compañero es un fabuloso
0: cómico.
4: Soy
0: el consejero.
4: Que se jacta de hazañas por diversión. ¡Esos son putas mentiras!
2: Uno de los dos miente.
0: Su corona.
4: No.
2: Preciosa melena. Decapitadlos. La reina nos dará una buena recompensa.
0: Disculpadme, pero eso os costaría la cabeza. Es el pretendiente al trono. Seguro que os pagarán lo que pidáis por entregarnos a ambos. A la reina, como prisioneros.
3: Fins aquí l'En Sèrie. La setmana vinent més estrenes. Fins llavors, no deixeu de veure sèries. Adéu-siau.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: És dimarts, dia 15 de setembre. Comencem una nova edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Avui a l'InfoSap repassarem la història de la Romeria de Sant Andreu de la Barca a Montserrat. Ho farem amb mossèn Jaume Graner i també amb Anna Maria Miquel. I és que aquest divendres, dissabte i diumenge, Sant Andreu de la Barca celebra una nova edició de la Romeria. Parlarem de la seva història, dels seus orígens, ja que aquesta serà una edició molt especial, ja que es compleixen 100 edicions d'aquesta Romeria. Per tant, una efemèride doncs, important. I avui també parlarem de els cursos del Servei Local de Català, que inicien període d'inscripció. A Sant Andreu de la Barca s'oferiran un total de 150 places per aprendre català aquest nou curs 2026-2027. Parlarem amb Rosa Monforte, responsable del Servei Local de Català. Salutacions de Jordi Emiliana, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu. Comencem una nova edició de l'InfoSap.

0: El Servei Local de Català de Sant Andreu de la Barca torna a obrir el període de matriculació de cara al curs 2026-2027. Volem saber quins són els cursos que s'ofereixen en aquesta edició i quan comencen aquests cursos. Ens acompanya Rosa Monforte, responsable del Servei Local de Català de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia, Rosa.
1: Hola, molt bon dia.
0: Doncs ja tornem a ser-hi, amb aquestes inscripcions als cursos de català i en aquesta ocasió de cara al nou curs 2026-2027. Les inscripcions, les dates, Rosa?
1: Sí, doncs en aquests moments estem preparant les inscripcions. Les dates són entre el 16 i el 21 de setembre i les classes començaran l'última setmana de setembre, els dies 28 i 29 de setembre, segons el curs.
0: Els cursos, 28 i 29 de setembre és quan s'inicien, per
1: sí.
0: Tant, queda poc.
1: Sí, queda poc. Ara això, estem preparant la inscripció i la inscripció, com ja acostuma a ser habitual, a fi doncs de facilitar la continuïtat dels alumnes que ja han començat a aprendre català, doncs s'organitza amb dos torns diferents. Per una banda, hi ha un torn d'inscripció preferent, que és els dies 14 i 15 de setembre, i en aquests dies doncs s'hi poden matricular els alumnes que han fet cursos amb nosaltres durant els últims 12 mesos, a fi doncs de poder garantir, no?, que tinguin la plaça garantida. I un cop passa aquesta inscripció preferent, a partir del dia 16 es poden inscriure la resta de persones que no han estudiat mai català amb nosaltres.
0: Per aquest curs 2026-2027, quins són els cursos que s'ofereixen?
1: Doncs mira, s'ofereixen cursos des de la U.1, que és aquest curs inicial, fins al C2. Hi ha diferents modalitats. Es poden fer cursos en línia, es poden fer cursos semipresencials. Hi ha també cursos en format en línia, amb semiconnexió. Hi ha diferents formats, eh? Cada nivell doncs té els seus formats i la seva oferta. I si et sembla, doncs comentem l'oferta presencial dels cursos que es faran a Sant Andreu. Mira, a Sant Andreu s'ofereixen 6 cursos presencials de diferents nivells. Amb aquests 6 cursos doncs oferim 150 places i els cursos que hi ha, l'oferta que hi ha és la U.1, que és aquest curs més inicial per persones doncs que no han estudiat mai català però que tenen potser una llengua inicial, una llengua materna molt diferent del català, o que tenen un grau d'instrucció més aviat baix, llavors haurien de fer aquest A1.1. Després s'ofereixen 2 bàsics uns, que ja seria doncs per persones que no han fet mai català però que parlen doncs una llengua més propera al català, no?, una llengua romànica. I aquest bàsic 1 s'ofereix un en horari de matí i un en horari de tarda. Després s'ofereix un bàsic 2, a fi doncs que les persones que van fer el bàsic 1 a l'estiu i el bàsic 1 al tercer trimestre del curs passat puguin continuar estudiant i puguin ja inscriure's directament al bàsic 2. Després tenim l'elemental 1, que és també un curs destinat a fomentar, no?, o a centrar-se en l'expressió oral per les persones que ja han fet el bàsic, i aleshores doncs el curs de continuïtat és l'elemental 1. I després tenim el suficiència 1. Volia remarcar aquest suficiència 1 perquè és un curs, diríem, de nivell estrella, en un horari estrella, i que no sempre es fa a Sant Andreu de la Barca. El suficiència 1 és el primer mòdul del curs C1, o sigui, el C1 té 3 mòduls, no?, el suficiència 1, que s'ofereix ara, el 2, que s'oferirà el segon trimestre, i el 3, que s'oferirà en el tercer trimestre. I que a final de curs, si se supera l'examen, s'obtindrà la titulació de nivell C1, que és una titulació que moltes vegades doncs hi ha persones que se la volen treure. Llavors, per això deia, el curs estrella, perquè a la millor hi ha persones doncs que estan buscant aquest curs, que sàpiguen que el poden fer a Sant Andreu de la Barca de manera presencial, en horari de dilluns i dimecres de 18:45 a 20:45, que no necessàriament s'han de fer tots els mòduls, perquè a la millor hi ha persones que ja han estudiat aquest curs o ja han començat a fer algun mòdul i a la millor no cal que facin l'1, però a la millor el gener es poden incorporar al 2 per continuar, no?, amb els seus estudis i després al juny treure's la titulació. Per això deia que era, doncs, aquest curs estrella, perquè no sempre s'ofereix. Aquest any, doncs, tenim la sort que l'hem pogut organitzar i aleshores, doncs, és això, en aquest bon horari, no?, de tarda a vespre. Per tant, doncs, persones que estan treballant o que tenen activitats durant el dia, que estan ocupades durant el dia, doncs a la tarda vespre, doncs potser els va bé aquest horari, no?, per seguir estudiant i per treure's aquesta titulació.
0: Persones interessades a realitzar aquests cursos que s'organitzen des del Servei Local de Català, aquests cursos de català per adults, inscripcions, telèfons de contacte, correu electrònic...
1: Sí, a veure, durant els dies de matrícula, o sigui, ja a partir del dia 14, que hi ha inscripció preferent, doncs l'horari del Servei de Català, l'horari d'atenció al públic, serà de 9 a 1 al matí i de 5 a 8 de la tarda, tots els dies de matrícula, o sigui, des del dia 14 fins al dia 21, excepte el dia 18, que és divendres, i aquest dia només hi haurà atenció al públic al matí en horari de 9 a 13. Aleshores, ens podeu trobar a les escoles velles. El telèfon de contacte amb servei de WhatsApp és el 634-75-72-31 i també ens podeu contactar a través del correu electrònic santandreubarca@cpnl.cat.
0: Doncs aquestes són les dades de contacte per a les persones interessades a realitzar algun dels cursos del Servei Local de Català. Sobre, ho preguntem sempre, però el perfil dels alumnes que s'hi apunten a aquests cursos, i com sempre diem, molt divers.
1: Sí, sí, molt divers. Bé, són persones, doncs, que d'alguna manera volen tenir aquesta formació en català. Els cursos, aquesta formació mínima, llavors, per aquesta raó, els cursos de nivell inicial i bàsic són gratuïts, per poder garantir o per poder donar l'oportunitat de tenir aquests coneixements bàsics de català a les persones nouvingudes. I després, doncs, ja de cara a l'elemental i altres cursos, doncs aquí tindríem de tot, o sigui, hi ha persones, doncs, que han anat progressant, diríem, no?, al llarg del temps en la seva formació i han anat avançant fins que arriben, doncs, continuen i arriben al nivell elemental o al nivell intermedi o fins i tot al nivell de suficiència, perquè tenim alumnes en els cursos de suficiència, potser hi ha majoria d'alumnes d'origen catalanoparlant o doncs nascuts aquí, però que a la millor van començar un curs de nivell bàsic i han anat seguint, han anat progressant fins a arribar al nivell de suficiència, o sigui que hi ha com una mica de tot.
0: Sí que heu notat, Rosa, suposo que en els darrers anys, que hi ha més demanda, no?, dels cursos de català.
1: Bé, podríem dir que sí, clar, ja diguem en diferents àmbits, no?, és important tenir una mínima formació de català, no? Per exemple, ara m'està venint al cap els taxistes, no? Per tenir una llicència de taxi també, doncs, han de complir tota una sèrie de requisits i un d'aquests requisits, doncs, és tenir uns coneixements mínims de català. Per tant, les persones que viuen aquí, ja sigui perquè hi han nascut o perquè han vingut d'un altre lloc, és necessari, no?, o és important que tinguin una formació bàsica de català. Ja sigui, doncs, per obtenir una feina, per millorar, per estar més integrats, i aleshores, doncs, bé, potser hi ha persones que quan acaben d'arribar no en són conscients, però després, doncs, ja quan porten un temps veuen que han de fer aquest pas, no?, de tenir aquesta formació de llengua catalana.
0: Doncs els cursos del Servei Local de Català, doncs, que inicien el curs els dies 28 i 29 de setembre, depèn del curs 2026-2027, i del 16 al 21 de setembre, període d'inscripció per aquests cursos. Àmplia oferta aquest any. I finalment, Rosa, animar la gent que ens escolti que s'hi apuntin, no?
1: Sí, que s'hi apuntin, que contactin amb el Servei de Català si tenen dubtes. Després també des de la web del Consorci es pot consultar l'oferta a tot Catalunya. Per tant, doncs, si hi ha una persona que vol fer un curs en línia o un curs en una altra població diferent, pot consultar a través del cercador tota aquesta oferta.
0: Rosa Monforte, responsable del Servei Local de Català de Sant Andreu de Barca, gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
2: L'Infosap, l'actualitat de Sant Andreu de la Barca amb Jordi Milian. Ràdio Sant Andreu, serveis informatius.
0: Aquest any 2026, la Romeria de Sant Andreu de la Barca a Montserrat celebra 100 anys. Tot seguit repassem la història, ho farem amb mossèn Jaume Graner i també amb Anna Maria Miquel.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La romeria de Sant Andreu de la Barca a Montserrat celebra aquest any el seu centenari. 100 romeries de Sant Andreu de la Barca a Montserrat, una tradició que ha plegat a diverses generacions de santandreuencs i santandreuenques i que manté viu el vincle del municipi amb Montserrat. Coincidint amb aquesta efemèride, volem conèixer una mica de com es viurà la romeria aquest any, quins actes s'han preparat i, sobretot, repassar una mica la història d'aquesta romeria. Avui ens acompanya als estudis de Ràdio Sant Andreu mossèn Jaume Graner. Molt bon dia.
1: Bon dia a tots plegats.
0: També ens acompanya Anna Maria Miquel, que és la responsable de l'organització d'aquesta romeria. Molt bon dia.
2: Bon dia a tots.
0: Primer de tot, 100 romeries, per tant, és una efemèride prou important. Mossèn, què significa arribar a aquest centenari de romeries?
1: Home, això marca la vida de tots plegats, no? Perquè vol dir que som fruit d'una tradició que està ben arrelada, una tradició que ha anat variant al llarg del temps, però que és sòlida i es manté cada any, no?
0: No sé si tenim documentacions d'aquelles primeres romeries.
1: A la parròquia, que a mi em consti, no hi ha documentació del passat, eh? Penseu que a la parròquia costa molt trobar persones que puguin seure, escriure, guardar, perquè la vida de cada dia ja se'ns menja, no? Segons com, la gent té una mentalitat de que la parròquia és el capellà i que ell ho ha de fer tot, i el capellà dona pel que dona i no més, i costa molt trobar col·laboradors que en aquest sentit puguin ser eficaços, no?
0: Si busquem els orígens, tot i que no tinguem aquesta documentació, sí que podem fer un exercici d'imaginació de què podria motivar, no?, a un grup de persones d'iniciar aquesta romeria.
1: Sempre la motivació és espiritual, trobar-se amb el Senyor als peus de la Mare de Déu. I això motivava el anar-hi, pujar, trobar-se, compartir, però aquesta motivació més fonda espiritual és la que sempre ha dirigit la romeria.
0: Una romeria que comentava vostè abans, de què ha anat canviant, no?, al llarg de la història.
1: Ha anat canviant perquè ha canviat tot. Ha canviat el poble, ha canviat l'església, ha canviat la manera d'entendre la vida, i per tant això ho ha anat fent cada vegada més diferent, no?
0: Però Montserrat continua sent un lloc molt especial, no?
1: Montserrat és un punt d'atracció important pels cristians de Catalunya i atreu a tots els que formem part de les parròquies catalanes. Tots, una hora o altra, passem per Montserrat. Nosaltres hi anem a la parròquia nostra aquests 3 dies, però, per exemple, totes les parròquies d'aquí de l'arxiprestat de Montserrat pugen un cop l'any, també cada any, un dia sencer, tots plegats.
0: Aquí són 3 dies, serà del 18 al 20 de setembre. Les dates, més o menys, sobretot en els darrers anys, han estat per aquestes dates, no?
1: Sí, sempre es fa coincidir amb el tercer diumenge de... L'últim dia sempre és el tercer diumenge de setembre. El primer és la festa major, que celebrem Sant Llop, i el tercer, la romeria. Per tant, divendres, dissabte i diumenge.
0: Entremig tindríem la diada, per tant, tindríem aquestes 3 celebracions pràcticament seguides.
1: La diada la celebrem allà a la plaça de l'Església intensament, a la vigília o vespre, com farem avui.
0: També ens acompanya avui Anna Maria Miquel, que és responsable d'organització de la romeria. Suposo que aquests 3 dies, diem que la romeria són 3 dies, divendres, dissabte i diumenge, el tema organitzatiu, setmanes abans o fins i tot mesos abans ja comença la preparació, no?
2: I tant que sí, bastants mesos abans, perquè Montserrat cada vegada se'ls acumula més gent i necessiten les coses saber-les en temps. No podem dir d'avui per demà, sigui la trobada primera els divendres quan arribem, que un monjo ens troba allà a l'entrada, tenim una trobada amb ell, Després l'endemà, que també a primera hora tenim una xerrada amb el monjo, el mossèn tot això prepara ja d'un any a l'altre aquesta part. Però jo, per exemple, a nivell pues, de, el dissabte que fem una trobada, ai, un dinar tots junts, això el demanem d'un any a un altre al restaurant, si no, no tenim puesto. Això vol dir una feinada. Has d'apuntar també la gent amb temps, perquè ells volen saber quan serem, els menús, si anem a missa el diumenge, per descomptat, que anem quasi bé tothom, han de saber totes les persones amb molt de temps per demanar-hi plaça. Si no, dintre l'església són limitades, no es pot anar així, arribar i anar-hi. I tot això dona feina, dona molta feina, has de tenir-ho tot ben controlat. La gent els hi costa a vegades una mica, bueno, ja esperaré els últims dies, però no és així. Els últims dies se'ns atrapen i no podem llavors fer-ho tot. Però bueno, fem el que podem i amb molta, molta il·lusió i amb moltes ganes, perquè Montserrat és algo molt especial.
0: Després, evidentment, també s'ha d'afegir doncs, aquelles persones que durant aquests 3 dies es queden a dormir a Montserrat, les cel·les de Montserrat, això sí. També s'organitza des de la parròquia.
2: Sí, sí, també. I això també les demanem d'un any a l'altre, perquè, clar, aquell dia també coincidim amb altres parròquies que també van a la Romeria i les celdes hi ha les que hi ha, no podem més. Llavors també les hem de tenir, han de venir uns dies abans. Nosaltres ja les demanem d'un any a l'altre i llavors la gent ja venen abans a apuntar-s'hi. Generalment fa una colla d'anys que ja és una rutina, hi ha molta gent que ja sempre venen... bueno, recorda que jo també vindré, ja vindrem temps a apuntar, que ja anem seguint els mateixos, les mateixes persones. Aquest any hem tingut sort, ens han donat alguna més i ja les tenim totes plenes.
0: Bueno, aquest any que és el centenari de la Romeria, doncs una mica més de cel·les també ha anat bé, eh?
2: Sí, oi tant que sí. Encara ens en feien falta més, però ja no n'hi ha més, hi ha el que hi ha.
0: No sé si heu notat que aquest any, al ser el centenari de la Romeria, ha hagut més demanda, o més persones s'han acostat, en aquest cas, a la parròquia, doncs demanant informació, que volen participar. Estem parlant, clar, d'una efemèride important.
2: Sí, sí, hi ha més gent que s'ha animat i es porta i s'apunta i té ganes de fer. El diumenge, per exemple, pujaran pues, els diables allà fora a la plaça, una vegada acabada la missa faran una mica de demostració. No poden fer-ho res amb foc perquè no deixen, però bueno, mira, faran una ballada i també pugen els gegants, pujarà també el drac, i no sabem si potser algú altre, el pitellat també pugen, ja que ells sempre pujaven un altre cap de setmana, perquè com que coincidim sempre amb lo de Matagalls, ells pujaven un altre cap de setmana, però aquest any també s'hi han afegit. Llavors vol dir que també hi ha més gent que ens han demanat les celdes, d'algú del pitellat. Bueno, serà una cosa més festiva, eh? Així ens ho esperem i tenim molta il·lusió.
0: Important, mossèn, també aquesta participació de les entitats, no?, de Sant Andreu de la Barca, que també s'afegeixen doncs, a aquesta celebració de la Romeria i aquesta participació.
1: Sí, ajudaran a expressar la festa, no? Nosaltres hi posem el contingut que vol ser... La Romeria la vivim ja des de fa molts anys com el començament del curs i té un sentit cada dia propi, no? El divendres quan ens reunim, el que fem a la pregària de la nit en processó cap al cambril és donar gràcies a Déu per tot el que hem viscut durant l'estiu, per les relacions que hem creat, per allò que ha anat bé, en donem gràcies als peus de la Mare de Déu. El dissabte, en canvi, el dediquem més a la reflexió. Ho fem en una pregària al matí allà a la porteria del monestir i després fem la foto i continuem encara allà al cambril celebrant el sagrament del perdó. Tenim ganes de començar el curs renovats interiorment, amb ganes de ser fidels a l'Evangeli. I el diumenge, a la missa, amb els monjos, preguem pel curs que comença, demanant al Senyor que tots aquests plans que hem fet es puguin fer veritat, es puguin fer realitat amb el compromís de tots plegats. I això és el que dona sentit pròpiament a la nostra Romeria. Després es complementa amb la relació, el dinar, però fonamentalment hi anem per això.
0: Ara que vostè està parlant d'aquest nou curs, li puc preguntar com es presenta aquest nou curs a la parròquia?
1: un nou curs es presenta a veure, amb aspectes que són de continuïtat amb el que ja anàvem fent i aspectes de novetat. Ens trobem en situacions que són noves actualment. Adults que demanen ser batejats, altres adults que volen ser confirmats. En el treball amb els infants estem fent ara un replantejament total de la feina per adaptar-nos més a una... Volem, per dir-ho així, que la gent vingui no perquè ha de fer la comunió, sinó que vingui perquè vol conèixer i estimar Jesús. Llavors, en aquest procés, començarà a combregar o es confirmarà, però que el fonamental sigui la descoberta de la persona de Jesús, conèixer-lo, estimar-lo, compartir amb ell i compartir amb ell fonamentalment el diumenge a la missa.
0: Doncs d'aquesta romeria de Montserrat, 100 edicions de la romeria de Montserrat, de Sant Andreu de la Barca a Montserrat. Abans Anna Maria apuntava el fet de que és molt especial a Montserrat. En el seu cas, Anna Maria, molt especial per què?
2: Sí, Montserrat, jo penso que per molta gent, o per molts catalans i no catalans, Montserrat és algo molt especial. Un cop puges allà, sembla, no ho sé, és una cosa, trobar-te amb la Moreneta és molt, t'entra molt a dintre aquesta emoció. I jo també afegiria una altra cosa, el mossèn ha dit la trobada de la romeria, la part espiritual, resar, i això és el que hauríem de fer sempre tots, però també pues, hi ha la part festiva, no? El divendres, un cop hem entrat a dintre l'església, hem pregat, hem estat allà amb la Mare de Déu, pugem a una sala a dalt de tot, i llavors és una trobada més festiva, que també és important, no? Jesús suposo que també ho feia, de trobar-se amb els amics i xerrar i riure un rato. I llavors allà pues, mengem coca i riem i ens trobem, que també és important. Ens trobem tota la gent de la comunitat, tota la gent que hi ha pujat, i és una manera molt bonica de trobar-te. I això a Montserrat és algo especial, mira, no sé, Tobo, que ens ho estimem molt.
0: L'escenari és igual, eh?
2: No? I tant, com el dinar del dissabte, també tots, és la part festiva, hi ha les dues parts molt importants, jo penso, eh? L'espiritual i la festiva, que també és important.
0: Viure en comunitat.
2: Sí, i tant.
0: Com ha comentat ara. Mossèn, per vostè, Montserrat, què representa? A més, fa poc hem viscut el mil·lenari del Montserrat. Aquí fem el centenari de la romeria, encara es queden 900 anys més, però com viu... Home, d'aquí 900 anys ja en farem una altra entrevista. Què representa per vostè, Montserrat?
1: Home, per mi, capellà, representa tenir uns companys monjos que ens fan una aportació extraordinària de pregària, però també de reflexió, de comunicació. Rebem moltíssim d'ells i tenim relació tot l'any en molts moments, no? I alguns d'ells també participen habitualment a la vida de la diòcesi, perquè hi tenen responsabilitats també, sobretot des de que hi ha la diòcesi a Sant Feliu. Ells se'n senten del tot, i el nostre bisbe se sent molt el bisbe de Montserrat.
0: Anna Maria, quants anys fa que participes a la romeria? No com a organització, eh? Si sumem organització i anys que pujaves a la romeria?
2: Mira, jo ja hi vaig començar a pujar de petiteta, amb els meus pares, molt petita.
0: Per tant, això és tradició familiar.
2: Sí. Després vaig anar amb la fent gran i vaig continuar, em vaig casar, vaig pujar amb el casada, amb els meus fills, i continuo anant-hi. I si puc, doncs mira, el que tu dius, igual faig 100 anys més, no ho sé.
0: I d'aquesta romeria de la pujada de Montserrat, alguna ocasió pujar de peu?
2: Sí. Jo hi he pujat moltes vegades, des de que és Sant Andreu o només la muntanya. Ara no, fa uns quants anys que ja no.
0: Fins i tot fa anys que es pujava en carro.
2: I tant. En carro, els meus pares hi havien pujat en carro, i el meu pare, per exemple, és un dels que havia portat la creu d'aquí, allà a Montserrat, no que la vagin pujar des d'aquí, van fer el Via Crucis a Montserrat portant ell la creu. Jo això sí que no ho recordo, perquè el meu pare era jove. Jo no havia nascut.
0: Història sobre la romeria de Sant Andreu de la Barca a Montserrat, enguany que celebra les 100 edicions d'aquesta romeria, avui recordant a mossèn Jaume Graner i també a Manà Maria Miquel. De fet, al llarg d'aquesta setmana tindrem altres testimonis. Nosaltres posem punt i final d'aquesta edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Tornem aquest dimecres amb molta més informació.

0: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
2: És dimarts, dia 15 de setembre. Comencem una nova edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Avui a l'InfoSap repassarem la història de la Romeria de Sant Andreu de la Barca a Montserrat. Ho farem amb mossèn Jaume Graner i també amb Ana Maria Miquel. I és que aquest divendres, dissabte i diumenge, Sant Andreu de la Barca celebra una nova edició de la Romeria. Parlarem de la seva història, dels seus orígens, ja que aquesta serà una edició molt especial, ja que es compleixen 100 edicions d'aquesta Romeria. Per tant, una efemèride doncs, important. I avui també parlarem de els cursos del Servei Local de Català, que inicien període d'inscripció. A Sant Andreu de la Barca s'oferiran un total de 150 places per aprendre català aquest nou curs 2026-2027. Parlarem amb Rosa Monforte, responsable del Servei Local de Català. Salutacions de Jordi Emiliana, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu. Comencem una nova edició de l'InfoSap.

0: de setembre i les classes començaran l'última setmana de setembre, els dies 28 i 29 de setembre, segons el curs.
1: Els cursos, això, 28 i 29 de setembre és quan s'inicien, per tant, queda poc.
0: Sí, queda poc. Ara això, estem preparant la inscripció, i la inscripció, com ja acostuma a ser habitual, a fi, doncs, de facilitar la continuïtat dels alumnes que ja han començat a aprendre català, doncs s'organitza amb dos torns diferents. Per una banda, hi ha un torn d'inscripció preferent, que és els dies 14 i 15 de setembre, i en aquests dies, doncs, s'hi poden matricular els alumnes que han fet cursos amb nosaltres durant els últims 12 mesos, a fi, doncs, de poder garantir, no?, que tinguin la plaça garantida. I un cop passa aquesta inscripció preferent, a partir del dia 16 es poden inscriure la resta de persones que no han estudiat mai català amb nosaltres.
1: Per aquest curs 2026-2027, quins són els cursos que s'ofereixen?
0: Doncs mira, s'ofereixen cursos des de la 1.1, que és aquest curs inicial, fins al C2. Hi ha diferents modalitats. Es poden fer cursos en línia, es poden fer cursos semipresencials. Hi ha també cursos en format en línia, amb semiconnexió. En fi, hi ha diferents formats, eh? Cada nivell, doncs, té els seus formats i la seva oferta. I si et sembla, doncs, comentem l'oferta presencial dels cursos que es faran a Sant Andreu. Mira, a Sant Andreu s'ofereixen 6 cursos presencials de diferents nivells. Amb aquests 6 cursos, doncs, oferim 150 places, i l'oferta que hi ha és la 1.1, que és aquest curs més inicial per persones, doncs, que no han estudiat mai català, però que tenen potser una llengua inicial, una llengua materna molt diferent del català, o que tenen un grau d'instrucció més aviat baix, llavors haurien de fer aquest a 1.1. Després s'ofereixen 2 bàsic uns, que ja seria, doncs, per persones que no han fet mai català, però que parlen, doncs, una llengua més propera al català, no?, una llengua romànica. I aquest bàsic 1 s'ofereix un en horari de matí i un en horari de tarda. Després s'ofereix un bàsic 2, a fi, doncs, que les persones que van fer el bàsic 1 a l'estiu i el bàsic 1 al tercer trimestre del curs passat puguin continuar estudiant i puguin ja inscriure's directament al bàsic 2. Després tenim l'elemental 1, que és també un curs destinat a fomentar, no?, o a centrar-se en l'expressió oral, per les persones que ja han fet el bàsic, i aleshores, doncs, el curs de continuïtat és l'elemental 1. I després tenim el suficiència 1. Volia remarcar aquest suficiència 1 perquè és un curs, diríem, de nivell estrella, en un horari estrella, i que no sempre es fa a Sant Andreu de la Barca. El suficiència 1 és el primer mòdul del curs C1, o sigui, el C1 té 3 mòduls, no?, el suficiència 1, que s'ofereix ara, el 2, que s'oferirà el segon trimestre, i el 3, que s'oferirà en el tercer trimestre, i que a final de curs, si se supera l'examen, es tindrà o s'obtindrà la titulació de nivell C1, que és una titulació que moltes vegades, doncs, hi ha persones que se la volen treure. Llavors, per això deia, el curs estrella, perquè a la millor hi ha persones, doncs, que estan buscant aquest curs, que sàpiguen que el poden fer a Sant Andreu de la Barca de manera presencial, en horari de dilluns i dimecres de 18:45 a 20:45, que no necessàriament s'han de fer tots els mòduls, perquè a la millor hi ha persones que ja han estudiat aquest curs o ja han començat a fer algun mòdul, i a la millor no cal que facin l'1, però a la millor el gener es poden incorporar al 2 per continuar, no?, amb els seus estudis, i després al juny treure's la titulació. Per això deia que era, doncs, aquest curs estrella, perquè no sempre s'ofereix. Aquest any, doncs, tenim la sort que l'hem pogut organitzar, i aleshores, doncs, és això, en aquest bon horari, no?, de tarda a vespre, Per tant, doncs, persones que estan treballant o que

0: tenen activitats durant el dia, que estan ocupades durant el dia, doncs a la tarda vespre, doncs potser els va bé aquest, aquest horari, no?, per seguir estudiant i per treure's aquesta titulació.
1: Persones interessades a realitzar aquests cursos que s'organitzen des del Servei Local de Català, aquests cursos de català per adults, inscripcions, telèfons de contacte, correu electrònic...
0: Sí, a veure, durant els dies de matrícula, o sigui, ja a partir del dia 14, que hi ha inscripció preferent, doncs l'horari del Servei de Català, l'horari d'atenció al públic, serà de 9 a 1 al matí i de 5 a 8 de la tarda, tots els dies de matrícula, eh? O sigui, des del dia 14 fins al dia 21, excepte el dia 18, que és divendres, i aquest dia només hi haurà atenció al públic al matí en horari de 9 a 13. Aleshores, ens podeu trobar a les escoles velles. El telèfon de contacte amb servei de WhatsApp és el 634-75-72-31 i també ens podeu contactar a través del correu electrònic santandreubarca@cpnl.cat.
1: Doncs aquestes són les dades de contacte per a les persones interessades a realitzar algun dels cursos del Servei Local de Català. Sobre, ho preguntem sempre, però el perfil dels alumnes que s'hi apunten a aquests cursos, i com sempre diem, molt divers.
0: Sí, sí, molt divers. Bé, són persones doncs, que d'alguna manera volen tenir aquesta formació en català. Els cursos, aquesta formació mínima, llavors per aquesta raó els cursos de nivell inicial i bàsic són gratuïts, per poder garantir o per poder donar l'oportunitat de tenir aquests coneixements bàsics de català a les persones nouvingudes. I després, doncs, ja de cara a l'elemental i altres cursos, doncs aquí tindríem de tot, o sigui, hi ha persones doncs, que han anat progressant, diríem, no?, al llarg del temps en la seva formació i han anat avançant fins que arriben doncs continuen i arriben al nivell elemental o al nivell intermedi o fins i tot al nivell de suficiència, perquè tenim alumnes en els cursos de suficiència, potser hi ha majoria d'alumnes d'origen catalanoparlant o doncs nascuts aquí, però que a la millor van començar un curs de nivell bàsic i han anat seguint, han anat progressant fins a arribar al nivell de suficiència, o sigui que hi ha com una mica de tot,
1: Sí que heu notat, Rosa, suposo que en els darrers anys que hi ha més demanda, no?, dels cursos de català.
0: Bé, podríem dir que sí, clar, ja diguem en diferents àmbits, no?, és important tenir una mínima formació de català, no? Per exemple, ara m'està venint al cap els taxistes, no? Per tenir una llicència de taxi també doncs, han de complir tota una sèrie de requisits i un d'aquests requisits doncs, és tenir uns coneixements mínims de català. Per tant, les persones que viuen aquí, ja sigui perquè hi han nascut o perquè han vingut d'un altre lloc, és necessari, no? O és important que tinguin una formació bàsica de català. Ja sigui doncs, per obtenir una feina, per millorar, per estar més integrats, i aleshores doncs, bé, potser hi ha persones que quan acaben d'arribar no en són conscients, però després doncs, ja quan porten un temps veuen que han de fer aquest pas, no?, de tenir aquesta formació de llengua catalana.
1: Doncs els cursos del Servei Local de Català, doncs, que inicien el curs els dies 28 i 29 de setembre, depèn del curs 2026-2027, i del 16 al 21 de setembre, període d'inscripció per aquests cursos, àmplia oferta aquest any, i finalment, Rosa, animar a la gent que ens escolti que s'hi apuntin, no?
0: Sí, que s'hi apuntin, que contactin amb el Servei de Català si tenen dubtes. Després també des de la web del Consorci es pot consultar l'oferta a tot Catalunya. Per tant, doncs, si hi ha una persona que vol fer un curs en línia o un curs en una altra població diferent, pot consultar a través del cercador tota aquesta oferta.
1: Rosa Monforte, responsable del Servei Local de Català de Sant Andreu de la Barca, gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
2: L'InfoSap, L'actualitat de Sant Andreu de la Barca amb Jordi Milian. Ràdio Sant Andreu, serveis informatius.
1: Aquest any 2026, la Romeria de Sant Andreu de la Barca a Montserrat celebra 100 anys. Tot seguit repassem la història, ho farem amb mossèn Jaume Graner i també amb Anna Maria Miquel.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La romeria de Sant Andreu de la Barca a Montserrat celebra aquest any el seu centenari. 100 romeries de Sant Andreu de la Barca a Montserrat, una tradició que ha plegat a diverses generacions de santandreuencs i santandreuenques i que manté viu el vincle del municipi amb Montserrat. Coincidint amb aquesta efemèride, volem conèixer una mica de com es viurà la romeria aquest any, quins actes s'han preparat i, sobretot, repassar una mica la història d'aquesta romeria. Avui ens acompanya als estudis de Ràdio Sant Andreu mossèn Jaume Graner. Molt bon dia.
1: Bon dia a tots plegats.
0: També ens acompanya Anna Maria Miquel, que és la responsable de l'organització d'aquesta romeria. Molt bon dia.
2: Bon dia a tots.
0: Primer de tot, 100 romeries, per tant, és una efemèride prou important. Mossèn, què significa arribar a aquest centenari de romeries?
1: Home, això marca la vida de tots plegats, no? Perquè vol dir que som fruit d'una tradició que està ben arrelada, una tradició que ha anat variant al llarg del temps, però que és sòlida i es manté cada any, no?
0: No sé si tenim documentacions d'aquelles primeres romeries.
1: A la parròquia, que a mi em consti, no hi ha documentació del passat, eh? Penseu que a la parròquia costa molt trobar persones que puguin seure, escriure, guardar, perquè la vida de cada dia ja se'ns menja, no? Segons com, la gent té una mentalitat de que la parròquia és el capellà i que ell ho ha de fer tot, i el capellà dona pel que dona i no més, i costa molt trobar col·laboradors que en aquest sentit puguin ser eficaços, no?
0: Si busquem els orígens, tot i que no tinguem aquesta documentació, sí que podem fer un exercici d'imaginació de què podria motivar, no?, un grup de persones d'iniciar aquesta romeria.
1: Sempre la motivació és espiritual, trobar-se amb el Senyor als peus de la Mare de Déu. I això motivava el anar-hi, pujar, trobar-se, compartir, però aquesta motivació més fonda, espiritual, és la que sempre ha dirigit la romeria.
0: Una romeria que comentava vostè abans, de què ha anat canviant, no?, al llarg de la història.
1: Ha anat canviant perquè ha canviat tot. Ha canviat el poble, ha canviat l'església, ha canviat la manera d'entendre la vida, i per tant això ho ha anat fent cada vegada més diferent, no?
0: Però Montserrat continua sent un lloc molt especial, no?
1: Montserrat és un punt d'atracció important pels cristians de Catalunya i atreu a tots els que formem part de les parròquies catalanes. Tots, un hora o altre, passem per Montserrat. Nosaltres hi anem a la parròquia nostra aquests 3 dies, però, per exemple, totes les parròquies d'aquí de l'arxiprestat de Montserrat pugen un cop l'any, també cada any, un dia sencer, tots plegats.
0: Aquí són 3 dies, serà del 18 al 20 de setembre. Les dates, més o menys, sobretot en els darrers anys, han estat per aquestes dates, no?
1: Sí, sempre es fa coincidir amb el tercer diumenge de... L'últim dia sempre és el tercer diumenge de setembre. El primer és la festa major, que celebrem Sant Llop, i el tercer, la romeria. Per tant, divendres, dissabte i diumenge.
0: Entre mig tindríem la diada, per tant, tindríem aquestes 3 celebracions pràcticament seguides.
1: La diada la celebrem allà a la plaça de l'Església intensament, a la vigília o vespre, com farem avui.
0: També ens acompanya avui Anna Maria Miquel, que és responsable d'organització de la romeria. Suposo que aquests 3 dies, diem que la romeria són 3 dies, divendres, dissabte i diumenge, el tema organitzatiu, setmanes abans o fins i tot mesos abans ja comença la preparació, no?
2: I tant que sí, bastants mesos abans. Perquè a Montserrat cada vegada se'ls acumula més gent i necessiten les coses saber-les en temps. No podem dir d'avui per demà. Sigui la trobada primer els divendres quan arribem, que un monjo ens troba allà a l'entrada, tenim una trobada amb ell, Després l'endemà, que també a primera hora tenim una xerrada amb el monjo, el mossèn tot això ho prepara ja d'un any a l'altre aquesta part. Però jo, per exemple, a nivell pues, de, el dissabte que fem una trobada, ai, un dinar tots junts, això el demanem d'un any amb un altre al restaurant, si no, no tenim puesto. Això vol dir una feinada. Has d'apuntar també la gent amb temps, perquè ells volen saber quan serem, els menús, si anem a missa el diumenge, per descomptat, que anem gairebé tothom, han de saber totes les persones amb molt de temps per demanar-hi plaça. Si no, dintre l'església són limitades, no es pot anar així, arribar i anar-hi. I tot això dona feina, dona molta feina, has de tenir-ho tot ben controlat. La gent els hi costa a vegades una mica, bueno, ja esperaré els últims dies, però no és així. Els últims dies se'ns atrapen i no podem llavors fer-ho tot. Però bueno, fem el que podem i amb molta il·lusió i moltes ganes, perquè Montserrat és algo molt especial.
0: Després, evidentment, també s'ha d'afegir doncs, aquelles persones que durant aquests 3 dies es queden a dormir a Montserrat, les cel·les de Montserrat, això sí. També s'organitza des de la parròquia.
2: Sí, sí, també. I això també les demanem d'un any a l'altre, perquè, clar, aquell dia també coincidim amb altres parròquies que també van a la Romeria i les celdes hi ha les que hi ha, no podem més. Llavors també les hem de tenir, han de venir uns dies abans. Nosaltres ja les demanem d'un any a l'altre i llavors la gent ja venen abans a apuntar-s'hi. Generalment fa una colla d'anys que ja és una rutina, hi ha molta gent que ja sempre venen... bueno, recorda que jo també vindré, ja vindré amb temps a apuntar, que ja anem seguint les mateixes persones. Aquest any hem tingut sort, ens han donat alguna més i ja les tenim totes plenes.
0: Bueno, aquest any que és el centenari de la Romeria, doncs una mica més de cel·les també ha anat bé, eh?
2: Sí, oi tant que sí. Encara ens en feien falta més, però ja no n'hi ha més, hi ha el que hi ha.
0: No sé si heu notat que aquest any, al ser el centenari de la Romeria, ha hagut més demanda, o més persones s'han acostat, en aquest cas, a la parròquia, doncs demanant informació, que volen participar. Estem parlant, clar, d'una efemèride important.
2: Sí, sí, hi ha més gent que s'ha animat i es porta i s'apunta i té ganes de fer. El diumenge, per exemple, pujaran pues, els diables allà fora a la plaça, una vegada acabada la missa faran una mica de demostració. No poden fer-ho res amb foc perquè no deixen, però bueno, mira, faran una ballada i també pugen els gegants, pujarà també el drac, i no sabem si potser algú altre, el pitellat també pugen, ja que ells sempre pujaven un altre cap de setmana, perquè com que coincidim sempre amb lo de Matagalls, ells pujaven un altre cap de setmana, però aquest any també s'hi han afegit. Llavors vol dir que també hi ha més gent que ens han demanat les celdes, d'algú del pitellat. Bueno, serà una cosa més festiva, eh? Així ens ho esperem i tenim molta il·lusió.
0: Important, mossèn, també aquesta participació de les entitats, no?, de Sant Andreu de la Barca, que també s'afegeixen doncs, a aquesta celebració de la Romeria i aquesta participació.
1: Sí, ajudaran a expressar la festa, no? Nosaltres hi posem el contingut que vol ser... La Romeria la vivim ja des de fa molts anys com el començament del curs i té un sentit cada dia propi, no? El divendres, quan ens reunim, el que fem a la pregària de la nit en processó cap al cambril és donar gràcies a Déu per tot el que hem viscut durant l'estiu, per les relacions que hem creat, per allò que ha anat bé. En donem gràcies als peus de la Mare de Déu. El dissabte, en canvi, el dediquem més a la reflexió. Ho fem en una pregària al matí allà a la porteria del monestir i després fem la foto i continuem encara allà al cambril celebrant el sagrament del perdó. Tenim ganes de començar el curs renovats interiorment, amb ganes de ser fidels a l'Evangeli. I el diumenge, a la missa, amb els monjos, preguem pel curs que comença. Demana al Senyor que tots aquests plans que hem fet es puguin fer veritat, es puguin fer realitat amb el compromís de tots plegats. I això és el que dona sentit pròpiament a la nostra Romeria. Després es complementa amb la relació, el dinar, però fonamentalment hi anem per això.
0: Ara que vostè està parlant d'aquest nou curs, li puc preguntar com es presenta aquest nou curs a la parròquia?
1: un nou curs es presenta a veure, amb aspectes que són de continuïtat amb el que ja anàvem fent i aspectes de novetat. Ens trobem en situacions que són noves actualment. Adults que demanen ser batejats, altres adults que volen ser confirmats. En el treball amb els infants estem fent ara un replantejament total de la feina per adaptar-nos més a una... Volem, per dir-ho així, que la gent vingui no perquè ha de fer la comunió, sinó que vingui perquè vol conèixer i estimar Jesús. Llavors, en aquest procés, començarà a combregar o es confirmarà, però que el fonamental sigui la descoberta de la persona de Jesús, conèixer-lo, estimar-lo, compartir amb ell i compartir amb ell fonamentalment el diumenge a la missa.
0: Doncs d'aquesta romeria de Montserrat, 100 edicions de la romeria de Montserrat, de Sant Andreu de la Barca a Montserrat, abans Anna Maria apuntava el fet de que és molt especial a Montserrat, en el seu cas, Anna Maria, molt especial per què?
2: Sí, Montserrat, jo penso que per molta gent, o per molts catalans i no catalans, Montserrat és algo molt especial. Un cop puges allà, sembla, no ho sé, és una cosa, trobar-te amb la Moreneta és molt, t'entra molt a dintre aquesta emoció. I jo també afegiria una altra cosa. El mossèn ha dit la trobada de la romeria, la part espiritual, resar, i això és el que hauríem de fer sempre tots, però també pues, hi ha la part festiva, no? El divendres, un cop hem entrat a dintre l'església, hem pregat, hem estat allà amb la Mare de Déu, pugem a una sala a dalt de tot, i llavors és una trobada més festiva, que també és important, no? Jesús suposo que també ho feia, de trobar-se amb els amics i xerrar i riure un rato. I llavors allà pues, mengem coca i riem i ens trobem, que també és important. Ens trobem tota la gent de la comunitat, tota la gent que hi ha pujat, i és una manera molt bonica de trobar-te. I això, Montserrat, és algo especial. Mira, no sé, Tobo, que ens ho estimem molt.
0: Com... L'escenari ja s'ho val, eh? No?
2: I tant. Com el dinar del dissabte, també tots. És la part festiva. Hi ha les dues parts molt importants, jo penso, eh? L'espiritual i la festiva, que també és important.
0: Viure en comunitat.
2: Sí, i tant.
0: Com ha comentat ara. Mossèn, per vostè, Montserrat, què representa? A més, fa poc hem viscut el mil·lenari del Montserrat. Aquí fem el centenari de la romeria, encara es queden 900 anys més, però com viu... Home, d'aquí 900 anys ja en farem una altra entrevista. Què representa per vostè, Montserrat?
1: Home, per mi, capellà, representa tenir uns companys monjos que ens fan una aportació extraordinària de pregària, però també de reflexió, de comunicació. Rebem moltíssim d'ells i tenim relació tot l'any en molts moments, no? I alguns d'ells també participen habitualment a la vida de la diòcesi, perquè hi tenen responsabilitats també, sobretot des de que hi ha la diòcesi a Sant Feliu. Ells se'n senten del tot, i el nostre bisbe se sent molt el bisbe de Montserrat.
0: Anna Maria, quants anys fa que participes a la romeria? No com a organització, eh? Si sumem organització i anys que pujaves a la romeria?
2: Mira, jo ja hi vaig començar a pujar de petiteta, amb els meus pares, molt petita.
0: Per tant, això és tradició familiar.
2: Sí. Després vaig anar amb la fent gran i vaig continuar, em vaig casar, vaig pujar amb el casada, amb els meus fills, i continuo anant-hi. I si puc, doncs mira, el que tu dius, igual faig 100 anys més, no ho sé.
0: I d'aquesta romeria de la pujada de Montserrat, alguna ocasió pujar de peu?
2: Sí. Jo hi he pujat moltes vegades, des d'aquí Sant Andreu o només la muntanya. Ara no, fa uns quants anys que ja no.
0: Fins i tot fa anys que es pujava en carro.
2: I tant. Amb carro, els meus pares hi havien pujat en carro, i el meu pare, per exemple, és un dels que havia portat la creu d'aquí, allà a Montserrat, no que la vagin pujar des d'aquí, van fer el Via Crucis a Montserrat portant ell la creu. Jo això sí que no ho recordo, perquè el meu pare era jove. Jo no havia nascut.
0: Història sobre la romeria de Sant Andreu de la Barca a Montserrat, enguany que celebra les 100 edicions d'aquesta romeria, avui recordant a mossèn Jaume Graner i també a Manan Maria Miquel. De fet, al llarg d'aquesta setmana tindrem altres testimonis. Nosaltres posem punt i final d'aquesta edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Tornem aquest dimecres amb molta més informació.

0: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Què tal, Coco? Benvingut al club. Passa, passa. Ja estàs viatjant novament per una fascinant màquina del temps. Com ho portes, això, avui? El company periodista, bé, el mestre Gabriel Jaraba, que molts van conèixer a finals dels anys 60 com a músic en aquell mític grup català que feia cançons com Neil Young o com Bob Dylan, que es va dir Els Tres Tambors. L'altre dia al Facebook va i diu: aquí estic jo, que crec que sóc jo, però cada dia, cada moment, sóc una altra cosa, que va vivint una vida que ja no és el que era, però això que era encara sóc jo. Punts suspensius, que a mi m'agraden molt els punts suspensius. De moment. Bueno, de moment la primera ja la selecciones tu, perquè això ho fem junts.
1: Hola, em dic Júlia i trucava per veure si em podries posar una versió de l'Elvis Costello, una cançó que em penso que es diu Sí. I voldria que aquesta cançó fos una mica... Em recordo de tota la gent que pugui escoltar el programa de Lleida, ja que jo soc de Lleida, tot i que fa gairebé 30 anys que ja no hi vivo.

0: Ella. Sí.
1: Sí.
0: Versió d'Elvis Costello, nascut a Londres el 1954. Que va fer el 1999 expressament per la banda sonora de la pel·lícula Notting Hill, però la va fer pràcticament igual que l'original. Sí.

On escoltaràs a la ràdio avui dia a Xalça Sabor? Aquí al Coco procurem no oblidar-nos de res ni de ningú. Aznavour, nascut a França però d'origen armeni el 1924, ens deixava el 2018. Va estar actuant en directe gairebé fins al final. I una curiositat, va arribar a ser protagonista d'una pel·lícula dels anys 60 que es deia París al mes d'agost. Concretament de 1966, quan ell ja començava a ser molt famós. Una pel·lícula, per altra banda, mai comercialitzada a Espanya, que es pot aconseguir, però en versió original francesa, a través d'internet.

0: Escoltes Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.
1: A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. Les pots escoltar totes a qualsevol raconet del món, allà on vulguis amagar-te a través d'internet. Moltes deixen els seus webs el podcast del programa per escoltar-lo en diferit o per descarregar-lo. Recorda que, entre d'altres plataformes, ens trobaràs, per exemple, a iVox.com. També a YouTube, a Amazon Music, a Spotify. Per si no et vols perdre res. Per posar-te en contacte amb el programa pots fer-ho per correu electrònic enviant un e-mail a cocodrilclub@gmail.com. cocodrilclub.junt@gmail.com. Per exemple, per una nova proposta, una nova idea que ens dona en Josep Maria Senyan i Pardo. Quina cançó, quina música sona en el teu mòbil quan et truquen? Ens ho vols dir i la compartim? En Josep Maria ens diu: bon dia, Albert, felicitacions pel teu programa Revival Cocodril Club. Jo al mòbil porto la cançó de Matt Simons, Cats and Release, en la seva versió Deep in Remix Extended Version. Salutacions cordials i molt suport per seguir en la teva línia de qualitat musical. Moltes gràcies, Josep Maria. Doncs aquí queda la proposta en l'aire. Quina música, quina cançó sona en el teu mòbil quan et truquen? Perquè no ens ho dius per correu electrònic a cocodrilclub@gmail.com.

0: Cats and Release va ser èxit de Matt Simons el 2014. Pesca i alliberament. Matt Simon, que és jove, va néixer el 1987 a Califòrnia. Aquesta és la cançó, la música que li sona a l'amic Josep Maria Senyani Pardo quan el truquen pel mòbil. Però aquesta també, Josep Maria, saps, va ser la cançó escollida per Salvatore Adamo quan el vam tenir aquí en directe al programa i li vam preguntar quina cançó li hagués agradat escriure. Va dir diverses de clàssics dels anys 60 i 70, però de nova, d'actual, va dir aquesta.
1: Però hoy también me gusta, por ejemplo, Matt Simon. Catch and Release de Matt Simon, me gusta muchísimo.
0: Ah, muy bien. Per cert, tens alguna cançó a mà que et doni bon rotllo? Que et canviï l'humor per anar a millor? Que t'arregli un dia espatllat? Ah, la música genera prodigis i hi ha cançons que hem de tenir a prop, per si de cas, a la nostra farmaciola d'emergències musicals. N'hem compartit moltíssimes en els últims anys, però potser encara en tens alguna per compartir.
2: Here's a little song I wrote. You might want to sing it, not for...
0: Don't worry.
2: Don't worry.
0: No et preocupis absolutament de res.
2: Be happy.
0: I be happy. Dedica't a ser feliç. La música t'ajudarà. Per exemple, aquesta que ens proposa l'amic Lluís Aldaz des de Castellà del Vallès. Diu, Albert, et voldria demanar la cançó Na, ne, na, que així pel títol, per qui no la conegui, pot pensar que és una xurradeta, oi? Una cançó que es digui Na, ne, na, això sí, amb H final, les tres, eh? Diu, del grup Vaya con Dios. Diu, crec que és de l'any 90, em dóna bon rotllo i ganes de ballar. Moltes gràcies i endavant amb el cocodrill. Lluís Aldaz de Castellà del Vallès. Doncs sí, és una bona cançó d'un bon grup, els Vaya con Dios, que, bueno, es van formar a Brussel·les. I, efectivament, la cançó es va publicar el 1990.

Doncs tens raó, Lluís Aldat, de Castellà del Vallès. Ens està donant bon rotllo aquesta cançó que ens has proposat del grup Vaya con Dios. Sí, són belgues, però el seu nom és en castellà, Vaya con Dios. Ah, i un altre d'ells, va. Del mateix any 1990. Una que encara poso a les meves sessions. Night Walls, gent nocturna.

seran bons, eh? Amb un estil de jazz suau. Des de Brussel·les, balla con Dios. I aquesta gent nocturna, Night Walls. Ja veus que aquí, al Coco, procurem no oblidar-nos de res ni de ningú. Aquest és un programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que intenta acariciar la teva memòria des del llunyà octubre de 1993. Gràcies als fidels, als veterans oients i la benvinguda més cordial a tots els que us aneu incorporant cada dia, a cada cançó, a cada bon record. Aquesta és la pel·lícula que ens muntem junts.

Quina és la cançó o el tema instrumental de banda sonora d'una pel·lícula que més t'agrada? Suposo que moltes, però digue-me'n només una, sisplau. I digue-m'ho aquí a cocodrilclub@gmail.com. Com ha fet en Jaume R, que ens diu a l'Albert, sóc en Jaume R, fill adoptiu de Sabadell. I què tal, Sabadell? Sabem que tenim molts amics i moltes amigues a Sabadell, sí, sí. Diu en Jaume, novament felicitar-te pel programa i agrair-te l'esforç perquè setmanalment puguis oferir les sol·licituds de tots els cocodrils i especialment els teus programes especials. Bueno, tu dius setmanalment, però hi ha emissores d'aquestes 125 que passen el programa diàriament, eh? Sí, sí. Si ens segueixes al Facebook, estaràs al corrent de totes les notícies vinculades al programa. Ja saps que el grup es diu com el programa, Cocodril Club, agrega-t'hi, digues la teva, publica les teves coses, els teus records musicals, fotogràfics o de qualsevol tipus, i estarem encantats de compartir-ho amb tu. Diu en Jaume R, et volia demanar la banda sonora de Gato Negro, Gato Blanco, una pel·li de Mir Kusturica, perquè la disfrutem tots junts. Doncs aquí la tens.

La música o les cançons de bandes sonores són diferents. Estan pensades per acompanyar unes imatges. Avui, per primera vegada, malgrat els anys transcorreguts de programa, estem estrenant a petició de l'amic Jaume R., fill adoptiu de Sabadell, aquesta cançó, que és la principal de la pel·lícula Gato Negro, Gato Blanco, estrenada el 1998, una pel·lícula de Sèrbia, una comèdia romàntica i disparatada. Això és música balcànica interpretada per Goran Bregovic, nascut el 1950, però que és dels més admirats cantants de la regió balcànica. La pel·lícula, dirigida per Emir Kusturica, nascut a Sarajevo, a Bòsnia i Hercegovina, el 1954. Sí, aquesta, que és la cançó principal, es diu Bubamara.

0: Algú va dir, la memòria és el mirall on estem veient els absents.
1: Gràcies per ser ràdio.
2: Cocodril Club.
3: Oh, se está bien con la radio.
0: Sí? Tant de bo t'hi trobis molt a gust aquí al club.

Durham. Roger Whittaker havia nascut a Nairobi, a Kènia, que és un... està a la llista dels llocs que m'agradaria visitar alguna vegada. Jo tinc una anècdota també de Kènia. Seria l'any 84, quan la meva actriu preferida era Meryl Streep, i abans de conèixer Michelle Pfeiffer, esclar, i després de totes les clàssiques, eh? De la Jean Tierney, de la Barbara Stanwyck, de la Rita Hayworth, de... bueno, m'encanten els clàssics. Bueno, el cas és que vaig pensar, què puc fer? Llavors no havia internet, ni xarxes socials, ni res, eh? Estem parlant de l'any 84, sí. Què puc fer per poder entrevistar Meryl Streep? I si pot ser, fer-me una foto amb ella, no? Era la meva il·lusió. I vaig començar a fer passos, d'un lloc em van enviar un altre, bueno, vaig estar dies enviant cartes postals, perquè llavors tampoc existia el correu electrònic, fins que finalment vaig arribar al seu representant, i em va dir, sí, sí, la senyora Meryl Streep no té cap inconvenient a rebre'l, però serà tal dia a tal hora, disposarà de mitja hora en l'hotel no sé què de Nairobi, a Kènia, perquè estaven rodant Memòries d'Àfrica. Malauradament no vaig poder anar. Bueno, doncs Roger Whittaker va néixer a Nairobi el 1936 i se'n va anar a l'altra dimensió amb 87 anys el 2023 a Toulouse, a França.

Downtown, Roger Whittaker, una preciositat, publicada el 1969. Gràcies per el teu correu, Vicente. I ara, amb aquesta, entrem a l'espai de les versions. Avui em sembla que més d'un coco quedarà com una miqueta flipat.

Esclar que no necessita presentació, però com que a vegades ens escolta gent molt jove, direm que aquest és un tema mític del 1969 i de David Bowie, que es diu Space Oddity. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade. Bueno, es va publicar el 1969 en el món. Aquí va haver-hi com una segona reedició cap al 1972, perquè amb la primera no havia passat gaire res. I sabeu qui va versionar el castellà Space Oddity de David Bowie? Els Hermanos Calatrava. Sí. I vaig parlar amb ells i em van dir: no hem sabut mai si David Bowie es va assabentar, si la va arribar a escoltar. Esclar, és que no hi havia internet, era molt més difícil detectar que algú havia fet una versió. Per això hi havia grups, com els Sidex, que algunes cançons que no eren d'ells les signaven amb els seus noms, i normalment no passava res, perquè l'autor no s'assabentava. Em van dir els Hermanos Calatrava: m'agradaria saber si David Bowie va arribar a escoltar la nostra versió. Nosaltres, la primera vegada que la vam escoltar, ens vam imaginar que és el que veuria un astronauta des del cel. Però ho vam centrar a Espanya, i també vam afegir crítica social, referències a Franco, a la inflació, a la vaga de la SEAT. I em van dir els Hermanos Calatrava: hubo un tiempo, cuando actuábamos en directo, que venía a vernos un público muy joven, pedían hacerse fotos con nosotros, y siempre nos preguntaban si íbamos a cantarla. El que tampoc saben és si David Bowie va arribar a cobrar els drets d'autor. Algú va dir que mai més tornaria a escoltar la versió original de David Bowie de la mateixa manera.

0: y diga que ve.
1: Veo una masa quieta. Debe ser lo de la SEA. Un poco más a la izquierda veo como los focos. Dos fábricas ardiendo deben de ser.
2: La odissea espacial de los hermanos Calatrava, versió de l'original de David Bowie, que per cert molt poca gent sap que el mateix David Bowie la va fer en italià a petició de Tony Visconti, titulada Ragazzo Solo, Ragazza Sola. Bueno, en italià la lletra no té res a veure, no parla de l'espai. La discogràfica de Bowie li va encarregar aquesta versió per competir amb altres bandes italianes que estaven versionant la cançó. El lletrista, Mogol, va decidir ignorar totalment l'odissea espacial del major Tom i la va transformar en una història romàntica sobre dos joves solitaris que es troben al cim d'una muntanya. Noi solitari, noia solitària.

0: les curiositats del teu amic del Coco. L'Odissea especial de David Bowie, gravada en italià amb una lletra que no té res a veure, és una història romàntica, per competir amb les bandes locals, amb les bandes italianes, que estaven versionant a la seva manera la versió original.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: Què tal? Com estàs? Estàs a la ràdio i al seu màgic món de sensacions. De tant en tant et preguntem quina cançó gravaries en un casset si estiguéssim a finals dels anys 80 o principis dels 90, quan era l'única manera de gravació domèstica, l'únic format. I alguns gravàvem cintes pensant en viatges llargs o curts, diurns o nocturns. Bueno, pots dir-me quina cançó gravaries, si tens la imaginació de pensar que l'estàs gravant ara per preparar el viatge, o pots dir-nos quina cançó escoltaves en casset quan anaves en el cotxe. Aquest és el cas de l'Amèlia Cardona, que ens diu: bones, Albert. Una de les cançons pel casset de conduir per fer carretera des de Badalona fins a Calella de Palafrugell per anar de càmping amb les amigues i conduint un Seat 124 era escoltar Donald Fagen amb Easy. Gràcies, Amèlia Cardona. Doncs moltes gràcies a tu. Bon gust. Bona memòria.

0: Aquesta és la cançó que es posava en casset en el Seat 124, l'amiga Amèlia Cardona, per anar des de Badalona fins a Calella de Palafrugell. John Alfagen i la seva cançó IGI, que són les sigles d'Any Internacional de la Geofísica. Formava part de l'àlbum The Nat Fly, i a la foto de portada, el mateix Donald Fagen fa de locutor de ràdio davant d'un micro amb auriculars, amb un tocadiscos davant, i fumant. Això m'ha fet recordar quan podíem fumar els locutoris de la ràdio, bueno, quan fumàvem a tot arreu. Recordo metges que en la seva consulta, mentre en parlaven, en tiraven el fum a la cara. Sí, algunes coses han canviat per anar millor, no? Però, bueno, d'aquell temps, de quan fumàvem a la ràdio, de quan érem joves, deixeu-me recuperar un dels primers maxi-singles que vaig poder punxar en directe, perquè Donald Fagen va ser el fundador de Steely Dan, nascut a Nova Jersey el 1948. Aquesta que estem escoltant, Easy, és del 82, però podríem anar 5 anys enrere per punxar una autèntica delícia que es deia Asia, i que considero que és tot un luxe, tot un plaer avui dia poder-la compartir amb tu. Cocodril, no perdis la sintonia.
1: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Cocodril Club. ...32 años en antena...

Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.

0: Què tal, Coco? Gràcies per continuar en connexió. Algú va dir que de vegades és bo tancar algunes portes, no per orgull ni per vanitat, sinó perquè aquestes portes ja no et porten enlloc. Quina és la teva?
1: Hola, em dic Sílvia, soc d'Olot i voldria dedicar una cançó a la meva mare, que avui és el seu cumpleanys. És The River, d'en Bruce Springsteen. Moltes gràcies i felicitats pel programa.
0: The River va ser el primer número 1 als Estats Units de Bruce Springsteen. Corria octubre de 1980. És una cançó inspirada en la vida real de la seva germana petita, Virginia, Ginny, li deien, i del seu marit, Mickey Shafe. Estant encara a l'escola secundària, ella es va quedar embarassada sense planificar-ho. Ella i el seu nòvio es van casar joves i es van haver d'enfrontar la realitat del món adult d'immediat. Bruce ha dit sempre que la cançó era un homenatge a ells.

El passat 24 de juny ens deixava David Clayton Thomas, la veu potent i poderosa de l'època daurada de la gran banda de jazz rock nord-americana Blood, Sweat and Tears, que podríem traduir com sang, suor i llàgrimes. David Clayton Thomas va ser una de les figures clau de la història del rock de la dècada dels anys 70, que havia nascut al Regne Unit i que se'n va anar amb 84 anys a Toronto, a Canadà. Però quedarà sempre en la nostra memòria la seva veu en èxits com aquest que estàs escoltant, And When I Die, és a dir, quan mori.

0: Vagabonds, Blood, Sweat and Tears, banda de Nova York, de jazz rock, però que també fusionaven rock, blues, pop i jazz, amb arranjaments complicats. El seu líder, David Clayton Thomas, ens deixava el passat 24 de juny. Quin contrast amb el que ara entrarà, però aquesta, el Coco, ja saps que és una barreja sensacional d'estils, colors i èpoques que fem junts i que ben segur ens enriqueix a tots. Aquesta va ser la primera cançó
1: vive la vida, oh, vive la...
0: amb la que vaig conèixer a Los Amaya.
1: Vive la vida, oh, vive...
0: És un bon consell, el títol. Vive la vida, oi?
1: Vive, vive la vida.
0: Era 1972.

Vive la vida hoy. No havia sonat mai el programa i em sap molt de greu posar-la per primera vegada ara per recordar que ens va deixar un dels dos components de Los Amaya, amb qui vaig compartir molts bolos, els vaig presentar moltes actuacions. Ells també van venir a cantar gratis a totes les festes de la ràdio que els vaig convidar. Tenien una fusió de rumba pop molt guapa.

Recordem que los Amaya van participar a la cerimònia de comiat dels Jocs Olímpics de Barcelona el 1992 al costat de Peret, de los Manolos. Va ser una nit de rumba catalana que va tenir molta repercussió, molta audiència arreu del món a través de la televisió. Los Amaya es van formar a Barcelona a finals dels anys 60 pels dos germans d'ètnia gitana, Pepe i Delfín. Delfín, que va morir el 17 d'agost passat amb 74 anys. Van estar gravant fins al 2013. Per cert que Los Amaya eren familiars de la famosa bailaora Carmen Amaya, que a la ciutat de Barcelona té una font escultòrica i una estàtua de bronze. Segurament aquest va ser el seu més gran èxit.

0: Vete. Vete, que va ser utilitzada precisament en un programa especial dedicada a cançons de desamor. Algun oient ens va proposar aquesta, Vete, el seu gran èxit. En recorda Delfín de los Amaya, que ens deixava el passat 17 d'agost. Sento dedicar aquesta estona a dades tristes. Però aquí procurem no oblidar-nos de res ni de ningú. El nostre cor també amb Dolly Parton.
1: Stumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life.
0: Aquesta cançó també podria formar part del nostre espai dedicat a les bandes sonores, perquè es va utilitzar a una pel·li que internacionalment es va dir de 9 a 5, 9 to 5, i aquí, com ho

Per cert, que en aquesta pel·lícula de principis dels anys 80, quina gràcia, eh? Es deia de 9 a 5 perquè era l'horari estàndard de la majoria d'oficines als Estats Units. Però aquí, com que tenim altres horaris i altres maneres de titular les pel·lícules, es va dir Cómo eliminar a su jefe. Este principis dels 80 és una comèdia que no està malament i que la Dolly Parton no tan sols aporta aquesta cançó, sinó que també protagonitza al costat de Jane Fonda i de no sé qui més, estic parlant de memòria, tres noies que són les protagonistes de la pel·li. Dolly Rebecca Parton, nascuda a Pittman Center, Tennessee, el 19 de gener de 1946, va morir a Nashville, Tennessee, el passat 25 d'agost. Va ser una cantant, compositora, actriu, productora, escriptora, filàntropa i també va ser empresària. És considerada com una de les millors cantants de la música country, així com també una de les principals figures artístiques d'aquest gènere. A mitjans dels 80, es va unir amb el primer que va col·locar cançons country a les llistes de pop. I van fer aquesta meravella.

Islands in the Stream. Islas en la corriente. Kenny Rogers. Dolly Parton. I un dia a la secció de les versions podem escoltar l'adaptació al català que va fer Tomeu Penya. La cançó I Will Always Love You, Sempre t'estimaré, per molts és la cançó central de la pel·lícula El guardaespaldes, i també la que va permetre que es lluís Whitney Houston, protagonista de la pel·lícula. Però el que molts no saben és que Dolly Parton la va escriure l'any 1974, El guardaespaldes és del 91, i que amb la seva versió original havia encapçalat les llistes country d'aquella temporada.

Dolly Parton va escriure més de 3.000 cançons, que es diu aviat. Va guanyar 11 premis Grammy. I la seva fundació Dollywood ha patrocinat la lectura i els llibres infantils com a part del seu Imagination Library, repartint 300 milions de llibres en 5 països. Sempre estarà en el nostre record. Però aquest passat estiu també ens va deixar Pepino DiCaprio.

L'11 de juliol ens deixava el cantant italià Peppino Di Capri a l'edat de 86 anys. Havia començat la seva carrera amb un grup anomenat Rockers, amb els que van ser taloners dels Beatles en els concerts italians del 1965, pocs dies abans de les actuacions dels Beatles a Madrid i a Barcelona. Peppino s'ha mantingut actiu fins passat els 80 anys.

L'amic oient Carlos Muñoz Muriedas ens demana un petit homenatge a Pepino Di Capri a través de les cançons que sonen a l'escapada de 1961, l'obra mestra de Dino Risi, protagonitzada per Vittorio Gassman, i ens diu que Don't Play That Song és una cançó popularitzada per Benny King que té una sonoritat molt pròxima a Stand By Me, sobretot pel ritme. Home, doncs escoltem primer Stand By Me, que va ser molt més famosa, i ara molts cocos descobriran que Pepino Di Capri va fer una altra cançó de Benny King que s'assembla bastant.

altre dels seus èxits va ser Per un àtimo, que, diu l'amic Carlos Muñoz, aporta una melangia més íntima.

A Saint-Tropez, el record per Pepino Di Capri, que ens deixava el passat 11 de juliol. Ja saps que per posar-te en contacte amb el programa pots fer-ho per correu electrònic aquí a cocodrilclub@gmail.com. Que per què sonen els Creedence? Perquè ja sabeu que ens agrada jugar amb les versions. L'amic Joan Castells ens diu: hola Albert, novament felicitats pel programa, moltes gràcies, i salut per seguir molt temps més. Home, això és el més important. Diu: ens ha deixat Bonnie Tyler i voldria proposar-te un petit record amb una cançó que té un parell de derivades. Primera, es tracta d'escoltar la versió que va fer de Have You Ever Seen the Rain, i segona, un nou record per la Creedence Clearwater Revival. Que, com tu dius, Albert, mai els oblidem. No, no, que va, aquí sonen com si fossin l'última novetat mundial.

Bonnie Tyler tenia gairebé 20 i tants anys quan els metges li van diagnosticar nòduls a les cordes vocals. Era una cantant galesa més, amb una veu neta i convencional, quan va entrar a quiròfan en algun punt entre el 75 i el 77 buscant arreglar el problema. El que va passar després va ser un error mèdic que va reescriure la història de la música. It's

durant la recuperació, Bonnie Tyler no va guardar el repòs vocal que li havien indicat els metges i l'esforç va esquinçar alguna cosa a la gola de forma permanent i d'aquí li va sortir aquest to respòs, trencat, però impossible d'imitar. It's a Heartache, que aquí es va dir Corazón Destrozado, va ser el seu primer gran èxit el 1978. I el 84, el món sencer cantava a tot pulmó Total Eclipse of the Heart.

Aquest és un eclipse total en el cor. I un altre tipus d'eclipse també ha estat notícia en aquest passat estiu, en el que ens han deixat tants intèrprets que formen part de la nostra banda sonora. Per cert, que aquí Bonnie Tyler cantava en Meat Loaf, ara suposo que els dos l'estaran cantant allà dalt, perquè Meat Loaf se'n va anar al 2022. Bonnie Tyler va morir el 8 de juliol amb 75 anys en un hospital de Faro, a l'Algarve, a Portugal, després d'una cirurgia intestinal del maig que l'havia deixat en coma induït. Se'n va anar després de gairebé 5 dècades de carrera, 18 àlbums, 3 premis Brit, deixant clar que de vegades el defecte és la firma.

0: Algú va dir: ningú sap el valor dels moments fins que es converteixen en records. I marxem ballant. Els més ballats de la història, una secció on també espero la teva participació per correu electrònic. Digue'm una cançó que t'hagi fet ballar, de qualsevol època, al llarg de la teva vida. Suposo que moltes, però digue'm en almenys una. I digue-ho aquí a cocodrilclub@gmail.com. Que així la ballarem plegats. Dancing, dancing, dancing. Des de Barcelona, en Francesc Delgado ens demana un tema de Donna Summer, This Time I Know It's For Real, de 1989. És a dir, aquesta vegada sé que va de debò. I és bo tenir aquesta sensació. Francesc també ens diu la seva discoteca preferida, que era l'Up and Down, i diu: per cert, Albert, vaig ballar amb la teva música mitjans dels anys 90. Ah, és veritat, vam estar una temporada molt maca amb el senyor Oriol Regàs i amb en Fede Sardà, treballant els divendres nit a l'Up and Down al costat del Cidex. Bueno, Donna Summer, ja sabeu que malauradament ens va deixar, havia nascut a Boston el 1948, i se'n va anar des de Florida el 2012 amb només 63 anys, víctima d'un càncer de pulmó. L'artista i el seu entorn van considerar que la seva malaltia va ser provocada per la inhalació de partícules tòxiques en els atemptats de l'11 de setembre de 2001 a Nova York, perquè en aquell moment ella estava a prop de la zona zero. Donna Summer, cantant, compositora, pianista, pintora, actriu, li deien la primera dama de l'amor, la pantera de Boston i, sobretot, la reina de la música disco.
1: Cocodril Club.
0: I un últim favor, per al mateix preu, procura ser feliç, cocodril.
1: El programa Revival de l'Albert Malla.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: És dimarts, dia 15 de setembre. Comencem una nova edició del Via Directe. Salutacions de Jordi Milian, qui us estarà acompanyant al llarg de les dues properes hores de programa. Avui en el Via Directe donarem les dades d'atur del darrer mes. Parlarem també avui de la Romeria de Sant Andreu de la Barca a Montserrat, que celebra aquest cap de setmana i que enguany celebra 100 edicions. Avui ens acompanyarà mossèn Jaume Graner i també ens acompanyarà Anna Maria Miquel per parlar de la darrera hora d'aquesta romeria centenària de Sant Andreu de la Barca a Montserrat i també repassarem una mica la seva història. Avui també recordarem la temporada del Teatre Núria Espert que arrenca el proper 25 de setembre amb Sergio Barroso a dalt de l'escenari. L'artista santandreuenc iniciarà la nova temporada del Teatre Núria Espert. També comptarem amb l'espai del Diari Interior, amb els companys de la xarxa ràdio, i també avui estrenem un nou espai, Drets de Butxaca. Tot això en dues hores de programa aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu. Comencem.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: L'atur ha pujat a l'agost a Sant Andreu de la Barca, però baixa un 4,3% respecte fa un any. El municipi tanca el mes amb 1.111 persones aturades, 64 més que el juliol. La taxa d'atur es situa en el 8,2%, mentre que les dones i els majors de 44 anys continuen concentrant les xifres més elevades. Són dades publicades per l'Observatori Comarcal del Baix Llobregat. Si es compara Sant Andreu de la Barca amb d'altres municipis de l'entorn i poblacions importants de la comarca, Martorell registra una taxa d'atur del 9,1%, Sant Vicenç dels Horts del 9,3% i Sant Boi de Llobregat el 8,8%. També presenten una taxa superior Cornellà i Esparreguera, totes dues amb 8,5%. En canvi, Sant Andreu de la Barca presenta una taxa superior a municipis com Olesa de Montserrat amb un 7,9%, Viladecans un 7,8% o Molins de Rei amb un 6,7% de l'atur. Les dades de l'Observatori Comarcal del Baix Llobregat també mostren una diferència significativa entre homes i dones. De les 1.111 persones aturades a Sant Andreu de la Barca, 685 són dones i 426 són homes. La taxa d'atur femenina arriba al 10,8%, davant del 6% entre els homes. Durant el mes d'agost, l'atur ha augmentat un 6,8% entre els homes i un 5,7% entre les dones. Per edats, el col·lectiu amb més persones sense feina continua sent els majors de 44 anys, amb 682 persones aturades i una taxa del 9,4%. Entre els 30 i els 44 anys hi ha 260 persones a l'atur i mentre que els menors de 30 anys s'han comptabilitzat 169 amb una taxa del 6,7%. Són dades de l'Observatori del Baix Llobregat. Les dades d'atur del mes d'agost i l'increment registrat a Sant Andreu de la Barca també coincideix amb l'evolució comarcal. El Baix Llobregat ha tancat l'agost amb 32.809 persones aturades, 1.497 al mes que el juliol i un augment del 4,8%. Malgrat aquest repunt, hi ha 282 persones aturades menys que a l'agost del 2025, un descens interanual del 0,9%. La taxa d'atur comarcal és del 7,7%, per sota dels 8,2% de Sant Andreu de la Barca.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La romeria de Sant Andreu de la Barca a Montserrat celebra aquest any el seu centenari. 100 romeries de Sant Andreu de la Barca a Montserrat, una tradició que ha plegat a diverses generacions de santandreuencs i santandreuenques i que manté viu el vincle del municipi amb Montserrat. Coincidint amb aquesta efemèride, volem conèixer una mica de com es viurà la romeria aquest any, quins actes s'han preparat i, sobretot, repassar una mica la història d'aquesta romeria. Avui ens acompanya als estudis de Ràdio Sant Andreu mossèn Jaume Graner. Molt bon dia.
1: Bon dia a tots plegats.
0: També ens acompanya Anna Maria Miquel, que és la responsable de l'organització d'aquesta romeria. Molt bon dia.
2: Bon dia a tots.
0: Primer de tot, 100 romeries, per tant, és una efemèride prou important. Mossèn, què significa arribar a aquest centenari de romeries?
1: Home, això marca la vida de tots plegats, no? Perquè vol dir que som fruit d'una tradició que està ben arrelada, una tradició que ha anat variant al llarg del temps, però que és sòlida i es manté cada any, no?
0: No sé si tenim documentacions d'aquelles primeres romeries.
1: A la parròquia, que a mi em consti, no hi ha documentació del passat, eh? Penseu que a la parròquia costa molt trobar persones que puguin seure, escriure, guardar, perquè la vida de cada dia ja se'ns menja, no? Segons com, la gent té una mentalitat de que la parròquia és el capellà i que ell ho ha de fer tot. I el capellà dona pel que dona i no més. I costa molt trobar col·laboradors que en aquest sentit puguin ser eficaços, no?
0: Si busquem els orígens, tot i que no tinguem aquesta documentació, sí que podem fer un exercici d'imaginació de què podria motivar, no?, a un grup de persones d'iniciar aquesta romeria.
1: Sempre la motivació és espiritual, trobar-se amb el Senyor als peus de la Mare de Déu. I això motivava el anar-hi, pujar, trobar-se, compartir, però aquesta motivació més fonda espiritual és la que sempre ha dirigit la romeria.
0: Una romeria que comentava vostè abans, de què ha anat canviant, no?, al llarg de la història.
1: Ha anat canviant perquè ha canviat tot. Ha canviat el poble, ha canviat l'església, ha canviat la manera d'entendre la vida i, per tant, això ho ha anat fent cada vegada més diferent, no?
0: Però Montserrat continua sent un lloc molt especial, no?
1: Montserrat és un punt d'atracció important pels cristians de Catalunya i atreu a tots els que formem part de les parròquies catalanes. Tots, un hora o altre, passem per Montserrat. Nosaltres hi anem a la parròquia nostra aquests 3 dies, però, per exemple, totes les parròquies d'aquí de l'arxiprestat de Montserrat pugen un cop l'any, també cada any, un dia sencer, tots plegats.
0: Aquí són 3 dies, serà del 18 al 20 de setembre. Les dates, més o menys, sobretot en els darrers anys, han estat per aquestes dates, no?
1: Sí, sempre es fa coincidir amb el tercer diumenge de... L'últim dia sempre és el tercer diumenge de setembre. El primer és la festa major que celebrem Sant Llop i el tercer la romeria, per tant, divendres, dissabte i diumenge.
0: Entremig tindríem la diada, per tant, tindríem aquestes 3 celebracions pràcticament seguides.
1: La diada la celebrem allà a la plaça de l'Església intensament, a la vigília o vespre, com farem avui.
0: També ens acompanya avui Anna Maria Miquel, que és responsable d'organització de la romeria. Suposo que aquests 3 dies, diem que la romeria són 3 dies, divendres, dissabte i diumenge, el tema organitzatiu, setmanes abans o fins i tot mesos abans ja comença la preparació, no?
2: I tant que sí, bastants mesos abans, perquè a Montserrat cada vegada se'ls acumula més gent i necessiten les coses saber-les en temps. No podem dir d'avui per demà, sigui la trobada primera els divendres quan arribem, que un monjo ens troba allà a l'entrada, tenim una trobada amb ell, Després l'endemà, que també a primera hora tenim una xerrada amb el monjo, el mossèn tot això prepara ja d'un any a l'altre aquesta part. Però jo, per exemple, a nivell pues, de, el dissabte que fem una trobada, ai, un dinar tots junts, això el demanem d'un any a un altre al restaurant, si no, no tenim puesto. Això vol dir una feinada. Has d'apuntar també la gent amb temps, perquè ells volen saber quan serem, els menús, si anem a missa el diumenge, per descomptat, que anem quasi bé tothom, han de saber totes les persones amb molt de temps per demanar-hi plaça. Si no, dintre l'església són limitades, no es pot anar així, arribar i anar-hi. I tot això dona feina, dona molta feina, has de tenir-ho tot ben controlat. La gent els hi costa a vegades una mica, bueno, ja esperaré els últims dies, però no és així. Els últims dies se'ns atrapen i no podem llavors fer-ho tot. Però bueno, fem el que podem i amb molta, molta il·lusió i amb moltes ganes, perquè Montserrat és algo molt especial.
0: Després, evidentment, també s'ha d'afegir doncs, aquelles persones que durant aquests 3 dies es queden a dormir a Montserrat, les cel·les de Montserrat, això sí. També s'organitza des de la parròquia.
2: Sí, sí, també. I això també les demanem d'un any a l'altre, perquè, clar, aquell dia també coincidim amb altres parròquies que també van a la Romeria i les celdes hi ha les que hi ha, no podem més. Llavors també les hem de tenir, han de venir uns dies abans. Nosaltres ja les demanem d'un any a l'altre i llavors la gent ja venen abans a apuntar-s'hi. Generalment fa una colla d'anys que ja és una rutina, hi ha molta gent que ja sempre venen... bueno, recorda que jo també vindré, ja vindrem temps a apuntar, que ja anem seguint els mateixos, les mateixes persones. Aquest any hem tingut sort, ens han donat alguna més i ja les tenim totes plenes.
0: Bueno, aquest any que és el centenari de la Romeria, doncs una mica més de cel·les també ha anat bé, eh?
2: Sí, oi tant que sí. Encara ens en feien falta més, però ja no n'hi ha més, hi ha el que hi ha.
0: No sé si heu notat que aquest any, al ser el centenari de la Romeria, ha hagut més demanda, o més persones s'han acostat, en aquest cas, a la parròquia, doncs demanant informació, que volen participar. Estem parlant, clar, d'una efemèride important.
2: Sí, sí, hi ha més gent que s'ha animat i es porta i s'apunta i té ganes de fer. El diumenge, per exemple, pujaran pues, els diables allà fora a la plaça, una vegada acabada la missa faran una mica de demostració. No poden fer-ho res amb foc perquè no deixen, però bueno, mira, faran una ballada i també pugen els gegants, pujarà també el drac, i no sabem si potser algú altre, el pitallat també pugen, ja que ells sempre pujaven un altre cap de setmana, perquè com que coincidim sempre amb lo de Matagalls, ells pujaven un altre cap de setmana, però aquest any també s'hi han afegit. Llavors vol dir que també hi ha més gent que ens han demanat les celdes, d'algú del pitallat. Bueno, serà una cosa més festiva, així ens ho esperem i tenim molta il·lusió.
0: Important, mossèn, també aquesta participació de les entitats, no?, de Sant Andreu de la Barca, que també s'afegeixen doncs, a aquesta celebració de la Romeria i aquesta participació.
1: Sí, ajudaran a expressar la festa, no? Nosaltres hi posem el contingut que vol ser... La Romeria la vivim ja des de fa molts anys com el començament del curs i té un sentit cada dia propi, no? El divendres quan ens reunim, el que fem a la pregària de la nit en processó cap al cambril és donar gràcies a Déu per tot el que hem viscut durant l'estiu, per les relacions que hem creat, per allò que ha anat bé, en donem gràcies als peus de la Mare de Déu. El dissabte, en canvi, el dediquem més a la reflexió. Ho fem en una pregària al matí allà a la porteria del monestir i després fem la foto i continuem encara allà al cambril celebrant el sagrament del perdó. Tenim ganes de començar el curs renovats interiorment, amb ganes de ser fidels a l'Evangeli. I el diumenge, a la missa, amb els monjos, preguem pel curs que comença. Demana al Senyor que tots aquests plans que hem fet es puguin fer veritat, es puguin fer realitat amb el compromís de tots plegats. I això és el que dona sentit pròpiament a la nostra Romeria. Després es complementa amb la relació, el dinar, però fonamentalment hi anem per això.
0: Ara que vostè està parlant d'aquest nou curs, li puc preguntar com es presenta aquest nou curs a la parròquia?
1: un nou curs es presenta a veure, amb aspectes que són de continuïtat amb el que ja anàvem fent i aspectes de novetat. Ens trobem en situacions que són noves actualment. Adults que demanen ser batejats, altres adults que volen ser confirmats. En el treball amb els infants estem fent ara un replantejament total de la feina per adaptar-nos més a una... Volem, per dir-ho així, que la gent vingui no perquè ha de fer la comunió, sinó que vingui perquè vol conèixer i estimar Jesús. I llavors en aquest procés començarà a combregar o es confirmarà, però que lo fonamental sigui la descoberta de la persona de Jesús, conèixer-lo, estimar-lo, compartir amb ell i compartir amb ell fonamentalment el diumenge a la missa.
0: Doncs d'aquesta romeria de Montserrat, 100 edicions de la romeria de Montserrat, de Sant Andreu de la Barca a Montserrat, abans Anna Maria apuntava al fet de que és molt especial a Montserrat, en el seu cas, Anna Maria, molt especial, per què?
2: Sí, Montserrat, jo penso que per molta gent, o per molts catalans i no catalans, Montserrat és algo molt especial. Un cop puges allà, sembla, no ho sé, és una cosa, trobar-te amb la Moreneta és molt, t'entra molt a dintre aquesta emoció. I jo també afegiria una altra cosa. El mossèn ha dit la trobada de la romeria, la part espiritual, resar, i això és el que hauríem de fer sempre tots, però també pues, hi ha la part festiva, no? El divendres, un cop hem entrat a dintre l'església, hem pregat, hem estat allà amb la Mare de Déu, pugem a una sala a dalt de tot, i llavors és una trobada més festiva, que també és important, no? Jesús suposo que també ho feia, de trobar-se amb els amics i xerrar i riure un rato. Llavors allà pues, mengem coca i riem i ens trobem, que també és important. Ens trobem tota la gent de la comunitat, tota la gent que hi ha pujat, i és una manera molt bonica de trobar-te. I això, Montserrat, és algo especial. Mira, no sé, Tobo, que ens ho estimem molt.
0: L'escenari ja s'ho val, eh?
2: No? I tant. Com el dinar del dissabte, també tots. És la part festiva, hi ha les dues parts molt importants, jo penso, eh? L'espiritual i la festiva, que també és important.
0: Viure en comunitat.
2: Sí, i tant.
0: Com ha comentat ara. Mossèn, per vostè, Montserrat, què representa? A més, fa poc hem viscut el mil·lenari del Montserrat. Aquí fem el centenari de la romeria, encara es queden 900 anys més, però com viu... Home, d'aquí 900 anys ja en farem una altra entrevista. Què representa per vostè, Montserrat?
1: Home, per mi, capellà, representa tenir uns companys monjos que ens fan una aportació extraordinària de pregària, però també de reflexió, de comunicació. Rebem moltíssim d'ells i tenim relació tot l'any en molts moments, no? I alguns d'ells també participen habitualment a la vida de la diòcesi perquè hi tenen responsabilitats també, sobretot des de que hi ha la diòcesi a Sant Feliu. Ells se'n senten del tot, i el nostre bisbe se sent molt el bisbe de Montserrat.
0: Anna Maria, quants anys fa que participes a la romeria? No com a organització, eh? Si sumem organització i anys que pujaves a la romeria?
2: Mira, jo ja hi vaig començar a pujar de petiteta, amb els meus pares, molt petita.
0: Per tant, això és tradició familiar.
2: Sí. Després vaig anar amb la fent gran i vaig continuar, em vaig casar, vaig pujar amb el casada, amb els meus fills, i continuo anant-hi. I si puc, doncs mira, el que tu dius, igual faig 100 anys més, no ho sé.
0: I d'aquesta romeria de la pujada de Montserrat, alguna ocasió pujar de peu?
2: Sí. Jo hi he pujat moltes vegades, des d'aquí a Sant Andreu o només la muntanya. Ara no, fa uns quants anys que ja no.
0: Fins i tot fa anys que es pujava en carro.
2: I tant. En carro, els meus pares hi havien pujat en carro, i el meu pare, per exemple, és un dels que havia portat la creu d'aquí, allà a Montserrat. No que la vagin pujar des d'aquí, Van fer el Via Crucis a Montserrat portant ell la creu. Jo això sí que no ho recordo, perquè el meu pare era jove. Jo no havia nascut.
0: Per tant, aquesta evolució, que abans també parlava mossèn Jaume de la romeria de Montserrat, ara, pel que es desprèn de les paraules que en aquesta entrevista, hi ha molta gent a Montserrat, no? Hi ha molta aglomeració.
2: Sí, hi ha molta gent. I, esclar, ells també han de controlar-ho i vigilar-ho tot, perquè no hi pot haver una disbauxa. Anys enrere, a les celdes fèiem bogeries, que ara ja no les podem fer. Jo les havia fet també, de jove. I suposo que altres persones que escolten la ràdio també en devien fer, potser més que el que havia fet jo de joveneta.
0: La romeria, aquesta part festiva, aquesta part més espiritual, aquesta combinació dona resultat a la romeria i dona el resultat perquè hem arribat a 100 edicions, no?
2: Sí. Bueno, això potser també ho dirà,
1: sí.
2: Mossèn.
1: No, és així.
0: Mossèn, com tenim la fe avui en dia, en l'any 2026? Tenint en compte que després de l'elecció del nou papa, se n'ha parlat molt de l'Església, del paper de l'Església, de la fe, del nou papa Lleó XIV. Què li sembla aquest nou papa?
1: Estem en una situació en què hem d'assegurar que el creient hagi madurat per dintre i pugui viure la fe d'una manera conscient, responsable a totes. No un ser creient perquè ho és per tradició, perquè ho eren els pares, però que no sap ben bé el que viu i el que fa, no? I en aquest sentit demana un treball de reflexió, d'aprofundiment, que suposa moltes hores de reunió, de feina, d'acompanyar persones, sobretot aquells que, per les raons que siguin, no s'havien acostat mai a l'Església i ara hi venen, no? Aquest és un fenomen que ens sorprèn als que ja hi som, no? I que no és fàcil d'acompanyar, perquè persones que puguin fer aquesta feina d'acompanyament tampoc en aquest moment són tantes, tot i que ens dediquem a la formació de persones que puguin fer aquest servei.
0: Mossèn Jaume Graner, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui als estudis de la ràdio, per haver parlat de la romeria, per aquest centenari d'aquests, no 100 anys, sinó 100 edicions de la romeria, bueno, sí, una cada any, són 100 anys de romeria de Montserrat, de Sant Andreu Barca Montserrat. Si li sembla, en una propera ocasió el convidem de nou aquí a la ràdio i parlem d'aquesta qüestió que ara doncs, n'ha parlat sobre el tema de la fe. I de totes aquestes qüestions, si li sembla, un dia el convidem aquí a la ràdio, vindria?
1: Molt bé, sí.
0: I Anna Maria Miquel, que és la responsable, com dèiem, d'organització de la romeria, gràcies també per acompanyar-nos, per haver aportat el testimoni i per haver explicat tot el que comporta la romeria. No només són aquests 3 dies, 18, 19 i 20, sinó que darrere hi ha molta feina.
2: I tant, moltes gràcies.
0: L'important és que hi ha molta feina, però hi ha un interès també de moltes persones de voler assistir, de voler participar. Identitats també.
2: I tant que sí. Jo animo que encara avui a la tarda, si és que algú ens escolta ara, de 6:15 a 7, encara apuntem per qui se vulgui animar el dissabte a pujar i compartir un dia o el diumenge quan ells creguin.
0: Doncs Anna Maria Miquel, mossèn Jaume Graner, gràcies per acompanyar-nos i, sobretot, molt bona romeria en el seu centenari.
2: Moltes gràcies.
1: Gràcies a la ràdio per parlar-ne.
2: Moltes gràcies.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I aquesta temporada en el Via Directe estrenem un nou espai, Drets de Butxaca, un espai dels companys de la xarxa ràdio.
2: Continguts en xarxa.

0: Drets que no sabies que tenies, amb Jan Botí.
1: Sigueu benvinguts de nou a Drets de Butxaca, aquest espai on descobrim els drets que potser no sabíem que teníem amb el nostre advocat de capçalera, en Jan Botí. Jan, bon dia.
2: Molt bon dia, Ona.
1: Jan, ben tornat. Com ha anat aquesta aturada que hem fet d'estiu?
2: Calorosa, però content de ser aquí de nou.
1: I tant, amb moltes ganes de començar nova temporada.
2: Moltes. Després de més de quasi 30 capítols de l'anterior, jo crec que ara tenim el repte de mantenir el nivell.
1: Doncs som-hi, anem per feina. Quin tema ens has portat avui?
2: Avui parlarem d'una qüestió extraordinària i a vegades posada en seriosos dubtes, la presumpció d'innocència. La veritat és que és un tema apassionant i que a vegades, com que té tecnicismes en la cosa, com tot en el dret, doncs costa d'aterrar-hi. Però jo crec que a través de casos reals, que és aquest enfocament que també li volem donar en aquesta segona temporada, basar-ho tot en realitats, en coses que han passat, jo crec que la gent empatitzarà i potser a partir d'ara s'ho pren d'una altra manera.
1: Doncs som-hi, anem a veure aquests casos reals que ens deies. Què ens has portat?
2: Jo convido els oients a que s'imaginin que són les 8 del matí, que es troben en una habitació d'una casa qualsevol del Puerto de Santa María, i un home està dret, immòbil, davant la porta, molt ferm. La seva família el mira sense acabar d'entendre massa res. Què fas, papa? Li pregunten. Ell reacciona com si tornés d'una mena d'estat de trànsit. No s'havia adonat que ja no era a la presó.
1: Carai.
2: Durant 4.630 dies, poca broma, gairebé 13 anys, cada matí a les 8, un funcionari de presons colpejava la porta de la seva cel·la el crit de «Recuento». I aquest home és Rafael Ricardi. Potser molts dels que ens escolten recorden aquest nom. Va entrar a la presó l'any 1995 acusat d'una violació que després es va demostrar que no havia comès. Ricardi era un home d'entrada vulnerable, analfabet, amb una edat mental justeta, d'un nen petit, i un defecte físic a l'ull que el faria un blanc molt fàcil d'una descripció precipitada. Quan finalment va sortir en llibertat, l'any 2008, després que unes proves d'ADN, perquè havia avançat doncs, la criminalística, van assenyalar quins eren els veritables culpables d'aquella violació. Era un home absolutament trencat. Havia perdut els fills, la salut i fins i tot els propis sentits. A taula es mirava el plat i els coberts de metall amb sorpresa, acostumat a menjar durant 13 anys en safates de plàstic compartimentades. L'Estat el va indemnitzar amb 1 milió d'euros, la xifra més alta fins aleshores a l'Estat espanyol per un error judicial. Però Ona, jo pregunto als qui ens escolten, es pot posar preu a 13 anys de vida tancat?
1: Clar, és una bona pregunta, no? Aquí ja aniríem al cas de les indemnitzacions, no? Fins a quin punt són reparadores?
2: Econòmicament, potser sí. Psicològicament, evidentment, hi ha coses que són irreparables. Però el tema d'avui quin era?
1: La presumpció d'innocència.
2: Doncs, escolteu, què és la presumpció d'innocència, no? Un dret que ens ha costat molt d'aconseguir. Si ens remuntem a temps pretèrits, resulta que en l'edat mitjana existia l'ordalia, on el judici dels déus, on resulta que se sotmetien a diverses proves per veure si eres innocent. Posar la mà al foc, d'aquí ve l'expressió, per cert. Posar la mà al foc, si no et cremaves, els déus et semblaven. I per tant, eres innocent. Després vam avançar una miqueta i vam passar els combats per duel. Acusat i acusador es batien, i si hi havia algun dels dos que sobrevivia és perquè Déu els havia salvat i per tant també era innocent. Vam continuar avançant i qui no se sotmetia i no es declarava culpable sota turment, sota tortura. Però per sort vam acabar el 1789 amb la Revolució Francesa, on apareix per primera vegada aquest concepte, la presumpció d'innocència, que recull la declaració dels drets de l'home i el ciutadà.
1: De fet, està clar que no ho podíem deixar tot al judici de Déu, no? Hi havíem de posar una mica de fets probables aquí.
2: Exacte, perquè si no, la justícia divina era una cosa absolutament, no?, basada en la creença i en l'arbitrarietat, fins i tot, no? Per tant, de viure en una pràctica inquisició, això no garantia absolutament res. De fet, la presumpció d'innocència és la garantia principal dels nostres sistemes judicials i, com deia, és amb la Revolució Francesa que s'incorpora aquest dret. I què diu la Declaració del Dret de l'Home i el Ciutadà? Escolta'm, es presumeix innocent qualsevol home fins que no es demostri el contrari. Aquesta frase l'hem escoltada moltes vegades i és així i ens l'hem de creure, perquè si no podem produir situacions no gaire agradables com les de Rafael Ricardi. Per tant, una sentència, que jo sí que faria és, escolti'm, qui acusa, demostra. Uh-huh. Perquè si no, estaríem en una presumpció de culpabilitat. I aquest no és el nostre sistema, ni el dels sistemes garantistes com el nostre. Perquè presumim que la gent és innocent. Si hi ha tot un seguit de proves que ens acusen, tot un seguit d'evidències que apunten a nosaltres, i la nostra única resposta és el silenci, aleshores aquí potser podríem tenir un problema. Però en el moment en el que tu ets capaç de refutar i de veure que tot allò que es diu no se sustenta, la presumpció d'innocència no la podem manllevar, no?
1: I això avui en dia com està recollit, no, la legislació que tenim?
2: De fet, l'any 2015 hi va haver una reforma de la llei d'enjudiciament criminal, que no és el Codi Penal, sinó que és la llei, doncs, que ens diu exactament com ho hem de fer anar tot plegat, per canviar el terme imputat per investigat. Això uh-huh. ens sonarà dels delictes de corrupció, principalment, no? Perquè ho tenim en els mitjans de manera sovint. Per què es va fer? Es va fer per evitar l'estigmatització, perquè aquesta paraula imputat uh-huh. sonava d'entrada a una culpabilitat expressa davant de l'opinió pública. Això ens va permetre aclarir en quina fase processal, en quin moment del procediment es trobava la persona a la qual se l'estava investigant, no? I, per tant, reflectir d'una manera més neutral quin era el paper de la persona està sent investigada sense prejutjar que hagi comès un delicte. Hi ha mm-hmm. indicis, però cal comprovar-los. Ens permetia fer servir un llenguatge més correcte, més garantista, més a favor de la presumpció d'innocència, no?
1: Per tant, les paraules són molt importants, eh? La manera com qualifiquem aquestes persones que estan sent investigades.
2: Sí, per això els mitjans de comunicació, i m'hi referiré diverses vegades, tenen una especial responsabilitat en fer-ho bé.
1: Jana, aquesta nova temporada ens vols desmuntar alguns mites. Quin ens has portat avui?
2: Doncs avui començarem amb una frase feta en català, que també la direm en castellà per si algú se'ns despista, que és que quan els gossos borden és que alguna cosa senten. Allò de, si el riu suena és que agua lleva. Jo crec que és un dels refranys que enverina més la presumpció d'innocència. I l'enverina més perquè ens genera el que en psicologia es coneix com un biaix cognitiu. Uh-huh. Ens col·loca en una mena d'orelleres de ruc que no ens permeten veure-hi més enllà. I que, per tant, a partir d'aquí ens dediquem a etiquetar a les persones una mica pel diuen, pel sembla que, pel vols dir que no hi ha alguna cosa. I fins i tot quan ens demostren el contrari, nosaltres ja hem col·locat aquesta etiqueta i sortir-hi és molt complicat. I això ho podem relacionar amb la teoria de l'etiquetatge, el que en l'àmbit de la sociologia es va començar a desenvolupar i posteriorment en l'àmbit psicològic i en l'àmbit social, doncs, s'ha fet servir. La idea fonamental d'aquesta teoria és que les etiquetes el que fan és que en el

0: hem de ser molt curosos. Imagina't algú, si arriba tard, segurament és que amaga alguna cosa. Si es posa nerviós, és perquè sap que és culpable. Si no respon, té alguna cosa a amagar. Això no ho podem fer. Perquè quan aquestes mateixes conductes les atribuïm a una persona que considerem innocent, en comptes de dir tot el que us acabo d'explicar, segurament direm està nerviosa perquè és una situació que no és agradable, o no sap què dir, o simplement ha arribat tard perquè hi havia trànsit.
1: Per tant, tenim un biaix condicionat, no? Ja pensem d'una manera o d'una altra en funció de si sabem que aquesta persona és conflictiva o no, o ens imaginem, perquè a vegades no ho sabem, simplement ens ho imaginem.
0: És exactament així. I aquí ens apareix un altre mecanisme en l'àmbit psicològic, que és justament el biaix de confirmació. Una vegada tenim aquesta hipòtesi establerta, és culpable, resulta que tendim a buscar i a recordar i a donar-li més importància a tots aquells elements que fan que jo confirmi allò que crec. Uh-huh. Malgrat que a vegades tingui evidències clares de que allò no és així, el meu cap ja ha assumit que ho és. I, per tant, buscarà tots aquells detalls que, per insignificant que sigui, davant de la generalitat que em diu el contrari, doncs jo el faré una interpretació en aquest sentit, no? I, per tant, clar, acabem generant que aquest rumor, aquesta sensació inicial que es podia produir en el nostre cap, en una mena de veritat que mai ha acabat d'estar corroborada del tot, no? Tant, com deia, això és bastant perillós. Perquè aquest etiquetatge ens pot generar una mena de professió autocomplerta, mm-hmm. que he volgut anomenar. Quan tractem una persona com si fos culpable, com si fos conflictiva, com si fos poc fiable, és possible que aquesta persona acabi reaccionant a aquest tracte amb desconfiança, mm-hmm. amb ràbia, o fins i tot amb por i distanciament. Aquesta reacció pot ser interpretada posteriorment com una confirmació d'aquella etiqueta que li havíem posat. I, per tant, creem un cercle viciós. Sospito, etiqueto, tracto diferent, la persona reacciona, interpreto la reacció com una prova i confirmo i reforço l'etiqueta.
1: Mm-hmm. Per tant, entrem aquí en una espiral que no ens deixa veure la realitat d'una altra manera, no? Només la veiem com nosaltres ens pensem que és i no sortim d'aquí.
0: Sí, perquè ho hem col·locat i d'allà no en sortim. I aquí et deia, parlarem dels mitjans de comunicació.
1: Som-hi, ens toca el rebre.
0: Us toca el rebre. No a tots, no a tots. Jo sé que aquí sou molt curosos, però n'hi ha d'altres que els agrada allò que li diem groguisme, mm-hmm. o el clickbait, que està també molt de moda. Els mitjans de comunicació tenen un paper molt important en aquesta garantia, perquè quan fem servir el llenguatge, condicionem de la manera en què les persones, els oients, els espectadors, veuran aquella notícia. Per què? Doncs perquè no tots tenim coneixement de tots els àmbits, com mm-hmm. és natural. Per tant, jo pressuposo que el mitjà de comunicació m'ho explicarà amb la rigorositat, veracitat i contrast que correspon. Però hem vist, i en casos mediàtics sobretot, que això moltes vegades no és així. Per tant, quan la informació la presentem d'una manera espectacularitzada, el que hauria de ser una informació sobre un procediment judicial, i jo amb això soc molt crític, es converteix en una mena de judici públic.
1: Una mena de circ, a vegades, no? Segons com, també.
0: Sense la mena, en un circ directament. Per què? Doncs pel que dèiem, perquè obre molts telediaris, obre moltes tertúlies, dona moltes hores d'audiència, i això a vegades doncs prima a l'interès. Per tant, clar, una persona pot acabar sent socialment condemnada abans fins i tot de que hi hagués hagut una condemna judicial, que és la que compta, perquè si no viuríem a la Inquisició. I jo crec que ningú dels que ens escolta voldria viure a la Inquisició. Per tant, ostres, fins que no una persona o un procediment judicial no ha quedat tancat, jo crec que els mitjans de comunicació en cert àmbit o són especialment rigorosos o s'han d'abstenir de certa teatralització, perquè si no el que fem és justament manllevar aquest dret a la presumpció d'innocència.
1: Mm-hmm. De fet, tenim una responsabilitat molt important, no? Perquè a vegades és la primera porta que tenen els espectadors al públic per arribar en aquest cas, no? És la primera vegada que el coneixen a través dels mitjans.
0: Correcte, i en tenim molts exemples, aquest estiu n'hem tingut molts.
1: I tant. Ja n'anem tancant, ens queden 3 minutets. Tens Vinga. Alguns consells que ens puguem endur cap a casa?
0: Sí, jo crec que pot ser útil. La pregunta és, què puc fer jo per no formar part d'aquesta injustícia i de, per tant, garantir que la gent té aquest dret a la presumpció d'innocència? Punt número 1, ho hem dit, el llenguatge. Uh-huh. Siguem curosos. I em dirigeixo aquí a tota la gent que ens escolta, a tota la ciutadania, però, com deia, especialment als mitjans de comunicació i els que fan contingut a xarxes, cada vegada més en auge, no? En lloc de dir el violador de tal lloc, d'entrada, el detingut per presumpta violació. Si no, el linxament és gratuït perquè parlem d'una cosa molt seriosa. Per tant, és molt senzill, no?, posar-nos en l'esfera de la revenja i de la venjança. Per tant, no siguis tu qui tiri la primera pedra sense

0: sentències sense posicionaments judicials i sense haver llegit sentències, perquè jo sento gent que és opinòloga de tot i resulta que en sa punyetera vida, disculpeu-me l'expressió, han llegit una sentència. Per tant, jo crec que això és important. I sobretot, que la veritat no es patlli un bon titular també fa molta mal.
1: Això és important, això és important.
0: Segona recomanació. Exigiu proves, no rumors. Quan ho dèiem, quan sentiu aquest diuen, recordeu a Rafael Ricardi, en parlàvem a l'inici, o a Dolores Vázquez, del cas Vaninkoff. També se'n recordarà molta gent que ens escolti de finals dels 90. Ell encaixava amb la descripció d'una persona baixeta, grassoneta i en un mullguerxo. I això va ser suficient per robar-li 13 anys de la seva vida. I ella, Dolores Vázquez, encara ara, per cert, sense haver estat indemnitzada després de pràcticament 2 anys a la presó, ella encaixava amb el perfil d'una dona seca, poc agraciada i lesbiana, en una Espanya homòfoba a finals dels anys 90, fet que li va costar 519 dies a la presó, com deia, sense indemnització. Per tant, després es va demostrar que era innocent. Abans de jutjar algú doncs, del nostre entorn i de replicar aquests titulars, preguntem-nos, tinc alguna certesa del que passa o només rumorologia?
1: Si és només rumorologia, val més que ho deixem al calaix dels rumors i no ho escapem gaire.
0: I la boca tancadeta.
1: Exacte.
0: I el tercer consell és no mediatitzar aquests processos judicials que en dret diem que estan sub judice, pendents de judici, pendents de resolució. Perquè quan un cas la tenim en mans dels tribunals, el fet de convertir-lo en un judici paral·lel, els jutges són persones. I els jutges no tenen per què, perquè són gent professional, són gent preparada i que tenen la capacitat d'abstreure's. Però hi ha temes, i ho hem vist amb temes molt mediàtics, doncs que la pressió social a vegades fa que hi hagi decisions poc justificables en l'àmbit del dret, fins i tot per alguns jutges, per sort no per la majoria. Per tant, escolteu, jo respectaria els temps de la justícia i vigilaria molt en aquest àmbit.
1: Doncs Jan, moltes gràcies per aquests consells d'avui, que hem estat parlant de la presumpció d'innocència, un tema molt interessant i molt necessari també, perquè bueno, és el que dèiem, que surten molts casos i moltes coses i a vegades el linxament públic és previ a decidir si és culpable o no realment aquesta persona.
0: És així. Si em permets, acabo amb un exercici molt senzill que convido els nostres oients a que tanquin els ulls i que pensin en algú que s'estimen molt. Demà acusaran el teu germà. Oi que voldràs que la presumpció d'innocència sigui el que vetlli per davant de tot? Doncs escolteu, no fem que un error de descripció, que una rumorologia mal portada facin que un dret així es pugui manllevar. Perquè després imaginem-nos que aquesta persona passa no 13, no 2, ni que sigui uns mesos a la presó. Com dèiem abans, per tancar el cercle, una indemnització econòmica no sempre és la reparació total. És una reparació que és el que ens permet la norma, perquè la vida no ens la torna ningú i el temps és inamovible. Per tant, escolteu, la presumpció d'innocència, jo diria que no és cap refugi per culpables, sinó que és l'escut que tenim els innocents. I quan la debilitem pels demés, la debilitem per nosaltres, perquè mai se sap. Tots som potencials criminals.
1: Doncs amb aquests potencials criminals que som tots, ens quedem amb aquest exercici que ens has posat de deures i ens retrobem al proper Drets de Butxaca.
0: Fins al proper.
2: Continguts en xarxa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: El Servei Local de Català de Sant Andreu de la Barca torna a obrir el període de matriculació de cara al curs 2026-2027. Volem saber quins són els cursos que s'ofereixen en aquesta edició i quan comencen aquests cursos. Ens acompanya Rosa Monforte, responsable del Servei Local de Català de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia, Rosa.
1: Hola, molt bon dia.
0: Doncs ja tornem a ser-hi, amb aquestes inscripcions als cursos de català i en aquesta ocasió de cara al nou curs 2026-2027. Les inscripcions, les dates, Rosa?
1: Sí, doncs en aquests moments estem preparant les inscripcions. Les dates són entre el 16 i el 21 de setembre i les classes començaran l'última setmana de setembre, els dies 28 i 29 de setembre, segons el curs.
0: Els cursos, 28 i 29 de setembre és quan s'inicien, per
1: sí.
0: Tant, queda poc.
1: Sí, queda poc, ara això, estem preparant la inscripció i la inscripció, com ja acostuma a ser habitual, a fi doncs de facilitar la continuïtat dels alumnes que ja han començat a aprendre català, doncs s'organitza amb dos torns diferents. Per una banda, hi ha un torn d'inscripció preferent, que és els dies 14 i 15 de setembre, i en aquests dies doncs s'hi poden matricular els alumnes que han fet cursos amb nosaltres durant els últims 12 mesos, a fi doncs de poder garantir, no?, que tinguin la plaça garantida. I un cop passa aquesta inscripció preferent, a partir del dia 16 es poden inscriure la resta de persones que no han estudiat mai català amb nosaltres.
0: Per aquest curs 2026-2027, quins són els cursos que s'ofereixen?
1: Doncs mira, s'ofereixen cursos des de la U.1, que és aquest curs inicial, fins al C2. Hi ha diferents modalitats. Es poden fer cursos en línia, es poden fer cursos semipresencials. Hi ha també cursos en format en línia, amb semiconnexió. Hi ha diferents formats, eh? Cada nivell doncs té els seus formats i la seva oferta. I si et sembla, doncs comentem l'oferta presencial dels cursos que es faran a Sant Andreu. Mira, a Sant Andreu s'ofereixen 6 cursos presencials de diferents nivells. Amb aquests 6 cursos doncs oferim 150 places i l'oferta que hi ha és la U.1, que és aquest curs més inicial per persones doncs que no han estudiat mai català però que tenen potser una llengua inicial, una llengua materna molt diferent del català, o que tenen un grau d'instrucció més aviat baix, llavors haurien de fer aquest A1.1. Després s'ofereixen 2 bàsics uns, que ja seria doncs per persones que no han fet mai català però que parlen doncs una llengua més propera al català, no?, una llengua romànica. I aquest bàsic 1 s'ofereix un en horari de matí i un en horari de tarda. Després s'ofereix un bàsic 2, a fi doncs que les persones que van fer el bàsic 1 a l'estiu i el bàsic 1 al tercer trimestre del curs passat puguin continuar estudiant i puguin ja inscriure's directament al bàsic 2. Després tenim l'elemental 1, que és també un curs destinat a fomentar, no?, o a centrar-se en l'expressió oral per les persones que ja han fet el bàsic, i aleshores doncs el curs de continuïtat és l'elemental 1. I després tenim el suficiència 1. Volia remarcar aquest suficiència 1 perquè és un curs, diríem, de nivell estrella, en un horari estrella, i que no sempre es fa a Sant Andreu de la Barca. El suficiència 1 és el primer mòdul del curs C1, o sigui, el C1 té 3 mòduls, no?, el suficiència 1, que s'ofereix ara, el 2, que s'oferirà el segon trimestre, i el 3, que s'oferirà en el tercer trimestre. I que a final de curs, si se supera l'examen, s'obtindrà la titulació de nivell C1, que és una titulació que moltes vegades doncs hi ha persones que se la volen treure. Llavors, per això deia, el curs estrella, perquè a la millor hi ha persones doncs que estan buscant aquest curs, que sàpiguen que el poden fer a Sant Andreu de la Barca de manera presencial, en horari de dilluns i dimecres de 18:45 a 20:45, que no necessàriament s'han de fer tots els mòduls, perquè a la millor hi ha persones que ja han estudiat aquest curs o ja han començat a fer algun mòdul i a la millor no cal que facin l'1, però a la millor el gener es poden incorporar al 2 per continuar, no?, amb els seus estudis i després al juny treure's la titulació. Per això deia que era, doncs, aquest curs estrella, perquè no sempre s'ofereix. Aquest any, doncs, tenim la sort que l'hem pogut organitzar i aleshores, doncs, és això, en aquest bon horari, no?, de tarda a vespre. Per tant, doncs, persones que estan treballant o que tenen activitats durant el dia, que estan ocupades durant el dia, doncs a la tarda vespre, doncs potser els va bé aquest horari, no?, per seguir estudiant i per treure's aquesta titulació.
0: Persones interessades a realitzar aquests cursos que s'organitzen des del Servei Local de Català, aquests cursos de català per adults, inscripcions, telèfons de contacte, correu electrònic...
1: Sí, a veure, durant els dies de matrícula, o sigui, ja a partir del dia 14, que hi ha inscripció preferent, doncs l'horari del Servei de Català, l'horari d'atenció al públic, serà de 9 a 1 al matí i de 5 a 8 de la tarda, tots els dies de matrícula, o sigui, des del dia 14 fins al dia 21, excepte el dia 18, que és divendres, i aquest dia només hi haurà atenció al públic al matí en horari de 9 a 13. Aleshores, ens podeu trobar a les escoles velles. El telèfon de contacte amb servei de WhatsApp és el 634-75-72-31 i també ens podeu contactar a través del correu electrònic santandreubarca@cpnl.cat.
0: Doncs aquestes són les dades de contacte per a les persones interessades a realitzar algun dels cursos del Servei Local de Català. Sobre, ho preguntem sempre, però el perfil dels alumnes que s'hi apunten a aquests cursos, i com sempre diem, molt divers.
1: Sí, molt divers. Bé, són persones, doncs, que d'alguna manera volen tenir aquesta formació en català. Els cursos, aquesta formació mínima, llavors, per aquesta raó, els cursos de nivell inicial i bàsic són gratuïts, per poder garantir o per poder donar l'oportunitat de tenir aquests coneixements bàsics de català a les persones nouvingudes. I després, doncs, ja de cara a l'elemental i altres cursos, doncs aquí tindríem de tot, o sigui, hi ha persones, doncs, que han anat progressant, diríem, no?, al llarg del temps en la seva formació i han anat avançant fins que arriben, doncs, continuen i arriben al nivell elemental o al nivell intermedi o fins i tot al nivell de suficiència, perquè tenim alumnes en els cursos de suficiència, potser hi ha majoria d'alumnes d'origen catalanoparlant o doncs nascuts aquí, però que a la millor van començar un curs de nivell bàsic i han anat seguint, han anat progressant fins a arribar al nivell de suficiència, o sigui que hi ha com una mica de tot.
0: Sí que heu notat, Rosa, suposo que en els darrers anys, que hi ha més demanda, no?, dels cursos de català.
1: Bé, podríem dir que sí, clar, ja diguem en diferents àmbits, no?, és important tenir una mínima formació de català, no? Per exemple, ara m'està venint al cap els taxistes, no? Per tenir una llicència de taxi també, doncs, han de complir tota una sèrie de requisits i un d'aquests requisits, doncs, és tenir uns coneixements mínims de català. Per tant, les persones que viuen aquí, ja sigui perquè hi han nascut o perquè han vingut d'un altre lloc, és necessari, no?, o és important que tinguin una formació bàsica de català. Ja sigui, doncs, per obtenir una feina, per millorar, per estar més integrats, i aleshores, doncs, bé, potser hi ha persones que quan acaben d'arribar no en són conscients, però després, doncs, ja quan porten un temps veuen que han de fer aquest pas, no?, de tenir aquesta formació de llengua catalana.
0: Doncs els cursos del Servei Local de Català, doncs, que inicien el curs els dies 28 i 29 de setembre, depèn del curs, del curs 2026-2027, i del 16 al 21 de setembre, període d'inscripció per aquests cursos, àmplia oferta aquest any, i finalment, Rosa, animar la gent que ens escolti que s'hi apuntin, no?
1: Sí, que s'hi apuntin, que contactin amb el Servei de Català si tenen dubtes. Després també des de la web del Consorci es pot consultar l'oferta a tot Catalunya. Per tant, doncs, si hi ha una persona que vol fer un curs en línia o un curs en una altra població diferent, pot consultar a través del cercador tota aquesta oferta.
0: Rosa Monforte, responsable del Servei Local de Català de Sant Andreu de Barca, gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: El 25 de setembre arrenca en el Teatre Núria Espert la nova temporada d'Arts Escèniques en el Teatre Núria Espert. Ho farà, doncs, en aquesta ocasió amb un artista de Sant Andreu de la Barca, amb Sergio Barroso i la seva companyia, amb l'espectacle Ensayos. Tot seguit, repassem la temporada de teatre al Núria Espert.

0: La programació del Teatre Núria Espert de setembre a desembre reunirà diferents espectacles de teatre, música, dansa, òpera, humor, amb diferents protagonistes destacats. Avui volem repassar aquesta programació i per això ens acompanya als estudis de Ràdio Sant Andreu el regidor de Cultura, Andreu Mitjans. Molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia, Jordi.
0: I també ens acompanya Ramon Ferrer, tècnic de Cultura a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
2: Hola, molt bon dia, Jordi.
0: Bé, la programació d'arts escèniques de setembre a desembre, que també inclou els petits grans espectadors, és a dir, el teatre familiar. Com es presenta aquest any? Quins són els punts destacats d'aquesta temporada? Després ja anirem repassant obra a obra.
1: Doncs sí, serà una temporada, crec que magnífica, com magnífic també és el moment actual d'assistència al Teatre Núria Espert, al qual doncs estem molt orgullosos, la gent cada vegada quan acaben els espectacles, doncs la veritat és que ens, bueno, ens fan arribar les seves molt bones sensacions, que veuen que els espectacles cada vegada són de més qualitat, cada vegada omplim més, cada vegada tenim més assistència, i clar, això és molt important també per la, pel moment doncs cultural de Sant Andreu. I en quant a la temporada, doncs, bueno, en principi també tenim unes novetats que ens fa també molta il·lusió. Aquest any, en aquesta temporada, posarem en marxa per primera vegada el segell Sant Andreu Clàssic, que també aprofitant que farem tres obres més o menys destinades a la, dedicades a la música clàssica, com serà una gala lírica, la sarsuela, la cançó d'amor i de guerra, i l'Orquestra Simfònica de Calella, que ens farà el concert de Nadal. Doncs hem volgut acunyar aquest segell, que després també més endavant ens agradaria doncs poder també portar una mica de dansa clàssica i doncs utilitzar aquest segell, que crec que també és una manera de promocionar la cultura en majúscules, diguéssim.
0: Què s'ha tingut en compte a l'hora d'elaborar aquest programa de la nova temporada de teatre, on també tenim presència local d'artistes de Sant Andreu de la Barca, de companyies de Sant Andreu de la Barca i de veïns, en aquest cas d'una veïna de Sant Andreu de la Barca, que també participa en aquesta temporada de teatre.
1: Exacte, sí, aquesta temporada tindrem tres obres amb actors, bueno, amb protagonistes locals. Ja sabeu també que doncs, també arrel de la creació de la web d'artistes locals volem potenciar molt tot el talent que tenim a Sant Andreu, i començarem la temporada amb el Sergio Barroso, també veí nostre d'aquí a Sant Andreu, que hem conegut per tots. Tindrem també una actuació d'una gala lírica, d'arts líric, que la seva directora és Aitana Torrijo, és una noia jove de Madrid, però que ha vingut a Barcelona a estudiar a l'ESMUC, al CAN, i que viu aquí a Sant Andreu, i que també doncs, ja hem parlat amb ella, i també està a la web d'artistes locals, i també li fa molta il·lusió poder participar a la nostra temporada del teatre. I també tindrem doncs, la coral Ferran Sors, que també ens farà un gran espectacle de la cançó d'amor i de guerra, d'una sarsuela catalana, amb la qual doncs molt protagonisme també del talent local. La companyia de teatre Teatre Andreu, la nostra companyia, que també doncs, no, cada temporada té preparada una obra, aquesta vegada es diu Invisibles, que ja ho parlarem. O sigui que tenim aquí quatre dels vuit, tenim la meitat, diguéssim, que són d'artistes locals, vull dir que estem molt satisfets.
0: A més, hi ha actes que es faran en el Teatre Núria Espert, i tenim un acte que es farà en el casino.
1: Ah, exacte, aprofitant també doncs, el centenari que estem tot l'any celebrant, que es celebra en el casino, nosaltres també hi estem participant activament, doncs també ens fa molta il·lusió poder fer una obra de teatre allà en el teatre del casino, doncs també això per donar doncs una miqueta més d'acte de celebració d'aquest molt important centenari.
0: Doncs, si us sembla, anem repassant els diferents actes que tindrem en aquesta temporada d'arts escèniques de setembre a desembre del Teatre Núria Espert. Comencem el dia 25 de setembre, un divendres, 8 de la tarda, tindrem la companyia de Sergio Barroso amb l'espectacle Ensayos, un Sergio Barroso que ja l'hem vist actuar a més d'una ocasió en el Teatre Núria Espert. De Sant Andreu de la Barca i amb una àmplia experiència artística.
2: Exacte, Sergio Barroso, un artista local de Sant Andreu de la Barca, ja coneix el nostre teatre, ha vingut diverses vegades, en aquest cas ve amb la seva companyia, farà un espectacle doncs, com ja ens té acostumats, de dansa, amb aquest punt contemporani, aquest punt clarament flamenc, amb un seguit de dansaires doncs, que evidentment doncs, ens impactarà i ens agradarà dintre del seu estil de ball. És un espectacle doncs, que té la singularitat doncs, que doncs, intueix coses que passen moltes vegades al darrere de l'escenari i ens portarà diversos elements a la reflexió. No ens deixarà indiferents. Aquella gent que li agradi la dansa ha de venir a veure aquest espectacle.
0: Doncs serà el 25 de setembre, anem el 4 d'octubre, un diumenge, 6 de la tarda, tindrem la gala lírica amb la companyia Arts Líric, en aquesta ocasió, com apuntava abans el regidor Andreu Mitjans, sota la direcció d'una veïna de Sant Andreu de la Barca, en aquest cas, doncs que farà la seva primera representació a la ciutat, no?
1: Exacte, sí, sí, ens fa molta il·lusió i ens farà, doncs, això, un recull d'òperes i sarsueles clàssiques, de les més conegudes. Seran quatre cantants i un pianista, i la veritat és això, que estem molt contents. Ella també li fa molta il·lusió. Fa poc temps, que fa ja potser un parell d'anys que viu aquí a Sant Andreu, però que està molt integrada, i això, li fa molta il·lusió, doncs, poder participar i estrenar-se aquí en el nostre teatre. Ja ha vingut alguna vegada a veure les representacions, i la veritat és que segur que serà un espectacle molt xulo, de música clàssica, d'òpera, de sarsuela, vull dir que segur que confiem d'omplir.
2: Penseu que aquelles persones que els agradi la música han de venir. Aquelles persones que els agradi la música clàssica han de venir. I aquelles persones que no coneixen gaire la música clàssica han de venir, perquè farem tots els èxits, farem un recorregut musical per la música clàssica, i per tant seran cançons que la gent, a l'escoltar-les, ben segur que els hi sonarà i ben segur que gaudiran molt.
0: Doncs jo crec que queda clara aquesta falca publicitària per poder veure la gala lírica amb la companyia Arts Líric, òpera i sarsuela, i on tindrem aquesta representació de Sant Andreu de la Barca, la veïna de Sant Andreu de la Barca, que és l'Aitana Torrijo, i que la podrem veure en directe. Passem al divendres 16 d'octubre, 8 de la tarda, tindrem a un d'aquells actors que ja l'hem tingut aquí a Sant Andreu de la Barca, a un dels grans sectors catalans, Ramon Madaula, amb Loop.
2: Exacte. Ens plantem el 16 d'octubre, ja haurem passat per dansa el setembre, ja haurem passat per música clàssica a l'octubre, ara toca un teatre. Un teatre que el protagonitza la Júlia Genís i el Ramon Madaula, un espectacle, doncs, que el protagonitzen un pare i una filla, i amb un clar diàleg intens, singular, divertit, irònic i àcid, com pot haver-hi en qualsevol relació entre un pare i una filla, i que desperta, doncs, moltes curiositats, moltes reflexions, i on s'insinuen totes aquelles relacions que moltes vegades, doncs, tenim els pares amb els nostres fills o filles. Una obra singular, una obra amb un punt divertit que ens agradarà molt. No us deixarà indiferents. Heu de venir.
0: Doncs Ramon Madaula i Júlia Genís amb Loop, a divendres 16 d'octubre. Ara ens traslladem al casino, perquè el dissabte 7 de novembre a les 8 tindrem a Pep Plaza en el casino amb l'espectacle Autoficció. Per tant, aquí podrem veure en directe i en acció al Pep Plaza amb tot un seguit de personatges convidats.
1: Exacte, sí, sí. És com portar aquí el Polònia a Sant Andreu. És un magnífic.
3: I si realment som lliures, si creieu que som lliures, també, evidentment, això es dona la peu de reflexionar sobre què significa la paraula llibertat, però d'entrada, si som realment lliures o simplement creieu que fem allò que els nostres condicionaments ens deixen fer.
4: Totalment, Sergi. L'altre dia algú em deia, però som lliures o no? I em va sortir una paraula de dos lletres que és no ho som. O sigui, d'entrada, si

0: No ens ho treballem, no som lliures, perquè he buscat l'etimologia de lliure i diu aquell que no està sotmès al domini d'un altre. Mm-hmm. Llavors, i també parla, no?, de no ser esclau d'un altre, i això sempre ho fem amb referència a l'exterior. No ser esclau de ningú i poder fer el que jo vulgui. La societat està plena d'aquesta expressió: faré el que em dongui la santa gana, menjaré el que vulgui, em compraré el que vulgui, parlaré quan jo vulgui, ningú em farà callar, ningú m'ha de dir el que he de fer, i llavors és com una bandera que portem tots de llibertat, que sembla que aquesta autorrealització és més gran com més llibertat i més fem. Vivim on volem viure, tenim la persona al costat que compleix les nostres expectatives, vivim a la casa que volem, guanyem el sou que volem, i sembla que això és la llibertat. Però crec que per aquí no va, no va per fora, anirà per dintre. No, com ho veieu?
1: Jo penso que totalment veritat, i quasi m'agradaria afegir que no només, o sigui, estic completament d'acord, no som lliures respecte a la resta de persones, diguem, o respecte al fet de viure en societat, sinó, si m'agrada molt la definició que has dit de llibertat, de no estar sotmès al domini d'algú altre, i jo fins i tot hi afegiria que llibertat hauria de ser no estar sotmès al domini d'un mateix, de les pròpies pors, expectatives
0: aquí.
1: I fins i tot desitjos que tenim, no?, que al final són una de les coses que en realitat menys lliures ens deixa ser.
0: Sí, sí, sí, i tant.
2: Uh-huh. Ricard, com ho veus tu?
3: Sí, jo, com que anem ampliant la noció de llibertat, primer ha parlat l'Anna dels demés, ell vers a nosaltres mateixos, que estic totalment d'acord, també ampliaria llibertat respecte al món, el nostre cos, les necessitats corporals, les necessitats de tot tipus. Llavors, sempre estem sotmesos a una situació exterior. Però, de totes maneres, la més important per mi és el que deia el Joan. Estem sotmesos, sobretot, als nostres pensaments i les nostres emocions, que venim condicionats des de la infància. I llavors, cada una de nosaltres ha sigut modelat d'alguna manera determinada, i adquirir llibertat significa anar-se traient aquests models de la infància que tenim, sobretot. Llavors, per mi és això.
2: Mm-hmm. Els amants del debat, en el sentit de discussió, crec que no estaran gaire contents avui, perquè jo crec que estem tots molt en la mateixa línia. Com no podia ser d'una altra manera en un programa de creixement personal, jo estic molt amb vosaltres, evidentment. Sí que hi ha una sèrie de cadenes externes a les quals no podem fer-hi res. Tots respirem l'aire que respirem, que estigui contaminat o no, mengem el que mengem, tenim unes normes, unes lleis que ens regulen, però, evidentment, com esteu apuntant, per mi les grans cadenes són internes. Són internes. Tu, Ricard, tant apuntaves la del pensament, no? Des del mateix moment en el qual estem plenament identificats amb el pensament, amb tot el que passa pel nostre cap, no tenim alternativa. No tenim alternativa de no acompanyar qualsevol pensament. A qualsevol pensament ni diem jo, i aquell pensament ens porta cap on vol. Moltes vegades estareu d'acord, m'imagino, a barris xinos del nostre món interior, de la nostra ciutat interna, no? I, evidentment, hi ha una sèrie de coses internes que no controlem ni podem controlar de cap manera. No sé si algú dels aquí presents ha decidit en algun moment estar trist, o ha decidit estar content, o ha decidit respirar. Vull dir que les cadenes són molt clares. Us llanço una pregunta. Una persona que pot fer el que vulgui, però necessita constantment l'aprovació dels altres, seria lliure? Ho dic perquè començant a entrar en aquestes cadenes internes, perquè molta gent crec que té la idea de que llibertat és el que deies tu, Anna, fer el que em roti, fer el que vulgui. Jo crec que això no va per aquí, perquè posem el cas d'una persona que no, jo faig el que vull i està convençuda que fa el que vull, però llavors necessita constantment l'aprovació dels altres. Aquí hi hauria llibertat.
0: Clar, si m'enfado i sóc esclau de la meva ira i de la meva ràbia, el que faré quan m'enfadi serà atacar. Si m'espanto, la cadena diu que voldré fugir d'allò que em fa por i que no podré afrontar-ho. Si tinc inseguretat, farà que m'hagi de demostrar contínuament la meva vàlua. Llavors, això és una esclavitud molt gran, perquè quan alguna cosa palpiti molt fort emocionalment i mentalment hi hagi una creença sota que em digui no sóc prou vàlid, no ets prou, els altres no et tenen en compte, aquesta creença despertarà una emoció i tot això desenvoluparà un seguit d'actuacions, no? Per exemple, algú no ens respon al WhatsApp, saps? I clar, aquí ja comença a obrir-se tot un munt de mecanismes. Què vol dir això? Que passa de mi? Ha vist uns altres que han passat davant, amb ells els haurà contestat i a mi no? Clar, això és com imperdonable. Imperdonable perquè hi ha aquesta palpitació interna que diu no sóc important i als altres això no els importo, no? Per tant, aquí no hi ha llibertat. I a l'hora de respondre, a vegades ens farem com trampes. Faré veure que no m'afecte, quan en el fons sí que m'afecte. Llavors ens comencem a fer un munt de trampes al solitari, explicant-nos una cosa, però fent-ne una altra, i aquí ve aquest programa i tot el que fem pel creixement personal, que ens puguem veure amb claredat i no ens avergonyim de tot això que estem vivint, sinó que ho aprofitem. Com ho veieu?
3: Sí, sí. Jo... No, és correcte. Jo estic completament d'acord. A mi el que m'agradaria afegir, perquè es tingui en compte, és la mateixa noció de llibertat. És a dir, què vol dir llibertat? En principi, tots sabem el que és llibertat. Llibertat vol dir poder escollir entre una cosa i una altra. Però sempre... quan parlem de llibertat, parlem amb el del món exterior. És a dir, jo envers el món exterior. I per què tots busquem la llibertat? Per què ens agrada? Per què disfrutem de la llibertat? I quan se sentim esclaus, ens sentim malament. En el fons, la llibertat és un estat de consciència interior, que no té res a veure amb el món exterior. Com passa amb tots els mecanismes interiors. L'amor sempre el busquem a fora, quan l'amor està dintre. La intel·ligència està dintre, la busquem a fora. Pues la llibertat és a l'estat de consciència de ser, i a l'estat de consciència de ser no té que veure amb l'estat de consciència amb el fer. I la llibertat l'associem amb el fer. Fer, puc fer, no puc fer. Però per què ens agrada fer les coses que volem? Perquè ens desperta un aspecte interior molt profund que ens agrada ser lliures. Ens preferim no estar a la presó perquè ens sentim malament, preferim estar fora perquè escollim. Però, en el fons, el que estem buscant no és escollir, sinó el que tots estem buscant és l'estat de consciència interior que representa la llibertat. Llavors, per mi, llibertat no és, en realitat, escollir, sinó per mi és descobrir aquesta consciència interna de ser jo profundament. Però com que estem identificats amb un ego, amb una estructura mental, estem lligats amb el món exterior. I llavors l'autorrealització consisteix en descobrir aquesta profunditat interior més enllà de tots els condicionaments. Llavors, aquest, per mi és aquest el tema de la llibertat. Per això molta gent ha dit he descobert la llibertat a la presó, he descobert la llibertat. Què vol dir? Que ha descobert una consciència de ser més profunda que no depèn del món exterior.
1: Jo vaig absorbint totes les coses que anem dient perquè realment estan sortint idees potentíssimes. Sí, m'he quedat amb l'últim que ha comentat l'Anna sobre la dependència i que tenim a l'aprovació dels demés i la falta de llibertat que això suposa, i jo mateix m'he apuntat que és una pregunta que em faig a mi, que m'agradaria resoldre pel meu propi benestar, diguem, com a camí de creixement, que és com vèncer aquesta dependència, com podem vèncer això, no? Com podem... Al final som animals socials i ens agradi o no, i segurament perquè també condicionaments que hem rebut quan érem petits eren com d'aprovació de la figura paterna, materna, de tot això, segurament és molt difícil de trencar, però com evidentment sense voler anar a decepcionar ningú, però com podríem no dependre d'aquesta aprovació fins al punt en què limita i determina la manera com actuem. I llanço ja també la idea en paral·lel i en tot cas en recollim alguna si sembla a l'últim que ha comentat en Ricard del per què volem ser lliures, i també o sigui, m'ha vingut al cap la idea de que llibertat també és responsabilitat. Llavors, potser a vegades, o sigui, en certes coses, hi han decisions en les que realment no volem ser lliures i volem que algú la prengui per nosaltres. Deleguem una decisió potser perquè no ens sentim preparats o ens sentim insegurs o perquè volem evadir la responsabilitat que ve amb aquesta llibertat, no? De, si jo decideixo, decideixo per totes les conseqüències que venen després, no? I a vegades és, potser és molt gruixut. Llavors, simplement he apuntat aquella llibertat, responsabilitat, i com això a vegades també ens pesa, no? I és, no, que decideixi algú altre per mi, i així, en tot cas, si les coses van malament, doncs tiro pilotes fora.
2: Total. Jo també vaig recollint coses, Joan. Del que has dit tu, Anna, m'he quedat amb la idea de reacció. És a dir, som molt automàtics, som com molt mecànics. No podem... venen estímuls, anem a dir, favorables, que això també s'hauria de veure, què vol dir favorables, i la nostra resposta és favorable, habitualment. També pot ser que un dia vingui algun estímul favorable, que faci sol, que sigui un diumenge preciós, i jo estigui en les meves històries i ho visqui malament. Però quan rebem estímuls desfavorables o desagradables, gairebé mai, tenim una resposta de tranquil·litat, de serenor, i més aviat una resposta desfavorable. Això jo li dic mecanicitat, som molt mecànics. Darrere, evidentment, per mi hi ha moltes creences errònies. Si jo crec qualsevol cosa, per exemple, crec que sense tu no puc ser feliç, aquesta creença que jo dono per sentada ja fa que jo depengui de tu, perquè si tu te'n vas, jo em quedo sense la felicitat, perquè la tens tu. Llavors aquesta creença farà que jo depengui, estigui aferrat a tu, i aquí hi ha unes cadenes que, mare, diu, que faran una por bestial. El concepte de llibertat que plantejava el Ricard a mi m'emociona molt, perquè des d'aquesta perspectiva de llibertat com un estat de consciència de ser i no de fer, t'adones que la llibertat, tal com l'entenem, és una il·lusió de l'ego. És una fantasia absoluta del nostre personatge que es creu que és lliure, quan en realitat la llibertat no està tant en el fer A o fer B o fer C, sinó en ser, independentment de si fas A, B o C, no? I el Joan ara preguntava com vèncer aquesta dependència, aquestes cadenes. Jo crec que en la definició del Ricard hi ha una via, hi ha un camí molt, molt, molt il·lusionant, que és el camí del ser. És a dir, jo tinc la impressió de que les cadenes es van desmuntant soles a la mesura en què ens reconeixem de manera progressiva en el que som. Perquè per mi és el que som és l'espai de màxima llibertat. És l'espai de màxima o d'absència de condicionants en el que sóc. Ara, quan jo hi afegeixo adjectius, jo sóc així, jo sóc aixàs, jo sóc aquest, jo sóc català, jo sóc de no sé què, jo sóc una persona bona, jo no sé què, bueno, aquí ja l'hem liada. Però en aquest espai infinit, incondicional, que ho abraça tot de ser, aquí n'hi ha límits. A la mesura que jo em reconec en això, faci A, faci C, que jo també tinc els meus dubtes, i llavors obrirem aquest meló, de si realment podem decidir fer alguna cosa o no. Uh-huh. Independentment de que jo decideixi fer una cosa o fer una altra, jo sóc qui per mi hi ha la màxima llibertat. I aprofito ja per llançar aquesta pregunta. Uh-huh. Creieu que tenim la capacitat de decidir alguna cosa? Llenço aquesta pregunta.
0: Bueno, hi ha micro, no? Microdecisions de que quan l'automàtic apretaria, que és com una força de la gravetat que et xucle, no? Aquell impuls de que dius ara em menjaria tota la bossa de patates. Mm-hmm. I aquell impuls gairebé irrefrenable, no? I tu estàs allà i dius, però hi puc fer alguna altra cosa a part d'això? O quan aquella persona, el teu fill, per exemple, t'està, entre cometes, desafiant, simplement t'està dient algo diferent del que tu penses, i en aquell moment te puja aquella ira i dius, ara faria un crit. En aquell petit moment hi ha algo que dius, podria, tinc alternativa a cridar? O també puc anar al lavabo i rentar-me les mans i aviam si jo em puc baixar, no? Amb el que tu deies, Joan, aquesta responsabilitat, jo crec que les persones ens podem entrenar en moltes coses. D'aquí, quan anem als centres i al centre i fem aquestes formacions i llegim llibres. I un dels reptes que veig urgent, no? Urgent, important en la societat, és que aprenguem a assumir coses. Perquè moltes vegades veiem en el que falla l'altre. I quan tu dius, i tu? Jo bé, què m'has d'explicar a mi? La cosa és dels altres que s'equivoquen, no? Llavors, jo què puc assumir? Puc assumir la meva impaciència, puc assumir la meva... que les coses vulguin que hagin de ser dintre d'un marc que jo crec que és el correcte, i puc assumir moltes coses, que m'he posat nerviosa, que m'he atabalat, que he perdut els nervis. Llavors, aquesta pràctica d'assumir crec que ens ajuda a augmentar, no sé si 0,001, aquest grau de llibertat, però crec que anem fent passos cap aquí, no? I llavors també veig com molt important que tot això que moltes vegades llegim i que ens omple el cor, l'ànima i el coneixement, que ho puguem portar a davant d'un sogre, a davant de la mare, sobretot conduint, perquè compte que ens surt un personatge a tots conduint quan l'altre va a poc, i que veig que aquest

0: no passe a la vida allò que jo voldria. En el terreny, quan em presentava Sergi, que parlàvem d'educació, jo parlo molt de com gestionar la frustració els infants i adolescents, però cada vegada veig més que com gestionem la frustració els adults. I d'aquí tirem molt de separacions i d'això no ho aguanto, i d'etiquetar relacions tòxiques quan és una trampa al solitari, és jo m'he frustrat perquè l'altre o el que està passant no és com voldria. Llavors, aquí podem veure com anem de lliures, no? I segurament, pues, molt just. Com ho veieu?
1: Jo estic totalment d'acord amb el que dius, tu, Anna, i sobretot la part aquesta, en els exemples que posaves al principi, de quan, no, de quan un teu fill com et fa enfadar i respondries amb un crit, però tens aquest com moment d'alternativa. I o sigui, m'han agradat molt aquests exemples perquè han connectat amb la idea com que som lliures a vegades per aturar-nos. O sigui, és que quan anem a l'automàtic i això anem reaccionant als estímuls que ens arriben, a més, Sergi, abans no, que has parlat de reacció, quan parlem de dependència, això anem com reaccionant de manera quasi bé mecànica als estímuls que ens arriben i a les pors, precondicionaments, desitjos, expectatives que puguem tenir, i a vegades és precisament en el moment de dir no, o en el moment de decidir canviar de direcció o resistir un d'aquests estímuls, quan realment expressem la llibertat, el dir no, no seguiré això, que potser he estat seguint sempre, però ara ja no, ara decideixo aturar-ho.
0: Ara no agafaré el mòbil, només aquest exercici, ara ha sonat un clinc i no agafo el mòbil, allà hi ha llibertat.
1: Sí.
0: A que sí, pot ser?
1: Sí, i fins i tot amb aquest exemple concret, desafiament amb la manera com estan en el món ara mateix, que és com que tot sembla que et crida i tot sembla que t'obliga automàticament a prestar la teva atenció a tot el que te la demana. Totalment.
0: Sí, sí.
2: Què diria en Ricard a aquesta pregunta que es llança a l'Anna?
3: Sí, per mi hi ha un punt important cap al camí aquest del descobriment de la llibertat, que és la distinció fonamental entre el que és pensar i veure. Són dos fets completament diferents. El ser humà, en principi, diu que és un ser racional, un ser que pensa, un ser que té emocions, que té sentiments, que té sensacions, que té experiències, però hi ha en nosaltres una capacitat de veure. Veure no és pensar, veure és donar-se compte sense judici, sense crítica, de les coses que estan passant. I per mi aquest és l'únic camí cap a la llibertat interior, que insisteixo que la llibertat interior no és decidir una cosa o l'altra, sinó és cap al ser que som. Evidentment, amb la mesura que nosaltres anem vivint amb més profunditat i més dintre el ser, tindrem un abanico de possibilitats que se'n sobren que abans no tenia, i això també és veritat. Però per mi l'important, l'eina principal del treball interior i de descobriment, és la distinció fonamental entre veure ara el que està passant sense judici, sense crítica, deixant que les coses passin, però que hi ha un observador que està mirant el que està passant, i això és l'únic que ens dona la possibilitat de desprendre'ns de la identificació amb les idees i les emocions corresponents a les idees. I si un es cabreja, o si un té la tendència a agafar el mòbil perquè hi ha un clic o el que sigui, veure com hi ha aquesta dependència, veure-ho. I si tu ho veus, tindràs la capacitat d'agafar-ho o no agafar-ho, però primer veure. I per mi aquest és el camí fonamental de lo que jo diria el treball interior, eh? No és fàcil, donar-se compte, perquè de seguida posem pensaments. A tot el que fem, posem pensaments. És a dir, tu vas pel carrer, veus una persona, veus, però després poses judici, aquesta persona no ho ha fet bé, això ho ha fet malament, aquest d'això. En a tu mateix tens un pensament agressiu, per exemple, et dones compte, però et critiques perquè has tingut un pensament agressiu, tal. Llavors, sempre estem immersos en un món de pensaments i d'emocions. Deslliurar-se d'això, és a dir, ser lliures, és mirar, veure independent. I llavors un es descobreix en el veure un ser interior que observa, l'observador, el testimoni.
2: Aquesta distinció entre donar-se i pensar la trobo també molt, molt, molt fonamental, Ricard. Una persona podria estar pensant tot el dia sobre si mateix i no adonar-se de res.

0: Que és el que sol passar habitualment.
1: I quan més llegim i més filosofia llegim i més cultura tenim, pitjor.
0: Estem d'acord. Sí, perquè si no hi ha aquest observador, aquest espai de consciència neutra, no tens alternativa. Estàs plenament identificat amb el pensament i tot el que passa pel cap, com deia abans, li dius jo. Llavors no hi ha distinció entre el jo i el pensament. Jo sóc el pensament i aquí no pot haver-hi llibertat de cap de les maneres.
1: Exacte.
0: M'ha agradat molt el concepte de microdecisions, Anna. M'ha encantat. Microdecisions. Per mi, la microdecisió, tinc la impressió, de que més que una decisió, és una sensació de llibertat que tinc quan jo he despertat una mica, quan jo he guanyat una mica de consciència. Ho dic perquè, dèieu, això ho podem entrenar-ho fent treball interior, però jo tinc els meus dubtes profuns de si realment jo en el seu dia vaig decidir fer treball interior. Jo crec que va respondre més a un impuls, a una demanda interna, a un anhel, a una inquietud que jo no vaig decidir que aparegués. Però el fet de que jo em comencés a mirar dintre, vés a saber per quin motiu, va fer que prengués consciència de coses que abans no veia, i això em va donar la sensació de llibertat que em va permetre dir no, que em va permetre... perquè aquest augment de consciència ja portava en el pack inclòs tot el que és propi de la consciència, que és un espai d'amor, un espai de comprensió, un espai de visió. I en aquest pack és on realment tu pots canviar coses de la teva vida. Però m'agrada molt el concepte, perquè precisament crec que respon més a una sensació de llibertat fruit d'un despertar que fa que puguem fer canvis, però no pas una decisió concreta. Però això implica per mi un procés d'evolució brutal. És brutal com passa el temps. Ara estava mirant el rellotge i gairebé ens hem menjat els 30 minuts, però no tenim pressa. Què més? Temes en relació a la llibertat que no hagin sortit.
1: I jo simplement ara voldria afegir una cosa que has dit, Sergi.
0: Sí.
1: Que diu, no sé per què va haver un moment que jo vaig decidir fer un treball interior. A mi m'agrada molt això. Això que has dit m'ha agradat molt, perquè nosaltres ens pensem, jo em penso que faig un treball interior des de fa anys i que no sóc jo el que faig. Hi ha algo en mi, la vida en mi ha aparegut amb un anhel de descobrir una realitat interna que no és el jo exterior. Però el que passa és que el jo exterior, que és l'ego, s'apodera de tot. I si faig un treball interior, o és que jo sóc una persona molt treballada, o és que jo sóc una persona que he fet moltes coses, que sóc molt madura, que he fet molt... I sempre ens atribuïm una quantitat de coses, i és la vida amb nosaltres, la realitat profunda que apareix a través nostre com un arbre, com un animal, de forma natural, i sorgeix amb el nostre interior. I llavors no ha sigut tu que ha decidit fer un treball interior. Hi ha algo amb tu que t'empeny des de dintre a fer-ho.
0: Absolutament. Lo qual és, perdoneu, és una patacada als pebrots, perdoneu, a l'ego, perquè clar, l'ego es pensava que era l'amo que portava el timó i ara t'adones que ets un grumete més del maco. Que no... Claro, però això és molt maco, això és molt maco, i per mi aquí hi ha la porta d'entrada a l'acceptació de les coses, al fluir, a la confiança en la vida, quan t'adones que tu no portes el timó del teu vaixell, que simplement la vida s'expressa a través teu. O bé s'expressa una part mecànica plena de programes, per tant no t'expresses tu, o bé quan et vas desfent d'aquests programes o van caient sols perquè et vas adonant d'una amplitud molt més gran, és aquesta amplitud, la vida, el ser, l'energia, digue-li com vulguis, s'expressa a través teu. Per tant, l'ego és un simple recipient des d'aquesta mirada. Com ho veieu? Això és una patacada pel jo brutal. No sé com ho veieu.
2: Això que deies, Ricard, no? La diferència entre pensar, veure, aquest testimoni, aquest observador, també vosaltres dèieu, no? D'observar el personatge, quan jo em crec molt que sóc una persona, una bona persona, compte la que lie, perquè la lie parda, el de la bona persona. Llavors, una bona persona, per exemple, som esclaus de no poder dir no. Una persona responsable no es permet equivocar-se i se m'aixaca molt quan alguna cosa no surt perfecta. Una persona, quan el personatge diu que sóc forta, igual li costa molt demanar ajuda o acceptar que també hi ha vulnerabilitats pel camí, no? Llavors aquests personatges ens tenen com molt encorsetats i com vosaltres dèieu, hi ha un moment que es fa petit, però es pot fer petit i pot caure en aquest, això que també deia en Ricard, ens n'hem d'adonar. I ens n'hem d'adonar i ens hem de pillar no una ni tres vegades, perquè la ment de vegades pot ser molt ràpida. Hi ha persones que es posen nervioses de dir, ja m'ho han explicat això. Sí, ja ho he sentit. Però una cosa és ja ho he sentit i ja ho he entès. I l'altra, que jo me n'hagi adonat i m'hagi vist, perquè això és 1.000 vegades, 2.000 vegades, i cada vegada ho podem veure'ns d'una manera més profunda. Llavors, no amb 3 vegades que ens haguem adonat de que tinc aquest jo que dic les coses a la cara i això em justifica la manera com jo les pugui dir, amb una vegada no n'hi ha prou, ni amb 100 vegades n'hi ha prou. És avui i demà i quan torni a passar, i amb molt carinyo atrapar-nos, veure'ns i dir, d'acord. Llavors, una altra cosa que us voldria dir és observar el nostre pensar, però també observar el nostre sentir. I més que observar, jo el que estic vivint com a pràctica és sentir el meu sentir i sostenir-ho fins que ho transiti. Perquè de vegades aquest del cap diu, no vull que que m'estigui passant això, i veus que el cos m'estic posant vermella, igual em tremole la veu, igual m'enfado i se'm contrau o tinc una punxada a l'estómac. Llavors, moltes vegades fugim d'això, no? I ens sentim atrapats en l'emoció i en volem escapar. I jo crec que la llibertat també és aprendre a què fem amb tots aquelles sensacions físiques, que la ment, hi ha un moment que ens podem dir respira-ho, però n'estem viure-ho. I això també és un punt d'aquesta microllibertat, no? Quan no escapo i em quedo amb aquella sensació que d'entrada és incòmoda i que com més la vivim, bueno, pues igual les coses van canviant. Com ho veieu?
1: A mi m'ha agradat molt el que parles dels petits detalls i fer-ho no una vegada sinó un milió de vegades.
2: Un milió de vegades.
1: Perquè moltes vegades passa que una persona llegeix un llibre, entén la filosofia a nivell genèric i tens un esquema mental molt maco de lo que és l'autorrealització, lo que és la llibertat interior, lo que és el jo profund i tot això, però res de res, tot ha quedat amb la superfície mental. Sí. Per tant, el treball interior es tracta de com deies, microgestos o microvisions, mil vegades i un milió de vegades, perquè a poc a poc, amb molta paciència, es vagi desmoronant tota l'estructura mental. I llavors va apareixent una realitat neutra, una realitat profunda, una realitat més viva, fora dels nostres esquemes. Una mica com deia el Blai, llavors les coses es van posant al seu lloc, perquè nosaltres tenim unes neurosis de que el que vol ser important només mira els importants i els altres no, els desprecia, el que vol ser famós desprecia els que no ho són, i llavors amb la mesura que un va entrant i va veient tot el que hi ha dintre, les coses es posen al seu lloc i llavors tot es normalitza i vius d'una naturalitat, senzillesa que és molt maca, que és, entres en una pròpia llibertat. Això és la pròpia llibertat de ser. Però això és el que insisteixo, milions de vegades de veure, milions de visions, de sentiments, i entrar també dintre del sentiment, veure i sentir, veure i sentir, les dues coses.
3: És fantàstic, les idees que estan com transitant per aquí. O sigui, tinc un full que pensava no n'ompliria ni mig i ja me'n falta un altre de coses que m'estic apuntant. I ara pensava, en funció de l'últim que ha comentat l'Anna i en Ricard, que és com curiós, no? Perquè no fa pas gaire estona hem començat parlant de com en certa manera som esclaus, direm entre cometes, o reaccionem d'alguna manera a certs patrons que ens venen o expectatives que tenim de nosaltres i ens trobem com reaccionant quasi bé mecànicament o automàticament a certs estímuls que ens venen. Però llavors això que ha comentat l'Anna de sostenir una emoció fins a transitar-la del tot és una mica com el mateix tipus d'estímul, el que passa que aquest tendim a ignorar-lo, quan en realitat penso que quan sostenim quan hi ha aquesta mena d'emoció interna, aquesta part interna que ens crida, que ens demana presència, que ens demana que l'escoltem i que la transitem, és aquí on, en realitat, si seguim això, crec que podem generar canvi, podem generar aquest tipus de posar un granet de sorra més en tot aquest treball de coneixement, de ser, de com entendre'ns a nosaltres mateixos que hem comentat aquí. I quasi ben anecdòticament m'ha connectat això amb una cosa que havia llegit fa temps d'un dels assajos d'un escriptor, Byung-Chul Han, que té així assajos petitonets molt interessants, i no recordo en quin, però que parlava que fa com bastant una anàlisi bastant crítica com de la societat o la manera de funcionar de la societat d'avui en dia, i parlava com molt de que s'evita el conflicte perquè el conflicte produeix canvi. El conflicte porta a canvi. Al final, aquestes emocions que ens demanen que les sostinguem, el que fan és generar-nos conflicte intern. Per què? Perquè ens demanen canvi. I quan ens hi resistim, precisament, és quan potser estem autosabotejant aquest canvi que tan bé ens vindria. I, en fi, ja dic, tinc el paper ple de coses.
0: Que maco.
1: Parlant d'això de les emocions, que deia el Joan, totes les emocions venen, encara que som grans i anem tenint emocions i emocions, totes venen de quan érem petits. I totes es van repetint. Primer era amb els germans, amb els pares, quan jugàvem i tot això. Però tot això, quan ens fem grans, es van reproduint de la mateixa manera. I encara que ens pensem que és una situació nova, és una situació sempre antiga. Llavors, el que fa perdurar les emocions és justament el rebuig de les emocions. Quan un accepta profundament una emoció, la vida canvia completament. És que les coses... És com una onada. Si tu deixes anar la onada passa i s'ha acabat. Però com que estem reprimint, torna l'emoció, i torna l'emoció, i torna l'emoció, fins que arriba un dia que et submergeixes plenament dintre l'emoció, l'acceptes, la vius, i llavors allò ha desaparegut per sempre. Mm.
0: Sí, i aquí és molt clau des de la meva perspectiva, anem a dir, l'entrenament de l'observador, perquè si no hi ha aquesta part observadora que és capaç de sostenir una consciència neutra, un testimoni neutre, mentre jo visc una emoció incòmoda, si l'emoció incòmoda m'atrapa l'atenció i m'identifico amb l'emoció incòmoda, sóc l'emoció incòmoda, i allà estic incòmoda. Però si sóc capaç de sostenir aquesta presència, aquesta observació neutra amb l'emoció, l'emoció va fent el seu procés. Totes les emocions són hipernaturals, totes són boníssimes, ja que tenen mala premsa, la tristesa, la ira... Però tenen mala premsa, tenen un això de màrqueting una mica justet. Però l'emoció en si és molt intel·ligent. Si fóssim capaços de viure amb consciència, amb presència, l'emoció, deixar-nos-la viure, de sostenir-la amorosament i conscientment, totes les emocions serien amigues i companyes de viatge formidables. El problema està quan l'emoció l'acompanya un pensament ignorant, que això no pot ser perquè ja està bé, perquè mira què m'han dit, no hi ha dret, això no és just, el bé i el mal que apuntaves tu, Anna, això està bé, això... aquí tenim un pollastre. En canvi, si fóssim capaços de sostenir l'observador, jo crec que aquí començaríem a intuir el que és la paraula llibertat. Abans tu has fet una pregunta que me l'he apuntada. Has preguntat, que algú ja li ha donat resposta, com veus el món... com veure el meu grau de llibertat, no? Jo tinc la sensació de que el grau de llibertat d'un mateix es pot veure l'abans, l'evolució, a la mesura en què un, a la vida quotidiana, no a nivell intel·lectual, s'adona que cada vegada es queixa menys, perquè, mira tu per on, comprenc més, perquè veig més on abans no veia, entenc més l'altre, comprenc més l'altre, estic més present, estic més aquí, no m'identifico tant amb el pensament del que vindrà, del que no vindrà, gaudeixo més de la vida, visc amb més plenitud, menys conflicte. Jo crec que és un indicador molt, molt clau el fet de viure cada vegada amb més plenitud. No sé si esteu d'acord. Mhm. Mm. Companys, ens hem menjat el programa. No sé si per acabar voleu llançar a cada un una idea final del que us emporteu avui, d'alguna idea clau que potser ens hem deixat al tinter.
2: Jo m'agradaria aportar una cosa.
0: I tant.
2: A tots els pares i mares que ens estan escoltant, a tots els educadors mestres, que puguem, en això que deies, no, Joan, de sostenir les emocions, si us plau, deixem plorar els nostres fills, deixem, sostinguem aquest plor, que al final és una emoció, perquè si li tenim molta por, li donarem el mòbil, quedarem enganxats, ens faran pena i els farem esclaus de tenir allò que volen tenir perquè no plorin i no visquin. Llavors, que nosaltres aprenguem a sostenir les nostres emocions per poder sostenir les seves i que no siguem aquí esclaus de les seves emocions, i que deixem de tenir mica en mica, no?, aquesta por a que els nostres fills i alumnes es frustrin, i sembla que aquesta frustració els portarà pel camí del patiment i de la vida miserable, i no. en la mesura que puguin viure una frustració i veguin que no s'enfonsa el món, sinó torna a sortir el sol, i veuen que hi ha altres oportunitats, és aquí on seran més lliures.
1: I a mi m'agradaria afegir això que ha dit l'Anna, que igual que hem d'acceptar les emocions i el sofriment i els plors dels nens, hauríem de començar per acceptar les nostres emocions, els nostres plors i les nostres emocions, i amb la mesura que un accepti les emocions sent pare o sent educador, acceptarà els fills d'una forma automàtica, sense ser una cosa forçada.
3: Jo m'he apuntat així com una frase, una mica resum d'algunes de les idees que han sortit aquí, que realment m'han agradat molt i que segueix molt la línia d'aquest corol·lari final de l'Anna i en Ricard, que seria això, no? La llibertat s'expressa en l'adversitat, que potser més pensant com en un mateix, però que moltes vegades quan evitem el conflicte, quan evitem alguna cosa que ens incomoda, això ens incomoda precisament perquè està intentant enderrocar murs d'aquestes parets o d'aquestes preconcepcions que encara portem de la infància, que han sortit aquí, que ha comentat en Ricard o que ha comentat l'Anna. Doncs segurament és precisament aquest conflicte i aquesta incomoditat la que ens demana que ens atrevim a llançar-nos al buit, que al final no és el buit, encara que ho sembli, sinó que és aquest motor de canvi i de creixement.
0: Doncs, ladies and gentlemen, hem arribat al final del primer programa de la temporada 3. Dius que és un tema que ja intuïem que donaria molt joc, i per aquesta raó la setmana que ve seguirem amb la llibertat i dedicarem un programa més amb tertulians, amb nous tertulians, a veure què ens expliquen. I res, fins aquí el programa d'avui. Agraïu-vos moltíssim haver estat aquí, Anna, Joan, Ricard, Ramon, moltíssimes gràcies. I a tots vosaltres per escoltar-nos. Tornem la setmana vinent, sens falta, i sobretot, no oblidis el més important, la mesura que busques és dins teu.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Posem punt final d'aquesta edició del Via Directa. Salutacions a Jordi Milian, al capdavant del Via Directa. Més informació a través de radiosantandreu.com i més informació a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram i també més informació a través del nostre canal d'informació al WhatsApp.

0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: És dimarts, dia 15 de setembre. Comencem una nova edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Avui a l'InfoSap repassarem la història de la Romeria de Sant Andreu de la Barca a Montserrat. Ho farem amb mossèn Jaume Graner i també amb Ana Maria Miquel. I és que aquest divendres, dissabte i diumenge, Sant Andreu de la Barca celebra una nova edició de la Romeria. Parlarem de la seva història, dels seus orígens, ja que aquesta serà una edició molt especial, ja que es compleixen 100 edicions d'aquesta Romeria. Per tant, una efemèride doncs, important. I avui també parlarem de els cursos del Servei Local de Català, que inicien període d'inscripció. A Sant Andreu de la Barca s'oferiran un total de 150 places per aprendre català aquest nou curs 2026-2027. Parlarem amb Rosa Monforte, responsable del Servei Local de Català. Salutacions de Jordi Emiliana, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu. Comencem una nova edició de l'InfoSap.

0: El Servei Local de Català de Sant Andreu de la Barca torna a obrir el període de matriculació de cara al curs 2026-2027. Volem saber quins són els cursos que s'ofereixen en aquesta edició i quan comencen aquests cursos. Ens acompanya Rosa Monforte, responsable del Servei Local de Català de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia, Rosa.
1: Hola, molt bon dia.
0: Doncs ja tornem a ser-hi, amb aquestes inscripcions als cursos de català i en aquesta ocasió de cara al nou curs 2026-2027. Les inscripcions, les dates, Rosa?
1: Sí, doncs en aquests moments estem preparant les inscripcions. Les dates són entre el 16 i el 21 de setembre i les classes començaran l'última setmana de setembre, els dies 28 i 29 de setembre, segons el curs.
0: Els cursos, això, 28 i 29 de setembre és quan s'inicien, per
1: sí.
0: Tant, queda poc.
1: Sí, queda poc. Ara això, estem preparant la inscripció i la inscripció, com ja acostuma a ser habitual, a fi doncs, de facilitar la continuïtat dels alumnes que ja han començat a aprendre català, doncs s'organitza amb dos torns diferents. Per una banda, hi ha un torn d'inscripció preferent, que és els dies 14 i 15 de setembre, i en aquests dies doncs s'hi poden matricular els alumnes que han fet cursos amb nosaltres durant els últims 12 mesos, a fi doncs de poder garantir, no?, que tinguin la plaça garantida. I un cop passa aquesta inscripció preferent, a partir del dia 16 es poden inscriure la resta de persones que no han estudiat mai català amb nosaltres.
0: Per aquest curs 2026-2027, quins són els cursos que s'ofereixen?
1: Doncs mira, s'ofereixen cursos des de la U.1, que és aquest curs inicial, fins al C2. Hi ha diferents modalitats. Es poden fer cursos en línia, es poden fer cursos semipresencials. Hi ha també cursos en format en línia, amb semiconnexió. Hi ha diferents formats, eh? Cada nivell doncs, té els seus formats i la seva oferta. I si et sembla, doncs, comentem l'oferta presencial dels cursos que es faran a Sant Andreu. Mira, a Sant Andreu s'ofereixen 6 cursos presencials de diferents nivells. Amb aquests 6 cursos doncs, oferim 150 places i l'oferta que hi ha és la U.1, que és aquest curs més inicial per persones doncs, que no han estudiat mai català però que tenen potser una llengua inicial, una llengua materna molt diferent del català, o que tenen un grau d'instrucció més aviat baix, llavors haurien de fer aquest a 1.1. Després s'ofereixen 2 bàsic uns, que ja seria doncs, per persones que no han fet mai català però que parlen doncs, una llengua més propera al català, no? Una llengua romànica. I aquest bàsic 1 s'ofereix un en horari de matí i un en horari de tarda. Després s'ofereix un bàsic 2, a fi doncs, que les persones que van fer el bàsic 1 a l'estiu i el bàsic 1 al tercer trimestre del curs passat puguin continuar estudiant i puguin ja inscriure's directament al bàsic 2. Després tenim l'elemental 1, que és també un curs destinat a fomentar, no?, o a centrar-se en l'expressió oral per les persones que ja han fet el bàsic, i aleshores doncs, el curs de continuïtat és l'elemental 1. I després tenim el suficiència 1. Volia remarcar aquest suficiència 1 perquè és un curs, diríem, de nivell estrella, en un horari estrella, i que no sempre es fa a Sant Andreu de la Barca. El suficiència 1 és el primer mòdul del curs C1, o sigui, el C1 té 3 mòduls, no? El suficiència 1, que s'ofereix ara, el 2, que s'oferirà el segon trimestre, i el 3, que s'oferirà en el tercer trimestre. I que a final de curs, si se supera l'examen, s'obtindrà la titulació de nivell C1, que és una titulació que moltes vegades doncs, hi ha persones que se la volen treure. Llavors, per això deia, el curs estrella, perquè a la millor hi ha persones doncs, que estan buscant aquest curs, que sàpiguen que el poden fer a Sant Andreu de la Barca de manera presencial, en horari de dilluns i dimecres de 18:45 a 20:45, que no necessàriament s'han de fer tots els mòduls, perquè a la millor hi ha persones que ja han estudiat aquest curs o ja han començat a fer algun mòdul i a la millor no cal que facin l'1, però a la millor el gener es poden incorporar al 2 per continuar, no?, amb els seus estudis i després al juny treure's la titulació. Per això deia que era, doncs, aquest curs estrella, perquè no sempre s'ofereix. Aquest any, doncs, tenim la sort que l'hem pogut organitzar i aleshores, doncs, és això, en aquest bon horari, no?, de tarda a vespre. Per tant, doncs, persones que estan treballant o que tenen activitats durant el dia, que estan ocupades durant el dia, doncs a la tarda vespre, doncs potser els va bé aquest horari, no?, per seguir estudiant i per treure's aquesta titulació.
0: Persones interessades a realitzar aquests cursos que s'organitzen des del Servei Local de Català, aquests cursos de català per adults, inscripcions, telèfons de contacte, correu electrònic...
1: Sí, a veure, durant els dies de matrícula, o sigui, ja a partir del dia 14, que hi ha inscripció preferent, doncs l'horari del Servei de Català, l'horari d'atenció al públic, serà de 9 a 1 al matí i de 5 a 8 de la tarda, tots els dies de matrícula, o sigui, des del dia 14 fins al dia 21, excepte el dia 18, que és divendres, i aquest dia només hi haurà atenció al públic al matí en horari de 9 a 13. Aleshores, ens podeu trobar a les Escoles Velles. El telèfon de contacte amb servei de WhatsApp és el 634-75-72-31 i també ens podeu contactar a través del correu electrònic santandreubarca@cpnl.cat.
0: Doncs aquestes són les dades de contacte per a les persones interessades a realitzar algun dels cursos del Servei Local de Català. Ho preguntem sempre, però el perfil dels alumnes que s'hi apunten a aquests cursos, i com sempre diem, molt divers.
1: Sí, molt divers. Bé, són persones, doncs, que d'alguna manera volen tenir aquesta formació en català. Els cursos, aquesta formació mínima, llavors, per aquesta raó, els cursos de nivell inicial i bàsic són gratuïts, per poder garantir o per poder donar l'oportunitat de tenir aquests coneixements bàsics de català a les persones nouvingudes. I després, doncs, ja de cara a l'elemental i altres cursos, doncs aquí tindríem de tot, o sigui, hi ha persones, doncs, que han anat progressant, diríem, no?, al llarg del temps en la seva formació i han anat avançant fins que arriben, doncs, continuen i arriben al nivell elemental o al nivell intermedi o fins i tot al nivell de suficiència, perquè tenim alumnes en els cursos de suficiència, potser hi ha majoria d'alumnes d'origen catalanoparlant o doncs nascuts aquí, però que a la millor van començar un curs de nivell bàsic i han anat seguint, han anat progressant fins a arribar al nivell de suficiència, o sigui que hi ha com una mica de tot,
0: Sí que heu notat, Rosa, suposo que en els darrers anys, que hi ha més demanda, no?, dels cursos de català.
1: Bé, podríem dir que sí, clar, ja diguem en diferents àmbits, no?, és important tenir una mínima formació de català, no? Per exemple, ara m'està venint al cap els taxistes, no? Per tenir una llicència de taxi també, doncs, han de complir tota una sèrie de requisits i un d'aquests requisits, doncs, és tenir uns coneixements mínims de català. Per tant, les persones que viuen aquí, ja sigui perquè hi han nascut o perquè han vingut d'un altre lloc, és necessari, no?, és important que tinguin una formació bàsica de català. Ja sigui, doncs, per obtenir una feina, per millorar, per estar més integrats, i aleshores, doncs, bé, potser hi ha persones que quan acaben d'arribar no en són conscients, però després, doncs, ja quan porten un temps veuen que han de fer aquest pas, no?, de tenir aquesta formació de llengua catalana.
0: Doncs els cursos del Servei Local de Català, doncs, que inicien el curs els dies 28 i 29 de setembre, depèn del curs, del curs 2026-2027, i del 16 al 21 de setembre, període d'inscripció per aquests cursos, àmplia oferta aquest any, i finalment, Rosa, animar a la gent que ens escolti que s'hi apuntin, no?
1: Sí, que s'hi apuntin, que contactin amb el Servei de Català si tenen dubtes. Després també des de la web del Consorci es pot consultar l'oferta a tot Catalunya. Per tant, doncs, si hi ha una persona que vol fer un curs en línia o un curs en una altra població diferent, pot consultar a través del cercador tota aquesta oferta.
0: Rosa Monforte, responsable del Servei Local de Català de Sant Andreu de Barca, gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
2: L'Infosap, l'actualitat de Sant Andreu de la Barca amb Jordi Milian. Ràdio Sant Andreu, serveis informatius.
0: Aquest any 2026, la Romeria de Sant Andreu de la Barca a Montserrat celebra 100 anys. Tot seguit repassem la història, ho farem amb mossèn Jaume Graner i també amb Anna Maria Miquel.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La Romeria de Sant Andreu de la Barca a Montserrat celebra aquest any el seu centenari. 100 romeries de Sant Andreu de la Barca a Montserrat, una tradició que ha plegat a diverses generacions de santandreuencs i santandreuenques i que manté viu el vincle del municipi amb Montserrat. Coincidint amb aquesta efemèride, volem conèixer una mica de com es viurà la romeria aquest any, quins actes s'han preparat i, sobretot, repassar una mica la història d'aquesta romeria. Avui ens acompanya als estudis de Ràdio Sant Andreu mossèn Jaume Graner. Molt bon dia.
1: Bon dia a tots plegats.
0: També ens acompanya Anna Maria Miquel, que és la responsable de l'organització d'aquesta romeria. Molt bon dia.
2: Bon dia a tots.
0: Primer de tot, 100 romeries, per tant, és una efemèride prou important. Mossèn, què significa arribar a aquest centenari de romeries?
1: Home, això marca la vida de tots plegats, no? Perquè vol dir que som fruit d'una tradició que està ben arrelada, una tradició que ha anat variant al llarg del temps, però que és sòlida i es manté cada any, no?
0: No sé si tenim documentacions d'aquelles primeres romeries.
1: A la parròquia, que a mi em consti, no hi ha documentació del passat, eh? Penseu que a la parròquia costa molt trobar persones que puguin seure, escriure, guardar, perquè la vida de cada dia ja se'ns menja, no? Segons com, la gent té una mentalitat de que la parròquia és el capellà i que ell ho ha de fer tot, i el capellà dona pel que dona i no més, i costa molt trobar col·laboradors que en aquest sentit puguin ser eficaços, no?
0: Si busquem els orígens, tot i que no tinguem aquesta documentació, sí que podem fer un exercici d'imaginació de què podria motivar, no?, un grup de persones d'iniciar aquesta romeria.
1: Sempre la motivació és espiritual, trobar-se amb el Senyor als peus de la Mare de Déu. I això motivava el anar-hi, pujar, trobar-se, compartir, però aquesta motivació més fonda espiritual és la que sempre ha dirigit la romeria.
0: Una romeria que comentava vostè abans, de què ha anat canviant, no?, al llarg de la història.
1: Ha anat canviant perquè ha canviat tot. Ha canviat el poble, ha canviat l'església, ha canviat la manera d'entendre la vida, i per tant això ho ha anat fent cada vegada més diferent, no?
0: Però Montserrat continua sent un lloc molt especial, no?
1: Montserrat és un punt d'atracció important pels cristians de Catalunya i atreu a tots els que formem part de les parròquies catalanes. Tots, una hora o altra, passem per Montserrat. Nosaltres hi anem a la parròquia nostra aquests 3 dies, però, per exemple, totes les parròquies d'aquí de l'arxiprestat de Montserrat pugen un cop l'any, també cada any, un dia sencer, tots plegats.
0: Aquí són 3 dies, serà del 18 al 20 de setembre. Les dates, més o menys, sobretot en els darrers anys, han estat per aquestes dates, no?
1: Sí, sempre es fa coincidir amb el tercer diumenge de... L'últim dia sempre és el tercer diumenge de setembre. El primer és la festa major, que celebrem Sant Llop, i el tercer, la romeria. Per tant, divendres, dissabte i diumenge.
0: Entremig tindríem la diada, per tant, tindríem aquestes 3 celebracions pràcticament seguides.
1: La diada la celebrem allà a la plaça de l'Església intensament, a la vigília o vespre, com farem avui.
0: També ens acompanya avui Anna Maria Miquel, que és responsable d'organització de la romeria. Suposo que aquests 3 dies, diem que la romeria són 3 dies, divendres, dissabte i diumenge, el tema organitzatiu, setmanes abans o fins i tot mesos abans ja comença la preparació, no?
2: I tant que sí, bastants mesos abans, perquè a Montserrat cada vegada se'ls acumula més gent i necessiten les coses saber-les en temps. No podem dir d'avui per demà, sigui la trobada primer els divendres quan arribem, que ens ve un monjo, ens troba allà a l'entrada, tenim una trobada amb ell, Després l'endemà, que també a primera hora tenim una xerrada amb el monjo, el mossèn tot això ho prepara ja d'un any a l'altre aquesta part. Però jo, per exemple, a nivell pues, de, el dissabte que fem una trobada, ai, un dinar tots junts, això el demanem d'un any a un altre al restaurant, si no, no tenim puesto. Això vol dir una feinada. Has d'apuntar també la gent amb temps, perquè ells volen saber quan serem, els menús, si anem a missa el diumenge, per descomptat que anem quasi bé tothom, han de saber totes les persones amb molt de temps per demanar-hi plaça. Si no, dintre l'església són limitades, no es pot anar així, arribar i anar-hi. I tot això dona feina, dona molta feina, has de tenir-ho tot ben controlat. La gent els hi costa a vegades una mica, bueno, ja esperaré els últims dies, però no és així. Els últims dies se'ns atrapen i no podem llavors fer-ho tot. Però bueno, fem el que podem, i amb molta, molta il·lusió i amb moltes ganes, perquè Montserrat és algo molt especial.
0: Després, evidentment, també s'ha d'afegir, doncs, aquelles persones que durant aquests 3 dies es queden a dormir a Montserrat, les cel·les de Montserrat, això sí. També s'organitza des de la parròquia.
2: Sí, sí, també. I això també les demanem d'un any a l'altre, perquè, clar, aquell dia també coincidim amb altres parròquies que també van a la Romeria, i les celdes hi ha les que hi ha, no podem més. Llavors també les hem de tenir, han de venir uns dies abans. Nosaltres ja les demanem d'un any a l'altre, i llavors la gent ja venen abans a apuntar-s'hi. Generalment fa una colla d'anys que ja és una rutina, hi ha molta gent que ja sempre venen... bueno, recorda que jo també vindré, ja vindré amb temps a apuntar, que ja anem seguint els mateixos, les mateixes persones. Aquest any hem tingut sort, ens han donat alguna més i ja les tenim totes plenes.
0: Bueno, aquest any, que és el centenari de la Romeria, doncs una mica més de cel·les també ha anat bé, eh?
2: Sí, oi tant que sí. Encara ens en feien falta més, però ja no n'hi ha més, hi ha el que hi ha.
0: No sé si heu notat que aquest any, al ser el centenari de la Romeria, ha hagut més demanda, o més persones s'han acostat, en aquest cas, a la parròquia, doncs demanant informació, que volen participar. Estem parlant, clar, d'una efemèride important.
2: Sí, sí, hi ha més gent que s'ha animat i es porta i s'apunta i té ganes de fer. El diumenge, per exemple, pujaran pues, els diables allà fora a la plaça, una vegada acabada la missa faran una mica de demostració. No poden fer-ho res amb foc perquè no deixen, però bueno, mira, faran una ballada, i també pugen els gegants, pujarà també el drac, i no sabem si potser algú altre, el pitallat també pugen, ja que ells sempre pujaven un altre cap de setmana, perquè com que coincidim sempre amb lo de Matagalls, ells pujaven un altre cap de setmana, però aquest any també s'hi han afegit. Llavors vol dir que també hi ha més gent que ens han demanat les celdes, d'algú del pitallat. Bueno, serà una cosa més festiva, així ens ho esperem i tenim molta il·lusió.
0: Important, mossèn, també aquesta participació de les entitats, no?, de Sant Andreu de la Barca, que també s'afegeixen, doncs, a aquesta celebració de la Romeria i aquesta participació.
1: Sí, ajudaran a expressar la festa, no? Nosaltres hi posem el contingut, que vol ser... La Romeria la vivim ja des de fa molts anys com el començament del curs, i té un sentit cada dia propi, no? El divendres, quan ens reunim, el que fem a la pregària de la nit en processó cap al cambril és donar gràcies a Déu per tot el que hem viscut durant l'estiu, per les relacions que hem creat, per allò que ha anat bé. En donem gràcies als peus de la Mare de Déu. El dissabte, en canvi, el dediquem més a la reflexió. Ho fem en una pregària al matí allà a la porteria del monestir, i després fem la foto i continuem encara allà al cambril celebrant el sagrament del perdó. Tenim ganes de començar el curs renovats interiorment, amb ganes de ser fidels a l'Evangeli. I el diumenge, a la missa, amb els monjos, preguem pel curs que comença. Demanar al Senyor que tots aquests plans que hem fet es puguin fer veritat, es puguin fer realitat, amb el compromís de tots plegats. I això és el que dona sentit pròpiament a la nostra Romeria. Després es complementa amb la relació, el dinar, però fonamentalment hi anem per això.
0: Ara que vostè està parlant d'aquest nou curs, li puc preguntar com es presenta aquest nou curs a la parròquia?
1: un nou curs es presenta a veure, amb aspectes que són de continuïtat amb el que ja anàvem fent i aspectes de novetat. Ens trobem situacions que són noves actualment. Adults que demanen ser batejats, altres adults que volen ser confirmats. En el treball amb els infants estem fent ara un replantejament total de la feina per adaptar-nos més a una... Volem, per dir-ho així, que la gent vingui no perquè ha de fer la comunió, sinó que vingui perquè vol conèixer i estimar Jesús. Llavors, en aquest procés, començarà a combregar o es confirmarà, però que el fonamental sigui la descoberta de la persona de Jesús, conèixer-lo, estimar-lo, compartir amb ell i compartir amb ell fonamentalment el diumenge a la missa.
0: Doncs d'aquesta romeria de Montserrat, 100 edicions de la romeria de Montserrat, de Sant Andreu de la Barca a Montserrat. Abans, Anna Maria apuntava el fet de que és molt especial a Montserrat. En el seu cas, Anna Maria, molt especial, per què?
2: Sí, Montserrat, jo penso que per molta gent, o per molts catalans i no catalans, Montserrat és algo molt especial. Un cop puges allà, sembla, no ho sé, és una cosa, trobar-te amb la Moreneta és molt, t'entra molt a dintre aquesta emoció. I jo també afegiria una altra cosa. El mossèn ha dit la trobada de la romeria, la part espiritual, resar, i això és el que hauríem de fer sempre tots, però també doncs, hi ha la part festiva, no? El divendres, un cop hem entrat a dintre l'església, hem pregat, hem estat allà amb la Mare de Déu, pugem a una sala a dalt de tot, i llavors és una trobada més festiva, que també és important, no? Jesús suposo que també ho feia, de trobar-se amb els amics i xerrar i riure un rato. I llavors allà doncs, mengem coca i riem i ens trobem, que també és important. Ens trobem tota la gent de la comunitat, tota la gent que hi ha pujat, i és una manera molt bonica de trobar-te. I això a Montserrat és algo especial, mira, no sé, trobo que ens ho estimem molt.
0: L'escenari és igual, eh?
2: No? I tant, com el dinar del dissabte, també tots, és la part festiva, hi ha les dues parts molt importants, jo penso, eh? L'espiritual i la festiva, que també és important.
0: Viure en comunitat.
2: Sí, i tant.
0: Com ha comentat ara. Mossèn, per vostè, Montserrat, què representa? A més, fa poc hem viscut el mil·lenari del Montserrat. Aquí fem el centenari de la romeria, encara es queden 900 anys més, però com viu... Home, d'aquí 900 anys ja en farem una altra entrevista. Què representa per vostè, Montserrat?
1: Home, per mi, capellà, representa tenir uns companys monjos que ens fan una aportació extraordinària de pregària, però també de reflexió, de comunicació. Rebem moltíssim d'ells i tenim relació tot l'any en molts moments, no? I alguns d'ells també participen habitualment a la vida de la diòcesi perquè hi tenen responsabilitats també, sobretot des de que hi ha la diòcesi a Sant Feliu. Ells se'n senten del tot i el nostre bisbe se sent molt el bisbe de Montserrat.
0: Anna Maria, quants anys fa que participes a la romeria? No com a organització, eh? Si sumem organització i anys que pujaves a la romeria?
2: Mira, jo ja hi vaig començar a pujar de petiteta, amb els meus pares, molt petita.
0: Per tant, això és tradició familiar.
2: Sí. Després vaig anar amb la fent gran i vaig continuar, em vaig casar, vaig pujar amb el casada, amb els meus fills, i continuo anant-hi. I si puc, doncs mira, el que tu dius, igual faig 100 anys més, no ho sé.
0: I d'aquesta romeria, de la pujada de Montserrat, alguna ocasió pujar de peu?
2: Sí. Jo hi he pujat moltes vegades, des d'aquí a Sant Andreu o només la muntanya. Ara no, eh? Fa uns quants anys que ja no.
0: Fins i tot fa anys que es pujava en carro.
2: I tant. En carro, els meus pares hi havien pujat en carro i el meu pare, per exemple, és un dels que havia portat la creu d'aquí, allà a Montserrat, no que la vagin pujar des d'aquí, eh? Van fer el Via Crucis a Montserrat portant ell la creu. Jo això sí que no ho recordo perquè el meu pare era jove. Jo no havia nascut.
0: Història sobre la Romeria de Sant Andreu de la Barca a Montserrat, enguany que celebra les 100 edicions d'aquesta romeria, avui recordant a mossèn Jaume Graner i també a mana Maria Miquel. De fet, al llarg d'aquesta setmana tindrem altres testimonis. Nosaltres posem punt i final d'aquesta edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Tornem aquest dimecres amb molta més informació.

0: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
2: És dimarts, dia 15 de setembre. Comencem una nova edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Avui a l'InfoSap repassarem la història de la Romeria de Sant Andreu de la Barca a Montserrat. Ho farem amb mossèn Jaume Graner i també amb Ana Maria Miquel. I és que aquest divendres, dissabte i diumenge, Sant Andreu de la Barca celebra una nova edició de la Romeria. Parlarem de la seva història, dels seus orígens, ja que aquesta serà una edició molt especial, ja que es compleixen 100 edicions d'aquesta Romeria. Per tant, una efemèride doncs, important. I avui també parlarem de els cursos del Servei Local de Català, que inicien període d'inscripció. A Sant Andreu de la Barca s'oferiran un total de 150 places per aprendre català aquest nou curs 2026-2027. Parlarem amb Rosa Monforte, responsable del Servei Local de Català. Salutacions de Jordi Emiliana, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu. Comencem una nova edició de l'InfoSap.

0: El Servei Local de Català de Sant Andreu de la Barca torna a obrir el període de matriculació de cara al curs 2026-2027. Volem saber quins són els cursos que s'ofereixen en aquesta edició i quan comencen aquests cursos. Ens acompanya Rosa Monforte, responsable del Servei Local de Català de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia, Rosa.
1: Hola, molt bon dia.
0: Doncs ja tornem a ser-hi, amb aquestes inscripcions als cursos de català i en aquesta ocasió de cara al nou curs 2026-2027. Les inscripcions, les dates, Rosa?
1: Sí, doncs en aquests moments estem preparant les inscripcions. Les dates són entre el 16 i el 21 de setembre i les classes començaran l'última setmana de setembre, els dies 28 i 29 de setembre, segons el curs.
0: Els cursos, això, 28 i 29 de setembre és quan s'inicien, per
1: sí.
0: Tant, queda poc.
1: Sí, queda poc, ara això, estem preparant la inscripció i la inscripció, com ja acostuma a ser habitual, a fi doncs de facilitar la continuïtat dels alumnes que ja han començat a aprendre català, doncs s'organitza amb dos torns diferents. Per una banda, hi ha un torn d'inscripció preferent, que és els dies 14 i 15 de setembre, i en aquests dies doncs s'hi poden matricular els alumnes que han fet cursos amb nosaltres durant els últims 12 mesos, a fi doncs de poder garantir, no?, que tinguin la plaça garantida. I un cop passa aquesta inscripció preferent, a partir del dia 16 es poden inscriure la resta de persones que no han estudiat mai català amb nosaltres.
0: Per aquest curs 2026-2027, quins són els cursos que s'ofereixen?
1: Doncs mira, s'ofereixen cursos des de la 1.1, que és aquest curs inicial, fins al C2. Hi ha diferents modalitats. Es poden fer cursos en línia, es poden fer cursos semipresencials. Hi ha també cursos en format en línia, amb semiconnexió. Hi ha diferents formats, eh? Cada nivell doncs té els seus formats i la seva oferta. I si et sembla, doncs comentem l'oferta presencial dels cursos que es faran a Sant Andreu. Mira, a Sant Andreu s'ofereixen 6 cursos presencials de diferents nivells. Amb aquests 6 cursos doncs oferim 150 places i l'oferta que hi ha és la 1.1, que és aquest curs més inicial per persones doncs que no han estudiat mai català però que tenen potser una llengua inicial, una llengua materna molt diferent del català, o que tenen un grau d'instrucció més aviat

0: Després tenim l'Elemental 1, que és també un curs destinat a fomentar, no?, o a centrar-se en l'expressió oral, per les persones que ja han fet el bàsic, i aleshores doncs, el curs de continuïtat és l'Elemental 1. I després tenim el Suficiència 1. Volia remarcar aquest Suficiència 1 perquè és un curs, diríem, de nivell estrella, en un horari estrella, i que no sempre es fa a Sant Andreu de la Barca. El Suficiència 1 és el primer mòdul del curs C1, o sigui, el C1 té tres mòduls, no? El Suficiència 1, que s'ofereix ara, el 2, que s'oferirà el segon trimestre, i el 3, que s'oferirà en el tercer trimestre, i que a final de curs, si se supera l'examen, s'obtindrà la titulació de nivell C1, que és una titulació que moltes vegades doncs, hi ha persones que se la volen treure. Llavors, per això deia, el curs estrella, perquè a la millor hi ha persones doncs, que estan buscant aquest curs, que sàpiguen que el poden fer a Sant Andreu de la Barca de manera presencial, en horari de dilluns i dimecres de 18:45 a 20:45, que no necessàriament s'han de fer tots els mòduls, perquè a la millor hi ha persones que ja han estudiat aquest curs o ja han començat a fer algun mòdul, i a la millor no cal que facin l'1, però a la millor el gener es poden incorporar el 2 per continuar, no?, amb els seus estudis, i després al juny treure's la titulació. Per això deia que era doncs, aquest curs estrella, perquè no sempre s'ofereix. Aquest any doncs, tenim la sort que l'hem pogut organitzar, i aleshores doncs, és això, en aquest bon horari, no?, de tarda a vespre, per tant, doncs, persones que estan treballant o que tenen activitats durant el dia, que estan ocupades durant el dia, doncs, a la tarda a vespre, doncs, potser els va bé aquest horari, no?, per seguir estudiant i per treure's aquesta titulació.
1: Persones interessades a realitzar aquests cursos que s'organitzen des del Servei Local de Català, aquests cursos de català per adults, inscripcions, telèfons de contacte, correu electrònic...
0: Sí, a veure, durant els dies de matrícula, o sigui, ja a partir del dia 14, que hi ha inscripció preferent, doncs l'horari del Servei de Català, l'horari d'atenció al públic, serà de 9 a 1 al matí i de 5 a 8 de la tarda, tots els dies de matrícula, o sigui, des del dia 14 fins al dia 21, excepte el dia 18, que és divendres, i aquest dia només hi haurà atenció al públic al matí en horari de 9 a 13. Aleshores, ens podeu trobar a les escoles velles. El telèfon de contacte amb servei de WhatsApp és el 634-75-72-31, i també ens podeu contactar a través del correu electrònic santandreubarca@cpnl.cat.
1: Doncs aquestes són les dades de contacte per a les persones interessades a realitzar algun dels cursos del Servei Local de Català. Ho preguntem sempre, però el perfil dels alumnes que s'hi apunten a aquests cursos, i com sempre diem, molt divers.
0: Sí, sí, molt divers. Bé, són persones doncs, que d'alguna manera volen tenir aquesta formació en català. Els cursos, aquesta formació mínima, llavors per aquesta raó els cursos de nivell inicial i bàsic són gratuïts, per poder garantir o per poder donar l'oportunitat de tenir aquests coneixements bàsics de català a les persones nouvingudes. I després, doncs, ja de cara a l'elemental i altres cursos, doncs aquí tindríem de tot, o sigui, hi ha persones doncs, que han anat progressant, diríem, no?, al llarg del temps en la seva formació, i han anat avançant fins que arriben doncs, continuen i arriben al nivell elemental o al nivell intermedi o fins i tot al nivell de suficiència, perquè tenim alumnes en els cursos de suficiència, potser hi ha majoria d'alumnes d'origen catalanoparlant o doncs nascuts aquí, però que a la millor van començar un curs de nivell bàsic i han anat seguint, han anat progressant fins a arribar al nivell de suficiència, o sigui que hi ha com una mica de tot.
1: Sí que heu notat, Rosa, suposo que en els darrers anys que hi ha més demanda, no?, dels cursos de català.

0: Bé, podríem dir que sí, clar, ja diguem en diferents àmbits, no? És important tenir una mínima formació de català, no? Per exemple, ara m'està venint al cap els taxistes, no? Per tenir una llicència de taxi també doncs, han de, de complir tota una sèrie de requisits, i un d'aquests requisits doncs, és tenir uns coneixements mínims de català. Per tant, les persones que viuen aquí, ja sigui perquè hi han nascut o perquè han vingut d'un altre lloc, és necessari, no? O és important que tinguin una formació bàsica de català. Ja sigui doncs, per obtenir una feina, per millorar, per estar més integrats, i aleshores doncs, bé, potser hi ha persones que quan acaben d'arribar no en són conscients, però després doncs, ja quan porten un temps veuen que han de fer aquest pas, no?, de tenir aquesta formació de llengua catalana.
1: Doncs els cursos del Servei Local de Català, doncs, que inicien el curs els dies 28 i 29 de setembre, depèn del curs 2026-2027, i del 16 al 21 de setembre, període d'inscripció per aquests cursos, àmplia oferta aquest any, i finalment, Rosa, animar la gent que ens escolti que s'hi apuntin, no?
0: Sí, que s'hi apuntin, que contactin amb el Servei de Català si tenen dubtes. Després també des de la web del Consorci es pot consultar l'oferta a tot Catalunya. Per tant, doncs, si hi ha una persona que vol fer un curs en línia o un curs en una altra població diferent, pot consultar a través del cercador tota aquesta oferta.
1: Rosa Monforte, responsable del Servei Local de Català de Sant Andreu de la Barca, gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
2: L'InfoSap, l'actualitat de Sant Andreu de la Barca amb Jordi Milian. Ràdio Sant Andreu, serveis informatius.
1: Aquest any 2026, la Romeria de Sant Andreu de la Barca a Montserrat celebra 100 anys. Tot seguit repassem la història, ho farem amb mossèn Jaume Graner i també amb Anna Maria Miquel.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La Romeria de Sant Andreu de la Barca a Montserrat celebra aquest any el seu centenari. 100 romeries de Sant Andreu de la Barca a Montserrat, una tradició que ha plegat a diverses generacions de santandreuencs i santandreuenques i que manté viu el vincle del municipi amb Montserrat. Coincidint amb aquesta efemèride, volem conèixer una mica de com es viurà la romeria aquest any, quins actes s'han preparat i, sobretot, repassar una mica la història d'aquesta romeria. Avui ens acompanya als estudis de Ràdio Sant Andreu mossèn Jaume Graner. Molt bon dia.
1: Bon dia a tots plegats.
0: També ens acompanya Anna Maria Miquel, que és la responsable de l'organització d'aquesta romeria. Molt bon dia.
2: Bon dia a tots.
0: Primer de tot, 100 romeries, per tant, és una efemèride prou important. Mossèn, què significa arribar a aquest centenari de romeries?
1: Home, això marca la vida de tots plegats, no? Perquè vol dir que som fruit d'una tradició que està ben arrelada, una tradició que ha anat variant al llarg del temps, però que és sòlida i es manté cada any, no?
0: No sé si tenim documentacions d'aquelles primeres romeries.
1: A la parròquia, que a mi em consti, no hi ha documentació del passat, eh? Penseu que a la parròquia costa molt trobar persones que puguin seure, escriure, guardar, perquè la vida de cada dia ja se'ns menja, no? Segons com, la gent té una mentalitat de que la parròquia és el capellà i que ell ho ha de fer tot, i el capellà dona pel que dona i no més, i costa molt trobar col·laboradors que en aquest sentit puguin ser eficaços, no?
0: Si busquem els orígens, tot i que no tinguem aquesta documentació, sí que podem fer un exercici d'imaginació de què podria motivar, no?, un grup de persones d'iniciar aquesta romeria.
1: Sempre la motivació és espiritual, trobar-se amb el Senyor als peus de la Mare de Déu. I això motivava el anar-hi, pujar, trobar-se, compartir, però aquesta motivació més fonda espiritual és la que sempre ha dirigit la romeria.
0: Una romeria que comentava vostè abans, de què ha anat canviant, no?, al llarg de la història.
1: Ha anat canviant perquè ha canviat tot. Ha canviat el poble, ha canviat l'església, ha canviat la manera d'entendre la vida, i per tant això ho ha anat fent cada vegada més diferent, no?
0: Però Montserrat continua sent un lloc molt especial, no?
1: Montserrat és un punt d'atracció important pels cristians de Catalunya i atreu a tots els que formem part de les parròquies catalanes. Tots, un hora o altre, passem per Montserrat. Nosaltres hi anem a la parròquia nostra aquests 3 dies, però, per exemple, totes les parròquies d'aquí de l'arxiprestat de Montserrat pugen un cop l'any, també cada any, un dia sencer, tots plegats.
0: Aquí són 3 dies, serà del 18 al 20 de setembre. Les dates, més o menys, sobretot en els darrers anys, han estat per aquestes dates, no?
1: Sí, sempre es fa coincidir amb el tercer diumenge de... L'últim dia sempre és el tercer diumenge de setembre. El primer és la festa major que celebrem Sant Llop, i el tercer, la romeria. Per tant, divendres, dissabte i diumenge.
0: Entremig tindríem la diada, per tant, tindríem aquestes 3 celebracions pràcticament seguides.
1: La celebrem allà a la plaça de l'Església intensament, a la vigília o vespre, com farem avui.
0: També ens acompanya avui Anna Maria Miquel, que és responsable d'organització de la romeria. Suposo que aquests 3 dies, diem que la romeria són 3 dies, divendres, dissabte i diumenge, el tema organitzatiu, setmanes abans o fins i tot mesos abans ja comença la preparació, no?
2: I tant que sí, bastants mesos abans, perquè a Montserrat cada vegada se'ls acumula més gent i necessiten les coses saber-les en temps. No podem dir d'avui per demà, sigui la trobada primer els divendres quan arribem, que un monjo ens troba allà a l'entrada, tenim una trobada amb ell, Després l'endemà, que també a primera hora tenim una xerrada amb el monjo, el mossèn tot això ho prepara ja d'un any a l'altre aquesta part. Però jo, per exemple, a nivell pues, de, el dissabte que fem una trobada, ai, un dinar tots junts, això el demanem d'un any a un altre al restaurant, si no, no tenim puesto. Això vol dir una feinada. Has d'apuntar també la gent amb temps, perquè ells volen saber quan serem, els menús, si anem a missa el diumenge, per descomptat que anem quasi bé tothom, han de saber totes les persones amb molt de temps per demanar-hi plaça. Si no, dintre l'església són limitades, no es pot anar així arribar i anar-hi. I tot això dona feina, dona molta feina, has de tenir-ho tot ben controlat. La gent els hi costa a vegades una mica, bueno, ja esperaré els últims dies, però no és així. Els últims dies se'ns atrapen i no podem llavors fer-ho tot. Però bueno, fem el que podem i amb molta, molta il·lusió i moltes ganes, perquè Montserrat és algo molt especial.
0: Després, evidentment, també s'ha d'afegir doncs, aquelles persones que durant aquests 3 dies es queden a dormir a Montserrat, a les cel·les de Montserrat, això sí. També s'organitza des de la parròquia.
2: Sí, sí, també. I això també les demanem d'un any a l'altre, perquè, clar, aquell dia també coincidim amb altres parròquies que també van a la Romeria i les celdes hi ha les que hi ha, no podem més. Llavors també les hem de tenir, han de venir uns dies abans. Nosaltres ja les demanem d'un any a l'altre i llavors la gent ja venen abans a apuntar-s'hi. Generalment fa una colla d'anys que ja és una rutina, hi ha molta gent que ja sempre venen... bueno, recorda que jo també vindré, ja vindré amb temps a apuntar, que ja anem seguint els mateixos, les mateixes persones. Aquest any hem tingut sort, ens han donat alguna més i ja les tenim totes plenes.
0: Bueno, aquest any que és el centenari de la Romeria, doncs una mica més de cel·les també ha anat bé, eh?
2: Sí, oi tant que sí. Encara ens en feien falta més, però ja no n'hi ha més, hi ha el que hi ha.
0: No sé si heu notat que aquest any, al ser el centenari de la Romeria, ha hagut més demanda, o més persones s'han acostat, en aquest cas, a la parròquia, doncs demanant informació, que volen participar. Estem parlant, clar, d'una efemèride important.
2: Sí, sí, hi ha més gent que s'ha animat i es porta i s'apunta i té ganes de fer. El diumenge, per exemple, pujaran pues, els diables allà fora a la plaça, una vegada acabada la missa faran una mica de demostració. No poden fer-ho res amb foc perquè no deixen, però bueno, mira, faran una ballada i també pugen els gegants, pujarà també el drac, i no sabem si potser algú altre, el pitallat també pugen, ja que ells sempre pujaven un altre cap de setmana, perquè com que coincidim sempre amb lo de Matagalls, ells pujaven un altre cap de setmana, però aquest any també s'hi han afegit. Llavors vol dir que també hi ha més gent que ens han demanat les celdes, d'algú del pitallat. Bueno, serà una cosa més festiva, així ens ho esperem i tenim molta il·lusió.
0: Important, mossèn, també aquesta participació de les entitats, no?, de Sant Andreu de la Barca, que també s'afegeixen doncs, a aquesta celebració de la Romeria i aquesta participació.
1: Sí, ajudaran a expressar la festa, no? Nosaltres hi posem el contingut que vol ser... La Romeria la vivim ja des de fa molts anys com el començament del curs i té un sentit cada dia propi, no? El divendres quan ens reunim, el que fem a la pregària de la nit en processó cap al Cambril és donar gràcies a Déu per tot el que hem viscut durant l'estiu, per les relacions que hem creat, per allò que ha anat bé. En donem gràcies als peus de la Mare de Déu. El dissabte, en canvi, el dediquem més a la reflexió. Ho fem en una pregària al matí allà a la porteria del monestir i després fem la foto i continuem encara allà al Cambril celebrant el sagrament del perdó. Tenim ganes de començar el curs renovats interiorment, amb ganes de ser fidels a l'Evangeli. I el diumenge, a la missa, amb els monjos, preguem pel curs que comença. Demana al Senyor que tots aquests plans que hem fet es puguin fer veritat, es puguin fer realitat amb el compromís de tots plegats. I això és el que dona sentit pròpiament a la nostra Romeria. Després es complementa amb la relació, el dinar, però fonamentalment hi anem per això.
0: Ara que vostè està parlant d'aquest nou curs, li puc preguntar com es presenta aquest nou curs a la parròquia?
1: un nou curs es presenta a veure, amb aspectes que són de continuïtat amb el que ja anàvem fent i aspectes de novetat. Ens trobem situacions que són noves actualment. Adults que demanen ser batejats, altres adults que volen ser confirmats. En el treball amb els infants estem fent ara un replantejament total de la feina per adaptar-nos més a una... Volem, per dir-ho així, que la gent vingui no perquè ha de fer la comunió, sinó que vingui perquè vol conèixer i estimar Jesús. Llavors, en aquest procés, començarà a combregar o es confirmarà, però que el fonamental sigui la descoberta de la persona de Jesús, conèixer-lo, estimar-lo, compartir amb ell i compartir amb ell fonamentalment el diumenge a la missa.
0: Doncs d'aquesta romeria de Montserrat, 100 edicions de la romeria de Montserrat, de Sant Andreu de la Barca a Montserrat. Abans, Anna Maria apuntava el fet de que és molt especial a Montserrat. En el seu cas, Anna Maria, molt especial, per què?
2: Sí, Montserrat, jo penso que per molta gent, o per molts catalans i no catalans, Montserrat és algo molt especial. Un cop puges allà, sembla, no ho sé, és una cosa, trobar-te amb la Moreneta és molt, t'entra molt a dintre aquesta emoció. I jo també afegiria una altra cosa, el mossèn ha dit la trobada de la romeria, la part espiritual, resar, i això és el que hauríem de fer sempre tots, però també pues, hi ha la part festiva, no? El divendres, un cop hem entrat a dintre l'església, hem pregat, hem estat allà amb la Mare de Déu, pugem a una sala a dalt de tot, i llavors és una trobada més festiva, que també és important, no? Jesús suposo que també ho feia, de trobar-se amb els amics i xerrar i riure un rato. I llavors allà pues, mengem coca i riem i ens trobem, que també és important. Ens trobem tota la gent de la comunitat, tota la gent que hi ha pujat, i és una manera molt bonica de trobar-te. I això, Montserrat, és algo especial. Mira, no sé, Tobo, que ens ho estimem molt.
0: L'escenari és igual, eh?
2: No? I tant. Com el dinar del dissabte, també tots. És la part festiva, hi ha les dues parts molt importants, jo penso, eh? L'espiritual i la festiva, que també és important.
0: Viure en comunitat.
2: Sí, i tant.
0: Com ha comentat ara. Mossèn, per vostè, Montserrat, què representa? A més, fa poc hem viscut el mil·lenari del Montserrat. Aquí fem el centenari de la romeria, encara es queden 900 anys més, però com viu... Home, d'aquí 900 anys ja en farem una altra entrevista. Què representa per vostè, Montserrat?
1: Home, per mi, capellà, representa tenir uns companys monjos que ens fan una aportació extraordinària de pregària, però també de reflexió, de comunicació. Rebem moltíssim d'ells i tenim relació tot l'any en molts moments, no? I alguns d'ells també participen habitualment a la vida de la diòcesi perquè hi tenen responsabilitats també, sobretot des de que hi ha la diòcesi a Sant Feliu. Ells se'n senten del tot i el nostre bisbe se sent molt el bisbe de Montserrat.
0: Anna Maria, quants anys fa que participes a la romeria? No com a organització, eh? Si sumem organització i anys que pujaves a la romeria?
2: Mira, jo ja hi vaig començar a pujar de petiteta, amb els meus pares, molt petita.
0: Per tant, això és tradició familiar.
2: Sí. Després vaig anar amb la fent gran i vaig continuar, vaig casar, vaig pujar amb el casada, amb els meus fills, i continuo anant-hi. I si puc, doncs mira, el que tu dius, igual faig 100 anys més, no ho sé.
0: I d'aquesta romeria, de la pujada de Montserrat, alguna ocasió pujar de peu?
2: Sí. Jo hi he pujat moltes vegades, des d'aquí Sant Andreu o només la muntanya. Ara no, eh? Fa uns quants anys que ja no.
0: Fins i tot fa anys que es pujava en carro.
2: I tant. En carro, els meus pares hi havien pujat en carro i el meu pare, per exemple, és un dels que havia portat la creu d'aquí, allà a Montserrat, no que la vagin pujar des d'aquí, eh? Van fer el Via Crucis a Montserrat portant ell la creu. Jo això sí que no ho recordo perquè el meu pare era jove. Jo no havia nascut.
0: Història sobre la romeria de Sant Andreu de la Barca a Montserrat, enguany que celebra les 100 edicions d'aquesta romeria, avui recordant a mossèn Jaume Graner i també a Ana Maria Miquel. De fet, al llarg d'aquesta setmana tindrem altres testimonis. Nosaltres posem punt i final d'aquesta edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Tornem aquest dimecres amb molta més informació.

0: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: Moments d'òpera.
2: Benvinguts a una nova edició dels Moments d'Òpera, el programa de la lírica de la xarxa de comunicació local. Del 9 al 19 de juliol torna al Gran Teatre del Liceu el darrer títol que va compondre el grandíssim Giuseppe Verdi, l'obra que demostra la seva maduresa creativa, tant en el terreny musical com en el teatral. Avui, Falstaff.
0: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.
2: Falstaff és una òpera dividida en tres actes, amb música, esclar, de Giuseppe Verdi i llibret en italià de Rigo Boito, tot i que basat en la comèdia de Shakespeare, Les alegres comares de Windsor, del 1601, i Enric IV, del 1598. Aquesta òpera va ser estrenada al Teatre La Scala de Milà, amb moltíssima expectació, un 9 de febrer del 1893. Al Liceu hi arribaria per primer cop el 18 d'abril del 1896. Teatre al Liceu, que l'acull de nou, com dèiem, del 9 al 19 de juliol d'enguany. En quant als personatges principals que intervenen en aquest títol, evidentment, Sir John Falstaff és el nostre protagonista, un cavaller ja vell, gras i sense cap mena de recurs que, més enllà de la seva insolència, paper per baríton que exigeix una àmplia tessitura vocal i una bona preparació física, tot un repte per baríton que vulgui sumar aquest paper. Mr. Ford és el marit d'Alice i pare de Naneta, gelós i autoritari, es disfressa de Sr. Fontana, paper el de Mr. Ford per baríton alt, amb viscòmica, amb un límit agut més alt del que és habitual per un cantant d'aquesta tessitura. A més, cal que l'intèrpret sigui, com passa a molts d'aquests personatges que apareixen en aquest títol, que sigui un bon intèrpret al nivell actoral. Mrs. Ford, la mare de Naneta, és un vistós paper per soprano lírica. Cal que gaudeixi de bones agilitats i dots interpretatives. Naneta és la filla dels Ford, que també està enamorada de Fenton, paper per soprano lírico lleugera. Mrs. Quickly és la veïna dels Ford i una gran comare. Paper graciós per mezzo soprano o contralt que exigeix una poderosa zona greu. Fenton és un noi jove enamorat de Naneta, amb qui s'acabarà casant. Paper per tenor líric lleuger. Mrs. Page és una comare i veïna de Mrs. Ford, amb la que Falstaff vol intimar per aconseguir ni més ni menys que els seus diners. Un paper menor per mezzo soprano. Tot i la seva avançada edat, Verdi seguia amb interès als textos que Shakespeare va realitzar en el passat. Tant és així que Rigo Boito va aconseguir entusiasmar-lo en un nou projecte. I a més, tractant-se d'una òpera còmica, tot i que Falstaff no es considera una òpera còmica tradicional, amb la que Verdi va cloure una carrera de 54 anys de durada, des del seu Oberto del 1839 fins a aquest Falstaff, estrenat l'any en què Verdi havia d'arribar al seu 80è aniversari. El més sorprenent d'aquest procés únic és que Verdi no va tornar a les velles estructures de l'òpera còmica, sinó que aquesta és una obra de teatre musicada, totalment diferent al que s'havia escrit fins aleshores i que tampoc tindria, lògicament, continuïtat en el futur. És important que, quan escolteu Falstaff, tingueu present que aquesta no és una òpera com les 27 anteriors de Verdi, sinó que estem davant d'una nova manera d'entendre l'òpera en la seva autèntica forma de teatre musical. És a dir, que a diferència del que passava, per exemple, a Rigoletto o a La Forza del Destino, o al mateix i aleshores recent Otello, aquí l'essencial és captar la relació entre la música i allò que estan dient els diferents personatges a escena. Per tant, una visió molt teatral de la concepció operística. Així doncs, Falstaff no és una òpera en el sentit tradicional que el mateix Verdi havia difós fins aleshores, sinó alguna cosa diferent. Almenys en els dos primers actes, el darrer Verdi, per raons dramàtiques, torna en certa manera a l'òpera cantada, en especial a les àrees de Naneta i Fenton, i tanca el seu últim treball de manera senzillament espectacular, fins i tot utilitzant formes musicals complexes com és el contrapunt. Però no ho allarguem més i anem a situar-nos a l'inici de l'òpera per conèixer l'argument i els moments musicals més rellevants.
3: Sei folli, sei scellini,
2: A l'inici de l'òpera Falsta fem de situar-nos a l'interior de l'hosteria de la Giarrietiera, l'hostal, per entendre'ns, on veiem el vell Falstaff còmodament instal·lat. El doctor Caius, un personatge ridícul i còmic, li retreu que la nit passada ell mateix i els seus criats Bardolfo i Pistola li van fer beure massa vi i li van robar tots els diners que portava. El vell cavaller reacciona amb cinisme, demana a l'hostaler més xerès i quan Caius se'n va, recrimina els criats el poc art de les seves malifetes. L'hostaler porta a Falstaff les factures que deu i el cavaller es desespera en veure que la seva bossa està buida. Com a solució de la seva mala economia se li acut seduir una vella burgesa de Windsor, Alice Ford, casada amb un home ric i generós, i també una altra burgesa, Meg Page, que suposadament també està encantada amb ell. Quan ordena als criats que portin dues cartes que ha escrit inflamades d'amor a les dues dames, aquests refusen fer de missatgers arguint que això lesionaria el seu honor. Falstaff hi envia aleshores el seu petit patge Robin i s'adreça als criats amb una esplèndida diàtriba contra l'ús del concepte honor. I aleshores els acomiada. La diàtriba, l'escoltem tot seguit a càrrec de Giuseppe Taddei, dirigit l'any 1980 per Herbert von Karajan.

després d'aquesta deliciosa escena, tant en la escena pel que fa a la música com pel que fa al text, ens situem ja en un següent quadre a prop de la casa dels Ford, a Windsor. Entren Meg, Paige i una simpàtica i alegre veïna, Mrs. Quickly, que es troben amb Alice Ford i la seva filla Nanetta. Les dues burgeses, molt amigues, s'ensenyen les ridícules cartes amoroses i que, s'adonen, són absolutament idèntiques. Les dues les acaben de rebre, com sabeu, de Falstaff. Divertides i alhora irritades, decideixen amb l'ajuda de Nanetta i Quickly preparar una venjança i posar en ridícula el vell cavaller. Són Elizabeth Schwarzkopf com Alice, Nan Merriman com a Meg, Fedora Barbieri com a Mrs. Quickly i Anna Moffo com a Nanetta, dirigides l'any 56 per Herbert von Karajan.

support for Johnson & Johnson.

Seguim amb el resum argumental i musical de l'òpera Falstaff de Verdi. D'altra banda, es troben Mr. Ford i el doctor Caius, pretendent de la seva filla Naneta, Fenton, que estima Naneta i es correspost, Bardolfo i Pistola. Els criats comuniquen a Ford els plans de seducció del vell cavaller i la indignació de Ford és enorme. Els cinc homes decideixen també preparar una estratègia per venjar-se del vell sapastre. Després d'una deliciosa escena d'amor entre Fenton i Naneta, les tres dones decideixen que Mrs. Quickly porti un missatge de part d'Alice Ford al vell Falstaff proposant-li una cita galant per fer-lo caure en una trampa i llançar-lo a l'aigua. Ford, amb el suport dels antics criats de Falstaff, decideix amagar la seva personalitat i anar a visitar el cavaller per poder preparar-li una bona emboscada. Les dones tanquen l'acte entre grans rialles. I és això que escoltarem tot seguit, al final de l'acte primer, amb la intervenció de fins a 9 personatges. Partirem d'una gravació de l'any 2001, dirigida per Claudio Abbado, on destaquen les veus de Dani Lishtova com a Fenton i Dorothea Rochman com a Naneta. Sona així.

0: Des d'Olesa Ràdio, Moments d'Òpera, amb Albert Galzeran.
1: Segon acte. Seguim els Moments d'Òpera de la xarxa. A l'inici del segon acte del Falstaff de Verdi ens situem altre cop a l'hostal de la Giarritiera. En veiem a Falstaff al seu confortable racó, bevent xerès, rep Bardolfo i Pistola, que li demanen perdó i es posen al seu servei. Fan entrar Mrs. Quickly, que es presenta a Sir John Falstaff, i amb una gràcia especial porta l'encàrrec de Liche Fort, enamorada del vell cavaller, que el rebrà a casa seva de 2 a 3, hora en què el seu gelós marit acostuma a sortir. Falstaff rep el missatge amb gran satisfacció, convençut del seu poder seductor. Li porta també un missatge de la vella Meg, a la que el marit no deixa mai sola. Falstaff se sent content i feliç. El baix veritum Brinterfell és Falstaff, Mrs. Quickly és Larissa Diatkova i Bardolfo l'interpreta Anthony Mee, a més de Pistola, interpretat per Anatoly Kotcherga.
2: L'uomo ritorna al vizio, gli

Acte seguit es presenta Ford amb el fals nom del mestre Fontana, que li regala una garrafa de vi de Xipre a Falstaff i li ofereix un saquet ple de monedes d'or. La raó d'aquest obsequi és que està follament enamorat d'una dama de Windsor, anomenada Alice Ford, que el rebutja i està convençut que si Sir John Falstaff aconsegueix obtenir els favors de la dama, el camí estarà obert per a ell. Falstaff ho accepta i, empès per l'entusiasme davant d'aquell regal, li diu que ho doni per fet, que té una cita amb aquesta mateixa senyora de 2 a 3. Se'n va a posar-se elegant i Ford, indignat, canta una ària plena de violència contra les dones. Falstaff és Giuseppe Taddei i Ford, Rolando Panerai.

Al segon quadre d'aquest mateix acte de l'òpera Falstaff de Verdi ens situem en una cambra de la casa dels Ford. Mrs. Quickly informa Alice i Meg que Falstaff ha caigut al parany i les dones ho preparen tot per la burla, però Naneta diu plorosa a la seva mare que el seu pare vol casar-la amb el doctor Caius. Alice li promet ajuda. Mrs. Quickly avisa de l'arribada de Falstaff i totes s'amaguen menys Alice, que comença a tocar el llaüt d'una manera seductora. Falstaff entra i mostra una gran passió amorosa, però aviat Mrs. Quickly i Meg anuncien amb grans escarafalls l'arribada de Ford amb un grup nombrós d'homes que busquen l'intrus, disposats a venjar-se. L'acció es precipita. Falstaff s'amaga darrere un paravent, entra violentament al marit que dona l'ordre de registrar-ho tot i Meg convenç Falstaff, aterrit, que es fiqui dins del cova de la roba bruta. Naneta i Fenton s'amaguen i també darrere el paravent. Ford s'adona que darrere el paravent hi ha algú. El fan cercar segur que trobarà infraganti Alice i Falstaff, però la seva decepció i enrabiada són grans quan hi apareixen Fenton i Naneta. Mentrestant, Alice ordena als criats que llencin el cova pesant de la roba bruta a un toll del Tàmesi al costat del safareig que hi ha sota la finestra. Després de la gran trompada, les dones expliquen la burla als homes i tots riuen i s'alegren del ridícul que ha fet el pobre Sir John Falstaff.

0: El tercer reacte del Falstaff de Verdi s'envolupa fora de l'hostal. Falstaff s'està recuperant de l'ensurt i la mullena dins del Tàmesi i medita sobre la mala jugada que li han fet i sobre la maldat del món en general. Però reacciona sobretot a partir de la gerra de vi calent que li porta l'hostaler. Mrs. Quigley torna en qualitat de missatgera, com si no hagués passat absolutament res. El vell cavaller li fa una sèrie de retrets plens de violència, però Quigley és hàbil, carrega la culpa als criats, li diu que Alice està desolada i li dona una carta de part seva. Falstaff dona mostres de tornar a estar tocat per les paraules d'Alice mentre la seva gent observen amagats i riuen de la seva credulitat. Alice el convoca a la mitjanit al parc reial de Windsor, sota un roure llegendari, vestit de caçador negre, amb llargues banyes, lloc on les bruixes celebren els seus sàbats i acudeixen les fades i altres, diuen, esperits del bosc. Alice explica que ha preparat una nova trama per castigar Falstaff, una mascarada en què tothom anirà disfressat, i a la fi el vell lasciu serà forçat a confessar les seves culpes, bastonejat per tots. Quigley s'adona que, aprofitant la situació, Ford es posa d'acord amb el doctor Caius perquè a la fi de la festa doni el seu braç a Nanetta, disfressada en aquell cas de reina de les fades, i ell mateix beneirà la parella com a marit i muller. El segon quadre d'aquest mateix acte, el parc reial de Windsor, és de nit, es troben Fenton i Nanetta. Alice els interromp i fa vestir el noi amb un hàbit de monjo de la trapa per intervenir i capgirar els plans del seu marit de casar la filla amb Caius. Arriba Quigley, que ha de ha fet vestir de núvia Bardolfo amb la mateixa finalitat. Quan sonen les campanes de mitjanit apareix Falstaff, disfressat, atemorit i ridícul. En veure la seva estimada Alice, intenta abraçar-la i li dirigeix paraules d'amor. Però arriba Meg, que anuncia l'inici del sàbat i torna així a trastornar els seus plans. Ara apareix Nanetta, vestida de reina de les fades i invoca les nimfes, elfs, sílfides i altres éssers fantàstics. I Falstaff creu que qui miri les fades morirà i s'ajau a terra. Nanetta i les fades es burlen del vell aterrit i aviat entren els altres personatges disfressats, és a dir, Alice, Meg, Quigley, Bardolfo, Pistola, Caius, Fenton i Ford. Tots es disposen a castigar el vell cavaller. L'insulten, se'n burlen i comencen una mena d'exorcisme amb grollers insults acompanyats de cops i bastonades, pessics, revolcades i punxades, en una escena que, francament, és realment cruel. De sobte, Falstaff reconeix Bardolfo i comprèn que tot és un engany. Recupera part del seu coratge i passa a l'atac contra el seu criat amb un enfilall d'insults recargolats. Davant la seva valentia, tots aplaudeixen i Falstaff demana una mica de treva perquè està fatigat. Les dones posen el vel blanc de núvia a Bardolfo, Falstaff s'adona que el senyor Fontana no era un altre que el marit d'Alice i que són les comares de Windsor, Quigley inclosa, les autores d'aquesta mala jugada. Falstaff, però, sosté que sense la seva manera de ser la gent ordinària no trobaria cap gràcia a la vida. Ford decideix acabar amb la boda de la seva filla, la reina de les fades, i fa acostar Caius i Bardolfo disfressats. Alice demana al marit que la benedicció nupcial sigui doble, perquè hi ha una altra parella, i Ford ho accepta. Així beneeix amb gran satisfacció els nuvis. Quan aquests es treuen les màscares, descobreix amb irritació Bardolfo de parella amb Caius i Nanetta amb Fenton. Però Ford es commou davant la felicitat de la seva filla, que li demana perdó i accepta de bon grat la situació i proposa un gran sopar per tothom, incloent-hi el vell cavaller. L'apoteosi final ve marcada per la prodigiosa fuga còmica iniciada per Falstaff, amb tot el cor, quan ens diu que tutto nel mondo è burla, tot en aquest món és una burla, i afegeix, tu ja has estat burlat. Considerada, doncs, el brillant testament del gran i ancià, aleshores compositor Giuseppe Verdi, la gran riallada final d'aquest geni de la composició i també final de l'òpera Falstaff, que podrem veure del 9 al 19 de juliol al Gran Teatre del Liceu, tancant aquesta temporada 2025-2026 amb un fermall d'or. Doncs amb la broma de Verdi marxarem, però recordeu que tornarem nosaltres la propera setmana amb més moments d'òpera. Gràcies per l'atenció i fins la propera. Us deixarem ara a la versió dirigida per Claudio Abbado l'any 2001. El que dèiem, gràcies per l'atenció i fins la propera.
1: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.

s'avanza la coppia degli sposi. Attenti!

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: amb la melodia de la sardana Sant Martí del Canigó del mestre Pau Casals, català universal, encetem el programa d'avui de sardanes Aigües Toses Sardanista, un programa de Ràdio Sant Andreu, realitzat per sardanistes entusiastes de Sant Andreu de la Barca. Sigueu benvinguts.
1: Molt bon vespre, Ràdio Escolta Sardanistes de Sant Andreu de la Barca, Rodalies i Comarca, i ben retrobats. Després del parèntesi estival de vacances de l'estiu. Com sempre, començarem amb una sardana del mestre Joan Bosch i Serrado. I atès que reprenem la temporada, ho farem amb la sardana que és l'himne oficial de la ciutat. La sardana porta per títol Sant Andreu de la Barca, és música de Joan Bosch i Serrado i lletra de Joan Lladó i Pecanins. Aquest himne oficial va ser pres per acord de l'Ajuntament en data del 28 d'abril del 1999. Estrenada en versió coral el 25 d'abril d'aquell any per la coral Ferran Sors i en versió per a cobla el 5 de setembre d'aquell mateix any, 1999, per la cobla mediterrània, a l'església de Sant Andreu al final de la festa major. Amb la versió que ens ofereix la cobla Els Mongrins, us saludem ben cordialment i contents d'aquest retrobament. Sigueu tots molt benvinguts.

0: Esteu escoltant Aigües Tosa Sardanista, el programa de sardanes a Ràdio Sant Andreu.
1: Hem començat, doncs, amb aquest himne oficial de Sant Andreu en versió cobla. També disposem de la versió cantada conjuntament la cobla Montgrins amb la coral Ferran Sors, però això ho farem per la festa major de Sant Andreu, al novembre. Seguim. Com és tradicional, quan encetem temporada o quan marxem abans de vacances o bé de l'estiu o bé de Nadal, oferir-vos un enregistrament en rigorosa estrena. Doncs bé, avui ho farem amb la cobla Sol de Banyuls de la Merenda, de la Catalunya Nord, que han estrenat el seu primer disc. Aquest és el títol. La cobla Sol de Banyuls, nascuda l'any 2011, és una formació que representa la unió musical entre la Catalunya Nord i la Catalunya Sud. Amb una trajectòria basada en l'exigència artística, la fidelitat a la tradició i una mirada oberta a la modernitat, aquest primer treball discogràfic arriba com a fita clau dins el seu projecte. El primer disc, el títol d'aquest recull de sardanes en primera instància, recull peces de música catalana majoritàriament sardanes, interpretades amb la força i la sensibilitat que caracteritzen la cobla. El disc vol fer valdre tant la riquesa tímbrica dels instruments de cobla com el caràcter festiu i viu de la sardana actual. La presentació, que es va fer a Ceret el 25 de juliol del 2025, va marcar també la consolidació del vincle amb el director musical, Francesc Casú, que també ho és de la principal de la Bisbal, una figura imprescindible de la música catalana contemporània, amb qui la cobla col·labora des de fa poc més de 2 anys. Aquesta nova etapa segueix l'empremta de la creació d'una versió banda del grup i reforça l'evolució constant del projecte. Doncs la primera sardana, precisament, és de Francesc Casú, el director de la cobla, i és força llarga, dura més de 7 minuts. Porta per títol Aurora Promesa. Aurora Promesa n'és un reflex fidel amb una bellesa serena entre la melangia i la màgia. L'obra destila l'emoció i la delicadesa de la seva escriptura, revelant l'ofici i la sensibilitat del seu compositor. Doncs endavant i benvinguts, Cobla Sol de Banyuls, en aquest primer disc, primera sardana del vostre director, Francesc Casú, titulada Aurora Promesa.

Déu-n'hi-do, aquesta peça, més que sardana com havia anunciat al principi, en realitat és una peça de concert de Francesc Cassú, el director de la cobla Sol de Banyuls. Ara sí, la primera sardana porta per títol 5 d'agost i és de Joan Druguet. 5 d'agost es distingeix, volem dir, pel seu caràcter lleuger i brillant. Des de les primeres notes desprèn una energia optimista i lluminosa. És una sardana que convida a la dansa i al goig compartit, fidel a l'esperit del seu compositor, Joan Druguet. Títol de la sardana, 5 d'agost.

Fantàstica aquesta sardana d'en Pitu, d'en Joan Droguet, i magníficament interpretada per la cobla Sol de Banyuls, que ens visita per primera vegada amb aquest primer disc. Seguim ara amb una sardana del Pitus Chamorro. Des de la creació de la cobla Sol de Banyuls, Pitus Chamorro forma part dels compositors imprescindibles del seu repertori. Banyoles, lloc emblemàtic del món sardanista, s'ha convertit al llarg dels temps en un espai simbòlic per a nosaltres, on cada una de les nostres actuacions és una cita especial. La Font de les Ànimes, títol de la sardana que tot seguit ens interpretarà la cobla, amb el seu costat místic, reflecteix perfectament el caràcter d'aquest lloc tan singular. La Font de les Ànimes, de Pitu Chamorro.

També déu-m'hi-do aquesta sardana d'en Pito Chamorro. Tot seguit, la Cobla Sol de Banyuls ens interpretarà una sardana d'en Eduard Prats. Porta per títol En Pere de Llinars. Aquesta sardana ha sabut, des de la seva estrena, conquerir els cors dels sardanistes. Eduard Prats, amb la composició d'aquesta primera sardana, ha aconseguit fer brillar una escriptura moderna i balladora. És una veritable representació de les ballades actuals, plenes de ritme i d'energia.

0: Escoltant Aigües Toses Sardanista, el programa de sardanes a Ràdio Sant Andreu.
1: Seguim, després d'aquesta breu pausa, amb una altra sardana. Aquesta és de Conrad Saló i no cal presentar-lo. És una figura de reconegut prestigi per la seva obra. La sardana que ens interpretarà la cobla Sol de Banyuls, d'aquesta sardana obligada, on la primera tenora solista Aurore Vicentini restitueix amb precisió tota la profunditat expressiva d'aquesta sardana. Ja sóc aquí, títol de la sardana, més enllà de la virtuositat que exigeix, posa en valor la riquesa sonora i la musicalitat de la tenora. Com deia, amb una interpretació mesurada i sensible, Aurora Vicentini es disposa a fer-nos xalar d'allò més amb aquesta sardana de Conrad Saló, titulada Ja sóc aquí, obligada de tenora.

i d'aquesta magnífica sardana obligada de tenora ens anem a una obligada de trompeta. Precisament el títol és El so de la trompeta i és de Josep Coll. Composta l'any 1950 per Josep Coll, aquesta sardana obligada de trompeta va restar molt de temps en l'oblit abans de tornar a ressorgir. Triomfant i brillant, reflecteix l'esperit líric de la seva època. Una escriptura que ressona amb una musicalitat esplèndida, en sintonia amb la brillantor de l'intèrpret, Regis Reinaud.

I de la trompeta saltem ara al fiscorn, atès que la cobla Sol de Banyuls ens interpretarà la sardana que porta per títol El fiscorn de l'avi. El fiscorn, instrument majestuós de la cobla, exigeix tant una gran habilitat tècnica com una veritable sensibilitat musical. En El fiscorn de l'avi, títol de la sardana que tot seguit ens interpretarà la cobla Sol de Banyuls, aquestes qualitats són imprescindibles, ja que la partitura d'Emili Joanals demana tant domini com expressivitat. David Calvet hi destaca oferint una interpretació precisa i matisada.

Seguim ara amb la sardana que porta per títol Cargolina. Cargolina, podríem dir que les sardanes obligades sovint es construeixen a partir d'un diàleg, fins i tot d'un veritable joc de confrontació entre la cobla i el solista. Aquestes obres posen de relleu el virtuosisme i la sensibilitat musical de l'intèrpret. Cargolina, obligada de tiple, signada per Agustí i Pedrico, s'inscriu en aquesta tradició, tot i que se'n desmarca. El compositor en respecta tots els codis i introdueix un equilibri singular on la cobla i el tible solista Jean-Michel Ginesta es responen amb brillantor. Som-hi, doncs, amb Cargolina, d'Agustí Pedrico.

I marxarem amb carícies de l'avi Xaixo amb un duet magnífic interpretat per la complicitat de Jean-Michel Ginesta i Aurora Vicentini. Aquesta sardana pren vida amb delicadesa i expressivitat, revelant tota la suavitat i l'elegància de la seva escriptura. Amb aquesta sardana s'acomiada Sol de Banyuls, la cobla Sol de Banyuls i un servidor, Pere Vendrell. Fins dimarts que ve, si Déu vol. Adéu-siau.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: És dimarts, dia 15 de setembre. Comencem una nova edició del Via Directe. Salutacions de Jordi Milian, qui us estarà acompanyant al llarg de les dues properes hores de programa. Avui en el Via Directe donarem les dades d'atur del darrer mes. Parlarem també avui de la Romeria de Sant Andreu de la Barca a Montserrat, que celebra aquest cap de setmana i que enguany celebra 100 edicions. Avui ens acompanyarà mossèn Jaume Graner i també ens acompanyarà Anna Maria Miquel per parlar de la darrera hora d'aquesta Romeria centenària de Sant Andreu de la Barca a Montserrat i també repassarem una mica la seva història. Avui també recordarem la temporada del Teatre Núria Espert, que arrenca el proper 25 de setembre amb Sergio Barroso a dalt de l'escenari. L'artista santandreuenc iniciarà la nova temporada del Teatre Núria Espert. També comptarem amb l'espai del Diari Interior, amb els companys de la xarxa ràdio, i també avui estrenem un nou espai, Drets de Butxaca. Tot això en dues hores de programa aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu. Comencem.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: L'atur ha pujat a l'agost a Sant Andreu de la Barca, però baixa un 4,3% respecte fa un any. El municipi tanca el mes amb 1.111 persones aturades, 64 més que el juliol. La taxa d'atur es situa en el 8,2%, mentre que les dones i els majors de 44 anys continuen concentrant les xifres més elevades. Són dades publicades per l'Observatori Comarcal del Baix Llobregat. Si es compara Sant Andreu de la Barca amb d'altres municipis de l'entorn i poblacions importants de la comarca, Martorell registra una taxa d'atur del 9,1%, Sant Vicenç dels Horts del 9,3% i Sant Boi de Llobregat el 8,8%. També presenten una taxa superior Cornellà i Esparreguera, totes dues amb 8,5%. En canvi, Sant Andreu de la Barca presenta una taxa superior a municipis com Olesa de Montserrat amb un 7,9%, Viladecans un 7,8% o Molins de Rei amb un 6,7% de l'atur. Les dades de l'Observatori Comarcal del Baix Llobregat també mostren una diferència significativa entre homes i dones. De les 1.111 persones aturades a Sant Andreu de la Barca, 685 són dones i 426 són homes. La taxa d'atur femenina arriba al 10,8%, davant del 6% entre els homes. Durant el mes d'agost, l'atur ha augmentat un 6,8% entre els homes i un 5,7% entre les dones. Per edats, el col·lectiu amb més persones sense feina continua sent els majors de 44 anys, amb 682 persones aturades i una taxa del 9,4%. Entre els 30 i els 44 anys, hi ha 260 persones a l'atur, i mentre que els menors de 30 anys s'han comptabilitzat 169, amb una taxa del 6,7%. Són dades de l'Observatori del Baix Llobregat. Les dades d'atur del mes d'agost i l'increment registrat a Sant Andreu de la Barca també coincideix amb l'evolució comarcal. El Baix Llobregat ha tancat l'agost amb 32.809 persones aturades, 1.497 al més que el juliol i un augment del 4,8%. Malgrat aquest repunt, hi ha 282 persones aturades menys que a l'agost del 2025, un descens interanual del 0,9%. La taxa d'atur comarcal és del 7,7%, per sota dels 8,2% de Sant Andreu de la Barca.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La Romeria de Sant Andreu de la Barca a Montserrat celebra aquest any el seu centenari. 100 romeries de Sant Andreu de la Barca a Montserrat, una tradició que ha plegat a diverses generacions de santandreuencs i santandreuenques i que manté viu el vincle del municipi amb Montserrat. Coincidint amb aquesta efemèride, volem conèixer una mica de com es viurà la romeria aquest any, quins actes s'han preparat i, sobretot, repassar una mica la història d'aquesta romeria. Avui ens acompanya als estudis de Ràdio Sant Andreu mossèn Jaume Graner. Molt bon dia.
1: Bon dia a tots plegats.
0: També ens acompanya Anna Maria Miquel, que és la responsable de l'organització d'aquesta romeria. Molt bon dia.
2: Bon dia a tots.
0: Primer de tot, 100 romeries, per tant, és una efemèride prou important. Mossèn, què significa arribar a aquest centenari de romeries?
1: Home, això marca la vida de tots plegats, no? Perquè vol dir que som fruit d'una tradició que està ben arrelada, una tradició que ha anat variant al llarg del temps, però que és sòlida i es manté cada any, no?
0: No sé si tenim documentacions d'aquelles primeres romeries.
1: A la parròquia, que a mi em consti, no hi ha documentació del passat. Penseu que a la parròquia costa molt trobar persones que puguin seure, escriure, guardar, perquè la vida de cada dia ja se'ns menja, no? Segons com, la gent té una mentalitat de que la parròquia és el capellà i que ell ho ha de fer tot. I el capellà dona pel que dona i no més. I costa molt trobar col·laboradors que en aquest sentit puguin ser eficaços, no?
0: Si busquem els orígens, tot i que no tinguem aquesta documentació, sí que podem fer un exercici d'imaginació de què podria motivar, no?, un grup de persones d'iniciar aquesta romeria.
1: Sempre la motivació és espiritual, trobar-se amb el Senyor als peus de la Mare de Déu. I això motivava el anar-hi, pujar, trobar-se, compartir, però aquesta motivació més fonda espiritual és la que sempre ha dirigit la romeria.
0: Una romeria que comentava vostè abans, de què ha anat canviant, no?, al llarg de la història.
1: Ha anat canviant perquè ha canviat tot. Ha canviat el poble, ha canviat l'església, ha canviat la manera d'entendre la vida i, per tant, això ho ha anat fent cada vegada més diferent, no?
0: Però Montserrat continua sent un lloc molt especial, no?
1: Montserrat és un punt d'atracció important pels cristians de Catalunya i atreu a tots els que formem part de les parròquies catalanes. Tots, una hora o altra, passem per Montserrat. Nosaltres hi anem a la parròquia nostra aquests 3 dies, però, per exemple, totes les parròquies d'aquí de l'arxiprestat de Montserrat pugen un cop l'any, també cada any, un dia sencer, tots plegats.
0: Aquí són 3 dies, serà del 18 al 20 de setembre. Les dates, més o menys, sobretot en els darrers anys, han estat per aquestes dates, no?
1: Sí, sempre es fa coincidir amb el tercer diumenge de... L'últim dia sempre és el tercer diumenge de setembre. El primer és la festa major que celebrem Sant Llop i el tercer la romeria, per tant, divendres, dissabte i diumenge.
0: Entre mig tindríem la diada, per tant, tindríem aquestes 3 celebracions pràcticament seguides.
1: La diada la celebrem allà a la plaça de l'Església intensament, a la vigília o vespre, com farem avui.
0: També ens acompanya avui Anna Maria Miquel, que és responsable d'organització de la romeria. Suposo que aquests 3 dies, diem que la romeria són 3 dies, divendres, dissabte i diumenge, el tema organitzatiu, setmanes abans o fins i tot mesos abans ja comença la preparació, no?
2: I tant que sí, bastants mesos abans, perquè a Montserrat cada vegada se'ls acumula més gent i necessiten les coses saber-les en temps, no podem dir d'avui per demà, sigui la trobada primer els divendres quan arribem, que ens ve un monjo, ens troba allà a l'entrada, tenim una trobada amb ell, Després l'endemà, que també a primera hora tenim una xerrada amb el monjo, el mossèn tot això ho prepara ja d'un any a l'altre aquesta part. Però jo, per exemple, a nivell pues, de, el dissabte que fem una trobada, ai, un dinar tots junts, això el demanem d'un any a un altre al restaurant, si no, no tenim puesto. Això vol dir una feinada. Has d'apuntar també la gent amb temps perquè ells volen saber quan serem, els menús, si anem a missa el diumenge, per descomptat que anem gairebé tothom, han de saber totes les persones amb molt de temps per demanar-hi plaça. Si no, dintre l'església són limitades, no es pot anar així, arribar i anar-hi. I tot això dona feina, dona molta feina, has de tenir-ho tot ben controlat. La gent els hi costa a vegades una mica, bueno, ja esperaré els últims dies, però no és així. Els últims dies se'ns atrapen i no podem llavors fer-ho tot. Però bueno, fem el que podem i amb molta il·lusió i amb moltes ganes, perquè Montserrat és algo molt especial.
0: Després, evidentment, també s'ha d'afegir doncs, aquelles persones que durant aquests 3 dies es queden a dormir a Montserrat, les cel·les de Montserrat, això sí. També s'organitza des de la parròquia.
2: Sí, també. I això també les demanem d'un any a l'altre, perquè, clar, aquell dia també coincidim amb altres parròquies que també van a la Romeria i les celdes hi han les que hi han, no podem més. Llavors també les hem de tenir, han de venir uns dies abans. Nosaltres ja les demanem d'un any a l'altre i llavors la gent ja venen abans a apuntar-s'hi. Generalment fa una colla d'anys que ja és una rutina, hi ha molta gent que ja sempre venen... bueno, recorda que jo també vindré, ja vindré amb temps a apuntar, que ja anem seguint els mateixos, les mateixes persones. Aquest any hem tingut sort, ens han donat alguna més i ja les tenim totes plenes.
0: Bueno, aquest any que és el centenari de la Romeria, doncs una mica més de cel·les també ha anat bé, eh?
2: Sí, oi tant que sí. Encara ens en feien falta més, però ja no n'hi ha més, ja el que hi ha.
0: No sé si heu notat que aquest any, al ser el centenari de la Romeria, ha hagut més demanda, o més persones s'han acostat, en aquest cas, a la parròquia, doncs demanant informació, que volen participar. Estem parlant, clar, d'una efemèride important.
2: Sí, hi ha més gent que s'ha animat i es porta i s'apunta i té ganes de fer. El diumenge, per exemple, pujaran pues, els diables allà fora a la plaça, una vegada acabada la missa faran una mica de demostració. No poden fer-ho res amb foc perquè no deixen, però bueno, mira, faran una ballada i també pugen els gegants, pujarà també el drac, i no sabem si potser algú altre, el pitellat també pugen, ja que ells sempre pujaven un altre cap de setmana, perquè com que coincidim sempre amb lo de Matagalls, ells pujaven un altre cap de setmana, però aquest any també s'hi han afegit. Llavors vol dir que també hi ha més gent que ens han demanat les celdes, d'algú del pitellat. Bueno, serà una cosa més festiva, així ens ho esperem i tenim molta il·lusió.
0: Important, mossèn, també aquesta participació de les entitats, no?, de Sant Andreu de la Barca, que també s'afegeixen doncs, a aquesta celebració de la Romeria i aquesta participació.
1: Sí, ajudaran a expressar la festa, no? Nosaltres hi posem el contingut que vol ser... La Romeria la vivim ja des de fa molts anys com el començament del curs i té un sentit cada dia propi, no? El divendres, quan ens reunim, el que fem a la pregària de la nit en processó cap al Cambril és donar gràcies a Déu per tot el que hem viscut durant l'estiu, per les relacions que hem creat, per allò que ha anat bé. En donem gràcies als peus de la Mare de Déu. El dissabte, en canvi, el dediquem més a la reflexió. Ho fem en una pregària al matí allà a la porteria del monestir i després fem la foto i continuem encara allà al Cambril celebrant el sagrament del perdó. Tenim ganes de començar el curs renovats interiorment, amb ganes de ser fidels a l'Evangeli. I el diumenge, a la missa, amb els monjos, preguem pel curs que comença. Demana al Senyor que tots aquests plans que hem fet es puguin fer veritat, es puguin fer realitat amb el compromís de tots plegats. I això és el que dona sentit pròpiament a la nostra Romeria. Després es complementa amb la relació, el dinar, però fonamentalment hi anem per això.
0: Ara que vostè està parlant d'aquest nou curs, li puc preguntar com es presenta aquest nou curs a la parròquia?
1: Un nou curs es presenta a veure, amb aspectes que són de continuïtat amb el que ja anàvem fent i aspectes de novetat. Ens trobem situacions que són noves actualment. Adults que demanen ser batejats, altres adults que volen ser confirmats. En el treball amb els infants estem fent ara un replantejament total de la feina per adaptar-nos més a una... Volem, per dir-ho així, que la gent vingui no perquè ha de fer la comunió, sinó que vingui perquè vol conèixer i estimar Jesús. Llavors, en aquest procés, començarà a combregar o es confirmarà, però que el fonamental sigui la descoberta de la persona de Jesús, conèixer-lo, estimar-lo, compartir amb ell i compartir amb ell fonamentalment el diumenge a la missa.
0: Doncs d'aquesta romeria de Montserrat, 100 edicions de la romeria de Montserrat, de Sant Andreu de la Barca a Montserrat. Abans Anna Maria apuntava el fet de que és molt especial a Montserrat. En el seu cas, Anna Maria, molt especial per què?
2: Sí, Montserrat, jo penso que per molta gent, o per molts catalans i no catalans, Montserrat és algo molt especial. Un cop puges allà, sembla, no ho sé, és una cosa, trobar-te amb la Moreneta t'entra molt a dintre aquesta emoció. I jo també afegiria una altra cosa. El mossèn ha dit la trobada de la romeria, la part espiritual, resar, i això és el que hauríem de fer sempre tots. Però també, doncs, hi ha la part festiva, no? El divendres, un cop hem entrat a dintre l'església, hem pregat, hem estat allà amb la Mare de Déu, pugem a una sala a dalt de tot, i llavors és una trobada més festiva, que també és important, no? Jesús suposo que també ho feia, de trobar-se amb els amics i xerrar i riure un rato. I llavors allà, doncs, mengem coca i riem i ens trobem, que també és important. Ens trobem tota la gent de la comunitat, tota la gent que hi ha pujat, i és una manera molt bonica de trobar-te. I això, Montserrat, és algo especial. Mira, no sé, Tobo, que ens ho estimem molt.
0: L'escenari ja s'ho val, eh?
2: No? I tant. Com el dinar del dissabte, també tots. És la part festiva. Hi ha les dues parts molt importants, jo penso, eh? L'espiritual i la festiva, que també és important.
0: Viure en comunitat.
2: Sí, i tant.
0: Com ha comentat ara. Mossèn, per vostè, Montserrat, què representa? A més, fa poc hem viscut el mil·lenari del Montserrat. Aquí fem el centenari de la romeria, encara es queden 900 anys més, però com viu... Home, d'aquí 900 anys ja en farem una altra entrevista. Què representa per vostè, Montserrat?
1: Home, per mi, capellà, representa tenir uns companys monjos que ens fan una aportació extraordinària de pregària, però també de reflexió, de comunicació. Rebem moltíssim d'ells i tenim relació tot l'any en molts moments, no? I alguns d'ells també participen habitualment a la vida de la diòcesi, perquè hi tenen responsabilitats també, sobretot des de que hi ha la diòcesi a Sant Feliu. Ells se'n senten del tot, i el nostre bisbe se sent molt el bisbe de Montserrat.
0: Anna Maria, quants anys fa que participes a la romeria? No com a organització, eh? Si sumem organització i anys que pujaves a la romeria?
2: Mira, jo ja hi vaig començar a pujar de petiteta, amb els meus pares, molt petita.
0: Per tant, això és tradició familiar.
2: Sí. Després vaig anar amb la fent gran i vaig continuar, em vaig casar, vaig pujar amb el casada, amb els meus fills, i continuo anant-hi. I si puc, doncs mira, el que tu dius, igual faig 100 anys més, no ho sé.
0: I d'aquesta romeria, de la pujada de Montserrat, alguna ocasió pujar de peu?
2: Sí. Jo hi he pujat moltes vegades, des d'aquí Sant Andreu o només la muntanya. Ara no, eh? Fa uns quants anys que ja no.
0: Fins i tot fa anys que es pujava en carro.
2: I tant. En carro, els meus pares hi havien pujat en carro, i el meu pare, per exemple, és un dels que havia portat la creu d'aquí, allà a Montserrat, no que la vagin pujar des d'aquí, van fer el viacrucis a Montserrat portant ell la creu. Jo això sí que no ho recordo perquè el meu pare era jove, jo no havia nascut.
0: Per tant, aquesta evolució, que abans també parlava mossèn Jaume de la romeria de Montserrat, ara, pel que es desprèn de les paraules que en aquesta entrevista, hi ha molta gent a Montserrat, no? Hi ha molta aglomeració.
2: Sí, hi ha molta gent. I, esclar, ells també han de controlar-ho i vigilar-ho tot, perquè no hi pot haver una disbauxa. Anys enrere, a les celdes fèiem bogeries, que ara ja no les podem fer. Jo les havia fet també, de jove, i suposo que altres persones que escolten la ràdio també en devien fer, potser més que el que havia fet jo de joveneta.
0: La romeria, aquesta part festiva, aquesta part més espiritual, aquesta combinació dona resultat a la romeria i dona el resultat perquè hem arribat a 100 edicions, no?
2: Sí, bueno, això potser ho podem obrir,
1: sí,
2: mossèn.
1: No, és així.
0: Mossèn, com tenim la fe avui en dia, en l'any 2026? Tenint en compte que després de l'elecció del nou papa, se n'ha parlat molt de l'Església, del paper de l'Església, de la fe, del nou papa al Lleó XIV. Què li sembla aquest nou papa?
1: Estem en una situació en què hem d'assegurar que el creient hagi madurat per dintre i pugui viure la fe d'una manera conscient, responsable a totes. No un ser creient perquè ho és per tradició, perquè ho eren els pares, però que no sap ben bé el que viu i el que fa, no? I en aquest sentit demana un treball de reflexió, d'aprofundiment, que suposa moltes hores de reunió, de feina, d'acompanyar persones, sobretot aquells que, per les raons que siguin, no s'havien acostat mai a l'Església i ara hi venen, no? Aquest és un fenomen que ens sorprèn als que ja hi som, no? I que no és fàcil d'acompanyar, perquè persones que puguin fer aquesta feina d'acompanyament tampoc en aquest moment són tantes, tot i que ens dediquem a la formació de persones que puguin fer aquest servei.
0: Mossèn Jaume Grané, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui als estudis de la ràdio, per haver parlat de la romeria, per aquest centenari d'aquests, no 100 anys, sinó 100 edicions de la romeria, bueno, sí, una cada any, són 100 anys de romeria de Montserrat, de Sant Andreu Abarca Montserrat. Si li sembla, en una propera ocasió el convidem de nou aquí a la ràdio i parlem d'aquesta qüestió que ara doncs, n'ha parlat sobre el tema de la fe. I de totes aquestes qüestions, si li sembla, un dia el convidem aquí a la ràdio, vindria?
1: Molt bé, sí.
0: I Anna Maria Miquel, que és la responsable, com dèiem, d'organització de la romeria, gràcies també per acompanyar-nos, per haver aportat el testimoni i per haver explicat tot el que comporta la romeria, no només són aquests 3 dies, 18, 19 i 20, sinó que darrere hi ha molta feina.
2: I tant, moltes gràcies.
0: I l'important és que hi ha molta feina, però hi ha un interès també de moltes persones de voler assistir, de voler participar. Identitats també.
2: I tant que sí. Jo animo que encara avui a la tarda, si és que algú ens escolta ara, de 6:45 a 7, encara apuntem per qui se vulgui animar, doncs, el dissabte a pujar i compartir, doncs, un dia o diumenge, quan ells creguin.
0: Doncs Anna Maria Miquel, mossèn Jaume Grané, gràcies per acompanyar-nos i, sobretot, molt bona romeria en el seu centenari.
2: Moltes gràcies.
1: Gràcies a la ràdio per parlar-ne.
2: Moltes gràcies.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I aquesta temporada en el Via Directe estrenem un nou espai, Drets de Butxaca, un espai dels companys de la xarxa ràdio.
2: Continguts en xarxa.

0: no sabies que tenies, amb Jan Botí.
1: Sigueu benvinguts de nou a Drets de Butxaca, aquest espai on descobrim els drets que potser no sabíem que teníem amb el nostre advocat de capçalera, en Jan Botí. Jan, bon dia.
2: Molt bon dia, Ona.
1: Jan, ben tornat. Com ha anat aquesta aturada que hem fet d'estiu?
2: Calorosa, però content de ser aquí de nou.
1: I tant, amb moltes ganes de començar nova temporada.
2: Moltes. Després de més de quasi 30 capítols de l'anterior, jo crec que ara tenim el repte de mantenir el nivell.
1: Doncs som-hi, anem per feina. Quin tema ens has portat avui?
2: Avui parlarem d'una qüestió extraordinària i a vegades posada en seriosos dubtes, la presumpció d'innocència. La veritat és que és un tema apassionant i que a vegades, com que té tecnicismes en la cosa, com tot en el dret, doncs costa d'aterrar-hi. Però jo crec que a través de casos reals, que és aquest enfocament que també li volem donar en aquesta segona temporada, basar-ho tot en realitats, en coses que han passat, jo crec que la gent empatitzarà i potser a partir d'ara s'ho pren d'una altra manera.
1: Doncs som-hi, anem a veure aquests casos reals que ens deies. Què ens has portat?
2: Jo convido els oients a que s'imaginin que són les 8 del matí, que es troben en una habitació d'una casa qualsevol del Puerto de Santa María, i un home està dret, immòbil, davant la porta, molt ferm. La seva família el mira sense acabar d'entendre massa res. Què fas, papa? Li pregunten. Ell reacciona com si tornés d'una mena d'estat de trànsit. No s'havia adonat que ja no era a la presó.
1: Carai.
2: Durant 4.630 dies, poca broma, gairebé 13 anys, cada matí a les 8, un funcionari de presons colpejava la porta de la seva cel·la el crit de recuento. I aquest home és Rafael Ricardi. Potser molts dels que ens escolten recorden aquest nom. Va entrar a la presó l'any 1995 acusat d'una violació que després es va demostrar que no havia comès. Ricardi era un home d'entrada vulnerable, analfabet, amb una edat mental justeta, d'un nen petit, i un defecte físic a l'ull que el faria un blanc molt fàcil d'una descripció precipitada. Quan finalment va sortir en llibertat, l'any 2008, després que unes proves d'ADN, perquè havia avançat doncs, la criminalística, van assenyalar quins eren els veritables culpables d'aquella violació. Era un home absolutament trencat. Havia perdut els fills, la salut i fins i tot els propis sentits. A taula es mirava el plat i els coberts de metall amb sorpresa, acostumat a menjar durant 13 anys en safates de plàstic compartimentades. L'Estat el va indemnitzar amb 1 milió d'euros, la xifra més alta fins aleshores a l'Estat espanyol per un error judicial. Però, Ona, jo pregunto als qui ens escolten, es pot posar preu a 13 anys de vida tancat?
1: Clar, és una bona pregunta, no? Aquí ja aniríem al cas de les indemnitzacions, no? Fins a quin punt són reparadores?
2: Econòmicament, potser sí. Psicològicament, evidentment, hi ha coses que són irreparables. Però el tema d'avui quin era?
1: La presumpció d'innocència.
2: Doncs, escolteu, què és la presumpció d'innocència, no? Un dret que ens ha costat molt d'aconseguir. Si ens remuntem a temps pretèrits, resulta que en l'edat mitjana existia l'ordalia, on el judici dels déus, on resulta que se sotmetien a diverses proves per veure si eres innocent. Posar la mà al foc, d'aquí ve l'expressió, per cert. Posar la mà al foc, si no et cremaves, els déus et semblaven. I per tant eres innocent. Després vam avançar una miqueta i vam passar els combats per duel. Acusat i acusador es batien, i si hi havia algun dels dos que sobrevivia és perquè Déu els havia salvat i per tant també era innocent. Vam continuar avançant i qui no se sotmetia i no es declarava culpable sota turment, sota tortura. Però per sort vam acabar el 1789 amb la Revolució Francesa, on apareix per primera vegada aquest concepte, la presumpció d'innocència, que recull la declaració dels drets de l'home i el ciutadà.
1: De fet, està clar que no ho podíem deixar tot al judici de Déu, no? Hi havíem de posar una mica de fets probables aquí.
2: Exacte, perquè si no, la justícia divina era una cosa absolutament, no?, basada en la creença i en l'arbitrarietat, fins i tot, no? Per tant, de viure en una pràctica inquisició, això no garantia absolutament res. De fet, la presumpció d'innocència és la garantia principal dels nostres sistemes judicials i, com deia, és amb la Revolució Francesa que s'incorpora aquest dret. I què diu la Declaració del Dret de l'Home i el Ciutadà? Escolta'm, es presumeix innocent qualsevol home fins que no es demostri el contrari. Aquesta frase l'hem escoltada moltes vegades i és així i ens l'hem de creure, perquè si no podem produir situacions no gaire agradables com les de Rafael Riccardi. Per tant, una sentència que jo sí que faria és, escolti'm, qui acusa, demostra. Uh-huh. Perquè si no, estaríem en una presumpció de culpabilitat. I aquest no és el nostre sistema, ni el dels sistemes garantistes com el nostre. Perquè presumim que la gent és innocent. Si hi ha tot un seguit de proves que ens acusen, tot un seguit d'evidències que apunten a nosaltres, i la nostra única resposta és el silenci, aleshores aquí potser podríem tenir un problema. Però en el moment en el que tu ets capaç de refutar i de veure que tot allò que es diu no se sustenta, la presumpció d'innocència no la podem manllevar, no?
1: I això avui en dia com està recollit, no, la legislació que tenim?
2: De fet, l'any 2015 hi va haver una reforma de la llei d'enjudiciament criminal, que no és el Codi Penal, sinó que és la llei, doncs, que ens diu exactament com ho hem de fer anar tot plegat, per canviar el terme imputat per investigat. Això uh-huh. ens sonarà dels delictes de corrupció, principalment, no? Perquè ho tenim en els mitjans de manera sovint. Per què es va fer? Es va fer per evitar l'estigmatització, perquè aquesta paraula imputat uh-huh. sonava d'entrada a una culpabilitat expressa davant de l'opinió pública. Això ens va permetre aclarir en quina fase processal, en quin moment del procediment es trobava la persona a la qual se l'estava investigant, no? I, per tant, reflectir d'una manera més neutral quin era el paper de la persona, està sent investigada, sense prejutjar que hagi comès un delicte. Hi ha indicis, però cal comprovar-los. Ens permetia fer servir un llenguatge més correcte, més garantista, més a favor de la presumpció d'innocència, no?
1: Per tant, les paraules són molt importants, eh? La manera com qualifiquem aquestes persones que estan sent investigades.
2: Sí, per això els mitjans de comunicació, i m'hi referiré diverses vegades, tenen una especial responsabilitat en fer-ho bé.
1: Jana, aquesta nova temporada ens vols desmuntar alguns mites. Quin ens has portat avui?
2: Doncs avui començarem amb una frase feta en català, que també la direm en castellà per si algú se'ns despista, que és que quan els gossos borden és que alguna cosa senten. Allò de, si el riu suena és que agua lleva. Jo crec que és un dels refranys que enverina més la presumpció d'innocència. I l'enverina més perquè ens genera el que en psicologia es coneix com un biaix cognitiu. Uh-huh. Ens col·loca en una mena d'orelleres de ruc que no ens permeten veure-hi més enllà. I que, per tant, a partir d'aquí ens dediquem a etiquetar a les persones una mica pel diuen, pel sembla que, pel vols dir que no hi ha alguna cosa? I fins i tot quan ens demostren el contrari, nosaltres hi hem col·locat aquesta etiqueta i sortir-hi és molt complicat. I això ho podem relacionar amb la teoria de l'etiquetatge, el que en l'àmbit de la sociologia es va començar a desenvolupar i posteriorment en l'àmbit psicològic i en l'àmbit social doncs, s'ha fet servir. La idea fonamental d'aquesta teoria és que les etiquetes el que fan és que en el moment en què les posem en una persona, és problemàtica, és perillosa, és conflictiva, aquestes etiquetes no són neutrals. Ens l'estan qualificant i una vegada que hem atribuït aquesta categorització, ostres, tendim a interpretar tot allò que fa aquesta persona d'acord amb aquesta etiqueta que li hem posat. Per tant, això és perillós. És perillós perquè deixem de mirar què fa aquella persona, com actua, amb una visió objectiva, podríem dir, per començar a fer i començar a mirar qui pensem que és aquesta persona d'acord amb l'etiqueta que li hem posat. Per tant, quan una persona l'hem etiquetat com a sospitosa, qualsevol conducta que sigui ambigua, que no tinguem clar si podria ser delictiva o no, què farem? Doncs considerarem que és una prova més d'aquesta culpabilitat que nosaltres ja li hem atribuït. Uh-huh. Per tant, hem de ser molt curosos. Imagina't algú, si arriba tard, segurament és que amaga alguna cosa. Si es posa nerviós, és perquè sap que és culpable. Si no respon, té alguna cosa a amagar. Això no ho podem fer. Perquè quan aquestes mateixes conductes les atribuïm a una persona que considerem innocent, en comptes de dir tot el que us acabo d'explicar, segurament direm està nerviosa perquè és una situació que no és agradable, o no sap què dir, o simplement ha arribat tard perquè hi havia trànsit.
1: Per tant, tenim un biaix condicionat, no? Ja pensem d'una manera o d'una altra en funció de si sabem que aquesta persona és conflictiva o no, o ens imaginem, perquè a vegades no ho sabem, simplement ens ho imaginem.
2: És exactament així. I aquí ens apareix un altre mecanisme en l'àmbit psicològic, que és justament el biaix de confirmació. Una vegada tenim aquesta hipòtesi establerta, és culpable, resulta que tendim a buscar i a recordar i a donar-li més importància a tots aquells elements que fan que jo confirmi allò que crec. Uh-huh. Malgrat que a vegades tingui evidències clares de que allò no és així, el meu cap ja ha assumit que ho és i, per tant, buscarà tots aquells detalls que, per insignificant que sigui, davant de la Generalitat, que em diu el contrari, doncs jo el faré una interpretació en aquest sentit, no? I, per tant, clar, acabem generant que aquest rumor, aquesta sensació inicial que es podia produir en el nostre cap, en una mena de veritat que mai ha acabat d'estar corroborada del tot, no? Tant, com deia, això és bastant perillós. Perquè aquest etiquetatge ens pot generar una mena de professió autocomplerta, que he volgut anomenar. Quan tractem una persona com si fos culpable, com si fos conflictiva, com si fos poc fiable, és possible que aquesta persona acabi reaccionant a aquest tracte amb desconfiança, amb ràbia, o fins i tot amb por i distanciament. Aquesta reacció pot ser interpretada posteriorment com una confirmació d'aquella etiqueta que li havíem posat. I, per tant, creem un cercle viciós. Sospito, etiqueto, tracto diferent, la persona reacciona, interpreto la reacció com una prova i confirmo i reforço l'etiqueta.
1: Per tant, entrem aquí en una espiral que no ens deixa veure la realitat d'una altra manera, no? Només la veiem com nosaltres ens pensem que és i no sortim d'aquí.
2: Sí, perquè ho hem col·locat i d'allà no en sortim. I aquí et deia, parlarem dels mitjans de comunicació.
1: Som-hi, ens toca el rebre.
2: Us toca el rebre. No a tots, no a tots. Jo sé que aquí sou molt curosos, però n'hi ha d'altres que els agrada allò que li diem groguisme, o el clickbait, que està també molt de moda. Els mitjans de comunicació tenen un paper molt important en aquesta garantia, perquè quan fem servir el llenguatge, condicionem de la manera en què les persones, els oients, els espectadors, veuran aquella notícia. Per què? Doncs perquè no tots tenim coneixement de tots els àmbits, com és natural. Per tant, jo pressuposo que el mitjà de comunicació m'ho explicarà amb la rigorositat, veracitat i contrast que correspon. Però hem vist, i

0: una persona o un procediment judicial no ha quedat tancat, jo crec que els mitjans de comunicació en cert àmbit o són especialment rigorosos o s'han d'abstenir de certa teatralització, perquè si no el que fem és justament manllevar aquest dret a la presumpció d'innocència.
1: Mm-hmm. De fet, tenim una responsabilitat molt important, no? Perquè a vegades és la primera porta que tenen els espectadors al públic per arribar en aquest cas, no? És la primera vegada que el coneixen a través dels mitjans.
0: Correcte. I en tenim molts exemples. Aquest estiu n'hem tingut molts.
1: I tant. Ja n'anem tancant, ens queden 3 minutets. Tens Vinga. Alguns consells que ens puguem endur cap a casa?
0: Sí, jo crec que pot ser útil. La pregunta és, què puc fer jo per no formar part d'aquesta injustícia i de, per tant, garantir que la gent té aquest dret a la presumpció d'innocència? Punt número 1, ho hem dit, el llenguatge. Uh-huh. Siguem curosos. I em dirigeixo aquí a tota la gent que ens escolta, a tota la ciutadania, però, com deia, especialment als mitjans de comunicació i els que fan contingut a xarxes, cada vegada més en auge, no? En lloc de dir el violador de tal lloc, d'entrada, el detingut per presumpta violació. Si no, el linxament és gratuït perquè parlem d'una cosa molt seriosa. Per tant, és molt senzill, no?, posar-nos en l'esfera de la revenja i de la venjança. Per tant, no siguis tu qui tiri la primera pedra sense sentències, sense posicionaments judicials i sense haver llegit sentències, perquè jo sento gent que és opinòloga de tot i resulta que ens ha... punyetera vida, disculpeu-me l'expressió, han llegit una sentència. Per tant, jo crec que això és important. I sobretot, que la veritat no espatlli un bon titular, també fa molta mal.
1: Això és important.
0: Segona recomanació. Exigiu proves, no rumors. Quan ho dèiem, quan sentiu aquest diuen, recordeu a Rafael Ricardi, en parlàvem a l'inici, o a Dolores Vázquez, del cas Vaninkoff. També se'n recordarà molta gent que ens escolta i de finals dels 90. Ell encaixava amb la descripció d'una persona baixeta, grassoneta i en un mullguerxo. I això va ser suficient per robar-li 13 anys de la seva vida. I ella, Dolores Vázquez, encara ara, per cert, sense haver estat indemnitzada després de pràcticament 2 anys a la presó, ella encaixava amb el perfil d'una dona seca, poc agraciada i lesbiana, en una Espanya homòfoba a finals dels anys 90, fet que li va costar 519 dies a la presó, com deia, sense indemnització. Per tant, després es va demostrar que era innocent. Abans de jutjar algú doncs, del nostre entorn i de replicar aquests titulars, preguntem-nos, tinc alguna certesa del que passa o només rumorologia?
1: Si és només rumorologia, val més que ho deixem al calaix dels rumors i no ho escapem gaire.
0: I la boca tancadeta.
1: Exacte.
0: I el tercer consell és no mediatitzar aquests processos judicials que en dret diem que estan sub judice, pendents de judici, pendents de resolució. Perquè quan un cas la tenim en mans dels tribunals, el fet de convertir-lo en un judici paral·lel, els jutges són persones. I els jutges no tenen per què, perquè són gent professional, són gent preparada i que tenen la capacitat d'abstreure's. Però hi ha temes, i ho hem vist amb temes molt mediàtics, doncs que la pressió social a vegades fa que hi hagi decisions poc justificables en l'àmbit del dret, fins i tot per alguns jutges, per sort no per la majoria. Per tant, escolteu, jo respectaria els temps de la justícia i vigilaria molt en aquest àmbit.
1: Doncs Jan, moltes gràcies per aquests consells d'avui, que hem estat parlant de la presumpció d'innocència, un tema molt interessant i molt necessari també, perquè bueno, és el que dèiem, que surten molts casos i moltes coses i a vegades el linxament públic és previ a decidir si és culpable o no realment aquesta persona.
0: És així. Si em permets, acabo amb un exercici molt senzill que convido els nostres oients a que tanquin els ulls i que pensin en algú que s'estimen molt. Demà acusaran el teu germà. Oi que voldràs que la presumpció d'innocència sigui el que vetlli per davant de tot? Doncs escolteu, no fem que un error de descripció, que una rumorologia mal portada facin que un dret així es pugui manllevar. Perquè després imaginem-nos que aquesta persona passa no 13, no 2, ni que sigui uns mesos a la presó. Com dèiem abans, per tancar el cercle, una indemnització econòmica no sempre és la reparació total. És una reparació que és el que ens permet la norma, perquè la vida no ens la torna ningú i el temps és inamovible. Per tant, escolteu, la presumpció d'innocència, jo diria que no és cap refugi per culpables, sinó que és l'escut que tenim als innocents. I quan la debilitem pels demés, la debilitem per nosaltres, perquè mai se sap. Tots som potencials criminals.
1: Doncs amb aquests potencials criminals que som tots, ens quedem amb aquest exercici que ens has posat de deures i ens retrobem al proper Drets de Butxaca.
0: Fins al proper.
2: Continguts en xarxa. Som informació. Som entreteniment.

Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: El Servei Local de Català de Sant Andreu de la Barca torna a obrir el període de matriculació de cara al curs 2026-2027. Volem saber quins són els cursos que s'ofereixen en aquesta edició i quan comencen aquests cursos. Ens acompanya Rosa Monforte, responsable del Servei Local de Català de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia, Rosa.
1: Hola, molt bon dia.
0: Doncs ja tornem a ser-hi, amb aquestes inscripcions als cursos de català i en aquesta ocasió de cara al nou curs 2026-2027. Les inscripcions, les dates, Rosa?
1: Sí, doncs en aquests moments estem preparant les inscripcions. Les dates són entre el 16 i el 21 de setembre i les classes començaran l'última setmana de setembre, els dies 28 i 29 de setembre, segons el curs.
0: Els cursos, 28 i 29 de setembre és quan s'inicien, per
1: sí.
0: Tant, queda poc.
1: Sí, queda poc. Ara això, estem preparant la inscripció i la inscripció, com ja acostuma a ser habitual, a fi doncs de facilitar la continuïtat dels alumnes que ja han començat a aprendre català, doncs s'organitza amb dos torns diferents. Per una banda, hi ha un torn d'inscripció preferent, que és els dies 14 i 15 de setembre, i en aquests dies doncs s'hi poden matricular els alumnes que han fet cursos amb nosaltres durant els últims 12 mesos, a fi doncs de poder garantir, no?, que tinguin la plaça garantida. I un cop passa aquesta inscripció preferent, a partir del dia 16 es poden inscriure la resta de persones que no han estudiat mai català amb nosaltres.
0: Per aquest curs 2026-2027, quins són els cursos que s'ofereixen?
1: Doncs mira, s'ofereixen cursos des de la U.1, que és aquest curs inicial, fins al C2. Hi ha diferents modalitats. Es poden fer cursos en línia, es poden fer cursos semipresencials, hi ha també cursos en format en línia, amb semiconnexió. Hi ha diferents formats, eh? Cada nivell doncs té els seus formats i la seva oferta. I si et sembla, doncs comentem l'oferta presencial dels cursos que es faran a Sant Andreu. Mira, a Sant Andreu s'ofereixen 6 cursos presencials de diferents nivells. Amb aquests 6 cursos doncs oferim 150 places i l'oferta que hi ha és la U.1, que és aquest curs més inicial per persones doncs que no han estudiat mai català però que tenen potser una llengua inicial, una llengua materna molt diferent del català, o que tenen un grau d'instrucció més aviat baix, llavors haurien de fer aquest A1.1. Després s'ofereixen dos bàsic uns, que ja seria doncs per persones que no han fet mai català però que parlen doncs una llengua més propera al català, no?, una llengua romànica. I aquest bàsic 1 s'ofereix un en horari de matí i un en horari de tarda. Després s'ofereix un bàsic 2, a fi doncs que les persones que van fer el bàsic 1 a l'estiu i el bàsic 1 al tercer trimestre del curs passat puguin continuar estudiant i puguin ja inscriure's directament al bàsic 2. Després tenim l'elemental 1, que és també un curs destinat a fomentar, no?, o a centrar-se en l'expressió oral per les persones que ja han fet el bàsic, i aleshores doncs el curs de continuïtat és l'elemental 1. I després tenim el suficiència 1. Volia remarcar aquest suficiència 1 perquè és un curs, diríem, de nivell estrella, en un horari estrella, i que no sempre es fa a Sant Andreu de la Barca. El suficiència 1 és el primer mòdul del curs C1, o sigui, el C1 té 3 mòduls, no?, el suficiència 1, que s'ofereix ara, el 2, que s'oferirà el segon trimestre, i el 3, que s'oferirà en el tercer trimestre, i que a final de curs, si se supera l'examen, s'obtindrà la titulació de nivell C1, que és una titulació que moltes vegades doncs hi ha persones que se la volen treure. Llavors, per això deia, el curs estrella, perquè a la millor hi ha persones doncs que estan buscant aquest curs, que sàpiguen que el poden fer a Sant Andreu de la Barca de manera presencial, en horari de dilluns i dimecres de 18:45 a 20:45, que no necessàriament s'han de fer tots els mòduls, perquè a la millor hi ha persones que ja han estudiat aquest curs o ja han començat a fer algun mòdul i a la millor no cal que facin l'1, però a la millor el gener es poden incorporar el 2 per continuar, no?, amb els seus estudis i després al juny treure's la titulació, eh? Per això deia que era, doncs, aquest curs estrella, perquè no sempre s'ofereix. Aquest any, doncs, tenim la sort que l'hem pogut organitzar i aleshores, doncs, és això, en aquest bon horari, no?, de tarda a vespre. Per tant, doncs, persones que estan treballant o que tenen activitats durant el dia, que estan ocupades durant el dia, doncs, a la tarda a vespre, doncs, potser els va bé aquest horari, no?, per seguir estudiant i per treure's aquesta titulació.
0: Persones interessades a realitzar aquests cursos que s'organitzen des del Servei Local de Català, aquests cursos de català per adults, inscripcions, telèfons de contacte, correu electrònic...
1: Sí, a veure, durant els dies de matrícula, o sigui, ja a partir del dia 14, que hi ha inscripció preferent, doncs l'horari del Servei de Català, l'horari d'atenció al públic, serà de 9 a 1 al matí i de 5 a 8 de la tarda, tots els dies de matrícula, eh? O sigui, des del dia 14 fins al dia 21, excepte el dia 18, que és divendres, i aquest dia només hi haurà atenció al públic al matí en horari de 9 a 13. Aleshores, ens podeu trobar a les Escoles Velles. El telèfon de contacte amb servei de WhatsApp és el 634-75-72-31 i també ens podeu contactar a través del correu electrònic santandreubarca@cpnl.cat.
0: Doncs aquestes són les dades de contacte per a les persones interessades a realitzar algun dels cursos del Servei Local de Català. Sobre, ho preguntem sempre, però el perfil dels alumnes que s'hi apunten a aquests cursos, i com sempre diem, molt divers.
1: Sí, sí, molt divers. Bé, són persones, doncs, que d'alguna manera volen tenir aquesta formació en català. Els cursos, aquesta formació mínima, llavors, per aquesta raó, els cursos de nivell inicial i bàsic són gratuïts, per poder garantir o per poder donar l'oportunitat de tenir aquests coneixements bàsics de català a les persones nouvingudes. I després, doncs, ja de cara a l'elemental i altres cursos, doncs aquí tindríem de tot, eh? O sigui, hi ha persones, doncs, que han anat progressant, diríem, no?, al llarg del temps en la seva formació i han anat avançant fins que arriben, doncs, continuen i arriben al nivell elemental o al nivell intermedi o fins i tot al nivell de suficiència, perquè tenim alumnes en els cursos de suficiència, potser hi ha majoria d'alumnes d'origen catalanoparlant o doncs nascuts aquí, però que a la millor van començar un curs de nivell bàsic i han anat seguint, han anat progressant fins a arribar al nivell de suficiència, eh? O sigui que hi ha com una mica de tot,
0: Sí que heu notat, Rosa, suposo que en els darrers anys, que hi ha més demanda, no?, dels cursos de català.
1: Bé, podríem dir que sí, clar, ja diguem en diferents àmbits, no?, és important tenir una mínima formació de català, no? Per exemple, ara m'està venint al cap els taxistes, no? Per tenir una llicència de taxi també, doncs, han de complir tota una sèrie de requisits i un d'aquests requisits, doncs, és tenir uns coneixements mínims de català. Per tant, les persones que viuen aquí, ja sigui perquè hi han nascut o perquè han vingut d'un altre lloc, és necessari, no?, o és important que tinguin una formació bàsica de català. Ja sigui, doncs, per obtenir una feina, per millorar, per estar més integrats, i aleshores, doncs, bé, potser hi ha persones que quan acaben d'arribar no en són conscients, però després, doncs, ja quan porten un temps veuen que han de fer aquest pas, no?, de tenir aquesta formació de llengua catalana.
0: Doncs els cursos del Servei Local de Català, doncs, que inicien el curs els dies 28 i 29 de setembre, depèn del curs, del curs 2026-2027, i del 16 al 21 de setembre, període d'inscripció per aquests cursos, àmplia oferta aquest any, i finalment, Rosa, animar a la gent que ens escolti que s'hi apuntin, no?
1: Sí, que s'hi apuntin, que contactin amb el Servei de Català si tenen dubtes. Després també des de la web del Consorci es pot consultar l'oferta a tot Catalunya. Per tant, doncs, si hi ha una persona que vol fer un curs en línia o un curs en una altra població diferent, pot consultar a través del cercador tota aquesta oferta.
0: Rosa Monforte, responsable del Servei Local de Català de Sant Andreu de la Barca, gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: El 25 de setembre arrenca en el Teatre Núria Espert la nova temporada d'arts escèniques en el Teatre Núria Espert. Ho farà, doncs, en aquesta ocasió amb un artista de Sant Andreu de la Barca, amb Sergio Barroso i la seva companyia, amb l'espectacle Ensayos. Tot seguit, repassem la temporada de teatre al Núria Espert.

0: La programació del Teatre Núria Espert de setembre a desembre reunirà diferents espectacles de teatre, música, dansa, òpera, humor, amb diferents protagonistes destacats. Avui volem repassar aquesta programació i per això ens acompanya als estudis de Ràdio Sant Andreu el regidor de Cultura, Andreu Mitjans. Molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia, Jordi.
0: I també ens acompanya Ramon Ferrer, tècnic de Cultura a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
2: Hola, molt bon dia, Jordi.
0: Bé, la programació d'arts escèniques de setembre a desembre, que també inclou als petits grans espectadors, és a dir, el teatre familiar. Com es presenta aquest any? Quins són els punts destacats d'aquesta temporada? Després ja anirem repassant obra a obra.
1: Doncs sí, serà una temporada, crec que magnífica. Com magnífic també és el moment actual d'assistència al Teatre Núria Espert, al qual doncs estem molt orgullosos. La gent cada vegada quan acaben els espectacles, doncs la veritat és que ens fan arribar les seves molt bones sensacions, que veuen que els espectacles cada vegada són de més qualitat, cada vegada omplim més, cada vegada tenim més assistència, i clar, això és molt important també pel moment doncs cultural de Sant Andreu. I en quant a la temporada, doncs, bueno, en principi també tenim unes novetats que ens fan també molta il·lusió. Aquest any, en aquesta temporada, posarem en marxa per primera vegada el segell Sant Andreu Clàssic, que també aprofitant que farem tres obres més o menys destinades dedicades a la música clàssica, com serà una gala lírica, la sorció de la cançó d'amor i de guerra, i l'orquestra sinfònica de Calella, que ens farà el concert de Nadal. Doncs han volgut acunyar aquest segell, que després també més endavant ens agradaria doncs poder també portar una mica de dansa clàssica i doncs utilitzar aquest segell, que crec que també és una manera de promocionar la cultura en majúscules, diguéssim.
0: Què s'ha tingut en compte a l'hora d'elaborar aquest programa de la nova temporada de teatre, on també tenim presència local d'artistes de Sant Andreu de la Barca, de companyies de Sant Andreu de la Barca i de veïns, en aquest cas d'una veïna de Sant Andreu de la Barca, que també participa en aquesta temporada de teatre?
1: Exacte, sí, aquesta temporada tindrem tres obres amb actors, bueno, amb protagonistes locals. Ja sabeu també que doncs, també arrel de la creació de la web d'artistes locals volem potenciar molt tot el talent que tenim a Sant Andreu, i començarem la temporada amb el Sergio Barroso, també veí nostre d'aquí Sant Andreu, que hem conegut per tots. Tindrem també una actuació d'una gala lírica, d'arts líric, que la seva directora és Aitana Torrijo, és una noia jove de Madrid, però que ha vingut a Barcelona a estudiar a l'ESMUC, al Cant, i que viu aquí a Sant Andreu, i que també doncs ja hem parlat amb ella, i també està a la web d'artistes locals, i també li fa molta il·lusió poder participar a la nostra temporada del teatre. I també tindrem doncs la coral Ferran Sors, que també ens farà un gran espectacle de la cançó d'amor i de guerra, d'una sorsola catalana, amb la qual doncs molt protagonisme també del talent local. La companyia de teatre Andreu, la nostra companyia, que també doncs no cada temporada té preparada una obra, aquesta vegada es diu Invisibles, que ja ho parlarem. O sigui que tenim aquí quatre dels vuit, tenim la meitat, diguéssim, que són d'artistes locals, vull dir que estem molt satisfets.
0: A més, hi han actes que es faran en el Teatre Núria Espert, i tenim un acte que es farà en el casino.
1: Ah, exacte, aprofitant també doncs el centenari que estem tot l'any celebrant, que es celebra en el casino, nosaltres també hi estem participant activament, doncs també ens fa molta il·lusió poder fer una obra de teatre allà en el teatre del casino, doncs també això per donar doncs una miqueta més d'acte de celebració d'aquest molt important centenari.
0: Doncs, si us sembla, anem repassant els diferents actes que tindrem en aquesta temporada d'arts escèniques de setembre a desembre del Teatre Núria Espert. Comencem el dia 25 de setembre, un divendres, 8 de la tarda, tindrem la companyia de Sergio Barroso amb l'espectacle Ensayos, un Sergio Barroso que ja l'hem vist actuar a més d'una ocasió en el Teatre Núria Espert. De Sant Andreu de la Barca i amb una àmplia experiència artística.
2: Exacte, Sergio Barroso, un artista local de Sant Andreu de la Barca, ja coneix el nostre teatre, ha vingut diverses vegades, en aquest cas ve amb la seva companyia, farà un espectacle doncs, com ja ens té acostumats, de dansa, amb aquest punt contemporani, aquest punt clarament flamenc, amb un seguit de dansaires doncs, que evidentment doncs, ens impactarà i ens agradarà dintre del seu estil de ball. És un espectacle doncs, que té la singularitat doncs, que doncs, intueix coses que passen moltes vegades al darrere de l'escenari i ens portarà diversos elements a la reflexió. no ens deixarà indiferents. Aquella gent que li agradi la dansa ha de venir a veure aquest espectacle.
0: Doncs serà el 25 de setembre, anem al 4 d'octubre, un diumenge, 6 de la tarda, tindrem la gala lírica amb la companyia Arts Líric, en aquesta ocasió, com apuntava abans el regidor Andreu Mitjans, sota la direcció d'una veïna de Sant Andreu de la Barca, en aquest cas, doncs que farà la seva primera representació a la ciutat, no?
1: Ah, exacte, sí, sí, ens fa molta il·lusió i ens farà, doncs, això, un recull d'òperes i sarsueles clàssiques, de les més conegudes. Seran quatre cantants i un pianista, i la veritat és això, que estem molt contents. Ella també li fa molta il·lusió. Fa poc temps, que, bueno, fa ja potser un parell d'anys que viu aquí a Sant Andreu, però que està molt integrada i això, li fa molta il·lusió, doncs, poder participar i estrenar-se aquí en el nostre teatre. Ja ha vingut alguna vegada a veure les representacions i la veritat és que segur que serà un espectacle molt xulo de música clàssica, d'òpera, de sarsuela, vull dir que segur que confiem d'omplir.
2: Penseu que aquelles persones que els agradi la música han de venir. Aquelles persones que els agradi la música clàssica han de venir. I aquelles persones que no coneixen gaire la música clàssica han de venir, perquè farem tots els èxits, farem un recorregut musical per la música clàssica i, per tant, seran cançons que la gent, a l'escoltar-les, ben segur que els hi sonarà i ben segur que gaudiran molt.
0: Doncs jo crec que queda clara aquesta falca publicitària per poder veure la gala lírica amb la companyia Arts Líric, òpera i sarsuela, i on tindrem aquesta representació de Sant Andreu de la Barca, la veïna de Sant Andreu de la Barca, que és l'Aitana Torrijo, i que la podrem veure en directe. Passem al divendres 16 d'octubre, 8 de la tarda, tindrem a un d'aquells actors que ja l'hem tingut aquí a Sant Andreu de la Barca, a un dels grans sectors catalans, Ramon Madaula, amb Loop.
2: Exacte. Ens plantem el 16 d'octubre, ja haurem passat per dansa el setembre, ja haurem passat per música clàssica a l'octubre, ara toca un teatre. Un teatre que el protagonitza la Júlia Genís i el Ramon Madaula, un espectacle, doncs, que el protagonitzen un pare i una filla, i amb un clar diàleg intens, singular, divertit, irònic i àcid, com pot haver-hi en qualsevol relació entre un pare i una filla, i que desperta, doncs, moltes curiositats, moltes reflexions, i on s'insinuen totes aquelles relacions que moltes vegades, doncs, tenim els pares amb els nostres fills o filles. Una obra singular, una obra amb un punt divertit que ens agradarà molt. No us deixarà indiferents. Heu de venir.
0: Doncs Ramon Madaula i Júlia Genís amb Loop a divendres 16 d'octubre. Ara ens traslladem al casino, perquè el dissabte 7 de novembre a les 8 tindrem a Pep Plaza en el casino amb l'espectacle Autoficció. Per tant, aquí podrem veure en directe i en acció al Pep Plaza amb tot un seguit de personatges convidats.
1: Exacte, sí, sí, és com portar aquí el Polònia Sant Andreu, és un magnífic actor, tothom ja el coneixem, i també ens fa això, molta il·lusió, doncs, poder col·laborar també amb el Centenari del Casino i poder omplir tot el casino amb aquest magnífic actor que ens farà, doncs, un tou de personatges. Segur que ens ho farà passar molt bé. És també una de les apostes també que parlàvem de la temporada, a part, doncs, això, sobretot potenciar molt el talent local, la música clàssica, doncs també potenciar els grans autors que tenim aquí a Catalunya. Doncs hem parlat de Ramon Madaula, de Pep Plaza, també després parlem del Pep Tosà, vull dir que estem portant autors de molt nivell, i amb el qual, doncs, això, que volem, doncs, potenciar que el teatre nostre de Núria Espert, doncs, sigui referència a tota la comarca.
0: Després tenim la companyia local Teatre Andreu, que torna amb una nova representació, doble representació, dissabte 14 de novembre a les 8 i diumenge 15 de novembre a les 6 de la tarda, amb l'espectacle Invisibles. Per tant, la companyia Teatre Andreu no falla i torna a estar dins de la programació de teatre del Teatre Núria Espert.
2: Tornem a tenir a la nostra companyia local de Sant Andreu de la Barca, amb dos funcions, 14 i 15, tal com comentaves, Jordi. Una obra singular que, evidentment, doncs, els actors i actrius de Sant Andreu de la Barca, vinculats a Sant Andreu de la Barca, doncs faran un espectacle que ja porten temps assajant i que ben segur que donaran, com sempre, doncs, molt bons fruits. És un espectacle singular, amb punts de creació pròpia, i que ben segur que ens agradarà molt.
0: Doncs seguim. El 27 de novembre, divendres, 8 de la tarda, tindrem un espectacle que combina teatre, música, dansa, també elements audiovisuals, amb Pep Tussar, Ambientos del Pueblo. Ja el vam tenir.
2: Ja el vam tenir, sí,
0: amb
2: sí.
0: Amb un espectacle dedicat a Lorca, en aquesta ocasió, Miguel Hernández.
2: Exacte. Mira, aquest espectacle que el vam tenir amb el Pep Tussar, precisament, que era un homenatge a Federico García Lorca, va ser un espectacle sensible, bonic, entranyable, que no ens va deixar indiferents, i és el que ens ha animat a portar aquest espectacle, que té un format semblant, donant un homenatge doncs, a Miguel Hernández. La música, la poesia, la paraula, la reivindicació seran elements que estaran a sobre de l'escenari i que no ens deixaran indiferents. Ben segur que se'ns posaran més d'un cop la pell de gallina i que sortirem del teatre doncs, amb molts elements com per donar-li voltes al cap.
0: Tindrem Sarsuela amb la coral Ferran Sors, per tant, des de Sant Andreu de la Barca, tot un clàssic, cançó d'amor i de guerra, i també és aquells espectacles que té aquest segell, que és novetat d'aquest any, que és Sant Andreu Clàssic.
1: Exacte, sí, sí, com us comentava, ens fa molta il·lusió poder doncs, presentar aquest segell amb aquesta nova incorporació de la música clàssica en el nostre teatre, i la coral Ferran Sors, juntament amb altres corals, doncs ens farà una magnífica representació de la cançó d'amor i de guerra, que diguéssim que és la sarsuela per antonomàcia de la cultura catalana i que, bueno, que tot molta gent doncs, ja coneixem, moltes cançons, la cançó típica del Pirineu, totes aquestes cançons que són uns clàssics ja de la música catalana, i això, que esperem doncs, també omplir el teatre amb aquesta música i amb aquesta sarsuela tan nostra.
0: Dissabte 12 de desembre, 8 de la tarda, tindrem el concert de Nadal amb la màgia d'Strauss.
1: Sí, doncs això també és una miqueta el que ens ha animat a fer aquest segell clàssic. L'any passat va ser la primera vegada que vam fer el concert de Nadal amb la Simfònica de Sant Cugat i va ser un èxit, tothom va sortir encantat del teatre i ens va dir, sisplau, porteu-nos una altra vegada un concert d'aquests de Nadal perquè van quedar encantats, de fet era la primera vegada que es feia, i aquest any doncs, hem apostat per una altra orquestra simfònica també de la ciutat de Calella i que ens farà també doncs, això, el concert de típic que també es fa normalment a les televisions per any nou de l'1 de gener del concert de sobretot que estarà destinat a Strauss, tota la màgia d'Strauss, i que serà una manera doncs, d'inaugurar doncs, el Nadal amb música clàssica, música d'Strauss, valsos i també amb humor, i també serà un espectacle que no us podeu perdre, que serà indispensable per finalitzar la temporada de teatre.
0: Doncs analitzant la temporada d'arts escèniques del Teatre Núria Espert de setembre a desembre, ens queda parlar del teatre familiar. Tenim tres propostes. Una serà el dia 30 de novembre amb la nova edició de la Festa dels Petits Grans Espectadors, però abans tindrem, tant a l'octubre com al novembre, dos espectacles, podem dir que clàssics. Un és el Fil Invisible i l'altre el Peix Irisat. Dos espectacles, en aquest cas, familiar, i que ja tenen una vàlua demostrada, no?
1: Sí, això també, doncs, hem fet una molt important aposta del teatre, pel teatre familiar, i portarem aquí a Sant Andreu el Fil Invisible, que ara ens comentarà el Ramon, però que és un espectacle que està triomfant a tot arreu, ha estat molt de temps omplint els teatres a Barcelona, ara està de gira per tot Catalunya, en els grans teatres de Catalunya, i també està omplint a tot arreu, està en l'èxit que ara ja han fet la traducció al castellà i està a Madrid també, vull dir que és una aposta molt important que fem, i aquí sí que també hem d'animar a tothom perquè hem d'omplir el teatre. El teatre familiar normalment costa una mica més d'omplir, passa que això, moltes vegades programem obres molt bones, però que si no tenen una mica de renom, que la canalla o això no els hi soni una miqueta, doncs a vegades costa d'arrossegar, i aquesta vegada, doncs, tant el Fil Invisible de l'autora Miriam Tirado, com també el Peix Irisat, també que és un conte molt famós, que de fet jo doncs, també explico i llegeixo a les meves netes. Això suposo que també amb aquests noms que ja són una miqueta més coneguts, doncs puguem omplir el teatre amb el teatre familiar.
2: Exacte. És una aposta important que fem, sempre la fem, no? Però aquesta vegada encara més, amb el Peix Irisat i el Fil Invisible. Dos espectacles basats en contes molt coneguts que han tingut recorregut a tots els nens i nenes que a tard o d'hora l'han llegit i que ara, fins i tot sent grans, se'ls poden llegir als seus fills. I concretament amb aquest Fil Invisible doncs, que ha corregut doncs, per tot arreu, doncs, és una aposta important com per poder-lo portar a Sant Andreu i que vinguin doncs, el públic familiar a gaudir dels dos espectacles. Un Peix Irisat que, doncs, com sabeu, doncs, parla de la importància de compartir, un clàssic conte que ben segur que quan el veiem a l'escenari doncs recordarem el conte, i el Fil Invisible de la Míriam Tirado. un espectacle que compta amb un protagonisme important d'actors i actrius, doncs, que fan una història molt bonica entre una mare i una filla, on la cançó doncs és protagonista i on el públic quasi doncs és convidat a participar.
0: Doncs, per tant, èxit assegurat tant del Peix Irisat com també del Fil Invisible.
2: Exacte, sí. Vull dir, són dos espectacles que pensem que agradaran molt. No els hem triat per casualitat, perquè pensem que poden interessar molt als nens i nenes i als seus pares i mares i tutors i tutores de Sant Andreu de la Barca i d'arreu d'on vinguin, i que per tant doncs pensem que contribuirà doncs a que l'habitual programació del teatre doncs sigui una programació d'èxit, variada amb les seves disciplines, ja sigui la música, ja sigui la dansa, ja sigui el teatre, ja sigui els monòlegs, ja sigui els musicals. Per tant, doncs, esperem doncs que aquesta nova temporada no sigui un èxit com han estat les darreres.
0: 30 de novembre, festa dels petits grans espectadors, coincidint amb la festa de major d'hivern, la festa de Sant Andreu, una activitat que també ha funcionat prou bé, que permet als més petits conèixer l'interior del teatre.
1: Exacte, ja és un clàssic per Sant Andreu, doncs, convidar a tots els nens i nenes, i pares i mares i tietes i avis, a visitar el Teatre Núria Espert, per dintre, per fora, per dalt, per baix, camarins, tot el que és l'edifici, i poder fer diferents tallers, diferents activitats a tots els espais, perquè això, doncs, que tothom pugui conèixer no només el pati de butaques, sinó tots els interiors del Teatre Núria Espert.
2: Exacte, veurem i descobrirem aquelles parts del teatre que habitualment no es veuen, que el regidor ja ho ha comentat, i també és una manera de conèixer el teatre. Si coneixes el teatre, estimes el teatre, i si estimes el teatre, vens al teatre. Per tant, esperem que nens i nenes, amb els seus pares i mares, i tutors i tutores, vinguin aquest dia doncs a descobrir el Teatre Núria Espert.
0: Finalment, parlem de la venda d'entrades, abonaments.
2: Exacte, doncs aquesta vegada doncs tenim els habituals abonaments, l'abonament premium, a la carta, al duo, i aquesta vegada, tal com avançava el regidor, doncs tenim l'abonament clàssic. Els abonaments, evidentment, contra més entrades compris, doncs millor et surt de preu. La idea és doncs que la gent doncs pugui venir al teatre, doncs que tingui un hàbit de venir al teatre per un preu més que ajustat. I per tant, doncs, els abonaments surten a la venda a partir d'aquest dilluns, a la qual, doncs, d'aquest dilluns és 6 de juliol, i per tant, doncs, podeu comprar les entrades a un preu molt, molt, molt mòdic.
1: Sí, com podreu comprovar, doncs, uns preus molt assequibles, que més o menys estem parlant del voltant d'uns 10, 11, 12 euros cada obra, vull dir que tenir espectacles que a Barcelona valen 4 vegades més i tenir-los aquí a casa, doncs crec que val la pena poder aprofitar-ho i omplir el teatre totes les funcions que fem.
0: I com diu la programació del Teatre Núria Espert, sobretot el díptic que heu publicat, hi ha coses que només passen aquí.
2: Exacte. Penseu que el teatre és un espai doncs que de descoberta. Tu pots anar amb una idea al teatre i sortir content, molt content o no tan content, però sempre et sorprendrà. Per tant, al teatre, tal com tu dius, Jordi, solament passen coses al teatre.
0: Andreu Mitjans, regidor de Cultura, Ramon Ferrer, tècnic de Cultura a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, gràcies per acompanyar-nos, per haver-nos parlat d'aquesta programació del Teatre Núria Espert, i esperem que vagi molt bé.
1: I això, desitjar-vos molt bon estiu, i a partir del setembre us esperem veure cada vegada tots els espectacles del Teatre Núria Espert.
2: I moltes gràcies, Jordi, tant als nostres oients i oientes i també a aquesta ràdio, doncs, que sempre ens dona veu per dir tot el que fem a la ciutat.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Aquesta temporada, també en el Via Directa, comptarem amb l'espai del Dial Interior, també amb els companys de la xarxa ràdio.
2: Dial Interior, l'emissora que busques és dins teu.
3: Sigueu benvingudes i benvinguts a Dial Interior, l'espai setmanal que et convida a tornar a casa. Des de la Vila de l'Esquerda i el Bac de Roda, qui us parla, Sergi Pérez, acompanyat pel tècnic de la casa, en Ramon Franc. Ramon, avui estrenem temporada.
4: Avui hi tornem.
3: Sant Tornem-hi, com estàs?
4: Bé, bé, bé.
3: L'estiu bé?
4: Sí, tenia ganes de tornar a la rutina, eh?
3: Que sí? Tenies mono de Dial Interior, digues la veritat.
4: Sí. És addictiu, això.
3: És molt addictiu. Sí. Escolta'm, Ramon, i explica'ns una mica, expliquem una mica a l'audiència en què consistirà aquesta nova temporada. Hi ha hagut un canvi de format aquí.
4: Sí, mira, aquesta temporada ja no hi ha el format entrevista i seccions, tot i que potser algun dia varia segons ens convingui, per dir-ho així.
3: Tot el qual.
4: El format a partir d'ara serà tertúlia conversa amb diversos convidats. I el tema d'avui, bueno, no sé si el vols presentar tu.
3: No, presenta, presenta.
4: Igual ens dona tota la temporada ja,
3: És probable.
4: Som realment lliures?
3: Buah, això és començar fort, això, sí. I amb nosaltres tenim tres convidats, tres persones convidades, dues a l'estudi, en presencial, i una online. Comencem per la gent que està a l'estudi. Tenim a l'Anna Serra Dolcet. Anna, benvinguda.
5: Moltes gràcies, un plaer ser aquí.
3: L'Anna és psicopedagoga, terapeuta, formadora, es dedica a portar consciència al món de l'educació, però no només al món de l'educació, sinó a diferents àmbits, i també fa un treball extraordinari amb equips, en la comunicació entre equips, en fi. L'Anna també la coneixereu, la gent que ens seguiu habitualment, perquè ja ha estat entrevistada un parell de vegades.
5: Sí.
3: I és una persona molt coneguda aquí a casa nostra. També tenim amb nosaltres a l'estudi el Joan Casas. Joan, benvingut.
6: Hola, Sergi, què tal?
3: Pues superbé. De fet, l'últim programa de la temporada passada el van fer plegats.
6: Sí, molt divertit. Ramon,
3: que encara tinc el record, va ser preciós.
6: Molt maco.
3: Va ser molt maco. I en Joan el coneixereu perquè conduïa una secció de música a la temporada passada. Ell és músic, compositor, practicant de Reiki i també és professor de la UBIC. Benvingut, Joan.
6: Benvingut.
3: I tenim també en línia el Ricard Vidal. Ricard, benvingut.
7: Hola, bona tarda, Sergi. Com anem?
3: Pues superbé, amb ganes de programa. El Ricard també el coneixereu, els oients habituals del Dial Interior, també l'hem entrevistat un parell o tres de vegades. El Ricard és un antic alumne deixeble de l'Antoni Blai Fontcoberta, que a més des de fa 30-40 anys es dedica a fer formació sobre la pedagogia d'Antoni Blai, que és una pedagogia d'autorealització. Bé, ladies and gentlemen, això ja sabeu com funciona, això és barra lliure. El tema és, com deia el Ramon, és si som realment lliures, que és una pregunta potent, i jo gairebé donaria l'inici amb una pregunta que llenço, i el primer que l'agafa el vol pues pot començar, i és si realment som lliures, si creieu que som lliures. També, evidentment, això es donarà peu de reflexionar sobre què significa la paraula llibertat, però d'entrada, si som realment lliures o simplement creieu que fem allò que els nostres condicionaments ens deixen fer.
5: Totalment, Sergi. L'altre dia algú em deia, però som lliures o no? I em va sortir una paraula de dos lletres que és no ho som. O sigui, d'entrada, si no ens ho treballem, no som lliures, perquè he buscat l'etimologia de lliure i diu aquell que no està sotmès al domini d'un altre. Mm-hmm. Llavors, i també parla, no?, de no ser esclau d'un altre, i això sempre ho fem amb referència a l'exterior. No ser esclau de ningú i poder fer el que jo vulgui. La societat està plena d'aquesta expressió: faré el que em dongui la santa gana, menjaré el que vulgui, em compraré el que vulgui, parlaré quan jo vulgui, ningú em farà callar, ningú m'ha de dir el que he de fer, i llavors és com una bandera que et portem tots de llibertat, que sembla possible, que aquesta autorrealització és més gran com més llibertat i més fem, vivim on volem viure, tenim la persona al costat que compleix les nostres expectatives, vivim a la casa que volem, guanyem el sou que volem, i sembla que això és la llibertat. Però crec que per aquí no va, no va per fora, ni de per dintre. No, com ho veieu?
6: Jo penso que totalment, totalment veritat. I quasi bé m'agradaria afegir que no només... O sigui, estic completament d'acord, no som lliures respecte a la resta de persones, diguem, o respecte al fet de viure en societat, sinó... O sigui, m'agrada molt la definició que has dit de llibertat, de no estar sotmès al domini d'algú altre. I jo fins i tot jo afegiria que llibertat hauria de ser no estar sotmès al domini d'un mateix, de les pròpies pors, expectatives
5: aquí.
6: I fins i tot desitjos que tenim, no? Que al final són una de les coses que en realitat menys lliures ens deixa ser.
5: Sí, sí, sí, i tant.
3: Ricard, com ho veus tu?
7: Sí, jo, com que anem ampliant la noció de llibertat, primer ha parlat l'Anna dels demés, ell vers a nosaltres mateixos, que estic totalment d'acord, també ampliaria llibertat respecte al món, al nostre cos, les necessitats corporals, les necessitats de tot tipus. Llavors, sempre estem sotmesos a una situació exterior. Però, de totes maneres, la més important per mi és el que deia el Joan. Estem sotmesos, sobretot, als nostres pensaments i les nostres emocions, que venim condicionats des de la infància. I llavors cada una de nosaltres ha sigut modelat d'alguna manera determinada, i adquirir llibertat significa anar-se traient aquests models de la infància que tenim, sobretot. Llavors, per mi és això.
3: Els amants del debat, en el sentit de discussió, crec que no estaran gaire contents avui, perquè jo crec que estem tots molt en la mateixa línia. Com no podia ser d'una altra manera en un programa de creixement personal, jo estic molt amb vosaltres, evidentment. Sí que hi ha una sèrie de cadenes externes que a les quals no podem fer-hi res. Tots respirem l'aire que respirem, que estigui contaminat o no, mengem el que mengem, tenim unes normes, unes lleis que ens regulen, però, evidentment, com esteu apuntant, per mi les grans cadenes són internes. Són internes. Tu, Ricard, tant apuntaves la del pensament, no? Des del mateix moment en el qual estem plenament identificats amb el pensament, amb tot el que passa pel nostre cap, no tenim alternativa. No tenim alternativa de no acompanyar qualsevol pensament. A qualsevol pensament ni diem jo, i aquell pensament ens porta cap on vol. Moltes vegades estareu d'acord, m'imagino, a barris xinos del nostre món interior, de la nostra ciutat interna, no? I, evidentment, hi ha una sèrie de coses internes que no controlem ni podem controlar de cap manera. No sé si algú dels aquí presents ha decidit en algun moment estar trist, o ha decidit estar content, o ha decidit respirar. Vull dir que les cadenes són molt clares. Us llanço una pregunta. Una persona que pot fer el que vulgui, però necessita constantment l'aprovació dels altres, seria lliure? Ho dic perquè començant a entrar en aquestes cadenes internes, perquè molta gent crec que té la idea de que llibertat és el que deies tu, Anna, fer el que em roti, fer el que vulgui. Jo crec que això no va per aquí, perquè posem el cas d'una persona que no, jo faig el que vull i està convençuda que fa el que vull, però llavors necessita constantment l'aprovació dels altres. Aquí hi hauria llibertat.
5: Clar, si m'enfado i sóc esclau de la meva ira i de la meva ràbia, el que farà quan m'enfadi serà atacar. Si m'espanto, la cadena diu que voldré fugir d'allò que em fa por i que no podré afrontar-ho. Si tinc inseguretat, farà que m'hagi de demostrar contínuament la meva vàlua. Llavors, això és una esclavitud molt gran, perquè quan alguna cosa palpiti molt fort emocionalment i mentalment hi hagi una creença sota que em digui no sóc prou vàlid, no ets prou, els altres no tenen en compte, aquesta creença despertarà una emoció i tot això desenvoluparà un seguit d'actuacions, no? Per exemple, algú no ens respon al WhatsApp, saps? I, clar, aquí ja comença a obrir-se tot un munt de mecanismes. Què vol dir això? Què passa de mi? Ha vist uns altres que han passat davant, amb ells els haurà contestat i a mi no? Clar, això és com imperdonable. Imperdonable perquè hi ha aquesta palpitació interna que diu no sóc important i als altres això no els importo, no? Per tant, aquí no hi ha llibertat. I a l'hora de respondre, a vegades ens farem com trampes. Faré veure que no m'afecte, quan en el fons sí que m'afecte. Llavors ens comencem a fer un munt de trampes al solitari, explicant-nos una cosa, però fent-ne una altra, i aquí ve aquest programa i tot el que fem pel creixement personal, que ens puguem veure amb claredat i no ens avergonyim de tot això que estem vivint, sinó que ho aprofitem. Com ho veieu?
7: Sí, sí. Jo... No, és correcte. Jo estic completament d'acord. A mi el que m'agradaria afegir, perquè es tingui en compte, és la mateixa noció de llibertat. És a dir, què vol dir llibertat? En principi, tots sabem el que és llibertat. Llibertat vol dir poder escollir entre una cosa i una altra. Però sempre... quan parlem de llibertat, parlem amb el del món exterior. És a dir, jo envers el món exterior. I per què tots busquem la llibertat? Per què ens agrada? Per què disfrutem de la llibertat? I quan se sentim esclaus, ens sentim malament. En el fons, la llibertat és un estat de consciència interior, que no té res a veure amb el món exterior. Com passa amb tots els mecanismes interiors. L'amor sempre el busquem a fora, quan l'amor està dintre. La intel·ligència està dintre, la busquem a fora. Pues la llibertat és a l'estat de consciència de ser, i a l'estat de consciència de ser no té que veure amb l'estat de consciència amb el fer. I la llibertat l'associem amb el fer. Fer, puc fer, no puc fer. Però per què ens agrada fer les coses que volem? Perquè ens desperta un aspecte interior molt profund que ens agrada ser lliures. Ens preferim no estar a la presó perquè ens sentim malament, preferim estar fora perquè escollim. Però, en el fons, el que estem buscant no és escollir, sinó el que tots estem buscant és l'estat de consciència interior que representa la llibertat. Llavors, per mi, llibertat no és, en realitat, escollir, sinó per mi és descobrir aquesta consciència interna de ser jo profundament. Però com que estem identificats amb un ego, amb una estructura mental, estem lligats amb el món exterior. I llavors l'autorealització consisteix en descobrir aquesta profunditat interior més enllà de tots els condicionaments. Llavors, aquest, per mi és aquest el tema de la llibertat. Per això molta gent ha dit, he descobert la llibertat a la presó, he descobert la llibertat. Què vol dir? Que ha descobert una consciència de ser més profunda que no depèn del món exterior.
6: Jo vaig absorbint totes les coses que anem dient perquè realment estan sortint idees potentíssimes. Sí, m'he quedat amb l'últim que ha comentat l'Anna sobre la dependència i que tenim a l'aprovació dels demés i la falta de llibertat que això suposa, i jo mateix m'he apuntat quasi és una pregunta que em faig a mi, que m'agradaria resoldre pel meu propi benestar, diguem, com a camí de creixement, que és com vèncer aquesta dependència, com podem vèncer això, no? Com podem... Al final som animals socials i ens agradi o no, i segurament perquè també condicionaments que hem rebut quan érem petits eren com d'aprovació de la figura paterna, materna, de tot això, segurament és molt difícil de trencar, però com evidentment sense voler anar a decepcionar ningú, però com podríem no dependre d'aquesta aprovació fins al punt en què limita i determina la manera com actuem. I llanço ja també la idea en paral·lel, i en tot cas en recollim alguna si sembla, a l'últim que ha comentat en Ricard, del per què volem ser lliures, i també si m'ha vingut al cap la idea de que llibertat també és responsabilitat. Llavors, potser a vegades, o sigui, en certes coses, hi han decisions en les que realment no volem ser lliures i volem que algú la prengui per nosaltres. Deleguem una decisió potser perquè no ens sentim preparats o ens sentim insegurs, o perquè volem evadir la responsabilitat que ve amb aquesta llibertat, no? De, si jo decideixo per totes les conseqüències que venen després, no? I a vegades és... potser és molt gruixut. Llavors, simplement he apuntat aquella llibertat, responsabilitat, i com això a vegades també ens pesa, no? I és no que decideixi algú altre per mi, i així, en tot cas, si les coses van malament, doncs tiro pilotes fora.
8: Total. Jo també vaig recollint coses, Joan. Del que has dit tu, Anna, m'he quedat amb la idea de reacció. És a dir, som molt automàtics, som com molt mecànics. No podem... venen estímuls, anem a dir, favorables,
3: que això també s'hauria de veure, què vol dir favorables, i la nostra resposta és favorable, habitualment. També pot ser que un dia vingui algun estímul favorable, que faci sol, que sigui un diumenge preciós, i jo estigui en les meves històries i ho visqui malament. Però quan rebem estímuls desfavorables o desagradables, gairebé mai, tenim una resposta de tranquil·litat, de serenor, i més aviat una resposta desfavorable. Això jo li dic mecanicitat, som molt mecànics. Darrere, evidentment, per mi hi ha moltes creences errònies. Si jo crec qualsevol cosa, per exemple, crec que sense tu no puc ser feliç, aquesta creença jo dono per sentada, ja fa que jo depengui de tu. Perquè si tu te'n vas, jo em quedo sense la felicitat, perquè la tens tu. Llavors aquesta creença farà que jo depengui, estigui aferrat a tu, i aquí hi ha unes cadenes que, mare, que faran una por bestial. El concepte de llibertat que plantejava el Ricard a mi m'emociona molt, perquè des d'aquesta perspectiva de llibertat com un estat de consciència de ser i no de fer, t'adones que la llibertat, tal com l'entenem, és una il·lusió de l'ego. És una fantasia absoluta del nostre personatge que es creu que és lliure, quan en realitat la llibertat no està tant en el fer A o fer B o fer C, sinó en ser, independentment de si fas A, B o C, no? I el Joan ara preguntava com vèncer aquesta dependència, aquestes cadenes. Jo crec que en la definició del Ricard hi ha una via, hi ha un camí molt, molt, molt il·lusionant, que és el camí del ser. És a dir, jo tinc la impressió de que les cadenes es van desmuntant soles a la mesura en què ens reconeixem de manera progressiva en el que som. Perquè per mi és el que som és l'espai de màxima llibertat. És l'espai de màxima o d'absència de condicionants en el que sóc. Ara, quan jo hi afegeixo adjectius, jo sóc així, jo sóc aixàs, jo sóc aquest, jo sóc català, jo sóc de no sé què, jo sóc una persona bona, jo no sé què, bueno, aquí ja l'hem liada. Però en aquest espai infinit, incondicional, que ho abraça tot de ser, aquí n'hi ha límits. A la mesura que jo em reconec en això, faci ja, faci fer, que jo també tinc els meus dubtes, i llavors obrirem aquest meló, de si realment podem decidir fer alguna cosa o no. Uh-huh. Independentment de que jo decideixi fer una cosa o fer una altra, jo sóc qui per mi hi ha la màxima llibertat. I aprofito ja per llançar aquesta pregunta. Uh-huh. Creieu que tenim la capacitat de decidir alguna cosa? Llenço aquesta pregunta.
5: Bueno, hi ha micro, no? Microdecisions, de que quan l'automàtic apretaria, que és com una força de la gravetat que et xucle, no? Aquell impuls de que dius, ara em menjaria tota la bossa de patates. Mm-hmm. I aquell impuls gairebé irrefrenable, no? I tu estàs allà i dius, però i puc fer alguna altra cosa a part d'això? O quan aquella persona, el teu fill, per exemple, t'està, entre cometes, desafiant, simplement t'està dient algo diferent del que tu penses, i en aquell moment te puja aquella ira i dius, ara faria un crit. En aquell petit moment hi ha algo que dius, podria, tinc alternativa a cridar? O també puc anar al lavabo i rentar-me les mans i aviam si jo em puc baixar, no? Amb el que tu deies, Joan, aquesta responsabilitat, jo crec que les persones ens podem entrenar en moltes coses. D'aquí, quan anem als centres i al centre i fem aquestes formacions i llegim llibres. I un dels reptes que veig urgent, no? Urgent, important en la societat, és que aprenguem a assumir coses. Perquè moltes vegades veiem en el que falla l'altre, i quan tu dius, i tu? Jo bé, què m'has d'explicar a mi? La cosa és dels altres que s'equivoquen, no? Llavors, jo què puc assumir? Puc assumir la meva impaciència, puc assumir que les coses vulguin que hagin de ser dintre d'un marc que jo crec que és el correcte, i puc assumir moltes coses, que m'he posat nerviosa, que m'he atabalat, que he perdut els nervis. Llavors, aquesta pràctica d'assumir crec que ens ajuda a augmentar, no sé si 0,001, aquest grau de llibertat. Però crec que anem fent passos cap aquí, no? I llavors també veig com molt important que tot això que moltes vegades llegim i que ens omple el cor, l'ànima i el coneixement, que ho puguem portar a davant d'un sogre, a davant de la mare, sobretot conduint, perquè compte que ens surt un personatge a tots conduint quan l'altre va a poc, i que veig que aquest eixamplament del ser ha d'anar unit a la vida diària, perquè si no anem per mons paral·lels, no? Jo en el moment de meditar sóc una, i en el moment d'estar a la cuina o quan estic a la feina i no m'entenc amb algú, sóc una altra. Llavors hauríem d'unificar-nos i veure que en aquell moment que les coses no són com jo voldria, allà és on puc fer molt exercici intern i fer múscul, no? Perquè, com una pregunta que us faria, no? Quan, com veure el meu grau del 0,0 algo de llibertat? Observant què passa quan la vida no passa a la vida allò que jo voldria. En el terreny, quan em presentava Sergi, que parlàvem d'educació, jo parlo molt de com gestionar la frustració als infants i adolescents, però cada vegada veig més que com gestionem la frustració als adults. I d'aquí tirem molt de separacions i d'això no ho aguanto, i d'etiquetar relacions tòxiques quan és una trampa al solitari, és jo m'he frustrat perquè l'altre o el que està passant no és com voldria. Llavors, aquí podem veure com anem de lliures, no? I segurament, pues, molt just. Com ho veieu?
6: Jo estic totalment d'acord amb el que dius tu, Anna, i sobretot la part aquesta, els exemples que posaves al principi de quan no, de quan un el teu fill com et fa enfadar i respondries amb un crit, però tens aquest com moment d'alternativa, i o sigui, m'han agradat molt aquests exemples perquè han connectat amb la idea com que som lliures a vegades per aturar-nos. O sigui, és que quan anem a l'ú automàtic i això, anem reaccionant als estímuls que ens arriben, a més, Sergi, abans no, que has parlat de reacció, quan parlem de dependència, això, anem com reaccionant de manera quasi bé mecànica als estímuls que ens arriben i a les pors, precondicionaments, desitjos, expectatives que puguem tenir, i a vegades és precisament en el moment de dir no, en el moment de decidir canviar de direcció o resistir un d'aquests estímuls, quan realment expressem la llibertat, el dir no. No seguiré això, que potser he estat seguint sempre, però ara ja no, ara decideixo aturar-ho.
5: Ara no agafaré el mòbil. Només aquest exercici, ara ha sonat un clinc i no agafo el mòbil, allà hi ha llibertat.
6: Sí.
5: A que sí, pot ser?
6: Sí, i fins i tot amb aquest exemple concret, desafiament amb la manera com està anant el món ara mateix, que és com que tot sembla que et crida i tot sembla que t'obliga automàticament a prestar la teva atenció a tot el que te la demana. Totalment.
5: Sí, sí.
3: Què diria en Ricard a aquesta pregunta que ens llança l'Anna?
7: Sí, per mi hi ha un punt important cap al camí aquest del descobriment de la llibertat, que és la distinció fonamental entre el que és pensar i veure. Són dos fets completament diferents. El ser humà, en principi, diu que és un ser racional, un ser que pensa, un ser que té emocions, que té sentiments, que té sensacions, que té experiències, però hi ha en nosaltres una capacitat de veure. Veure no és pensar. Veure és donar-se compte, sense judici, sense crítica, de les coses que estan passant. I per mi aquest és l'únic camí cap a la llibertat interior, que insisteixo que la llibertat interior no és decidir una cosa.

0: dona la possibilitat de desprendre'ns de la identificació amb les idees i les emocions corresponents a les idees. I si un es cabreja, o si un té la tendència a agafar el mòbil perquè hi ha un clic o el que sigui, veure com hi ha aquesta dependència, veure-ho, veure. I si tu ho veus, tindràs la capacitat d'agafar-ho o no agafar-ho, però primer veure. I per mi aquest és el, és el camí fonamental de lo que jo diria el treball interior, eh? No és fàcil, donar-se compte, perquè de seguida posem pensaments. A tot el que fem, posem pensaments. És a dir, tu vas pel carrer, veus una persona, veus, però després poses judici, aquesta persona no ho ha fet bé, això ho ha fet malament, aquest d'això. A tu mateix tens un pensament agressiu, per exemple, et dones compte, però de si et critiques perquè has tingut un pensament agressiu, tal, tal, tal. Llavors, sempre estem immersos en un món de pensaments i d'emocions. Deslliurar-se d'això, és a dir, ser lliures, és mirar, veure, veure independent. I llavors un es descobreix en el veure un ser interior que observa, l'observador, el testimoni.
1: Aquesta distinció entre donar-se i pensar la trobo també molt, molt, molt fonamental, Ricard. Una persona podria estar pensant tot el dia sobre si mateix i no adonar-se de res. Que és el que sol passar habitualment.
0: I quan més llegim i més filosofia llegim i més cultura tenim, pitjor.
1: Estem d'acord. Sí, perquè si no hi ha aquest observador, aquest espai de consciència neutra, no tens alternativa. Estàs plenament identificat amb el pensament i tot el que passa pel cap, com deia abans, li dius jo. Llavors no hi ha distinció entre el jo i el pensament. Jo sóc el pensament i aquí no pot haver-hi llibertat de cap de les maneres.
0: Exacte.
1: M'ha agradat molt el concepte de microdecisions, Anna. M'ha encantat. Microdecisions. Per mi, la microdecisió, tinc la impressió, de que més que una decisió, és una sensació de llibertat que tinc quan jo he despertat una mica, quan jo he guanyat una mica de consciència. Ho dic perquè dèieu, això ho podem entrenar-ho fent treball interior, però jo tinc els meus dubtes profuns de si realment jo en el seu dia vaig decidir fer treball interior. Jo crec que va respondre més a un impuls, a una demanda interna, a un anhel, a una inquietud que jo no vaig decidir que aparegués. Però el fet de que jo em comencés a mirar endintre, vés a saber per quin motiu, va fer que prengués consciència de coses que abans no veia, i això em va donar la sensació de llibertat que em va permetre dir no, que em va permetre, perquè aquest augment de consciència ja portava en el pack inclòs tot el que és propi de la consciència, que és un espai d'amor, un espai de comprensió, un espai de visió. I amb aquest pack és on realment tu pots canviar coses de la teva vida. Però m'agrada molt el concepte, perquè precisament crec que respon més a una sensació de llibertat fruit d'un despertar que fa que puguem fer canvis, però no pas una decisió concreta. Però això implica per mi un procés d'evolució brutal. És brutal com passa el temps. Ara estava mirant el rellotge i gairebé ens hem menjat els 30 minuts, però no tenim pressa. Què més? Temes en relació a la llibertat que no hagin sortit.
0: I jo simplement ara voldria afegir una cosa que has dit, Sergi.
1: Sí.
0: Que diu, no sé per què va haver un moment que jo vaig decidir fer un treball interior. A mi m'agrada molt això. Això que has dit m'ha agradat molt, perquè nosaltres ens pensem, jo em penso que faig un treball interior des de fa anys i que no sóc jo el que faig. Hi ha alguna cosa a mi, la vida a mi ha aparegut amb un anhel de descobrir una realitat interna que no és el jo exterior. Però el que passa és que el jo exterior, que és l'ego, s'apodera de tot. I si faig un treball interior, és que jo sóc una persona molt treballada, és que jo sóc una persona que he fet moltes coses, que sóc molt madura, que he fet molt... I sempre ens atribuïm una quantitat de coses, i és la vida amb nosaltres, la realitat profunda que apareix a través nostre com un arbre, com un animal, de forma natural, i sorgeix amb el nostre interior. I llavors no ha sigut tu que ha decidit fer un treball interior. Hi ha algo amb tu que t'empeny des de dintre a fer-ho.
1: Absolutament. Lo qual és, perdoneu, és una patacada als pebrots, perdoneu, a l'ego, perquè clar, l'ego es pensava que era l'amo que portava el timó i ara t'adones que ets un grumete més del maco. Que no... Claro, però això és molt maco, això és molt maco, i per mi aquí hi ha la porta d'entrada a l'acceptació de les coses, al fluir, a la confiança en la vida, quan t'adones que tu no portes el timó del teu vaixell, que simplement la vida s'expressa a través teu. O bé s'expressa una part mecànica, plena de programes, per tant no t'expresses tu, o bé quan et vas desfent d'aquests programes o van caient sol,

0: perquè vas adonant d'una amplitud molt més gran, és aquesta amplitud, la vida, el ser, l'energia, digue-li com vulguis, s'expressa a través teu. Per tant, l'ego és un simple recipient des d'aquesta mirada. Com ho veieu? Això és una patacada pel jo brutal. No sé com ho veieu.
1: Això que deies, Ricard, no? La diferència entre pensar, veure, aquest testimoni, aquest observador, també vosaltres dèieu, no? D'observar el personatge, quan jo em crec molt que sóc una persona, una bona persona, compte la que lie, perquè la lie parda, el de la bona persona. Llavors, una bona persona, per exemple, som esclaus de no poder dir no. Una persona responsable no es permet equivocar-se i se m'aixaca molt quan alguna cosa no surt perfecta. Una persona, quan el personatge diu que sóc forta, igual li costa molt demanar ajuda o acceptar que també hi ha vulnerabilitats pel camí, no? Llavors aquests personatges ens tenen com molt encorsetats i com vosaltres dèieu, hi ha un moment que es fa petit, però es pot fer petit i pot caure en aquest, això que també deia en Ricard, ens n'hem d'adonar. I ens n'hem d'adonar i ens hem de pillar no una ni tres vegades, perquè la ment de vegades pot ser molt ràpida. Hi ha persones que es posen nervioses de dir, ja m'ho han explicat això. Sí, ja ho he sentit. Però una cosa és ja ho he sentit i ja ho he entès. I l'altra, que jo me n'hagi adonat i m'hagi vist, perquè això és 1.000 vegades, 2.000 vegades, i cada vegada ho podem veure'ns d'una manera més profunda. Llavors, no amb 3 vegades que ens haguem adonat de que tinc aquest jo que dic les coses a la cara i això em justifica la manera com jo les pugui dir, amb una vegada no n'hi ha prou, ni amb 100 vegades n'hi ha prou. És avui i demà i quan torni a passar, i amb molt carinyo atrapar-nos, veure'ns i dir, d'acord. Llavors, una altra cosa que us voldria dir és observar el nostre pensar, però també observar el nostre sentir. I més que observar, jo el que estic vivint com a pràctica és sentir el meu sentir i sostenir-ho fins que ho transiti. Perquè de vegades aquest del cap diu, no vull que m'estigui passant això, i veus que el cos m'estic posant vermella, igual em tremole la veu, igual m'enfado i se'm contrau o tinc una punxada a l'estómac. Llavors, moltes vegades fugim d'això, no? I ens sentim atrapats en l'emoció i en volem escapar. I jo crec que la llibertat també és aprendre a què fem amb tots aquelles sensacions físiques, que la ment, hi ha un moment que ens podem dir respira-ho, però n'estem viure-ho. I això també és un punt d'aquesta microllibertat, no? Quan no escapo i em quedo amb aquella sensació que d'entrada és incòmoda i que com més la vivim, bueno, pues igual les coses van canviant. Com ho veieu?
2: A mi m'ha agradat molt el que parles dels petits detalls i fer-ho no una vegada sinó un milió de vegades.
1: Un milió de vegades.
2: Perquè moltes vegades passa que una persona llegeix un llibre, entén la filosofia a nivell genèric i tens un esquema mental molt maco de lo que és l'autorrealització, lo que és la llibertat interior, lo que és el jo profund i tot això, però res de res, tot ha quedat amb la superfície mental. Per tant, el treball interior es tracta de, com deies, microgestos o microvisions, mil vegades i un milió de vegades, perquè a poc a poc, amb molta paciència, es vagi desmoronant tota l'estructura mental. I llavors va apareixent una realitat neutra, una realitat profunda, una realitat més viva, fora dels nostres esquemes. Una mica com deia el Blai, deia, llavors les coses es van posant al seu lloc, perquè nosaltres tenim unes neurosis de que el que vol ser important només mira els importants i els altres no, els desprecia, el que vol ser famós desprecia els que no ho són, i llavors amb la mesura que un va entrant i va veient tot el que hi ha dintre, les coses es posen al seu lloc i llavors tot es normalitza i vius d'una naturalitat, senzillesa que és molt maca, que és, entres en una pròpia llibertat. Això és la pròpia llibertat de ser. Però això és el que insisteixo, milions de vegades de veure, milions de visions, de sentiments, i entrar també dintre del sentiment, eh? Veure i sentir, veure i sentir, les dues coses.
3: És fantàstic, les idees que estan com transitant per allà. O sigui, tinc un full que pensava no n'ompliria ni mig i ja m'ha faltat una altra de les coses que m'estic apuntant. I ara pensava, en funció de l'últim que ha comentat l'Anna i en Ricard, que és com curiós, no? Perquè no fa pas gaire estona hem començat parlant de com en certa manera som esclaus, direm entre cometes, o reaccionem d'alguna manera a certs patrons que ens venen o expectatives que tenim de nosaltres, i ens trobem com reaccionant quasi bé mecànicament o automàticament a certs estímuls que ens venen. Però llavors això que ha comentat l'Anna de sostenir una emoció fins a transitar-la del tot és una mica com el mateix tipus d'estímul, el que passa que aquest tendim a ignorar-lo, quan en realitat penso que quan sostenim quan hi ha aquesta mena d'emoció interna, aquesta part interna que ens crida, que ens demana presència, que ens demana que l'escoltem i que la transitem, és aquí on en realitat, si seguim això, crec que podem generar canvi, podem generar aquest tipus de posar un granet de sorra més en tot aquest treball de coneixement, de ser, de com entendre'ns a nosaltres mateixos que hem comentat aquí. I quasi ben anecdòticament m'ha connectat això amb una cosa que havia llegit fa temps d'un dels assajos d'un escriptor, Byung-Chul Han, que té així assajos petitonets molt, molt, molt interessants, i no recordo en quin, però que parlava que fa com bastant una anàlisi bastant crítica com de la societat o la manera de funcionar de la societat d'avui en dia, i parlava com molt de que s'evita el conflicte perquè el conflicte produeix canvi. El conflicte porta a canvi. Al final, aquestes emocions que ens demanen que les sostinguem, el que fan és generar-nos conflicte intern. Per què? Perquè ens demanen canvi. I quan ens hi resistim, precisament, és quan potser estem autosabotejant aquest canvi que tan bé ens vindria. I en fi, que bé. Ja dic, tinc el paper ple de coses.
0: Que maco.
2: Parlant d'això de les emocions, que deia el Joan, totes les emocions venen, encara que som grans i anem tenint emocions, totes venen de quan érem petits. I totes es van repetint. Primer era amb els germans, amb els pares, quan jugàvem i tot això. Però tot això, quan ens fem grans, es van reproduint de la mateixa manera. I encara que ens pensem que és una situació nova, és una situació sempre antiga. Llavors, el que fa perdurar les emocions és justament el rebuig de les emocions. Quan un accepta profundament una emoció, la vida canvia completament. És que les coses... És com una onada. Si tu deixes anar la onada passa i s'ha acabat. Però com que estem reprimint, torna l'emoció, i torna l'emoció, i torna l'emoció, fins que arriba un dia que et submergeixes plenament dintre l'emoció, l'acceptes, la vius, i llavors allò ha desaparegut per sempre.
4: Sí, i aquí és molt clau des de la meva perspectiva, anem a dir, l'entrenament de l'observador, perquè si no hi ha aquesta part observadora que és capaç de sostenir una consciència neutra, un testimoni neutre, mentre jo visc una emoció incòmoda, si l'emoció incòmoda m'atrapa l'atenció i m'identifico amb l'emoció incòmoda, sóc l'emoció incòmoda, i allà estic incòmoda. Però si sóc capaç de sostenir aquesta presència, aquesta observació neutra amb l'emoció, l'emoció va fent el seu procés. Totes les emocions són hipernaturals, totes són boníssimes, ja que tenen mala premsa, la tristesa, la ira... Però tenen mala premsa, tenen això de màrqueting una mica justet. Però l'emoció en si és molt intel·ligent. Si fóssim capaços de viure amb consciència, amb presència, l'emoció, deixar-nos-la viure, de sostenir-la amorosament i conscientment, totes les emocions serien amigues i companyes de viatge formidables. El problema està quan l'emoció l'acompanya un pensament ignorant, que això no pot ser, perquè ja està bé, perquè mira què m'han dit, no hi ha dret, això no és just, el bé i el mal que apuntaves tu, Anna, això està bé, això... Aquí tenim un pollastre. En canvi, si fóssim capaços de sostenir l'observador, jo crec que aquí començaríem a intuir el que és la paraula llibertat. Abans tu, Anna, has fet una pregunta que me l'he apuntada. Has preguntat, que algú ja li ha donat resposta, com veus el món... com veure el meu grau de llibertat, no? Jo tinc la sensació de que el grau de llibertat d'un mateix es pot veure l'abans, l'evolució, a la mesura en què un, a la vida quotidiana, no a nivell intel·lectual, s'adona que cada vegada es queixa menys, perquè, mira tu per on, comprenc més, perquè veig més, on abans no veia, entenc més l'altre, comprenc més l'altre, estic més present, estic més aquí, no m'identifico tant amb el pensament del que vindrà, del que no vindrà, gaudeixo més de la vida, visc amb més plenitud, menys conflicte. Jo crec que és un indicador molt, molt clau el fet de viure cada vegada amb més plenitud. No sé si esteu d'acord.
1: Mm-hmm.
5: Mm.
4: Companys, companyes, ens hem menjat el programa. No sé si per acabar voleu llançar a cada un una idea final del que us emporteu avui, d'alguna idea clau que potser ens hem deixat al tinter.
1: Jo m'agradaria aportar una cosa.
4: I tant.
1: A tots els pares i mares que ens estan escoltant, a tots els educadors mestres, que puguem, en això que deies, no, Joan, de sostenir les emocions, si us plau, deixem plorar els nostres fills, deixem, sostinguem aquest plor, que al final és una emoció, perquè si li tenim molta por, li donarem el mòbil, quedarem enganxats, ens faran pena i els farem esclaus de tenir allò que volen tenir perquè no plorin i no visquin. Llavors, que nosaltres aprenguem a sostenir les nostres emocions per poder sostenir les seves i que no siguem aquí esclaus de les seves emocions i que deixem de tenir mica en mica, no, aquesta por a que els nostres fills i alumnes es frustrin i sembla que aquesta frustració els portarà pel camí del patiment i de la vida miserable i no. En la mesura que puguin viure una frustració i veguin que no s'enfonsa el món, sinó torna a sortir el sol i veuen que hi ha altres oportunitats, és aquí on seran més lliures.
2: I a mi m'agradaria afegir això que ha dit l'Anna, que igual que hem d'acceptar les emocions i el sofriment i els plors dels nens, hauríem de començar per acceptar les nostres emocions, els nostres plors i les nostres emocions. I amb la mesura que un accepti les emocions sent pare o sent educador, acceptarà els fills d'una forma automàtica, sense ser una cosa forçada.
1: Sí.
3: Jo m'he apuntat així com una frase, una mica resum d'algunes de les idees que han sortit aquí, que realment m'han agradat molt i que segueix molt la línia d'aquest corol·lari final de l'Anna i en Ricard, que seria això, no? La llibertat s'expressa en l'adversitat, que potser més pensant com en un mateix, però que moltes vegades quan evitem el conflicte, quan evitem alguna cosa que ens incomoda, això ens incomoda precisament perquè està intentant enderrocar murs d'aquestes parets o d'aquestes preconcepcions que encara portem de la infància, que han sortit aquí, que ha comentat en Ricard o que ha comentat l'Anna. Doncs segurament és precisament aquest conflicte i aquesta incomoditat la que ens demana que ens atrevim a llançar-nos al buit, que al final no és el buit, encara que ho sembli, sinó que és aquest motor de canvi i de creixement.
4: Doncs, ladies and gentlemen, hem arribat al final del primer programa de la temporada 3. Dius que és un tema que ja intuíem que donaria molt joc i per aquesta raó la setmana que ve seguirem amb la llibertat. I dedicarem un programa més amb tertulians, amb nous tertulians, a veure què ens expliquen. I res, fins aquí el programa d'avui. Agraïu-vos moltíssim haver estat aquí, Anna, Joan, Ricard, Ramon, moltíssimes gràcies. I a tots vosaltres per escoltar-nos. Tornem la setmana vinent, sense falta, i sobretot, no oblidis el més important. L'emissora que busques és dins teu.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Posem punt final d'aquesta edició del Via Directa. Salutacions a Jordi Milian, al capdavant del Via Directa. Més informació a través de radiosantandreu.com i més informació a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram i també més informació a través del nostre canal d'informació al WhatsApp.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Hola, bon dia. La veritat és que em fa por fer-te un àudio perquè no em treguis al programa. Que et volia felicitar. La veritat és que és molt xulo, m'ha agradat molt, m'agrada molt la conversa que feu amb l'Ivan, és molt fresca, i un besito. I no em treguis al programa.
2: Hola, Pili. Veig que no ha arribat fins amunt, que no li pots dir a l'Anna que no faci una cosa, oi? Em sap greu, potser us hauria d'haver trucat. Gràcies pel comentari. La veritat és que ho porto molt millor del que em semblava.
3: Ui, no vull sortir. Veus com jo tenia raó i ara estàs encantat?
2: Bé, no puc dir que no.
3: No.
2: Doncs això, comencem.
3: Quan t'ho diguis.
2: Doncs, va, comencem ja.
4: Puc fer un altre mil gràcies?
3: Vinga, fes.
4: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local. Caem a la Rambla 54. Mil gràcies i bye bye.

0: Estàs escoltant Rambla 54 a Ona Malgrat.
1: Hola, Anna. El meu nom és Antonio Benell. Soc matemàtic, ara jubilat, però continuo implicat en la formació del professorat i en la divulgació matemàtica. M'apassiona. Us proposo un repte. Una ampolla i el seu tap valen conjuntament 1 euro i 10 cèntims. Si sabem que l'ampolla val 1 euro més que el tap, volem saber quant val l'ampolla i quant val el tap. En l'entrevista propera solucionarem aquest repte.
2: A veure, si l'ampolla val 1 euro més que el tap i l'ampolla i el tap valen 1 euro amb 10 cèntims, doncs he d'assumir que l'euro és de l'ampolla i que la resta, que són 10 cèntims, s'han de repartir entre el tap, que costarà 5 cèntims, i l'ampolla, que en valdrà doncs 1 euro amb 5 cèntims. Sembla molt fàcil, però he tingut molts dies per pensar-hi. 3 dies, i els he fet servir, eh? I ara hem de saber si aquesta resposta és correcta o no. I això ens ho han de dir la Laura Espanyol i l'Anton Aubanell. Ivan, els tenim a punt?
3: Sí, sí, els tenim a punt.
2: Doncs vinga, Laura i Anton, benvinguts al Rambla 54.
4: Hola, moltes gràcies.
5: Hola, bona tarda. Moltes gràcies.
2: Anton, ho he fet bé, això? 1 euro amb 5 cèntims? És correcte aquest raonament?
5: I tant. I no només l'has fet bé, sinó que l'has explicat molt bé. De manera molt, molt didàctica, se pot entendre molt bé. La gràcia d'aquest repte era que, a vegades, la primera idea és dir que l'ampolla val 1 euro i que el tap val els 10 cèntims. Uh-huh. Però, clar, la diferència serien només 90 cèntims. Clar, te n'has adonat compte d'aquest tema i he sabut dividir la diferència d'una manera molt maca.
2: Perfecte. He tingut 3 dies, per fer-ho, per pensar-hi, per donar-hi voltes. Vull dir, ja em va passar, això que dius tu.
5: Bueno, els reptes són per lluitar-hi i, evidentment, per assegurir el triomf. Anna, felicitats, eh?
2: Moltes gràcies. Anton, de seguida parlem de reptes numèrics i matemàtics. Abans, però, si em permets, com que és el primer dia que la Laura passa pel programa, volem demanar-li que ens faci 5 cèntims d'Ona Malgrat i d'ella mateixa. Laura.
4: Doncs, bueno, sóc la Laura Espanyol, redactora d'Ona Malgrat, com has dit, un mitjà que s'emet al 107.4 i que porta 45 anys de trajectòria. Sobre mi t'afegiré que m'agrada explicar històries i conèixer tota la gent interessantíssima que aquesta feina em permet conèixer, tot i que, com a curiositat, sempre he sigut molt tímida i aquesta feina va ser un xoc per tot el meu entorn.
2: Doncs algun dia haurem d'entrevistar a punt Arnau, la mare de la Laura, a veure aquesta timidesa. Gràcies, Laura. I ara només ens queda doncs, que la vencis una mica i ens presentis a l'Anton.
4: Doncs l'Anton Aubanell és un matemàtic de Malgrat que ha trobat una manera diferent d'ensenyar les matemàtiques. I, de fet, que ens expliqui ell, Anton, d'on sorgeix el teu mètode, com vas començar a explicar les matemàtiques així, amb bombolles i de maneres més entretingudes.
5: Bé, jo realment procedeixo d'una formació matemàtica, de la Facultat de Matemàtiques, doncs molt formal, molt rigorosa, no? I vaig arribar a l'institut i llavors doncs, jo continuava sent formal, allò, però em vaig començar a donar compte de que es havia d'usar recursos diversos, llenguatges diversos, per arribar a diversos estils d'aprenentatge. Si volíem arribar a tots els alumnes, calia intentar utilitzar eines de comunicació diversos, que us haig explicar a vosaltres que primer us dediqueu a la comunicació, no? I a partir d'aquí vaig començar a pensar sobretot amb recursos materials, perquè les coses materials, les coses que es toquen, que es veuen, que es viuen, que s'experimenten, són les més properes als sentits i, per tant, no exclouen a ningú pràcticament, no? Són molt inclusives, no? I es pot fer matemàtiques molt serioses i molt sòlides, no? A través també de l'experiència, no? Jo, la veritat és que he intentat conjugar una solidesa en el coneixement matemàtic que intentes impartir amb recursos de tipus material, pot ser informàtic, pot ser en roleplays, jocs, etc, que alhora comuniquin i motivin.
2: Antoni,
5: així vaig començar.
2: I com és el procés de decidir-te per un objecte o per un altre? Per exemple, com vas optar per les bombolles o vas decidir que les bombolles et servien per explicar geometria?
5: Sí, és un procés llarg, que jo ui, em va costar anys anar fent aquest camí. Però sí, en general, una pregunta que de mica en mica te'n vas en compte que t'has de fer i que crec que tots els mestres o els professors de matemàtiques ens fem és, davant de qualsevol objecte, de qualsevol context, preguntar-nos això què em pot ajudar a mi? Com em pot ajudar a mi ensenyar matemàtiques? No? Això que tinc ara davant, aquest context, no sé, el que sigui, no? Aquesta pregunta és mirar els objectes, mirar el que ens envolta amb ulls de professor de matemàtiques, no? En què es va sempre preocupant, igual que vosaltres probablement busqueu sempre aquella notícia que pugui ser interessant de portar als micròfonos, doncs el professor de matemàtiques, el mestre de matemàtiques, busca recursos que li permetin ensenyar millor les matemàtiques. I quasi sempre, davant del recurs, es produeix un diàleg, no? Un diàleg entre la mirada del mestre i l'objecte, no? D'un possible recurs, vull dir. I en aquest diàleg potser s'exploren dos aspectes. Per un costat, el contingut matemàtic que allò te pot ajudar a treballar. I per l'altre, el poder motivador que té allò. Jo a vegades ho comparo amb un camió, no? Un recurs, perdona l'exemple, però és com un camió. Que té per un costat caixa i per l'altre té rodes i motors, etc. Un recurs ha de tenir caixa, perquè ha de tenir contingut. Si no, són fer focs artificials, però no fem matemàtiques, d'acord? Per tant, ens convé que el nostre camió tingui caixa, que transporti coses, no? Que ens permet fer arribar coses a l'alumne. Després, també cal, això sí, motor i rodes, perquè si tenim molta caixa, però no entrem, no comuniquem, no ho transportem, doncs no aconseguim el que volem, que és transmetre coneixement matemàtic. Per tant, també necessitem el motor i les rodes, que són, diguem, la motivació. Aquestes dos aspectes han d'estar presents en tots els recursos. A vegades es havien fet classes potser molt, molt tradicionals, que tenen molt de caixa, però costa transmetre, no arriba, avorreix, potser, perquè no hi ha l'efecte motivador. O al revés, poden haver-hi recursos molt brillants, aparentment, però que no continguin matemàtiques. I aquí, anant una mica, ja el que tu comentaves, el de les bombolles, doncs aquí va ser un descobriment, de mica en mica, a través d'unes publicacions que havia llegit a Anglaterra, que era una cosa d'Anglaterra, doncs vaig anar veient que les bombolles tenien molta matemàtica. Però a la vegada, les bombolles són com uns objectes màgics que sembla que juguin entre la matèria i la no matèria. De fet, probablement la pel·lícula d'una bombolla és de les coses més petites que podem veure, perquè és finíssima, molt fina. Mil·lèsimes de mil·límetre, vull dir que és molt fina. Llavors, esclar, són figures màgiques que sembla que desafien la gravetat, no? Uh-huh. Llavors això és molt motivador. Però a la vegada tenen molta matemàtica. Per exemple, si volem fer passar una bombolla entre tres punts que estan entre dues plaques, no? Doncs sempre utilitzarà la superfície de sabó mínima. És a dir, el sabó estalvia sempre, intenta gastar la menor superfície possible. I els angles que formen les bombolles entre elles són angles de 120 graus, sempre. I això és magnífic. És a dir, comences a descobrir poliedres fets per bombolles. Si ho fas en pla i els ho projectes amb una paret, tens polígons, pots mirar els angles. És molt divertit, de veritat. I hi ha molta, molta matemàtica. I llavors això ho vam començar a fer amb una companya de Cassà de la Selva i finalment doncs, vam participar amb aquesta experiència amb una una trobada de recursos de divulgació matemàtica que es feia a Norwich, a Holanda, a la seu de la European Spatial Agency, que allà i realment doncs bé, li van donar un premi en l'activitat i va ser molt divertit. I a partir d'aquí la vaig anar fent ja fora de l'institut, activitats de divulgació, etc. No? I bueno, ara ja no ho faig perquè comporta moure molt de material, però sí que a vegades bueno, ho fan exalumnes meus i persones que ho fan molt millor que jo, i a vegades l'honor que tinc és acompanyar-los i col·laborar una mica amb ells. Però sí, totes aquestes coses ajuden a transmetre idees i alhora a motivar a l'alumne. Jo crec que aquest binomi és l'important.
4: I hi ha alguna matèria o disciplina dins les matemàtiques que sigui més fàcil o més difícil d'ensenyar?
5: Bueno, amb els materials, potser la part més fàcil d'ensenyar seria la geometria, no? I que perquè clar, la geometria la toquem, de manera i la podem transformar, etc, no? Potser l'aritmètica li costa més i sobretot l'àlgebra a vegades li costa més. En determinats moments, diguem, d'aquesta evolució personal, em va interessar molt buscar materials per treballar, per exemple, aritmètica i àlgebra, no? Perquè a vegades sembla que no n'hi ha, i sí que n'hi ha, i n'hi ha de molt bonics, hi ha algun roleplay molt, molt bonic. És a dir que sí, però potser l'aritmètica i l'àlgebra costen més, i en canvi la geometria, o inclús l'atzar, no? La probabilitat no costa tant, perquè bueno, hi poden haver jocs d'atzar que pots anar experimentant repetidament. Sí, n'hi ha.
2: Antoni, suposo que de tant en tant topes amb algú o has topat amb algú que ha tingut una mala experiència amb les matemàtiques, que les ha conegudes feixugues i les viu com un calvari. Llavors, davant d'això, què s'ha de fer?
5: Sí, malauradament hi ha persones que han tingut pues, les experiències escolars en matemàtiques que pues, podrien haver sigut millors, no? Davant d'això, mira, si és una persona jove, se l'ha d'animar a que s'oblidi de les males experiències i tingui autoconfiança en ell mateix, perquè a vegades de males experiències en males experiències, d'error en error, un va pensant que no serveix per les matemàtiques, no? I llavors trobes persones relativament joves, que n'hi ha de molt joves que diuen no, jo no serveixo per les matemàtiques, no? I a vegades diuen és que a casa meu ja els meus pares diuen que ells tampoc els agradaven. Home, no.
2: Llavors, com si fos hereditari, no?
5: Com si fos hereditari, no? I a vegades ho és per els comentaris que fem, no? Llavors, una persona jove, bueno, i una gran igual, la millor manera de sortir d'aquesta espiral de dir jo no serveixo, se n'ha de sortir, primer, permetem que et digui, ni personalment ni socialment ens podem permetre que hi hagi gent que digui no, jo les matemàtiques no serveixo. Tothom serveix per les matemàtiques, tothom. Poden haver-hi les seves limitacions? Potser sí, en algun sentit, clar que sí, hi haurà qui profunditzarà moltíssim i hi haurà qui podrà gaudir de les matemàtiques des d'una perspectiva potser més superficial. Cap problema, però tothom pot gaudir de les matemàtiques i això és molt, molt important. Llavors, potser la millor manera de revertir aquesta espiral, diguem-ne, descendent sobre les matemàtiques és proporcionar petits èxits, perquè no hi ha res més motivador que l'èxit. És a dir, proporcionar petits reptes matemàtics que per un costat siguin una mica, un punt difícils, no? Per un costat, però per l'altre no siguin tan difícils com que desanimin, com que diguin no, jo ja no m'hi poso. M'explico, no? Buscar aquest equilibri forma part de l'ofici de mestre de matemàtiques, no? I anar proporcionant a l'alumne aquests exercicis que li requereixin un cert esforç, perquè si no, no hi donarà importància, i que a la vegada li permetin tenir èxit, no? Successius exercicis d'aquests van refent l'autoestima matemàtica, i això és molt important. I deia, si ets més gran i tens aquesta mateixa sensació de que jo no serveixo per les matemàtiques, doncs primer, no ho diguis a la gent jove, deixa que ells tinguin les seves experiències positives, i segon, pensa que mai és tard per tenir una experiència matemàtica feliç i que sempre te poden agradar les matemàtiques, no? Nosaltres en el Museu de Matemàtiques de Catalunya diem que hi ha dos tipus de persones. Les que els agraden les matemàtiques i les que encara no saben que els agraden, però que els agradaran, segur.
4: I, Anton, aquesta pregunta potser és un pèl compromesa, però actualment les ensenyem bé les matemàtiques a les escoles i als instituts? Els hi donem prou importància?
5: Bé, jo crec que són dues preguntes, de fet. Jo, si he de contestar a la primera part, que les ensenyem bé, jo penso que hi ha molts de moviments de professorat que estan lluitant cada dia per fer bé les seves classes. I penseu que tenim a Catalunya 5 associacions de professors de matemàtiques, a part d'algunes d'específiques, també, vull dir, per algun aspecte concret de l'ensenyament matemàtic, com el GeoGebra, i a part d'institucions inclús més generals dintre les matemàtiques. Per tant, tenim molt d'associacionisme matemàtic. El professorat de matemàtiques, en general, és molt militant, molt, deixa'm dir, molt friqui. Estem molt entregats, no? I lluita per fer-ho bé. Podrem encertar més o menys, però ja lluitem per fer-ho bé. Ara bé, hi ha una segona part que dius si les matemàtiques, deies, estan ben tractades o alguna cosa així, no deies?
4: Sí, s'ensenyen bé.
5: Sí, s'ensenyen bé, que això és la primera part, no? Però hi havia una segona part...
2: Si se'ls dona prou importància.
5: Exacte, si se'ls dona prou importància. Aquí sí que jo seria un punt més crític, no? Perquè jo crec que hi ha un aspecte important, que és el temps escolar. Però això és que és fàcil de deduir. Quan una cosa l'has de fer en poc temps, normalment intentes mecanitzar-la, automatitzar-la... No, ja t'ho explicaré, però ara fes-ho així, això, no? M'explico. I llavors no es fan les coses en profunditat, no? I a Catalunya, durant molt de temps, tots els cursos... Ara no, ara ja hem anat millorant, ja hi ha cursos que hem passat a 4 hores. Però hem tingut durant bastant de temps els cursos a 3 hores. Tots els 4 anys d'ESO. Després ja hi ha hagut dos cursos que ja tenen 4 hores, però bé, és un procés
2: mica en mica,
5: a vegades no homogeni. En mica en mica, no?
2: Anton...
5: I llavors què passa?
2: Digues.
5: Perdona, és que la resta, per exemple, de l'Estat, tenen 4 hores. Llavors, és clar, nosaltres en tenim una mica menys.
2: I ens quedem
5: jo
2: a darrere.
5: Tu ho has dit. Jo crec que miracles no n'hi han. I això a vegades no es diu prou, perquè diuen, bueno, és que també fem matemàtiques dins de projectes, etc. Els projectes estan molt bé, però a vegades les matemàtiques que hi ha a projectes no són prou significatives.
2: Doncs, Anton, m'explico, no? Nosaltres volem intentar posar-hi remei i volíem fer-te una proposta des d'aquí, des de Rambla 54, no t'espantis, no demanem calés ni compromisos d'aquells que t'encadenen. Tenim un seguit de gent que són els nostres ramblers i que de tant en tant, sense cap compromís, ens envien àudios explicant-nos doncs, com els va la vida o si han vist alguna cosa que els fa gràcia. En el teu cas podria ser perfectament un repte matemàtic com el que vam escoltar el darrer dia. I així ens ensenyes números, com ho veus?
5: Accepto encantat, seré rambler.
2: Doncs...
5: Vull dir, segur que a les rambles dels nostres pobles hi ha multitud d'elements que ens ajudarien a fer matemàtiques, segur. Però sí, accepto encantat.
2: Doncs et llancem el repte de que la primera nota de veu que ens enviïs sigui un repte amb una rambla com a protagonista.
5: Home, això, si me deixes en un mercat, que potser me serà més fàcil?
2: Sí, i tant.
5: Si me permets un mercat, segur que hi ha alguna rambla que porta un mercat, te'l puc dir ara mateix, un repte.
2: Vinga, doncs molt ràpid.
5: Què et sembla?
2: Vinga.
5: Quant val, t'ho dic així, quan val una dotzena i mitja de quilos de sardines si el preu és d'un euro i mig al quilo i mig de sardines?
2: Doncs
5: ho repeteixo?
2: Sí, vinga, digues.
5: Quan val una dotzena i mitja de quilos de sardines si el preu és d'un euro i mig al quilo i mig de sardines?
2: Doncs queda apuntat. Oient, a pensar-hi. Anton, Laura, moltíssimes gràcies per aquest passeig i parlem aviat.
5: Molt bé, gràcies.
0: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
3: Hola, jefa, sóc el Toni de Ràdio La Selva. T'explico una cosa. Estic fent un reportatge perquè d'aquí a final d'any tanquen les tres carnisseries d'aquí de la Selva del Camp. I no estem parlant només de que baixen les persianes, no, no, estem parlant de que desapareix un món. Ja ningú podrà comprar la famosa llangonissa de la Selva. De fet, l'Ajuntament documenta que ja des del 1286 hi havia carnisseries a la vila i que el mateix espai va funcionar, on estava l'escorxador, va funcionar durant segles. Estic parlant amb els carnissers. Està molt interessant el tema, perquè hi ha una barreja entre l'home aquell que diu és que ja no hi ha relleu i tal, i que la gent compra d'una altra manera, vol supermercat, i després apareix el fantasma que és, com t'he dit, el del súper, no? És molt interessant preguntar-nos per què dimonis està passant això, perquè una carnisseria que ha estat allà durant dècades ja no tingui continuïtat. Total, que estic fent encara molta feina, però crec que aquí tenim xitxa, mai més ben dit, i una història molt bona per explicar. I per això el Rambla 54 crec que pot quedar molt, molt guapot. I, bueno, ja t'aniré informant. Vinga, jefe, una abraçada.
6: I escolto Rambla 54 a delta.cat.
7: Lo carrile de la cava fa uns quants anys...
2: Si ets de les Terres de l'Ebre, segurament ja hagis reconegut aquesta música. Però pels que som de més amunt, doncs costa una mica més. Com que a mi la Nerea Alzo m'ho ha explicat abans d'engegar aquest programa, doncs jugo amb avantatge. Es tracta de l'Ocarrilet de la Cava, de Josep Bo, una cançó sorgida de l'enyorança que ha acabat convertint-se en tot un himne, l'himne d'un trenet que ja té 100 anys. Sempre me'n recordaré. Nerea, benvinguda al Rambla 54.
8: Hola, bon dia. Bona tarda.
2: Bona tarda. De seguida pugem en aquest carrilet que avui circula per la nostra Rambla, passa per davant del número 54... Però abans, una cosa. Com que és la primera vegada que connectem amb vosaltres amb Ràdio Delta, ens pots fer 5 cèntims de qui sou, la ràdio i tu, si us plau?
8: Sí, clar, DeltaCat som la plataforma informativa de comunicació local i multimèdia al Delta de l'Ebre. Som uns enamorats del territori i donem cobertura informativa a l'actualitat, la cultura, els esports, tot, en definitiva tot el que passa aquí a les Terres de l'Ebre, sobretot a Delta Ebre, Sant Jaume d'Enveja, l'Ampolla i Camarles. I ho fem en diferents formats, en diferents suports.
2: I de la Nerea Alzo què n'hauríem de saber?
8: Jo he vingut a far aquí perquè, com he dit, sóc una enamorada del territori i de les tradicions i de la música com esta que estem escoltant. De fet, jo ja l'estava cantant ja quan ha començat a sonar, de veritat. No sé, sóc una enamorada d'aquestes coses. Potser sembla una mica per algunes persones... No sé com dir-ho, però per mi és que és com natural.
2: Està molt bé, eh? Està molt bé. S'ha de tenir orgull d'on és un. Nerea, fetes aquestes presentacions, parlem d'aquesta cançó, de l'Ocarrilet de la Cava. El Delta, com ens deies, és una melodia que pràcticament forma part de la vida de tota la gent que viviu allà, no?
8: Sí, de fet és una cançó que s'ha escoltat a casa, que sona moltíssim a les festes, a les escoles, també en els moments de reivindicació col·lectiva. Però al final tot comença a partir d'una experiència molt personal de Josep Bo, que és un compositor d'aquí a Deltebre, o era un compositor perquè malauradament ens va deixar fa uns anys. I són els records, és a partir dels records que ell feia a Tortosa per anar a estudiar. I així ens ho explica la seva filla Gemma Bo.
9: Anava molt en lo carrilet perquè anava a estudiar comptabilitat a Tortosa i quan va arribar la data de la despedida, que van fer una festa, ell va anar a la despedida i tot normal, però en acabat d'uns dies li va agafar com molt d'enllor, no? De pensar en lo carrilet i molta nostàlgia i després com un agraïment perquè va ser conscient de lo que va arribar a simbolitzar lo carrilet per al progrés del poble. I llavors pues, li va ocorrir fer la cançó del carrilet, com una espècie d'homenatge al carrilet, diguéssim.
2: És a dir, que primer va arribar aquesta enyorança i després la consciència de tot el que havia representat aquell tren.
8: Sí, exacte. Josep Bo descobreix que no troba a faltar només els viatges, sinó un tren, no?, que ha contribuït al progrés del poble i d'aquell sentiment que fa una cançó sense imaginar tot el recorregut que tindria i que ha acabat tenint posteriorment.
9: Ell sempre diu, és que aquesta cançó jo la vaig fer com per a mi, per a casa. Era algo molt, molt casolà. I, bueno, després va passar el temps i la gent del poble la va començar a conèixer i los de l'orquestra Telstar li van demanar permís per a poder-la cantar en l'orquestra. I sí, la cantaven ells i llavors, claro, se va fer més famosa. I quan ja va ser que es va fer famosa del tot va ser quan van fer la versió Els Quicos, que poc després vam començar tot el tema de la lluita antitransvasament i, claro, a totes les manifestacions que anàvem, això sempre es cantava aquesta cançó. I va ser, bueno, que se va convertir com un himne de les Terres de l'Ebre.
2: Així es va convertir, com escoltàvem, en un hit ebrenc, quan tot el territori se la fa seva, no?
8: Sí, és clar, és que el Carrilet de la Cava parla d'un tren, d'un trenet, però també expressa les arrels, la identitat, i també parla molt, no?, de la defensa de l'Ebre.
2: I hi ha una escena familiar, m'has explicat, que mostra molt bé fins on havia arribat aquella composició, oi?
8: Sí, és una escena que va passar al Palau de la Música.
2: Déu-n'hi-do.
9: Uns pares tenien botiga de roba i quan anaven a Barcelona a buscar roba moltes vegades se quedaven i anaven al Palau de la Música, al Liceu, perquè, claro, a mon pare li encantava la música i ma mare també. I ma mare m'explicava que ma mare era molt bromista, no? I sempre quan anaven així, al Palau de la Música, quan comença el director, no?, i es fa aquell silenci, ma mare li deia a mon pare... T'imagines que ara toqués el Carrilet? De broma, no? I se'n rien molt els dos. I dic, això és una animalada, no? Resulta que Quico el Cel i el Nail Mut de Ferreries, quan van celebrar el seu 10 anys, van fer un concert al Palau de la Música. Bueno, van fer un concert ells, però van preparar una sorpresa per a mon pare. I aquesta sorpresa va ser que van fer una formació musical entre diferents membres de les bandes de música de Terres de l'Ebre per a tocar el Carrilet. Però, claro, jo sabia aquesta sorpresa, però mons pares no. I, clar, estàvem dins el Palau de la Música i, de repent, entren per la part de detrás, cap a l'escenari, els músics tocant-lo. Pom, pom, pom. Imagina't, vull dir, va ser un moment d'emoció. Un barri, jo dic, ai, l'agafarà alguna cosa, l'agafarà un atac, perquè, clar, és molt fort. Entens sentir-te el Carrilet allí, al Palau de la Música, i va ser un moment super, super emotiu.
2: I tant, quina escena. Josep Bo escoltant la seva pròpia cançó al mateix Palau de la Música.
8: I a més, interpretada per músics de diferents bandes de les Terres de l'Ebre, d'alguna manera era una manera... El territori, no? D'alguna manera el territori li retornava aquesta cançó. I és un llegat que encara ara continua arribant als més menuts.
9: Una cosa que em sorprèn molt, molt, molt, molt, és que els crios els encanta. Hi ha un munt de mares que em diuen, mare... Quin munt de vegades li canto el Carrilet a mon fill o a ma filla per a poder-la dormir. I és veritat, no ho van conèixer, però els encanta. Ara l'any passat va ser el centenari del mon pare. Ho dic jo perquè les escoles també, els professors fan un paper molt important, no?, d'ensenyar-los aquesta cançó, no?, i mantindre aquesta història viva. També suposo que és que la cançó enganxa molt, no?, i és una tonada que enganxa molt i suposo que és per això. I també per lo que explica, no? És una cançó molt costumista que ho explica tal qual era. La gent que ho coneix, doncs diuen això, no? Que és una descripció perfecta.
2: Nerea, això de dormir els fills cantant-los Lo Carrilet de la Cava és cançó popular nivell premium, eh?
8: Sí, perquè la memòria passa d'una generació a una altra sense necessitat d'haver conegut el tren. Però Josep Bo va escriure molt més. De fet, la Gemma, la seva filla, sempre ha lamentat que la popularitat del Carrilet deixés altres composicions de Josep Bo en segon pla.
9: Claro, és que són moltes cançons, n'hi té 19 en total. Llavors, per exemple, jo, de més jovenita, sempre el Carrilet està clar que és una cançó que és molt bona, no?, i ho explica tot molt bé, però a mi hi ha cançons de mon pare que m'agraden molt més que el Carrilet. I llavors jo sempre pensava que era una llàstima que no es coneguessin aquestes altres cançons. Se coneixia una mica la de Terra d'Arròs, també de Delta de l'Ebre, però n'hi havia que quasi la gent no coneixia. I llavors doncs, vaig tenir una idea de fer com un recull de totes les cançons.
2: I aquí la Gemma deixa de ser només la filla del compositor i es converteix en la persona que recupera i ordena tot aquest llegat.
8: Sí, clar, i ho pot fer perquè durant molts anys havia preguntat a son pare què hi havia darrere de cada cançó.
9: La meva tasca doncs, va ser la de recollir totes les partitures. En això he de donar gràcies a ma mare, que era superordenada, i gràcies a això vaig poder trobar-ho tot, encara que avui en dia encara he tingut alguna sorpresa, eh? Algo m'he trobat per escrit allí, però vull dir que això em va ajudar molt. I el que vaig fer va ser... Jo, el que vaig fer va ser explicar el motiu que l'havia portat a escriure cada cançó, perquè això li ho preguntava molt a mon pare, no? Així com si jugués a ser una periodista, i li feia moltes preguntes. I aquesta cançó per què? I com va ser? I gràcies a això doncs, vam poder fer tot este recull. I també gràcies a que els grups musicals van col·laborar desinteressadament. Cada un doncs, va ficar lo... No es pot dir granet de sorra, perquè és molt, molt més.
2: Nèria, doncs queda clar que el llegat de Josep Bo, d'aquest compositor ebrenc, va molt més enllà que la cançó del carriler.
8: Sí, són 19 composicions que expliquen una manera de viure i de mirar el Delta, però el que està clar és que el carrilet de la Cava és la que ha aconseguit unir totes les generacions.

0: Nerea, moltíssimes gràcies per compartir el Rambla 54, aquest trosset d'història de l'Ebre, aquesta història tan bonica. Gràcies també a la Gemma Bo per les seves paraules i la seva generositat a l'hora d'obrir-nos també la història de la seva família. Xerrem aviat.
1: Gràcies a vosaltres. Jo me'n vaig a la música, en lo carrilet, perquè la cançó de Josep Bo crec que queda clar, que continua fent viatjar en la seva memòria. Fins aviat.
2: Vale, el primer que has de dir és Rambla 54 a la meva ràdio local.
3: Rambla 53 a la meva ràdio local.
2: 54.
3: Ah, 54, has dit 54. Crec que has dit 54.
2: Crec que m'hagi equivocat.
3: Rambla 53 a la meva ràdio local.
2: 54.
3: Crec que ho hem de tornar a fer.
2: Arriba, un altre cop.
3: Rambla 54 a la meva ràdio local.
2: Perfecte.
4: Mira, escolta, Anna, que m'ha comentat l'Edu, l'Eduard Morell, que ell és musicòleg, que al Almacelles hi ha una qüestió molt interessant i força peculiar vinculada amb una sirena que té molta importància per la gent del poble. No sé si us interessaria que ho portéssim al programa, però la veritat és que si em dius que sí, vinc i amb ell i en parlem.
5: Hola, Maria. Doncs, escolta, sembla una història molt xula. Digue-li a veure si aquesta setmana pot passar per aquí i us espero. Vinga, una abraçada, fins aviat.
6: Escolta'm una cosa. Jo, normalment, quan vaig a un restaurant i el que fan m'agrada, me'n recordo dels plats. Però la Paloma Fondita, no sé si li he de dir la Paloma Fondita, Fondita Paloma, com li he de dir?
7: Paloma Fondita Mexicana, jo crec que és el nom que volem donar-li, perquè sobretot jo crec que la segona paraula, no, Paloma Fondita, li dona aquest sentiment de ser un lloc diferent, no? I també perquè tenim la sala Paloma. I n'hi ha gent que es confon, sap? Que pensen que aquí és per ballar o així, o que vindran grups, música, però bueno... Fondita mexicana o mexicana, millor, com m'agrada a mi també.
6: Doncs la Paloma Fondita Mexicana, yeah. Me'n recordo del Pescado Zarandeado, però també me'n recordo del Ricardón. Sortir d'un restaurant i recordar-se'n després del cap de sala, que és una cosa que no només em passa a mi, els hi passa a molts clients d'aquest restaurant, quin és el secret per aconseguir això?
7: Jo crec que, primerament, el que sempre dic jo de la meva feina és que no podem mirar-la, però sí que podem sentir-la. És una cosa diferent al que fan els cuiners, per exemple, no? O el bartender en un restaurant, en un lloc on el fan servir coses, no? Que tu pots tastar, pots veure, pots com tocar, no? La textura, però de vegades jo crec que també és molt important tot allò que no es veu, que no es mira, però que nosaltres fem amb el cor i que se transmet, no? Hacia l'altra gent. A mi m'agrada molt posar-me també al nivell de la gent, no? I és per això que moltes vegades miraran també que estic amb la cadira i amb la gent al costadet del sofà per donar-li aquesta com... ser una mica més proper, perquè n'hi ha molta gent que arriben aquí pensant que tot és picant, que tot és... bueno, que no trobareu les coses que esteu acostumats a menjar, però bueno, jo crec que amb la informació que tenim, no?, de la cuina mexicana, de la història i tot allò que tenim en comú nosaltres, la península ibèrica, diguéssim, i Mèxic amb gastronomia, m'agrada molt ser el vincle amb allò, perquè n'hi ha molta feina darrere, no?, per fer tots els plats, que són art per mi, però art que se'n va perquè te'l menges, no?, te'l veues, però després el que queda del cap, jo crec que més que el sabor, no?, per exemple, d'un taco governadora, també és aquest sentiment de ser com acollit, no?, amb una cultura, amb una música, amb un sentiment i amb aquesta calidesa que tenim, jo crec, tots els mexicans, perquè sí, ho tenim, jo crec.
6: I el nom ajuda? Perquè una vegada, em sembla que jo vaig dir una vegada Ricardo i em vas dir, no, Ricardo, no, Ricardón, per què hi posem aquest èmfasi, aquest on, a darrere?
7: Em descriu com una persona que s'agafa al món amb la paraula. És per allò que crec que les paraules importen, no? Des de molt petit, el meu pare m'ha fet aprendre, no?, com que si li dius a algú tonto, no? A un nen, per exemple, aquest nen es creurà que és tonto. Llavors, per mi, va començar des de molt petit saber com utilitzar les paraules per poder descriure certes coses, però també per donar-li un sentiment o donar-li un significat.

0: que és aquesta petita flor, que és la flor dels amants, també. I, bueno, era una mica cap allí. Després, quan m'he adonat que la música té molt, molta influència en mi, no?, i que tot el son i tot... I si li sumem que les paraules importen, per mi Ricardón és bueno, un joc de paraules que fa que el nom sigui una mica més gran, que es fiqui, perquè fonèticament quan tu parles de Ricardo, Ricardo amb la O al final se'n va de la teva boca, no? Però quan dius Ricardón, Ricardón fica, no? Es queda, omple la boca. I això m'agrada molt, això fa que la gent també se'n recorda del meu nom i que no em diguin Richie, que no em diguin Ricky, Rick, perquè els diminutius jo crec que fan una mica com que més petita la cosa o més petita la persona, i jo no em crec petit, jo em crec una persona que, bueno, que ocupa l'espai que habita, no? I de vegades quan comença el show al restaurant i la gent pregunta el nom, o de vegades jo també me'n presento amb allò, és perquè faig que el nom agafi tot el sentiment que jo tinc, i també en el core, no? Com el cor, el per dins meu, també la manera en la que em mou, no?, al restaurant, és una mica com que hi soc aquí, soc el Ricardo i estic aquí per ajudar-te, no?, per fer el vincle, com hem parlat abans, de la cuina, del coneixement, perquè tinguis una bona experiència, en realitat.
1: I imagino que acostar-se al client no ha de ser fàcil, perquè, clar, cadascun de nosaltres som diferents, i això s'ha de tenir una mica de psicologia, no?, per veure amb aquest puc arribar fins aquí, amb l'altre puc o no.
0: Sí, s'ha d'aprendre, bueno... Vaig aprendre fa molt de temps a llegir, no? Llegir una mica la gent, no? Com arriben, perquè des del moment en què obren la porta, per exemple, tu pots adonar-te si aquestes persones diuen bon dia, no? O si diuen good morning, o... jo sé pas, no? Paraules en altres idiomes, o si només entren i volen entrar al lavabo, i estàs com una mica... Pues, llegir una mica aquesta gent... Però més que només mirar-les, també sentir, no?, aquesta energia que també porta la gent, no?, pot ser amb por, no?, una mica amb curiositat, una mica com més excitats, no?, o gent que ja venen i que arriben aquí com orgullosos, no?, de ser, de que nosaltres els coneixem i que porten més gent. Allò, jo crec que fer aquest tipus d'anàlisis amb la gent tan aviat quan arriben, si s'ha de treballar, no? Hem de mirar, hem de saber què roba tenen, també. Sembla una mica com molt... com materialista.
1: Com un escàner, gairebé, eh?
0: Sí, però sí, és una mica així. És com un escàner, sí, no? Materialista pot ser perquè vols mirar també què tipologia de roba tenen, no? Si venen molt perfumats o no. Tot allò et diu alguna d'aquesta gent. I llavors, quan arribes a la taula... ja allò em dona com pistes, no? Em dona com consells a mi, de veritat, de com arribar, no? Per exemple, com arribar amb l'idioma, no? Perquè si escolto que a mi em parlen en castellà i després jo veig que a la taula parleu en català o en anglès o en francès, ja també allò fas l'intent, no?, de fer aquest vincle amb l'idioma, també, perquè transmetre, jo crec que és el més important en un restaurant, bueno, en la vida en general, també.
1: T'he de dir que jo ja porto unes quantes visites. Jo, com ens deia el Sergi López fa alguns programes, ell és un assidu de la Carpeta Moderna, jo sóc una assídua de la Paloma Fondita, i el teu català va ser una de les coses que més em va sorprendre. No només el teu català, sinó totes les vegades que he tornat, l'interès que tens, fins i tot en paraules que ni tan sols jo conec.
0: Jo crec que, bueno, conèixer la llengua és conèixer la cultura. Llavors, fa 12, aquest any vaig... el meu aniversari número 12 des de que vaig arribar a Barcelona per viure... I jo crec que el més important que podem fer quan arribem a un lloc és conèixer la cultura i, per tant, la llengua. I el català, que és una llengua que es defen, no?, molt, moltíssim, jo crec, i que pots trobar tot al carrer, sí, és el mateix a Galícia i és el mateix potser al País Basc, però és com el sentiment és diferent, perquè aquesta és casa meva, i a casa meva jo vull ser com inclòs, també, i per ser inclòs jo crec també n'has de parar de tenir la força, no?, i el coneixement de les paraules que s'utilitzen per poder trobar i explicar el que vols. Perquè fer una traducció jo crec que no és el mateix, no? Perquè...

0: has de trobar la paraula exacta que vols dir en aquest idioma perquè la gent també sàpiga que tu tens aquest interès. Així com ells venen aquí per tastar coses noves, jo també estic interessant en trobar paraules noves per poder escriure, per poder dir, o per fer també aquesta com relació entre certs plats, no? Certs plats i certs bueno, preparacions que nosaltres tenim, perquè pues, tan nourrit la cultura mexicana de la cultura de la península ibèrica, és a dir, també del català. Tanmateix que el, bueno, l'himne nacional de Catalunya va ser escrit per un català, no? Sant Joan de les Abadesses, jo crec que
1: sí, era. Sí, sí, sí. L'himne de Mèxic, vols dir?
0: L'himne de Mèxic, del país, com tal. Llavors, jo crec que també jo fa un vincle, i per mi, per exemple, trobar que les postres sempre són femenines i plurals va ser un descobriment que m'agrada molt dir-ho, perquè n'hi ha molta gent que no ho saben, no ho saben, i que quan tu dius, quan obren els ulls, no, com diu, diguéssim, és com que estic sorprendido, perquè aquesta persona que no és aquí, o sembla que no és aquí, que també això és una mica complicat, no? Perquè la gent quan parles català et diuen, però quan portes tu aquí, o coses, no? I quan vas arribar tu? Jo crec que n'hi ha molta gent a Catalunya, molta gent. Per exemple, quan vaig anar a Sant Sadurní d'Anoia, no? Per visitar caves, o així, vaig trobar que n'hi ha molta gent catalana racialitzada, asiàtics o gent afrodescendents, que tenen un català però envidiable per mi. Per exemple, que jo soc mexicà, visc aquí fa 12 anys, però després quan arribo en aquests pobles i que pot trobar que tenen paraules o menjar que són molt d'aquí, em trobo una mica com enveja, no? Com diguéssim, jo vull saber tot allò que ells saben o com expressar amb les paraules que ells ho fan més familiar. I, bueno, vaig fer els estudis de català des de que vaig arribar, des del primer dia. Jo me recordo que va dir com que sí, tota la gent diu, no? Quan aprens un idioma, el primer que tu t'apenses són les
1: paraulotes.
0: Sí, les paraulotes, no? Diguéssim, va. Pues jo crec que no. O sea, per mi, merci, que ja era una paraula que jo ja més havia en francès, és una paraula que jo he après el primer cop que vaig arribar, i merci, per favor, o saps, com, o bon dia, n'hi ha moltes altres paraules que les paraulotes, jo crec. I el merci és una d'aquestes, o mercès, o gràcies, no?, també, i amb aquestes esses sonores, perquè, bueno, com he dit abans, com que el son, no?, la música fan per mi la vida, i jo crec que han adonar-se de totes aquestes cosetes que ten l'idioma, el català, el lloc en el que visc, no? A casa meva, pues, prenen en compte la cultura, també, com avui, no? El dia de Diana, el dia de, per ser.
1: És fantàstic sentir-te parlar així de la llengua. Pensava que, en realitat, la meva feina i la teva s'assemblen molt, perquè tu, quan vas a tots aquests clients escanejats, quan passen per la porta i tal, expliques històries. És a dir, no només dius aquest plat és això i porta això, això i això, i pica o no pica. I a més a més les situes en geogràficament, històricament, no?
0: Sí.
1: Si ara m'haguessis d'explicar un plat, què m'explicaries? Va, pescado zarandeado, hem dit al principi que...
0: Pescado zarandeado, que és una història que m'agrada moltíssim, perquè també és una paraula que dona molt de joc, no? Zarandeado, en realitat nosaltres allà a Mèxic, bueno, jo me'n recordo que ho escrivia amb Z, no? És a dir, que aquí en català seria zarandeado, normal, no? Amb la S normal, bueno, el son, però en castellà seria zarandeado. Uh-huh. Per tota la gent, quan llegeixen això, pensen que és zarandeado de moure,
1: sí,
0: no?
1: Com de sacsejar.
0: D'agitar, no? Sí. D'agitar algo així. Però en realitat és una paraula que a mi m'agrada molt, bueno, una paraula i una preparació que m'agrada molt explicar, perquè és molt del meu poble, d'aquesta regió de Mèxic, que és el nord-oest de Mèxic. És una preparació que es fa amb peix, no? Del Pacífic, que és molt ric en tots els productes del mar. Tant allò que Sinaloa té la flota pesquera més gran de Mèxic, i que és conegut també com el granero de Mèxic, entre altres coses, no? Que no, sí, volem, sí, parlar avui.
1: No cal anar a les sèries de Netflix,
0: diumenge,
1: no?
0: Sí. El diumenge, per exemple, jo me'n recordo que a l'estiu, no? Els meus tiets, no?, que anaven a pescar o així, portaven els peixos i tres ties. I aquestes tres ties deien que elles feien a l'original. Jo me recordo mi tia Leti, mi tia Elsa i mi tia Muñeca. I aquestes, bueno, sí, obríem, no, el peix a la meitat, no? Elles no, no le treuen, no le, no le, tre, no le quitaven, no? No le treuen
1: les, no li treien.
0: Les, no le treien les espines, però quan le posaven alguna, no sé, all i orengà i sel i pebre i a la brasa, vale? Després l'altra li feia una barreja d'una salsa amb maonesa, amb mostassa, amb orengà, amb una pasta de xiles, amb suc de llima i bla, bla, bla, i li posava per damunt i a la brasa. I l'altra ho feia molt més tranquil·let, no? Era com que mantega, orengà, sel, pebre i una mica de llimona també. Tot allò amb tortilles. Llavors, no és un plat que es descriu per la paraula de sarandiao, no? D'agitar, si no és sarandiao de sarandas, que és la fusta, no? La fusta que s'utilitzava per fer-ho a la brasa, perquè és un pla que té un arrel històric d'abans de la colonització, no? De l'arribada, no? De la península ibèrica a Mèxic. És un plat que ha vingut de saranda, ho fèiem amb aquesta fusta a la brasa i va devenir sarandiado, no per la salsa, sinó per la tècnica que s'utilitzava originalment per fer-ho. Ara mateix podem descriure que és un peix a la brasa, en realitat, però que n'hi ha moltes varietats perquè tot és enriquit depenent del lloc on tu siguis, no? Per exemple, a Sinaloa, com dic, i a casa meva n'hi havia tres versions, però, bueno, a Nayarit, que va ser originalment on han trobat que ve aquest nom, bueno, ho fan diferent, no? I a Sonora també, i a Tijuana, i a Califòrnia. Llavors estem com parlant d'una preparació que es comparteix en tota una regió de Mèxic que no té res a veure amb només els ingredients, sinó amb la paraula, perquè aquesta descriu també una tècnica que nosaltres utilitzem. És a dir, per exemple, podem descriure aquí com fer una comparació, escalivar. No? N'hi ha escalivats que són dobles escalivats, que són molt més caramelitzats, no? I n'hi ha altres que són només que li treuen la pell una mica i està una mica mig, diguéssim, mig fet, no, al pebrot, diguéssim, no? Escalivar no, pot ser que no sigui el mateix, la mateixa tècnica igual aquí en Barcelona que a Girona o que a València, no? I, però que ho fan, ho fem, la veritat.
1: Ens passa una mica igual, t'ho explico, amb el xató, que tothom diu que si el Vendrell, que si Vilafranca, que si Barcelona, que si Sitges... Et dic un secret, el xató és de Vilanova i la Geltrú, que és el meu poble.
0: Mira, però el poble està molt a prop de Sitges, no? També en comparteixen moltes
1: sí,
0: coses.
1: Sí, però el xató és nostre. Ricardón, moltíssimes gràcies i permeta'm agafar la teva filosofia i dir-te que això ha estat un entrevistón i un gust. I si em deixes tornar un altre dia, que m'expliquis bueno, més vulguis, coses de Sinaloa, de la cuina mexicana i d'aquesta passió per estar amb la gent i explicar-los aquesta cultura.
0: I cert, no? Com he dit abans, jo crec que és molt bon moment. I cert, no? I estar present sempre en el lloc, amb les persones, i fer atenció, mirar als ulls, realment comprendre que la gent que és que el que volen, no? Perquè hi ha gent que venen aquí per veure, per menjar, ni altra gent que venen només a divertir-se, no? A trobar coses diferents, i jo crec que allò és el que nosaltres hem de trobar, no? Com persones en general, a la feina jo ho faig tots els dies, no? Però en general, no? Quan trobes algú, què volen aquesta gent, no? Volen estar aquí presents amb mi, no? Conèixer o parlar o conversa, i en aquest cas aquesta entrevista per mi va ser una sorpresa perquè, bueno, de vegades la gent sí que s'interessen en mi, no? Per exemple, però una cosa més gran és que s'interessen per tot un país i tota una cultura que ve representada per un equip, que és un restaurant on hi ha més mexicans que res, no? Una cosa que estic molt orgullós de ser aquí és allò, però també d'altres llocs que també en senten Mèxic com seu, i allò jo dic a la gent que està, bueno, arreu meu, no? O que treballen, o que van a la feina amb mi, que és com tu ets mexicà, tant mateix que si tu vas néixer a Vilanova, a la Geltrú, si tu dius que tu ets mexicà, perquè els mexicans nacemos donde nos da la chingada gana.
2: I ara a veure, anem a escoltar la ràdio, no?
3: Vinga. Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
2: Molt bé.
4: Ei, Anna, què tal? Soc l'Anna Clarà de Ràdio Sabadell. A Ràdio Sabadell, que és on jo treballo, és la ràdio municipal de la ciutat, doncs, que es va començar a emetre el 2001 i que des d'aleshores doncs, ha explicat l'actualitat i la vida de Sabadell. El meu hobby, personalment, m'encanta escoltar música, sobretot tot el tema de descobrir artistes, estils diferents, i justament com que l'altre dia vaig sentir que sonava la Traviata de Verdi, doncs he pensat, a veure si us sembla bé, si us porto un reportatge sobre la Mirna a la cambra per explicar-vos una miqueta doncs, la seva trajectòria, des dels seus inicis, la seva infància, fins a acabar sent un referent de l'òpera aquí a Sabadell.
5: Hola, sóc Sergi de la Ràdio Municipal de Terrassa. Com que veig que els de Sabadell també sortiran, doncs podríem parlar, ja que estem al Rambla 54, de la Rambla d'Ègara, aquest dimarts també, amb un historiador local que ens explicarà detallets sobre aquesta important via de la ciutat.
6: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Continguts en xarxa.

0: comencem una nova entrega de la Xova en Sèrie, l'espai de sèries d'Ua Oblida a Ràdio. Ivan Osson, bon dia.
1: Bon dia.
0: Teniu actualitat?
1: Pues la veritat és que, no, bueno, a veure... No, és que saps el que passa? Que s'han estrenat, s'han donat els Emmys aquests artístics.
0: Ah.
1: Que són com una mica, entre cometes, els Emmys de mentida, no? O els Emmys de categories menys rellevants, que llavors els donen com una mica abans i tal, però bueno... Jo te diria que l'única actualitat que puc destacar de tot això,
0: sí,
1: a banda de que The Pit ha guanyat un altre, és que Pluribus, la sèrie del creador de Breaking Bad, n'ha rebut, ara no sé si són 4 o 5 per qüestions artístiques, eh? Encara estan les qüestions actorals i d'escriptura i de direcció i totes aquestes històries pendents sobre la taula per la següent convocatòria aquesta. Però bueno, trencant així... Per cert, la maledicció que va començar amb Better Call Saul, que és la sèrie que té el rècord de nominacions sense guanyar, que són uns, entre uns 40 i 50, ara no recordo quants eren, però podien ser 46, 47, nominacions en tota la seva història, 0 premis guanyats.
0: Correcte.
1: Sí, sí, és la sèrie que té el rècord de més nominacions.
0: I no li podem donar un premi per tenir aquest rècord? Perquè, tio, és com, no sé, algo falli.
1: Sí, i a més,
0: hi ha una manera al darrere.
1: I a més era una sèrie d'una qualitat extrema, en tots els aspectes. Bueno, era el spin-off de Breaking Bad, que s'ha de dir, no? De tot això, però vamos. Jo encara segueixo amb aquesta espineta clavada, eh? Des d'aquí.
0: Doncs jo tampoc tinc actualitat, la veritat, perquè continuo mirant Friends, vull dir que aquí que acaba. I no t'ho perdis, que aquests dos dies estava... Me n'anava a dormir i pensava, i si torno a mirar les xiques Gilmore?
1: És que...
0: Però és que no
1: surts, eh? No surts del bucle.
0: Però llavors no miro de noves. Llavors és, oh, per favor, no ho sé. No sé què faré.
1: Jo estic mirant els capítols nous, les temporades noves de Beavis and Butthead. No sabràs ni el que és, que no? Eren uns dibuixets que feien a MTV, eren uns dibuixos per adults, eh? On bàsicament els dos protagonistes eren tremendament estúpids. D'una manera una mica intel·ligent, m'explico. Té un concepte tan estúpid, i ells són tan estúpids, que l'escriptura de la sèrie és genial en aquest sentit.
0: Vale.
1: Perquè consisteix en... és que no sé exactament com explicar-ho, però no és el com de tontos siguin ells, sinó la situació a la que arriben.
0: Vale.
1: Per com de tontos en són.
0: Sí, t'entenc.
1: És molt divertida i els capítols nous estan molt bé. M'he deixat de sentir, eh? No sé si això és una cosa que m'ha passat només a mi o a tu també.
0: Sí, o sigui, te sento, però no te sento pels auriculars.
1: A veure, anem a canviar de micròfon?
0: A veure, anem a fer proves perquè ens serà de la transparència amb tothom. A veure, ara...
2: Hola, hola?
0: No te sento pels auriculars.
2: No me sento els auriculars.
0: Però entra bé l'àudio, o sigui, la gent està sentint.
2: Perfecte, doncs ja
0: està. Ja està, ens fallen no sé què passa aquesta setmana. Avui el que farem és continuem amb aquesta entrega de què se n'ha fet bé. En aquest cas, ens centrarem en una sèrie que crec que... Els que voltem als 30 ens va marcar en certa manera. Estem parlant del Barco, una sèrie que es va emetre entre el 2011 i el 2013 i que ha preparat l'Ivan, que és on han acabat els seus actors.
1: Així és, eh? Un dels grans fenòmens juvenils d'Antena 3, eh?
0: Sí.
1: Doncs això, és una altra sèrie que va juntar una cantera d'actors que després es van consolidar com a grans noms del cinema i la televisió, juntament amb intèrprets veterans amb llargues trajectòries. Per tant, si et sembla, com comencem? Comencem amb sintonia?
0: No, comencem amb el nou.
1: A pelo. Pues
0: sí.
1: Jo crec que el protagonista pot ser més destacat d'aquesta sèrie o com a mínim un dels que més lluny...
0: Co-protagonista.
1: Correcte, co-protagonista. La part masculina del protagonisme, diguéssim.
0: Estic d'acord.
1: Mario Casas, que interpretava a Ulises Garmendia.
0: Sí.
1: És probablement l'actor que més ha evolucionat professionalment des del Barco. I donem molta fe, amb això, amb aquesta afirmació.
0: Sí.
1: Quan interpretava a l'Ulises era un jove ídol juvenil gràcies a Tres metros sobre el cielo. Molt pesats, amb aquesta pel·lícula en el seu dia.
0: Sí.
1: Mentiras y gordas, pel·lícula que a mi sempre m'agrada de recordar.
0: Sí.
1: I també sortia a Los Hombres de Paco.
0: Sí, és que li feia la rivalitat al Lucas.
1: Correcte. Després es va esforçar per trencar amb aquesta etiqueta de noi guapo de pel·lis adolescents.
0: Sí.
1: I ho va aconseguir, de fet, perquè va protagonitzar thrillers com Contratiempo.
0: Molt bona.
1: El fotògrafo de Mauthausen. No mataràs. Pel·lícula per la qual va guanyar un premi Goya al millor actor protagonista. I també ha protagonitzat èxits com Palmeres en la nieve i va fer el salt a la direcció, fins i tot, amb Mi soledad tiene alas.
0: Això no ho sabia.
1: Pues mira... Continua treballant Sí, evidentment està bastant actiu, és una de les grans estrelles del cinema espanyol. L'Ulisses va començar com a ídol adolescent i va acabar guanyant un Goya i dirigir les seves pròpies pel·lis.
0: Aquí el titular radiofònic havia de ser l'Ulisses acaba fent l'Odissea, però bueno, ja, ho tenia a huevo, però no ho ha fet. Recordem una de les escenes que ha fet, que feia, en aquest cas, Mario Casas.

0: chivata. Estamos encima de un volcán. Así que deja de decir gilipolleces. Lárgate, porque si no te vas a achicharrar, Ainhoa.
1: Me voy a achicharrar, pero no voy a ir de aquí hasta que me digas cómo has sido tan gilipollas de autoinculparte de un asesinato. ¿Eh? ¿Por qué?
2: ¡Marineros! Vamos a sacar este barco de aquí. Vete a dar un auto, la dos y a la tres. ¡Abre la uno un poco! ¡La dos!
0: Salir de aquí, por favor.
1: No, hasta que me digas por qué.
2: Vale. A mi señal cerramos todos de golpe. Te miro, atentos.
1: ¡Que me digas por qué!
0: Venga, vete ya, por favor.
2: ¡Ahora! Julián, inténtalo otra vez, rápido.
0: Vete de aquí, por favor.
1: No, hasta que me digas por qué.
0: Sube a la cubierta superior.
1: No.
0: Coges un chaleco. Subes a un bote, Ainhoa, por favor.
1: No, no, dime por qué.
0: Déjame solo.
1: No.
0: Déjame solo.
1: No, dime por qué.
2: ¡Que me dejes solo!
1: ¡No me digas por qué!
0: Que te quiero.
3: Qué bonito, qué bonito, qué bonito. Aquí está una de las escenas de... Espera, que no se va a sentir. De Mario Casas. Es que...
4: No, pero porque... ¿Sabes qué pasa? No,
3: que no me agrada en aquest estudi. No me agrada tenir-ho aquí a l'esquerra. Sergi, que bon dia.
5: Home, què tal?
3: Home, què? Perquè portes una temporadeta a la jove en sèrie.
5: No trobarem ara els plats bruts d'aquesta casa. Mai millor dit, no? La jove en sèrie.
4: Fixa't que el Sergi no el sento. Com són les coses, eh?
3: Coses, sí. La màgia de la ràdio.
4: Seguim amb la part femenina.
3: Vinga.
4: De...
5: Perdó, estàveu parlant de Mario Casas?
4: Sí.
3: Perquè estem top, fent el
5: barco. Top, mira, et diré... Top 4 de millors actors espanyols a mitjans de setembre, en què estem.
6: Per sí? Mi,
5: top
6: sí. N'hem parlat, eh?
5: O top 5.
6: N'hem parlat d'això, eh?
5: I sempre infravalorat.
6: Sempre, bueno, a veure, infravalorat. Bueno, sí. La gent té la imatge de Mario Casas que va fer el barco i ara Mario Casas ja no és aquest Mario Casas.
5: Però
6: perquè ha evolucionat moltíssim com a actor.
5: Però més que el barco, jo crec que encara no s'ha pogut treure el de les motos. Com és d'ello,
3: del cielo.
6: Sí, sí, també n'hem parlat, també n'hem parlat.
5: Que, però, vaja. Top 5 millors actors espanyols a dia d'avui.
6: Vinga, va, la propera, a veure si la fiques tu en un top de millors actrius. Blanca Suárez.
5: Doncs sí.
6: Pues mira, Blanca Suárez, que interpretava a Ainhoa Montero al barco, eh? Prèviament havia triomfat amb El Internado, però aquesta sèrie la va consolidar definitivament com una de les grans estrelles joves d'Espanya. Va treballar amb Pedro Almodóvar a La piel que habito, interpretació per la qual va guanyar un Goya a millor actriu revelació. Mira, els dos actors protagonistes de la sèrie, dos Goyes revelacions per diferents pel·lícules, però vamos, en fin. Casualitats, eh? També va aparèixer a Los Amantes Pasajeros, va protagonitzar Las Chicas del Cable, una de les primeres grans produccions espanyoles de Netflix, i al cinema destaquen títols com Perdiendo el Norte, El Verano que Vivimos i El Cuarto Pasajero. Bueno, Perdiendo
3: sí,
6: el Norte...
3: Sí, que li passem als pasajeros, tio.
5: No li agrada conduir.
3: No sé, jo no sé si és tan bona, eh?
5: Jo no, la ficaria en un top 10. A dia d'avui, eh? Ah.
6: Top 10, eh?
5: A dia d'avui, top...
3: És la que... Crec que això ho vaig dir, o no sé qui li vaig
5: top 10,
3: dir.
5: Top 10 no sé, top...
3: És la que més cobre.
6: De què?
3: És la millor... L'actriu que millor cobre de tota Espanya.
6: Pues molt bé.
5: Home, Blanca felicitats. Home, però Penélope Cruz estarà més ben pagada que Blanca Suárez.
3: Però jo no sé si Penélope Cruz...
6: Però Penélope Cruz està a Hollywood.
5: Ah, però més ben pagada, que a final d'any ha fet un més, més gran que un menys.
6: Recordem que
5: pot
6: això
5: ser,
6: tampoc...
5: que fa molta publicitat. A més, és habitual en marques de roba molt reconegudes.
3: Intimíssim.
5: I, de fet, per exemple, fa relativament poc, estaven a Venècia, estan fent un dels festivals més glamurosos de Venècia, i Blanca Suárez surt en una foto amb grans estrelles de Hollywood com a cara visible, no sé si d'Armani o d'alguna marca d'aquestes. Ara
3: no
5: ho confirmo.
3: És el lloc on van tornar a coincidir amb el Miguel Ángel Silvestre?
5: Que també...
3: Que han sortit la foto junts tant...
5: Sí. De
6: que
5: fet,
6: van ser parella o què?
3: Sí.
5: Miguel Ángel Silvestre...
3: Van discutir públicament.
5: Ah, sí?
3: Sí, és que veure, al final sabré més coses.
6: Mira, bueno, mira, la crònica groga com la té, la que no li ha donat el cor.
3: No,
6: la
3: tinc ubicada. És que, joder, això es va...
5: Doncs, de fet, Miguel Ángel Silvestre, sobre aquesta època, aquesta setmana a Venècia, també penjat alguna foto amb la Cini Suriwini Mini, aquesta que és tan famosa ara, i també amb d'altres de la Jet Set.
3: Perfecte.
5: Doncs... Mira, aquí ho tinc. Perdona, te canto algun dels noms que veig, eh?
3: Canta.
5: Mira, la Sweeney Siriwiriwini, J Balvin, veig també a la Kendall Jenner, crec que és la Kendall Jenner aquesta, veig amb aquest, el prota de Wicked i de Los Bridgerton a la primera temporada.
6: Ui, no, només el nom, no me preguntis.
3: No ho sé, a mi no m'ho
5: entenc. Ja me sortirà. I és de... Sí, Armani Beauty. Giorgi Armani, doncs és una de les cares de Giorgi Armani. Doncs
6: pues quina sort, perquè d'on pagava aquestos?
5: Home, i tant.
3: Doncs sí, recuperem una de les escenes de la Blanca fent d'Ainhoa Montero.

0: Bueno, pensava que parlava
1: de
0: les
1: dents.
0: Tota l'estona, pensava que parlava.
2: Sí, se neteja molt bé a la ficció, les dents.
0: Tensió entre Ainhoa i Ulisses, però si no, menys enlloc la tensió.
1: Bueno, una ASMR fantàstica, per això. Sí. Ha estat fantàstic.
0: Vinga, va.
1: Vinga, va, seguim amb Juanjo Artero, que interpretava Ricardo Montero. Era probablement l'actor amb la trajectòria més llarga del repartiment, perquè abans del Barco havia estat fenomen gràcies a Verano Azul, on interpretava a Javi. No sé si el teniu localitzat.
2: Qui, això?
1: Juan Jortero, que interpretava Ricardo.
2: Ah, ja no estem amb Blanca Suárez, eh?
1: No, és que, vale, és que anem passant d'actor a actor, eh? Doncs això, i posteriorment a Verano Azul també havia triomfat amb El Comissario. Mira, una sèrie de la que també podríem fer...
0: Sí. Buah, és que aquesta entrega serà com el procés, s'allargarà molt.
1: Després de l'Estrella Polar va continuar treballant de manera constant i va tenir un paper molt important a Servir i Proteger. Al cinema també ha desenvolupat una trajectòria destacada i va ser nominat al Goya com a millor actor de repartiment. 3 de 3, tu. Per no haver paz para los malvados.
2: Molt bé, bona pel·lícula.
0: Molt bé, sí, sí.
1: Per tant,
0: titular radiofònic.
1: El capità de l'Estrella Polar ja era una llegenda des de Verano Azul i continua navegant per la televisió espanyola.
2: Bueno, ara fa temps que...
1: Pel cinema, no? Vull dir...
2: Sí. Fa temps que no el veig jo amb aquest, però...
0: És veritat, és veritat. Doncs mira, a veure què ens surt ara, recuperem un dels seus moments.

0: Bueno, deixaven respirar molt els diàlegs, sí, aquesta sèrie, aquí no...
1: Sí, sí, sí que és veritat que havien d'omplir l'hora i 20 de capítol.
0: Sí. Home, i, sí, sí, i, bueno, i amb les pauses d'Antena 3 aquesta sèrie se devia quedar en una hora 45, quasi dues hores, molt a prop, eh?
2: Jo recordo anar a dormir tard.
0: Bueno, sí, clar, però, en fi. Vinga, va, parlem de...
2: Irene
0: Montalà. Correcte, que interpretava a Julia Wilson. És un d'aquells casos que de vegades s'obliden quan es parla del Barco, tot i tenir una carrera molt sòlida. Abans de l'Estrella Polar hi havia treballat a Cuéntame Cómo Pasó, o en produccions de TV3, i també havia aparegut a El Internado.
2: Ah, és veritat.
0: Sí, us recordeu? Sí, sí, sí.
1: Feia de...
0: Sí.
1: Era parella del cambrer, no? Del cuiner del...
2: Sí, em sembla, no? Que sí. És que no la ubico, sincerament.
1: A veure, me pots repetir el nom de l'actriu?
2: Irene Montalà.
1: Sí, sí, sí.
2: A més, és filla d'una de les grans actrius d'aquí a Catalunya, que no recordo el nom, però...
0: Bé. Va continuar treballant al cinema i a la televisió amb títols com Carlos, Rei Emperador, La Verdad i Presunto Culpable. La seva carrera ha estat menys mediàtica que la de Mario Casas o Blanca Suárez, però mai no ha abandonat la professió. Sí, continua actuant, encara que amb un perfil més discret. I el titular és la Júlia mai va buscar convertir-se en una superestrella, ha construït una carrera llarga i sòlida lluny del soroll.
2: A més, si no m'equivoco, la Irene i la Blanca són molt amigues arran de fer la sèrie.
0: Ah,
2: s'han conservat l'amistat, saps? Arran de la sèrie.
1: Molt bé.
0: És bonic això, eh?
2: Sí.
1: Ho celebrem.
0: Vinga, va, Luis Callejo, que interpretava Julián de la Quadra, és un dels actors la carrera dels quals ha guanyat més prestigi des de la sèrie. Després d'interpretar a de la Quadra, es va convertir en un dels secundaris més sol·licitats al cinema espanyol. Destaquen pel·lícules com Tarde para la Ira, per la qual va ser nominat al Goya com a millor actor protagonista, i Intemperie, que li va donar una altra nominació. La seva carrera demostra que, encara que no sigui sempre el protagonista, és un dels intèrprets més respectats del panorama espanyol. Bueno, aquest cas és de secundari d'or, eh?
1: I bastant dolent.
0: No, dolent com a sí, personatge dolent, eh?
1: Exacte, sí, no, és bastant bo.
2: Sí.
1: És bastant bo.
2: Però sempre toquen personatges,
1: però és veritat que acostuma a ser un dolent.
0: Bueno, que fa. Podria ser una mica un símil a nivell de registre amb... ai, ara no me'n recordo del nom. El que sempre està amb el Coronado.
1: No, Luis Zahera no.
0: No, eh?
1: Perquè Luis Zahera no fa de dolent.
0: Bueno,
1: fa de celebrar,
0: fa de desalmat, però, una mica sempre.
1: Però no, fa de dolent. Fa del típic bo...
0: És veritat que són aquests personatges que estimes, no, tot i que no siguin moralment correctes.
1: No, no, ell és el dolent de moltes de les coses on ha sortit. Luis Zahera.
0: Molt bé,
1: Luis
0: Zahera, escolta.
2: Doncs recuperem un dels moments.
3: Ulises. Que Salomé está embarazada. Que vas a tener un hermano. Chico, no pongas esa cara. El primero que tuve no me quedó mal, ¿no? Y me dije, bueno, pues ya está. Que es un par de biberones, unos pañales comparado con pasar el cabo de hornos.
4: Joder, papá. Enhorabuena. Enhorabuena, de verdad. Voy a tener un hermano. Pues tendré que ponerme las pilas, que yo nunca he tenido un hermano, ¿sabes?
3: Ya, y yo nunca he tenido un crío en brazos. Que a mí los hijos ya vienen con pelos en los huevos. Pues tendremos que aprender juntos, ¿no?
4: Claro que sí.
2: ¿Qué ves? Neu Sanz.
0: Vinga, sentíem parlar amb aquest tall de la Salomé, pues la interpretava la Neu Sanz.
2: No, a la Salomé no l'hem sentit en aquest tall.
0: No, parlàvem de que la Salomé estava embarassada.
2: Vale.
1: Hosti, Neu Sanz és la de Los Hombres de Paco, no?
2: Sí. Sí.
1: Molt bé, doncs amb Neu Sanz ben mai. Adéu.
2: Molt bé, adéu.
0: Adéu. Vinga, va, ella era coneguda abans del Barco, i després va continuar construint una carrera estable a la televisió i al teatre. És una d'aquelles cares habituals de la ficció espanyola que potser no ocupa grans titulars, però manté una trajectòria constant. El seu cas representa perfectament l'actor d'ofici. No va necessitar un gran fenomen posterior per continuar treballant regularment.
2: Ostres, doncs jo t'he de dir que no em pensava que hagués continuat treballant. És a dir... Sabia que feia alguna obra de teatre o sabia que feia alguna petita col·laboració, però l'havia com perdut bastant d'escena. I, de fet, crec que ella es va posar com més a la pan a la part més social, més, uh-huh, més de, com es diu, bueno, de
0: relacions entitats, públiques i coses
2: d'aquestes. No, entitats solidàries, uh-huh, i això. I jo, no sé, vaig com interpretar com que havia deixat aparcat una miqueta la interpretació i es dedicava a això, saps? Uh-huh. No ho sé. No ho sé. Per mi era de les millors al Barco. Crec que tothom, tota Espanya se l'estrenava moltíssim. I algun dels moments són, per exemple, aquests.
5: Ulises, unas galletitas para ti. Llevas una semana en esa bodega, mira cómo te has quedado.
6: Muchas gracias.
5: ¿Se te ocurre que le puedo regalar a tu padre? Él me ha regalado el anillo del Corebe. Yo no le he regalado nada.
6: Yo no lo sé, la verdad. Hombre, él ayer me regaló el reloj de su padre. Igual podría ir a un centro comercial y comprarle uno. Que sea bonito.
5: Qué tontería, ¿verdad? ¿Qué le voy a regalar yo a mitad del fin del mundo? Si ya no queda nada.
6: Salomé. Hay una cosa. Mi padre siempre dice que comer sin pan es comida de tontos. ¿Ya lo conoces?
5: No.
6: ¿Y hace días que el pan se acabó?
2: A veure. Oh, molt bé.
0: Bé, perfecte. Parlant de Neus Sàzar, he estat buscant una mica. Mira, va sortir a Les Tresines,
2: jo no,
0: interpretant diversos personatges secundaris, al llarg dels episodis de la sèrie, que crec que eren 13, vull dir, tampoc era una barbaritat.
2: Carai.
0: Bé, passem a un altre actor també molt estimat, Ivan Massaguer,
2: sí,
0: que feia de Burbuja.
2: Sí.
0: És un dels personatges més estimats de tota la sèrie, després del Barco, Ivan Massaguer, va protagonitzar, al tanto, un dels fenòmens internacionals més grans del cinema espanyol recent, El Hoyo. No has vist aquesta pel·lícula, és una exclusiva de Netflix, és molt xula de veure. Sí, que estan, diguéssim, endreçats, és com una mena de crítica a la... ja t'ho diré ara. A les diferents posicions socials en quant a lo econòmic. No? És aquella pel·lícula en la que és una mena de presó vertical, en la que va, hi ha un ascensor al mig que va baixant amb el menjar. Què passa? Si tu estàs a dalt de tot, perfecte, perquè tens 2 minuts per fotre-te tot el que tu vulguis. Ara, si estàs al pis 63, la quantitat de menjar que t'arribarà serà molt poca.
2: Exacte. Ah, hòstia.
0: D'això anava aquesta pel·lícula. És una de les pel·lícules més fastigoses que jo he vist en la meva vida, i t'ho dic perquè la vaig veure menjant una pizza.
2: És que...
0: La pel·lícula es va convertir en un enorme èxit mundial gràcies a Netflix, i el contrast és curiós, va passar d'interpretar l'entranyable Burbuja a protagonitzar una història brutal i claustrofòbica ambientada en una presó vertical. També va sortir a les dues últimes temporades de 7 vides, fent de, ara no recordo com es deia el seu personatge, però sí que era un fumeta, el típic empanat. Vale? Va continuar actuant, evidentment sí, la Burbuja va sortir de l'Estrella Polar i va acabar atrapat en un dels forats més famosos de Netflix.
2: Aquest titular no està mal,
0: Mira,
2: no està malament.
0: Pocs destaquem, vull dir que quan un està bé ja cal que ho diguem.
2: Sí.
0: Vinga, va, parlem de Marina Salas, que interpretava
2: la Vilma.
0: Uh-huh. Uh-huh. Ha construït una carrera interessant alternant cinema comercial, televisió i projectes més prestigiosos. Després del Barco va participar a Carlos, Rei Emperador. Havíem repassat amb algú que també havia participat aquí.
2: A Irene Montalà.
0: Correcte. I ha continuat treballant en produccions espanyoles i catalanes. Ha evitat quedar encasillada com a actriu juvenil i ha buscat registres diferents, mantenint una carrera constant, encara que menys mediàtica que alguns dels seus companys. El titular va: la Vilma va, en el paper d'adolescent, i ha construït una carrera molt diversa. Amb uns quants, es veu que en aquesta sèrie hi sortia fins i tot l'apuntador.
2: Deu vist el... Sí. A veure, també t'he dit que crec que... Ah, bueno, no, després... Clar, n'has agafat, és a dir, els 3 últims, per exemple, apareixen en moments concrets... saps? No surten a tota la sèrie.
0: Uh-huh.
2: Però sí, doni. Qui més tenim? El Bernabé Fernández.
0: Correcte. El sacerdot de l'Estrella Polar va continuar treballant després de la sèrie en televisió i cinema, i especialment en teatre. No va tenir un únic gran èxit posterior que eclipsés la resta de la seva carrera, però s'ha mantingut dins de la professió. Vale, bien.
2: Sí.
0: Anem amb Javier Hernández, que feia de Piti. Piti va ser un dels personatges juvenils més populars del Barco. Javier Hernández va continuar treballant en diferents projectes audiovisuals després de la sèrie, encara que no va tornar a aconseguir un personatge tan popular com aquell.
2: Uh-huh.
0: El seu és el cas d'un actor que no va desaparèixer completament, però la gran popularitat del qual continua estant molt vinculada a l'Estrella Polar.
2: Sí.
0: Giselle Calderón, que interpretava a Estela. L'Estela va ser un dels personatges més excèntrics i còmics de la sèrie. Després del Barco, Giselle Calderón va continuar vinculada a la interpretació i a diferents projectes audiovisuals, encara que la seva trajectòria posterior va ser força més discreta. Sí. Bueno, trobem una mica...
2: No la recordo, si t'he de ser sincera.
0: Trobem una mica similituds amb aquests dos últims noms. Sí. Anem amb Juan Pablo Xuc.
2: Gamboa. Vaya criminal.
0: Sí?
2: Sí.
0: Vinga, va. És un dels grans dolents d'aquesta sèrie. Després del Barco, Juan Pablo Xuc va participar desenvolupant una carrera internacional, especialment en produccions llatinoamericanes i nord-americanes. Un dels seus treballs més coneguts va arribar amb Narcos, una altra sèrie de Netflix. La seva carrera és especialment interessant perquè ha treballat molt fora del circuit exclusivament espanyol. David Seijo, que feia de Ramiro.
2: No tinc ni idea de qui és. Ah, ja sé qui és, el Coix. Em sembla que és el Coix.
0: Després del Barco, David Seijo va continuar treballant especialment en produccions gallegues. Ha aparegut en títols com Cuéntame cómo pasó, Vivir sin permiso, Neboa i diverses produccions a la televisió gallega. Claro. És un bon exemple d'actor que potser es va allunyar del gran prime time nacional, però que ha mantingut la seva carrera activa. És que també aquestes coses, perquè es diu d'una manera com si fos negativa.
2: No, al contrari.
0: Clar, o sigui, Francesc Orella és un actor que no ha triomfat tant perquè està més centrat en Catalunya que en l'estat espanyol.
2: Clar, és que depèn d'on tu miris. Emma Vilarasau, que no ha fet res a l'estat espanyol, vol dir que no ha triomfat.
0: Correcte.
2: És una de les grans de Catalunya. Clar, és que es depèn. Sí, sí, estic d'acord.
0: Bé,
2: la millor de totes, bé, ara.
0: Patricia Arbués,
2: sí,
0: que feia de Valeria.
2: Sí.
0: Era la nena, si no m'equivoco.
2: Era la nena, més maca.
0: Vinga, va. La petita de la família Montero. El Barco va ser el seu paper més conegut i la seva trajectòria pública posterior ha estat molt més discreta que la resta del repartiment adult. És un dels casos d'actriu infantil que va créixer lluny de l'enorme exposició mediàtica d'algun dels seus companys. Això és una cosa que sempre comentem amb els actors infantils, no? Com que ja van triomfar de nens, és com una espineta que ja tenen, que ja se l'han tret de sobre.
2: Sí, però també crec que és que potser alguns descobreixin que tampoc és lo seu.
0: Bueno, clar, això podria ser, perquè potser va molt lligada als teus pares,
2: per exemple,
0: que porten un cas.
2: Penso en Carlos Cuevas, que va començar des de molt petit i mira on ha arribat, saps?
0: Sí, correcte, Úrsula Corberó.
2: Exacte. Però no sé, depèn de qui diu, pues mira, això no és per mi.
0: Vinga, pues re. Alba Ribas interpretava Sol, el seu personatge va tenir una presència important a les últimes temporades.
2: Sí.
0: Després va continuar treballant a cinema i a televisió i va participar en produccions com El Ministeri del Tiempo, a més de diversos projectes catalans. Ha mantingut una trajectòria discreta però constant dins de la professió.
2: Uh-huh.
0: Tenim Jean els dos Cornet. Últims. Jean Cornet, un nom especialment interessant, és conegut per haver treballat amb Pedro Almodóvar a La piel que habito, la pel·lícula per la qual va guanyar Premi Goya al millor actor revelació. Déu-n'hi-do, uns quants han sortit d'aquest cast.
2: Sí, sí, sí, sí.
0: En Max va estar molt poc temps al vaixell, però Jean Cornet pot presumir d'haver guanyat un Goya treballant amb Almodóvar.
2: Sí.
0: Bueno, vale, sí. Tento comprem el titular, va.
2: Sí.
0: I l'última, ja n'havíem parlat a l'episodi de Lo Serrano, és Belén Rueda. La seva aparició va ser molt puntual, però mereix una menció especial. Belén Rueda ja era una de les grans actrius de cinema espanyol i havia guanyat el Goya per Mar Adentro. Després va continuar consolidant-se com una de les grans reines del thriller espanyol en pel·lícules com El Orfanato, Los Ojos de Julia i El Cuerpo.
2: A més, crec que és de les poques actrius de thriller que segueixo i he vist totes les pel·lis i la veritat és que actuen molt bé. I al Barco, és veritat, ella surt dos o tres capítols, representa que ella arriba... representa que no hi ha ningú, que estan sols a la Terra, però apareix un barco amb ella i tenen el dubte de si l'han d'agafar o no, les malalties que pugui tenir, i resulta que no està bé allà per atzar, diguéssim, que, no, que té una part més dolenta. Ho deixem aquí, continuarem amb moltes més sèries espanyoles i catalanes, perquè n'hi ha per donar i per vendre.
0: I tant!
2: Ho deixem aquí, gràcies, Ivan, que vagi bé.
0: Adeu!
2: Fins aquí l'Això van ser-hi, l'espai de sèries d'Ulida Ràdio.

0: Continguts en xarxa.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: Continguts en xarxa.

Hola, amics. Això és Cinema a la Xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. Aquesta preciosa obertura, d'aquelles que només amb les primeres notes ja transporten immediatament al cinema, a una pantalla gran que et promet un viatge a l'oest, on t'hi esperen grans emocions i grans espais oberts, la va compondre el músic nord-americà Jerome Morrows per a la pel·lícula The Big Country, Grans Horitzons, de William Wyler, l'any 1958, amb un repartiment de luxe. Gregory Peck, Gene Simmons, Carol Baker i Charlton Heston. Avui parlarem de Jerome Morrows perquè ell serà qui tancarà aquest petit cicle d'estiu que hem dedicat als compositors cinematogràfics. Això no vol dir que no en parlem en altres ocasions, per descomptat que ho fem, però en aquest cicle han tingut tot el protagonisme els músics. Jerome Morrows, que va estar nominat a l'Oscar per Grans Horitzons, era novaiorquès, va néixer a Brooklyn, Nova York, l'any 1913, i va destacar de seguida com un nen prodigi perquè amb només 5 anys ja tocava el piano, com si fos un complement de la seva personalitat. I quan en tenia 8 ja componia música. No és estrany que 30 anys després el gran Elmer Bernstein, el dels Set Magnífics, el considerés un dels seus referents. I és que Jerome Morrows era un creador de música nord-americana genuïna, sense les influències dels compositors europeus emigrants que venien d'Europa i que havien anat als Estats Units. Les dues primeres bandes sonores de Jerome Morrows són dels anys 1940. Scotland Yard, que era un remake d'un film policíac del 1930, i Close Up, una història de cinema negre. Són les dècades següents, les de 1950 i 60, les que recullen el gros de la seva producció creativa. Un dels films d'aquesta etapa és El rebel orgullós, de Michael Curtis, amb Alan Ladd, Olivia de Havilland i John Carradine.

El Rebel Orgullós, una partitura de Gerald Morrow per a una història centrada en la guerra de secessió nord-americana sobre un nen que es torna mut arran de ser testimoni de l'assassinat de la seva mare i de l'incendi de casa seva. Però si, com he dit abans, Gerald Morrow va ser un referent per a Elmer Bernstein, ell també va tenir els seus referents personals. I un d'especial va ser Bernard Herrmann, un compositor gegantí, un compositor dels que podem dir que són a dalt de tot. Perquè Herrmann va ser durant molts anys el músic de les pel·lícules d'Alfred Hitchcock. De fet, podríem dir que l'obra de Hitchcock no seria la mateixa sense la música de Bernard Herrmann. Hi ha persones que han descobert la música cinematogràfica a partir de John Williams, que és un compositor formidable, extraordinari, però cal que tinguin en compte, cal que tinguin present, que abans de Williams hi ha hagut Bernard Herrmann, Aaron Copland, Max Steiner, Alfred Newman, Miklos Rotze, Franz Waxman, Dimitri Tiomkin o Victor Young. És a dir, compositors als quals devem moltíssimes de les emocions que hem experimentat davant d'una pantalla. Ells són els grans clàssics, són història viva del cinema. Us confesso que va ser un d'ells, que escoltant la música de les pel·lícules d'aquesta gent, pel·lícules de grans mestres com John Ford, Howard Hawks, Fritz Lang, Billy Wilder o William Wyler, Orson Welles o Nicholas Ray, que va néixer el meu amor incondicional pel cinema. No cal que us digui que el dia que vaig poder entrevistar Elmer Bernstein per a TV3 i demanar-li que em signés els molts discos que tenia seus va ser un dia molt especial per a mi. Pel que fa a Gerald Morrow, la seva